0: El Cruïlla és ara per ara el que més s'assemblaria a un festival dels Danta, Xavi, dels 90, no? Mira, pop-rock de qualitat nacional i internacional i el seu puntet electrònic, no? Com a professional del tema, ara per ara, el Cruïlla, en termes d'allò que diríem relació qualitat-preu, és el festival més assumible que es fa ara mateix a l'estat espanyol. Sobre festivals i sobretot els seus intríngulis de negoci i les seves repercussions tant a la ciutat com a l'ecosistema de sales, sempre us recomanem que llegiu el llibre de Nando Cruz, un dels millors i més sincers periodistes musicals amb aquestes coses, no? Que es diu Macrofestivales, el agujero negro de la música. Tancament de sales i discoteques a la ciutat de Barcelona i per tota Catalunya, cada cop més residències, allò que, per exemple, Quevedo, no?
1: Un artista que toca no sé quants dies.
0: El de Shakira allà a Madrid, no? Cada cop més els concerts més cars, inassumibles per la gent, per gran part de la població. I aquest capitalisme salvatge que em retrotrau aquest matí a la connexió amb la pagesa d'aquest matí, que ha sigut meravellosa, doncs estem parlant pràcticament del mateix. Capitalisme salvatge orientat també al turisme musical. El que sí, Xavi, es pot permetre pagar 400 euros per un abonament a un festival o 200 napos per veure un concert a l'Estadi Olímpic. S'ha pronunciat l'alcaldia de nit sobre aquests temes?
1: No, bueno, no ho sé.
0: No, ja t'ho dic jo, no. Repitan conmigo, venga, todo el estadio, manos arriba. S'ha pronunciat l'alcaldia de nit? No! El Departament de Cultura de la Generalitat? No! I el Ministeri Espanyol? Encara menys! No! No! I tampoc ho faran, amigues. Com deia aquell, disfruten del capitalisme, disfruten de lo votado, i si no us podeu pagar una entrada a un concert o un festival, a la vostra pròpia ciutat, haver estudiat. I deixeu passar els guiris, que mentre vosaltres esteu de peu a una vorera de Barcelona, esteu traient lloc per posar-hi una terrassa perquè s'asseguin ells i els que atenguin a la seva llengua materna. Dit això, ara farem allò de la classe dels dofins. Agafarem el Xavi, allò que ens agrada tant.
1: Agafem de la corda.
0: Avui farem un human centipede, perquè la cara...
2: No, això no.
0: Clara Molins és una persona compromesa amb el periodisme i avui té tasques d'informació. No ha pogut vindre aquí a fer una mica el Tita, però avui farem allò de la classe dels dofins amb el Xavi i amb el Blai. Agafeu-vos de la corda, que anem a fer un recorregut pels 10 artistes que menys ens agraden aquesta edició del Cruïlla i que qualitativament us recomanem des del Via Lliure perquè no hi falteu. Comencem amb els primers. Mira, una de les millors bandes en directe de l'estat espanyol. Catalans, que al principi dels 90 van coquetejar amb la psicodèlia cantant en anglès i disfressats d'animals de peluix, per acabar pràcticament tots els seus concerts amb pilotes. Ara mateix són una de les bandes de referència amb molt més èxit fora de Catalunya que aquí. Ara han tret el seu primer disc íntegrament en català i gaudirem d'aquest tema rar en directe. Mira, sap greu pel d'allò, però el títol és premonidor. És l'incendio del Sidoní, que sona així de bé.

0: És una cançó fantàstica, eh?
1: És fantàstica.
0: És gairebé perfecta.
1: Insisteixo en el que sempre dic. No sóc imparcial, són amics meus, els conec des que tenien 16 anys. Per mi, una de les millors bandes. Deixeu-vos d'etiquetes, de merdes, aneu a veure's en directe, perquè és una passada com s'entreguen aquesta gent. Estem escoltant El Incendio, un tema del 2009, del Sidoní, de l'àlbum que també es diu El Incendio. Mira, uns altres que hem parlat aquí al programa i que, mira, ja tenim més... hem dit més d'un cop a l'Embalat que quan es pregunten si nosaltres aquí, la gent de l'Embalat, som de Blur, sempre direm que som d'aquests dius, ni d'uns ni d'altres. Van representar el glamour i l'androgini als 90, hereus de David Bowie, que ja estan als llibres d'història, amb un grapat de bons discos i uns directes molt bons. Ens apretem, Xavi, una miqueta allò que fem nosaltres, que sempre ens agrada, però entre adults heteros, eh? Sense
0: home, no.
1: Cap mena de vici ni res. Ens apretem una miqueta els mugrons per sentir aquell ai, ai, ai, que encara fa el cantant, i encarem amb els braços oberts per escoltar el Suet amb aquest trash.

0: vas dir que són els teus favorits, no?
1: Són els meus favorits de tot aquest Britpop. Sempre ens han quedat amb el que ens ha venut la premsa anglesa, que són especialistes en vendre't el que sigui, que li posen un llacet, encara que sí, i compres una tifa amb un llacet. No estic dient que els Oasis i els Blurs siguin una tifa, però els Oasis sempre hem dit, escolta, comparat amb els Blurs, en allò que parlem sempre de qualitativament i artísticament, destaquen més que els Oasis, que simplement han reproduït el cançoner dels Beatles. Repeteixo, reproduir el cançoner dels Beatles amb un pedal de distorsió. Sí, sí, és així, amics. Nosaltres som d'apretar-nos molt fort els mugrons i cantar les cançons del Suede, que vindran al Cruïlla. Mira, aquest grup em fa... No hem parlat... Hem parlat algun cop, però no hem parlat prou d'aquests que venen al Cruïlla. Anem cap a Wisconsin amb aquest supergrup. Sí, sí, amics, és un supergrup format per la Shirley Manson, la cantant, el Butch Vig, el Duke Ellington i l'Steve Marker. Pregunta d'examen, amics. A veure. Qui és el Butch Vig aquest? Us en recordeu d'aquí?
2: Butch Vig?
1: Sí.
2: No me'n recordo.
1: Pues, amics, és ni més ni menys que és el productor, ni més ni menys que el Nevermind d'aquí.
2: De Nirvana.
1: De Nirvana. I, a banda d'això, de tres dels millors discos dels Smashing Pumpkins.
2: Què dius, ara?
1: Aquest senyor, gràcies a aquest senyor, tots tenim presents el Nevermind des de que va sortir fins avui mateix. Sempre parlem de la importància d'un productor, els que toquen els botons, com es grava, l'enginyer de senyor de so, com es retransmet allò amb... amb un format físic, amb un disco, amb un CD. És importantíssim. És un dels productors més importants americans vius en allò que es va anomenar indie. Els indie dels 90, quan va sortir Sonic Youth, que després va vindre tot lo de Nirvana i tal. Mira, ell tenia bandes com Spooner o Firetown, que només conec jo. I no passa res, no passa res. Podeu viure feliços sense tindre un puto disco de Firetown. Escoltem l'himne d'aquesta banda que va fer fortuna fins i tot a la radiofórmula al 95, amics, sonen els Garbage amb el Only Happy When It Rains.

0: Aquests són els Garbage.
1: Els Garbage.
0: Que també seran al Cruïlla.
1: Al Cruïlla, mira, em fa especial il·lusió. Hòstia, presentar sempre estem parlant de pop-rock i terrenal, sobradament conegut. Aquests també són coneguts, però a casa. Mira, anem cap a Torelló. Si l'Embalat fos un programa de televisió, Xavi, si estiguéssim allà amb Gemma Nierga, asseguda amb el José Corbacho i a la 2 i tot allò que fas, si féssim el típic tal show nocturn, amb banda, aquesta seria la nostra banda al plató, tio. T'ho dic així de clar. Perquè són boníssims. Són uns tios que no desentonen a un festival de garatge a Houston, Texas, i no desentonarien a una festa major, a un Embalat, i tampoc en aquesta mena de festivals. Segurament amb la banda Mujeres són els millors que transmeten ara mateix aquesta sensació de que la música és orgànica, que la pots tocar, que és per ballar, per suar, per cantar, guitarra, baix, bateria i rock and roll, que d'això es tracta. Amics, anem cap a Torelló amb el Dan Peralbo i el Convoy amb aquest guitarro que és Quin Panorama.

0: Són molt bons, eh?
1: Com, ara parlàvem amb micro tancat.
0: Poc, o sigui, des del meu punt de vista, excessivament poc reconegut.
1: Sí, no, no, com sempre. Els crítics sempre diem, aquests tios a l'underground els adorem, però mai parlem d'ells. Perquè també, per aquesta cosa, és snob de dir vull que surtin els 40 i tal. És igual que surtin els 40. Qualitativament li passen la mà per la cara
0: després,
1: a moltes bandes contemporànies.
0: Sentim plorar també, potser és això, eh? Certes generacions de dir, hòstia, el rock i no sé què, que ja no hi ha guitarres enlloc i venen aquí d'en Pere Albo i el Comboi.
1: Mentida.
0: Fument un soroll de nassos i són boníssims.
1: I aquest tema, que és del 2022, segur que el d'allò. Mira,
0: I,
1: no...
0: I deixa'm dir que d'en Pere Albo, que és el frontman de la banda, que és el compositor i més a més el picant, etcètera, està acompanyat d'un personatge que a més és molt interessant, que és el Red, Albert Rams, que és el qui va ser en el seu dia líder de la banda Mine, que ja també tenia molt interès, i que va fer després, em sembla, Falciots Ninja. O sigui, és un senyor que ja porta molt de temps en projectes molt interessants i que ara es troba aquí amb el Comboi.
1: I sobretot, que som especialistes en aquest país a menjar-nos la merda que ve de fora.
0: Home!
1: Cullerades,
0: home.
1: I a maltractar uns tios de Torelló, que t'ho dic amb coneixement de causa. Aquest disco està a 4 o 5 cases d'Estats Units que encara avui estan al·lucinant de com sona aquests tios de Torelló, amics. Recordeu, d'en Pere Albo i el Comboi, el Cruïlla 2026. Mira, no ens movem també d'aquest ambient, però anem cap a Suècia amb aquesta mena de rock al garatge, això que parlem, que vaig tindre aquesta revifada als 90 també gràcies a gent que va fer molta fortuna com els White Stripes. Recordem tots la tonadilla mítica que ho va empatar comercialment a tot el món. Mira, estem parlant de rock cru, de cançons de 2 minuts com a molt.
0: Ah, bueno.
1: Ara escoltarem una cançó d'un minut que és una passada. Mira, això, quan esteu al concert, gaudiu. Sempre dic, hi ha pogo. Aquí sí que hi haurà pogo de debò i no la merda de Carolina Durante. Gent amb banderes d'Espanya fent el tita. Mira, el Xavi, el Blai, la Clara i jo a gaudir d'aquesta salvatjada que són The Hives i amb aquest Come on, motherfuckers, que sona així.

0: Ribery Camón i a tomar pel cul, joder, visca el hype.
1: I això dona un minut?
0: Un minut, i ara, que ara ja acaba la cançó.
1: Ja s'acaba?
0: Posa-me-la. Queden 20 segons. Come on, come on. ¿Para qué quiero más?
1: Hey, hey, hey.
0: Come on, come on. Come on, come on.
1: De cop.
0: Ara.
1: Come on. Vamos.
0: I cap a casa, i a tomar pel cul, bravo, això és rock and roll. Ui, no, que vienen los Carolina Durante con un polo de cosa a darme así un poquito fuerte con el hombro. A tomar pel cul,
1: prou,
0: que
1: home.
0: Vinguin els Jaime i un minut.
1: Calmis, moderació, mossèn.
0: M'engorila molt aquesta música, entre Dan Peralbo i de Jaime, això és el gatxar rock and roll primigeni. Un minut, Chuck Berry present i a tomar pel cul fins al final.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, vinga.
0: Anem cap a una cosa més, perquè sempre anem, ja sabeu que aquest Andorra, no ho dic només per Clamonis, nosaltres pues sempre hem tingut pues, aquestes amigues indies,
1: sí,
0: aquestes adides de colors,
1: no, però...
0: que veien així tapant-se el pit.
1: Escolti, aquesta que punxarà a mi em va agradar, eh?
0: Sí, però tu també perquè ets una miqueta així, Xavi, si aquí se va, també,
1: Sí, sí, sí.
0: Jo t'he vist a concerts d'Extremoduro, de Megadeth, i després
1: també
0: una
1: això.
0: Miqueta pues, al Tudor Cinema Club. I... Mira, quan l'indie s'ajunta amb l'electrònica més fineta, surten coses molt interessants i ballables. Anem cap a Irlanda del Nord amb tres bordegassos, l'Alex Trimble, el Kevin Byrd i el Sam Halliday, uns altres com l'Abel Caral els hi van dir molts cops hablament cristiano, amb aquesta banda que té moltes joies ocultes en la seva discografia, però que tots reconeixem quan toquin aquesta. Amigues, a moure el bullate molt, molt finetament amb els Tudor Cinema Club i aquest What You Know.

0: Que bé.
1: A mi m'agrada.
0: Sona bé.
1: Ja està, tu del Cinema Club.
0: Jo, saps el que passa? Que jo quan dic música comercial, no, no és despectiu.
1: No, clar.
0: Tant de bo tota la música comercial fos com aquest àlbum, el Tour History del 2010, del Tour Cinema Club, que, escolta, sona de meravella.
1: Sí, sí, sí.
0: Ens encanta, ens encanta. Ara jo demano... Baixa una miqueta.
1: Aquests també venen al Cruïlla?
0: Aquests també, no, clar.
1: Quin cartellàs, eh?
0: No, és que mira, i a part, ara diré una cosa que... ho dic ja obertament. Jo tinc 51 anys. Jo veig segons quins cartells...
1: Que no saps qui són.
0: No, a part, home, sí, perquè em dedico a això.
1: Sí, home, però, sí. Però jo parlo per mi, doncs.
0: Però ho entenc. Però ara has de dir... Ara,
1: jo?
0: I els que toquen ara no sortiran fins a les 5 i mitja del matí. Bueno, que si a les 5 i mitja del matí m'he aixecat ja 6 cops a orinar, estic a buscar la Vanguardia,
1: ja
0: m'han fotut a casa la dona, perquè ja estic allà a casa inquieto i con la ràdio a tope i coses així. Pues escolta, tal. Ara, dempeus, perquè porten el Cruïlla aquest any, aquest senyor, que és un dels senyors més importants en la història del pop dels 80 i 90, que visita un altre cop Barcelona, en el que serà un dels concerts més importants dels festivals. Amics, el líder dels Talking Heads torna a Barcelona per deleitar-nos amb les joies de la seva extensíssima discografia, tant amb la banda com en solitari. Jo no sé si sabeu que aquest senyor és... jo crec que és l'escocès que porta quasi més temps vivint als Estats Units. Ara que hem vist aquest senyor sense faldilla i amb les campanes penjant al Mundial, amb el kilt aquest i sí, tal, doncs escolta, l'escocès històric que porta menys anys als Estats Units, qui és el senyor David Byrne, que cantarà aquest Once in a Lifetime del 80.

0: Els Talking Heads de David Byrne, amb aquest One Sit
1: Recupereu la playlist que m'he escollit els 10 artistes que més ens agraden d'aquest Cruïlla, on està aquest tema de l'àlbum Reminding Light, el 80, del David Byrne amb els Talking Heads. Va, i ara anem, mira, jo he parlat d'aquests tios, per mi és la darrera banda de rock and roll que queda al planeta. I ho dic així, i si no esteu d'acord, us espero ara fer
0: una
1: cosa.
0: I tant! No es peguin ningú.
1: Em deixes el casco de la moto, la piton, i a veure qui té raó i qui no té raó. La meva banda de rock and roll preferida des que van treure el seu primer disc. Hereus dels Stones, des d'Atlanta, Georgia, van recollir aquest testimoni creuant-lo amb les arrels profundes del folk americà dels Flaming Burrito Brothers i el rhythm and blues negre. Els germans Robinson, el Chris i el Rich, són els caps d'aquesta banda. Ells són el darrer bastió de la puresa del rock americà. No sabeu l'il·lusió que em fa poder tornar a veure aquests cabrons. Els corps que més marihuana han fumat en la història del rock. Sí, amics, sí. Amics, sonen The Black Crowes amb Jealous Again del 90.

0: rock and roll.
1: És que pràcticament són... Si el capullo de Mick Jagger hagués respectat la gent que es mora i hagués dit fins aquí, ens quedem amb tota la pasta i no tornem a fer res més, continuarem sent la millor banda de rock and roll. Als Estats Units, el Chris Robinson i el Rich, els seus germans, es consideren dos dels millors músics en vida americans per aquest rotllo de barrejar el folk, el country i el rock and roll primigeni. No us ho perdeu, i sobretot, si em veieu allà...
2: A què anirà, mossèn?
1: Estaré a primera fila.
2: Hombre!
1: A primera fila, hombre, ja ho dic ara, amb tota la xusmassa de Sant Feliu, amb totes les samarretes que tenim xinades dels Black Crowes des de fa 35 anys...
2: D'aquells negres amb la gira, amb el de Ciutats al darrere, eh?
1: Efectivament, el Hunter, perquè algú dirà...
2: Amsterdam, Nova York, jo... Santa Coloma de Gramenet,
1: estic esperant Brussel·les, allà, sí, veient el concert i que vingui algú per darrere i piqui l'any que va néixer ell.
2: Sí,
1: ell,
2: a Robledo.
1: Hombre, en el 87 jo nací, abuelico.
2: Com es diu aquell festival de Via Robledo? El Viñarroc.
1: El Viñarroc, que s'ha d'entrar... s'ha d'entrar amb els geos allà.
2: No, home, no,
1: amb el trajo, amb el trajo que porta Dustin Hoffman, ha estallido, perquè allà jo he agafat de tot. Hasta el reintegro de la primitiva me llevé quan vaig anar al Viñarrobledo, amigues. Va, anem a una altra banda d'aquestes que ens agrada moltíssim a l'embalat. De Boston, altres que varen canviar la vida a molts amb la sonoritat de les seves guitarres i les cançons que feien. Gran part... Mira, temàtica omni, bizarra i amb un profund coneixement cultural. Un dels coeficients intel·lectuals més elevats de la història del rock des del meu parer. El senyor Black Francis.
2: Sí,
1: amb la baixista Kim Deal, el guitarra Joe Santiago i el bateria David Lovering. Gràcies a ells tenim els Nirvana. Vull recordar i recordaré sempre que Kurt Cobain, abans de morir, en una entrevista va dir: "Els Nirvana els que volien ser eren els Pixies. Res més, volien ser els Pixies." Gràcies a ells els tenim. Escoltem una cançó que fa referència, atenció a aquest nivell intel·lectual, ara que fas empareados con coño, porro, coses així. Imagineu un tio al 89 des de Boston citant a un perro andaluz de Luis Buñuel amb aquesta cançó que es diu Debaser.

0: Ara és quan diu Ancient Andalusia.
1: Ara, posa'm ara. Andalusia. Imagineu-vos, un tio de Boston...
0: Un perro andaluz.
1: Un xen andalusian. És que ell deia, però aquesta gent que aprèn... Sí, sí, aprenien coses, però bueno, ahí estan. Els pixis al Cruïlla. I allò que hem dit al final, home, mira, que som una mica de la vella escola. Hòstia, pues mira, hem gaudit de totes aquestes bandes de pop rock i ara... Hòstia, me voy a casa, estoy con una miqueta engurilat y, home, ara no sortirà Bob Dylan amb l'harmònica.
0: No,
1: no, porque si no, porque nos cortamos el cuello
0: todo.
1: No,
0: i total.
1: Pues una
0: total.
1: Miqueta de electrònica per arrematar.
0: Ah,
1: allò que ara, ara, mires, que són les 5 i mitja, i dius, ara, no vamos a ir pa casa.
0: Podria anar cap a casa.
1: Una mierda, no. Vivir pa casa. Vete a la barra que t'atenen en català.
0: Sí, senyor.
1: I agafa uns aromes de Montserrat, unes de Carbonet pel d'aquí, i per mi un bittercast. Que anem a veure, a rematar la jornada.
0: I no tindria uns pets de monja.
1: Uns pets de monja. I tant, i 4 unces de pernil del més bo pel nen. Que ara n'he entrat una miqueta de gana a la 5 i mitja al Cruïlla. El nen, Xavi Bundó, que mide 2,10 estirau, eh?
0: Carquinyolis, pets de monja.
1: Botifarra, una mica... Esqueixada de bacallà. Esqueixada de bacallà és el que millor entra quan estàs de festival a la 5 i mitja, perquè entra i surt a la mateixa vegada, eh? Entrant i sortir, deixen entrar antes de salir, i tot allò. Ojo amb l'esqueixada dels festivals. Tanquem aquest recorregut pel Cruïlla 2026 amb una mica de trance, una mica de trip-hop, una mica de música dance, un himne dels 90 per a totes les amigues que els van acompanyar moltes nits i matinades de glòria. Vinga, ara ja és el moment, Xavi, de treure les juanoles i tanquem l'embalat d'avui amb els britànics Faithless i aquest clàssic de la festa que es diu Insomnia. In my nature under ceaseless attack I get no sleep, sleep, sleep, sleep. I can't get no sleep. Vamos, ahí está. Te estoy viendo venir, María Jesús, desde Igualada. Lleva las largas. Acércate.
0: Apa.
1: Arriba, arriba,
0: largas,
1: arriba.
0: Apa.
1: Oh, my God.
0: No. Al Blue Bananas.
1: Al Candemor, diu. Al Candemor. Ya volas con el Candemor. Súbemelo, chiquitín. Can, can, can, can, can, can, can, can, can, can, can, can, can, can. Lo bo del Cruïlla és que gent amb samarreta de Suede, allà fent el de Big Bowie, el otro con los Black Crowes. No, que yo solo escucho country y me l'agafo un paper de fumar. A les 5 i mitja del matí, tothom can, can, can, can, can, can, amb el Faithless, perquè serà així,
0: sí,
1: amigues. Gran colofón del Cruïlla 2026.
0: Va, la 1:02, que tanquem paradeta.
1: Va, no? Vamos, va. Que me voy con las bicis.
0: Posis la gorra, posis la gorra.
1: La gorra i tafa rural.
0: El... Mira, mira, mira com està veient ara les imatges. Així ha d'anar vostè.
1: Gent, no. Home, bé, jo...
0: Mallot groc. El casco protector.
1: Sí.
0: Les ulleres aquestes que t'ocupen mitja cara. I a corre, i a corre.
1: Xavi, soc un home gran i s'embarcarien totes les piles gordes de la ràdio gorda de la cuina, s'embarcaria el mallot, eh?
0: Va, una missa més per a marcar del mossèn Nin, que avui ens ha fet aquest recorregut parada i fonda pels imprescindibles del Cruïlla, que és, recordeu, de dijous a dissabte de la setmana que ve al Parc del Fòrum. Mossèn, l'acompanyarem fins al bícing.
1: Home!
0: Amb aquesta gorra de caja rural. Amb el mallot de Rei de la Muntanya, sí. Que és que li queda molt bé aquest.
1: No, no.
0: Que és el de, com es diu, el de puntets,
1: el del Rei de la Muntanya, sí, em queda molt bé,
0: és blanc amb puntets vermells.
1: I sobretot, em queda molt, com es diu, me queda muy holgado, eh?
0: Quina, queda, sí, apretadet sí. I...
1: No, no, i molta gent diu, coño, te has pintado, haces body painting. No, és un puto mallot, cabrons, estic refatot, eh?
0: Escolta, al Baix Llobregat hi ha alguna muntanya per fer el rècord de muntanya?
1: Bueno, algun...
0: La Montserrat.
1: Hi ha muntanya de coses, que la posen allà a la taula i genera muntanya, però bueno, sí, sí.
0: Esperi, tingui aquests dos bidons, d'aquests que posen a la bici.
1: Gràcies.
0: Un porta estomacal bonet.
1: Hombre!
0: I l'altre, aigua del Carme.
1: Home, és el que millor va per anar amb bici, clar que sí.
0: Perquè no es deshidrati amb la calor, la onada de calor, i amb Marino la jarreta.
1: La jarreta i la jarreta i el que tu vulguis, eh?
0: Mossèn, que vagi bé, fins
1: diumenge. Gràcies, fins diumenge, Benet. Bon diumenge, Richard Virenque. Bon diumenge a totes les amigues. Que malgrat no els hi agrada el ciclisme, sempre van amb malles i mallors marcant tota la Guardiola. Va, us estimo, home, a totes. Bon diumenge. Visca el Cruïlla i visca el Tour. Yeha! Yeha! Yeha! Dale, Durany! Dale!
2: Esteu escoltant
3: els millors moments del Via Lliure.
0: Bueno, i ara li hauré de tornar el tàper a la pobra Mare Arans perquè se'n va sense el tàper, perquè evidentment ens ho menjarem, això, mare, que ho sàpigues. Ara ho fem ja per la gent del podcast. Gemma Herrero, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Els que sou oients del Via Lliure ja sabeu que amb la Gemma cada 4 anys apareix aquí amb el Mundial i ara que estem ja en la fase...
4: En les teves
0: cosetes. Ja estem en la fase ja una miqueta més interessant d'aquest Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Com ha anat la setmana?
4: Pues hijo de infarto.
0: Sí, no?
4: Pero de infart.
0: Increïble, eh?
4: Quina setmana. Ha sigut increïble. El Congo, que gairebé es carrega Anglaterra. El Brasil, que ho va passar fatal, oh, però fatal en el Japó. El Senegal, que això va ser molt fort. Guanyava a Bèlgica, vas veure el partit?
0: Sí, sí.
4: Guanyava,
0: sí,
4: a Bèlgica en el 84.
0: 2-0.
4: 2-0. I van acabar perdent, pobre gent, pobre gent. Paraguai es va carregar a Alemanya, però sens dubte... El que
0: bueno,
4: no
0: perdona, i aquesta nit passada, cuidao, eh?
4: Sí, sí,
0: hi ha hagut un moment de veure en França si se'l carregaven.
4: Però, sens dubte, el que no crec que puguem oblidar és aquest moment.
5: Cabral que tira un recorte, Cabral que dispara! Gol! Descomunal de Sidney López Cabral!
0: El partit de l'Argentina contra Cap Verd, que en principi era l'Argentina de Messi, dius, bueno... Passarà per sobre de Cap Verd.
4: Jo vaig estar el divendres a una tertúlia esportiva i les apostes eren lo de 3... No, no.
0: 3-0, 4-1.
4: 3-0, 4-0.
0: 5-0.
4: Mare meva, les va anar d'un pèl.
0: Recorda, el partit va acabar 1-1.
4: Sí, senyor.
0: Van anar a la pròrroga.
4: A la pròrroga.
0: A la pròrroga s'avança Argentina.
4: Sí, senyor.
0: I aquest és un golaç, que és el millor del Mundial, que fa un jugador del Cap Verd, que jo no sé ni qui és.
4: Bueno, pues es diu Sidney López Cabral, que va marcar, bueno, el que serà ja segon dels gols del Mundial. Un xut increïble que es va colar per l'escaire. Que qui és? Pues és un trotamons. És un juga de lateral dret, té 23 anys, és un rodamón criat en el planter del Feyenoord i del Twente a Holanda, bueno, Països Baixos. Va arribar a quedar-se sense equip en l'estiu del 2020 i va haver de reinventar-se en les files del Helsingborg, a Suècia. Va jugar després a Alemanya, en el Victoria Col, més tard a Portugal, a l'Estrela Amadora, que el va fitxar lliure el mes de juliol passat, i Mourinho el va demanar al gener per al Benfica. Després de 12
0: partits... A veure si acabarà el Madrid, ara.
4: No crec.
0: Ah, vale.
4: Perquè l'han fitxat després de 12 partits, l'ha fitxat el Trabzonspor...
0: A Turquia.
4: A Turquia. O sigui, un rodamón. Però,
0: però 23 anys ha passat per 6 o 7 equips ja professionals.
4: Un rodamón i serà sense dubte, o sigui, no tinc cap dubte de que serà un dels bueno, gols del Mundial.
0: I la celebració,
4: No només per la factura, sinó per el que va significar i per el moment de ai, que Cap Verd,
0: encara?
4: Cap Verd es pot carregar a l'actual campiona del món.
0: I després la corredissa que fa, que no se sap bé qui busca...
4: A la seva nòvia.
0: I està buscant la nòvia per abraçar-la.
4: Que ja saben hasta el nom de la seva nòvia. Crec que es diu Judit.
0: Jo no la conec.
4: Sí, bueno, per la xarxa s'ha sortit.
0: I una criatura, també, que no sé si és el seu fill o és un germà o és un no sé què, que l'abraça mentre ell plora perquè és conscient que ha fet un golaç tremendo que passarà a la història.
4: No, és increïble. I ara escolta a un altre dels grans noms del Mundial. I no estic parlant de Messi, ni de Kane, ni de Haaland, ni de Vinicius, ni siquiera de Lamine Yamal. Estic parlant de Bocinha.
6: Foi una gran participació. Obviamente, nota triste resultat, mas no tenho estado orgulhoso e satisfeito do percurso que nós temos ali. Não tem um grupo fantástico, não tem jogadores de muita qualidade e não dignificar o nome de Cabo Verde e o nome de seleção nesse maior parque do mundo.
4: Pues sí, señor. Han dignificat el nom de Cap Verd, que era una de les... Bueno, de les...
0: Home, juntament amb Curaçao devia ser...
4: La ventafocs del Mundial, que tothom esperava que fora molt fàcil guanyar-la, i mira, Cap Verd. Fins que va començar
0: una,
4: el Mundial...
0: Un altre partidàs, eh?
4: Sí, sí.
0: Perquè ho va parar tot contra Argentina,
4: sí, sí.
0: També.
4: Crec que va fer 9 aturades.
0: Que a més és un senyor... Que és del típic que, en principi, la seva carrera ja gairebé està resolta.
4: Anys,
0: 40 anys té, no?
4: 40 anys i juga a un equip de la segona divisió a Portugal.
0: És que és increïble.
4: No, és històries del Mundial que sempre ens emocionen. Perquè et facis una idea de la bolleria, del que significa jugar un Mundial, una dada. Bocinha tenia 50.000 seguidors a Instagram abans
0: del Mundial, 50.000.
4: Abans de que comencés el Mundial. Quants diries que té ara?
0: No sé.
4: Més o menys.
0: No ho sé, no, ni idea.
4: Ahir quan vaig mirar eren 19 milions.
0: 19 milions?
4: 19 milions. Avui són 25 milions. Dius?
0: Però ha crescut 6 milions en 24 hores,
4: no,
0: també.
4: No, 6 milions, no.
0: Sí, de 19 a 25?
4: O... Ah, sí, sí, d'ahir
0: d'ahir. D'ahir avui sí, ha guanyat 6 milions. De...
4: milions de seguidors.
0: Mira, vaig a buscar-lo, eh. 25,5 milions ara mateix.
4: Increïble.
0: Tenia 50.
4: Té més seguidors Bocinha que la selecció argentina. Per
0: què
4: exemple.
0: Dius?
4: T'ho juro.
0: És impressionant.
4: Bueno, les bolleries del Mundial. Oh. Messi, per cert, va marcar el seu 7è gol en el Mundial. El continua, el fa el que pot, però clar, els seus companys no se l'estan posant fàcil. No. El Julián Álvarez aquest que vol el Barça, menudo Mundial està fent el xaval, eh? Això deia...
0: Està baixant el preu.
4: Vaya tela. Això deia Messi després d'acabar el partit.
7: Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada.
4: M'encanta l'expressió de mata-mata. El que això faixa...
0: Sí, sí.
4: El
0: argentí.
4: El mata-mata, que m'encanta.
0: Vamos.
4: Vamos.
0: Que no me la sé encara.
4: Ganamos la tercera con Lionel. Queremos ser campeones otra vez.
0: Mare de Déu, això. Sembla una xaranga, això.
4: Total.
0: Aquesta és la quarta estrella, no?, que es diu? La
4: cançó de Palmito, la quarta estrella.
0: Correcte.
4: A l'Argentina el que no se li pot negar és que la seva afició és una de les més intenses del Mundial. Mm. I deixen moments únics. Per ser a Barcelona,
0: sí,
4: veig més samarretes d'Argentina i de Colòmbia que de la selecció espanyola. És increïble, increïble.
0: Una cosa, mira, ara em diu el Ferran Dover, que no sé si és veritat, suposo que sí. A veure, quin seria el porter més popular del món a banda de Bocinha? Neuer, potser? No, però tampoc, no?
4: No, Neuer Courtois. Té...
0: Courtois. Vaig a
4: porter del Courtois. Madrid, de la
0: Courtois.
4: Selecció.
0: A veure quants seguidors té Courtois. 18 milions.
4: Veus? No, no, és que és increïble.
0: Iker Casillas, 20,4. Bocinha, 25 milions.
4: No,
0: és el porter amb més seguidors a Instagram.
4: La bolleria del Mundial. Que t'estava dient, que ja no me'n recordo.
0: Increïble.
4: Ah, l'afició argentina.
0: Sí, exacte.
4: A la sortida de l'estadi es van trobar una cartera que estava perduda.
0: Sí, sí.
4: I què van fer?
0: No sé.
4: Posar-se a buscar a l'amo de la cartera així. Perdió la billetera.
0: La billetera.
4: Espera. Juan Manuel Montero era el senyor, el amo de la billetera.
0: Ah, sí?
4: I li van cridar, Juan Manuel Montero!
0: Perquè van buscar el clar, DNI que hi havia dintre i comencen a cridar-lo, és increïble.
4: I li van trobar.
0: Ah, el van trobar.
4: I el millor és que li van trobar. En fi, Argentina ara es veurà les cares en Egipte a vuitens. Egipte que va guanyar a Austràlia als penals.
0: Sí, sí, sí.
4: És que imagina't que podia haver sigut ara el partit Egipte-Cap Verd.
0: Sí, totalment.
4: Increïble.
0: Podria haver
4: increïble.
0: Estat perfectament.
4: Els pobres, els humils, estan dissenyant historiones en aquest Mundial i el que millor ho va definir va ser el seleccionador de Paraguai, Gustavo Alfaro, el Lechuga Alfaro, després de guanyar a Alemanya.
8: Yo le decía, los que tenemos enfrente, con todo respeto lo digo, están formados en academia de primer nivel, en Europa. Nosotros venimos de la tierra colorada.
4: La
8: camiseta
4: colorada
8: que tenemos son las franjas de la tierra colorada, jugando descalzo en esa tierra, con los sacrificios de los padres para tratar de llevar a los chicos a que puedan entrenar y que con el esfuerzo de los padres muchas veces haciéndose cargo de cosas porque no le alcanza la plata para llegar a fin de mes para que los chicos y sus hijos puedan cumplir los sueños. Si todos padres, ¿quién no quisiera como padre que su hijo pueda cumplir un sueño? Haciendo sacrificios, teniendo postergaciones, teniendo privaciones, en silencio, mascullando. Nosotros venimos de esos lugares y es el escenario ideal. Y esto no quiere decir que nosotros ganamos porque venimos de la tierra colorada y ellos perdieron porque... No, para nada. Ojalá nosotros pudiéramos tener lo que tienen ellos, los avances de primer nivel y todo lo que tienen. Por algo tienen 4 estrellas. Entonces, ojalá nosotros... Pero yo no reniego de mis orígenes. No reniego para nada de mis orígenes. Porque en definitiva es lo que nos define como tal. Es lo que nos define como selección.
4: Un discurs
0: sí,
4: preciós, eh?
0: Sí, perquè a vegades al món del futbol veus unes barbaritats i en canvi trobes personatges com aquest que poden ja no només fer 4 frases ben fetes, sinó que gairebé filòsofs, no?
4: Sí, sí, sí.
0: Aquest és el seleccionador del Paraguai.
4: El Lechuga.
0: Sí. T'he de dir
4: Lechuga
0: que...
4: Lechuga Alfaro le llaman.
0: Lechuga Alfaro.
4: És argentí. Home, és que són imbatibles.
0: Jo pensava...
4: Són imbatibles.
0: Dic que raro, que par... no sé, jo no sé com parlen els de Paraguai,
4: són
0: però aquest...
4: Són imbatibles.
0: Sembla un senyor argentí
4: és
0: parlant.
4: És argentí.
0: No, però t'anava a dir que està molt bé el discurs, el compro i està molt bé, i crec que és de sentir-se orgullós.
4: Sí, per el joc...
0: Home, per això el que t'anava a dir.
4: Parlem del joc del
0: per
4: Paraguai.
0: Per favor, són marranos considerables.
4: Jogo bonito no és precisament, no. Ahir, ahir a la nit va ser tremendo. Sí, sí. O sea, van desquiciar, o van intentar desquiciar a Mbappé, l'empenyaven,
0: le
4: feien faltes, o sea, le van a treure de polleguera.
0: Sí, sí, sí.
4: Però Mbappé també, que clar, sap castellà perfectament, que li va dir a...
0: No me'n recordo què va dir un...
4: La concha de tu madre.
0: Ah, li va dir als paraguaians, no?
4: Però vamos...
0: Sí, no, un altre que també...
4: El Xavis bueno. es va veure perfectament que li deia la concha de tu mare.
0: Ell té Jogo Bonito, però també sí. L'elegància bueno, a vegades tampoc...
4: Estava fins a
0: sols, no. Sí, sí, ja.
4: I davant les càmeres, quan va terminar el partit,
0: sí,
4: va dir això.
9: Si il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde. Désolé de l'expression. On n'a pas de problème avec ça. Ils pensaient qu'on allait venir jouer en smoking, qu'on allait juste venir faire des belles actions des 1-2. Nous, on sait faire le sale football aussi. Et on l'a fait aujourd'hui, on a gagné. Et même dans ça, on a été meilleur qu'eux.
0: Pots retirar al principi, perquè diu, si hem de ficar les mans a la merda, ficarem les mans a la merda. Mira.
9: Si il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde.
0: Això.
4: Perdó per l'expressió, diu, després. I que es van pensar que anaven a venir a jugar de smoking,
0: sí,
4: que només anaven a venir a fer jugades boniques, però saben jugar també al futbol brut. I el van fer avui. També en això vam ser millor que ells.
0: Sí, sí, sí. Fins i tot jugant brut.
4: Estava
0: emprenyat. Estava calentet.
4: Sí, sí.
0: Bueno, ja es va veure la celebració, també, que va començar a fotre uns crits. Però...
4: Sí, sí. A França li espera ara el Marroc.
0: Cuidado. Cuidado amb aquest partit. Ja no només perquè és un partit difícil per França, sinó per les implicacions polítiques que té, que l'últim cop que van jugar a França i Marroc, socials,
4: sí, sí,
0: a França.
4: Es
0: a París,

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: I brasilers?
2: Els de Noruega també estan deixant la seva petjada al Mundial.
1: Ah, són els que fan allò el rem.
2: Això.
1: M'encanta aquesta gent també.
2: Però no més els jugadors i no més en les rades, no només en les rades, en Times Square, no
1: a Times Square, sí, sí, sí,
2: és una imatge de tot.
1: Qui no ho hagi vist, els noruecs fan això del rem, bueno, sí, de tots a una remem com si fos una nau vikinga, no?
2: Això mateix.
1: I pim pam, espectacular les imatges.
2: I li han copiat fins i tot, l'altre dia quan Mèxic va guanyar a l'Equador 2-0 i es va classificar per a vuitens, els jugadors en la màscara, portaven una màscara en la cara de Javier Aguirre i van fer això al vestuari. Aguirre, per cert, que continua donant-nos grans moments a la sala de premsa.
3: Oye, Javier, ¿sí sabes que hoy acabas de cambiar mucho de la felicidad de la gente? Hoy está desbordado toda la ciudad y todo el país festejando esto. Acabas de ser otra vez abuelo.
4: Sí.
3: ¿Qué más te falta ahorita en la vida?
4: Un whisky.
1: Ya hi som. Aquest home quina obsessió amb el whisky.
4: No, cortito, con hielo, un regabulín. Es lo único que me falta.
1: ¿Aún?
4: Hoy. Y no tengo en la habitación, se me acabó.
1: ¿O qué toma?
4: Ni modo. No le digas a nadie, güey.
2: No le digas a nadie, güey. Lagavulin.
1: ¿Qué es lagavulin?
2: Lagavulin, que no té mal gust el senyor, eh?
1: Sí.
2: És un islay, és un whisky de Malta. Val una mitjana de 80 euros.
1: L'ampolla. O el got.
2: És un whisky molt bo, però hi ha algunes edicions especials que poden arribar a costar 2.000 euros. Sí. És un whisky bo. Això sí, ell va dir que con un gelito...
1: Sí.
2: I això és un sacrilegi per als amants del whisky,
1: sí?
2: Eh?
1: No es pot posar
2: diuen
1: gel.
2: Diuen que, depenent del whisky, es pot posar una mica d'aigua per trencar l'estructura.
1: Vale.
2: Però que posar gel a un whisky així és com posar gel a un Rioja.
1: Sí, clar.
2: A un Rioja boníssim. En fi, però el que se lo tome como quieras.
1: Però, a favor, si li pregunten per la família i nets i tal, no creus que falta un whisky.
2: Un whisky.
1: Pues endavant.
2: Un lagavulin.
1: Un lagavulin.
2: Aquesta matinada Mèxic s'enfronta a Anglaterra. Recordes quina cançó et vaig dir que havien escollit les d'Anglaterra?
1: Ai, ja no me'n recordo la cançó.
2: Aquesta.
1: A veure. Ah, sí, sí, sí. Que vaig pensar que era una mica vintage, per ser...
2: La de Chase de Sang, que era una banda italiana, que és la de...
1: Bueno, no, és veritat, no, que eren italians, a sobre.
2: No s'entén com Anglaterra, con la música que té,
1: sí,
2: però
1: sí.
2: Bueno, allà ellos, perquè l'afició no l'ha comprat la idea, i l'altre dia, després de guanyar a Congo, la que va sonar, per suposat, és aquesta.

0: Això és l'estadi, eh? Amb la gent cantant el Wonderwall dels Oasis.
1: I just en la frase que diu "You're gonna be the one that saves me",
0: tu ets el que em salvaràs.
1: El realitzador, que la realització del Mundial, menuda telita, però aquesta vegada sí, el realitzador va enfocar a Harry Kane, que va ser el que es va salvar davant del Congo. I una curiositat, Xavi. Tu segueixes a Liam Gallagher?
0: Jo diria que sí. Bueno, que sí, ara ho busco.
1: Està fent un recital.
0: Ah, no l'he vist.
1: En els darrers dies. Perquè està responent a aficionats.
0: Contesta aficionats?
1: Però vamos.
0: Ah, sí?
1: A mexicans, argentins, dient-lis... I a vegades incluso, mira, l'he trobat una expressió que va dir que és... a ver, ¿cómo era? Walnut Whopper. Le va dir
0: Walnut
1: a,
0: Whopper?
1: Walnut Whopper li va dir a un. I buscant, que era lo de que és Walnut Whopper, perquè traduciéndolo és Whopper de nuez.
0: Sí.
1: I sembla que és una expressió per dir a alguien bobo en jerga de Manchester.
0: Ah.
1: Walnut Whopper.
0: A veure si els de Manchester insultaran també com els d'Argentina.
1: Però busca-li, perquè és un recital,
0: buscaré,
1: eh? És un recital.
0: Ah, i aquesta és la que t'agrada, no?, del Quevedo, que és un senyor que canta cansat sempre.
1: Bueno,
0: I aquesta és la cançó de la

0: selecció espanyola.
1: Sí, el que passa és que tenen una opció B també, que és la de despetxar de Rosalía, que per suposat m'agrada a mi molt més.
0: Sí, sí.
1: Però l'altre dia, quan van jugar a Los Angeles i estava Rosalía en Los Angeles perquè havia donat allí un concert que està fent la seva gira a l'Estat Suís...
0: Que els locutors de la televisió espanyola van confondre-la amb Penélope Cruz, però bueno, endavant.
1: Bueno,
0: al revés, Penélope per...
1: Estava també la Penélope, Javier Bardem...
0: Sí, sí, estaven tots junts.
1: Aquesta, moltes gràcies.
0: Ah, veus?
1: Home.
0: Tu volies aquesta?
1: Home, esta mola molt més.
0: Ja.
1: Pero bueno, chico, ¿qué vamos a hacer? Y en Los Ángeles el otro día va a sonar la de Rosalía. Dels familiars que acompanyen a la selecció espanyola, qui diries que és el que s'ha fet el més viral, el més famós?
0: Home, el germà de Lamine Yamal, no?
1: El Keine, el germà petit de Lamine Yamal.
0: Mini Yamal. Bueno, no sé si es diu Yamal, perquè no tinc clar, és germà, però germanastre, no és ben bé...
1: És germanastre, són de...
0: És de la mateixa mare, em sembla,
1: no? De la mateixa mare, però no és el mateix pare.
0: Clar.
1: Així que no crec que el cognom sigui el mateix, però no estic segura. Bueno, això és el que deia Lamine sobre ell.
2: Emociona ver a mi hermano ser feliz, a mi madre, vivir la vida que siempre ha soñado, a mis amigos. Al final es lo que yo deseo, al final es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo. Es todo para mí, mi hermano, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él.
1: Estoy enamorado de él.
0: Bueno, és que li porta 15 anys, ben bé.
1: Bueno,
0: o 14,
1: el nen crec que complirà 3 anys.
0: I ell en té 19, quasi.
1: I ell té 19, quasi.
0: Imagina't.
1: O sea que... I estic enamorado de él, que bonita la frase.
0: Sí, sí,
1: que
0: sí,
1: mono,
0: sí.
1: ¿Verdad?
0: Sí, sí.
1: En 18 anys, no sols, Lamine Yamal, em refereixo, no sols és l'estrella de la selecció, sinó que a més és el líder de la selecció. És increïble. Li van preguntar a Lamine en una entrevista en la cadena SER si no sentia el pes de la pressió i escolta la resposta que va donar.
2: Yo pienso que hay gente que ha sufrido más. Mi madre me tuvo con 16 años y eso sí que es presión de verdad. Mi padre tuvo que ir a buscarse la vida, ir a la calle a recoger cosas para poder traer comida a casa. Entonces eso sí que es presión. Yo lo único que tengo que hacer es jugar y que todos los españoles estén contentos.
1: Però si és tenir un fill...
0: Sí. Això ho he sentit en els últims temps d'alguns jugadors de la NBA, per exemple, unes respostes similars, però clar, és que el nano té 18 anys,
1: Bueno, té el cap ben agulat. Sí.
0: Després es diuen certes coses, però de moment...
1: A mi em sembla que de cap és un tipus... Vamos, jo als 18 anys...
0: No!
1: Crec que no tenia...
0: Tu imagina't que haguessis de respondre segons què.
1: Bueno, no. I que me tornaria boja. Bueno. O sea, el que tothom te conegui ser milionari als 18 anys, jo estaria gilipolla perdida, però
0: totalment.
1: Bueno. I per resumir...
0: Sí, 8 anys al final.
1: Per resumir, això és el que ens queda. Avui... Brasil-Noruega a les 10 de la nit.
0: 10 de la nit, està bé.
1: Partides. De matinada, un altre partides. Mèxic-Anglaterra.
0: Potser, cuidado, perquè deu ser dels que potser hi ha sorpresa. Que, vull dir, Mèxic està molt bé. I Anglaterra...
1: Bueno, ha guanyat tots els partits i no ha encaixat cap gol,
0: Sí, sí, sí.
1: O sea que, cuidadito. Demà, Portugal-Espanya.
0: A les 9.
1: A les 9 de la nit. I de matinada, el USA, Bèlgica. Dimarts, Argentina, Egipte.
0: Sí.
1: Emocions fortites, també.
0: Sí, sí, sí.
1: I per la nit, el Suïssa, Colòmbia.
0: Està bé.
1: Però atenció, que la notícia és...
0: Què?
1: Alerta, alerta.
0: Allà també en
1: alerta.
0: Tenen?
1: Dimecres, per fi, no hi ha futbol.
0: Oh, què dius ara?
1: Dimecres no hi ha futbol.
0: Oh, però vols dir que és bo, això?
1: Deu sortir,
0: no,
1: jugar-se als amics...
0: No, perdona, ara ja no.
1: Ir a una terrassa,
0: ara ja no.
1: Al cine, al teatre... No hi ha futbol. El
0: ara ja no.
1: No hi ha futbol.
0: Però a la gent ara això ja no li agradarà, després
1: sento,
0: de tants dies.
1: Però fins que... Des que va començar el Mundial el 11 de juny...
0: Mare de Déu.
1: El dimecres serà el primer dia... El 8 de juliol, des de l'11 de juny fins al 8 de juliol, el primer dia que no hi ha futbol.
0: Hi haurà gent
1: cremant-se
0: lo bonzo pel carrer. En fi, que Barrero, doncs ho seguirem, evidentment. I la setmana que ve més,
1: Sí, ja la setmana que ve
0: estarem
1: serà en semifinals.
0: Semifinals ja?
1: Semifinals. La setmana que ve és, crec que és dimarts, dimecres, no hi haurà futbol. No, al revés. Dimarts, dimecres seran les semifinals i luego ja el cap de setmana...
0: Mare de Déu, senyor.
1: La final.
0: Lo que viene. Gràcies,
1: Emocions
0: Gemma.
1: Emocions fortes.
0: Totalment. Gràcies, Gemma.
1: Un plaer.
3: Fins aquí.
4: Els millors moments del Via Lliure.
3: L'aplicació de RAC1 ara...
4: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
3: Escolta'ns al cotxe.
4: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
3: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
4: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Què tal? Bona nit. Ara són 3:15, el dia que hem viscut en acció, o hem vist en acció per primera vegada, els grans favorits endur-se el Tour de França lluitant per una victòria d'etapa. I se l'han dut Isaac del Toro. De fet, Tadej Pogacar, que ha acabat segon, li ha cedit la victòria per darrere dels dos ciclistes a l'UAE. Han entrat Evenepoel i Vingegaard, que manté el mallot groc. Ara bé, el danès només té ja 6 segons de marge respecte a Pogacar, i fora dels grans noms, l'altre protagonista del dia d'avui ha estat el catalano-neerlandès Alex Molinar, que ha protagonitzat l'escapada del dia i que s'ha vestit amb el mallot de la muntanya. Com ja va passar ahir, excel·lent resposta del públic al llarg dels 170 quilòmetres d'etapa amb inici a Tarragona i final a la muntanya de Montjuïc. Demà viurem la tercera etapa, última, que recorrerà les carreteres catalanes. Sortirà de Granollers i arribarà als Angles, a la Catalunya del Nord, amb modificacions. Per cert, degut a l'incendi que hi ha a uns 60 quilòmetres on està situada la meta, no varia el recorregut, però sí que es tallarà el pas als aficionats i a la caravana del Tour. El Tour de França, evidentment, és un dels grans focus d'atenció aquests dies en matèria esportiva. L'altre és el Mundial de Futbol. Avui amb dos partits més dels vuitens de final. Un és a punt de començar a les 10, d'aquí 13 minuts, al Brasil-Noruega, i qui guanyi s'enfrontarà al vencedor del Mèxic-Anglaterra, que jugarà a les 2 de la matinada. N'estarem pendents, lògicament, i demà serà el torn d'Espanya a Portugal, un altre dels duels destacats d'aquests vuitens de final. De fet, la selecció espanyola ha acabat l'últim entrenament abans del partit. Anem cap a Dallas i saludem l'enviat especial de RAC1 al Mundial, Damià López. Com estàs? Bona nit.
2: Hola, bona nit, Xavi.
1: Ha entrenat ja, està a punt d'acabar. Com tenim la selecció espanyola ara mateix?
2: La selecció espanyola s'ha entrenat fa una estona al Cotton Bowl de Dallas, on ahir ja ho va fer, a l'antic estadi on es van jugar partits del Mundial 94 sota una calor espaterrant. Gairebé cada dia et dic, és el dia que hem tingut més calor en aquest Mundial, doncs avui el que més. De fet, la dada que et donaré, Xavi, és que avui alguns periodistes ja hem hagut de fer servir crema solar. És a dir, que avui hi havia petició de gorres, de crema solar, era una calor realment complicada de suportar, fregant els 40 graus. Bé, en definitiva, avui temperatures altíssimes. La curiositat que et puc dir és que avui ja definitivament dos jugadors s'han sumat al Team sense samarreta de Marcos Llorente, que eren Marc Pubill i Ferran Torres. De fet, abans que els jugadors sortissin a la gespa, hi havia tres jugadors literalment prenent el sol, que era un sol molt dur, sincerament. Hi eren Pubill, Ferran Torres i Marcos Llorente, que eren per la gespa com si fossin a la platja. La notícia a nivell esportiu, Nico Williams ja s'ha reincorporat amb el grup, s'entrena amb normalitat. Demà podria entrar a la convocatòria, evidentment no serà titular, s'espera que De La Fuente posi a la N per banda esquerra, li està funcionant bé, i que tota la profunditat pels extrems la porti un Lamine Yamal plenament recuperat i també motivadíssim.
1: Has aguantat prou sense crema, doncs, Dami, no? Has aguantat 15 dies de Mundial, 3 setmanes ben bé ja, no? Les que portes per aquí.
2: I 28 dies, eh? Vam marxar el 8 de juny.
1: Clar, molt abans de començar, sí, és veritat.
2: Sí, sí, que aquest és un Mundial llarg, tot i que ara ja afrontem la recta final. No ho sembla, perquè en realitat, per exemple, Espanya ha jugat 4 partits dels 8 que podria jugar.
1: Sí.
2: És a dir, que tècnicament a nivell de partits és la meitat, però a la primera fase hi havia molt d'espai entre partits i fa la sensació que estem a meitat de Mundial, però pel que fa dies sí que hem superat ja claríssimament l'Equador. Però sí, avui sí que ja no hi ha hagut més remei que fer servir crema solar i gorra, perquè realment la calor era asfixiant. Portugal s'ha entrenat a una universitat propera a Fort Worth, que està més a prop de l'estadi de Dallas, sense baixes, amb l'equip al complet, Cancelo titular, João Félix suplent, dic João Félix per allò de la proximitat que encara li tenia amb el Barça, Cristiano Ronaldo titularíssim en el que podria ser l'últim ball de Cristiano, per bé que ell avui en roda premsa d'alguna manera s'ha vingut a defensar quan li deien allò de l'últim Mundial, no em voleu retirar, que potser encara us quedareu un pam de nas i m'haureu de seguir suportant uns quants partits més.
1: És el verb, exacte, suportant. En tot cas, home, seria històric que Cristiano pogués disputar encara un altre Mundial, el del 2030. En qualsevol cas, ha parlat Cristiano també, lògicament, el seleccionador portuguès, Robert Martínez, i Espanya com parla, el seleccionador i el jugador?
2: Espanya parla d'aquí a 40 minuts, així està programat que parli Luis de la Fuente, aquí a l'AT&T Stadium, com és habitual en Espanya i en altres seleccions. Per exemple, fa una estona ja et dic, ha parlat Robert Martínez al costat de Cristiano Ronaldo. És la manera habitual que es fan les rodes de premsa al futbol modern, en Champions, etc. A Espanya ho fa de manera separada, i aquest matí han parlat tres jugadors del Cotton Bowl. Han parlat Miquel Merino, Víctor Muñoz i també Rodri. I ara d'aquí una estona escoltarem Luis de la Fuente en la roda de premsa oficial aquí a l'estadi de Dallas.
1: Perfecte, doncs d'aquí uns minuts tornem cap a Dallas i ens expliques, o comencem a sentir ja protagonistes en la prèvia d'aquest Espanya-Portugal de demà. Fins ara, Dami.
2: Perfecte, Xavi, fins ara.
1: A fora del Mundial, per cert, el dia també que el Madrid ha fet oficial finalment el fitxatge de Dumfries, i per tant ja són quatre els reforços anunciats per la propera temporada, juntament amb Konaté, Cucurella i Bernardo Silva, a banda, lògicament, del tècnic José Mourinho, que tornarà a la banqueta blanca.

0: Un dia més, doncs, centrats en aquesta nova jornada del Mundial, que la d'avui, o en el cas d'avui, és a punt de començar. Dos partits, ara ho dèiem, dos partits de vuitens, d'on sortirà un dels encreuaments dels quarts de final. Ara sabrem si passa Brasil o Noruega. Més tard, a les dues de la matinada, sabrem el rival que sortirà d'aquest partit de Mèxic a les dues de la matinada. Deixeu-me començar a presentar els que avui ens acompanyen en aquest Tu diràs, una mica llarg, ja ho dèiem ahir ho pensàvem, que seria una mica més llarg, hi ha molta teca, per tant, l'explicarem des de ben d'hora. Jaume Molló, com estàs?
1: Molt bé, bona nit. Com ha de ser?
0: Avui dos grans partits,
1: sí, I tant. Vinícius contra Haaland. És que aquest partit es ven sol. És un partidàs. I compte que Brasil, per precedents, per sensacions, jo no tinc tan clar que sigui qui acabi passant a quarts de final.
0: Hi ha molta gent que avui dona números i uns quants a Noruega, eh? Vinícius contra Haaland, el Pulga i l'Interna, no? Podrien ser també perfectament avui en aquest partit uns contra els altres. Xavi Puig, com estàs? Bona nit.
2: 22-22, bona nit.
0: 22-22, sí senyor. A tu què, aquest crida l'atenció d'aquest Brasil-Noruega per començar?
2: Sí, és atractiu. Jo també, si no, m'agradaria que passés Noruega cap a quarts de final i que el Brasil s'acabés el seu recorregut aquí a Noruega, i a més després d'aquesta afició, no?, que diríem que s'ha guanyat una mica també el cor de l'aficionat al futbol, amb aquesta coreografia, amb aquesta manera de remar tan coordinada. A mi em faria feliç avui que Noruega es carregués al Brasil.
0: Edu de Batlle, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: A tu també et faria il·lusió que Noruega passés?
3: O... A veure, a mi és que en els mundials, a les fases eliminatòries del mundial, em passa una cosa, que és aquella dualitat de d'una banda m'agrada en les històries, i que, per exemple, una selecció inferior sobre el paper com Noruega elimini a Brasil, igual que m'hagués agradat, per exemple, que Cabo Verde, que és eliminat a Argentina, però alhora sóc egoista i penso, quarts de final, què prefereixes? Un Brasil-Anglaterra o Brasil-Mèxic, o Noruega contra qualsevol dels dos, o fins i tot a semifinals la projecció contra l'Argentina. Llavors, com que veig una taula bastant vikinga de moment, anirem al Brasil, va.
0: A veure si continua o no. Dani Solsona, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Viking o samba, què?
4: La veritat és que el 50%.
0: Sí? No tens predilecció avui?
4: No. Perquè Brasil ha guanyat, de 4 partits n'ha guanyat 3, i l'únic partit que ha jugat contra una selecció, diguéssim, una mica potent com Marroc, no va guanyar. El mateix passa amb Noruega. Ha guanyat 3 partits, però va perdre contra la selecció potent com França, no? Per tant, no ho tinc clar. No ho tinc clar.
0: D'aquí a no gaire començarem a veure qui surt millor, qui no, qui té més opcions. Albert Blaia, com estàs? Bona nit.
5: Què tal? Bona nit.
0: Per tu, qui té més opcions reals de passar avui?
5: Home, jo crec que Brasil és millor equip. Em sembla que té més armes. És veritat que també Noruega recupera Rierson, que és un jugador que contra Vinícius jo crec que pot ser una mica un antídot. Veurem si ho acaba sent, aquest punt d'experiència, però també de pressió. Pot anar en contra a Brasil, perquè té moltíssima pressió. Evidentment és aquest Mundial amb la carrera simbòlica de Neymar, que pot ser segurament doncs l'últim, i una Noruega que feia molts anys que no hi era i té una generació daurada, i veurem si ho poden aprofitar, o aquell regust de Bèlgica, per exemple, que hem vist en molts mundials, que no acaba de fer grans històries més enllà d'aquelles semifinals, i potser jo crec que Noruega té una bona oportunitat per intentar fer alguna cosa molt, molt especial.
0: I afegim també a la tertúlia la Clara Rodergas. Clara, bona nit.
6: Bona nit.
0: Partidàs.
6: Partidàs. Millor que el d'ahir, segur, no?
0: Sí,
6: vaja, jo almenys tinc les partides més altes. Per mi és dels vuitens, juntament amb el de demà, l'Espanya-Portugal, i el Mèxic-Anglaterra, afegiré també aquesta matinada, és el partit segurament més destacat de tots, perquè Brasil sempre és Brasil i sempre la volem veure, i Noruega per mi és una de les grans sensacions d'aquest Mundial. Ja em va agradar molt a la fase de classificació, que va fer-ho molt, molt i molt bé, i la veritat és que amb un Haaland que està a un nivell altíssim, jo crec que avui serà un bon partit.
0: Va, doncs anem als 11.
7: Nima Automoció patrocina aquest espai.
0: I comencem per Brasil, amb els ulls posats en Rafinha, que, de moment, a la banqueta.
6: A la banqueta. Avui un canvi, també per, en aquest cas, una lesió, com és l'absència de Paquetá. Juguen al seu lloc Martinelli, l'11 de Carlo Ancelotti, amb Alisson a la porteria, Danilo lateral dret, Marquinhos i Gabriel Parella de centrals, Douglas Santos a lateral esquerra, amb Bruno Guimaraes i Casemiro al doble pivot, Ryan per la dreta, Martinelli per l'esquerra, i al davant Cunha i Vinícius.
0: Això pel que fa al Brasil, a Noruega, lògicament, amb Haaland, i amb qui més?
6: I amb 10 més, torna Ryerson, com deia el Blai, avui amb Naylan a la porteria, Ryerson lateral dret, Ayer i Hegen parella de centrals, Wolf a lateral esquerra, amb Berts, Odegaard i Berg al mig del camp, per la dreta, Soros a l'esquerra, Nusa, i en punta, Erling Haaland.
8: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra.
9: Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. AnimaAutomoció.com.
0: 3 minuts i les 10, una pausa i tornem.
10: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
0: Un minut passa de les 10 de la nit, pendents ara mateix d'aquest únic partit que tenim en marxa. El primer de la jornada, doncs, sortirà un dels quart finalistes del Mundial, el Brasil-Noruega, que a més, Clara, ha començat fa ben poca estona, oi?
6: Primer minut i 16 segons d'aquest partit, amb pressió alta que hem vist de Noruega en el servei de porteria de Brasil, que és qui té la pilota 0-0 al MetLife de Nova Jersey.
0: És el que dèiem abans, dos grans partits de la jornada d'avui. Sense cap mena de dubte, un dels quarts de final més destacats sortirà d'aquesta banda del 4, que enfrontarà o bé Brasil o bé Noruega amb Mèxic o Anglaterra, que juguen a partir de les dues de la matinada. Per cert, després en parlarem, però del Mèxic-Anglaterra també és un d'aquells que poca gent pot saber el que passarà, perquè és bastant igualat, no, aquest partit?
6: Jo ho encadaré.
0: Tot, home.
6: Sí, jo avui em quedaré, me'n motiva.
1: Aquí a la ràdio?
6: No, a casa, no ho sopa, tranquil·lament.
1: No, okay.
0: Avui ens va bé, avui a les dues, és perfecte, surts d'aquí a la una. Una i...
6: Arribo clar, just que... Sí.
1: És bona hora.
0: Arregles, no arregles, arribes, no arribes, les dues, perfecte, sopant, davant de la tele.
2: És un bon partit, sí. El Mèxic, jo ja sabeu que sóc un fanàtic de Javier Aguirre, i veure Aguirre...
5: L'altre dia van jugar molt bé, l'altre dia, entre Ecuador.
2: Jo dic una cosa, és el partit de llarg d'aquest Mundial que fins ara que més m'interessa veure, que més m'ha estimulat.
0: Ah, sí?
2: I l'hora és un assassinat.
0: Per tu sí.
6: Per tu. Perquè treballa demà. Clar.
2: Sí, no.
0: Treballa és,
2: no sé què fer encara.
0: Gestiona,
2: he d'estudiar la tàctica, aviam si em quedo com la Clara o la veig en diferit.
5: L'ambient de l'Azteca serà...
2: Increïble.
5: Sí. Una cosa...
0: Vaja, clarament és el que s'està vivint més, els partits a Mèxic. De moment, Mèxic està vivint-se els partits...
6: Ui, gol de Noruega, però fora de joc. Com deia el Solsona, s'ha vist molt clar d'un inici que hi havia fora de joc. Pareu de celebrar-ho, home, que ha aixecat la bandera fa molta estona l'assistent d'Ismail El Fat, l'àrbitre d'avui.
1: És un actor, aquest.
2: Sí, clarament, el del mentalista. És que ho estava pensant. És l'actor del mentalista. És increïble. El Berg, el que ha marcat.
6: És fora de joc, és claríssim, de Sorloth.
1: Sí, però quin doble, claríssim.
6: Sí, ara m'hi fixaré.
0: Doncs mira que ho havia fet bé, Sorloth, ho havia fet fantàsticament bé, Sorloth. Mira que se l'ha criticat, però, noi, aquesta passada enrere, perquè després arribés al gol, però... Mira, noi.
1: Primer vist de Noruega, que no sé, Blaia, si et recordo una mica també l'inici del Brasil-Marroc, que també vam estar pendents.
5: Brasil no està començant massa bé els partits. Jo ets a dir que, venint cap aquí, he trobat una d'aquelles paneroles de Barcelona.
6: Ai, no.
2: Però, clàssic.
5: A nivell estètic, no sé si és pitjor veure això o Sorloth extrem, Rebent la pilota enganxat a la línia de banda... És veritat que ara,
6: ho dic
5: ara perquè ha fet una bona jugada i és veritat que Sorloth, quan fa un peu de segon pal, és molt... Però a nivell estadi, veure'm... O sigui, aquest futbolista gegant allà, clavat a la banda, que rep la pilota i els controls no són allò massa bons, bé, em genera una miqueta de pavor veure'l allà, però de moment li està funcionant. I és veritat que tens a la banqueta uns jugadors com Oscar Bob, que són de molt talent, Schenderloop del Benfica, i veurem la segona part. Té molt talent, realment, també, Noruega, a la banqueta.
2: La paral·lola nòrdica,
5: No hi deu gaires allà, això...
0: No, o cap. Potser no ha arribat. No ha arribat.
6: Deu haver-hi altres insectes, no? Altres bitxos.
0: Un altre exemple que ha sigut millor, també et dic, perquè mira, ara la imatge de la paneraula serà complicada de treure-me-la del cap, però vaja.
6: M'ha agradat, la comparativa. No sabia per on aniria, dic ara per què parla la paneraula.
5: Fa molt d'estiu, no?
2: Sí, de fet deu haver-hi més d'un turista noruega a Barcelona que deu acabar com una paneraula, quatre grapes a la nit.
0: Sí, perquè negre no. Més aviat són vermells com es posen, no? En qualsevol cas, de moment, inici de partit mogut amb aquest gol anul·lat, ben anul·lat. I avui Sorloth protagonista en aquesta banda dreta, que sí que és cert que no ens l'acabem de veure, però de moment van per aquí els trets, van per aquí els atacs de la selecció noruega.
1: I els fa jugar els dos, a Sorloth i a Haaland. Haaland, per cert, ha marcat en els últims 13 partits amb la selecció de Noruega.
0: Mora meva.
1: 25 gols en els últims 13 partits amb Noruega. Em sembla una xifra de Zyborg. De fet, ha marcat 60 gols en 53 partits amb la selecció. O sigui, va més de gol per partit. Són xifres realment al·lucinants. Ja que hem dit que el partit és una mica com Haaland contra Vinícius, que en aquest Mundial sí que està fent molt bon Mundial i ha marcat en tots els partits, excepte l'últim, porta 13 gols en 53 partits.
0: És que són números estratosfèrics, però sí. els de Haaland que està fent un mundial, però és que amb el club, amb competicions de clubs tampoc no estarà gaire més enrere, perquè també porta unes xifres increïbles amb el Manchester City i lògicament abans d'arribar a la Premier.
1: I clar, és el primer gran torneig de seleccions que juga, perquè no ha jugat tampoc cap Eurocopa, i aquest és el seu primer mundial, que a mi em sap greu que un jugador així fins als 25 anys no hagi pogut jugar una competició tan gran.
3: Jo li volia preguntar al Blai, tu creus que el punt de maduresa de Noruega li arribarà més d'aquí 4 anys que ara? Creus que tindrà millor selecció? Perquè alguns dels jugadors de referència són encara joves, vull dir, Haaland i Odegaard, per exemple, no seran molt veterans d'aquí 4 anys, no?
5: Jo crec que potser sí, perquè efectivament al final doncs, tens aquest temps per anar fent més tornejos, que evidentment Eurocopes haurien de ser-hi, jugadors com Antonio Nusa, que està sent una... Bé, l'altre dia fa un partidàs, comptar el corna, sí, i Òscar Bob, que comentava abans, també, Xander Lup, són jugadors joves, que jo crec que als 26-27 els hi pot arribar el següent mundial, però han de fer un pas endavant, i veure si també les lesions respecte a jugadors com Odegaard, que ha arribat molt castigat a aquest mundial, i veurem d'aquí 4 anys com està, però crec que avui tenen una bona oportunitat, i de moment Brasil, 6 minuts, i no han tocat la pilota encara.
0: De fet, anava a preguntar, i Brasil, així com Noruega, potser d'aquí 4 anys és quan el veiem en el seu màxim apogeu, en quin punt està Brasil ara mateix?
5: Doncs a mi em genera molts dubtes, Brasil. Crec que té problemes importants a l'hora d'entendre cap on vol anar a nivell futbolístic. Hi ha moltes queixes al Brasil, l'estil de joc, de que s'està perdent i s'està europeïtzant una miqueta, diríem, robotitzant molt el comportament d'alguns futbolistes, aquesta pèrdua de talent al mig del camp, no hi ha aquest jugador especial, als laterals és evident també que hi ha una manca de qualitat força alta, i aquest ja estem vivint el post-Neymar. Vinícius crec que encara no ha fet aquest gran torneig, de fet està fent un bon mundial, però avui crec que és aquest dia que el Brasil espera, i no hi ha aquest jugador, no?, que digués, ostres, pot ser Endrick, veurem en un futur, i tinc ganes de veure una miqueta aquest Brasil, perquè ara mateix crec que a nivell de talent està lluny del que hem anat veient els últims anys.
11: Ha sortit l'alineació ja, del partit, l'alineació de l'Espanyola, 11 de gala, 11 de gala amb el número 4 Jalapeño, amb el 22 Saito, amb el 7 Gildas, i amb el número 1, el fitxatge que arriba per revolucionar els aperitius, l'anxova de l'escala. Ja ho saps, els dies de futbol no poden faltar els amics, i ara que ve el bon temps tampoc poden faltar les olives. L'Espanyola, sense l'Espanyola no hi ha aperitiu. L'Espanyola, una aceituna com a ninguna, la
3: més sabrosa, sempre farcida del millor. Avui n'hem tret unes a casa per dinar.
6: Jo l'altre dia també a la tarda.
11: De quines? Clàssiques o de jalapeño o quines?
3: No, jalapeño no, que jo sóc més moderat, sóc més conservador. No, les clàssiques, sí.
0: Les clàssiques.
6: Les
0: funcionen totes funcionen. Sí. Hauríem de començar pensant en fer avituallament, una mica els dies que diu Xavi Puig, tot això, entra una gana terrible, no portem res a l'estómac, i aleshores, clar...
3: És complicat.
0: Vinícius acostant-se a l'àrea, però això, no?, acostant-se, ja està.
6: Sí, no, he intentat una bicicleta, però se l'he acabat al camp a Vinícius, que...
0: El Tour de França.
6: El Tour, exacte. La bicicleta. Sí, sí, ha fet aquí un Isaac del Toro, Vinícius, però se l'ha acabat al camp, somrient com sempre.
4: Ha canviat, jo crec, que Ancelotti, no hi ha Lucas Paquetá, que és...
1: És una baixa important, no, Solsona, aquesta?
4: Sí, a més, em sembla que està lesionat.
1: Sí.
4: Té una lesió, i ha posat a Martinelli, l'obliga a jugar amb doble pivot, amb Bruno Guimaraes i Casemiro, no té ningú a la mitja punta, fa baixar a Cunha, i es queda Vinícius un pèl a dalt. Martinelli, que ja el coneixem de l'Arsenal, està jugant per banda esquerra, i aquí en aquesta zona central, Noruega, si té paciència, dominarà aquesta zona central, perquè Cunha, ja sabem que és un atacant, al tenir dos pivots no tenen aquest mitja punta que pugui recuperar pilotes, i aquí es troben bastant tranquils els noruecs,
1: Ancelotti, ja sabem també de l'època del Madrid que s'ha de jugar al contraatac, vull dir, tampoc...
0: Cap mena de problema, no? Ni vergonya ni res, però és que Brasil, de moment no sé exactament a què està jugant aquest Mundial tampoc, perquè sí que hi ha hagut algun dia que han brillat...
6: Pilota,
5: per mi és
3: pilota. Però m'ha semblat
0: mal a mi.
6: Jo una mica de tot. Portaria, perquè l'últim que toca ha estat Cunha, jo diria. Per mi és net.
5: Això
6: no
5: menja el penal a Mbappé, també.
6: Per mi toca la pilota i la fa rebotar a les cames de Cunha. Per mi, de lluny, de primeres.
4: Ho vull veure.
3: Cunha està embogit,
1: Aquest àrbitre està quadrat,
6: Pues no,
4: no, com una catedral.
3: Cunyà ja ho sabia, eh? Cunyà ja ho sabia.
0: Home, és que això és
5: penal. No pots anar al terra en aquesta situació mai.
6: Guapa.
1: Aquest arbitre està quadrat i és molt dolent. A veure, s'acaba de menjar un penal com una
3: realment la pilota la frega.
6: Sí, sí, sí.
3: Però és que toca un 10% pilota, 90% Cunyà.
5: La cosa és que m'hi hagués fora de joc, potser, a l'inici, que no sabies on va passar, però penal.
4: Jugarà penal, però va, ràpid.
6: El bar Tatiana Guzmán, la de Nicaragua, també hem vist el Cerro Grande ajudant.
3: El mentalista preocupat, el jugador de Noruega.
6: Xeloti
4: i a viatge li posarà.
6: Home, a Rafinha també pot estar, com li agrada.
0: Aquí que Rafinha protesta.
1: I els de Brasil? Bé, demanen que és penal.
5: No, ja, però...
1: Sí, home, però es tracta
0: que li està explicant això.
1: Es tracta de fer pressió, no?
0: De moment, l'àrbitre explicant, encara no sé què explica... Ah, espera, que veurem...
6: Marquinhos i...
4: Ostres, veuen què és l'àrbit?
1: No fa el senyal de... Ara fa el senyal de...
6: El Jean Marroquí, però és dels Estats Units.
4: Si ara vas al bar i mires la jugada i no pites penal, que et retirin de l'àrbitre.
3: Necessitarà 5 segons. Necessitarà 5 segons, més no li cal.
4: No, a la primera jugada ja està.
0: Carai, Dani, avui vens fort, avui, no?
5: Oiga, té la imatge aquí,
0: és que...
5: Bonica.
4: És que de la manera que ha sortit la pilota no la podia haver tret el defensor.
0: Però vols dir que la frega?
6: Sí, mira, fixa't, mira, aquí. Aquí es veu, és l'altra repetició d'abans.
3: Ha de ser un pal frontal, un pla frontal. Sí.
1: Jo tampoc.
5: Ha necessitat mitja repetició,
3: Ja està,
0: No.
6: Diu el senyor Ismael Alfat que, evidentment, això serà un penal com una catedral, un penal com una casa de... Home, Vinícius.
4: Els noruecs que han vist la imatge... I tots han baixat el cap.
6: Ens han enganxat,
0: ja està. No? Vull dir que no hi ha més. Doncs efectivament, penal favorable al Brasil i, per tant, a punt de potser veure el primer gol d'aquest partit. En qualsevol cas, té una gran oportunitat per avançar-se i posar, no sé si mig, un peu a la següent ronda, que és els quarts de final d'aquest Mundial.
6: Sí, aquí està ensenyant que aquest és la recuperació de la pilota que demanaven falta de sobrenussa, que ha quedat estès a la gespa, però vaja, el joc ha continuat.
3: Havia estat de Ryan, no?, la recuperació.
6: Sí.
3: Un dels jugadors del Brasil que està fent millor Mundial.
4: Sí, i jove.
6: I aquí veiem que algú estava protegint el... Mira, Vinícius, diria que és Martínez i l'altre estan allà protegint el punt de penal. Probablement el llançador s'espera fora, però aquí Vinícius està amb la pilota a les mitges.
4: Els de Paraguai... Clar,
6: quina puntada,
4: anava allà fotent el forat. Sí.
3: Vam fer un jardí botànic.
6: Clar, a la teva època els punts de penal estaven...
0: Mira, Bruno,
6: eh? Bruno, ja m'estranyava a mi que Vinícius estigués allà... protegint la zona, per tant, hi ha Bruno Guimarães.
0: Ha fet tàctica per ningú, perquè deu ser cultural, però a Noruega no hi ha hagut ni un sol jugador que hagi anat al punt de penal a intentar fer la guitza de res.
3: Gent educada.
6: Sí, mira, ni un paper terra. El porter de Camachat del Sevilla,
0: Gret
6: Lliure, sí. L'hem vist a la Lliga Espanyola uns quants anys. El 14 de la primera, el Brasil, que pot fer el primer.
1: I va aturar un Estuani, no?
6: Sí, aquell dia que entra, no?, per xutar el penal. Sí, mal record per Miquel Agut. No, sí. La vacança, deixem-lo en pau. Anirà Bruno Guimarães amb la camareta paradilla. Mira, atura Nilan. Atura Nilan. Ho ha dit Jaume Molló i atura el penal Nilan. Sí. Doncs mira,
0: tu creus que com ho celebren? Vinícius està rient ara o no per dins? Ja, clar,
6: sí, això Vinícius...
0: Sí que he sigut jo, no?
5: S'ha de repetir, espero que no?
6: Jo esperem que no.
3: Ha fet molta paradilla.
6: Ha
3: fet una cursa de ara sí, ara no, ara sí, ara no.
6: Com més paradilla, pitjor, no?
5: I no l'ha ajustat massa, tampoc.
0: No. M'ha llençat aquest penal i Brasil desaprofitant una gran ocasió. Havíem vist un gol anul·lat a Noruega en una bona incursió per la banda dreta de Sorloth i pocs minuts després hem vist aquesta grandíssima oportunitat per Brasil desaprofitada perquè ha aturat el porter de Noruega aquest penal llançat per la selecció brasileira.
4: La ceia d'Ancelotti li ha pujat al cabell.
0: Exacte. És la tercera graderia.
3: Per cert, per la gent que ho vulgui buscar, Simon Baker es diu l'actor del mentalista, que és el doble del migcampista de Noruega, Berg, perquè ja veurem que és clavat.
1: No, està bé, aquesta sèrie, Edu? No,
3: l'he vist, no l'he vist.
4: Sí, mentalista, sí.
1: I què, Solsona?
4: Sí, bé, està bé.
1: De què va?
4: No ho sé. que investiga. Ell ajuda a l'actriu que fa de policia.
6: Bona sèrie, diu Aguilar.
4: A resoldre casos.
3: Dani Aguilar corrobora, efectivament, que és una bona sèrie.
1: Quina sèrie no ha vist, Aguilar?
0: No, queden poques.
6: Però, Aguilar, quina és la millor sèrie de la història? Fes-ho saber per via interna i ho compartirem amb
3: els veus. Però veu coses que els altres no veuen, aquest home.
4: Sí, estudia molt bé els personatges i això,
0: Està bé. Doncs mira, tenia una sèrie de capçalera, ja, per si
3: la teniu res.
4: Ja fa molts anys que la fan,
0: Sí, això sí.
4: Ara no sé on
6: fa uns anys el feien a la Sexta.
4: Ara no, ara no.
3: Sí, l'han fet a tot arreu una mica.
1: Sí.
6: Friday Night Live.
3: Home, sí, sí, estem parlant de gairebé la millor sèrie esportiva de la història, et diria. Eh? Sí,
0: estic bastant d'acord.
3: De futbol americà.
0: No baixa, eh? Mira que hi ha temporades, però no hi ha una davallada en aquella sèrie. Així com hi ha sèries que la segona, tercera temporada ja dius...
3: Molt bé, Daniel. No, molt bé.
0: Això és en Benorris, aquesta no.
3: No,
0: aquesta
3: molt bé, molt bé.
0: Com Brasil, que tampoc de moment no defalleix, eh? Després del penal, malgrat tot, sembla que encara va atacant i va buscant porteria contrària.
6: Ho intentava ara Ryan, el futbolista, que un dels urgents que està destacant més en aquest Mundial, l'extrem del Bournemouth, fa una acció per banda dreta, però el xut ha sortit molt desviat, anat directament, de fet, a la zona on hi ha els Vikings, eh? Aquesta és l'aficionó que tant show està donant en aquest Mundial, remant tot el dia. Em pots dir ara, no, aquesta celebració?
0: Sí, molt. Deixa'm anar, que tenim el Xavi Sabater, el tenim que l'hem enviat a un bar d'aquí al costat,
1: home,
0: que reuneix gent brasilera per veure partits, i així ens explicarà ell mateix on és i com està l'ambient. No sé si hi haurà molta, poca gent del Brasil. Xavi, és per aquí, oi?
12: Bona nit, Xavi, sí. Em senteu bé?
0: Sí, perfectament.
12: Estem aquí al bar La Rica, està tot ple de banderes del Brasil, tothom molt expectant i amb molts nervis per aquest partit. El penal fallat d'ara de Bruno Guimarães ha sentat com un got d'aigua freda, perquè tothom esperava, doncs, el gol. Sí que han celebrat pràcticament com un gol el fora de joc de Noruega i el penal, però clar, amb el penal fallat de Bruno Guimarães, doncs... Sí.
0: Ara, doncs, l'aigua freda... poqueta, no? N'hi haurà en els gots dels brasilers avui, aigua freda no gaire.
12: No bec ni un got d'aigua, Xavi, per aquí, o sigui que tot de cerveses, caipirinhas. La gent vol disfrutar, està expectant a veure de si Brasil aconsegueix avançar en aquests vuitens de final davant de Noruega.
0: Però hi ha molta gent o no?
12: Sí, tenim aquí pràcticament et diria que més d'un centenar de persones, tranquil·lament. De fet, quan hem arribat, una noia m'ha parat i m'ha dit que havíem vingut al millor lloc per seguir aquest Brasil-Noruega, que aquí cridarien molt i que ho viurien al màxim, per tant...
0: Que som RAC1, Brasil... Ja li pots dir, som RAC1, escollim perfectament bé sempre, vull dir que sempre les millors eleccions, i aquesta sobre ens quedava a prop, a tocar, a 50 metres de la ràdio, hem cregut que era una bona opció.
3: Però moderació, eh? Però moderació,
12: Xavi,
3: Sí, no.
2: Xavi, eh?
3: La gent brasilera són gent molt oberta i molt simpàtica.
2: Sí.
12: No, nosaltres aquí, got d'aigua, i a seguir la transmissió.
0: Així m'agrada. Doncs va, anirem connectant a veure com va la història i a veure si hi ha moviment també a La Rica, aquest bar on avui hem anat i hem triat per veure el Brasil-Noruega. Sí. Xavi, fins ara, va.
12: Aquí estarem, Xavi.
1: A La Rica, Gaipirinha.
0: A La Rica.
3: Jo he passat per davant, certifico, he passat per davant venint i era ple.
0: Home, ja t'ho han dit, el millor bar on anar a seguir el partit.
2: He tornat tard, en Xavi, a casa avui.
3: Sí. Ja demà.
0: Tard i que l'encerti, és a dir, que sàpiga on torna, que potser no sap ni segons quina hora. No.
1: Per favor.
0: No, jo parlava d'ubicació, d'allò, ostres, que perds l'hora en un moment, que et despistes...
6: Passa sovint.
0: I no saps exactament on estàs anant. En tot cas...
3: Què miraves al mòbil? Espera, perdona, que el Dani fa cara de preocupat perquè estàs mirant alguna cosa al mòbil.
4: No, la sèrie, des del 2008 que la fan. A tres sèries. A tres sèries. I també...
1: Sí, A tres sèries. Sí, no és que surti tres sèries, sinó que s'entén a
4: tres sèries. De cop, no.
1: No.
4: Fa molts anys que la fan.
1: Per ser, ja ho intuïa, Rocamora, però el partit és bastant millor que el d'ahir.
0: Home,
1: vull dir,
0: res a veure.
1: Té bastant ritme i arribades.
0: És que, de fet, devem portar més xuts a porteria o a prop que tot el partit del França-Paraguai.
6: Home, és que ahir la primera part va ser cap a porteria.
1: Tinc xifres que demostren el partit que va fer Paraguai, menys passades completades registrades per qualsevol equip en un partit d'eliminatòria directa de Mundial des de l'any 66.
0: Imagina't.
1: Des del Mundial 66. I la pitjor precisió en passada registrada per qualsevol equip en un partit d'eliminació des de l'any 66, un 54% de precisió en les passades, que això sí, Paraguai ha tingut de mitjana 26 entrades per partit en aquest Mundial, igualant la xifra que tenia Argentina al Mundial del 2006. Una selecció amable.
0: Si hi haurà dades, però potser és el partit del Mundial amb menys joc efectiu de tots els que hem vist fins ara. Si no ho és, deu estar en un top 3 claríssimament.
3: Sí que se li ha d'admetre una cosa a Paraguai en aquest Mundial, que és que ha tingut en la història dels Mundials l'entrenador més impostor. Sí. Això està molt bé. No, home, és que després...
1: Aquell sector de la taula, Rocamora, de l'esquerra,
2: la premsa postpartit.
3: És que, a veure... Jo trobo lícit que una selecció, totalment lícit, no seria jo qui critiqui, una selecció com Paraguai intenti jugar-li a França en estil ultradefensiu. Faltaria més. critico, però no jutjaré que siguin uns marranos, perquè van ser uns marranos, i parlo ja de joc brut. No, de joc brut, però amb pilota aturada, i anar a molestar el rival, a dir-li cosetes per intentar escalfar-los.
0: No? Una mica
3: això no ho jutjaré, va, no ho jutjaré. Però després, ara que després em vinguis a la roda de la premsa i comencis a fer-te l'heroi de los míos entrenábamos en campos colorados, mis jugadores no conocen a su padre, que això també, jo si fos jugador diria, però tu què dius? Tu què dius? Aquesta falsa humilitat i frases de tasses de cafè em sembla lamentable. Juga com vulguis, perfecte, però després no et facis el digne a la roda de premsa.
0: No, sí, està claríssima l'opinió de... però el vas veure al partit o no?
3: Sí, totalment.
0: No, que potser després l'ha recuperat... O
3: i perquè... vaig veure el Paraguai i Alemanya, que també va ser tres quarts del mateix, sí, els que allà van saber avançar-se i aguantar el resultat. No, sí, a mi, jo el joc de Paraguai no el critico. Critico al Faro, aquest discurs a la roda de premsa.
4: El joc, si no juguen...
3: No, però, home, però jo tampoc seré aquí... Home, si ets Paraguai per jugar contra França... evidentment que et penjaràs d'altre vessell.
4: Això sí.
3: Evidentment.
1: Però escolta'm, jo fins a segona part tampoc vaig veure que repartissin molta llenya ni allò recorrissin al joc brut, no?
6: De fet, les més dures de la primera part van ser de França, que va haver-hi una...
1: Sí, va haver-hi poques faltes a la primera part.
5: Joc subterrani, no?
6: Sí.
3: El tal Galarza.
1: Però a partir de l'1-0 va ser, no? Jo crec que fins a l'1-0 es van comportar prou.
5: Sí, però jo crec que no els hi convenia potser escalfar més l'ambient, però sí que amb l'1-0 ja, de fet, els últims minuts és que no podien ni pressionar. França tenia la pilota i no anaven a buscar absolutament res, perquè no podien ni ja no sabien com, no? És veritat que la sensació hi va ser d'un partit que amastegà ciment constantment per França.
11: A l'estiu és dia d'escampar boira, no? Sí, d'anar cap aquí, cap allà, un concert, ara vas a la platja, sí. Carregues el cotxe, el nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric, boníssim, ideal, 628 quilòmetres d'autonomia perquè puguis arribar a tot arreu. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Doncs bona proposta aquesta, ben a més. Espera, que el Dani Solsona...
1: No, Dani, és el connector de l'antena, que no funciona bé. És que hi ha una tele que fa una mica... Mira, l'ha reclat, ara. Molt bé.
6: Bé, Dani.
0: Manetes, toca, no? Sí. Arreglar teles a casa, sí, alguna vegada et toca a tu.
4: L'antena ja... vas movent així. Sí. Tens que l'espatlla està totalment...
11: Tens caixa d'eines a casa o no, tu, Dani?
4: Sí.
1: No. I arregles coses, eh?
4: Sí, tinc coses.
0: Oh, ara feia dies que no coincidíeu, no?
3: Sí. Feia dies, des de l'últim partit de Lliga. Tenim pendent el dinar de final de temporada, convidats, que és el dinar que he de pagar jo perquè va fer més gols Quique García que Roberto.
0: Ah, pagues tu, Edu, al final, és veritat.
3: Sí.
4: Ah, però ja em va trucar i em va dir, escolta, quedem tal dia. I vaig dir que no podia.
0: Per què, no?
3: No, però és igual, però no et lliuraràs. Vull dir, anirem igualment, la setmana que ve o l'altra.
4: Que era un joc, no era que ja juguéssim res. Era un joc. I si vols en fem una cara, ja per la propera temporada...
3: Independentment de qui pagui, jo vull dinar amb tu. Jo vull dinar amb tu, independentment de qui pagui.
4: Calatrava no serà titular, ja.
0: Home, aquest sí que serà titular, no?
6: Sí, hi ha un contraatac del Brasil, un 2-2, és Cunha qui condueix... Està a punt d'arribar a l'àrea, Cunha cau a terra. Ui. No, aquí també demanen penal els brasilers, però... Veure,
0: ni el mateix Cunha, jo crec que el demana gaire amb èmfasi.
6: Ha entrat a l'àrea Cunha, però vaja, ha caigut joguet de forma legal.
0: Sí, crec que ha posat bé el braç al defensa.
6: Sí, el defensa l'està bé, comparació al primer, que sí que ha estat un penal matusser. En aquest cas, no hi havia res. Possessió, com anem, Jaume?
1: Ara t'ho miro.
0: Una mica de possessió,
1: Sí, però... a veure com està el tema.
6: Repartir jo.
1: M'has enganxat amb la pàgina tancada, mira, et seré sincer. 27-73 per Noruega.
6: Tenia la sensació que era...
1: Per Noruega,
5: La possessió de Noruega molt estèril.
6: Sí. Això, per això, que tenia aquesta sensació.
5: A camp propi, sense trobar Odegaard entre línies. Odegaard, de fet, ve rebre la pilota molt avall. Això és sinònim de que no estan tenint aquesta continuïtat. Sorloth, evidentment, a la banda dreta no t'està donant massa res en atac posicional. I de moment Haaland no ha tocat, que això no vol dir res, perquè Haaland en tindrà una i la fotrà dins. Però sí que és veritat que Brasil ja està trobant transicions. Amb Vinícius, amb Cunha, amb aquest Martinelli més a la banda esquerra per fer el treball brut a nivell defensiu i després per recuperar, doncs clar, tens quatre davanters avui per poder córrer i això s'està notant molt.
1: A mi Brasil, però, que jugui això contra Noruega...
3: No sé si són molt puristes allà, però si cau eliminat, evidentment si passa, doncs ja demà en parlarem, però si cau eliminat... És que si cau eliminat avui, creieu que és l'últim partit d'Ancelotti a la banqueta al Brasil?
0: Home, hauria de ser-ho, no?
3: Sí. Caure vuitens,
6: sí.
0: Home, hauria de ser-ho.
1: Mira, ho tinc per aquí, crec que porten 8 mundials sense caure als vuitens de final. O sigui, han arribat com a mínim a quarts. Vull dir que...
6: Quants fulls imprimeixes, ja?
1: Massa. Sí, massa, sí, perquè sí. Ara no estic trobant la dada que busco.
5: Però són 5 mundials... Són 5 mundials consecutius que hi eren eliminatòries contra europeus, contra seleccions europees.
3: Sí, però vull llegir una altra dada, que és que no sé quantes en són exactament, però de totes les seleccions amb qui ha jugat Brasil a la història, Noruega és l'única a qui no ha guanyat.
5: Sí. A qui no ha guanyat.
3: A qui no ha guanyat. Com I en com... són força equips, eh? Estem parlant, no estem parlant de 25, estem parlant de 45, 50 o 60 seleccions.
1: Sí, són 4 precedents, 2 empats i 2 victòries de Noruega. Una en l'únic partit que han jugat al Mundial, fase de grups del 98.
3: Sí.
1: Que aquell Mundial van acabar arribant a la final, tot i perdre amb Noruega.
0: Amb Noruega. Mm. Ostres, però déu-n'hi-do, doncs, perquè Noruega tampoc no és que sigui una de les potències mundials, ni molt menys.
3: No, sabeu, aquella Noruega del 98 tenia Tore André Flo, que era aquell davanter de 2,50 metres.
4: Com el Manu Tebol.
3: Com el Manu Tebol, sí.
0: Home, i també hi havia el pare de Holland en aquella Noruega, no? Clar,
3: sí.
1: Que, per cert, he vist que la prèvia, el Boden Alfi, a Dazón, ha dit que està molt bé el City, però que, home, que al Madrid qualsevol li aniria bé jugar. Entenc que el periodista li ha preguntat pel Madrid.
0: Però què fa aquest home? És igual. Vull dir, a veure, un moment.
11: Sí, sí. Digues, Blai, el que deies de fora. Quan hem sentit aquestes declaracions del pare de Haaland...
5: Ah, no, bueno, que per mi no passaria res a dir que no crec que sigui cap solució. Jo crec que, és a dir, jo crec que el Madrid no té un problema a la davantera, ni molt menys, i menys si el problema, és a dir, no el resols amb Haaland. Jo crec que el resoldries com a molt, per exemple, Olís, que estava sonant també, doncs, home, sí que crec que pot ser de més ajuda, però per mi el mercat que està fent el Madrid, de moment, estàs una miqueta al punt de partida de l'any passat, és a dir, has fitxat el mateix que ja tenies, rendiment immediat, però també potser més dubtes, però al mig del camp no has acabat de fer aquest gran fitxatge, sembla que ha de sortir algú i no sé si passarà, i veurem què acaba passant, però bé, crec que és un mercat molt Mourinho, però potser és una mica estrany en compte com estava fitxant el Madrid els darrers 5-7 anys, per dir alguna cosa.
0: És que, a més, no hi cap Haaland ara mateix al Madrid.
1: S'ha de vendre Vinícius.
0: Vinícius o fins i tot et diria Mbappé, no? Perquè al final la posició de Haaland és la Mbappé, la que ocupa Mbappé al Madrid.
5: Sí, Mbappé, Haaland, un 4-4-2 el pots fer amb Valverde a una dreta i Bellingham a l'esquerra, però que tens a Endri. Què fas amb Endri? Que és una inversió important. Bé, veurem què passa, no? Però sí que és veritat que, home, jo crec que Haaland al City s'ha de veure aquest any com va en Maresca, quin projecte hi ha, perquè a mi sí que també em genera dubtes, no? Aquest City post-Guardiola, de veure què pot fer.
3: El Madrid està ingressant molts diners aquest estiu de vendes de futbolistes que no han jugat al Madrid aquesta última temporada. Des de Nico Paz, que el Como em sembla que ha pagat 60-70
0: milions.
3: I de moment se n'han embutxacat la meitat.
0: No, són 60 milions, el que passa que hi ha una clàusula per la temporada que ve, només per la temporada que ve, que el Madrid el pot recuperar per 80 milions, és a dir, per 20 milions més.
1: Sí. I no sé què em pensarà en Solsona, però a mi futbolistes com Brahim o Guller no em casen molt amb Mourinho. O sigui, aquests mitjapuntes poc físics que no són molt ràpids per les transicions com li agrada jugar al portuguès, vaja, o li agradava com a mínim fa un temps, perquè ara no el seguim tant, doncs no sé fins a quin punt li encaixen o no.
4: És que és difícil d'encaixar encara que no hi hagi Mourinho.
1: Ja.
4: Per l'estructura dels altres jugadors. Vull dir, tenint i no oblidem que hi ha Rodrigo encara.
1: Ah, clar, clar.
6: Sí.
4: La
6: recuperació de la lesió, sí.
4: Aquest veurem. Lesionat. Per tant, sí que m'encaixaria Olise per banda dreta, perquè té desequilibri, pot jugar a la mitja punta, que ho està fent en França, però Haaland tampoc el veig, perquè has de moure peces. I ja va arribar Mbappé, ja tenies a Vinícius, i això fa trontrollar una mica tota la direcció de l'equip. Està bé que hagin començat a fitxar jugadors en defensa, perquè és veritat que han doblat i tal, sí, però és que hi havia molts jugadors lesionats, i sobretot, escolta, no hi ha Carvajal, Militao lesionat, Mendy lesionat,
1: Alaba
4: i tal, vull dir que facin això, sí, si després tenen continuïtat, sobretot al mig del camp, però és difícil trobar aquests elements. Bueno, han fitxat a Bernardo, crec que a Bernardo Silva.
1: Sí.
4: No sé en quina posició el posaran, no ho sé, però ahir al mig jo crec que falten elements. I després en atac, bueno, potser s'hi fitxen algun altre, però d'aquesta manera no. Ibrahim i Guller són bons jugadors, però no són dels que donen un pas més. Sí, són bons jugadors, però...
1: Bernardo Silva, que ahir parlaven d'una mica de l'actuació dels mundialistes del Barça, de Gordon, de...
6: Compte que a punt ha estat de marcar el Brasil l'acció de Martinelli per la banda, la pilota que l'ha centrat, l'ha tocat, diria que ha estat el porter Nilan, i s'ha un efecte òptic, però almenys em pensava que entrava la pilota, però ha acabat arribant al segon pal, ara hi ha una falta sobre Nusa, però Brasil, mica en mica, que sí que està tenint arribades amb més perill que no pas Noruega, més enllà del gol anul·lat, des de llavors... Havia començat bé Noruega, però ha anat desapareixent mica en mica.
0: Martinelli va ser el golejador del 2-1 de l'altre dia contra el Japó, sí. Per tant, el que sí, porta el Brasil cap a 8 anys de final. Què té, Jaume?
1: No, doncs això de Bernardo Silva, que el Mundial de Bernardo Silva comença sent titular, però ja és suplent els últims dos partits i està sent... Vaja, en la línia del que dèiem ahir, pel Mundial a Bernardo Silva, encara que fos gratis, diguéssim, o lliure, no el Barça, pel Barça tampoc l'hagués fitxat. No ha destacat, gens.
4: No.
5: És que en Portugal mig del camp ni Vitinha, et diria.
1: Sí.
5: No.
4: Però Joao Neves. Però m'encaixaria més a Bernardo Silva al Barça que al Madrid, amb la situació que veus al Barça.
3: Clar.
4: I pot jugar més i potser no ha de treballar tant, veurem al Madrid. En qualsevol cas, Noruega, jo crec... des d'aquí, que Sorloth, ja ho vaig veure l'altre dia, jugant a banda dreta, perds un element que és de rematar. Podrien jugar Sorloth i Haaland els dos en punta i posar un home en banda dreta? Clar, però és que Haaland, si no arribes i no centres i no estàs a prop... Tampoc té moltes opcions de rematada i Sorloth si estàs només a pilota aturada, perquè ell pot anar al centre per veure si la toca de cap o remata, no?
5: O si fas aquesta típica jugada d'extrem, però enfonses el rival, s'entrarà de segon pal perquè Sorloth ataqui al lateral, però és que Noruega no està tenint la pilota camp rival com per... És a dir, Sorloth només rep com ara, no? Molt obert a banda, però de moment no estàs aconseguint que Nusa, que és l'extrem, desequilibrant, pugui rebre i generar situacions d'un contra un. I Odegaard, molt endarrerit, veurem si Noruega entra al partit, perquè és veritat que li està costant moltíssim i Brasil està molt, molt còmode.
0: T'agraden les motos? T'agraden les motos, Solsona?
4: Sí.
0: L'Honda, especialment, t'agraden les motos Honda?
4: Sí, home.
0: Doncs Movento Akaimoto és el teu lloc, el teu concessionari oficial Honda, que arriba amb més força que mai de la mà de Movento Akaimoto. Descobreix el nou espai Honda Sabadell amb tota la gamma de motos, accessoris, equipament oficial i tot el que necessites per viure la teva passió sobre dues rodes. Ves a veure'ls a la carretera de Terrassa 169 a Sabadell. No us confongueu, carretera de Terrassa 169 a Sabadell. I prepareu-vos per començar a rodar Movento Akaimoto Sabadell, Honda com no l'has viscut mai abans.
1: És un fals fred, no, això?
3: Sí, la carretera de Terrassa a Sabadell no és el mateix que la carretera de Sabadell a Terrassa. Això passa en alguns pobles,
1: eh? Sí.
3: Que canvia el nom, però és el mateix.
0: Igual que l'Hospitalet va haver una carretera de Barcelona, no? Que és la que anava a Barcelona,
3: sí.
0: Però clar...
3: Ja jo crec que passa, que la gent em guardi de mentir, la gent de la zona, però crec que passa entre Esplugues i Cornellà.
0: Ah, també passa per allà.
3: Sí, la carretera d'Esplugues de Cornellà també... és la mateixa que una carrera de Cornellà d'Esplugues.
2: Sí. La carretera de Barcelona també n'hi ha a Girona, vull dir, no...
0: Clar.
3: Sí.
2: I no et porta... Bueno, sí, clar, si vas tirant molt sí que t'acaba portant a Barcelona.
0: Sempre acabes arribant.
3: Sí, és la nacional, no?
1: A Sant Feliu també hi ha una carretera de Girona i de Palamós.
6: Igual de Barcelona...
1: Sí. Sí. Ara que veiem Ancelotti a la tele, 31 graus, no l'has vist molt abrigat, Rocamora? Perquè, clar, és... Van vestit, camisa, armilla, corbata... Ostres!
0: És que és un gentleman. Aleshores, per molt que hi hagi 31 graus, ell el veuràs allà amb el seu xiclet i la seva corbata i endavant.
4: I no pots canviar. I quan està a la tombona a Copacabana, què?
0: També.
4: amb
0: la caipirinha.
4: Amb la caipirinha.
0: Això. Per cert, que hi ha hagut un moment que han enfocat la graderia a algú que entenem que ha de ser conegut.
3: Jay-Z. Sí.
6: L'Edu sap.
3: Sí. El cantant, el raper.
0: No, l'Edu sap no. Només ho sap l'Edu. Sí, perquè preguntant-nos...
6: Sí, ens hem mirat tots i l'Edu ens ha donat la resposta.
3: És un tio molt conegut, el que passa és que està canviat. Canviat, qui diu canviat diu s'està fent gran, com tots, clar. És el senyor de Beyoncé. És el marit de Beyoncé.
6: Sí,
3: és un dels...
4: No m'estranya que estigui espatllat.
3: Que, per cert, sobre això, pot ser que els partits de la costa est, ja no dic... Bueno, sobretot centrem-ho en Nova York i Miami. Hi hagi bastantes, o almenys les enfoquin menys, celebrities menys famosos que a Los Angeles.
0: És que
3: els partits de Los Angeles...
0: Sí, és el Rubén de l'Ou. Clar, és que allò és...
2: Però això també passa, no?, quan juguen els Lakers.
0: Amb l'NBA, exacte.
3: Sí.
0: No, que hi són tots allà.
1: En Nicholson, sí. I companyia.
3: Jo, per exemple, soc molt més de Nova York que de Los Angeles, però bé.
0: Jo també, jo estic en
3: dubte. Ens m'hi veuríeu un partit aquí al MetLife que no ha...
1: Sí, home. Jo hi vaig ser, no sé si us ho he dit mai. Aquí
0: Sí? És veritat.
3: Al MetLife?
1: Sí.
6: Ui.
3: Ai, és veritat que vas anar a veure futbol americà, oi?
1: Sí, Jets Steelers.
3: Jets Steelers.
1: Ara ja me'l sé de memòria, ara en tornareu a caçar.
6: Oi! Primer avís però, de Noruega.
3: I vas recomanar, i vas anar recomanat per Albert Pedrol, editor del Back to Back, oi?
1: No, no especial.
3: Ah, no?
1: No, no, ja em sap greu, eh? Ara podria dir que sí, però no, no, no, és el, no és el cas. És que és l'únic esport que em va venir bé per les dates que anava.
3: No hi havia béisbol?
1: Hòstia, és que...
3: Quan hi vas anar?
1: Hi vaig anar al setembre.
3: Devia haver-hi béisbol, playoff, però...
1: Sí, però no, entre béisbol i futbol americà, és que no en tinc...
0: No, és que ara l'Edu està molt...
3: Jo aquest any estic molt pesat amb el béisbol.
0: Molt aficionat amb el béisbol. Sí, sí, aficionat. No pesat.
1: Però moltes hores, Edu, no?
3: Eh?
1: Moltes hores de partit,
3: no? Sí, els partits són infumables, 4 hores. Però jo miro els resums de 10 minuts, que són perfectes.
6: Sí, eh?
3: Els de YouTube, els penja la Lliga.
4: No facis el viatge Villarreal... Barcelona, després d'un partit amb l'Edu.
3: Li vaig estar explicant a en Dani i vaig fotre'm una turra de com funciona el béisbol.
0: 3 hores.
6: Increïble. Tu vas entendre o no?
3: Increïble. Increïble.
4: Jo li deia, sí, sí.
0: Oh, ja era... Perquè ets una persona educada. Dani, ets una persona educada.
6: Tots ho hem fet, això, un cop a la vida.
4: Em va interessar el que m'estava explicant.
0: Però aquí, és que no és l'Edu només, és que aquí a la ràdio, no sé per què aquest any, vaja, hi ha gent que porta uns quants anys ja, però hi ha molta gent aficionada a la lliga de béisbol nord-americana.
3: Bueno, molta gent, som tres i estem intentant fitxar gent.
0: Per mi és moltíssima gent.
3: Hi ha Joel Penya, company d'informatius, que és de molt de béisbol, perquè ell d'adolescent va viure un any als Estats Units, però no a qualsevol lloc, va viure a Iowa, que és al mig del no-res. O sigui, són els monegros dels Estats Units.
1: Així ha quedat. Ara entenc moltes coses.
6: Uf, el relat de Haaland. Està patant una hora, bons minuts, eh? Sí? Primer Odegaard amb un xut que ha sortit prop del pal, ha anat al lateral de la xarxa, i ara Haaland amb una rematada d'aquestes acrobàtiques que intenta moltes vegades, i que hi ha cops que hi surten bé, però aquí era molt difícil poder sorprendre l'Alisson, però...
4: Sí. La idea era bona, tirar-la per sobre el porter.
6: No ha pogut donar gaire ni alçada ni potència, i l'Alisson no ha pogut blocar sense problemes. 0-0 al 37 de partit. Recordem que Brasil ha fallat un penal.
5: Molt poquet de Brasil, Blaia, eh? Molt poquet, no?
13: Sí, tot i que jo crec que és el que és molt buscat, el pla de partit. Al final ells saben que al mig del camp no tenen massa cosa per moure el rival, que els millors jugadors que tenen, Cunha, Vinícius, Martinelli, Ryan, són molt millors en transició. I per tant intenten explotar això, i Noruega és un equip que té equilibri al mig del camp, però els centrals són més lents, són jugadors més de dominar el duel directe i l'àrea, i han patit en aquestes transicions a camp obert, però sí que per ser Brasil pot xocar, no? Però crec que Ancelotti està sent intel·ligent, veurem a la segona part, perquè ara Noruega, com comentava la Clara, comença a apretar una miqueta i té talent. I també deia Ancelotti la prèvia que ell no li dirà als centrals com han de defensar Haaland, eh? Això ho va dir un dia amb Modric i Kroos, que no els dirà com han de treure la pilota. És lògic, Gabriel i Haaland han firmat algunes batalles espectaculars a la Premier, i té tot el sentit, no?, que Ancelotti ens digui, bé, confio en vosaltres, sé com el podeu defensar, i de moment, doncs, poca presència, però ja sabem que això no implica res al davanter del City.
1: Mira, justament avui llegia a Opta que Gabriel, el jugador en què ha perdut més duels a la Premier, és Erling Haaland. Ha perdut, vaja, que tampoc són molts, eh? Ha perdut 16 duels en els partits que han jugat, però clar, vull dir que n'hi ha hagut uns quants de duels, però que és el davanter que li, entre cometes, i vaja, té certa lògica, li costa més de marcar el central de l'Arsenal.
0: Ara Noruega demanava una targeta groga, que jo crec que era, amb aquesta planxa, no he vist qui era del Brasil que la feia, la falta tampoc he vist, però això em porta a pensar en els arbitratges, alguns d'ells d'aquest Mundial, sempre que juga, com avui passa, a una selecció sud-americana amb una selecció europea, és a dir, acostuma a passar que quan surts d'Europa i també de Sud-amèrica, en menor mesura, t'arrisques a tenir un arbitratge com a mínim...
1: Sí.
0: Com t'ho diria jo ara?
1: Justet.
0: De posar-lo l'interrogant, no? Perquè, noi, això d'avui, entre el penal, que no ha vist quan era claríssim, ara accions com aquestes al mig del camp, faltes clares de targeta que tampoc no les mostra, no sé si és perquè ell vol deixar jugar, com fan molts àrbitres, però és que aquí se li està escapant el partit en moltes accions.
5: És l'Espanya-Uruguai, no, aquest àrbitre?
1: Sí, mira, és que justament anava per aquí, que l'Espanya-Uruguai també...

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: És acció de no defensa, no? De saber-se tan bo de dir, sí, aquest mal rifaré aquí a la frontal de la meva àrea.
2: I bona pressió de Vinícius, diguem-ho tot.
3: Sí, no.
1: Normalment contra Escòcia ja ho va fer, Jaume, contra Escòcia va forçar...
2: Sí.
3: No, Vinícius, la veritat és que en aquestes accions que són de pressió immediata és força bo, és molt intens, però clar, Odegaard aquí ha de vigilar, no? I Noruega, crec que a la segona part potser podem veure algun canvi, de tenir algun element més de pilota o més d'un contra un, més afilat, perquè Antonio Nusa és un jugador també molt irregular, és bo, però és un futbolista que és capaç de marcar el gol que marca l'altre i que és espectacular, o no aparèixer en molts minuts. I Nilan està sent el jugador del partit, perquè aquesta parada és molt bona, també.
4: Sí. El seleccionador de Noruega vol posar, perquè no li diguin que no juga a Sorlot i no juga a Haaland, però estàs perdent un element perquè li fas fer algunes coses que ell no està acostumat a fer. Per tant, perds un element. Perds un element. Jo, per mi, perd un element.
2: I un recanvi després, per la segona part. Ah. Perquè si Sorlot comencés a la banqueta i el treus a la segona part per jugar amb dos a dalt amb Haaland...
4: O Sorlot, cada vegada que ataquen per la dreta, se'n anés cap a dins, a prop de Haaland, per si hi ha alguna centrada poder estar en disposició de rematar, però és que pel carril dret tampoc puja ningú. Per tant, sempre està en aquella zona.
1: L'equilibri perfecte existeix, eh? Us ho he dit mai, el nou mode 5S ho demostra, ja no has de triar, per tant, tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites pel teu dia a dia, sup amb etiqueta ECO, 7 anys de garantia disponible des de 23.990 euros. El nou mode 5S, el millor dels dos mons, el trobaràs a la xarxa de concessionaris o mode ja ECO de Catalunya.
5: L'equilibri també en el marcador de moment i Noruega advertint.
6: Ara, sí, ara bona acció de Haaland aquí, i la passada per dins, diria que ha estat de Nusa, sí, de Nusa per Haaland, d'arriba Odegaard, i el capità que acaba tu pensar amb la cama de Danilo, el defensor, però bona acció de Noruega, que n'ha tret un córner, per tant, opció pelota aturada de l'equip de Solbakken per intentar obrir la llana al 43 de partit de moment, amb aquest equilibri, com dèiem, sense gols, i equilibri també quan... No, ocasions més clares les de Brasil, però... Mm. Però bé, Noruega està... Està jugant prou bé.
5: Molt de groc, eh? Molta afició, sí, de Brasil, a la graderia.
4: Sí, marcatge que... en zona.
6: El llançament de Bert, la troba de defensa sense problemes, per tant, passaria el perill per la selecció brasilera en aquesta acció pilota d'aturada, tot i que intenta Noruega també encara recuperar la segona jugada. L'avantatge serà per Alisson, el porter del Liverpool, que bloca sense problemes.
5: No, deia, evidentment, ja som a rondes de vuitens de final, ara veurem tots els estadis com els hem vist fins ara, que és plens, però avui em sorprèn, ho dic perquè els noruecs són de les aficions que més han creat l'atenció en aquesta prèvia del Mundial o en aquests dies enrere del Mundial, però avui és que no veig ni una samarreta vermella, pràcticament, en aquestes graderies del MetLife Stadium a Nova York.
6: Estan concentrades, hi ha un sector de poca gent, però concentrat just darrere la porteria on defensen Ailan ara en aquesta primera part. No són molts, tampoc.
5: Són molt de l'afició.
6: Sí, són fans.
5: Sí. Molt. Estan animant bastant el Mundial amb aquestes... remant tot el sant dia pels carrers d'allà on estiguin. És a dir, avui toca Nova York, doncs Nova York remant per allà al mig de Manhattan.
2: No vull fer advocat del diable, però això...
6: Això
2: ho van inventar els islandesos fa uns anys, eh?
5: Sí.
2: Això dels rems... ja es va fer.
5: Però clar, però és tradició vikinga, no? Al final és Noruega també n'hi havia.
3: T'agrada res, avui, Edu.
2: No, és veritat. No, molt a favor, A mi l'afició que m'està agradant molt en aquest Mundial és Colòmbia. És que els trobo l'altre dia quan canten, a banda de Mèxic, el que estan creant a l'Estadi Azteca és increïble.
6: L'Ànec.
2: Sí. Però els colombians és que estan
3: posant...
2: Són una quantitat de gent.
6: A Tomé Lino.
3: I juga molt bé Colòmbia, s'ha de dir, també. Que compta amb Colòmbia... Està fent un gran Mundial.
6: Sí. Compte si passa, i Argentina passa.
3: Pot ser un partit
6: Argentina,
3: espectacular.
6: Argentina, Colòmbia, buf.
5: Jo Colòmbia no el vaig veure. El partit de... Era partit de 8 de setzents, no? El que va jugar de matinada. No vaig veure res.
3: Uns minutets de Quintero, de Juanfer Quintero. Que...
5: Sí?
3: Sí.
2: I no era fàcil, perquè Ghana no és una selecció fàcil i el van treure de manera bastant solvent.
7: I contra Portugal.
2: Va aparèixer a guanyar.
5: Allà és on em va encantar. Colòmbia, com en tota la fase de grups.
2: Seria la reedició, si s'enfronten a quarts amb Argentina, la reedició de l'última final de l'última Copa Amèrica, no? Em sembla
3: que sí.
5: I no sé què dir-te, no? Qui és favorit aquí? Entre una hipotètica Colòmbia...

0: i Argentina.
1: I és que per aquesta banda del quadre jo crec que l'Argentina és la favorita per arribar a la final. Fins i tot per mi més que el Brasil.
0: Blaia, sí?
2: Sí, jo crec que Argentina per tot, però és veritat que a nivell de forma Colòmbia per mi arriba millor. Argentina arriba amb dubtes, Colòmbia està fent un Mundial espectacular i en aquests partits al final això és el més important, eh? En molts escenaris tenir aquest estat de forma òptim.
3: Mm-hmm. Sí, l'altre dia Argentina va deixar molts dubtes, contra Cap Verd, sobretot també a nivell físic, com diu el Blaia, va haver un moment que semblava que els passaven per sobre. Mira, el Barça.
4: Sí. Edu, sabem qui és
1: Jalen Brunson. Jo sé qui és el de la dreta, Jalen Brunson, sí, sí. Però el de l'esquerra deu ser potser algun company als Knicks o algun altre jugador de bàsquet.
2: Si la gorra ha quedat...
1: No ho sé.
2: Però bé,
1: no.
0: És increïble el coneixement de personalitats nord-americanes que tens, no?
1: No.
0: Home,
1: no,
4: però sabem que té en general.
1: Jalen Brunson és...
2: NBA.
1: No, béisbol reconeixeria pocs, també, t'ho dic. No sé si Aaron Judge, que és una de les estrelles de la Lliga, que juga als Yankees, està avui a l'estadi, no ho crec.
4: S'han vestit 6 minuts, per cert, i hem jugat ja el primer.
3: Un altre corna. Oh, sí. Compte, eh?
5: Està acabant bé, Noruega, la primera part.
0: La pausa, un altre cop, no? La pausa d'hidratació que li ha anat millor avui a Noruega. Vaja, és que tampoc estava fent gaire a Brasil. Aleshores, sí que és cert que ha tingut el penal, però aproximacions perilloses ben poquetes, però després, com a mínim, Noruega sí que està encertant com a mínim a porteria i tenint corners, tenint una mica de presència en atac.
2: A veure si n'aprofiten algun de corner, que és la selecció, la segona de tot el Mundial, que genera més gols esperats a través de corners a Noruega.
5: Com els quilòmetres, els tenen.
4: Sí, no. Vols dir alguna cosa a Solsona o què?
2: Mira.
4: Ui. Ai. La pilota que es passeja la treu la defensa del Brasil, que la pot córrer, però res, la pilota la regalarà a Noruega, que tornarà a començar aquesta acció. Solsona, volies dir alguna cosa? T'he vist amb... Mal dit així, amb...
6: No, que marquen la pilota aturada, els corners, sobretot, marquen en zona. Veus els jugadors grocs, en veus 5 o 6, i veus els vermells que estan una mica. Després, quan ve la pilota, doncs cada un va al seu jugador, no? Però, parlant d'Argentina... A mi no és un equip fiable, tenen molta experiència tots els jugadors, tenen el que tenen i és el que resol. Si no, jo crec que Argentina ja hagués estat a fora.
0: Sí, però és incòmode, eh, Argentina?
6: No, que és incòmode, és a dir, i treballaran, i tenen experiència. Sí, això sí, ho tenen, tots els jugadors els coneixen bé, no? Mm-hmm. I tenen aquell que va caminant i quan l'agafa pues, te l'enxufa. Però...
2: No és Nahuel Molina, no, aquell que dius? No és Nahuel Molina, no?
6: Aquell, que no me'n recordo com es diu...
0: Oh, ja, se't entenc, ja.
3: Vols que t'expliqui un secret, Dani?
6: Explica-me.
3: Bo, eh? Que Ford han electrificat els seus icones.
5: Oh!
3: Podeu descobrir el nou Ford Capri, per exemple, sentir l'aventura sense... Sense límits del Ford Explorer o moure's per la ciutat amb tota l'agilitat del Ford Puma Geni, que gaudiu de tota la gamma elèctrica de Ford Motor Company, ara amb el carregador i la seva instal·lació gratis, i a més sumen 4.500 euros a les ajudes del Pla Auto Plus. No sé què espereu, demaneu-lo ja a la vostra prova a Ford Pones o a la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
0: Emparadinha, l'has fet aquesta emparadinha.
3: Sí, perquè hi ha hagut aquí...
0: Claro, no? Sí.
4: Rebombori, perquè Odegaard a punt d'estat de marcar. De fet, Alisson l'ha aturat, però se li ha passat per sota els braços, però per això s'ha quedat frenada per ell, perquè si no... Podria haver estat el primer gol de Noruega, que, com diem, estacava millor la segona part, a la primera part, perdó, i aquesta diria que és la més cara del partit.
5: Sí. Aquesta perquè... l'enganxa Haaland.
4: Exacte,
5: i estaríem explicant el primer de Noruega.
4: De Martinelli era un premi més escurada, aquesta Odegaard tenia molt de cara per poder fer un bon xut, i ha sortit molt, molt, molt centrat directament al cos d'Alisson.
2: És que les dues ocasions que ha tingut Noruega han sigut d'Odegaard, jo crec que haguessin firmat tots, no? Que haguessin sigut de Haaland, perquè aquesta era molt, molt clara, i és un xutet sense confiança, no? Perquè és molt, molt tendre, molt tou, i Alisson, que està fent un bon mundial, un porter molt, molt fiable. I veurem a Brasil si en té alguna encara.
4: Sí, Vinícius és qui més ho està intentant, i ara el xut, que crec que s'ha estavellat en el propi company d'equip, des de fora de l'àrea. Vinícius intenta desbordar, a punt de rematar tot sol. Martinelli ha entrat completament sol dins l'àrea per rematar de cap, però no sé si és que li ha faltat un centímetre d'alçada o què. La centrada era bona.
2: Boníssima.
4: De Bruno Guimarães, diria que és...
2: No, de Casemiro,
4: De Casemiro, sí. I Martinelli, que salta raro.
2: Sí, és com ho faria jo,
5: I no marcaries, no, Blaia?
1: No, confirmo...
4: El duel com
1: confirmo que el que portava la samarreta del Barça a costat de Jalen Brunson no el coneix ningú, perquè... No, vull dir que no és famós, vull dir, deu ser un amic de Jalen Brunson, no el coneix ningú a Twitter. No coneix ningú a Twitter, perquè he estat mirant aviam qui és... De fet, hi ha gent preguntant qui és aquest noi que està al costat de Jalen Brunson i ningú ho sap dir, deu ser un amic de Jalen Brunson.
0: Un toy, no? Un toy de Brunson.
1: Segurament.
0: Que acompanyen
4: el típic tuit de... Oye, creo, ¿quién es, no?
1: Correcte. I Groc tampoc ho sap. No, no, de moment no ho sap.
7: Per cert, ara que dèiem Bruno Guimaraes, que ha fallat el penal de Brasil, la Turan Nylan, Brasil ha fallat 5 dels últims 10 penals al Mundial. Em sembla una xifra...
0: Home, considerable.
7: Però, vaja, n'han fallat William, Hulk, Rodrigo...
2: Quins noms, eh?
7: Marquinhos i Guimaraes. I els han marcat, mira quins noms també, Marcelo, Neymar, 2, Casemiro i Pedro, que Casemiro, que xuta un penal de Brasil, també té mèrit.
0: Sí, sí.
2: Un va ser contra Croàcia, no? L'últim Mundial allà a Qatar,
6: Pedro,
2: el de Rodrigo, diria.
6: Pedro...
7: No, no, vaja, el tuit d'Opta que veig això...
1: Pedro davanter del Brasil?
7: Sí, vaja.
1: A l'últim Mundial hi havia un Pedro a la davanter del Brasil.
7: Doncs és aquest.
0: I què se n'ha fet d'aquest home?
1: Que jo crec que no va arribar a jugar a Europa. Sona que jugava, no sé quin equip del Brasil, un equip gran del Brasil, però sí. No sé si després va tenir molt recorregut.
0: Ah, mira, notícia que Vinícius es queixa d'alguna acció ara.
4: Sí, però...
0: Es queixa d'una falta, suposo,
4: però,
0: o no ho sé.
4: Però amb certa educació s'ha queixat, no? Vull dir, no sé, fent així, gesta, o unint les mans com, sisplau, no...
0: I potser amb raó i tot, no? Perquè hi ha una estirada de samarreta aquí, però demanava alguna cosa que no ha vist l'àrbitre. En qualsevol cas, a punt d'arribar al descans ja al Brasil, si no ho ha fet ara mateix, no sé si ha xiulat, oi que sí?
4: Sí, descans ja al MetLife de Nova Jersey, amb aquest empat a 0 entre Brasil i Noruega, tot i que ha estat una primera part en què han tingut una mica de tot, ocasions per tots els equips, sobretot potser la més cara aquesta d'Odegaard. Mira, ara Odegaard marxa amb... Jo crec una mica amb la imatge al cap, de les ocasions aquestes que ha tingut i que no ha pogut aprofitar. I recordem aquest home que ens ensenya ara, que és Bruno Guimaraes, que ha fallat un penal que podria haver donat avantatge a la selecció de Carlo Ancelotti de moment, però sense gols, es col·loca bé les ulleres, mastega xicleta l'italià per intentar arreglar alguna cosa en aquesta segona part.
3: Però sense els dir, quin mes som ara mateix?
1: Juliol, no?
4: No, jo la sé, aquesta, Edu.
3: El mes de l'acceleració.
1: Clar, sí.
3: A Roma-Coruma. Mes de l'acceleració, mat de Roma-Coruma. Sembla mentida que encara no ho sapigueu. Durant aquest mes aprofita les promocions especials en tots els vehicles d'estoc i estrena el teu nou Mazda d'aquest estiu amb unes condicions que van a tota velocitat. Unitats limitades, les millors oportunitats poden desaparèixer abans del que imagines. Per tant, afanya't i descobreix-les a la teva concessió oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Més... Quin més?
1: De l'acceleració.
3: De l'acceleració. Només a Roma-Coruma.
0: Sí, senyor. Deixa't-me la Rica. A veure què diu. Xavi Sabater. Xavi, com estàs? No hi és.
7: Ui, la caipirinha
0: potser ha caigut, ja, potser ha caigut.
4: Ara sí.
0: Estem aquí. Ets per aquí,
8: estem aquí, Xavi, amb el Víctor, un dels propietaris d'aquí del bar La Rica.
0: Imagina't.
7: És per la seva, ja.
0: No, han de millorar, doncs, una mica el wifi, A veure, perquè de moment...
9: Vivimos el futbol y...
0: No, vemos que lo intentem
9: després. Que vamos a ir ganando, pero por lo que se
0: ve... Després ho intentem, a veure si podem millorar la connexió, perquè va i ve, una mica com Brasil. Aleshores, fem una pausa, intentem solucionar aquests problemes i de seguida que puguem anem a veure com està l'afició brasilera de La Rica, aquest bar de l'Eixample de Barcelona, per veure com han viscut aquesta primera part. Ara venim.
10: Tu diràs, amb Xavi Rocamoras.

0: D'aquí a 2 minuts seran les 11 de la nit, seguint atents a aquest Brasil-Noruega. De moment, amb empat a 0 al marcador al final de la primera part, malgrat que Brasil ha pogut avançar-se amb un penal que finalment Guimaraes ha fallat, o el porter de Noruega ha aturat. Veieu com vulgueu. Estàvem pendents de poder parlar amb la gent del Brasil, que està seguint el partit des de Barcelona, a veure com ho han vist també ells. Abans ens preguntàvem al Brasil com deu viure aquests partits en què la seva selecció cedeix el protagonisme a la selecció contrària. Ho veuen amb una mica de rubor o no? A veure què li diuen al Xavi Sabater. Xavi, ets per aquí, oi?
1: Estem per aquí, Xavi. Sí, estem, com us deia abans, amb el Víctor, el propietari del Bart. Víctor, què tal? ¿Nervioso ahora mismo?
2: Bueno, nervioso. Todos los brasileños siempre estamos. Lo normal. Ya son eliminatorias, pero creemos muchísimo que pasaremos por... Tenemos una camiseta muy fuerte que la amarilla y tenemos mucha fe que sí que pasaremos.
1: Una pena, ¿no? El penalti fallado.
2: Bueno, una lástima, pero Bruno Guimarães viene haciendo un muy buen mundial. Ha tenido su oportunidad, no la ha marcado, pero bueno, eso hace parte, eso es el fútbol. Y bueno, si lo toca hacer otro penalti y el entrenador lo ponga a él, ojalá que marque, salgamos con la victoria.
1: ¿Y no crees que tendría que haberlo chutado Vinicius?
2: Bueno, Vinicius es un buen tirador de penalti. Por su club, Real Madrid, selección, pero se le ha tocado a Bruno, era Bruno y ya está, hay que apoyarlo y yo qué sé, pero hay que trabajar para seguir bien el partido y salir de ahí con la victoria, la clasificación.
1: Y dos preguntitas más, Víctor, ¿tiene que jugar Rafinha, sí o no?
2: Bueno, Rafinha, si está bien físicamente, si no tiene lesiones, obviamente Rafinha es un plus, es un chico que dona mucho, que corre mucho y tal, seguramente ayudaría a Brasil, pero si no está bien físicamente, mejor que deje a los demás compañeros y lo apoyen también.
1: Y para acabar, un resultado, Víctor.
2: Importante salir con la victoria, el resultado me da igual.
1: Doncs ja ho escolta, Xavi, lo perfecte. Important és sortir amb la victòria i després celebrar-ho aquí al Bar La Rica. El Víctor, el propietari, ens deia això.
0: A veure si podem sortir de dubtes. Li pots preguntar si prefereix Rafinha o Vinicius, per entendre'ns?
1: Li preguntem ara mateix, Xavi. Víctor, què prefereix? No? Sí, sí. Rafinha o Vinicius, ¿quién prefieres?
2: Bueno, una pregunta muy difícil.
0: No.
2: Lo prefiero que gane Brasil, que salgamos con la victoria.
1: Uno.
2: No, que me moje. Yo soy brasileño, los dos son brasileños, lo prefiero a los dos.
0: Bé, ja està. Molt bé. Políticament correcte, ja està, ja n'hi ha prou.
1: Els dos, prefereix els dos.
0: Ens podrem tornar a connectar, aleshores, després d'aquí una estoneta, de moment, però tanquem línies amb la Rica, que és on estem veient aquest partit amb un centenar de brasilers. Deia abans el Xavi, més o menys, que són els que s'han aplegat per veure aquest Brasil-Noruega, que de moment tenim el descans, empatant a 0 a totes dues seleccions.
3: Tinc cançons, recordo.
4: Ara, el moment preferit.
3: Sí, tinc el joc de les cançons que van triomfar en any de Mundial, que sé que en Solsona l'altre dia va gaudir.
0: Solsona, que
3: va fer un 3 de 5. Va fer un 3 de 5. Avui t'ho he posat una mica més difícil, Solsona.
4: Són modernes.
5: Perquè... Si faig un de 5, ja vaig bé.
6: No. No deixem escapar el comentari que acaba de fer cada vegada, que si t'ho he posat més difícil, diu, són modernes.
3: Sí. El jovent és així. Aquesta... A veure qui l'encerta, aquesta, a veure.
0: Chayanne,
3: Torero, sí. Va triomfar en un any de Mundial.
6: El tinc clar.
3: Qui arrenca?
0: El tens clar, així anem.
3: Home, ja. Puig, va, doncs va.
6: Jo
4: 2010.
3: 2010,
6: Jo diria 2006.
3: Val. Solsona.
5: No, jo abans. Val. Quin era l'altre? El 2002.
3: 4 anys abans, 2002, sí.
5: 2002.
3: Vinga.
4: 98.
3: Uh-huh. 2002. Uh-huh. Però
0: estic intentant tirar enrere a la meva línia de temps, exacte. Ara estem... Jo també diré el 98, també diré.
3: Doncs, Solsona i Blaia, 2002, encerten la primera cançó. Bé, Solsona... Acabaràs el crac del concurs, eh? Segona.

0: ABBA, Waterloo, aquesta cançó va guanyar Eurovisió. Un any de Mundial.
1: 1936. No comences per mi.
0: No començo per tu. Va, aquí comença.
2: 74.
0: 74, diu Puig.
3: Jo dic el mateix.
4: 78.
0: Val?
5: És el dubte, 74 o 78. Sí, jo diria 74, sí. Va.
0: Val?
6: Va, faré cas a Puig, 74.
0: Us sona?
1: 70 no, perquè era molt jove, jo.
0: Què?
1: Jo diré més del 78. Jo diré 82.
0: 74. 74, la majoria...
1: No repetia.
0: Començant per Puig, repeteix, sense...
3: Marcant el camí, home.
0: Sense por. Aquesta és una mica més moderna.

0: Mamis, de la Rosalía, Despechá.
1: No sé, 22. Sí,
2: sí. 22, dius?
3: Sí. Anava a dir 18, però me feliu el jovent, també. 22, també dic.
4: Jo també el 22.
0: Algú canvia?
5: Sí. No, 22, perquè l'altre dia em va sortir una, que era del primer disc, que era del 18.
0: Ben vist, Puig, sí, sí. Aquesta, massa fàcil.
1: Sí, aquesta molt fàcil.
0: Massa fàcil. En queden dues. Compte aquesta.
1: Va, va.
3: Aquí sí que ja m'aixeco ara mateix i amb ovació tancada.
0: D'aquí ja hauríem d'anar a Rafael per millorar-ho, segurament.
5: És que no t'ho està dient, però t'ho està dient, Xavi, que sortint d'aquí vol anar al Modos.
0: No. Camilo Sesto,
1: diré que posaran,
0: vivir así es morir de amor.
1: Posaran el Mèxic a Anglaterra, al Modos. L'altre dia estava posat al Colòmbia.
3: Veus?
0: Val. Sí.
5: Per experiència, no?
3: Clar, te l'ha explicat. Una amiga.
5: Això s'havia fet, un robot donant la pilota a l'àrbitre a la segona part?
3: Ai, mare meva.
0: No, i millor que no ho tornin a fer. Va, no desvieu.
1: Perdó,
4: perdó.
0: Solsona,
4: aixeques
0: el dit.
4: Jo aniré cap al 80... 78, 82.
0: Va, una.
4: Jo, va, diré el 82.
5: Jo també, Naranjito.
3: Jo diré 78.
1: Jo també.
5: 86.
3: 82, va.
0: 78. Sí, per tant, Rocamora i Clara Rodergas. Ja ens en queda...
1: Una.
0: Una.

0: 82.
1: Alaska y los Pegamoides, perquè eren los Pegamoides en aquell moment, bailando, diu la Clara, 82.
2: Jo et diria 86.
3: I jo també vaig amb Rocamora, 86.
4: 82.
2: 80, no. 90, va.
5: No, no, jo vaig més enrere.
1: Sí?
5: Sí, del 82 al 78.
1: 82, és l'any bo. Per tant, la Clara ha tornat a ser segurament... Vaja, no, no ho he comptat, eh? Però...
0: Sí, he fet 4.
1: No, és que repel·lent, és així de repel·lent.
6: No pots anar així per la vida, eh?
0: Competitiva,
6: que és diferent. No pots anar així per la vida. Farem una petita pausa per intentar assimilar el que està passant aquí.
1: A més, has buscat una mica de màgia.
0: Ah,
1: una mica de màgia de Panini. A veure si millorem aquesta segona part amb una mica més de joc, amb l'àlbum, ja sabeu, eh? L'àlbum més gran de la història dels mundials, l'àlbum de Panini, amb totes les estrelles, com per exemple, mira, Diogo Costa.
0: Home. Demà té
1: porter
0: feina, eh?
1: De Portugal.
3: Volte Made, caram, bon sobre aquest. Sí. McGinn, l'escocès. Bento, porter brasiler. Qui més tenim per aquí? Doku, el belga. Home, i també Bardachi, jugador de Turquia. La Toni? Màgia de Panini.
6: Bon sobre, eh? Bon sobre, sí senyor. Doncs amb Panini, ara sí, anem a una pausa i de seguida tornem.
7: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
6: 5 minuts falten perquè sigui un quart de 12 amb el Tu diràs pendents d'aquest Mundial, avui amb dos partits, el primer dels quals el tenim ara mateix en joc, aquest Brasil-Noruega, que Clara continua exactament igual com ha començat.
0: Amb dos canvis de jugadors, això sí. Noruega ha mogut el camp, ha sacsejat una mica l'atac Solbakken perquè ha tret els dos extrems. Ha tret tant Nusa, que avui és cert que no ha brillat, com per exemple l'altre dia, que va fer un autèntic golaç, i ha tret també a Sorloth, en aquesta posició d'extrem que el Blaya li provocava urticària pràcticament. Han entrat Oscar Bob i Schelderup, aquest jugador del Benfica, que tan bona temporada ha fet, que la Champions ha fet molt bons partits. A veure si avui, en Berg, el mentalista, si avui és capaç de també de desequilibrar per aquesta banda.
6: Clavat, és que realment és que és clavat.
3: És increïble.
6: És que fa l'alineació amb aquests canvis que ara comentava la Clara, i Brasil i Noruega buscant una plaça pels quarts de final. Qui guanyi aquest partit s'enfrontaria, recordem-ho, al vencedor del d'aquesta matinada, el que jugarà a les dues a l'Azteca entre Mèxic i Anglaterra. Per cert, Blai, abans deies que tenim possible 11 d'Anglaterra, com a mínim s'ha filtrat.
4: Sí,
6: oi?
4: Això es deia, que amb Anthony Gordon per Marcus Rashford, que l'altre dia no
0: era tenir
4: un bon impacte en el partit amb aquelles dues assistències, i veurem el partit, no? Perquè crec que és un escenari d'aquests que ens venen a tots molt, molt de gust. Una Anglaterra que tampoc és, que és una mica com Brasil, no? D'aquests equips que no està jugant massa bé, però que, clar, té talent, i amb un Harry Kane que, si Anglaterra fa alguna cosa al Mundial de semifinals, pot ser candidat, no? Ferma la pilota d'or aquest any.
0: Sí.
3: 85.000 banderes mexicanes de plàstic a l'Azteca. Una per cada seient. Els anglesos, imagino que n'hi haurà alguns, no la onejaran, però hi haurà un ambientarro increïble.
1: Hi ha hagut algú que ha fet el negoci del segle, Rocamora.
6: 85.000?
3: Però... Sí, d'aquestes de plàstic.
6: És una bestiesa, però.
1: Sí, sí.
6: Quants n'hi caben a l'Azteca?
3: No, tot és ple.
6: Són 85.000 clavades, eh?
3: Sí.
6: Mora bé.
0: O sigui, hi ha 85.000 seients, 85.000 banderes mexicanes.
3: Sí,
0: o sigui, els anglesos les...
3: No crec que les facin servir, o les amagaran.
6: O d'una altra manera les faran servir.
4: Sí. Vaja com vagi un partit, no?
6: Sí. Multiusos, saps? De Sant Lázaro, doncs ara aquesta bandera que es trobi l'aficionat d'Anglaterra la farà servir per una altra cosa.
3: Multiusos de Sant Lázaro.
1: Estem al record, Anglaterra, d'aquest estadi. Vull dir que té allà la mà de Maradona.
6: Sí, no?
1: La derrota amb Argentina, amb el millor gol o dels millors de la història dels mundials, i amb el de la mà.
0: No, però vos sabeu què és això del multiusos de Sant Lázaro?
3: És l'estadi de Santiago de Compostela, que per cert ara es diu Estadi Vero Boquete.
0: Exacte.
6: Ara ja no us

0: es diu així. Però és el mateix estadi?
1: Sí.
0: Sí, és el mateix, eh? Vale, li canviem només el nom, d'acord. Sí, jo, mira, l'altre dia que en parlàvem, perquè sortia, no sé per què sortia.
2: Sí, va jugar al Badalona, no?
3: Badalona, sí, sí, Badalona.
0: I tenia el dubte de si era el mateix estadi canviat de nom o era un altre estadi. Doncs bé, ja, dubte resolt. Quatre setmanes després, que és quan resolc, que acostumo a resoldre el dubte.
1: Va estar bé.
0: 20-28 dies. Doncs mira, ara és forquilla alta.
1: Mira, ara que l'Edu donava aquesta xifra, en tinc una altra que m'ha cridat l'atenció. Dubte, 35% de possessió del Brasil a la primera part. Des que hi ha registres de Mundial, que és l'any 66, mai la selecció brasilera havia tingut menys d'un 40% de possessió en un partit de la Copa del Món. Per tant, en la línia del que dèiem a la primera part, compte si això no li surt bé a Carleto, perquè cauran pals a totes bandes, eh?
0: És que ho trobo, vaja, molt agosarat, això que està fent avui el Brasil, i molt poca vergonya, és a dir, m'és igual el que diguin, saps? És a dir, jo vaig amb això, si em surt bé, fantàstic, i si no, ja tinc l'esquena ampla, que sí que és cert que porta no sé quantes experiències a la banqueta, però això d'avui és arriscat.
4: El que passa que, fixeu-vos, que el partit que va condemnar Luis Enrique va ser el del 80% aquell contra Marroc.
1: Ja.
4: No, és a dir, hi ha les dues cartes de la moneda, i aquell dia tothom deia que Espanya no tenia pla B, que no sé què, i avui Brasil, que està fent una miqueta al contrari, no? De dir, d'acord, potser en pilota ens podem enrocar. És veritat que Noruega ha acabat bé, ara el seleccionador de Noruega també ha canviat dues coses a la mitja part, és a dir, no crec que estigués massa satisfet. A partir d'aquí sí que jo tinc ganes de veure el Brasil, no? Ancelotti, què fa ara amb aquest 0-0? Com entén o com interpreta el partit? Posarà o no a Neymar, Hendrik, si entrarà o no? I quin rol han tenint els jugadors? Perquè, evidentment, hauràs de posar una marxa més en algun moment determinat del partit.
5: Quan hem comentat a la primera part que el fet de jugar amb dos pivots i no tenir un mitja punta, els noruecs en aquesta zona l'administren bé, i aquí veiem les estadístiques, està claríssim. Ells, Brasil ha de jugar ràpid, és Casemiro el que surt una mica i es desenganxa del doble pivot, però això no és suficient perquè no arriba a temps, i com que no arriba a temps, Cunha vol fer aquesta mitja punta, però pensa més en atacar que fer la mitja punta. Per tant, Ancelotti, no sé què farà si això continua així. Però jo trauria Cunha i posaria un altre jugador una mica més a la mitja punta i deixaria Vinícius a dalt. Ara, si marquen, doncs tot anirà bé, però en aquesta posició els noruecs es troben comodíssims.
1: Mira, ara que deies fa un moment dubtes per resoldre, ens quedava aquell tal Pedro del Brasil. Pedro Guillerme, Abreu dos Santos.
2: Vinícius fa de les seves, eh? Que Vinícius fa de les seves, per la banda acaba traient... No, ui. Portaria.
0: Que s'encara amb l'àrbitre. És que jo crec que li havia sortit aquesta pilota, no?
2: A veure.
0: No. Xulat corners, si no.
2: Corners, sí, tot i que estaven...
3: Si ha xulat corners, corregible.
0: Exacte. Sí. Xulat és aquelles coses que...
2: A veure, havia fet l'autopassada per superar Ryerson i després...
0: Ah, no,
2: que
0: va.
2: No, el que demanava el central de Noruega és que després toca...
3: Sí, però jo crec que estava fora el camp, és corners.
2: Sí, també estic d'acord.
1: Doncs aquest Pedro és un jugador del Flamengo. D'entre el... Vaja, encara hi és. Aquesta temporada ha fet 10 gols en 17 partits.
5: Però parles del... Perquè jo em sona Guillerme.
1: No és aquell que va passar Pedro. Pel Rayo. No. Aquest va anar un any a Itàlia, però no li va anar... Vaja, va jugar 4 partits i no va marcar i va tornar cap al Brasil. Sí, aquest Pedro. I encara és el Flamengo.
3: Campió, jo crec que ha guanyat potser més d'un cop la Libertadores. Sí. El Flamengo campió ha guanyat...
1: Sí. Ha marcat 94 gols en 226 partits. No és mal davanter.
3: A la Rica el deuen conèixer.
0: La Rica deuen... I saber alguna cançó i tot seva, d'allò, aquella típica cançó per animar, no?
3: Pedro.
6: Arrobar se tenen el nou Nissan Micra, no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis, que te n'enamoris, disseny, tecnologia i sensació que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners, i a romautonissan.com.
0: I tant que sí. Minut, Clara?
2: 56, i Brasil, a veure, de moment no hem vist ningú escalfar. No ens ha ensenyat ningú, no? A la banda, per tant, de moment Ancelotti que no intenta fer cap canvi per animar aquest partit, que continua amb aquest empat a 0, sense gols i en ocasions de la primera part, la segona cap.
0: El millor que li pot passar al partit és un gol de Noruega, jo crec, perquè espavili una mica el Brasil, que comenci a jugar,
2: no?
0: Com hauria, no? Com hauria de, i veure una miqueta més d'aquesta selecció brasilera, que al final té jugadors, Blaia.
4: Sí, jo crec que ara la segona part poden entrar els nervis, no? I els dos aquí es poden agarrotar una mica. Noruega segueix amb el mateix pla. M'agraden els canvis, ja crec que són canvis valents, però tot i que siguin posició per posició, Òscar Bob es posa molt més per dins, com ara Carrep en aquesta zona. És un jugador molt talentós i pot millorar la circulació noruega, veurem.
2: I ara, que ha combinat amb, precisament amb l'altre jugador que ha entrat, amb Schelderup, però no se n'ha sortit el jugador del Benfica, tot i que mantenia la pilota ben pressionat prop als jugadors de Brasil, que acaben traient un servei de banda favorable a la canadella. Mira quina pizza s'està fotent.
3: Hòstia, és... Sí, és...
5: Ronaldinho, Ronaldinho.
3: No, el de la gorra és... Això en Chris Rock, el de la... Porta Chris Rock, l'actor, amb una samarreta al Brasil.
2: Sí, ostres, sí, mira!
3: I l'altre
2: sí.
3: És... ara sí, home, no em surt el nom.
0: Sí. Bob Harvey.
3: Woody Harrelson.
2: Gran actor.
5: Molt fan. Vam gorra.
3: Sí.
5: I no l'hem conegut
3: bé. Harrelson...
1: Sí, no, para, estava menjant.
2: Exacte, i estenia, amb el cap així cap avall. No és fàcil.
1: Aquest sortia la primera de True Detective.
2: Sí, molt bona, la primera.
3: Amb Matthew McConaughey.
2: Per mi és la millor.
0: Sí. Com pots tenir tots els locals?
3: No.
0: En sèrio, ara. Vull dir, no, és increïble.
3: Bueno, i Woody Harrelson va fer una gran pel·lícula amb Wesley Snipes que es deia Los Blancos no la saben meter, de bàsquet.
0: Sí, senyor. T'he de dir una cosa que va encantar-me aquella pel·lícula.
3: És molt bona.
0: És molt bona. A veure, és molt bona.
3: No,
0: és molt entretinguda.
3: No,
0: tampoc, no. No li donem 4 estrelles.
6: L'has vist, Dani, o aquesta?
3: Dani, l'has vist? Los Blancos no la saben meter?
5: No, però em sona la pel·lícula.
3: Enrique!
5: Em sí, sona la pel·lícula, separa. Sí.
2: Parlant d'Òscar, Chris Rock és el de la plantofada, no?
3: Sí.
1: Ah, sí, clar.
3: Sí. El de...
1: Hosti, sí.
3: Will Smith.
6: El Will Smith, els Òscars. Sí, sí.
3: Li va tocar la cara.
2: Mira, sí. Marcel Acuña. De pinta, mira. No? Marcel Acuña, sí, i entrarà, com diu l'Edu, Enrique.
0: Enrique, eh?
1: Sí, clar, però tampoc és un mitja punta, en la línia que deies.
5: No és Dani. Un mitja punta, no. Ha posat una altra punta, tret un... Ja va fer aquest canvi l'ara, el darrer partit.
1: El Japó.
5: Ja.
4: Cada dia el Samir, abans, eh? Sí. El canvi és veritat que al principi, Enric, la gent es queixava que entrava molt al 80 de partit, i avui, doncs bé, abans de la mitja hora, de l'hora de partit ja l'ha posat.
0: Neymar, creus que la veurem avui o no?
4: Home, si el partit potser s'allarga, no en pròrroga...
2: Un altre dia.
0: Ja va dir que... Es va quedar amb les ganes per la pròrroga.
4: Sí. Avui, de fet, deia a la prèvia que estava per jugar. No? Molts minuts, Neymar. Veurem si té algun rol, però clar, és difícil pensar que jugant amb aquest pla de partit tan endarrerit, Neymar pugui impactar el Neymar actual. Si tu ataques més i jugues a camp rival, sí que allà Neymar té sentit, però ara mateix no veig aquest canvi. Veurem si canvia la tendència del partit.
2: Ara podia intentar córrer al Brasil amb Vinícius. Ui, la passada
0: que
2: per Enric,
0: que és bona.
2: Ui, que només entra per marcar. Enric, fora. Fora. Ha perdonat al Brasil el primer gol del partit. Mira que ho havia fet de meravella. Tant Vinícius a l'inici de l'acció, com ha superat el defensor i la passada de l'espai és boníssima. La desmarcada d'Enric també, que a més està amb les cames fresques, primer sprint que fan al partit. Oh. És meravellosa l'acció de Vinícius, realment.
3: El
2: i després
3: control,
2: Enric, sí,
3: control,
2: aquest segon control. Fa un segon toc.
1: Sí.
2: Aquí.
1: Sí.
2: Que se li va la pilota i posa la punta com pot. El tapa bé el porter Neyland i... Acaba sortint fora, però ocasió claríssima pel Brasil, eh?
5: Voldria veure la posició.
0: Crec que era bona, eh?
2: Sembla bona.
0: Jo crec que sí. En tot cas, és tan bona és la passada, tan meravellosa és la passada, com horrorosa la resolució d'Enric.
5: És esquerrà.
0: Però el control és
5: com fas el control amb l'esquerra, ja te l'has de posar a la dreta per poder... Però clar, és esquerrà.
4: L'he passat pel cap, jo crec que Enric aquí, no? Tota la història de Brasil als Mundials, perquè tenia molt temps, veritat, que Enric sol ser un jugador molt fiable en aquestes definicions, un futbolista que té molt gol. I això t'ho dona, aquest atac a l'espai, però clar, veurem com acabi, depenent de com acabi el partit, pot ser la jugada que marca una miqueta aquest futur a curt termini d'Endrick, de dir, ostres, Ancelotti tenia raó, no? De no poder saber com funciona això.
5: Jo crec que el que rebaria més seria Bruno Guimaraes, encara que el del bar... Que era la Rita?
3: La Rica.
6: La Rita també hi treballa, em sembla, també hi treballa, és l'ajudant del que hem sentit abans.
0: I després hi ha la Font de Rita, que també és una altra, però és un restaurant, allò...
5: No, Guimaraes, no, perquè si tira otro penalti i tal, no, estamos con Guimaraes. Sí, com t'eliminin, veuràs Guimaraes.
1: Sí.
5: Perquè al final sempre reben els que tiren els penals, que no hauria de ser així, perquè algú els ha de tirar.
2: Exacte.
5: No?
2: Sí.
0: I molt mal llançat el veieu, aquell penal, sí? Amb la paradinha, d'acord.
4: Poca confiança, jo crec. No? Molt pel mi, bueno, és a dir, no massa ajustat, tampoc massa fort.
1: Sí, s'ha quedat com a mitges, no?
4: Sí.
0: Espera, que el recital d'Endy ja està sent interessant.
2: Només entrar, ja ha tingut una i ara no s'ha pensat dues vegades, ha xutat també des de fora l'àrea i ha provocat un corner. Vull dir, ha entrat amb moltíssimes ganes
0: per revolucionar,
2: sí, per revolucionar una mica el partit, però és que també algú ha de xutar, perquè és que...
0: De moment res, sí.
5: El penal el va xutar pitjor Messi.
0: Sí, aquell que li va anar fora contra... Ui. Era contra Àustria, no? Era el partit d'Àustria, pot ser?
2: Sí.
0: Que
2: sí.
0: Va fer el primer gol després d'errar el penal. I finalment a les acaballes ja ha fet el segon, el 2-0 sí. Final, amb dos gols de Messi, que ja en porta 7 en aquest Mundial. N'hem parlat durant tots aquests dies, perquè, clar, és una de les figures d'aquest Mundial, malgrat l'edat, aquests 39 anys que ha fet justament durant la competició. El 24 de juny feia els 39 anys, i malgrat això, és clarament un dels destacats, veurem fins on arriba la trajectòria de Messi en aquest Mundial dels Estats Units.
6: Sí, sí, esteu pensant comprar-vos un Volkswagen...
2: Ui, un estat de marca al Brasil amb un xut de... crec que ha estat de...
6: Raya,
2: no? Des de la frontal, amb la cama dreta.
5: Jo crec que ha sigut Casemiro. No, va en sèrio.
6: Sí?
2: Jo he vist el dorsal 20...
3: Sí, semblaven dos dígits a la samarreta.
2: 26. Semblava, sí.
3: Ara ho veurem.
0: No, perquè deies el Volkswagen, deies.
6: No, Volkswagen T-Roc, aquest sí que no hi ha dubtes, que és ell, és el Volkswagen T-Roc, t'hi fixa del disseny, les prestacions, el baix consum, dius...
3: Ryan en té un.
6: És un T-Roc. És un T-Roc o Casemiro? Dius, és un T-Roc.
0: És un T-Roc.
6: És un T-Roc. Ara, la pregunta important, on el compra? De Sarsa Volkswagen, per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen, troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
0: Doncs a Brasil intentant-ho molt més, sí. Les coses com són, que no en tota la primera meitat, pràcticament, i aquest inici de la segona. Ara és un altre...
2: Jo crec que és fora de joc. Jo crec que és fora de joc. L'aturada és brutal, sí. De Nilan, però hi havia Nilan, fora de joc. Però sí, està. Mira com ve el mentalista a felicitar-lo. Ha tapat molt bé la rematada de Bruno Guimarães. Jo crec que té una mà molt bona aquí, Nilan. Després de la deixada... Que sí, que era fora de joc. Però sí, era fora de joc. La deixada, i després, com surt a tapar... Mira, de la matada de Bruno Guimarães.
4: Una aturada increïble.
2: Sí, uf, quina mà esquerra treu, eh? El porter noruec. Sí.
1: Sí. Valer,
2: i en efecte era Ryan qui havia xutat.
4: Ja
2: sota les cames, ui, s'ha envalit també, eh?
6: Sí.
2: També és aturadot, eh?
6: Bons porters,
3: sí.
2: Li desvia el just.
0: Els porters i els golejadors estan destacant aquest Mundial, perquè les grans estrelles, també ho portem dient totes aquestes setmanes enrere, també estan destacant pràcticament tots, inclús Haaland, que el tenim ara mateix.
4: És ara, quan hem de veure tots aquests.
3: I deixeu-me fer un comentari molt futbolístic, que és que segurament Noruega deu ser la primera selecció de la història en jugar uns vuitens de final en què el porter i el davanter tenen un munyet, un monyo petit.
0: Aquesta dada no la porta FIFA Esteve.
3: No em sona haver-ho vist. No ho he comprovat a Opta, però no em sona haver-ho vist.
0: És dada Edu, no és dada FIFA. No.
3: Les dades Edu són les que no valen una merda. Vull dir que podeu obviar d'aquí a 10 segons.
6: Jové, per tu aquesta.
2: Sí.
0: Te l'has menjat, aquesta sortit abans. Doncs sí.
1: Els canvis de Noruega, per cert, no, de moment... Més aviat l'han empitjorat, o vaja, no l'han millorat, almenys jo tinc aquesta sensació. Que buscava Solbakken, fos el que fos, no ho ha trobat. Ja portem 19 minuts de la segona part i no hi ha cap oportunitat de Noruega.
0: En falten 5 per la pausa d'hidratació en el recop. Abans a Noruega l'ha espavilat aquella pausa, no? Ha semblat que, ha sortit una mica més alegre.
2: Espavilar.
0: Ara veurem si torna a passar el mateix o si Brasil acaba de fer aquest pas endavant per acabar de trobar el gol, que de moment no troba, ni tan sols de penal amb l'errada de Guimarães.
5: Però ha millorat les estadístiques de possessió en aquesta segona part? Jo crec que sí, una mica més.
1: Doncs...
5: No?
1: 75-25 per Noruega, la possessió, la segona part.
5: Jo crec que el que escriu aquestes estadístiques està veient el partit d'Argentina.
0: Ara li ha caigut el pobre que està amb el cronòmetre mirant a veure què fa l'Unitat. Aquí està rebent fins l'apuntador.
1: Sí.
0: Però què, no t'ho creus, el que era?
5: Sí, però tinc la sensació...
1: No t'he dit que em sap greu, que m'agradaria donar-te la raó.
5: No, que em va donar la sensació que Brasil, amb l'entrada ara d'Hendrix, ha millorat una mica en atac, té més mobilitat. Cunha, sí, treballa, potser per això el posa, però...
2: Ui, el porter! Un estat de marcar Noruega a la centrada des de la dreta. Alisson surt per evitar que la pilota arribi als dominis de Haaland, posa la mà, però és que no ha aconseguit enyorar-la de la zona... Ha rebotat en la cama de Gabriel i una mica més, i Haaland se la podia trobar.
0: Sí. És que si no la toca Alisson, jo crec que Haaland arriba,
4: Sí, és que jo crec que Alisson pot semblar que s'equivoca, però és que si no la toca, Gabriel se l'havia menjat, Aquesta centrada era boníssima.
2: Riu Haaland.
0: Quants anys té Alisson ja?
2: Alisson té 33.
0: Ah, doncs mira, pensava que era més gran encara.
2: Són molts anys venyent-lo, sí. Alisson.
3: El Liverpool li va firmar un recanvi que no sí. juga. Li va firmar amb Mardashvili i fins i tot el va deixar un any cedit al València sí. perquè pogués...
2: Va jugar quan, quan es va lesionar. El córner que passa sense pair, la treu la defensa del Brasil, es manté aquest 0-0, tot i que ara Noruega, per sí. una mica, que és el que demanava, sí, no? I torna ara amb Schilderup, i ara aviat tindrem la posa d'hidratació, també veurem si Solbakken retoca alguna cosa i a partir d'aquí fa un pas més endavant també la selecció noruega, que continua empatant, i compta que podria marcar Haaland al segon pal, no arriba per ben poquet, ho ha fet molt bé ara, sí, Noruega. Bones dues accions consecutives. Era el central.
0: Quina exterior,
2: Sí, no. Era el central, el que ha comès el penal. Ayer, que ha aparegut per dins d'àrea, la centrada, com diu el Blaia, amb l'exterior, és molt bona, però massa passa forta, massa passada, i molt tancada, no hi ha directament cap a fora, i mira, Haaland ha arribat a tocar-la
0: sí,
2: i tot,
0: Sí, arriba a tocar, sí. Si li dona...
2: Perquè és tan llarg...
4: Podria rematar porta,
1: Podria el central, dius.
4: O sigui, quan veus a Haaland allà desmarcant-se, dius, home, com no...
2: Sí, jo també pensava que potser xutaria, però com que és un central, potser no... Si hagués estat Schilderup, probablement sí que hagués buscat una rosca pel llarg. No? Mira, i fa canvis també a Brasil. Marxa Martinelli per una banda, i Ryan, també, o sigui, també canvia les bandes, i entren...
4: Danilo...
2: per un costat, Danilo Santos i Neymar Júnior. Ara comença la samba de debò. Neymar Júnior jugant aquesta eliminatòria dels
4: pròrroga i tot, ja veuràs.
2: Al final
0: del
2: Mundial.
0: Si van a pròrroga,
3: gairebé una hora jugant, perquè falten...
2: Sí.
4: Suposo que el que buscarà ara és deixar Neymar per dins, de punta Mèndric, Vinícius a la banda, Danilo, que és un jugador creatiu, amb capacitat d'arribar també a un box-to-box. A mi m'agrada força, a veure si té bons minuts. Però clar, Brasil ara necessitarà pilota. És veritat que amb Vinícius i Hendrik doncs, té dos jugadors per anar a l'espai i Neymar aquí pot aprofitar per venir a rebre i donar un puntet més de creativitat. Ara semblava que Noruega havia espavilat. Veurem la pausa d'hidratació.
2: Vull donar les gràcies al realitzador, perquè no teníem ni idea que Neymar estava a punt de sortir. Ens han trobat de sorpresa i no ens ho esperàvem.
4: És estrany, no, que no l'hagin...
0: Paus, que justament la tenim ara mateix. Pausa d'hidratació. Veurem com acaba la història. Clar, Neymar ha sortit amb ritme i just quan surt al camp, pausa d'hidratació. Sí. Que no sé si això influirà o no, però... Clar, tampoc ho sap.
4: Com que algú es queixava a l'àrbitre o li demana explicacions a l'àrbitre pel que s'ha semblat, que l'àrbitre li deia... És l'hora que toca.
0: Exacte. En tot cas, potser hauria hagut de preveure Ancelotti, en aquest cas, no? A l'hora de fer els canvis. Però,
1: sí, perquè ara ha donat les pistes ja a Solbakken, que pot corregir...
0: Justament.
5: Jo no sé com està Neymar, no ho sé.
4: Molt bé,
5: el que sí sé és que té a dos a dalt, que és Vinícius i Hendrik. Aleshores, on te posaràs a Neymar? Perquè per mi hagués tingut sentit si Neymar, que no sé si està bé o no està bé, no deu estar molt bé, perquè si no seria titular... Doncs que fes Neymar fes de Messi. Vagi caminant...
2: I repartint passades.
5: Vagi ella, i quan tingui la pilota, tal. Però clar, si tens dos puntes, on te'l col·locaràs a l'esquerra, qui treballa? Casemiro, Guimerais...
1: Hendrik a la dreta, pot posar.
0: Exacte, anava a dir-te, Hendrik potser el posa a la dreta, que ja hi ha jugat, per exemple, amb el Madrid, hi ha jugat. Sí. Bueno,
2: jo diria que Danilo Santos estava a la dreta a la primera imatge, però veurem després de la pausa també que...
4: Jo crec que deixarà potser Hendrik o Vinícius a dalt, un dels dos... Jo em fio més de Vinícius per defensar que d'Hendrik. Hendrik és un jugador més desordenat i que té alguna escena de fet, hi ha un recopilatori de jugades al Brasil que té nades d'olla importants, Hendrik. Tots recordem aquell debut amb l'Alavés, us recordeu aquella patada?
2: Sí, que no va ser expulsió increïble.
4: I a França,
2: increïble.
4: El dia que debut, està fent el partit i em va deixar una igual. El superen i fa una patada per darrere que no van expulsar, no sé. És curiós, perquè...
0: Avui està tranquil, en aquest sentit.
4: Sí, home, el Mundial, és que clar, avui, si ho fas avui, avui no tornes més.
0: Una mica més relaxat el tenim.
4: Hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou mode nou, superhíbrid endollable, un sub que juga una altra lliga amb 537 cavalls de potència. Potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny, potència, eficiència i disseny en un sol cotxe per 41.499 euros pot ser teu amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda, Jaeco, M Automoció, Barcelona, Mataró i Girona.
0: 1.100 és Portugal, gairebé ja, jo crec, no? Amb 1.100 quilòmetres arribes a Portugal.
3: Sí.
0: Ostres,
3: sí, tant.
0: Imagina't, sí. Són 1.000 a Galícia... Posa-li 100 més i ja estàs allà.
3: I per dalt, què?
6: I de Portugal si vas arribes a Barcelona. Si ets a Portugal.
0: Exacte, és a l'inversa. És exactament així, és a dir, és com la carretera a Barcelona, saps? O la carretera de Sant Cugat, el mateix que el que dèiem abans. Sí, sí, anada i tornada. Per dalt, no ho sé, on arribes? A París, potser arribes.
3: Més, no?
0: Més i tot.
3: Jo crec que sí, no? París no és de 1.000 quilòmetres.
5: A París són 1.000 i alguna cosa.
3: Ah, doncs llavors no.
0: Potser és París just a la Gare de no sé què, no sé, Gare du Nord, per exemple.
3: Austerlitz.
1: Quants has dit, Xavi, de quilòmetres?
6: 1.100 quilòmetres.
1: Mira, 1.036.
2: Fins
6: a París, Barcelona a París.
2: Pots fer més i tot encara.
6: Feies cotxe o no? Quan anaves a França, Dani, feies cotxe o no?
1: Sí? Déu-n'hi-do.
5: Algunes vegades, no sempre. Bueno, és que...
0: És una bona pallissa, anar a París amb cotxe.
1: 10 hores, diu aquí.
5: Anàvem a París i després havíem d'anar... amb el ferri, amb el vaixell o amb avió a Bàstia. Quan estàvem a Bàstia.
1: Sí, sí, clar.
0: No, i Bàstia ja, vau dir, no? Al final et queixes...
2: Oh!
0: Però Bàstia ja, dius Bàstia ja i compra'm un bitllet d'avió, tu, que ja en tinc prou de viatjar.
5: No, d'aquí a Bàstia no arriba.
0: No arriba,
5: No hi ha avió. Jo crec que no hi ha avió d'aquí a Bàstia.
3: Però allà no es fa aquesta broma, no? Allà a Bàstia no diuen Bàstia ja.
5: Bàstia ja, no l'he entès,
0: És igual. Són coses meves, ja et dic, el processament del meu cervell, que ja et dic que no és el mateix. Com, què passa avui? Què dius?
2: Ha caigut Odegaard i...
0: Bueno, però ja estàs aixecat.
3: Això...
0: Cap problema.
3: Això en fa oloreta... Ensuma que farà de pont el partit, empalmarem un partit amb l'altre, gairebé.
0: Cosa que... No està mal, No
2: que t'està fent plantejar quedar-te. Mirar-lo avui, no demà.
3: Es veeix el dubte. En cas que hi hagi pròrroga, aquí es veeix el dubte perquè ja anirem segurament a veure-la en directe. Demà no serà tan bona idea, però escolta...
6: Poc tanta feina no deus tenir demà, tampoc, no?
3: La de sempre. No, a les 5.30 em llevo. Jo cada dia em llevo a les 5.30. Aquest és el dubte. Si pogués dormir fins tard, doncs no hi hauria dubte, però sí, em llevo. Passejar el gos a les 5.30.
6: És horari Marcos Llorente.
1: Pobre gos.
3: Sí, és horari Marcos Llorente.
2: Te'n fas matinar molt.
3: Descans. No, és que el tema és que a les 6.30 de ser a casa hi ha criatures que no poden deixar-se soles. Clar, llavors el tema és...
1: Ja. Clar. I imagino el gos i hòstia.
3: I el gos...
1: No hi ha 30.
0: Passa. No hi ha una altra hora. Deixa'm en pau, no hi ha.
3: Sí.
1: Que fot?
3: No, ara no. A l'estiu, a l'hivern sí que el puteges, però ara no perquè és l'hora del dia que està més fresc.
6: Però l'hivern també 5.30.
3: Sí.
6: Ostres.
3: Sí,
2: i a la nit, a quina hora el treus?
1: En Blai, això sí que l'ha tocat.
6: No, m'has col·locat, sí.
3: A la nit ara se l'ha de treure tard, perquè fa calor fins tard. Ah. Llavors has de... Jo, normalment esperem quarts de nou mínim.
0: Qui són aquests?
6: Aquest sí, DiCaprio.
2: Sí.
3: DiCaprio, sí. I al costat hi ha un altre actor.
2: És...
1: Qui és?
3: Sí, és un actor de... És un actor que...
2: Dani, qui és?
1: L'Aguilau sap.
3: Sí.
0: Ethan Hawke, diu ell.
3: Que està al costat jo diria que no. Sí? Juraria que no.
1: Home, està desmillorat si és Ethan Hawke.
2: Sí,
1: no pot ser,
0: Home, DiCaprio estava...
6: I és de l'equip de... Hi ha notes de veu, Està mirant una nota d'una bona tura.
2: Sí.
1: Un agut, no?
0: Un post, diu
1: un agut.
0: Clar, jo ara pensava en la pròrroga. Va bé, depenent de... Com tenim el temps? Com tenim la situació meteorològica avui a Nova York?
2: No, a Nova York bé, però potser després, ojo.
3: També fa sol, eh?
2: L'Ai Aguilar ens ha fet arribar...
0: Està nerviós avui el Dani.
2: Que apareció la lluvia en el estadio Ciudad de México.
0: Ai.
1: Pel Mèxic a Anglaterra,
0: Sí, però aquest ens és igual.
6: Recordem que aquest partit va estar a punt de ballar d'horari, que volien avançar a les 8 del vespre a la nostra, però que al final el van mantenir a les 2. Si hi ha pròrroga, se m'està oferint via mòbil Martí Molina per venir a fer unes xirigotes.
2: Les xirigotes,
0: No, que al final vam quedar que faríem uns garrotins.
6: Ell ha dit xirigotes. Ell
0: està clar. Ho ha preparat, aquestes hores que han passat d'ahir avui, potser ha estat preparant-se la xirigota. Ja. Ahir no sabia ni com fer-la. Jo tampoc,
1: No.
0: I ara em dius, mira, comença la xirigota, no sabria com començar. Doncs...
1: Jo tinc el radar aquí i a New Jersey, de moment...
2: De sol, mira quin sol.
1: Tranquils.
0: Perfecte.
1: Hi ha una alerta d'inundacions, això és cert, Però va per...
2: Tranquils,
1: Però va per més tard.
2: Però tranquils i tranquil Noruega. Alisson ha aturat el llançament de Schjelderup, bona acció de Noruega. Quina barba, que té Alisson. Ha mogut bé la pilota a Noruega. Potser falta una mica de velocitat al final, però Schjelderup ha carregat la cama, ha pogut treure's aquest xut de sobre. I bona la reacció d'Alisson per evitar el primer del partit, el primer de la nit. Que potser ens faria pensar que no hi hauria pròrroga, però...
6: La reclamava Haaland, s'ha emprenyat.
2: Sí, per això,
6: perquè la tenia allà per aquella passada enrere. Bona transició.
2: Killer com ell,
6: Sí, sí. Ho han fet molt bé ara, bona jugada. Sí.
4: també Noruega. Per això Brasil es tenca, perquè és un equip que transiciona bé, amb els jugadors que té dalt.
2: Que tot sorgeix d'un duel de Haaland i Gabriel.
4: Sí, que l'ha guanyat Haaland. Que
2: l'ha guanyat Haaland.
5: Jo crec que Ancelotti, per cobrir-se les espatlles, ha dit, trec a Neymar, trec a Endrick, si no va bé... Jo
4: que no em puguin dir res,
5: els
4: no?
5: he posat tots i ja sí. està. Si no li surt bé.
3: Davant de DiCaprio havien enfocat a Tobey Maguire, que és l'actor de Spider-Man, un dels actors que ha fet Spider-Man.
4: De la primera, no? De...
3: No? Sí. Pot ser que fos el Xoi, el de la primera espaiada.
2: Sí,
3: Dani,
2: sí, sí. El Dani diu que
4: estarà el del costat seu,
3: No, no el del costat, estava assegut davant de DiCaprio, Tobey Maguire. El del costat és un actor, jo crec que no tan conegut, però també és actor, diria.
0: No, dir-te,
2: el que hem dit, no?
4: Ethan Hawke.
3: Jo diria que no és Ethan
2: Hawke. Jo també crec que no és, però el Dani ara comença a dubtar. Ara comença a dubtar. Ha fet cara de...
0: Però dèiem abans, déu-n'hi-do, avui, les d'actors, jugadors de la NBA, avui també, déu-n'hi-do, el cartell que presenta el Life, no?
1: Els deu convidar, infantil, no? Els deu convidar o què?
0: Pot ser,
1: Així, no?
0: Sí, sí, una mica de populisme, no? Sí, que es vegi que el Mundial funciona i que el Mundial agrada i enganxa.
1: Les estrelles...
0: També et dic que la imatge de DiCaprio no era d'una persona que està gaudint amb el partit, perquè estava enviant una nota de veu sense mirar absolutament el que passava a la gespa, i el del costat, que no sabem encara qui és, tampoc no estava gaire més entusiasmat, però vaja, no estan acostumats tampoc, suposo, no? Aquest tipus d'esport.
1: I si no hi ha gols, jo crec que s'avorreixen bastant, no?
3: Ha ligat el beisbol a DiCaprio, segur.
0: El béisbol?
3: Suposo, no sé.
0: Estàs realment, és una obsessió,
4: Tens equip o no, Edu?
3: No, no tinc.
4: No tens equip.
0: No. Això l'any que ve, ja. Que ja faràs tercer de béisbol, no l'any que ve, perquè porta
3: amb
0: dos
3: Joel,
0: anys.
3: En Joel Penya m'ensenya molt el béisbol. És un esport amb unes normes molt complicades.
4: Mira, deu estar passejant el gos, en Joel Penya, que normalment se'ns escolta molt passejant el gos.
1: Té un nom tan senzill, no? Com és?
4: Salustrià o alguna cosa semblant.
3: Salustrià.
4: Salustrià. Perdó, li he posat una S de més.
1: Sempre és això, en Menso Xavi, sí. Li posem un S de més. No, escolta, amb tot el respecte, per Salutria, però...
0: Acabes de cridar-lo i ja el gos és a casa i un altre cop,
3: Solutria. Perquè... Crec que és Solutria.
2: Solutria?
3: Sí.
2: Solutria i Plegamans.
4: És una era, no?
3: Sí, és una era del Paleolític. Sí. Superior.
1: Això li va posar?
3: Sí, la seva parella.
4: La família té estudis de...
3: Sí, es dedica a això, sí. A la paleontologia.
4: De la paleontologia, correcte.
3: No només té estudis, sinó que més els dedica a això.
2: No. 0-0, 78 de partit al MetLife de Nova Jersey. Mentre s'ho miren DiCaprio i, com dirien els que no saben els homes, els actors, Peter Parker, no?
3: Peter Parker, correcte. Peter Parker. Tobey Maguire. Sí.
1: Des de la pausa d'hidratació només ataca Noruega, no? Sí. O almenys m'ho sembla, vaja.
2: I ara mira, marxarà Bruno Guimarães i entra Ederson, el jugador de l'Atalanta.
0: Però crida molt l'atenció el que està fent Brasil, perquè sí que estona sembla que hi vagi, però ara torna a desaparèixer, torna a recular, com si s'ha vist allò
4: de rotar, jo crec, que Brasil a nivell emocional estan veient que el partit han tingut a més les més clares ells, no? El penal i la d'Hendrick, no les han anotat, i ara jo crec que estan una miqueta... A veure què passa aquests minuts finals. Crec que firmen la pròrroga, perquè saben potser que tenen més talent i que poden desnivellar-ho, perquè no estan anant a per Noruega. De fet, els deixen tenir. Noruega també amb la pilota, la possessió, eren molt tranquils, intentant doncs que no cometre cap errada, perquè les que han comès, evidentment, ha acabat amb una transició del Brasil molt perillosa.
3: Ja ho hem comentat algun altre partit, però això no és un 2. Vull dir, això que acaba d'entrar Ederson a la samarreta, entenc que és un 2, no? Que
2: és el 2 al 2. Ui, Haaland, gol! Ui, Haaland! Ui, Haaland! Quin tros de davanter és Haaland, Quin tros de davanter és Haaland que marca el primer de la nit. Al MetLife... Ui, com l'agafen! De Nova Jersey, no podran bé, ja li poden sacsejar el que vulgui, mira com ho celebren els noruecs. Això què és, la família reial, no?
3: Deu ser.
2: Noruega, em sona haver vist fotos seves a Oslo.
1: Mira que no la toca.
2: Haaland! Sense ni necessitar saltar pràcticament de cap, fa embogir els vikings. El Brasil està a 10 minuts més l'afegit de caure eliminada al Mundial si no és capaç de reaccionar contra Noruega. Ancelotti no té canvis ja, no té finestres.
1: No, exacte.
2: L'acaba d'esgotar ara, i quedaven dos canvis a la pròrroga en cas d'arribar a la pròrroga, però ara mateix no pot fer canvis. Vull dir que si vol revolucionar alguna cosa Ancelotti, no pot fer-ho. Conversen els noruecs per intentar mantenir aquest 0-1 que bo és. Erling Haaland, que remata la centrada des de la banda dreta, esquerra, perdó, per fer el primer de la nit.
0: No, clar. Ara comença un altre partit, aquí, evidentment, i en què Brasil ha de mostrar alguna cosa més, és a dir, ha de començar a treballar, ha de fer alguna cosa.
2: Un
3: golaç.
2: És un golaç.
4: Sí, i Gabriel queda...
2: Sí, un golaç.
4: Com molt petitó, aquí. Mira la diferència, com s'imposa quan cau al terra. No, és un golaç, i... El partit de Haaland és molt bo, eh? Al principi no participava, però crec que ha anat de menys a més i cada duel, cada pilota llarga la guanyava, s'imposava, i aquí és que la imatge és... Hi haurà una fotografia demà que veurem segurament a xarxes amb aquesta caiguda de Gabriel. Espectacular.
5: És veritat que ara Brasil ha de fer alguna cosa més. Per exemple, que Ancelotti vagi fent les maletes i vagi recollint vagi a Copacabana, es foti una caipirinha al puro i
1: és que la segona part ho han pitjorat. La possessió 76-24, 4 rematades de Noruega, 3 de Brasil. Han tingut l'oportunitat d'Enric, però és que...
5: I Noruega millor quan no hi ha Sorloth.
1: Sí.
5: Dius, molt millor perquè poden entrar per les dues bandes.
3: La centrada ha estat de Schilderup?
2: Sí. Jo diria que sí. És un Carmel.
4: Haaland, eh?
2: Sí.
1: És molt bona la centrada.
2: És molt bona.
4: Com a Villas, la resta, us et de Haaland. Els centrals són forts, però és que van sortint rebotats al partit.
2: Sí.
0: És que era això. És que
1: jo...
0: Mira que han passat anys amb Haaland i ja sabem perfectament qui és, eh? Però continua al·lucinant com pot moure tot aquest cos amb la facilitat amb què el mou, com salta, els bots que fot aquest home. És increïble.
4: Això que potser el remat a cap, diríem que no és la gran especialitat de Haaland. És un punt que és bo, però no és el seu punt fort, però aquest gol, dius, és que el salt que fa és brutal, no? Com s'eleva aquesta potència. Ara és el moment Neymar, és ara pel so, és el pel que entrar, perquè ara Noruega entenc que es tirarà enrere i a veure si em pot tenir alguna a Brasil.
6: Ets molt de Neymar, no, tu, Blai?
4: Molt de Neymar,
6: perquè...
4: sí. No, estic aquí encara anclat. Encara, em va saltar el vaixell. Sí.
0: Mira, el Barça, que aquest estiu Neymar, no?
2: No,
4: Neymar i Messi, no? Podríem tornar...
1: Si em vas tirar entre els dos, crec que tinc clar qui diria.
2: Sí, jo també.
1: I, per cert, normalment coincideixo molt amb les teves anàlisis, Blaia, però jo, Blaia, i Haaland al Madrid, per si de cas, veient una mica com va aquest home...
5: Que poden marcar, eh, ara.
2: Mira, Neymar farà un gol olímpic, ara, potser.
1: Gabriel. Ara.
2: O Gabriel, exacte, que és un especialista en rematar quan sota i que avui està perdent els duels tots... amb Haaland, l'últim, el que ha estat decisiu amb aquest gol. Obliga l'àrbitre a Neymar a col·locar bé la piloteta.
4: Sí.
2: No sé qui era l'altre dia que també va haver de moure la pilota. La centrada de Neymar torna a ser córner.
4: Un penal allò davant teu, no el veus? Ara, la piloteta que està a la línia, no? Un mig mil·límetre, això sí que... Déu-n'hi-do.
1: Doncs recordo, 8 mundials consecutius, Brasil arribant als quarts de final i ara mateix quedaria fora els vuitens. Seria la setena eliminatòria seguida perduda, contra rivals europeus.
0: Quin paperot, és que... però, no. Del Brasil, a més coincidint amb el millor moment de la selecció argentina, segurament, perquè al final estàs vivint el pitjor moment del Brasil amb un dels millors de la història de l'Argentina, amb aquest mundial aconseguit fa 4 anys a Qatar.
2: Les Copes Amèrica, també.
0: Exacte, i veurem què passa amb aquest. De moment, Argentina té un camí bastant més fàcil que el que podria tenir Brasil per arribar a rondes elevades.
2: Ui, que Neymar manté la qualitat, una miqueta. Passa que, clar, el que ja em li costa ja una mica, però havia fet un primer retall i que era
4: aquella velocitat ja
2: no la té. Ha perdut la velocitat punta.
5: Ei, Déu meu, senyor.
2: No és cap a moda ni
0: què,
2: cap...
0: Dani, què et passa?
5: No, la porra que tinc d'abans del Mundial.
2: D'abans del Mundial. Jo vaig dir que Noruega quedaria...
5: A BTV. Favorita, França. Revelació, Marroc. Decepció, Brasil.
2: Mira.
3: Molt bé.
0: Doncs escolta'm.
4: T'està penjant una medalla en directe.
2: Sí.
5: Jo no ho havia de dir.
1: Bé.
5: Ara marcaran.
0: No, va. O potser marca que no marqui Noruega, que és qui ara mateix està més a prop de la porteria.
4: Com han frenat la contra. Era un 3 contra 3 i... Han vist que no hi havia Haaland, i t'imagina per si de cas, esperem.
2: Però, ostres... Molt bé,
4: no. I bons minutets dels extrems. És veritat que potser al principi no tant, però Bob i
2: Schilderup, l'assistència és brutal. És una centrada perfecta.
6: Si voleu canviar de cotxe, una nova moto, a 10 minuts de Barcelona, Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, vas allà, totes les ofertes per canviar de cotxe, més de 40 marques estan esperant amb totes les ofertes del mercat, vas i canvies de cotxe. Trenes cotxe nou.
1: Fàcil.
0: Una opció collonuda, clar que sí, home, clar que sí. Ara connectarem amb el Dami, que em sembla que ha d'acabar...
2: Em sembla que és amb
1: la Rica.
0: M'estic pensant de si connectaré amb el
3: Dami. Sí, no és la pobra, gairebé.
0: Sí, exacte. De moment, deixeu-me saludar un altre cop al Dami. Ets per aquí, oi, Dami?
7: Què tal? Bona nit a tots. Sí, sóc aquí a l'estadi, al Media Center, he acabat de parlar de la Fuente i ara som aquí tota la premsa, al centre de premsa de l'estadi, i assistir amb expectació, amb molta expectació, al tram final d'aquest president Noruega. Oi.
0: Aquesta seria...
1: No, spoiler, res.
0: No, exacte. Tu estàs vivint amb nosaltres, intenta que no es noti perquè...
1: Nilan!
2: No, és que ara entenem per què aquí ha de matar la gent, perquè Nilan acaba de fer una aturada descomunal... una pilota que s'embrina perquè rebota, és un com riu, de l'espoiler, i la pilota que sorprèn Ilan, que li fa, li passa per sobre, ha hagut de retrocedir molt l'ex del Sevilla i que ha fet una mà brutal, eh?
7: Sento dir que Brasil no pot quedar fora tan aviat. O sigui, la penta ha d'arribar a mínim a semifinal. Ens agrada que Noruega avanci, és una gran història, però, ostres, és dramàtic que la penta campiona, que des de 2002... Ostres, quina aturada, Nilan, eh? Realment, ara estem veient aturada.
1: Sí.
7: És un drama ara mateix el que s'està vivint aquí, si Brasil queda fora.
4: Jugador del partit, eh?
2: Sí.
4: Ara és el moment del Mundial, jo crec, d'un porter, i n'hi ha hagut, però aquesta... Sí.

0: Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.
1: El de Noruega. Ja. Quan? Aviam. Tradueix.
2: No, perquè fa un bon gol. Jo sonrio per el futbol.
1: Ja. Yeah.
2: És un moviment de l'àrea. O no, Solsona, ese momento del área no es para cualquier delantero. Se va para un lado, se va para adentro, se va para afuera, se mete para adentro y salta, perfecto, gol, pica al suelo, imposible. O sea, hay que celebrar el fútbol.
3: Ho has explicat perfectament.
4: Els argentins, tres quarts de Mundial, s'acaba. Ja avui, si Brasil queda eliminat,
1: exacte,
4: ja...
1: Pressió fora.
5: Ja,
1: ja està.
2: Ja està. Ja ganamos nosotros, claro. No, pero... A ver, me... Bien los noruegos, ¿eh? O sea, no lo vi mucho porque estábamos en la rueda de prensa de La Fuente, entonces di un poquito ahora. Pero bueno, alegría, alegría para el pueblo sudamericano.
1: Parte, al menos, ¿no?
5: Sí, claro.
2: Al menos una parte.
1: Eso es.
2: Para la parte buena. Para la parte buena.
1: Escolta'm, Juan, però sí, veus Argentina repetint com a Qatar o què?
2: No, no, no. No me tiré mufa. No venga con la mufa. Tranquilo. Tranquilo. Partido a partido.
1: Está bien, está bien. Fas molt bé, fas molt bé. Escolta, Juan, una abraçada forta. Acabeu de...
2: Una abraçada molt forta.
1: De veure...
2: ¿Puedo pedir un favor?
1: Sí.
2: No cambien nunca.
6: És el millor, és el millor.
1: És el millor, sí, sí. És capaç, és sensacional.
6: És el millor.
1: Sonrío por el fútbol. Veus, et diuen això i ja està.
6: Jo em faré una samarreta que posarà Sonrío por el fútbol.
1: Gràcies, gràcies, Juan. Doncs, Dami, després tornem cap a Dallas i així que acabes d'explicar. No, comences també, perquè encara no hem sentit ni un sol protagonista, però ara estarem una mica pendents del final del partit.
4: Si marca Brasil, tornem amb el Juan.
1: Sí, sí, exacte. És una bona manera de... Me río del fútbol, serà ja la següent que dirà Juan Irigoyen. Ara somreia, de moment, amb el primer gol de Noruega, a veure què fa quan acabi aquest partit que estem vivint al MetLife Stadium a Nova York, entre Argentina i en Brasil, tí, en part també juga, però volia dir Brasil i Noruega, guanyant Noruega amb aquest gol de Haaland, de moment que a pocs minuts al final, clar, és el que li dona la classificació.
5: Sí, i compta perquè hi torna Haaland. Mira, què fa? Pensava que es trencava la samarreta, Erling Haaland, que acaba de fer un golaç. Sí, sí, ja pot assenyalar Schneider perquè quin tio, quin jugador, quin viking Haaland que acaba de fer el segon per dir-li a Brasil, si res no canvia, que cap a Narrua. Cap al carrer, també, Brasil. Ui, un xeroto, quina cara. Haaland, que rep a la frontal, prop del vèrtex, carrega la cama esquerra, xut potent, ajustat, ras, impossible per Alisson. Noruega fa el segon, al 90 de partit, Brasil 0, Haaland 2.
1: Quants porta Haaland?
5: Amb aquest 7, no? Empata dir... amb Mbappé i Messi.
4: Mbappé, Messi, Haaland, 7 gols. La fet com si res,
7: això
4: no?
7: Això hauria de ser per 4, els dos d'avui. És a dir, dos gols contra Brasil.
4: Sí, sí, però és que s'ha acabat, no?
5: Mira. Pum.
1: Però com pot ser? Sí, sí.
5: Amb tres tocs.
1: Pràcticament no,
4: sí, sí.
1: No té espai per armar
7: deixen
1: la cama.
7: Deixen xutar Haaland des de la frontal, també, tela,
5: sí,
7: la defensa.
5: Sí, aquí.
7: No se li tiren a sobre, el deixen a veure què fa i clar, Haaland aquí...
1: I com mira, mira abans on la posarà i
5: efectivament... Mira,
7: que superioritat, que
1: sobrat. Va sobrat. Quina superioritat.
6: I la celebració, el millor és la celebració.
1: Sí.
6: És un autèntic jefe.
7: De sobrat.
6: Increïble.
1: Espera, Dami, espero que puguis trobar a Juan Irigoyen per aquí, si el tens encara o no, o què? Almenys has vist fer un vot que deu haver arribat a Manhattan, no?
8: Què voleu? Voleu a Irigoyen, no? Home, Juan, és que et volen una altra vegada. Et volen... Això és com quan García té més el protagonista. Ara sí, ja ens apartem, que volen veure el bonito. A veure, Juan.
2: Sí.
8: Us escolta Juan Irigoyen.
2: Sí.
1: Ara que és que has fet, ara, Juan.
8: Ja ho escolta, ja.
1: Veient el segon gol, quina reacció t'ha demanat el cos?
2: No, me llama la atención, hablando en serio, un poco la parsimonia de los dos...
1: Ai, llàstima, se'ns ha tallat aquesta connexió, però vaja, em sembla que anava per on anàvem nosaltres també, no? Amb aquesta parsimònia de la defensa del Brasil d'una banda, de deixar-lo xutar, i no sé si també anava per la parsimònia de la celebració del gol, no? De
5: I era amb la melena al vent, eh?
7: Sí, Haaland? Veritat, s'ha deixat anar.
1: Ja
5: increïble.
7: Sí, sí. Que vell, ara.
4: Compte això,
1: aquesta
4: que,
1: sensació, sí.
4: Que una eliminació, per exemple, a Espanya, quan va caure contra el Marroc, evidentment es viu com una gran decepció, com un drama, però és que això al Brasil...
6: Sí, sí. I allò va ser els penals, Xavi.
4: Clar, això al Brasil és un hòstia, però descomunal.
1: I no és el que és el com, és que no...

0: fet absolutament res amb aquestes xifres que dèiem ara de possessió, que és, mira, al final és el de menys, perquè si has mostrat amb la poca possessió una mica d'alguna cosa, encara t'ho poden arribar a perdonar.
1: Espero que en facin una altra, encara.
2: Sí, no, no, sí, és sí, que no poden, no tenen res on aferrar-se. Insisteixo, no caien a vuitens des de l'any 90, des d'Itàlia 90, que és aquell partit que cau en contra Argentina, aquell partit que sempre ha estat envoltat de la sospita que van posar alguna substància als argentins a l'aigua dels brasilers.
3: A Caninja, amb Caninja, sí, amb aquell 0-1. Sí,
2: amb el gol de Caninja. I a més és contra qui, Rocamora? Perquè, clar, és una selecció que juga el seu quart mundial i que mai ha passat de vuitens de final. Ah, clar, mira, vull dir,
0: és que clar.
2: Està fent història a Noruega, en el primer mundial de Haaland.
3: Sí, no jugava mundial des de fa 28 anys,
4: sí,
3: Noruega.
4: Sí, és quan això.
2: Sí, sí, sí.
1: El 98. Home, si cada 28 anys han de fer això, ho firmem. Sí,
4: no, perquè no només el pare de Haaland, diria que era també...
2: Sí, el pare de Hornsby, sí, com vam comentar l'altre dia.
4: Sí, hi havia un altre.
1: Sí, sembla que hi havia un central, pot ser, em sembla que un dels centrals, ara no recordo qui, havia el seu pare, havia jugat, em sembla.
0: Sí. Eren tres, no hi havia, tampoc el recordo. L'altre dia en parlàvem i tampoc el recordo ara. En tot cas, queda molt poquet. Queden tant com 4 minuts per... Ja som en temps afegit. Queden 4 pel final. Per tant, molt a prop de classificar-se en Noruega per... vale, perfecte. Molt a prop, deia, de classificar-se en Noruega per aquests quarts de final del Mundial.
1: Seria, Haaland, no?, una mica com l'anxova de l'escala de l'Espanyola, sí, no? Dels aperitius de l'Espanyola. Amb aquest 11, amb el Jalapeño, amb el número 4, amb el Saito, amb el 22, amb les Gildes, amb el 7 i amb el número 1, l'anxova de l'escala noruega, que seria Erling Haaland, el nou fitxatge que arriba per revolucionar els aperitius i el futbol. Ja ho saps, els dies de futbol no poden faltar els amics, i ara que ve el bon temps, tampoc les olives, l'Espanyola. Sense l'Espanyola no hi ha aperitiu, sense Haaland no hi ha gol.
5: És l'Espanyola una aceituna com a ninguna, la més sabrosa, sempre farcida del millor.
3: Mira, sí. Si hi ha Noruega a Mèxic als quarts de final, és Jalapeño, el titular.
1: Molt bo,
0: eh? És que ja podem marxar.
3: Són molts anys treballant al costat de Roger Saperes.
0: Sí, sí, sí. Jalapeño.
2: Però nosaltres també els treballem, Edu, i no els fem. Llavors, no treguis mèrit.
3: No, ara, seriosament, compte el que pot ser un quarts de final Noruega a Mèxic, eh?
2: Bé, a mi, vaja, veurem què passa, eh?
3: És
2: a
3: totalment underground, eh?
2: A mi ara el cos em demana un Haaland Kane, eh?
0: Home, i tant, home! I tant, és el gran duel de nous.
2: Anglaterra, vull dir, després d'això, ja ens saqueu per Mèxic,
4: eh? Però... Anglaterra patirà bastant, jo crec.
2: Sí, però...
4: No només per l'NBA i tot plegat, vull dir...
0: No, i això no va
1: a Miami és els quarts aquests
0: Miami, i per qui anava? A Mèxic avui se li acaba un dels grans baluars d'aquest Mundial per ell, que ha sigut tenir la seva afició sempre a jugar a l'Estadi Azteca, és a dir, tot un envolt call que fins ara l'ha tingut i ara el deixarà de tenir.
1: Està ballant Noruega-Brasil,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, encara arribarà el tercer dels noruecs, perquè és que...
6: Estic veient una patada d'algun brasiler.
4: Sí, no?
2: Sí, compta Hendrik, no?
4: La frustració, no? Sí, sí, exacte. Aquesta creuada ara... de cap que dèiem abans, no, Hendrik?
0: Espera, que hem recobrat el Juan i dic, oi, Juan, ets per aquí, no? I Dami...
7: Uf,
8: Dami. Sí, pots posar l'auricular, Juan? Sí, sí, som per aquí assistint a la debacle brasilera. Aquí tens el Juan Caer, escolta.
0: Ara comentaves el gol de Haaland abans, que se'ns ha tallat la comunicació. Juan.
9: Ah, però Neymar, mare meva.
10: No, la parsimònia, no?, de los dos, no sé si el lateral i el central, no?, que sí. Estaven ahí marcando, le dejaron ese, no sé, 2-3 metros a un tipo como Haaland, me llama la atención en este nivel, no sé si estaban muy cansados o qué, pero... Porque tampoco, no es que estamos en el minuto 120, estábamos en el minuto 80 y pico, o sea, raro. No sé, es como que esta ahora hablando en serio, ¿no? Me quiero poner. Pero es como que van generando, por un lado pensaba cuando pasó lo de Francia-Paraguay, que era como un mensaje, ¿no?, al fútbol europeo, que siempre mira con cierta supremacía al sudamericano. Y bueno, miren que es difícil jugar contra estos paraguayos, que te complican. Sí. Pero ahora también la supremacía sudamericana, en este caso que somos los brasileros y nosotros, de pensar que te toca Noruega y le ganás fácil y viene acá y... no te bailan, però te ganen bien, muy bien.
0: Totalment. Amb un gran Haaland, d'acord, que tens un arma espectacular, i a més ara s'està escalfant el partit, perquè clar, ja comencen a no saber com gestionar aquest moment, però és que realment és gros el que li ve al Brasil ara, Juan. Ara el Brasil ha de reaccionar a una de les pitjors nits segurament de la història dels Mundials.
1: Que vas, aquest.
3: El mentalista intentant posar paus.
1: Companys de l'Arsenal.
4: No, és que Neymar, que ha dit que el podien expulsar.
0: A veure, Juan.
10: habría que mirar cuántas veces Brasil se fue fuera en...
2: La ignoranta, Juan.
10: En el 90 con nosotros. La última vez fue, sí, bueno, pero sí, la echamos, sí, nosotros.
11: Gol de Canigia, ¿no?
10: Sí. Gol de Canigia, jugada de Maradona. Sí. Pero un partido muy diferente a este, ¿eh? No sé si se acuerdan, Solzona, vos que te debes acordar. Un partido que Brasil...
6: Sí, hay una anécdota, me acuerdo perfectamente.
11: El agua de Bilardo, ¿no?
10: Era Bilardo, no, era el agua de Bilardo. Bilardo dentro del tiempo. Bilardo dentro del tiempo de ese partido. Se queda callado los 15 minutos del entretiempo, y cuando salen al túnel le dice: ah, muchacho, por cierto, me olvidaba, si siguen pasándose el amarillo, perdemos. Y bueno, termina ganando, pero...
11: Hostia, qué cara de Carleto, ¿eh? Carleto está, pero amarillo como la camiseta de Brasil ahora.
1: Com deien, Solsona té la maleta, Solsona té la maleta mig feta ja, eh?
0: I tant. Sí, sí, mira quina cara, pa, pobra.
1: Bueno, pot ser l'últim partit d'Ancelotti com a entrenador, de la seva història.
10: No creo, lo que puede ser el último partido de Neymar con la selección de Brasil, ¿no?
1: Y d'Ancelotti no creus. Sí, yo creo, mira, Juan...
4: Anar a favor del Brasil.
10: Xavi, se acaba de renovar.
4: Per un cop de la cara. Per un cop de colze.
3: D'Ursnes, no?
4: Sí.
3: Bastant clar, m'ha semblat, eh?
4: Era Casemiro.
0: Doncs veurem com acaba això. Sí, penal, tot i que ja és en l'afegit de l'afegit, perquè som a...
10: Vull veure. Neymar, no?
0: Vull veure.
10: Però que Neymar se despide al futbol així con un penalti, no?
0: Mira, com almenys... Ui, el cop de colze...
4: Hostigar, sí. El central del Bologna.
2: I és dins l'àrea segur, eh?
0: És el que dubto també jo, perquè no sé si l'ha xiulat dins o fora, és a dir, no sé si estava dins o fora, perquè està just a la frontal, o prop de la frontal, com a mínim. I ara hi ha ball de bastons per tot arreu, suposo, sí, una mica de balls lents, ara aquí, ara allà, tots estan emprenyats.
3: Insultant Milan en espanyol, eh? Sí, sí,
6: se li ha entès tot, eh?
0: Se la sap. Juan, Dami, moltes gràcies, eh? Acabem de veure el partit per aquí, a veure si...
10: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé, una abraçada. A veure què ha xiulat, també tinc el dubte, de si és...
4: Sí, sí, però, sí, perquè estava preparat per sota el penal, és a dir...
1: Estava d'entrar, o sigui, ara te feia 3 o 4 minutets.
2: Estaria d'haver una presa de la línia de l'àrea.
0: Sí, de moment ni una.
4: Però vaja, el VAR ja s'ho han mirat, entenc, i veurem si xuta Vinícius. Sí, aquest Neymar. Neymar.
0: També és cert que, no ha d'haver-hi temps per més.
4: Però... No,
1: difícil que haurà eliminat amb dos penals a favor.
4: Sí,
1: és espectacular, això.
2: De l'àrbitre no es poden queixar. Ni la flor d'Ancelotti ho salva, no, Rocamora, creus?
0: Jo no m'atreveixo. Després del Senegal no m'atreveixo a dir res més, ja, però...
1: Compte a Nilan, Neymar.
4: Mira,
1: us està dient
4: de tot.
1: Neymar està...
0: Atenció al final d'aquest partit, a veure com acaba.
3: Mira, sí. Lo quieres, sí.
4: I Neymar, que li agrada jugar, que li agrada...
1: Amb la foto fora serà brutal.
6: Perquè no la pari, la tirarà fora.
0: Si no...
1: No l'he vist, que m'ha dit el porter que la tiri fora.
4: Passen 2.5 dels 7 que s'havien afegit. Estem al 9 amb 30 segons. Neymar, que pot estar xutant l'últim penal amb la selecció brasilera. Veurem si cap a dins o si cap a fora, amb aquest Brasil 0, Noruega 2... I va Neymar i gol.
0: Atenció a la reacció.
4: Gol, ui, a veure, que somriu Neymar.
1: Sí, però no que no somriu tant, eh?
4: S'acosta a Nilan. Ui. El provoca,
3: a mi no,
4: li
3: a mi no, li diu. A mi no em vacilis.
4: Mira.
3: La verdad que l'entén.
4: L'àrbitre...
1: Neymar, el millor que podria fer és anar cap al seu camp, no?
0: Home, si fos el gol de l'empat, dic, ho entenc, però perdent 1-2, no?
3: Sí.
1: Ara, el ball del...
4: Sí, no, la mare ha estat una mica, cert, perquè Nilan s'ha volgut com una esperitat i Neymar...
1: S'ha cansat abans de tirar-se,
4: eh? L'ha llançat a la seva dreta, Neymar, i Nilan ni s'ha mogut. I després aquest, a mi no. I Nilan se'l mira, i que és més alt que Neymar, i també somriu.
1: Allargarà una cosa més? Home, uns 2 minutets que ens els deixin ara, no?
0: Aquest és el dubte.
4: Jo tinc un 2-2 a la porra, però vaja.
0: Si l'àrbitre decideix allargar una mica més encara, hi ha aquest gol. El Jaume explicava ahir que amb els gols s'afegeix un minut. Veurem si aquest minut el dona.
1: Però està el penal, gairebé està del 97, ja. Hi ha hagut aquella disputa abans, però clar, jo crec que com molt deixarà una més.
4: Jo crec que ara els està explicant que...
0: Una mà, de fet, Brasil demana una més.
4: Sí, demana una, però jo crec que...
0: Fa pinta que li ha dit que ja s'acaba la història.
1: Compte al final, eh? Que els brasilers...
4: Mira, a veure, quan serveixi Nilan, si jugarà...
2: No, s'ha de repetir, el servei de centre.
4: Senyor Ismail...
2: Sí, perquè ha entrat els jugadors del Brasil a camp contrari. No menyspreu la flor d'Ancelotti, insisteixo, eh?
0: Ja. Però, ostres, avui seria...
1: Empaten ara.
4: A veure...
1: Mare meva, Hendrik. Una de les seves, Hendrik, l'heu vist?
4: Sí, ha caigut algú pel terra. De moment no xiula. No sé si arribem al 12, eh? Jo crec que arribem al 12 d'afegida.
1: Espera.
4: Ai.
0: No m'ho podria
4: fer. Ai, que pot tenir una Brasil.
1: Casemiro d'extrem.
4: Ai, que pot tenir... Re. Nilan.
0: S'haurà acabat la història.
4: Vaja.
0: I ara sí que em sembla que Brasil farà les maletes.
4: Deixarà arribar al 12, jo crec. A veure, el servei de Nilan, buscant a Haaland.
0: Potser es pensa que està la pròrroga, l'àrbitre, eh?
4: Ja, sí, ja ara sí, final, final del partit al MetLife Stadium de Nova Jersey. Somriu Haaland, l'autor dels dos gols de Noruega per enviar a Brasil cap a casa als vuitens de final. Jo crec que s'emociona fins i tot Haaland pel que acaba d'aconseguir. Jo crec que està mica emocionat, sí, sí. I Ancelotti i la selecció brasilera que fracassen un any més al Mundial. Mala experiència d'Ancelotti en aquesta estrena al Mundial en Brasil. 0-2, se'n va cap a casa la Canarinha, la guanyadora de 5 Mundials des del 2002, que no en guanya cap, i haurà de seguir esperant perquè, sí, Vinícius, em sap greu, però te'n vas cap a casa, Noruega, als quarts de final, que ara esperar si Mèxic o Anglaterra.
0: Doncs final, final al MetLife Stadium amb aquesta victòria de Noruega, emocionat, no ho sé, em sembla que és una mica tant semantotisme de mira, ah, mira, n'he fet dos i classifico la meva selecció pels quarts de final, fredor absoluta, no diries mai que Haaland s'ha classificat per uns quarts de final, no sé si per primera vegada,
2: sí, sí, sí, sí,
0: no? Primera vegada, oi,
2: el país,
0: de Noruega, sí, aleshores, i sent ell, lògicament, el màxim responsable amb aquests, no només dos gols d'avui, sinó set en total que porta al llarg d'aquest Mundial, un altre estrella més, doncs, que brilla, i sí, sí, sí, sí, vull dir que està...
4: Sentiments.
0: Està...
1: Sí.
4: No és un símbol. Home,
0: està a punt de caramel, està... Sí, sí, sí. Ai, ai, ai.
3: Està quasi vota que vol ser primer ministre i la votació
0: és de massa. I tant, absolutament, absolutament. Que contrasta, lògicament, amb la sensació dels brasilers, tant a la graderia, amb plors d'alguns aficionats del Brasil, però també la gespa abraçada amb Vini i Haaland, en aquests moments sobre la gespa del MetLife Stadium.
4: Ui, no sabeu si a Madrid, ha dit, eh? No sabeu si a Madrid li ha dit, sí, o què li ha dit? Això.
2: Calla, calla.
0: Això no, però l'Atlético, dèiem.
4: Per Julián, no?
2: Per Julián.
0: Solbakker, eh?
3: Sí.
0: Te'n recordes quan jugàvem al Copenhagen i al Barça?
1: Que hi ha enfortament amb Guardiola, amb Busquets per allà al mig, eh?
0: Doncs ara està uns quarts de final del Mundial, aquest senyor, i veurem, perquè no és descabellat, evidentment, que pugui passar a semifinals.
1: Passa una història també de superació. Vaja, va estar, ell mateix ho explica, va estar, em sembla que diu, 10 minuts mort. Clínicament, i d'aquí l'altre dia també vam veure una abraçada molt sentida amb la seva dona.
3: Sí, però va passar, arran de la retirada també va passar una depressió per haver de deixar el futbol, i la dona, ell sempre ha dit que ha estat la culpable que ell superés aquell moment.
2: Haaland, 7 dels 12 gols de Noruega, més de la meitat.
0: Imagina't.
1: I 14 partits seguits marcant, no? Abans eren, sí, has dit 13?
2: Sí, 25 gols en 13, ara 27 gols en els últims 14 partits amb Noruega.
0: És que són gairebé dos per partit.
2: És un animal.
4: I abans que ens ensenyava la FIFA això de màxims golejadors, veies Messi, Mbappé, Haaland amb 7, penses, ostres, Mbappé i Haaland, que són les estrelles del present, o que les que havien de ser les estrelles d'un cop marxés Messi, i Messi allà està, amb 7 gols.
2: Sí, sí, sí. Ara el top al Pichichi, jo no en recordo una de tan apassionant en els últims Mundials, eh?
0: Perquè... Farem una última connexió, no?
4: Ai, com estaran?
0: Amb la Mica.
4: Fora d'això.
2: Sí, sí, sí.
0: A veure com estan, perquè, clar, avui allà, ara espero que vagi tot bé, que no hi hagi cap problema pel Xavi Sabater, que ara el connectarem, i perquè deu ser desolador. El panorama ara mateix a la Rita, aquí a prop de la ràdio, a prop de RAC1, on hem viscut part del partit, a veure si el connectem i el tenim aquí. Xavi, com estàs?
12: Xavi, què tal? Doncs mira, el contrast amb l'ambient de fa una estona és brutal ara mateix. Tot i el gol d'aquest de Neymar dels últims minuts, molts aficionats ja han començat a marxar quan Haaland ha marcat el segon, és a dir, abans del xulet final ja marxaven, i ara encara queda gent aquí, ara parlant entre ells, però cares de decepció, cares llargues, molta frustració, clar, i fins i tot algun cop de ràbia que hem vist d'agafar alguna cadira que no cal, no cal.
0: No cal.
4: Vés tornant,
0: si de cas.
12: Per ser un cas, sí, per ser un cas.
1: Ara un mexicà, no? Ara un bar mexicà.
0: Sí, home, n'hi ha uns quants, a més a més. I de molt bons, alguns, o sigui que... Ves tornant a la ràdio, de moment, Xavi, i després, en tot cas, ja mirem si et redirigim o no. Jo crec que no, jo crec que avui ja ho haurem fet tot, i demà, en tot cas, ja serà un altre dia. Xavi, gràcies, fins ara.
12: A tu, Xavi, fins ara.
0: A 8 minuts passant de les 12, anirem tancant amb el millor del partit, no? Va, a veure.
2: Sí.
13: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
2: Venint, no, avui?
0: Avui?
4: Tot i que Nilan està molt bé, però... que...
2: Sí, però...
4: No és que jo que Haaland...
0: Home, si algú avui decideix que...
4: No, fas l'apunt.
1: Ja estic amb la Clara, eh?
4: Ha estat molt bé, avui ha aturat un penal. Ha aturat un penal, ha tret aquella del rebot que una mica més és gol, ha tret, no sé, algunes més.
0: Si Nilan no fa el que fa, Haaland no fa els dos gols.
3: Ha salvat l'1-0 en contra i ha salvat l'1-1.
4: Sí.
3: Quan anàvem guanyant.
2: Esteu fent un bon intent, sí, sí.
0: A veure, Dani, per tu.
14: El porter, Nilan.
4: Oh!
2: Oh!
0: vas a provocar, no?
14: No.
1: No, no.
2: Atenció.
0: Edu.
3: Que en siguin dos, Nilan.
0: Nilan. Xavi Puig.
1: Jo votaria Nilan, però m'agradaria que guanyés Haaland. I llavors, Nilan.
0: Així no ho aconseguiràs, t'ho he dit.
1: Bé,
0: d'acord. Jaume.
2: Haaland.
4: Tu no votes?
0: Ara, després, no caldrà, potser.
4: Nilan.
0: A veure, Nilan, ja està.
2: Nilan?
1: Jo, Haaland, va.
0: Ja està. Ah, jo voto Haaland,
3: pots
0: també.
3: Pots votar Juan Irigoyen, també.
0: Això, doncs aquest m'agradaria. Però cada dia, més a més, no. MVP de cada partit. Doncs ja està, Nilan, el millor jugador d'aquest Noruega-Brasil. Espero que no ens senti cap noruega i digui que s'ha perdut el tenim.
2: No ens ho tingueu en compte.
4: Però, vaja, però també s'ha tornat l'heroi.
2: Sí, que ho ha fet molt bé, però, oi, que l'heroi és Haaland. No fotem.
1: Home. Depèn, una cada banda del camp.
2: Val.
0: Sí, sí.
3: Ja fins i tot dues assistències de Schilderup.
4: Com
3: que
4: tant
3: que ja hi ha
1: sí, ha estat a punt, eh?
0: Aquest és que t'ho deixat. Doncs anirem a la Publi de seguida abans, però Albert Blaia, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera. Dani Solsona, cuidis molt vostè, eh? Però quedis aquí, d'acord?
14: Vale, vaig a...
0: Sí, ja sabem on vas, ja.
2: A veure el teu amic Roca.
6: A Antonio Roca.
0: Això, això. Però espera, que tanquem el millor jugador, un moment.
15: Sí. Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
16: És el Selecte Reina, ara està en moda funky sorra.
15: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
16: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionari Jeep de Catalunya.
0: Doncs ara sí, Edu de Batlle, què deies?
3: Res, que vagi molt bé.
0: Perfecte. Igualment. 5 hores i 20 minuts, eh?
3: Per llevar-me.
0: No, per l'excursió amb el gos, vull dir que...
3: Sí, sí, sí.
0: Això, ara
3: sí, sí. I pel mig potser un partit de vuitens de final del Mundial.
0: Avui crec que s'ho val, avui. Potser... Si hi ha algun dia d'aquells que... Ostres, mira, avui no dormiré tant...
3: No sé quina serà la tàctica, no ho sé, perquè bueno, també puc...
0: Jo estaré despert, ara... si vols el comentem per guanyar.
4: Jo estaré, jo també.
0: D'acord? Sí. Xavi Puig, gràcies, eh?
1: Gràcies.
0: Jaume Molló, fins la propera, que serà demà, segurament,
2: demà.
0: No?
2: Sí, sí, abans, sí, sí.
0: Ens veurem per aquí una estona.
2: Una estoneta.
0: Clara Rodergas.
4: Oficialment l'MVP ha estat Haaland, eh?
0: Gràcies. Bueno, doncs ja
4: però el nostre és per...
0: No, ja està, cadascú té el seu. L'altre dia l'MVP va ser Lamine Yamal per la FIFA,
2: sí,
0: i aquí vam votar, no recordo qui
2: vam votar.
0: Garzabal, el vi golejador també.
2: Sí.
0: Doncs això, una pausa de res de 4 minuts i de seguida tornem.
17: Tu diràs amb Xavi Rocamora.
0: Un minut, passa d'un quart d'una de la matinada, ja és aquí l'estiu, i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro amb condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials, però afanya't, perquè aquesta promoció només és vàlida fins al 15 de juliol. Sí, sí, només fins al 15 de juliol, per tant, 10 dies, és el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper i no et deixis escapar aquesta oportunitat. Tens temps només fins al 15 de juliol, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya al teu costat. Encara ben calent aquesta classificació de Noruega després de derrotar el Brasil per 2-0 amb tots dos gols marcats per Erling Haaland. Àngel Pich Alonso, com estàs? Bona nit.
18: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Déu-n'hi-do, eh? No tant el resultat, que mira, un podria arribar a esperar-se que Noruega avui eliminés el Brasil, sinó per la forma de tot plegat.
18: Sí, jo no sé si és, si no és la pitjor, és una de les pitjors Brasils que he vist jo en... des de que veig futbol, i fa molts anys que veig futbol, no? Una Brasil que es deixa dominar per l'equip rival, que té molt menys la pilota, que, no, que juga com un equip petit, davant una Noruega que sí, és cert, que toquen bé la pilota, però semblava en molts moments, jo em posava nerviós perquè en molts moments la sensació és que no finalitzaven les accions, no s'entraven, no hi havia centres ni res, tocaven la pilota, tocaven, però no acabaven, no?
0: Sí, sí.
18: I veritablement l'aparició de Haaland i Nilan són els dos artífexs de la victòria, sense cap mena de dubtes, de la victòria merescuda, sense cap mena de dubtes, merescuda de Noruega, no?
0: Totalment. És com a mínim és qui sembla que l'ha buscada més en quant a possessió, en quant a portar les regnes al partit, en quant a ocasions fins i tot, perquè a banda dels gols hi ha hagut alguna altra aproximació.
18: Sí, però tu veus l'atac en el que ha acabat Brasil? Neymar, un jubilat, com qui diu.
0: Sí.
18: Endrich, que no és titular al Real Madrid i el cedeix. I, bueno, i l'únic Vinícius, que l'han controlat força bé. També s'ha de dir que Riverson, l'estona que ha estat, perquè surt de lesió, t'ha controlat acceptablement, i després després també amb un mig centre, sí, fins i tot.
0: Totalment. Veurem ara cap a on focalitzen les crítiques. Aquesta és l'altra. A veure qui assenyalen en aquesta derrota, perquè tu has dit segurament alguns de les possibles dianes. Una és Endrick, que ha tingut una edat claríssima i no ha sabut resoldre aquell 1 contra 1 amb Nilan, però a la banqueta n'hi ha una altra, que és Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti no sé si li compraran o li perdonaran aquesta mala imatge, aquesta manera de sanificar, no?, el joc del Brasil. Veurem què passa els propers dies.
18: Sí, sí, sí. Jo tinc molts dubtes de que fins i tot de que continuï com a seleccionador. Brasil és un país i una afició molt, molt volcada, molt passional, i és un cop molt dur per ells. Ja et dic, no el fet de perdre, que pots perdre, però sí el fet de perdre com ha perdut, com a un equip petit que ha perdut els valors que habitualment tenia l'equip, de tenir més talent, de jugar, de tenir més la pilota, de buscar la porteria rival, de ser superior al rival. Avui he jugat a ser inferior.
0: Sí, sí, totalment. Mantenim també en tertúlia el Dani Solsona, Dani, que ets per aquí encara intentant, no sé, treure l'entrellat del que ha pogut passar en Brasil avui.
19: No, tot el que està dient el Pichi, jo estic totalment d'acord, però precisament per tenir... dominar més els partits, ser més protagonista, has de tenir en un mig del camp que tinguis uns elements que puguin portar a terme tot això, perquè, clar, si tu tens només a Casemiro i a Bruno Guimaraes, doncs poca circulació de pilota, encara que Casemiro fa la seva feina i l'altre és un bon jugador, sí, però no tenen uns elements ahir que diguis, escolta, tenim un mig del camp que dominem i ara som protagonistes, arribem a porteria i dominem els partits. No ho tenen, per tant... Has de jugar com un equip petit que et dominin i a veure si a la punta velocitat amb Vinícius i si Cunha està bé o ara si entra Endrick o qui sigui i pots arribar a marcar o a la pilota aturada si Marquinhos o Gabriel, algun jugador d'aquests et pot marcar. Però dominar, ho hem vist en molts partits.
0: Sí.
19: No pots dominar. Jo no sé si a Brasil, amb la quantitat de jugadors que hi han repartits i més els que estan allà a Brasil, no hi ha... dos, tres migcampistes d'un nivell superior per poder portar a la selecció doncs, on li correspon. I ara hi haurà bufetades per tothom. Aquí no s'escaparà ningú. Des de l'entrenador, a Guimaraes, que ha fallat, a l'Endrick, que ha fallat... Vull dir, aquí hi haurà bufetades a tot arreu.
0: Àlex Pintanel, com estàs?
20: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Ara falta saber qui serà el rival de Noruega als quarts de final. Sortirà del partit d'aquesta matinada, el que comença a les dues, a l'Estadi Azteca, entre Mèxic, l'anfitriona, i Anglaterra. En veurem si amb Anthony Gordon, perquè a priori s'ha filtrat l'alineació i hauria de ser Anthony Gordon com a titular.
20: No hi ha alineació confirmada, però ja són força els mitjans que apunten a que Gordon serà titular i que en aquest cas, després de dos partits suplents, li guanyaria la partida a Marcus Rashford. Ho deies abans durant la retransmissió, serà el darrer partit que jugarà Mèxic a l'Azteca, perquè a partir dels quarts de final el Mundial ja es trasllada íntegrament als Estats Units. A partir d'aquí, Mèxic afronta el duel amb bones sensacions, 3 victòries a la fase de grup i als setzents, aquest 2-0 contra l'Equador. De fet, juntament amb Espanya, són les dues úniques seleccions que de moment no l'han encaixat cap gol en aquest Mundial. Els mexicans que busquen la seva tercera classificació per als quarts de final, fins al moment el seu sostre a la Copa del Món. El seleccionador Javier Aguirre està convençut que serà un partit igualat.
21: Si no creyera que le podemos ganar a Inglaterra, pues hasta te lo diría, fíjate. Pero creo fervientemente en el funcionamiento de mi equipo, creo que va a ser un partido muy igualado y que, lo dije, el que cometa menos errores seguramente va a ganar.
20: Per la seva banda, Anglaterra porta dos mundials consecutius, jugant als quarts de final i buscarà repetir després d'eliminar en patiment el Congo amb un doblet de Harry Kane. Els dos equips afronten el duel sense baixes i amb un únic apercebut per targetes, el madridista Jude Bellingham. El partit es jugarà a més de 2.200 metres d'altitud. Diu Tuchel que han fet tot el que tocava per adaptar-se a aquesta situació, i preguntat pel retorn a l'estadi on Maradona es va marcar el gol de la mà de Déu al 86, reconeix que encara els fa mal recordar-ho.
5: Encara fa mal, però no estem aquí per revenjar-nos, no tindria sentit. És cert que és el mateix estadi, però no és el mateix rival i no té sentit pensar-hi. Estem aquí per escriure la nostra pròpia història. L'equip està preparat, tenim bones sensacions i estem a punt per demà.
20: El partit el xiularà l'iranià Alireza Afghani, mentre que al bar hi haurà el marroquí Jalal Hayet, qui guanya, evidentment, doncs, jugarà aquest quart de final davant Noruega. I una dada que comentava abans el Dani Aguilar a la redacció: Mèxic només ha perdut 2 dels últims 89 partits que ha jugat a l'Azteca. Em sembla una bogeria. O sigui, 2 de 89 a l'Azteca. És una bogeria.
0: Per cert, aquesta matinada hi haurà un blaugrana en aquest partit entre Mèxic i Anglaterra. El que no hem vist és a Rafinha avui.
20: No, i per cert, en clau Barça, això demostra, i tenint en compte la situació del Brasil, que Rafinha no està bé, és a dir, que Rafinha encara no s'ha recuperat de la lesió que va patir en el partit davant d'Haití, i en aquest sentit, una bona notícia per Flick, perquè ja vam explicar que els jugadors del Barça tenien 3 setmanes un cop acabessin el Mundial, i per tant a finals d'aquest mes de juliol s'espera ja Rafinha a la pretemporada del Barça, i evidentment doncs, se l'ha eliminat abans d'hora, i és una incorporació que Flick no esperava i que tindrà en aproximadament 3 setmanes i que serà important, evidentment, doncs, per acabar-se de recuperar bé de la lesió.
0: De seguida connectarem una altra vegada amb el Dami per sentir veus d'aquesta prèvia entre Espanya i Portugal, no? El partit que jugarà demà, un dels més interessants segurament d'aquests vuitens, però abans, Àngel, sobre aquest de matinada que viurem a les dues entre Mèxic i Anglaterra, a qui veus millor, qui creus que pot estar en millors condicions per poder passar a quarts?
18: A veure, a mi em sembla el millor equip Anglaterra, el que passa que en les condicions que arriben en aquest moment arriba molt millor Mèxic, que ho ha guanyat tot, que no Anglaterra, que té certs dubtes, que de fet va patir l'altre dia davant del Congo, va patir per passar. Sí. Però jugant a l'Azteca se'n fa fins i tot favorit Mèxic, eh? Però Anglaterra alguna vegada ha de fer alguna cosa mundial.
0: I a tu, Dani, què et sembla això?
19: La veritat és que Anglaterra no m'ha acabat de convèncer. No m'ha acabat de convèncer.
20: Estonetes, sí, ha jugat estonetes, sí, com el Brasil.
19: Moments puntuals, que sembla que dius, ara estan bé, no? Però en altres moments, doncs, no, s'ha vist superat. Per tant, tenint aquestes estadístiques i aquestes dades que has donat de 80 no sé quants partits, que n'ha perdut 2.
20: Dos de 89.
19: I de la manera que arriba ara a Mèxic, s'ha de tenir en compte, eh? Jo no sé si és favorit, molt favorit o no, però s'ha de tenir en compte com està Mèxic i com està Anglaterra. I potser sí que un 55-45 li donaria a Mèxic.
20: De fet, perquè parlem de noms, però realment analitzes el Mundial de Brasil i d'Alemanya, dues seleccions que ja no hi són, i sorprèn pels noms, però en quant a futbol, a mi no em sembla descabellat i no em sembla injust que cap de les dues estigui. I Anglaterra, cert que ha tingut bons moments, per mi millor que el Brasil i Alemanya, però si avui, per exemple, Mèxic es carregués a Anglaterra, veient, com dèiem abans també amb l'Àngel, el rendiment de Mèxic en aquests 4 partits que ha jugat, sorpresa perquè no hi és a Anglaterra, però no tant pel futbol.
0: No, se'n van dues de les històriques, de les superhistòriques dels mundials, com són Brasil i Alemanya, però que actualment ho estan passant malament.
20: No ha estat bé, no ha estat bé.
0: Estan passant un mal moment. Parlant de grans seleccions, demà s'enfronten, deien a priori, no, abans de començar el Mundial, dues de les favorites al títol, com són Espanya i Portugal. Després hem anat veient Mundial i Portugal ja no està potser en aquell graó tan superior on el van posar. Ha baixat una mica el nivell, si més no respecte a les expectatives que li teníem dipositades. Espanya ha anat de menys a més. Dami, en parla protagonistes. Comencem, si et sembla, sentint què ha dit el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente.
7: Sí, avui surt un dia en el que hem tingut teca, perquè al matí, quan t'explicaven el Potom, volen parlat futbolistes, i a la tarda, fa una estona, ja a l'AT&T Stadium ha parlat Luis de la Fuente tranquil, relaxat, amb confiança. Diu que Portugal és un superequip, una grandíssima selecció, però que confia en els seus futbolistes i també en la progressió, no?, que ha mostrat la selecció espanyola durant el torneig. Moltes preguntes relacionades amb Lamine Yamal, amb el seu futbol, amb la seva qualitat i també amb el seu estat d'ànim. Diu que veu el crac blaugrana més motivat que mai.
22: Yo le veo cada día más motivado, con más ganas,
8: obviamente, los que lo conocéis, y lo conocéis muchos mejor, iba a decir, bueno, seguramente mejor que yo, lleváis mucho más tiempo con ellos, pero yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa, pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad, por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación.
9: Incidint, Xavi, en el seu estat d'ànim, recordaràs que vam escoltar Lamine després d'haver estat escollit MVP en el postpartit que va jugar a Espanya, que va guanyar a Los Angeles contra Àustria, i li notàvem aquest to baix que semblava trist, i fins i tot doncs, diversos mitjans també ho han reflectit i coincidim amb nosaltres, aquesta cara i aquest posat que no coincidia amb les seves paraules, en què ell deia que estava feliç per haver guanyat i per haver rebut l'MVP. Doncs bé, De La Fuente deia que desconeix qualsevol possible estat de tristor de Lamine després del partit contra Àustria.
8: Como les veo en el vestuario y en la intimidad son todos muy alegres y son muy divertidos, y Lamine es... Bueno, pues tiene un ambiente muy bueno con todos los jugadores, pero especialmente con un grupo con el que mejor se llevan. Entonces, no le he visto ni esas imágenes, de verdad, pero yo solo te puedo decir que estaba feliz por el resultado, feliz por la victoria, feliz por su comportamiento, por su actuación, joder, y feliz porque encima le habían reconocido como el mejor jugador, ¿no?
9: Seguim escoltant sobre Lamine, i és que avui, ja et dic, hi havia moltíssima expectació, moltíssima gent a la sala de premsa de l'estadi de Dallas, que avui, més enllà del que és el partit, hi ha hagut moltes preguntes sobre l'Espanya-Portugal, estava tot molt focalitzat en aquest duel generacional tan bèstia que hi ha entre Cristiano Ronaldo, 41 anys, i Lamine Yamal, 18, a punt de complir-ne 19. És això, un duel de dues o gairebé tres generacions. En tot cas, el que s'havia preguntat també és pel duel amb Nuno Mendes, i és que Nuno Mendes és, fins a dia d'avui, el futbolista que més problemes li ha plantejat a Lamine Yamal. Encara recorda aquella final de l'any passat a Munic entre Espanya i Portugal. De fet, en alguna entrevista recent li han preguntat a Lamine Yamal quin és el defensa que li ha plantejat més problemes. Diu que en un moment deslitadament el va sacar aquell dia, i li han preguntat a Luis de la Fuente si li ha donat algun consell, si ha parlat amb Lamine doncs per trobar una miqueta alguna via o alguna manera de poder progressar contra un futbolista que li plantegi tantes dificultats com Nuno Mendes.
8: Nuno Mendes seguramente se le ha atragantado a muchos jugadores. Es que es muy bueno. ¿Es así? De igual manera que seguramente muchos otros jugadores nuestros también se hayan atragantado a otros rivales. De igual manera que Lamine haya hecho pasar seguramente noches bastante desagradables a muchos defensores.
0: No, no, duel generacional absolutament. Demà aquest Lamine Yamal Cristiano Ronaldo, en tot cas, Pichi, sobre l'Espanya-Portugal, com el veus aquest duel? Abans et preguntava pel Mèxic-Anglaterra, aquest què n'esperes del que viurem demà?
22: Bueno, estem en el mateix, Espanya arriba millor, sobretot amb els dos últims partits, que Portugal ha patit més del que tothom esperava, no? Jo vaig col·locar Portugal com una de les tres primeres favorites, en aquest sentit, no? Bueno, deixa preocupació, no? En un moment va secar a Lamine, no? I jo aquell dia diia, home, el que hauria de fer Lamine és marxar d'aquesta zona, si veu que no és capaç de crear-li el desequilibri, marxar d'aquesta zona i per participar del joc ofensiu de l'equip, no? En aquest sentit. El centre del camp de Portugal per mi és molt bo, probablement del millor, però juguen dos equips que es basen en aquesta faceta del centre del camp, no? Perquè Espanya també té un centre del camp molt bo, no? En aquest sentit. Qui sigui superior al centre del camp, jo crec que té molt guanyat amb aquest partit. Però d'entrada jo diria que està molt igualat. L'última referència que hi ha és el partit de l'Europa... aquesta competició que juga de l'Europa League aquesta,
0: sí, Nations.
22: Que ens van guanyar els penals, no? La Nations League, aquesta que ens van guanyar els penals, però que el partit va ser superigualat, no? En aquest sentit. Per tant, jo no espero un partit fàcil ni de bon tros, però veig a Espanya un pèl per millor que a Portugal.
0: Mm-hmm. Solsona.
19: Jo és que considero ja que Espanya des d'un inici és una selecció de les favorites per mi. Per tant, és veritat que jugues contra Portugal, els noms que té, els jugadors que té, que són tots grans jugadors a gran nivell, però jo crec que Espanya, sense estar encara al nivell top que tots voldríem veure, sobretot a la part de Lamine, que no va començar jugant, després 20 minuts, i no semblava que, o no sembla que estigués en el seu millor moment, però Que tenen bon centre del camp, sí. Pedri i Rodri, i a l'altra banda, doncs, Vitinha Neves, no? Sí, passa que aquí al mitja punta un és Bruno Fernández, l'altre segurament serà Olmo, no? Anem a veure. Vull dir, està igualat, que serà complicat. Home, evidentment que serà complicat. Ja ho veiem, tots els partits són difícils, ajustats, i que segurament en el tram ja final de la segona part, quan les forces comencen a fallar una mica, o a l'encert que pots tenir en el moment de fer canvis, que a vegades encertes i els que entren a jugar doncs milloren el rendiment i altres vegades no, jo crec que serà determinant, però jo considero que Espanya és més favorita que Portugal.
0: Sí que és cert que ara mateix Portugal acumuli més dubtes que no pas Espanya, no? Per la posada en escena que l'hem vist en aquestes primeres jornades i també el partit de setzents, i entremig de les crítiques, algunes d'elles que li arriben a Robert Martínez, en bona part són per l'alineació i el paper de Cristiano Ronaldo. Avui Cristiano ha parlat, ha estat protagonista a la roda de premsa, oi, Dami?
9: Sí, i sobre això que dius dels dubtes, abans d'escoltar Cristiano, per posar context al partit, és important assenyalar, Xavi, que en condicions normals, aquest Espanya-Portugal, quan es feien les projeccions, abans de començar el Mundial, que es demostra que no es poden fer projeccions, perquè tothom donava un Brasil-Anglaterra, no? I això serà un Anglaterra Noruega, si no acaba sent un Mèxic-Noruega. Sí, no? Però sí. Vaja, es parlava d'un possible Espanya-Colòmbia, que és el que havia de ser aquest partit, normalment, no? Però clar, demà s'enfronten Espanya-Portugal, per què? Perquè tu deies, Portugal no ha convençut, ha acabat segona de grup i ha anat a parar directament a la banda del quadre d'Espanya, que es troba, havent fet bé les coses, a Portugal, no? Mm-hmm. Per tant, doncs, Portugal, que va empatar el primer partit contra el Congo, va guanyar Uzbekistan, que era la seva obligació, i tampoc va passar l'empat contra Colòmbia. Per tant, un Mundial justet, però que és un superequip, perquè ho deia el Pichi Alonso, al mig del camp, amb Vitinha i Joao Neves, per una banda, Rafael Leao, pel mig, a la mitja punta, Bruno Fernández, per l'altra banda Pedro Neto, amb Cristiano Ronaldo, amb noms espectaculars també al darrere, començant per Cancelo, amb Joao Félix escalfant la banda. En definitiva, jo crec que la primera prova real per Espanya, encara que es va enfrontar a Uruguai, però és la primera gran prova que veurem si supera l'equip de Luis de la Fuente, amb el, per alguns, qüestionable Cristiano Ronaldo, doncs perquè és un futbolista que a l'àrea t'ho remata tot i amb encert, però que en la participació del joc, si mai ha sigut un jugador especialment no ha sigut el jugador més transcendent del món, ara encara menys. No és el màxim golejador de la història dels Mundials, però sí que és l'únic que ha marcat en tots, això t'ho diu tot, i avui li preguntaven a Cristiano si li pesaria molt marxar demà de manera prematura en aquests vuitens de final, i ell diu que passi el que passi demà, Cristiano se'n va amb la consciència tranquil·la.
10: Que no me quieres ver más aquí.
11: Si te quedas...
10: Ya alegará el día, ya alegará. Te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la consciencia tranquila. No 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía. No fue por necesidad, como tú sabes. Yo, gracias a Dios, estoy muy bien de la vida, pero es la pasión. Estaré feliz, ¿sabes? Yo no puedo poner presión a mí mismo, llegar al final de mi carrera y saber, tienes que ganar, tienes la obligación de ganar. No, sea lo que Dios quiera.
9: La veritat és que, sense arribar a ser agressiu en les respostes, hi havia un punt que Cristiano estava molt a defensiva quan, sí, sí. Quan li anomenaven la possibilitat que fos el seu últim partit, el seu últim mundial. De fet, hi ha un intercanvi, un punt desagradable, un periodista portuguès, quan li deia et desafio a que em diguis alguna pregunta o que em formulis alguna pregunta intel·ligent. Vosaltres el que voleu és no veure'm més. Amb la premsa portuguesa ha estat més agressiu que amb la premsa espanyola, claríssimament. Però no li agradava gens. De fet, escoltem una altra resposta en què Cristiano deia que tant de bo el de demà no sigui el seu últim partit.
10: És disfrutar el màxim possible, que sigui l'últim mundial, que va ser mi últim mundial, i disfrutar dia a dia. Ojalá, que no sigui mañana mi últim partit. Ojalá. Así vosotros estén, me pueden matar un poco más. Intentar matar.
9: Bé, doncs ja veus, el to de la resposta es nota clarament que... Sí, però és un fet, Xavi, és a dir, és un fet objectiu. Ell mateix ho diu, que el 2030 no arriba en 45 anys, i que si perd demà, doncs serà el seu últim partit. I això és una apreciació personal, jo no sé vosaltres com ho veieu, però a mi em fa l'efecte que l'admiració que li té Lamine a Messi, doncs evidentment li té un respecte a Cristiano, i que és una mica recíproc. De fet, no hi ha hagut mai mostres d'una, evidentment, d'admiració sí, de respecte també, però no d'una devoció, per dir-ho així, entre els dos. Quan li pregunten també a Cristiano per Lamine, li costa una mica, també té a veure el fet doncs, que un sigui claríssimament vinculat al Barça, l'altre és claríssimament vinculat al Madrid, però aquestes mostres de respecte i de desfer-se en elogis. Que quan li hem preguntat a Lamine per Cristiano, tampoc és que l'home s'hagi dedicat...
0: Ens està fent la guitza una mica la...
9: Doncs l'hem preguntat a Cristiano, una primera resposta en què s'ha limitat a dir que Lamine és un jugador...
0: Sí, Dami, perdona un segon. És que ens està fent una mica la guitza la connexió. A veure si et pots reconnectar. Mentrestant, sentirem aquest últim document que tenim preparat de Cristiano Ronaldo mentre intentem recuperar la connexió amb el Dami, que ara ens feia la guitza i era bastant incòmode ja de mantenir la conversa.
11: Cuanto más preparado estés, mejor vas a sobrevivir a una carrera larga, si es tu intención. Si tú ligas a la crítica, estás perdido. En su caso... tiene que acostumbrarse el más rápido posible si quiere tener una carrera larga. Pero yo creo también que tiene que enfocarse realmente en qué le gusta, qué le quiere, la pasión de la gente. Yo aprendí eso con el tiempo, que es estar enganchado con la gente que realmente te quiere y tiene pasión por ti. Y tú tienes pasión por lo que haces. Vendrá momentos difíciles, obviamente.
0: Parlava de Lamine, també et dic, Dami, que jo recordo Cristiano Ronaldo parlant, no sé si molt bé o molt malament, o si, no, molt malament mai ho ha fet, però molt bé potser tampoc, però sí que ha sigut el primer a sortir al pas per dir, ei, deixeu-lo tranquil, és molt d'hora, ja tindrà temps per créixer, i aquesta d'avui anava més o menys a la mateixa línia, oi?
9: Sí, certament. El que passa és que potser t'esperes com una resposta molt més elogiant-li les qüestions futbolístiques, sí. I com que directament plega veles i en jugador molt futur, però la selecció espanyola és la que té en conjunt doncs, una sèrie de qualitats, de característiques, etc. I no ha acabat de fer un elogi magnificent, no? com el que ha fet amb Leo Messi d'altres vegades, i sí que és veritat que li ha donat aquest consell, no? Que no caigui en la crítica i que sàpiga d'alguna manera doncs, abstraure-se'n, igual que ha fet ell. El que passa que ell té 41 anys i sap perfectament de què va aquest negoci. El que passa és que coneixent a Lamine com el coneixem, sabem que crec que no tindrà massa problema en fer-ho també el crac blaugrana.
0: Totalment. Demà en parlem, doncs, no? Demà atents al que pugui passar a partir de les 9 del vespre a Dallas en aquest Espanya-Portugal.
9: Sí, el partit demà a les 2 hora local, a les 9 hora catalana, i demà, Xavi, com va passar l'altre dia a Los Angeles, en ple t'ho diràs, doncs tindrem ja les impressions dels protagonistes. L'altre dia escoltàvem l'MEP Lamine Yamal, i doncs també es donarà la mateixa situació. Quan acabi el partit, qui passi no coneixerà el rival. Recorda que l'altre dia s'enfrontaven posteriorment Croàcia i Portugal, doncs qui guanya quarts de final a Los Angeles contra el vencedor de l'Estats Units Bèlgica, i qui perdi cap a casa. Aquí també han arribat les campanes de tot el que ha passat amb Balogun, i ja comença a haver-hi doncs això, rumors i sensació que en aquest Mundial hi ha una mica vibracions de 2002 amb Corea. Sí, una miqueta aquesta sensació. Així que veurem.
0: Demà en parlem. Dami, gràcies, que vagi bé.
9: Gràcies, fins demà.
0: Sí, és un de les, no sé com dir-ho ara, polèmiques com a mínim d'aquest Mundial. És ben recent, perquè és d'avui, la del jugador dels Estats Units, Balogun, que va ser expulsat durant el partit dels setzens de final contra Bòsnia-Herzegovina. Aleshores, clar, tothom pensa, perquè és el que diu el reglament, aquest senyor es perdrà el següent partit, que és el de Bèlgica de demà, corresponent als vuitens de final, però és que ha sortit la FIFA amb una decisió supercriticada per tothom, incloent-hi també a la Federació Belga, que ha decidit amnistiar Balogun i, per tant, demà podrà jugar. I l'ha amnistiat fent referència a un article que li permet a la FIFA que si hi ha una vermella, doncs adverteixes el jugador i dius que si durant un any no comet una errada similar o una expulsió o una jugada similar a la que li va mostrar la vermella directa, doncs aquest senyor podrà jugar demà. I lògicament això ho ha agraït d'una banda el president dels Estats Units, però és que de l'altra tothom s'ha llançat al damunt de la FIFA per aquesta decisió. Pichi, tu en tens alguna cosa?
22: És de risa. Que hi ha Mundial cada setmana o què?
0: Sí, exacte.
22: Que és per l'amor de Déu, o sea, una acció que s'ha produït en un Mundial que té que veure amb el plaç d'un any, amb la competició ordinària domèstica, que té que veure... És que em sembla que no té cap sentit. És una mostra més de que el rival que jugui contra els Estats Units que vagi pensant que si hi ha algun error sempre serà a favor dels Estats Units. Clar, això està claríssim.
0: Et fa pensar això?
20: No, aquí serà una polèmica, per afegir el que deies, Xavi. Hi ha un tuit, una pilota de Donald Trump a xarxes socials agraint a la FIFA aquest gest, i després alguns mitjans de comunicació ja parlen de que hi hauria hagut una trucada de trama Infantino a la FIFA per... que Balogun pogués jugar al partit. A banda de tot plegat, el rival és Bèlgica, i Bèlgica ja se n'ha queixat públicament i demana explicacions, evidentment, per aquesta decisió, que en aquest aspecte els perjudica, evidentment.
19: Hi ha hagut algun expulsat més, no? Jo crec que Canovio, no? O...
0: Sí, sí, no, hi ha no, molts expulsats.
19: I aleshores li poden aplicar el mateix article que diu... Que no.
0: Exacte,
19: sé
0: aquí està el tema, que no s'entén per què han perdonat el jugador dels Estats Units, per què i amb quina raó ha decidit la FIFA anar a buscar aquest article enterrat que ningú o poca gent coneixia per decidir treure la targeta vermella i que pugui jugar, que al final és el més greu, que pugui jugar contra Bèlgica.
19: Però aquí s'haurien de, no sé com, no sé de quina manera, posar-se d'acord tota la resta de seleccions i fer una protesta de no sé de quina manera per dir, escolta, no, això no pot ser així.
0: Evident, evident.
19: No sé.
0: En fi, veurem com acaba, perquè em sembla, sentint i llegint el que explicaven els que dominen més sobre lleis del futbol, en aquest cas de les que interposa la FIFA, no hi ha possibilitat de recurs. És a dir, el pitjor de tot és aquí, no pot recórrer, perquè és una decisió que ha pres la FIFA, i per tant, això va a missa, i demà el senyor Balogun el podrem veure disputar aquest partit dels vuitens de final entre Estats Units i Bèlgica de matinada, després del que jugaran Espanya i Portugal. En parlarem. Àngel, ja has vist, avui això ha sigut Tertúlia Express, que avui tenim poc temps. Per tant, ja tindrem més estona diumenge que ve per parlar-ne amb tranquil·litat.
22: Ok.
0: Que vagi molt bé, Àngel, una abraçada.
22: Vale, bona nit.
0: I Dani Solsona, el mateix et dic, fins la propera.
19: Molt bé.
0: Que vagi bé amb la fresca, bona. Cap a casa ara.
19: Ara sí.
0: No? Ara s'agraeix.
19: Ara fa fresqueta, ara.
0: Ara sí, ara que enamora. Una abraçada, Dani, que vagi bé, molt igualment. Bé. Són tres quarts d'una. Volia fer, abans d'anar al poliesportiu, un parell de trucades. Un parell de trucades amb llocs que estan vivint realitats paral·leles ara mateix, perquè d'una banda anirem cap a Ciutat de Mèxic, allà saludarem el corresponsal de RAC1 a Terres Mexicanes, que és el Marcel Sant Romà. Marcel, com estàs? Bona nit. A veure si recuperem la conversa i la connexió. Ara sí. Marcel, com estàs? Bona nit.
12: Hola, bona nit.
0: Ara sí que et sento perfecte. Clar, tu ets la cara de la moneda, o tu estàs vivint la cara de la moneda, que és la situació que viu Mèxic a escassament una hora i quart perquè comenci aquest partit històric a l'Azteca entre Mèxic i Anglaterra. Em puc imaginar o arribar a imaginar quin és l'ambient que es viu ara mateix pels carrers de Ciutat de Mèxic, oi?
12: Sí, sí, sóc la cara. Jo porto ja una samarreta de selecció mexicana posada, evidentment. Bé, bé, bé. Només faltaria. I sí, l'ambient molt bo. A més, aquí, o sigui, aviam, l'ambient popular, fantàstic, la gent està entusiasmada, il·lusionada. Jo crec que hi ha una certa com emoció continguda de dir... Tothom és conscient d'aquest bagatge de l'Estadi Azteca, de les dues derrotes en 89 partits, però de dir, escolta, és Anglaterra. Per tant, jo crec que la gent és molt conscient que és un repte molt gran, i en general aquí la gent li està donant el favoritisme a Anglaterra, com crec que és el normal, i però amb aquestes ganes de que arribi el partit ja i de que l'equip pugui demostrar si el que ha pogut fer fins ara al Mundial ho pot mantenir davant d'una de les grans favorites. Ara bé, l'ambient, com a, per exemple, el clima, doncs llamps i trons. O sigui que ja veurem si comença d'aquí una hora i quart, perquè no em sorprendria que es tornés a endarrerir com ja es va endarrerir el d'Equador.
0: Val a recordar que és un partit que la FIFA es va arribar a plantejar dissabte, divendres va ser.
6: Divendres,
0: exacte,
6: sí.
0: Quan es van plantejar de modificar l'horari, és a dir, passar-lo, que ja s'hagués disputat a les 8 del vespre, hora catalana, i estalviar-se així aquesta possible, o aquest possible enrenou amb la meteorologia, que pel que dius, evidentment no ha millorat i que veurem si acaba fent la guitza a l'inici del partit.
6: Sí, sí, efectivament, la FIFA s'ho va... No és que s'ho plantegés, aquí el que teníem, la informació que teníem era que estava confirmat. Va donar una entrevista Javier Aguirre a la ràdio dient, sí, sí, la FIFA ja me confirmaron que sí, i al final sembla, però va dir que li semblava fatal, sembla que Tuchel també va dir que li semblava fatal, i sembla ser que això al final va fer que no es mogués l'horari, però no, crec que no el tenien, crec que no era una mala idea, perquè ara mateix tenim, jo porto aquí ja aproximadament 2 hores i mitja, ara ha parat una miqueta, tot i que això no és cap mena garantia, però porto des que ha començat el Brasil-Noruega escoltant trons, però contundents, i estic a la part del sud, o sigui, no estic gaire lluny de l'estadi Azteca, i ahir, de fet, perdó, ja s'ha activat el protocol de tempesta, i ahir, a l'hora del partit, va caure un xàfec descomunal i es van inundar unes quantes avingudes de la ciutat. Mm. Per tant, doncs el risc de que caigui una tromba ben bona i que s'hagi d'endarrerir el partit és molt, molt real.
0: És un de les dues seleccions, vaja, una de les quatre seleccions que ho ha viscut en aquest Mundial. Només dos partits ha fet la guitza al temps. Un va ser precisament amb Mèxic com a protagonista contra Equador. Aquell dia es va haver d'interrompre el partit una estona. L'altre és la selecció francesa que contra Irak a Filadèlfia, ara fa cosa d'una setmana, aproximadament, doncs es va haver d'endarrerir, en aquest cas, o posposar el joc. Són les dues úniques vegades que ha passat aquest Mundial dels Estats Units. Marcel, a veure què passa avui i potser demà tornar a parlar, et sembla?
6: Doncs tant de bo que sí, suposo que seria una bona notícia.
0: No, potser no.
6: Vaja, la gent a Barcelona pot desitjar que passi el que vulgui, no? Només faltaria. Jo aquí, evidentment, doncs molt content si aconsegueix classificar Mèxic.
0: Clar que sí. Abraçada, Marcel.
6: Igualment.
0: Ja deia que aquesta és la cara de la moneda, la situació que es viu a Mèxic, l'eufòria, malgrat no saber lògicament què farà la selecció mexicana, la creu clarament és el que està passant ara mateix al Brasil després d'una nova ensopegada en un Mundial, però aquesta, a més, és grossa. Corresponsal de RAC1 a Brasil, Pau Ramírez, com estàs? Bona nit.
13: Què tal? Bona nit.
0: Explica'm, què està passant ara mateix al Brasil després d'aquesta patacada i forta contra Noruega?
13: Bueno, ara mateix encara és molt recent, però la decepció és absoluta. De fet, a diferència dels altres partits, aquí hi ha un silenci descomunal, tant als carrers, puc dir a l'edifici on visió, és a dir, als altres partits era tota eufòria i avui doncs és un silenci, evidentment, i ara toca, ja està començant a sortir a les teles, als mitjans, bueno, doncs als anàlisis, i aviam què s'ha de fer en aquest nou cicle que comença, perquè recordem que s'ha renovat a Cancelotti, abans del Mundial se'l va renovar, ja hi havia les primeres crítiques quan ha acabat el partit de que com és això possible, vull dir que renovar l'entrenador abans de disputar el Mundial, que per això el van contractar, i bé, doncs ara veurem què passa. Ha sortit a parlar Marquinhos, s'han acabat el partit, que assumia la culpa i demanava doncs deixar pas i treballar tranquil a les noves generacions, que són les que han de liderar el Brasil al Mundial del 2030.
0: Clar, és que no és només la derrota, sinó és el com s'ha produït aquesta derrota, la imatge trista que avui ha ofert el Brasil contra Noruega.
13: Sí, però aviam, és que també aquí passen d'un extrem a l'altre, és a dir, el partit més difícil que havia tingut fins ara va ser contra Marroc, on la primera part Marroc li va passar per sobre al Brasil, sí que la segona el Brasil va millorar, però després, clar, el Brasil va jugar contra Haití i Escòcia, la defensa d'Escòcia era realment molt fluixa, i Haití no cal dir doncs el nivell de futbol que té. Llavors, clar, van guanyar fàcilment, l'opinió ja era ja tornem, contra el Japó ja li va costar, perquè recordem que el gol de Martinelli va ser el descompte. El Brasil va haver de remuntar 1-0-1. És veritat que va tenir moltes ocasions i algunes de claríssimes, però avui, bueno, doncs sí que ha tingut un penal a l'inici, que ha fallat Bruno Guimarães, ha tingut ocasions clares, però a l'hora de la veritat doncs s'ha tornat a veure el que ja fa anys que mostra Brasil, que és una selecció que li falta no només líders, perquè Neymar estava al camp i Neymar està com està i està per jugar als legends de la selecció, vull dir, falta de referents i sobretot falta de molt de talent. Ja no és el Brasil que ens havíem vengut sempre. Hi ha un problema molt gran generacional, no sé si és de com es treballa o on es queda el talent, perquè et diuen que hi és, però bueno, a l'hora de la veritat doncs el joc és el que és i ningú brilla.
0: Absolutament. Temps tindrem també, Pau, d'analitzar com el que li ve al Brasil, que ara venen dies de reunions, jo crec, i de pensar ben bé què ha de fer, començant per la banqueta, començant per Ancelotti, perquè és una gestió que hauran de, com a mínim, de tractar, no? De saber què fan amb allò que ara comentaves, que és una renovació de fa dies.
14: Sí, o sigui, abans del Mundial el van renovar, sí, i en teoria el van contractar pel viant com anava el Mundial, per, diguem, reflotar una mica la selecció, doncs no s'entén gaire que el renovessin abans. En tot cas, doncs, t'esperes aviam com va, que de moment doncs, no ha sigut gran cosa el rendiment, ni en els amistosos ni al Mundial. Però, bueno, hi ha molta... És a dir, només cal veure quants entrenadors han passat els últims anys, els presidents. Recordem, per exemple, ha sigut aquí notícia, el president de la Confederació Brasilera se'n va anar, va portar al Mundial a la dona i a l'amant. A l'amant la tenia, no sé si a Nova York o a Mèxic, i a la dona, doncs, a l'altra ciutat. Vull dir que així han pagat en diners de la federació. Vull dir que aquí cadascú està per lo que està i es nota molt, a l'hora de la veritat, doncs, el rendiment sobre el camp, tota la desorganització que hi ha des de fa molts anys.
0: I tant, si hi ha feina. Pau Ramírez, moltíssimes gràcies. Anem parlant.
14: Molt bé, una abraçada.
0: Igualment. 3:15 abans de la pausa. Àlex...

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Sabut i hem tingut un últim quilòmetre amb els favorits jugant-se la victòria. Sí que és cert que potser ens ha faltat una mica de rock and roll a les tres pujades al castell de Montjuïc. No hi ha hagut atacs, no hi ha hagut moviments, però ens hem plantat, com dèiem, a l'últim quilòmetre amb una quinzena de ciclistes jugant-se la victòria. Del Toro s'ha situat al davant en l'últim revolt, ha afrontat l'última rampa, els darrers 700 metres en primera posició, i a partir d'aquí ha esprintat cap a la línia de meta. El mexicà ha tingut l'ajuda de Pogacar, el seu company d'equip, que s'ha situat just darrere i s'ha limitat a controlar la resta de rivals. L'eslové hauria pogut guanyar, se l'ha vist sobrat, però ha volgut premiar Del Toro i, de fet, en els últims metres el mexicà ha tingut temps fins i tot amb un gest d'agrair-li el regal a Pogacar. A la celebració, quan els ciclistes han creuat la línia de meta, gairebé estava més content l'eslové que no pas Del Toro. Pogacar eufòric, abraçant el seu company d'equip i volent-lo fer protagonista d'aquesta segona etapa. Minuts després de la victòria, després del seu segon dia en un tour, Del Toro estava en un núvol.
2: I'm very privileged, guy. Soc un noi privilegiat. No t'imagines com treballem tot l'equip, plens de confiança. Aquesta és la feina de tothom, també de la meva família i amics. Si m'ho diuen fa uns anys, no m'hagués cregut. És increïble, i compartir l'equip amb el Tadej és el millor equip del món. Són moltes emocions i sentiments per mi, també pel meu país. El que ha passat és molt gros, és una bogeria. Gràcies als meus companys.
3: Thanks so much, teammates.
1: Un Del Toro que ha tingut problemes mecànics a l'equador de l'etapa. Ha arribat a perdre més de 2 minuts respecte al gran grup que s'ha aturat, el pilot l'ha esperat i al final ha aconseguit aquesta importantíssima victòria. Torito, com és conegut esportivament pels aficionats mexicans, molt sorollosos aquests dies a Barcelona, i que acabada l'etapa a l'autocar de l'equip, a l'autocar de l'UAE, aclamaven i agraïen el regal de Tadej Pogacar, el regal de Pogui.
4: Pogui!
1: Pogui, hermano, ya eres mexicano, és el que cantaven aquests aficionats mexicans a l'autocar de l'UAE. Primer Del Toro en aquesta etapa en final a Montjuïc, segon Pogacar, tercer Benepul i quart Vingegaard, que manté el mallot groc de líder, però s'ajusta encara més la classificació. El danès encapçala la general amb 6 segons d'avantatge sobre Pogacar, 15 sobre Benepul, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Ayuso. El francès Seixas és 6è a 42 segons.
5: I en clau catalana, Alberta, estem d'enhorabona perquè avui hem tingut representant al podi Alex Molinar, que ha aconseguit el mallot de la muntanya.
1: Sí, el ciclista de pare neerlandès, de mare catalana, que es va traslladar a viure a la Garrotxa als 12 anys i que avui ha aconseguit colar-se a l'escapada del dia. Eren 3 ciclistes que buscaven precisament això, vestir-se amb el mallot de punts vermells, i la clau era el Coll de Vegas, de segona categoria. Qui coronava primer pràcticament es garantia aquest mallot, i Molinar ha estat el més ràpid. Ha pujat al podi, somriure d'orella a orella, i demà estrenarà el mallot, precisament a l'etapa més especial per Molinar, perquè el pilot passarà a menys de 30 quilòmetres de casa seva.
5: Doncs ja que hi som, recuperem la conversa que ha tingut l'Albert Ferran al final de l'etapa amb un feliç Àlex Molinar.
6: Àlex, moltes felicitats.
7: Moltes gràcies.
6: Ja deies que era un somni poder competir en un tour i a Barcelona, i lluir aquest mallot és espectacular.
7: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules. I bueno, no m'ho acabo de creure, quasi. S'han de donar les circumstàncies, no? Un bon dia, que et trobis bé, que puguis guanyar amb els que vas a l'escapada, llavors, sí, ha estat un bon dia.
6: I a més, estrenaràs a l'etapa de demà, que era l'etapa més especial per tu, que passar pel costat de casa, tindràs familiars, amics, pell de gallina, no?
7: Sí, pell de gallina. Demà tindrem feina.
6: Suposo que és molt d'hora, però com et pots plantejar l'etapa de demà? També intentar rascar algun puntet més per mantenir el mallot?
7: Sí, òbviament, aquesta serà la intenció, no? Al final estem aquí per lluitar des de les escapades i així ho farem tot el tour.
6: Aquí t'has recordat quan has aconseguit aquest mallot, quan t'han dit oficialment, escolta, ets el guanyador del mallot de la muntanya.
7: Bueno, pues sobretot de totes les persones que des del primer dia estan al teu costat, en els bons i els moments dolents, no? I sobretot per

0: I tant que sí, demà podrà lluir orgullós aquest mallot. El Tour abandona Barcelona i al verd les autoritats posen bona nota al Grand Depart.
1: Sí, moltíssima gent als carrers, sense incidències, i esportivament els ciclistes més mediàtics han estat protagonistes. L'alcalde Jaume Collboni, en declaracions a RAC1, explicava que, mai millor dit, tot havia anat sobre rodes.
2: Tot ha anat molt bé, estem molt feliços de veure tanta gent feliç, no? Aquests centenars de milers de barcelonins i també de catalans. No t'amagaré que hem patit, evidentment, no? Perquè tenia molta complexitat. Ha anat tot molt bé, no hi ha cap incidència. El que més ens feia patir era la calor, perquè ha apretat força aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però no hi ha hagut pràcticament incidències.
1: Restablert el trànsit, ja fa hores que l'organització ha recollit tot el material i demà ja cap a Granollers, que donarà el tret de sortida a la tercera etapa.
0: Una jornada, Albert, la de demà, amb restriccions de públic en territori francès.
1: Hi ha un incendi que crema la part oriental dels Pirineus a uns 60 quilòmetres dels Angles, de la línia de meta, i l'organització ha decidit que no hi haurà caravana publicitària i ha demanat als aficionats que no segueixin l'etapa. Ho explicava el director del Tour, Christian Prudhomme.
3: Au vu des circonstances exceptionnelles et du dramatique incendie qui est en train...
4: Vistes les circumstàncies excepcionals i el dramàtic incendi que està arrasant una part dels Pirineus Orientals, hem decidit que no hi haurà caravana publicitària a la part francesa de l'etapa. Els ciclistes passaran, però amb el mínim de vehicles de l'organització necessaris, i demanem al públic que no s'acosti als voltants de la ruta ni a l'arribada.
3: Aux abords de la route de l'étape, ne peuvent venir non plus sur le site d'arrivée.
1: L'etapa arrenca a Granollers, són 195 quilòmetres, jornada de mitja muntanya, passarà per Vic, Ripoll, la Collada de Toses, de primera categoria, la Molina i Puigcerdà, entre d'altres, i després ja creuarà la frontera amb la petició de Prudhomme que els aficionats no segueixin l'etapa en territori francès.
0: Demà, doncs, pendents d'aquesta tercera etapa, l'última que circularà per territori català. Albert, gràcies, bona nit.
1: Bona nit.
5: En Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
0: Cinc minuts passant de la una de la matinada, ara temps pel motor, però abans, a l'estiu ve de gust escampar la boira i anar d'aquí cap allà, des de casa a la mare, carregant les cadires per fer un sopar a la fresca amb els amics, o anar a la platja i acabar en un concert en un poble de l'interior. I és que el nou Volkswagen ID.3 Neo, 100% elèctric, disposa de fins a 628 quilòmetres d'autonomia perquè puguis arribar a tot arreu. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Va, i parlant de motor, retornem-nos a la Fórmula 1 per repassar tot el que ha donat de sí, que no ha estat poc, el Gran Premi de la Gran Bretanya disputat aquesta tarda al circuit de Silverstone. Álvaro Ademà, bona nit.
6: Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
0: Problemes pel líder del Mundial, per Kimi Antonelli, i victòria per Charles Leclerc, que s'ha retrobat amb el triomf més d'un any i mig després.
6: Sí, 623 dies després, Charles Leclerc ha tornat a pujar a l'esglaó més alt del podi, aconseguint la seva novena victòria a la Fórmula 1 i la primera des del Gran Premi dels Estats Units de l'any 2024. Sortia segon per darrere d'Antonelli, però ha superat el líder del Mundial a la sortida i s'ha posat al capdavant. A una desena de voltes pel final del Gran Premi, Antonelli, amb pneumàtics més frescos que els de Leclerc, retallava la distància amb el de Ferrari. Semblava que el líder del Mundial tenia les de guanyar, però ha tingut problemes mecànics a la suspensió davantera esquerra del seu Mercedes i s'ha quedat sense opcions de guanyar i fins i tot de puntuar, ja que la cursa ha acabat darrere del cotxe de seguretat després d'un accident de Max Verstappen. Al final, victòria per Leclerc, amb Russell segon i Hamilton tercer, un resultat que apreta i força la lluita pel campionat. Antonelli es manté com a líder amb 179 punts, Russell és segon, 25 punts per darrere, Hamilton tercer, a 32 punts del líder, mentre que Leclerc escala fins a la quarta posició, lluny, això sí, a 71 punts de Kimi Antonelli. Sainz i Alonso, per part seva, han acabat avui a Silverstone fora de la zona dels punts. El proper Gran Premi en dues setmanes, diumenge dia 19 de juliol a Spa-Francorchamps, a Bèlgica. Una setmana després, el dia 26, es correrà el Gran Premi d'Hongria al circuit d'Hungaroring, l'última cita abans de l'aturada estival de gairebé un mes.
0: Álvaro, gràcies, bona nit.
6: Gràcies, Xavi, que vagi bé, bona nit.
0: I ara temps pel bàsquet, temps per tornar a parlar, de fet, del mercat del Barça. Dani Aguilar, bona nit.
7: Hola, Xavi, bona nit.
0: I no és per explicar bones notícies, i és que el club blaugrana pot haver perdut un altre fitxatge clau.
7: Sí, el de Timothy Lubabu Cabarrú, l'aler francès, que fa uns dies explicàvem que tenia a tocar un acord amb el Barça. Us explicàvem també que havia de prendre una decisió al cap de setmana. Doncs bé, el cap de setmana està acabant i tot apunta ara mateix que qui es farà amb els serveis del jugador serà, atenció, al Real Madrid. De nou, insisteixo, el Barça tenia a prop, però no ha sabut tancar l'operació, i qui està a prop de tancar el fitxatge és el Club Blanc. Amb Isaac Bonga va ser el Panathinaikos, amb Lubabu Cabarrú la situació encara era més propera, estava més clara, i ara el Gerard Guió el situa més a prop del Palacio, per bé que, a priori, és que la decisió no està al 100% presa, però diguem que està al 99%, per tant, caldrà que el Barça vagi a per un altre aler. Encara en clau blaugrana, el Baskonia no ha exercit avui l'opció de tall que tenia en Paolo Galbiati, o dit d'una altra manera, ha fet que el Barça sí o sí hagi de passar per caixa de manera contundència al vol.
0: Doncs un altre més, és a dir, ja veiem que la tendència que veiem amb el futbol de moment pot també traslladar-se al món del bàsquet amb aquest fitxatge que el Barça tenia controlat i que el Madrid li pot passar pel davant. Mentrestant, el mercat continua movent-se, Dani.
7: Sí, d'avui oficial el que us vam avançar a RAC1, que Derek Nida en marxa del bàsquet Girona, després que no hagi acceptat la proposta de renovació dels gironins, que havien fet un esforç per intentar retenir-lo, si res no canvia el seu futur, és el Roan francès. A veure quants moviments més hi ha aquesta setmana.
0: I mentre els clubs continuen pendents del mercat, avui la selecció espanyola ha perdut el primer partit sota les ordres de Xus Mateo.
7: Una remuntada monumental de Geòrgia. De fet, la selecció espanyola ha anat manant de manera còmoda tota l'estona, però ha col·lapsat i un 22-6 en contra ha acabat duent el partit a la pròrroga i allà ha acabat enduent-se els partits al partit dels georgians amb un monumental Toko Shengelia, pràcticament 45 minuts, ha descansat mig minutet, 37 punts, 10 rebots. El millor d'Espanya, Billy Hernán Gómez, és la primera derrota, com deies, de Xus Mateo com a seleccionador, passa a la segona fase. Espanya amb 5 victòries en 6 partits de segona fase de classificació per al Mundial.

0: I ens falta per ressar la jornada de Wimbledon. De seguida ho fem amb el Roger Jofre. Roger, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, tot
0: però
1: bé.
0: Però és que abans et volia explicar, si et digués que l'equilibri perfecte existeix, què? Doncs ara, amb el nou mode 5SHS, ja no has de triar perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites per al teu dia a dia. Un SUV amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. Nou o moda 5SHS. El millor dels dos mons, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris o moda Jaeco de Catalunya. Espero que et quedi clar, ara sí.
1: Claríssim.
0: Repassem la jornada de Wimbledon. En joc als vuitens de final, Jannik Sinner no ha decebut i ha guanyat en 3 sets a Shintaro Mochizuki.
2: Sí, el número 1 del món ha superat el japonès per la via ràpida i ja està classificat pels quarts de final. Per la seva banda, Novak Djokovic també ha guanyat el russa Fiulin per 3-16-1, mentre que el malagueny Alejandro Davidovic ha perdut en 5 sets contra el canadenc Ogier Aliassime. L'últim classificat de la jornada ha estat l'alemany Struff. Demà serà el torn del número 6 del món, Àlex de Miñor, que s'enfrontarà a l'italià Flavio Cobolli a les 2 de la tarda. I a continuació, el número 7 del rànquing ATP Taylor Fritz jugarà contra Alexander Bublik. El plat fort del dia arribarà passades les 5 de la tarda amb el partit que disputarà el vigent campió del Roland Garros, Alexander Zverev, contra el txec Legeca.
0: Doncs això el quadre masculí, i el quadre femení s'acumulen les sorpreses. De fet, avui la més grossa possible ha caigut eliminada la número 1 del món, Arina Sabalenka.
2: Sí, després que ahir s'eliminessin Elena Rybakina i Iga Swiatek, número 2 i número 3 del món respectivament, avui també s'ha acomiadat del torneig Sabalenka. Contra tot pronòstic, la japonesa Naomi Osaka s'ha imposat a la belarussa en 2 sets. Qui sí que ha fet la feina ha estat la nord-americana Jessica Pegula, que ha guanyat en 3 sets a la seva compatriota Iva Jovic i estarà als quarts de final de Wimbledon.
0: I Roger, ens queda l'últim minut.
2: El partit entre el Real Madrid i la Real Societat corresponent a la primera jornada de la Lliga Espanyola s'haurà d'ajornar. En principi es disputava el cap de setmana del 15 i 16 d'agost, però tal com va anunciar Javier Tebas, tots els equips que tinguin almenys un jugador a semifinals del Mundial se'ls canviarà la data d'inici de Lliga. El motiu és que els jugadors han de tenir les 3 setmanes de vacances que estableix el conveni. En el cas del Madrid, amb la classificació de França i del Marroc pels quarts de final, un jugador blanc arribarà segur a la semifinal, sigui Ibrahim pels marroquins o bé Tchouaméni, Mbappé i Konaté per part dels francesos. Així que l'equip dirigit per José Mourinho debutarà el cap de setmana del 22 i 23 d'agost contra l'Espanyol a l'RCD Stadium. I un últim apunt, perquè el Sabadell ha anunciat que Miguel Ángel Rodríguez no continuarà com a delegat del primer equip la temporada vinent. Després de 7 temporades i prop de 300 partits, el fins ara delegat s'acomiada amb l'ascens a segona divisió de l'equip arlequinat.
0: Roger, gràcies.
2: A tu.
0: Doncs hem arribat a un quart de dues de la matinada, moment de dir adéu, però també d'agrair, començant pel Víctor Valero, que l'hem tingut a la part tècnica, i també a la redacció d'Esports de RAC1, que ha fet possible el Tu diràs d'avui. Demà hi tornem. Que vagi molt bé. Gràcies per l'atenció. Bona nit.
3: Tu diràs.
4: Són les 6 del matí, bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dilluns. Per fi és dilluns, 6 de juliol del 2026, demà Sant Fermín. Aquesta setmana vindrà marcada per la segona onada de calor d'aquest estiu, que ens acompanyarà almenys fins dijous, en temperatures que poden superar els 40 graus a ponent, predominarà el sol a tot el país i estones bufarà el vent del sud. Avui estem molt pendents de l'incendi del massís de les Gavarres, que continua estabilitzat. Els bombers encara hi treballen i es manté la superfície afectada de 2.200 hectàrees. Ja no hi ha cap municipi sortosament confinat. De seguida anirem sobre el terreny per conèixer l'última hora d'aquest foc. A les 8 actualitzarem l'estat de l'incendi amb el cap dels bombers, David Borrell, i sumarem el secretari de Salut Pública perquè ens recordi els consells per combatre aquesta calorada que tenim al damunt. I a les 9 en parlarem, a partir de les 9, amb el president Salvador Illa, que avui serà el convidat a l'estudi de RAC1. El president de la Generalitat seurà al costat de Mònica Terribas, de Màrius Carol, de Josep Martí i de Quim Forn, amb el Pere Mastre pitjant l'ull de poll. A la Catalunya del Nord, a prop de Perpinyà, un violent incendi ha causat també 2 ferits molt greus i ha obligat a evacuar 10.000 persones. El foc es va declarar dissabte i es propaga ràpidament, atiat per la sequera i pel fort vent. Les flames estan tan descontrolades que han obligat a modificar l'etapa d'avui del Tour de França. També connectarem de seguida amb la corresponsal de RAC1 a França, amb la Marta Casagolda, perquè ens expliqui l'última hora. El Mundial, la gran sorpresa d'aquesta nit, a Brasil eliminada. Brasil eliminada, després de perdre 1-2 contra la Noruega de Haaland, que ha fet 2 gols. I fa menys d'una hora, el rival de Noruega als quarts de final serà Anglaterra, que ha guanyat Mèxic per 3-2. Per tant, apassionant Anglaterra-Noruega als quarts de final d'aquest Mundial. Avui juga Espanya a partir de les 9, en un partit que seguirem en Tu diràs especial aquí a RAC1, i tot plegat ho comentarem a la tertúlia a partir de les 11 amb el Miguel Rico, Santi Segurola, Joan Jupallàs, i afegirem Miguel Ángel Román i José Sanchís, els narradors del Mundial, amb molt bones crítiques a DAZN. El Tour avui acaba en territori francès, però amb una tercera etapa que sortirà de Granollers i acabarà a la Catalunya Nord, als Angles. Jonas Vingegaard continuarà vestint el mallot de líder, tot i que el gran protagonista d'ahir a Montjuïc va ser el jove Isaac del Toro. De tornar a més coses, els Mossos han identificat un segon sospitós que hauria col·laborat en la mort i assassinat a través del nen de 15 anys a Barcelona. Segons La Vanguardia, la víctima hauria intentat desvincular-se d'una banda juvenil llatina i per això l'haurien matat. Informació de servei, avui es recupera la circulació a la R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Puigcerdà, i també torna a la normalitat a la R4, que recupera el servei entre Manresa i Terrassa, Estació del Nord. Però, si sou usuaris del metro de Barcelona, heu de saber que, a partir d'avui, per obres, tanca l'estació de Verdaguer de la línia 4 i el passadís entre la línia 1 i la 3 a la plaça Catalunya. Tot això en parlarem avui aquí al Món RAC1 i amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al Món.
1: El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Bernat Balboa, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Víctor?
2: Sí, que els bombers continuen treballant per controlar l'incendi que ha estat tot el cap de setmana cremant el massís de les Gavarres, que ja ha cremat 2.200 hectàrees. De moment està estabilitzat, però els efectius que treballen sobre el terreny temen que es pugui tornar a estendre en qualsevol moment. El foc ha afectat una vintena d'edificis que estan o bé del tot calcinats o bé tenen danys estructurals, però la bona notícia és que no hi ha cap ferit greu i que centenars de veïns ja han pogut dormir avui a casa seva.
0: Anem en directe cap al centre de comandament d'aquest incendi, la Bisbal de l'Empordà. Ja hi tenim a la Bisbal d'Empordà, ja hi tenim l'Anna Salvador. Anna, bon dia.
5: Bon dia. El foc està estabilitzat des de dissabte a la nit, però els bombers encara no el donen per controlat perquè en les últimes hores, dins del perímetre de l'incendi, encara hi han detectat activitat i punts calents. Tot i això, les previsions són optimistes. Fa dies que el nombre d'hectàrees cremades no creix i avui les condicions encara haurien de ser més favorables. Per això els bombers, que tenien tots els efectius disponibles aquí des de divendres, ja han començat a reduir dotacions. A més, aquest matí també està previst que marxi també la unitat militar d'emergències. Ho explicava ahir a la nit el cap de bombers a la Regió d'Emergències de Girona, Jordi Martín.
6: I ens han demanat que traguéssim doncs, recursos aeris, com també maquinària pesada, que també doncs, hem tingut aquests dies treballant amb ells, i al llarg d'aquesta nit doncs, també s'aniran doncs, replegant les seves instal·lacions per poder marxar al matí.
5: Ahir també es va poder aixecar ja el confinament als 8 municipis afectats pel foc. Encara hi ha alguns talls puntuals del trànsit, com a la carretera on va començar l'incendi, la de la Ganga, i està tancat fins divendres l'accés al massís de les Gavarres.
0: Déu-n'hi-do. Moltes gràcies, Anna Salvador, des d'aquest lloc dels fets, des del centre de comandament a la Bisbal d'Empordà, mentre els bombers treballen per donar el foc per controlat avui a Catalunya, entra de ple a la segona onada de calor de l'estiu, cosa que podria dificultar les tasques d'extinció d'aquest incendi a l'Empordà. Mònica, temperatura i humitat a la zona de l'incendi?
3: Doncs mira, ara mateix una temperatura al voltant dels 18-20 graus, amb una humitat del 65% i bufa poc el vent, però a mesura que avanci al matí aquestes condicions empitjoraran. Pujarà la temperatura per una banda, una temperatura que avui pot arribar a la zona als 34-35 graus de màxima. El vent també reforçarà, sobretot entre el migdia i la tarda, un vent del sud que pot arribar a bufar a 15 km per hora, i la humitat relativa també anirà baixant a mesura que avanci la jornada. Per tant, és el moment en què les condicions són millors.
0: Per tant, ahir era la preocupació del vent.
3: Sí, el vent de marinada, quan comença a bufar, pot dificultar la situació.
0: I llavors això, clar...
3: Sí, durant les tardes d'estiu és habitual que bufi el vent de marinada, i més en dies tan càlids, sí.
0: I quan...
3: Fins dijous, almenys, es manté aquesta onada de calor. Sí, sí, onada de calor que vam començar ahir i mantindrà les temperatures altes fins dijous. Avui, amb valors que poden arribar als 40 graus a les comarques de Ponent, de fet, ahir van arribar els 39,9 a Vinebre, 39,9 també a Espolla, a l'Alt Empordà, 39,7 a Serós i a Cabanes, ja vam tenir temperatures molt altes, doncs avui, en general, entre els 36 i els 40, en punts de l'interior, les més elevades cap al Pla de Lleida, també cap a la Ribera d'Ebre, entre els 32-34 a la línia de la costa, amb aquest ambient xafogós. Dia de sol, amb alguna nuvolada de tarda i, òbviament, sense pluja. Hi ha aquests avisos de perill moderat a moltes comarques, comarques de Girona, Terres de l'Ebre, comarques de Lleida, Catalunya Central, costa i prelitoral de Barcelona, i perill alt al Segrià, Ribera d'Ebre i també Pla d'Urgell. Demà empitjora la situació. Demà puja una mica més la temperatura i podríem tenir valors de 41-42 graus en aquests punts més càlids del país, i es mantenen aquests avisos de perill més alt que s'estenen per moltes comarques, sobretot interiors. Dimecres continuen les temperatures sense grans canvis, es mantenen de cara a dijous i pinta que divendres podrien baixar 2-3 graus aquestes temperatures. Per tant, continuarien altes, però potser podríem treure la situació d'onada de calor. Per tant, molta calor... Això divendres. Molta calor de dia i també de nit. De fet, aquesta nit no s'ha baixat els 28 graus al barri del Raval de Barcelona, on ara mateix marquen 29 graus.
0: 29 graus? Sí, a les 6 del matí al Raval.
3: Exacte, 27 graus en el cas de Badalona. A Roses i a Portbou tenim 30 graus a aquesta hora.
0: A Roses hi ha 30 graus,
3: sí,
0: ara?
3: Sí, 30 graus. Ha bufat una mica de tramuntana reescalfada, i llavors ha fet que aquesta temperatura es mantingués més alta. A Mataró, 28 graus, 23 a Tarragona, 22 a Lleida i 15 graus a Girona, on respiren una mica millor. La segona ja, eh? Una de calor. A 6 de
0: no
3: juliol.
0: No veus res?
3: No, de moment no.
0: No veus res,
3: mantenen les temperatures sostingudes. Sí que hi ha aquest descens, com dèiem, de 2-3 graus de cara al cap de setmana, però de moment pinta que fins al 15-16 de juliol podríem estar en aquesta línia. Potser traient aquesta categoria d'onada de calor a partir de divendres, però tot i això amb calor molt intensa. Sí.
0: Mare meva. Bueno, l'incendi de les Gavarres no és l'únic que ha obligat a desallotjar centenars de persones. A la Catalunya del Nord estem molt pendents d'un foc que ha obligat a evacuar més de 10.000 veïns.
2: Sí, és un incendi que va començar dissabte a la nit al municipi de Trevillac, 50 quilòmetres a l'oest de Perpinyà. De moment ha cremat un miler d'hectàrees i hi ha dos ferits molt greus, un bomber i un civil. Sobre la zona hi treballen uns 750 agents i una desena de mitjans aeris. De fet, el foc està tan descontrolat que ha obligat a modificar l'etapa del Tour de França d'avui. La part de la cursa que entra a la Catalunya del Nord i fins a l'arribada a la meta, als Angles, serà sense públic.
0: Anem a directe amb la corresponsal de RAC1 a França, amb la Marta Casagolda, per saber quina és la situació a aquesta hora del maquí amb aquest incendi que crema la Catalunya del Nord. Marta, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs sí, situació d'alerta màxima aquí a França, perquè ahir es van declarar fins a 26 incendis, principalment al sud del país, i el que més preocupa, com dèieu, és aquest, el de Trevillac, a la zona de Rosselló. El foc ahir va revifar molt per la tramuntana i es va descontrolar amb virulència per altes temperatures i també per la baixa humitat. Hi ha un balanç que acaben de fer ara en aquests moments del nombre d'hectàrees cremades, i es parlaria ja de 4.500 hectàrees cremades. Hi ha 10.000 veïns que han hagut de ser evacuats evacuats d'una vintena de municipis de la zona per la proximitat amb les flames i pel fum, i hi ha, com dèieu, un veí en estat crític i un bomber també ferit greu, tots dos per cremades. A aquesta hora hi ha més de 750 efectius dels bombers lluitant contra les flames i a partir de les 7 s'hi afegiran els mitjans aeris. Una jornada que es preveu complicada per les altes temperatures i per això s'ha demanat que l'etapa del Tour que ha de creuar avui aquesta zona es faci sense públic. Les autoritats han fet una crida que ningú s'apropi a cap tram del recorregut francès, ni tan sols està permès a la zona de l'arribada als Angles, que es troba a uns 70 quilòmetres d'on hi ha aquest incendi.
0: Moltes gràcies, Marta. Tornem més tard. És evident que parlava la Marta Casagol del tema del Tour de França. Ara parlarem de seguida del Tour de França, però amb aquestes calorades ahir els ciclistes van arribar exhausts. Venien de Tarragona i fins a arribar fins al que és la muntanya de Montjuïc. Hòstia, estava veient l'etapa al final i aquella pujada que fa aquella gairebé línia recta que fan pujar damunt la muntanya de Montjuïc, és que veia els ciclistes patir amb la calorada que feia. Doncs imagina't ara, Mònica, els quilòmetres que els ve per damunt avui amb una zona més d'incendis.
3: Sí.
0: Bé, no he parlat d'esports, però del Mundial de Futbol, perquè s'ha acabat fa una estona el Mèxic 2, Anglaterra 3. Ara bé, si heu anat a dormir d'hora, la gran sorpresa d'aquesta matinada ha estat, d'aquesta nit, l'eliminació del Brasil, que ha perdut Bernat per 1-2 contra la Noruega de Haaland, que ha fet dos gols.
7: És la sisena eliminació consecutiva de la Canarinha en mans d'una selecció europea. Des de l'últim títol l'any 2002, França, Països Baixos, Alemanya, Bèlgica i Croàcia ho van fer als quarts de final i ara Noruega ho ha fet als vuitens. La darrera vegada que el Brasil va caure en aquesta ronda va ser el 1990 contra Espanya. Ahir Haaland va fer el primer amb una rematada de cap al minut 79 i 10 minuts més tard va fer el segon amb un gran xut des de la frontal. Ja en l'afegit Neymar, que va acabar plorant en el seu últim partit mundialista, va fer l'1-2 definitiu des del punt de penal. Per cert, Bruno Guimarães va desaprofitar un altre llançament des dels 11 metres amb 0-0 en el marcador davant l'exporter del Sevilla, Nilan, que també va ser un heroi noruec. El seleccionador Sol Bakken i també Haaland van acabar molt emocionats. De fet, el davanter noruec va liderar la celebració del seu país sobre la gespa. Noruega s'enfrontarà a Anglaterra als quarts de final després d'eliminar una selecció mexicana que ha dominat el partit amb fins a 20 rematades a porteria. Els anglesos n'han tingut prou amb 6 xuts perquè marqués Bellingham 2 a la primera part i Harry Kane fes el seu sisè gol en aquest Mundial avui de penal. Anglaterra ha hagut de defensar-se davant d'aquest obús mexicà amb un jugador menys des del minut 9 de la segona part.
0: Això, aquesta matinada, és sorprenent l'eliminació del Brasil. Molt sorprenent. El Brasil sempre és una candidata ferma a guanyar el Mundial, però se'n va cap a casa. És evident que quan mires l'alineació d'ara i mires l'alineació de fa uns anys amb el Ronaldo, Rivaldos i companyia, dius, per les Ronaldinhos et posa les mans al cap, però en fi, sempre esperes una mica més d'aquesta selecció i sobretot de jugadors que a partir del moment que han sortit al camp han demostrat que el Brasil anava cap avall, com és el cas de Neymar. I avui a les 9... partit també de vuitens de final, Portugal-Espanya.
7: Sí, reeditaran els vuitens de final del Mundial de Sud-àfrica 2010 amb un duel entre Lamine Yamal i Cristiano Ronaldo. Mentrestant, també a les 2 de la matinada es jugarà als Estats Units-Bèlgica amb polèmica inclosa. La FIFA va suspendre la sanció per vermella directa a Florian Balogun, davanter estatunidenc, que finalment podrà jugar els vuitens de final contra la selecció belga. Segons avancen diversos mitjans nord-americans, Donald Trump va trucar directament al president de la FIFA per reclamar-li que revertís la decisió, i Gianni Infantino li hauria concedit.
0: És un miserable, aquest senyor Infantino, però ja fa temps que... Avui ja us dic jo que Segurola va content avui. Segurola va content amb aquesta decisió, ho dic perquè qui vulgui escoltar Segurola avui a partir de les 11 aquí al món de RAC1. I ja que ara parlàvem del Tour, després del gran depart d'aquest cap de setmana a Barcelona, el Tour entra en territori francès amb restriccions de públic. Ho farà amb aquesta tercera etapa, que sortirà des de Granollers i acabarà als Angles, com dèiem, sense aficionats, com ara comentava la Marta Casagolda.
7: Sí, Jonas Vingegaard continuarà vestint el mallot de líder, tot i que el gran protagonista d'ahir a Montjuïc va ser el jove Isaac del Toro. El seu equip, l'UAE, va fer una autèntica exhibició durant tota l'etapa, però la gesta de Pogacar va ser incommensurable. L'eslové va treballar durant tot el dia per retallar-li, segons el danès Vingegaard, però a pocs metres de la meta, en un exercici de generositat, va acabar cedint-li la primera posició a del Toro. És, sens dubte, una de les imatges de l'any, quan els dos corredors de l'UAE passen junts per la línia de meta. A més, feia 36 anys que un mexicà no guanyava una etapa del Tour del Toro, va transformar les llàgrimes d'alegria en aquestes paraules.
8: I'm very privileged guy. Soc un noi privilegiat. No t'imagines com treballem tot l'equip, plens de confiança. Aquesta és la feina de tothom, també de la meva família i amics. Si m'ho diuen fa uns anys, no m'hagués cregut. És increïble i compartir l'equip amb el Tadej és el millor equip del món. Són moltes emocions i sentiments per mi, també pel meu país. El que ha passat és molt gros, és una bogeria. Gràcies als meus companys.
9: Thanks to my teammates.
7: Del Toro va ser el protagonista en la darrera etapa a Barcelona, que aquest cap de setmana ha reunit milers de persones als carrers. L'alcalde Jaume Collboni, en declaracions a RAC1, posava molt bona nota al Gran Depart.
10: Tot ha anat molt bé. Estem molt feliços de veure tanta gent feliç, no? Aquests centenars de milers de barcelonins i també de catalans. No t'amagaré que hem patit, evidentment, no? Perquè tenia molta complexitat. Ha anat tot molt bé, no hi ha cap incidència. El que més ens feia patir era la calor, perquè ha apretat força aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però no hi ha hagut pràcticament incidències.
7: A la general del Tour, Vingegaard és el líder amb 6 segons d'avantatge sobre Pogacar, 15 sobre Benepul, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Ayuso. El francès Seixas és 6è a 42 segons, mentre que Àlex Molinar, de pare neerlandès, mare catalana, i que als 12 anys es van traslladar a viure a la Garrotxa, va estirar el mallot de muntanya després d'aconseguir ahir la segona etapa aquest mallot.
0: Cadascú és molt lliure de dir si li agrada que li surti el Tour o no, i els calés, i bla, bla, bla, bla. Jo he tingut la sort de veure per televisió les etapes del Tour d'abans d'ahir i d'ahir, i he de dir que la televisió francesa, no sé què ha costat això, la postal de Tarragona de Barcelona que va fer la televisió francesa, o sigui, cada vegada per canviar entre plano i plano era una imatge aèria d'un lloc central, tant de Tarragona com de la ciutat de Barcelona. És a dir, una imatge, o sigui, va ser una realització que semblava un documental, però un documental del país. Per cert, em va agradar molt el pas pel Vendrell del Tour amb una música tocant el cant dels ocells amb cello. Amb moltes estrelades, per cert, allà al costat. I el pas del Tour per Catalunya torna a alterar avui la circulació a bona part del país.
2: Sí, les afectacions més importants es preveuen a Osona, sobretot al Ripollès, on hi haurà talls de trànsit i restriccions d'accés en diversos municipis. Quedaran tallades la C352, la C59, la C17, la C37, la C25 i l'N260. Per evitar complicacions, el Servei Català de Trànsit recomana fer servir vies alternatives, com l'AP7, la C16, la C25 i la mateixa C37, sempre que sigui possible. La previsió és que la mobilitat es vagi recuperant progressivament i que quedi pràcticament normalitzada cap a les 6 d'aquesta tarda.
0: I a més coses, a Veneçuela, l'últim balanç d'aquesta nit confirma que el doble terratrèmol ja ha deixat més de 3.300 morts.
2: D'aquests, 34 tenen la nacionalitat espanyola, més hi ha més de 17.000 persones que s'han quedat sense casa. A Caracas i a La Guaira els dies passen, però l'ambient que es respira als carrers no millora. El clan dels familiars de víctimes va a més per demanar una ajuda que o bé no arriba o bé arriba amb comptagotes. A la zona zero hi ha famílies esperant personal especialitzat, maquinària o voluntaris, i la majoria denuncien que els funcionaris i els militars tenen prioritat. Les crítiques al règim de Delcy Rodríguez continuen creixent i molta gent que fins ara s'amagava per posar en qüestió el govern del país ja parla obertament sense por per la desesperació de voler trobar les seves víctimes.
0: I a tot això, a l'Iran, els actes del funeral d'estat d'Ali Khamenei han demanat la mort de Donald Trump.
2: Sí, ho ha fet el poeta iranià Mohammad Rasuli, un dels encarregats de fer els parlaments davant la mesquita de Musalla, a Teheran. Ahir, quan va agafar el micròfon, no es va tallar ni un pèl.
11: Per què no hauríem de matar l'home que va matar el meu imam? No seria una vergonya si no matéssim el seu assassí? A partir d'ara, un sudari en lloc d'una copa ens cobrirà el cos. Ho juro per la vostra sang. Matar Trump és el nostre deure.
2: De fons se sent la cridòria dels centenars de milers de persones que omplien els carrers de Teheran amb proclames com mort als Estats Units o mort a Israel.
0: Sí, sí, 19 minuts de tornada a casa nostra. Els Mossos han identificat un segon sospitós que hauria col·laborat en la mort del nen de 15 anys que va morir a 13 a Barcelona.
2: Sí, dissabte ja van detenir un home relacionat amb aquest crim i ara, segons el Crònica Global, podrien arrestar-ne un altre a les properes hores. El primer detingut és un home vinculat als Trinitarios i ara la policia investiga si el crim hauria estat una manera de donar exemple i de marcar territori. Segons La Vanguardia, la víctima hauria intentat desvincular-se del grup i a causa d'això l'haurien matat. El dia del crim, 4 encaputxats van emboscar l'adolescent al Parc de la Pegaso a la Sagrera i van disparar-li 2 trets a boca de canó.
0: I també a Barcelona els veïns de l'Eixample s'han endut un bon ensurt després que hagin trobat un tros de crani humà al costat dels contenidors.
2: Sí, la policia ja ho està investigant, però ara mateix la principal hipòtesi és que un alumne d'alguna universitat el fes servir per estudiar i el llancés a les escombraries. Segons BTV, els investigadors es basen en el fet que el crani té diverses anotacions fetes amb llapis, un fet habitual, per exemple, a les facultats de Medicina. El van trobar davant del parc de Joan Miró, al carrer Vilamarí.
0: I a les últimes hores ha aixecat molta polseguera les declaracions transfobes d'una sotacarro, que és una exregidora de Vox, contra un documental de Televisió Espanyola.
2: Sí, es diu Marisa Gaspar, actualment és regidora no adscrita a l'Ajuntament de Saragossa. Ha qualificat de brossa el documental que es diu Grandes Mariques i Bolleres de la Història, presentat pel cantant asturià Rodrigo Cuevas, i que repassa des d'una perspectiva queer la vida de 16 figures històriques, entre les quals hi ha Virginia Woolf, Frida Kahlo, Cristina de Suècia o Chabela Vargas. En una publicació a Facebook, Marisa Gaspar critica literalment que els homosexuals i lesbianes normals, diu, necessitin aquesta brossa, literalment, per reivindicar-se. També carrega contra la televisió pública, assegurant que és Tele Sánchez, que difon una ideologia socialista dirigida, segons ella, a un públic amb una deficiència mental evident.
0: Jo de debò que li posem el micro amb una facilitat, segons... Bueno, aquesta senyora és regidora. Sí, clar... que és una cosa... Anava a dir que totes les opinions no són respectables, no. Com s'ha dit més d'una vegada, totes les opinions no són respectables. Són escoltables, en tot cas, però respectables no. Jo no puc respectar aquesta opinió. Un públic amb una deficiència mental evident. En fi... per cert, que avui es reprèn el judici contra Albert Vergés i Josep Maria Argimon.
2: Sí, els acusen de discriminar policies espanyols i guàrdies civils durant la vacunació del Covid. En la sessió d'avui han d'intervenir diversos excàrrecs del govern, entre els quals hi ha Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública. La Fiscalia manté l'acusació, els demana 12 anys d'inhabilitació per cada conseller, tot i que la setmana passada dos alts càrrecs de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil a Catalunya ja van declarar com a testimonis i van dir que no hi va haver cap problema amb la vacunació dels agents.
0: Hi ha un apunt vinculat a la mobilitat perquè avui es recupera el servei de la R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Puigcerdà.
2: És una part de la via que estava tancada des de l'accident de Gelida del gener. Tot i això, ara ens acaben d'escriure que hi ha circulació interrompuda justament a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser. Hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà, per tant, aquesta recuperació de la normalitat encara no es farà efectiva.
0: La normalitat és que no hi ha normalitat.
2: Exacte. A banda, avui també es restableix el servei ferroviari habitual a tota la línia R4, si no passa res, perquè recupera la circulació entre Manresa i Terrassa, Estació del Nord. I a Barcelona, a partir d'avui, durant tot l'estiu, estarà tancada l'estació de Verdaguer de les línies L4 i L5. Els combois no faran parada per unes obres que s'allargaran fins al 30 d'agost. I si voleu fer transbord entre la línia 1 i línia 3 de l'estació Catalunya, ho haureu de fer pel carrer, perquè no es podrà fer per l'interior del metro, també a causa d'unes obres.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: I el diàleg. A les 6:22. Hola, bon hombre, com estàs?
12: Bon dia, molt bé. Vinga, que només queden dues setmanes perquè marxem de vacances i recordeu que la setmana que ve haurem de decidir el millor diàleg de la temporada.
0: Ah, sí.
12: Un dels ferms candidats a lluitar pel títol serà el Tonin Clapés, que no se'n va sortir amb el nom de la presentadora del programa Anatomia D, Mamen Mendizábal.
13: Saludem a la directora i presentadora Manen... Manen Mendizábal.
14: Mamen!
13: Manen... Manen! És que m'ho han escrit malament.
14: Manen, escriu!
13: Sí, vull dir bé, no?
14: No!
13: Manen, Manen!
14: No, que ara dius malament!
13: Manen Mendizábal. Però si és que és... Manen Mendizábal.
15: És possible.
13: Però és que ho ajunto amb la M següent. Manen Mendizábal.
14: Montserrat.
13: Ho deixarem amb Manen i ja està.
16: Manen Mendizábal, buenas tardes.
13: Ara sí.
14: Bona tarda.
13: Sí, bueno, ara ja no m'atreveixo a dir el nom.
16: Manen.
14: No!
15: No s'atreveix.
13: Manen.
15: Ah, diu bé. Ah, sí. Espera.
14: Que en mi entorno cercano utilizan el apellido. Yeah. Mendy es mi nombre.
13: Bueno, pero ahora muy marcant, Manem.
14: Tiene tela, es una tela, ¿eh? Tiene tela.
12: I amb això no va quedar temps per res més, tu. Passa més estona intentant dir el nom que els nostres blocs publicitaris de la set.
15: Toma.
12: Ara va si es posa de moda el nom de Manen a Catalunya.
0: Mm? Manen. Manen Usar, com va anar? Què?
16: Bé. Quatre dies de descans. molt bé. Eh? Sí.
0: Vale, molt bé. Són les 6:24. Avui això és un microones. Catalunya és un microones. Hi ha una cançó que és una alegoria de la calor, de que fa molta calor, tot i que la lletra va dedicada a Calamores. És com un microones. Una cançó de Martha Reeves, però que després va popularitzar Phil Collins, però que al mig va haver-hi una altra banda que la van alabar. Però alabar ben alabada. Aquesta que es diu The Jam. Doncs això. Una calorada de por. Avui amb Paul Weller al capdavant, els mítics The Jam. The Jam.

0: RAC 1.
1: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
2: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm, qualitat, traçabilitat i territori.
1: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
2: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
1: Lletera Campllong, la llet de casa.
3: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
1: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
3: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
1: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026. A Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
6: Verisure.
7: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
8: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
9: 94.010 94010 de la sèrie 19019.
8: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
10: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Sapigueu que els bombers continuen treballant per controlar l'incendi de les Gavarres, que ja ha cremat 2.200 hectàrees. Última hora des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà. Ana Salvador, bon dia.
1: Bon dia. Tot i que encara hi ha alguns punts calents i revifalles dins del perímetre, els bombers confien que avui les condicions siguin més favorables. Per això ja han començat a reduir efectius, molt conscients que l'onada de calor pot provocar perill i nous incendis arreu de Catalunya.
0: I també estem molt pendents d'un incendi a la Catalunya del Nord, que ja ha deixat 2 ferits crítics i 10.000 desallotjats a prop de Perpinyà. Segons l'última actualització d'aquesta matinada, el foc ja ha afectat 4.500 hectàrees i ha obligat a modificar l'etapa del Tour de França d'avui. Corresponsal de RAC1 a França, Marta Casagolda, bon dia.
2: Bon dia, sí, hi ha un veí en estat crític i un bomber també molt greu per cremades. L'incendi continua descontrolat i ha obligat a evacuar 10.000 veïns d'una vintena de municipis de la zona del Rosselló a passar la nit fora de casa. El balanç provisional és de 4.500 hectàrees cremades i es preveu que a les 7 s'incorporin els mitjans aeris juntament amb els 750 efectius dels bombers que lluiten contra les flames.
0: Amb aquest panorama, els bombers treballen contra rellotge per apagar aquests focs. Avui que Catalunya entra de ple a la segona onada de calor de l'estiu. Mònica Usar, bon dia.
3: Sí, bon dia. Tenim aquest avís per calor intensa avui a les comarques de Girona, Terres de l'Ebre, comarques de Lleida, Catalunya Central i costa i prelitoral de Barcelona, amb el perill més alt al Segrià, la Ribera d'Ebre i al Pla d'Urgell, on podem tenir valors de 40 graus de temperatura màxima, entre els 36 i els 40 a la resta de comarques interiors, i amb xafogó a la línia de la costa. Dia de sol i amb vent del sud que bufarà entre el migdia i la tarda.
0: Bernat Balboa, Pol Prats, bon dia.
4: Bon dia.
0: Sapigueu també que el Mundial de Futbol s'ha acabat fa una estona al Mèxic 2, Anglaterra 3, però que la gran sorpresa d'aquesta nit ha estat l'eliminació del Brasil, que ha perdut per 1-2 contra la Noruega de Haaland, que ha fet 2 gols.
5: És la 6ª eliminació consecutiva de la Canarinha en mans d'una selecció europea en un nou fracàs, en aquesta ocasió dirigida per Carlo Ancelotti. El gol de penal de Neymar Júnior al temps afegit no va ser suficient davant el doblet que va fer Haaland als últims 10 minuts. Mèxic, per la seva banda, cau eliminat del seu Mundial després de remar durant tot el partit contra una Anglaterra que n'ha tingut prou amb 6 xuts davant dels 20 dels mexicans.
0: I després del gran depart d'aquest cap de setmana a Barcelona, ara ho dèiem, el Tour de França entra avui en territori francès amb restricció de públic. Ho farà amb aquesta tercera etapa que sortirà des de Granollers i acabarà la Catalunya del Nord, als Angles.
5: Sí, amb Jonas Vingegaard com a líder vestint aquest mallot groc, tot i que el gran protagonista d'ahir a Montjuïc va ser el jove Isaac del Toro, que va guanyar la seva segona etapa gràcies a un generós Tadej Pogačar, que li va cedir la primera posició a la línia de meta, deixant així una de les imatges de l'any.
0: A Veneçuela les condicions sanitàries no milloren i ja hi ha més de 3.300 morts pels terratrèmols.
6: D'aquests, 34 són espanyols i els ferits ja superen els 16.700. 10 dies després, hi ha 17.000 persones sense casa que denuncien falta de mitjans.
0: I els Mossos d'Esquadra han identificat un segon sospitós del crim d'un nen de 15 anys a Barcelona.
6: Segons el Crònica Global, el podrien detenir en les properes hores. La policia ha detingut també un membre dels Trinitarios vinculat amb aquest assassinat de trets.
0: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora dues carreteres tallades a causa d'aquest incendi que crema al massís de les Gavarres. D'una banda, la G660, el tram que uneix la Bisbal d'Empordà i Calonja, aquest tram que està tallat des de fa 3 dies, i també tallat el tram de la GB6612, en aquest cas que uneix Santa Cristina d'Aro i Calonja, també fa 3 dies ben bé que està tallat per aquest incendi forestal que crema a l'Empordà. D'altra banda, també hi ha circulació amb retenció, circulació intensa a la G664, on també es desvien els veïns. Només, de fet, està permès el pas per veïns entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Eu. I també hi ha afectacions al transport públic, perquè avui teòricament era el dia que reobria la línia R3 de forma sencera, de forma completa, però a aquesta hora està la circulació interrompuda entre Ripoll i Ribes de Freser per una qüestió, per una incidència a la infraestructura elèctrica. A aquesta hora hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà. Passen 4 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dilluns 6 de juliol del 2026.

0: El món a RAC1.
1: 6:38, els bombers treballen per controlar l'incendi de les Gavarres que ja ha cremat 2.200 hectàrees.

0: Aquest matí estem molt pendents del foc que crema des de divendres la zona de les Gavarres a l'Empordà, però també ens llevem amb un ull posat a la Catalunya del Nord, a 50 quilòmetres a l'oest de Perpinyà, on un incendi ha obligat a evacuar més de 10.000 veïns. Anem a pams, les flames que aquest cap de setmana han cremat al Baix Empordà ja estan estabilitzades, però els bombers no saben encara quan el podran donar per controlat. El foc ha afectat una vintena de cases que estan o bé del tot calcinades o bé tenen danys estructurals, però la bona notícia és que no hi ha cap ferit greu. Afortunadament, l'incendi no ha anat a més. Les últimes hores la xifra d'hectàrees cremades, com dèiem, s'ha mantingut en 2.200. Ara fa una bona estona que no s'amplia aquesta xifra. Com que la situació sembla que millora, avui ja començaran a marxar cap a casa els reforços de la Unitat Militar d'Emergències. Anem cap al centre de comandament d'aquest incendi, a la Bisbal d'Empordà. Allà hi ha l'Anna Salvador. Anna, bon dia.
1: Bon dia, sí. Tot i que l'incendi no està controlat encara, els bombers ja han començat a reduir efectius. Fins ahir tenien aquí més de 400 agents, tots els disponibles a Catalunya. Al llarg d'aquesta nit han continuat treballant en l'incendi per remullar punts calents i apagar encara algunes revifalles. A l'espera que facin la primera compareixença del dia, tot apunta que ha estat una nit prou tranquil·la. A més, avui les condicions encara haurien de ser més favorables. Així ho explicava aquesta nit Jordi Martín.
2: Un incendi que ha continuat doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet doncs, afrontar doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
1: L'evolució favorable del foc també va permetre ahir aixecar el confinament als 8 municipis afectats per l'incendi. En canvi, l'accés al massís de les Gavarres estarà tancat almenys fins divendres. L'incendi no deixa danys personals, però sí una vintena d'edificacions afectades per les flames. D'aquestes, 11 tenen danys estructurals greus o han quedat del tot calcinades.
0: Mentre els bombers treballen per donar el foc per controlat, avui Catalunya entra de ple a la segona onada de calor d'aquest estiu i això, Mònica, podria dificultar les tasques d'extinció d'aquest incendi a l'Empordà.
3: Sí, de moment a la zona de l'incendi ara mateix les condicions són bones, uns 18 graus de temperatura, un 65% d'humitat i amb poc vent, però empitjoraran a mesura que avanci el dia, amb temperatures màximes que poden arribar als 34 o 35 graus a la zona, un vent que es podria reforçar i bufar uns 15 km per hora entre el migdia i la tarda i una humitat relativa que també anirà baixant a mesura que avanci el matí. En un dia marcat per la segona onada de calor d'aquesta temporada, d'aquest estiu, tenim avís per calor intensa a les comarques de Girona, Terres de l'Ebre, comarques de Lleida, Catalunya Central i costa i prelitoral de Barcelona, amb el perill més elevat al Segrià, Ribera d'Ebre i també al Pla d'Urgell, on avui es poden arribar als 40 graus de temperatura màxima, entre els 32 i els 34 a la línia de la costa, amb un ambient xafogós i amb vent del sud. I aquesta situació de calor intensa almenys ens acompanyarà fins dijous.
0: En espera que avui els bombers facin una nova actualització de l'incendi, això serà cap a 3:15 del matí. En aquestes últimes hores ha quedat en llibertat el responsable d'haver-lo originat. Parlem d'aquest incendi del massís de les Gavarres. És un home de 60 anys que hauria estat treballant amb una radial a peu de carretera i un espurna hauria provocat el foc. Els Mossos el van detenir divendres i després de 48 hores a la presó ja ha sortit en llibertat. La seva advocada, Marta Bassols, ha explicat a l'agència EFE que l'home és una persona amb molta experiència i que va ser ell mateix qui va trucar al 112 quan va veure les flames.
4: Porta una trajectòria professional molt llarga en aquest sector. En l'empresa que està actualment ja havia estat durant 8 anys a l'anterior empresa que tenia la concessió, explicant exactament tots els fets des del minut zero fins la finalització de l'incident en concret, així com quines són les seves condicions de treball i tot plegat.
0: I en les pròximes setmanes caldrà estudiar qui té realment la responsabilitat d'haver provocat el foc, si el treballador o l'empresa, en cas que la companyia no l'hagués alertat que no podia fer servir aquest tipus d'eina, aquesta radial. Però com dèiem a l'inici, a la Catalunya del Nord estem molt pendents també d'un altre foc que ha obligat a evacuar més de 10.000 veïns. És un incendi que va començar dissabte a la nit al municipi de Trevillac, a 50 quilòmetres a l'oest de Perpinyà, i segons l'última actualització d'aquesta matinada ja ha afectat 4.500 hectàrees. De moment hi ha dos ferits molt greus, són un bomber i un civil. Sobre la zona hi treballen uns 750 bombers i una desena de mitjans aeris. El foc està tan descontrolat que ha obligat a modificar l'etapa del Tour de França d'avui, la part de la cursa que entra a la Catalunya del Nord i fins a l'arribada a la meta, als Angles, serà sense públic. Corresponsal de RAC1 a França, Marta Casagolda, bon dia.
5: Sí, bon dia. Hi ha màxima preocupació de les autoritats franceses perquè el foc avança ràpidament per aquesta zona de difícil accés als Pirineus Orientals. L'incendi ahir va revifar i es va descontrolar per la tramuntana i també per les altes temperatures. Hi ha un balanç provisional, com dèieu, de 4.500 hectàrees cremades i fins a 10.000 veïns han hagut de passar la nit fora de casa d'una vintena de municipis per la proximitat a les flames i pel fum. Hi ha dues persones en estat crític per cremades, són un veí i un bomber. S'espera que ben aviat, ara que s'ha aixecat el dia, s'incorporin els mitjans aeris per combatre les flames, juntament amb els més de 750 bombers. Perquè els serveis d'emergència es puguin moure per tota aquesta zona i per evitar complicacions al llarg del dia, es demana que ningú s'apropi per veure el Tour de França que ha de passar per aquest tram i que ha d'acabar al municipi dels Angles, que es troba més o menys a uns 70 quilòmetres d'on hi ha l'incendi.
0: Un minut i arribarem a 3:15 del matí. Més enllà dels incendis i d'aquesta onada de calor que comença avui a Catalunya, el Mundial de Futbol a Anglaterra ha guanyat aquesta matinada per 2-3

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Amb fins a 20 rematades a porteria, Anglaterra n'ha tingut prou amb 6 xuts perquè Bellingham marqués 2 gols a la primera part i Harry Kane fes el seu 6è gol en aquest Mundial avui de penal. Han hagut de defensar-se davant d'aquest obús mexicà des del 9 de la segona amb un jugador menys.
2: I avui a les 9 de la nit, partit també de vuitens de final, Portugal-Espanya.
1: Reeditaran els vuitens de final del Mundial de Sud-àfrica 2010 amb un duel entre Lamine Yamal i Cristiano Ronaldo. Mentrestant, a les 2 de la matinada jugarà als Estats Units-Bèlgica amb polèmica inclosa. La FIFA va suspendre la sanció per una vermella directa a Florin Balogun, davanter estatunidenc, que finalment podrà jugar els vuitens de final contra la selecció belga. Segons avancen diversos mitjans nord-americans, Donald Trump va trucar directament al president de la FIFA per reclamar-li que revertís la decisió i Gianni Infantino li hauria concedit.
2: I més enllà del Mundial, després del gran départ d'aquest cap de setmana a Barcelona, el Tour de França entra avui en territori francès amb restricció de públic. Ho comentàvem abans amb la Marta Casagolda. Ho farà amb aquesta tercera etapa que sortirà des de Granollers i que acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, sense aficionats en territori francès. Albert Ferran, bon dia.
3: Bon dia. Tercera etapa amb inici a Granollers i final a la Catalunya Nord, als Angles, amb restricció d'aficionats en territori francès. Un incendi a la part oriental dels Pirineus, a uns 60 quilòmetres de la línia de meta, ha fet que l'organització hagi anul·lat la caravana publicitària, un cop creui la frontera, i ha demanat al públic que no s'apropi a seguir els últims quilòmetres de l'etapa. Jonas Vingegaard continuarà vestint el mallot de líder, malgrat que ahir el gran protagonista a Montjuïc fos el jove Isaac del Toro. Feia 36 anys que un mexicà no guanyava una etapa del Tour.
4: Soc un noi privilegiat. No t'imagines com treballem tot l'equip, plens de confiança. Aquesta és la feina de tothom, també de la meva família i amics. Si m'ho diuen fa uns anys, no m'hagués cregut. És increïble i compartir l'equip amb el Tadej és el millor equip del món. Són moltes emocions i sentiments per mi, també pel meu país. El que ha passat és molt gros, és una bogeria. Gràcies als meus companys.
5: Thanks to my teammates.
3: A la general, Vingegaard és el líder, amb 6 segons d'avantatge sobre Pogacar, 15 sobre Benepul, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Ayuso. El francès Seixas és 6è a 42 segons.
6: Ja és aquí l'estiu i Foro celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
2: Ara són les 6 i 48 en Crònica Internacional. A Veneçuela els dies passen, però l'ambient que respira als carrers no millora. Oficialment hi ha més de 3.300 morts, dels quals 34 tenen la nacionalitat espanyola. A més, hi ha més de 6.700 ferits i hi ha 17.000 persones que s'han quedat sense casa. Però a la zona zero hi ha famílies esperant personal especialitzat, esperant maquinària, esperant voluntaris. A més, també denuncien que els funcionaris i els militars tenen prioritat. Això vol dir que les crítiques al règim de Delcy Rodríguez continuen creixent i molta gent, que fins ara s'amagava per posar en qüestió el govern del país, ja parla obertament, sense por, per la desesperació de voler trobar víctimes. Enviat especial de RACU a Veneçuela, Jordi Armenteres, bon dia.
7: Bon dia. La retirada d'equips internacionals a la zona zero és evident. Els bombers veneçolans, molt poc especialitzats, van prenent terreny, però en cap cas s'arriba a tot. Aquesta dona denuncia discriminació per classe social, que els rics poden recuperar familiars, però la població en general no.
8: Las maquinarias solo las están sacando para funcionarios que están muertos y que tienen prioridad, o si no, les están quitando a las personas 1.000 euros. Y imagínate tú, ¿de dónde va a sacar una persona que perdió todo? 1.000 euros.
7: I també denuncien prepotència dels militars i fins i tot els acusen d'aprofitar-se de la situació. Aquesta dona es diu Nieves, explica el saqueig fet per policies.
9: Se robaron ropa de tintorería y son personas de acá, son autoridades de acá o por lo menos venían uniformados identificándose como Guardia Nacional.
7: Que hi ha crítiques i la gent perd la por a criticar el govern, però sí que hi ha molts rescatistes que avisen que no respondran preguntes polítiques per no buscar-se problemes.
2: Això a Veneçuela. A l'Iran avui continua el funeral d'estat de l'exlíder suprem del país, Ali Khamenei, assassinat ara fa 4 mesos per atacs dels Estats Units i d'Israel. Avui, però, encara porten cua les paraules del poeta iranià Mohammad Rasuli, que en un dels actes oficials, Paul, ha demanat la mort de Donald Trump.
10: Va ser ahir davant la mesquita de Mosalla, a Teheran. Rasuli va agafar

0: agafar el micròfon i va tirar pel dret.
1: Per què no hauríem de matar l'home que va matar el meu imam? No seria una vergonya si no matéssim el seu assassí? A partir d'ara, un sudari en lloc d'una copa ens cobrirà el cos. Ho juro per la vostra sang. Matar Trump és el nostre deure.
0: Tot plegat mentre de fons se sentia la cridòria, les centenars de milers de persones complien els carrers de Teheran amb proclames com mort als Estats Units o mort a Israel.
2: 10 minuts i arribarem a les 7 del matí. En successos, els Mossos han identificat un segon sospitós de l'assassinat a trets d'un nen de 15 anys dijous passat a Barcelona. Dissabte, la policia ja va detenir un home relacionat amb aquest crim.
0: Segons el Crònica Global, la policia podria detenir aquest segon sospitós en les properes hores. El primer detingut és un home vinculat als Trinitarios, una banda criminal, i ara la policia investiga si el crim hauria estat una manera de donar exemple dins d'aquest mateix grup criminal. Segons La Vanguardia, la víctima hauria intentat desvincular-se'n i a causa d'això l'haurien matat. La investigació continua oberta i sota secret de sumari.
2: També a Barcelona, els veïns de l'esquerra de l'Eixample s'han endut un bon ensurt després que s'hagi trobat un tros de crani humà al costat d'uns contenidors. La policia ja ho està investigant, però ara mateix la principal hipòtesi és que es tracta d'un objecte d'estudi que feia servir un alumne universitari.
0: Sí, segons BTV, els investigadors es basen en el fet que el crani té diverses anotacions fetes amb llapis, un fet que és habitual, per exemple, a les facultats de medicina. El tros de crani, per cert, es va trobar davant del parc de Joan Miró al carrer Vilamarí.
2: 9 minuts i arribarem a les 7 en política espanyola. Juanma Moreno Bonilla torna a ser president de la Junta d'Andalusia després d'empassar-se el gripau i de certificar el pacte amb Vox. El líder del PP andalús el van investir ahir en un acte davant de 300 persones, entre les quals hi havia l'expresident Mariano Rajoy. I a les últimes hores han aixecat molta polseguera les declaracions transfobes d'una exregidora de Vox contra un documental de televisió espanyola. Es diu Marisa Gaspar, actualment és regidora no adscrita a l'Ajuntament de Saragossa, i ara Gaspar ha qualificat de brossa el documental Grandes Mariques y Bolleras de la Historia, presentat pel cantant asturià Rodrigo Cuevas.
0: Un documental que repassa des d'una perspectiva queer la vida de 16 figures històriques, per exemple, Virginia Woolf, Frida Kahlo, Cristina de Suècia o Chabela Vargas. Doncs bé, en una publicació a Facebook, Gaspar critica literalment que els homosexuals i lesbianes normals, diu, necessiten aquesta brossa per reivindicar-se. També ha carregat contra la televisió pública i l'ha qualificat de Tele Sánchez, fent referència, evidentment, al president espanyol Pedro Sánchez. Per acabar, ha afirmat que aquest documental difon una ideologia socialista dirigida, segons ella, a un públic amb una deficiència mental evident.
2: Set minuts i les 7.
3: RAC 1.
4: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
5: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
6: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
7: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisur. Perquè quan confies en Verisur, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
8: Verisur.
9: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!

0: festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
2: Melons Brutal!
1: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
3: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
1: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
3: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
4: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Verisure.
7: El món a RAC1.
8: 4 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
9: Mira, un altre consell per iPhone, perquè jo sé que molts de vosaltres feu servir el tema de l'iCloud, que ara se t'omple, que si has de pagar més, has de pagar menys, però bueno, hi ha una manera d'anar tenint l'iPhone a ratlla, d'emmagatzematge, que és amb una aplicació que ara et recomanaré, però perquè és molt interessant, és gratuïta, no t'hi anuncis, i es diu Clever Cleaner. El netejador intel·ligent per iPhone. El tens a l'App Store i amb intel·ligència artificial et localitza fotos duplicades o que siguin molt semblants o que n'has fet moltes d'iguals i dius, mira, aquesta potser seria la millor, la resta te les pots carregar. Vídeos antics, arxius que pesen molt, etc, etc. Té una pila de funcions, a quina més interessant, i es diu, recorda, Clever Cleaner. La trobaràs a l'App Store de l'iPhone, que potser no l'has de fer servir mai perquè no et cal, etc, etc. Però no està de més saber-ho.
8: I a 3 minuts per les 7, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dilluns.
10: Se acaban de cumplir 20 años del accidente de metro en Valencia que dejó 43 muertos y 47 heridos. El documental Imprevisible, Inevitable es un puñetazo a los que quisieron pasar página rapidito y que sin ningún pudor dejaron de lado a las víctimas porque todo era una fiesta y el Papa visitaba la ciudad 4 días después. Con testimonios de periodistas, de familiares de víctimas, de la fiscal del caso, de policías e investigadores, se pone el acento en la responsabilidad del periodismo, que no hace de altavoz del poder, sino que pregunta y denuncia, como el reportaje de Jordi Évole que lo cambió todo. Además, se tejen paralelismos con la tragedia de la Dana. Emociona, remueve y es, sin duda, necesario. Imprevisible, Inevitable, está disponible gratis en RTV Play.
8: I al diàling.
11: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
8: Joan Ferrer, bon dia.
12: Bon dia, Víctor Cullell. L'alcalde de Barcelona ens explica quants usuaris té el Bicing.
13: Bueno, sobretot des que hem implantat la bici elèctrica ha tingut una expansió. Ara tenim quasi 770.000 usuaris.
14: Ah, sí? Hòstia.
15: Anava amb bici elèctrica ahir.
13: Ahir ens vam posar elèctrica, sí. I això vol dir una logística molt complexa.
15: Quants socis té el Bicing ara?
13: 170.000.
15: 170.000, en deia,
13: 170.000.
16: Oh, Jesus, Dios, ¿correcto?
13: 170.000, que és una barbaritat, eh? Quasi 770.000.
17: En què quedem, xicots?
12: I a l'Abel Caral el van multar en un barri de pastors.
18: Els meus amics de les Garrigues van fer una al·legació o una queixa a la Sindicatura de Greuges. Tenim aquí la resolució, en la qual s'explica que hi havia un desplegament, desplegat un operatiu de control de civisme al barri del Rabadà.
19: Vols venir?
18: No, el barri del Raval.
20: Vull esmorzar.
21: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
22: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
0: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: que va fer la Terra aquest dilluns. Per fi és dilluns, 6 de juliol del 2026, la setmana comença amb temperatures altíssimes a moltes comarques que, en alguns casos, sobretot a Port de Mar, no han baixat dels 25-26 graus aquesta matinada. Al migdia la calor serà molt intensa i els termòmetres ja marcaran algun 40 a les comarques de Ponent. La calor més extrema ens acompanyarà almenys fins dijous. Entre migdia i tarda bufarà el vent del sud. De fet, avui cap a un quart de nou repassarem amb el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, per repassar els consells bàsics per suportar aquesta calorada. Un matí més també continuem pendents de l'incendi a les Gavarres. Els bombers el tenen estabilitzat i ara treballen per controlar-lo. De moment es manté la superfície afectada de 2.200 hectàrees. Ara anirem cap al centre de control a la Bisbal d'Empordà amb l'Anna Salvador per actualitzar l'última hora del foc i a partir de les 8 saludarem el cap dels bombers, David Borrell. Després, a partir d'un quart de 10, en aquest estudi, el president de la Generalitat, Salvador Illa, avui ens acompanyarà aquí al món RQ, al costat de la Mònica Terribas, de la Màrius Carol, del Josep Martí, del Quim Forn, amb el Pere Mestre pitjant l'ull de poll. Els incendis no només cremen aquí, a la Catalunya del Nord, a uns 50 quilòmetres de Perpinyà, els bombers lluiten contra un altre trevillac que ja ha arrasat 4.500 hectàrees i ha obligat a evacuar 10.000 persones. De fet, les flames han obligat a modificar el tram final de l'etapa d'avui del Tour, que surt de Granollers. Als esports, al Mundial, sorpresa majúscula. Noruega ha eliminat el Brasil per 1-2 amb dos gols al tram final de Haaland. L'acompanyarà als quarts de final Anglaterra, que s'ha carregat un dels anfitrions, Mèxic, per 3-2. Avui juga Espanya, que se la juga a partir de les 9 contra Portugal. A RAC1 seguirem en directe amb un Tudoràs especial. Abans, cap a les 11, en parlarem a la tertúlia del Mundial, Joan Jopallàs, Miguel Rico i Santi Segurola. I com dèiem, avui al Tour de França, encara la seva tercera etapa, l'última a Catalunya. Els ciclistes surten de Granollers, creuen Vic i acaben a la Catalunya del Nord, a les Angles. Jonas Vingegaard continua vestint el mallot de líder, tot i que el gran protagonista d'ahir a Montjuïc va ser un jove mexicà que és Isaac del Toro. En plan internacional, continua el recompte de morts pel terratrèmol a Venezuela. L'últim balanç eleva la xifra de víctimes fins a les 3.300, entre elles 34 d'espanyoles. De tornada a Barcelona, els Mossos d'Esquadra continuen buscant els assassins que dijous passat van executar un menor de només 15 anys al parc de la Pegaso, a la Sagrera. La Vanguardia avança aquest matí que ja haurien identificat un segon sospitós. I finalment, bones notícies pels malaurats usuaris de Rodalies. La R3 recupera la circulació entre Ribes de Freixa i Puigcerdà, tot i que ara hi ha un problema aquesta hora al matí, però en principi recuperarà la circulació, i l'R4 reobre el tram de Manresa a Terrassa, estació del Nord. En canvi, el metro de Barcelona tanca per obres l'estació de Verdaguer de la línia 4 i també el passadís que hi ha a la plaça Catalunya entre la línia 1 i la línia 3. Tot això en parlarem avui aquí al Món RQ i, com sempre, el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Com tu ja la matinada. Mònica Hernández, Bernat Balboa, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
2: Sí, que els bombers continuen treballant de valent per controlar l'incendi del massís de les Gavarres. El foc ja està estabilitzat, però els efectius sobre el terreny treballen per evitar represes. De moment, les flames han cremat més de 2.200 hectàrees, però a aquesta hora ja no hi ha cap municipi confinat. Sí que es manté alguna restricció de mobilitat que afecta carreteres secundàries.
0: Anem en directe cap al centre de comandament d'aquest incendi, que és a la Bisbal d'Empordà. Allà hi tenim l'Anna Salvador. Hola, què tal, Anna? Bon dia.
3: Bon dia. Els bombers van estabilitzar el foc dissabte a la nit, però encara no el donen per controlat. El principal problema és que l'incendi té un perímetre molt irregular, amb clapes de vegetació que no s'han cremat i que, per tant, podrien provocar noves revifades. De fet, en les últimes hores, els bombers encara n'han hagut d'apagar algunes. Tot i això, fa més de 24 hores que el nombre d'hectàrees cremades no creix i, per tant, els bombers són optimistes. Ho explicava aquesta nit el cap dels bombers de la Regió d'Emergències de Girona, Jordi Martín.
4: Un incendi que ha continuat doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet doncs, afrontar doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
3: Per tot plegat, avui els bombers ja han començat a reduir efectius i també marxaran els soldats de la Unitat Militar d'Emergències. D'altra banda, pel que fa als danys materials, el foc ha afectat una vintena d'edificacions, 11 amb danys estructurals greus o han quedat totalment calcinades.
0: Tot això, aquesta calor extrema, s'estén per tot Catalunya i farà anar de corcoll els bombers que treballen en l'extinció de l'incendi de l'Empordà.
5: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Anava a dir que deixeu-me dir que des d'aquí una abraçada molt forta a tots els bombers, que només ens en recordem d'ells quan es cremen els boscos, perquè durant l'hivern, quan no passa, doncs normalment no parlem mai d'ells, i són uns herois, perquè és tan bèstia tot el que fan, és tan bèstia que des d'aquí una abraçada a tots aquells doncs, que van a treballar, que surten de treballar o senzillament que esperen, malauradament, quan hauran de tornar amb un incendi per treballar. Però és clar, és que tampoc ajuda gens el temps, perquè ahir la marinada va fer la punyeta als bombers i avui també bufarà la zona, Mònica.
6: A veure, sí que pot tornar a bufar el vent. Penseu que els dies d'estiu, quan comença a escalfar l'ambient, és molt fàcil doncs, que a partir del migdia comenci a bufar aquesta marinada, i avui es notarà aquest vent del sud-sud-oest, sobretot entre el migdia i la tarda, en sectors de la costa especialment, però també en aquesta zona de l'incendi. Ara mateix, per això, poc vent en aquesta zona. Les condicions són les més favorables a aquesta hora, 70% d'humitat i uns 17 graus de temperatura, però tot plegat anirà en pitjorant a mesura que avanci al matí. La temperatura pujarà fins a una màxima d'uns 34-35 graus. La humitat relativa anirà baixant a mesura que avanci al matí i fins i tot al migdia tarda amb aquests cops de vent d'entre 15 i 20 km per hora. I amb aquesta situació de calor extrema. Tornarà a tenir una onada de calor, la segona d'aquesta temporada, i encara estem a principis de juliol. Per tant, calor intensa avui, demà passat, i almenys fins dijous es mantindrà aquesta situació d'onada de calor. Avui hi ha avís de calor intensa, sobretot a les comarques de Girona, Terres de l'Ebre, comarques de Lleida, Catalunya Central i punts de la costa i prelitoral de Barcelona, amb el perill més alt al Segrià, Ribera d'Ebre, Pla d'Urgell, on es poden arribar als 40 graus. Ahir es van fregar ja 39 amb 9 a Vinebre o també a Espolla, a l'Alt Empordà, doncs avui ja es poden superar aquests 40 graus en aquests punts més càlids del país. A la costa entre els 32 i els 34, però va aquest ambient més aviat xafogós. Demà puja una mica més la temperatura. Vinga. Podem tenir 41-42 cap a les comarques de Ponent, dimecres es mantindria, dijous també, i després sembla que divendres podrien baixar les temperatures un parell o tres de graus. Tampoc gaire, però sí que podríem perdre...
0: Un parell o tres de graus respecte a les d'avui o respecte a les 42-43 de demà?
6: Respecte 42-43. Però sí que podríem perdre aquesta categoria d'onada, que ja ho veurem, eh? Però sembla que haurem de tenir paciència aquest estiu. Almenys fins a mitjans de juliol es mantindrien les temperatures almenys uns 5-6 graus per sobre del que tocaria. I amb aquesta situació de fins a 10 graus per sobre de la mitjana aquest dimecres dijous. Per tant, paciència, tot i que l'onada de calor de moment la mantenim fins dijous.
0: Hem baixat del 90% a l'estat dels embassaments.
6: Clar.
0: Estem al 89,7%, que és molta aigua.
6: Sí, és molta aigua. De moment no s'espera pluja, però ja és això,
0: ja,
6: eh?
0: Ja no s'espera pluja, és que aquesta és l'altra.
6: No,
0: clar. És que portem ja...
6: També el clima del nostre país és així, no? Més de juliol, l'agost sí que comença a ploure més, però juny-juliol són mesos més aviat secs.
0: El que veus del mes de juliol, sí. Estem no arribat al mitjans de juliol, o sigui, estem a dia 6, o sigui, que anem a començar el juliol.
6: Veig molta calor i poca pluja.
0: Ai, tu... Bueno, que per cert que a Castelló hi ha un altre incendi que ha obligat a desallotjar 5.500 persones.
2: Sí, va començar ahir al municipi de Soneja, tocada al Parc Natural de la Serra d'Espadà. La majoria dels desallotjats han pogut tornar a casa, però una cinquantena han fet nit al centre cultural del municipi perquè les flames eren molt a prop de nuclis habitats.
7: Porta una trajectòria professional molt llarga en aquest sector, en l'empresa.
0: Acabem.
8: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Per cert, l'incendi de les Gavarres no és l'únic. La Catalunya Nord està molt pendent d'un foc que ha obligat a desallotjar 10.000 persones i que ha causat dos ferits greus.
2: Sí, són un bomber i un civil. El foc va començar dissabte a la nit al municipi de Trevillac, a 50 quilòmetres a l'oest de Perpinyà. Ja ha cremat, com deies, més de 4.000 hectàrees i treballen 750 bombers i una desena de mitjans aeris. Les flames estan tan descontrolades que s'ha modificat l'etapa del Tour de França d'avui. La part de la cursa que entra a la Catalunya del Nord i fins a l'arribada a la meta, als Angles, serà sense públic.
0: Anem en directe cap a París. Allà hi tenim la corresponsal de RAC1, Marta Casagolda. Què tal, Marta? Bon dia.
9: Bon dia. Doncs a aquesta hora està previst que s'afegeixin una desena de mitjans aeris per combatre aquest gran incendi. S'assumin els 750 bombers que hi ha treballant sobre el terreny. El foc no està controlat, s'ha vist alimentat pel vent i per les altes temperatures i ha deixat ja, segons un balanç fet aquesta matinada, de 4.500 hectàrees cremades. Per la virulència de l'incendi hi ha 10.000 veïns que han passat la nit fora de casa i han estat evacuats d'una vintena de municipis de tota aquesta zona per la proximitat del foc amb les cases i també pel fum. Hi ha dues persones, com dèieu, en estat crític per cremades, són un veí i un bomber. Avui es preveu una jornada complicada, perquè a banda d'aquest hi ha d'altres petits incendis que cremen al sud de França i perquè els serveis d'emergència es puguin desplaçar còmodament es demana que ningú s'apropi per veure el Tour de França en territori francès, sobretot a la zona d'arribada al municipi dels Angles, que es troba més o menys a uns 70 quilòmetres d'on hi ha aquest incendi.
0: Gràcies, Marta. Tornem més tard a França. Parlem ara del Mundial de Futbol, perquè aquesta matinada s'ha decidit un altre partit que jugarà als quarts de final. Anglaterra ha guanyat Mèxic 3-2, però la gran sorpresa està l'eliminació del Brasil, que ha perdut 2-1 contra la Noruega de Haaland, que ha fet els dos gols de la Noruega.
10: Sí, és la sisena eliminació consecutiva de la canarinha en mans d'una selecció europea. Des de l'últim títol l'any 2022, França, els Països Baixos, Alemanya, Bèlgica i Croàcia ho van fer els quarts de final i ara Noruega ho ha fet als vuitens. La darrera vegada que el Brasil va caure en aquesta ronda va ser el 1990 contra Espanya. Haaland va fer el primer amb una rematada de cap al minut 79 i 10 minuts més tard va fer el segon amb un gran xut des de la frontal. Ja en la Neymar Júnior, que va acabar plorant en el seu últim partit mundialista, va fer l'1-2 definitiu des del punt de penal. Per cert, Bruno Guimarães va desaprofitar un altre llançament des dels 11 metres amb el 0-0 en el marcador davant l'exporter del Sevilla, Nilan, que també va ser un heroi noruec. El seleccionador Solbakken i també Haaland van acabar emocionats. De fet, el davanter noruec va liderar la celebració del seu país sobre la gespa. Noruega s'enfrontarà a Anglaterra als quarts de final després que els anglesos hagin eliminat una selecció mexicana que ha dominat el partit amb fins a 20 rematades a porteria. Els anglesos n'han tingut prou amb 6 xuts perquè Bellingham hagi marcat 2 gols a la primera part i Harry Kane hagi fet el seu 6è en aquest Mundial, avui de penal. Anglaterra ha hagut de defensar-se davant d'aquest obús mexicà mentre han jugat més de 40 minuts amb un jugador menys.
0: També he jugat amb un jugador menys a Brasil, que quan ha aparegut Neymar al camp era com si va ser un desastre, però és que un autèntic desastre. Però, en fi, Brasil eliminada, eh? Brasil eliminada del Mundial als vuitens de final. Als vuitens de final. La Brasil d'Ancelotti, clar, també és veritat que si ho comencem a comparar amb els altres Brasils és com comparar un ou amb una castanya. És clar, Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Rivaldo, és que esclar, és que era un darrere l'altre, i aquí, tot i que teníem molt bons jugadors, entre la lesió de Rafinha, entre que Neymar està per l'homenatge, la sensació és de molt poca cosa. I avui a partir de les 9 recordem partit també de vuitens de final entre Portugal i Espanya.
10: Reeditaran els vuitens aquests del Mundial de Sud-àfrica 2010 amb un duel entre Lamine Yamal i Cristiano Ronaldo. Mentrestant, més tard a les 2 de la matinada jugarà l'Estats Units-Bèlgica amb polèmica inclosa. La FIFA va suspendre la sanció per una vermella directa a Folarin Balogun, davanter estatunidenc, que finalment podrà jugar els vuitens de final contra la selecció belga. Segons avancen diversos mitjans nord-americans, Donald Trump va trucar directament al president de la FIFA per reclamar-li que revertís la decisió i Gianni Infantino li hauria concedit.
0: Lo de Gianni Infantino és com el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, que són els dos pilotes oficials de Trump. La vergonya que significa aquesta trucada i la decisió de treure la targeta vermella del jugador capità de la figura dels Estats Units, que també m'agradaria saber si això què hagués passat si en lloc de ser el jugador dels Estats Units hagués trucat la Federació de Cap Verd a la Casa Blanca. Perdó, a la Casa Blanca, a la Gianni Infantino. Aviam si la solució hagués estat la mateixa. Que jo diria que no. I encara que estem del món de l'esport, després de la gran départ d'aquest cap de setmana a Barcelona, el Tour entra avui en territori francès amb restricció de públic, ara ho sentíem. Ho farà amb aquesta tercera etapa, que sortirà des de Granollers i acabarà als Angles, com dèiem, sense aficionats en territori francès.
10: Jonas Vingegaard continuarà vestint el mallot de líder, tot i que el gran protagonista d'ahir a Montjuïc va ser el jove Isaac del Toro. El seu equip, l'UAE, va fer una autèntica exhibició durant tota l'etapa, però la gesta de Pogacar va ser incommensurable. L'eslové va treballar durant tot el dia per retallar-li segons al danès Vingegaard, però a pocs metres de la meta, en un exercici de generositat, va acabar cedint-li la primera posició a del Toro. És, sens dubte, una de les imatges de l'any, quan els dos corredors de l'UAE passen junts per la línia de meta. A més, feia 36 anys que un mexicà no guanyava una etapa del Tour. Del Toro va transformar les llàgrimes d'alegria en aquestes paraules.
11: Soc un noi privilegiat. No t'imagines com treballem tot l'equip plens de confiança. Aquesta és la feina de tothom, també de la meva família i amics. Si m'ho diuen fa uns anys, no m'hagués cregut. És increïble i compartir l'equip amb el Tadej és el millor equip del món. Són moltes emocions i sentiments per mi, també pel meu país. El que ha passat és molt gros, és una bogeria. Gràcies als meus companys.
12: Thanks to my teammates.
10: Del Toro va ser el protagonista en la darrera etapa a Barcelona, que aquest cap de setmana ha reunit milers de persones als carrers. L'alcalde Jaume Collboni, en declaracions a RAC1, posava molt bona nota a aquest gran depart.
13: Tot ha anat molt bé. Estem molt feliços de veure tanta gent feliç, no? Aquests centenars de milers de barcelonins i també de catalans. No t'amagaré que hem patit, evidentment, no? Perquè tenia molta complexitat. Ha anat tot molt bé, no hi ha cap incidència. El que més ens feia patir era la calor, perquè ha apretat força aquests dies i hi havia moltíssima gent al carrer, però no hi ha hagut pràcticament incidències.
10: A la general del Tour, Vingegaard és el líder amb 6 segons d'avantatge sobre Pogacar, 15 sobre Benepul, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Ayuso. El francès Seixas és 6è a 42 segons.
0: Avui molt ben fet, La Vanguardia ha anat al moll de l'os, que és anar a veure la realització que la televisió francesa fa del Tour de França. I és una passada veure, és a dir, la gent pot estar a favor de que passi el Tour per casa seva o no. La gent pot pensar que hi són molts diners o no. Però també la gent ha de saber que els que vam veure les dues etapes per televisió no ho havia vist mai a la meva vida, mai. Mai, mira que porto anys arrossegant-me, eh? Mai havia vist unes narracions televisades des del punt de vista visual tan bèsties com les que he vist aquests dos capítols, aquestes dues etapes. És a dir, cada canvi de pla era una imatge aèria de la ciutat, és a dir, o bé de Barcelona, o bé de Tarragona, o si passava per Torredembarra, o si passava per... És a dir, per allà on passava hi havia una imatge aèria preciosa. És a dir, no sé quants calés val això, no ho tinc ni idea, però va ser un documental sobre Catalunya que no l'havia vist mai. Home, fins i tot vam veure la imatge de passant pel Vendrell, amb estelades d'una violoncel·lista... Sí. Tocant el cant dels ocells, que avui en Ramon Tremosa em deia que la noia en qüestió és la Mariona Camats. Doncs dit això, per cert, com que avui encara continua el Tour, el pas del Tour encara torna a alterar avui la circulació.
2: Sí, la tercera jornada surt de Granollers i arriba fins als Angles, a la Catalunya del Nord, en un recorregut de gairebé 196 quilòmetres que travessarà el Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Preneu nota perquè a Osona i el Ripollès, justament, hi haurà talls de trànsit i restriccions d'accés en diversos municipis. En concret, quedaran tallades la C352, la C59, la C17, la C37, la C25 i l'N260. El Servei Català de Trànsit recomana fer servir vies alternatives, com ara l'AP7, la C16 i la C25. La previsió és que la circulació quedi pràcticament normalitzada cap a les 6 de la tarda.
0: I més coses a Venezuela. L'últim balanç d'aquesta nit confirma que el doble terratrèmol ja ha deixat més de 3.300 morts.
2: D'aquests, 34 tenen nacionalitat espanyola. A més, hi ha més de 17.000 persones que s'han quedat sense casa. A Caracas i a La Guaira, o els dies passen, però l'ambient que respira als carrers no millora. El clam dels familiars de víctimes va a més per demanar una ajuda que o bé no arriba o bé arriba amb comptagotes. A la zona zero hi ha famílies esperant personal especialitzat, maquinària o voluntaris, i la majoria denuncien que els funcionaris i els militars tenen prioritat. Les crítiques al règim de Delcy Rodríguez, per tant, continuen creixent i molta gent que fins ara s'amagava per posar en qüestió el govern del país ara ja en parla obertament.
0: De tornada a casa nostra, els Mossos han identificat un segon sospitós que hauria col·laborat a la mort del nano de 15 anys que va morir a trets a Barcelona.
2: Dissabte ja van detenir un home relacionat amb aquest crim i ara, segons el Crònica Global, podrien arrestar-ne un altre en les properes hores. Però el primer detingut és un home vinculat als Trinitarios i ara la policia investiga si el crim hauria estat una manera de donar exemple i de marcar territori.
0: I avui hem sabut que la confiança de la ciutadania en la justícia ha caigut en picat. Segons una enquesta que publica La Vanguardia, 6 de cada 10 espanyols creuen que hi ha jutges que fan política.
2: Sí, i només un 40% considera que la majoria actuen de manera imparcial. La desconfiança és especialment elevada entre les dones i entre els joves. Pel que fa a casos judicials concrets, el que genera més desconfiança és el de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. Un 43% dels encastats considera que aquí la justícia no hi ha actuat amb imparcialitat, davant d'un 36% que sí que ho creu.
0: I en les últimes hores ha aixecat molta polseguera les declaracions transfobes d'una pobra dona, d'una exregidora de Vox contra un documental de Televisió Espanyola.
2: Es diu Marisa Gaspar i actualment és regidora no adscrita a l'Ajuntament de Saragossa. Ha qualificat de brossa el documental Grandes Mariques i Bolleres de la Història, presentat pel cantant asturià Rodrigo Cuevas i que ha repassat des d'una perspectiva queer la vida de 16 figures històriques, entre les quals hi ha Virginia Woolf, Frida Kahlo o Cristina de Suècia. En una publicació a Facebook, Gaspar critica literalment que els homosexuals i lesbianes normals, diu, necessiten aquesta brossa, literalment, per reivindicar-se. També carrega contra la televisió pública assegurant que difon una ideologia socialista dirigida, segons ella, a un públic amb una deficiència mental evident.
0: Jesús. Bé, i en pantalles, Obsession es consolida com un dels fenòmens cinematogràfics de l'any. Ja ha superat els 400 milions de dòlars a la taquilla arreu del planeta.
14: What's up? I was calling to see if there's a way I can...
2: És una xifra extraordinària per a una pel·lícula de terror que amb prou feines va costar 750.000 dòlars de terror i que ha sorprès tant la indústria com el públic des de la seva estrena. Fa dos mesos que és a la cartellera i ja és la pel·lícula original d'acció real més taquillera de la dècada i va deixar enrere el rècord, per tant, de The Sinners.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Ja que hem vist que Silvestre Stallone fa 80 anys.
2: I continua en actiu, eh?
0: Sí, sí. Que bona és Rocky. Que bona és Rocky. 7:21.
15: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Aguanta cotxes des del RAC, allà com cada matí. Ferran Aràndiga ens espera. Bon dia, Ferran.
16: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, amb força tranquil·litat a la xarxa viària catalana, en quant a que no es registren incidències destacables. A hores d'ara, però, doncs sí que parlem d'aquestes retencions habituals que comencen a formar-se, sobretot, cap a la capital catalana i als seus voltants. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, també a les dues rondes de retruc, en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim congestió intermitent per la C-58 des de Sant Quirze en direcció Barcelona, també a la AP-7 i a l'Antitud en sentit sud, a l'altura de la Roca, Montmeló i també a Barberà del Vallès, amb un quilòmetre en aquest últim terme en sentit nord. Per altra banda, al vessant Llobregat també trobem retencions per la A2 i la B23, en aquest cas des de Pallejà i el Papiol, amb 4 quilòmetres i mig de l'altitud, en direcció a la capital catalana, també en sentit nord, doncs ja trobem l'altitud a l'altura de Gavà fins a Sant Boi de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
17: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
18: Kia. Movement that inspires.
0: 7:23.

0: món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: 3 minuts i 2 quarts de 8.
0: Cada dia una idea.
1: La del Xavi Puig.
2: Crear un carril bici per cotxes a Barcelona.
3: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
1: La proposta del Pep Prieto.
4: Quan el cinema està farcit d'aquest material tan preuat, anomenat màgia, ens fa somiar i ens convenç que qualsevol cosa és possible. Projecte Salvació forma part de la categoria de pel·lícules que ho aconsegueixen. El seu protagonista viatja a l'espai per investigar la misteriosa substància que està provocant l'extinció del Sol. Només comptarà amb l'ajuda de Rocky, un curiós alienígena. Basada en el llibre d'Andy Weir, mirant aquesta odissea espacial recordes amb molta nitidesa perquè vas començar a mirar cinema. És ciència-ficció divertida, enginyosa i emocionant que et fa pensar i et fa viatjar amb un Ryan Gosling més carismàtic que mai. Trobareu Projecte Salvació a Amazon.
0: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: Santi Balmes, bon dia.
5: Molt bon dia, catalanes i catalans. Abans del test d'embaràs existia el conegut test del conill. És a dir, s'injectava l'orina de la dona a una conilleta i després es sacrificava l'animal per tal d'examinar-ne els ovaris. Per sort, avui només cal esperar 3 minuts. Els conills també han sortit guanyant amb el progrés. El certificat d'avui és conillet de vellut del mestre Serrat. Era...

0: Són 8:15 del matí, bon dia Catalunya i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Sapigueu que els bombers treballen per controlar l'incendi del massís de les Gavarres, que ja ha cremat més de 2.200 hectàrees. Anem en directe a la Bisbal d'Empordà, Anna Salvador.
1: El foc està estabilitzat, però aquesta nit els bombers encara han hagut d'apagar algunes represes i avui seguiran treballant al perímetre pendent, sobretot de la calor i la marinada. Tot i això, ho faran ja amb menys efectius. Passaran de 400 bombers a 180.
0: I a la Catalunya del Nord, l'incendi que es va originar a Trevillac ja ha calcinat 4.500 hectàrees. Això fa que una part de la tercera etapa del Tour sigui sense públic. Última hora en directe, Marta Casagolda.
2: Sí, bon dia. L'incendi continua cremant i els mitjans aeris s'han afegit als més de 750 bombers que lluiten contra les flames. Les autoritats franceses fan una crida als 10.000 veïns evacuats que no tornin a casa i es demana evitar la zona per deixar lliures les carreteres als serveis d'emergència.
0: Aquests focs coincideixen amb un risc d'incendi molt elevat i amb una onada de calor que deixarà temperatures extremes gairebé tota la setmana.
3: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
4: Bon dia. Avui tenim avís de calor intensa a les comarques de Girona, Terres de l'Ebre, comarques de Lleida, Catalunya Central i punts de la costa i prelitoral de Barcelona, fins i tot amb valors que poden arribar als 40 graus en punts del Pla de Lleida i també la Ribera d'Ebre. Per tant, dia de calor intensa i amb vent que reforçarà entre el migdia i la tarda, un vent del sud, sud-oest, que ho farà sobretot en punts de la costa i tot plegat amb sol a tot el país.
5: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
6: Molt bé.
5: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
6: Perfecte.
5: Arribarem a tot?
6: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
7: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Què més hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Bernat Balboa. Bon dia.
8: Bon dia. El Mundial de Futbol, Anglaterra ha eliminat Mèxic després d'imposar-se per 2-3, però la gran sorpresa d'aquesta nit ha estat l'eliminació del Brasil. La Canarinha ha perdut per 1-2 contra la Noruega de Haaland, autor d'un doblet. Aquesta nit la selecció espanyola s'enfronta a Portugal a partir de les 9 de la nit. I avui, tercera etapa del Tour de França, sortirà de Granollers i acabarà als Angles, amb Jonas Vingegaard vestint el mallot de líder. El gran protagonista de la segona etapa, ahir a Montjuïc, va ser Isaac del Toro, que va imposar-se gràcies a Tadej Pogačar, que li va cedir la primera posició a la línia de meta.
9: A aquesta hora no circulen trens entre Ripoll i Ribes de Freser a la línia R3 de Rodalies. Ara mateix hi ha servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà.
10: I a Veneçuela ja hi ha més de 3.300 morts pel doble terratrèmol de la fa 10 dies. 17.000 persones es troben sense casa i denuncien la passivitat del govern de Delcy Rodríguez.
0: I amb Natus i sapiguem com cada matí la qualitat de l'aire, Mònica.
4: Doncs avui tenim semàfors de tots colors, amb qualitat desfavorable, per exemple, a Manresa, o qualitat regular al Montseny i també a Mataró.
11: 15:40, seu central de l'equip Estalvi de Naturgi.
12: Senyora rentadora.
13: Digui'm, digui'm, digui'm.
12: Què fa?
13: Jo, res.
12: Se'n riu de mi?
13: Mai.
14: Crec que està fent servir el mode eco.
13: Clar, si estalvia un 33%.
11: Un altre cas resol per l'equip Estalvi.
15: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgi.
0: I el trànsit.
3: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
0: Amb el RAC a comptar cotxes, com cada matí, Ferran Arandiga, bon dia.
16: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns, destacant que a hores d'ara tenim un accident a la AP7 a l'altura de Constantí, on es tallen fins a dos carrils de circulació en sentit nord i provoca ja 3 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, també tenim retencions cap a la capital catalana, Coes, amb tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 també. El tram de Santa Coloma de Gravenet de retruc es fan afectacions de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim congestió per la C58 des de Sant Quirze en sentit Barcelona i a la AP7 també en sentit sud hi ha retencions entre la Roca i Barberà del Vallès. Pel que fa al Llobregat, retencions habituals per l'A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
17: Busques un vehicle híbrid?
3: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
17: Més eficient, és menys consum.
3: Més potent, és més cavalls.
17: Tot a Romauto.
3: Barcelona.
17: Molins de Rei.
3: Mataró.
17: Blanes.
3: I Santa Coloma de Farners.
17: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
3: RomautoNissan.com.
17: Romauto.
18: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: A les 7:34 minuts, aquesta hora, com sempre, obrim el diari del Món a RAC1. I aquesta hora, com sempre, comencem amb la lectura de la premsa en diagonal. Carles Fernández, bon dia.
19: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
20: Bon dia.
0: Martí Esteban, bon dia.
21: Bon dia.
0: Avui tots els diaris de casa nostra posen el focus en el greu incendi que crema el Baix Empordà. La majoria de diaris analitzen les causes d'aquest foc, demanen una gestió dels boscos rigorosa i es qüestionen per quines conseqüències tindran pel territori aquest tipus d'incendis.
19: A l'editorial de La Vanguardia parlen d'incendi devastador a les Gavarres. Lamenten que els fenòmens associats a la crisi climàtica i la falta de manteniment dels boscos formin un còctel explosiu que permeti les flames cremar-ho tot. A més, el diari toca el crostó al govern per la gestió. Diuen, hi ha accions que estan a la nostra mà i que no es desenvolupen de manera satisfactòria, i això ens aboca a noves catàstrofes. Encara a La Vanguardia, Antoni Puigvert explica que tots els que s'estimen les Gavarres cada estiu estan amb l'ai al cor.
20: Al diari Ara, Antoni Bassas també és molt crític amb la gestió forestal i amb el model de vida actual. Diu, s'ha abandonat el medi natural, ha crescut el bosc descontroladament, s'ha expulsat els pagesos i l'amenaça d'incendis ha crescut. Tot això quan, a més, els focs són ara molt més ràpids i incontrolables que no pas dècades enrere, precisament per culpa del canvi climàtic. I remata, també pensant en els incendis o pagesia o mort.
22: El Punt Avui, Òscar Palau, assegura que gran part del territori és un autèntic polvorí i afegeix, queda molt a parlar i encara més a fer sobre la no política forestal ni agrícola d'aquest país, i lamenta que la deixadesa i el canvi climàtic hagin provocat les condicions perfectes per a la declaració d'incendis enormes.
19: I al Món.cat, Joan Rovira se centra en l'operari que treballava a la Bisbal amb la radial que va provocar l'incendi. No entén que se li hagin carregat totes les culpes i, en canvi, no s'hagi pràcticament parlat ni de la responsabilitat de l'empresa ni de la del govern. I afegeix, irònic, potser i només potser no és l'únic culpable. Finalment, aplaudeix l'heroïcitat i la professionalitat dels bombers de casa nostra.
0: I a tot això, a incendis a banda, avui el Tour de França és l'altre gran tema del dia. La immensa majoria de portades dels diaris de Catalunya porta la imatge dels ciclistes en el seu pas pel país i aplaudeixen amb entusiasme l'impacte de la competició al país.
20: A La Vanguardia celebren el pas del Tour per Barcelona dedicant un semàfor verd a l'alcalde, Jaume Collboni, i un altre al ciclista que va guanyar l'etapa, Isaac del Toro. Asseguren que la competició ha deixat una exhibició d'organització, bellesa i creativitat que han convertit Barcelona, un cop més, en un gran aparador internacional. Tot i reconèixer una important inversió econòmica i un gran esforç organitzatiu, tenen coll avall que el país rebrà un gran retorn econòmic.
22: El periòdico manté el to positiu i posa el focus en l'acolliment dels ciutadans. Diu que la població va mostrar passió i entrega en el pas del Tour pel país. Fa un repàs de les festes organitzades a les poblacions per on passava la cursa i fins i tot assegura que l'espectacle va més enllà dels ciclistes i que sovint se situa en els marges de la carretera.
19: A l'Ara recullen el fil i diuen que el Tour és una mica com una cavalcada de Reis. Tot i la calor i les temperatures elevades, el diari relata com la ciutat de Barcelona es va entregar a la competició amb aplaudiments, crits i esgargamellança.
20: I al Punt Avui destaquen les imatges aèries que es van veure de Catalunya en la retransmissió televisiva, des del balcó del Mediterrani de Tarragona fins a la Pedrera. Creuen que suposa una atracció afegida i ho resumeixen en portada titulant Triomf del Tour.
0: Són les 7:38 minuts.
23: Tía, perdona que te mando audio, es que llevo tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. Nos vamos, ya me dices.
24: Abierta la nueva convocatoria de campus rural. Gobierno de España.
25: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
26: Sona bé.
25: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
26: Sona el nou Micra.
25: I el 0% TAE.
26: Sona que estreno Nissan.
25: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
27: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
28: Sí, digui'm.
27: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
28: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
27: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
29: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
30: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
31: Només per tu, només per ser de Mi MediaMarkt, tens un 15% de descompte a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app. Només el 6 i 7 de juliol, el millor descompte de l'estiu és a Mi MediaMarkt. Encara no n'ets membre? Descarrega't l'app i fes-te'n ara!
1: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
2: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
4: Vaja, Carles.
2: Sí, em va dir que què hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
4: I tu què li vas dir?
2: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
5: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
6: 150 anys movent-nos per tu.
7: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva'm els avantatges de B-Travel Easy.
8: B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
9: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
10: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
12: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
14: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
12: I se't transmet el fred a la mà?
14: Suposo.
12: Oh.
21: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
32: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
33: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
34: Kia. Movement that inspires.
35: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
18: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 18 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC 1. Qui se li entrevessarà aquest matí al Xuxu?
19: Aquest matí els usuaris de Rodalies s'hi llegeixen la carta que Sergio Gómez escriu al periòdico. Diu, hi ha persones que paguen un retir espiritual per aprendre a controlar l'enuig i acceptar que no tot depèn d'elles. També podrien agafar Rodalies. Afegeix que no és un servei de transport, sinó una màquina que transforma ciutadans amb pressa en filòsofs estoics. I remata, un entra volent arribar a una reunió i surt comprenent que l'univers és caòtic i que en realitat no controlem absolutament res.
0: No sé, un comentari d'algú que va dir, diu, trigues, els ciclistes han fet 3 hores 40 des de Tarragona fins a Barcelona, anar amb Rodalies són 6 hores 40, a més fent transbord. La notícia que fa la volta al món.
20: La companyia aèria britànica EasyJet ha acceptat una oferta de compra de 6.000 milions d'euros del fons d'inversió nord-americà Castlelake. Com que es tracta d'una empresa dels Estats Units, Castlelake no podrà controlar en solitari aquesta aerolínia europea i haurà de buscar un soci del continent. EasyJet és la segona aerolínia més gran d'Europa, dona servei a 164 aeroports de 38 països i l'any passat va transportar més de 93 milions de passatgers. Ho llegim a The Guardian i a Le Monde.
0: Marc Margarit, bon dia.
36: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dilluns?
36: Que un noi ha mort per dormir tota la nit amb el ventilador engegat. La informació surt d'un vídeo que corre per TikTok i que també adverteix que dormir amb ventilador pot tenir conseqüències greus sobre l'organisme. La notícia és falsa, no ha mort cap noi per dormir amb ventilador, la veu del vídeo està creada amb intel·ligència artificial i, segons els experts, un ventilador no pot causar la mort. Ho llegim a RTV Verifica.
0: Atenció, perquè anem al centre de comandament d'aquest incendi de les Gavarres, perquè a la Bisbal d'Empordà està parlant una dels bombers cap d'aquesta... que té aquests bombers de la Generalitat. Anem a escoltar-lo en directe.
1: Aquesta zona de cremat, d'on ha passat el foc, hi hauria 14 amb afectació parcial, que vol dir que el foc ha tingut alguna afectació a l'exterior de l'edifici, de l'habitatge, però no a l'interior, i una 11 edificacions en les que sí que han tingut una afectació estructural, una afectació a l'interior de l'habitatge. Estem treballant 184 efectius de bombers, hi ha 25 vehicles d'aigua i un total de 40 vehicles. Seguirem amb aquest dispositiu, també hi ha un bombarder que estarà activat i que estarà treballant durant tot el dia, i l'helicòpter.

0: aquesta revifada molt a prop del perímetre, diré, és pràcticament zona cremada, però hem tingut aquesta revifada que hem pogut apagar, doncs hauríem d'esperar tot el dia d'avui.
1: A quin lloc exactament aquesta revifada?
0: Sí, ha sigut molt a prop de Mas Ambròs, a tal de tota la urbanització, al Mirador. Allà és on hi ha hagut aquesta petita reproducció que de seguida s'ha pogut controlar.
2: Ja hi va haver també alguns incendis a altres punts de Catalunya. Mm-hmm. Entenc que això, aquesta setmana amb onada de calor, és un dels temes que més es preocupa, no?, el de la simultaneïtat d'incendis.
0: Efectivament, el cos de bombers treballa sobretot, no?, doncs per poder donar servei no només als incendis forestals, sinó a tots els serveis de la ciutadania que ens reclama durant el dia, i per tant es tracta de ser eficients. També treballem en xarxa, doncs han vingut vehicles de tot Catalunya, de tot el cos de bombers, i el que treballem és per ser efectius i per estar preparats, doncs, per si hi ha altres focs, poder reaccionar ràpid i també poder enviar els recursos necessaris.
3: És Mari Muñoz, de la subinspectora dels bombers, donant aquesta petita revifada que hi ha hagut a la zona de Mas Ambròs, que és a tocar de Calonja. És una urbanització que està a la zona de just darrere de Calonja i camí de la Bisbal, però que s'ha pogut ja sortosament controlar, i que haurem d'estar molt pendents del dia, sobretot a partir de les temperatures altíssimes que hi haurà avui. Mònica Ossar, precisament, bon dia.
4: Bon dia.
3: Sydney registra el juny més càlid des de l'any 1859.
4: Sí, l'oficina meteorològica de la zona informa que la ciutat ha marcat una temperatura mitjana de 16,1 graus, superant l'anterior rècord que data de l'any 1991. Recordem que en aquesta ciutat ara és hivern i, en canvi, han tingut temperatures primaverals en què han assolit màximes de 20 graus o més durant 15 dies consecutius.
3: I precisament la calor, que ens roba hores de son.
5: Sí, en els pròxims anys arribarem a perdre fins a 50 hores de son cada any per l'escalfament global. Segons els experts, si la temperatura supera els 26 o 28 graus, el nostre ritme circadiari queda alterat i ens costa més dormir. Ho explica El País.
3: Menjar fora el cap de setmana surt més car que entre setmana.
6: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
7: Pot semblar una evidència, però un estudi de CaixaBank Research ha posat xifres a aquesta sospita. Si entre setmana gastem de mitjana una mica més de 16 euros, els caps de setmana la despesa s'enfila fins als 23, és a dir, que gastem un 37% més. Això es deu sobretot a l'augment del preu dels menús i al fet que passem de menjar més aviat per supervivència a fer-ho com una celebració. Ho llegim al periòdico.
8: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
9: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
10: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
3: Anem a les xarxes.
11: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
3: Guillem Terrés, bon dia.
12: Bon dia. Aquests dies hem vist moltes imatges de l'incendi de les Gavarres, però n'hi ha una que ens fa entendre millor que mai què significa tenir el foc a tocar. És el testimoni de la Núria Molla, una pagesa de Calonja que, amb el bosc cremant al darrere, explica com ha viscut l'inici de l'incendi.
13: Soc pagesa de tota la vida, soc calongina de tota la vida, i estàvem treballant al camp, tranquil·lament, collint els préssecs, i de cop, pum, hem vist una petita guspira. I bufava tramuntana. I està tot sec i abandonat. Això és una vergonya. El món crema, la terra crema.
12: La desesperació i la ràbia de la Núria traslladen el patiment de tenir un incendi a prop i la impotència de saber que la terra que estima s'està cremant. A més, diu que com a pagesa se sent desprotegida i reclama més ajudes i una millor gestió forestal per part de les institucions. Perquè, com diu ella, la terra parla i l'ambient està calent.
13: Hem de canviar la manera de viure, la manera de fer, hem de fer com els nostres avis. Viure senzillament.
11: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
3: I anem als esports. Bernat Balboa, bon dia.
14: Bon dia.
6: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
3: La premsa del Brasil viu l'eliminació amb una barreja de decepció, autocrítica i frustració.
14: Els diaris generalistes coincideixen que el Brasil torna a quedar lluny del nivell que s'espera d'una pentacampiona del món. La Folha de São Paulo parla del final del somni del sisè títol i lamenta que ni l'arribada de Carlo Ancelotti hagi pogut canviar el destí de la canarinha. L'Estadão és encara més crític. Considera que el pla d'Ancelotti va fracassar i que la selecció va tornar a mostrar les mateixes mancances dels últims mundials, amb poca creativitat i sense resposta quan el partit es va complicar. A casa nostra, Mundo Deportivo i l'Esport coincideixen i posen èmfasi sobre el davanter noruec del Manchester City titulant Haaland tomba al Brasil. Cristina Cubero afegeix: el Cyborg prorroga el mal estruc de la canarinha amb Noruega.
15: Arriba el

0: 9 o Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
1: La notícia fric.
0: L'Onda HRB, de la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya, patrocina aquest espai.
1: Jordi Saumell, bon dia.
2: Bon dia. Polònia ha reprès la polèmica línia de bus número 666 a la península de Hel. Organitzacions catòliques van considerar una provocació a aquesta línia i van forçar la seva desaparició durant 3 anys, però ara una operadora de busos ha reprès el trajecte entre Cracòvia, al sud del país, i Hel, al nord, passant per Varsovia.
1: On ja salmó aquest matí?
2: A diversos mitjans, on llegim que Paul McCartney va tocar per primera vegada en 62 anys una cançó dels Beatles. El músic va interpretar I Want to Hold Your Hand divendres al casament de Taylor Swift i Travis Kelce. La cançó va ser la primera dels Beatles en arribar al número 1 de la llista dels èxits dels Estats Units.
1: I avui que Sant Dió és l'aniversari de...
2: L'exjugador de bàsquet Pau Gasol, que fa 46 anys, l'actriu Eva Green, Casino Royale, Dumbo, també 46 anys, i l'actor i director Sylvester Stallone, Rocky Rambo, avui fa 80 anys.
3: Mira. Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor a primer preu.
4: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
1: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dilluns, Marc?
5: La del País, que parla amb una jutge del Tribunal Penal Internacional, l'ugandesa Salomé Balungi. És una de les sancionades per Donald Trump per investigar els Estats Units o Israel. Balungi titlla aquesta actitud de coacció i referma que no hauria d'haver cap massacre al planeta després de Nuremberg i Ruanda. Destaca, per a Trump, som com terroristes o narcotraficants.
6: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
7: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
8: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
1: 7:08.
9: Tens entre 18 i 30 anys? Torna el Verano Joven de Renfe, amb descomptes de fins al 90% per viatjar en tren per Espanya i Europa de l'1 de juliol al 30 de setembre. Només t'has de registrar al web del Ministeri de Transports, obtenir el teu codi i utilitzar-lo en comprar el bitllet a Renfe. I si el que vols és recórrer Europa, també tens un 50% de descompte a l'Interrail. L'estiu és jove. A Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya.
10: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivienne Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
11: La malaltia pulmonar obstructiva crònica provoca crisis respiratòries que poden deixar empremta per sempre. Cada exacerbació pot comportar deteriorament, menys autonomia i més pressió assistencial. Avui existeixen solucions innovadores que ofereixen noves respostes i esperança als pacients. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
12: Pensa en un cor, en un tomàquet o un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc black. Skoda Kamiq amb Black Pack des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
13: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient. I evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
14: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
15: No ho comparteixo.
14: El que he dit?
15: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
14: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
16: Si et pares a pensar, en realitat només necessites dues coses per fer quilòmetres aquest estiu. Quatre rodes i combustible. Per això, a mides, quan canvies els pneumàtics per uns Continental, t'emportaràs una targeta de combustible de fins a 100 euros. I és que a mides tens tot el que necessites per rodar i rodar. Demana cita a mides.es.
17: Gràcies.
18: Per què, mama?
17: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
18: Gràcies a tu.
19: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
20: 150 anys movent-nos per tu.
21: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
22: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
21: A més, té un 98% de carn.
22: És natural que es noti, oi?
21: Doncs sí, natural.
23: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
24: Em deixes una tovallola?
25: Sí, fa servir la que vulguis. Són el moble auxiliar de joc amb el moble de lavabo suspès, el que hi ha al costat de l'inodor japonès, just davant de la dutxa amb lleixes d'obra retroil·luminades i aixetes encastades.
26: Quan estàs orgullós del teu bany nou, es nota. Reforma el teu bany amb Leroy Merlin. Assessorament, disseny, instal·lació i l'acompanyament dels nostres experts.
27: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
28: Sona bé.
27: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
28: Sona el nou Micra.
27: I el 0% TAE.
28: Sona que estreno Nissan.
27: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
29: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
30: En esto siempre hubo silencio. Ahora ya no. Ahora nos recomiendan.
31: Calidad, precio, excelente.
30: Nos puntúan.
32: Erika, 10 de 10.
30: Nos comparan.
33: Puedes hacerlo a pelo.
34: Aquestes ressenyes són l'exemple de cosificació i de l'ús que es fa del cos de la dona. No són serveis, no són clients. Són agressions, són agressors. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
35: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
36: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
37: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
38: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroën.es.
39: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
40: Anem un any.
41: Rebobina el moment.
39: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
42: Més immediat que mai.
39: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1 recupera el que vulguis a l'instant.
43: RAC1. Tots som 1.
44: Avui ens visita l'Oriol Mas, coordinador de processos i optimització de Maquia Origen Obradors, per parlar de fruita, però aquest cop per beure.
45: Les opcions són tantes i tan bones, des dels clàssics que mai fallen fins a les novetats que elaborem a diari com els cors de fruita i els smoothies. La idea és sempre la mateixa, oferir-te begudes naturals, originals i refrescants per cuidar-te allà on vulguis.
46: A Matlleu Origen, el gust és nostre.
47: RAC 1. Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
1: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Avui, abans d'obrir els diaris, abans d'encendre la ràdio, abans fins i tot de sortir de casa, molts catalans fan avui el mateix gest. Escoltar la ràdio, mirar el termòmetre. I el termòmetre ja no és només cap dada, és un avís, perquè aquest estiu, un estiu més, tornarem a parlar i tornem a parlar d'incendis. Com a la tardor, segurament tornarem a parlar d'aiguats. Com a l'hivern, parlarem de sequeres que encara arrosseguem. Les estacions continuen existint, però els seus titulars s'han tornat ja molt previsibles. Ja no ens sorprèn cap onada de calor extrema. Ens sorprèn gairebé un dia que sigui normal. Avui torna a fer una calor asfixiant. Fa molta calor, i mentre nosaltres busquem una ombra, hi ha centenars de bombers que continuen buscant la manera que el foc no trobi el seu recorregut. L'incendi de les Gavarres sembla que està estabilitzat, però encara no derrotat. La marinada, les temperatures i un perímetre immens obliguen a no baixar la guàrdia ni un segon als bombers. Ara li ha tocat el Rebre al Baix Empordà. Demà pot ser un altre indret, i aquest és probablement el gran canvi del temps que ens ha tocat viure. Els incendis ja no són una excepció. Formen part també del calendari. I això és el que hauria de preocupar-nos més, perquè quan normalitzem les flames, el foc, quan assumim que cada estiu hi haurà pobles confinats, carreteres tallades, cases evacuades i milers d'hectàrees cremades, correm el risc de convertir una emergència en una rutina. I les rutines sovint deixen de provocar preguntes. Avui ens en farem unes quantes. Cap a un quart de deu ens acompanyarà aquí als estudis del Món a RAC1 el president de la Generalitat, Salvador Illa. Li preguntarem per la gestió immediata, però també pel futur. Perquè apagar un incendi és imprescindible, però evitar el següent, diríem que hauria de ser una obligació del país. Parlarem dels boscos, de la prevenció, dels recursos, del model forestal que tenim i d'un clima que patim que ens obliga a repensar moltes coses. Perquè el foc d'avui s'acabarà apagant del tot i esperem que molt aviat. La pregunta és si estem preparant Catalunya perquè el de demà sigui menys devastador. O si ens limitarem un estiu més a explicar el mateix que expliquem cada any. Són les 8 i 2 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Mira la peu a terra, que és dilluns 6 de juliol del 2026.
2: I avui comença una setmana que vindrà marcada per la calor intensa que es mantindrà sostinguda almenys fins dijous, tot plat, amb sol i sense pluja.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que tenim encara actiu aquest accident de la AP7 a l'altura de Constantí, que en direcció a Barcelona, en sentit nord, doncs talla encara dos carrils de circulació, provocant un quilòmetre i mig de lentitud. En segon terme, tenim un altre accident de tot just fa una estona, on a l'A2, a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, doncs talla també dos carrils de circulació provocant 5 quilòmetres de cues cap a la capital catalana.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món en CaixaBank. Parlàvem ara al davantal, un matí més. Continuem molt pendent dels incendis que amenacen bona part dels països catalans. N'hi ha tres d'especialment preocupants. El del massís de les Gavarres, al Baix Empordà, el de Trevillac, al Rosselló, a uns 50 quilòmetres a l'oest de Perpinyà, i el de Suèbar, a Castelló. Els bombers ja tenen el peu al coll al foc de les Gavarres, però les flames avancen descontrolades a la Catalunya del Nord i al País Valencià i ja han obligat a evacuar centenars de persones. Ara ho ampliarem, però abans actualitzem l'última hora de l'incendi que ha tingut Catalunya amb l'Ai al cor aquest cap de setmana, el del Baix Empordà. Per sort, els bombers el van poder estabilitzar la nit de dissabte després que cremés unes 2.200 hectàrees. Ahir van treballar de valent per intentar-lo controlar, però encara no se n'han sortit. De fet, a les últimes hores, una petita revifada a la zona de Mas Ambròs ha estat a punt de complicar-se. La magnífica notícia és que, tot i que ahir l'entrada de la marinada amenaçava de complicar la vida dels bombers, finalment no ha avivat tant les flames com es temia. La prova que el pronòstic ha millorat és que avui els reforços de la Unitat Militar d'Emergències, de la UME, ja fan les maletes i se'n tornen cap a casa. Connectem en directe amb el centre de comandament de l'incendi, a la Bisbal d'Empordà, i tenim l'Anna Salvador. Anna.
4: L'incendi de les Gavarres està estabilitzat des de dissabte a la nit, però els bombers no preveuen donar-lo per controlat almenys fins aquest vespre perquè encara hi ha represes. El problema principal és que el perímetre del foc és molt irregular i han quedat clapes de vegetació sense cremar que poden ser perilloses si hi ha revifades. Ho acaba d'explicar des del centre de comandament la sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz.
5: És un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar, i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui per poder veure què passa i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no. Aquesta matinada mateix, no, hem tingut aquesta revifada molt a prop del perímetre, diré, pràcticament zona cremada, però hem tingut aquesta revifada que hem pogut apagar.
4: Tot i això, els bombers avui ja han començat a reduir efectius. Dels més de 400 que hi havia fins aquesta nit, ara n'hi ha 180. Sobretot expliquen per estar preparats per si aquesta onada de calor provoca altres incendis arreu de Catalunya. Ahir també es va aixecar el confinament als 8 municipis afectats pel foc. En canvi, encara hi ha 2 talls puntuals del trànsit a prop del perímetre de l'incendi i l'accés al massís de les Gavarres estarà totalment tancat, almenys fins divendres.
0: Avui el gran mal de cap dels bombers de la Generalitat és l'onada de calor que dispara els termòmetres arreu de Catalunya i pot avivar les flames. Mònica Usar, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Quines temperatures tindrem avui en aquesta zona de l'incendi?
2: Doncs mira, poden arribar als 34-35 graus de màxima. Ara mateix estan al voltant dels 19 graus, va baixant la humitat, està al voltant del 60% i bufa poc el vent, però sí que a mesura que avanci el dia, entre el migdia i la tarda, aquest vent es podria reforçar a 20-25 km per hora i aquesta humitat que anirà baixant i, en canvi, la temperatura anirà pujant. Per tant, ara seria el millor moment amb condicions més favorables.
0: Com dèiem, no? Ahir preocupava l'entrada del vent de marinada, avui també pot fer la punyeta als bombers.
2: Sí, també podria bufar aquest vent, com dèiem, a partir del migdia i durant la tarda, aquest vent del sud-sud-oest entre 20-25 km per hora que podria anar bufant.
0: No veig gaire lluny, que ara repassarem, Mònica, el pronòstic a la resta de Catalunya. Avui que la calorada ens farà tornar a suar la cansalada, però bé, ens saludem al cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell. Senyor Borrell, bon dia i moltes gràcies.
6: Molt bon dia.
0: La revifada aquesta que explicava fa uns moments la sotsinspectora de les últimes hores a la zona de Mas Ambrosa, tocada Calonge, demostra que l'incendi encara pot complicar-se.
6: Sí, sí, és per aquest motiu que l'incendi el vam donar per estabilitzat, però això no vol dir que estigui controlat. Això vol dir que l'incendi no ens està creixent de forma significativa. Per això el vam donar per estabilitzat, però que encara hi ha zones doncs, que manté aquesta activitat. Hem anat tenint fumaroles, tot el dia d'ahir vam tenir fumaroles, n'estem tenint contínuament, algun punt que s'ha anat reactivant i això fins que això no s'aturi no el podrem donar per controlat. La bona notícia és que tota aquesta activitat, gràcies a la feina que hem estat fent aquests dies, l'estem tenint fora del flanc dret, que és el flanc que té més potencial, el flanc que, diguéssim, ens cremaria totes les Gavarres fins a Girona, no? Amb aquestes 30.000 hectàrees de potencial. En aquí se'ns està comportant molt bé i aquí no estem tenint activitat, no vam tenir al llarg de tot el dia d'ahir ni aquest dematí.
0: S'atreveix a dir quan podríem tenir-lo controlat?
6: No, ho explicava molt bé la sotsinspectora, la Mari Muñoz, en el sentit de que hem d'esperar molt el comportament d'avui, perquè ahir encara vam tenir molta activitat, a veure com van les pròximes hores, farà molta calor, com estàveu dient, i això sempre és un problema i una dificultat.
0: Ara ens deia la Mònica Usar que avui tornarà a bufar la marinada. Suposo que aquest és el gran problema, no? La combinació de la calor extrema i del vent.
6: Sí, això és el que sobretot en aquest incendi concret ens preocupa molt, com comentava, no? D'aquest flanc dret que se'ns pogués obrir, però que, com us deia, estem treballant-hi, doncs, s'ha treballat molt bé, però clar, és que el perímetre és molt irregular, molt mal cremat, i com comentes, clar, la marinada és el que empenya aquest flanc, no? I això és una mica el que avui ens portarà una mica més de corcoll, llavors estar molt atents amb que això no se'ns obri, és a dir, encara que hi hagi activitat en altres parts de l'incendi, això se'ns donarà, vull dir que ja se'ns va donar ahir, però sobretot que no tinguem activitat en aquesta flanc dret.
0: Avui, aquestes últimes hores, alguns veïns de les urbanitzacions més properes a les Gavarres es queixaven que, tot i que tenien el foc a tocar, ningú els va evacuar, que se sentien abandonats i molts van optar per tocar el dos pel seu compte. Què els diria? Van tenir la situació controlada en tot moment?
6: Sí, sí, nosaltres vam tenir efectius de bombers. Està clar que en el moment que ja, diguéssim, doncs arriba alguna carrera de l'incendi i impacta, nosaltres també hem de recomposar, diguéssim, files, no? I en algun moment pot haver-hi aquesta sensació. De totes maneres, sempre estem insistint molt amb la mesura del confinament, que és la mesura més segura que hi ha. Fora del confinament, quan la gent es troba, diguéssim, a l'intempèrie, sense el refugi d'una edificació, És quan hem tingut els grans desastres. A Portugal, ho recordava l'altre dia, a Portugal van morir més de 200 persones en una carretera que els va atrapar l'incendi. Llavors, s'ha d'anar molt al tanto, i s'entén, que genera nervis, que genera situacions en les que no estem acostumats, no?, quan tenim l'incendi que arriba a casa nostra, però les edificacions de casa nostra, que a més són d'obra, són de pedra, vull dir, no són edificacions de fusta. Aquestes imatges que es veuen a vegades, no?, a Califòrnia, on ha quedat arrasada una urbanització, aquí l'incendi impacta i passa de llarg, i si tenim les portes, les finestres ben tancades i estem a dintre, és quan estem més segurs. I és molt estrany que estan nosaltres a dintre, l'incendi arribi entre dintre, perquè si comencés, de seguida hi seríem i amb una galleda d'aigua ho solucionaríem. És a dir, hi ha aquesta idea, diguéssim, de marxar, que l'hem d'esborrar del cap, perquè és la més insegura que hi ha.
0: Teniu idea de quantes cases s'han cremat?
6: Sí, tenim... hem fet recompte, ja hem fet inventari dins el que seria tota l'afectació dins de l'incendi. De totes les cases on ha impactat l'incendi, 55 estan intactes, tot i que, diguéssim, ha afectat per complet, doncs, el seu voltant. 14 tenen afectació exterior, això vol dir alguna afectació d'alguna porta, algun marc, alguna finestra, però l'incendi no ha entrat a dintre. I 11 sí que en tenim afectació interior, sigui parcial o total.
0: L'estiu acaba de començar, David Borrell, però ja fa 20 dies que els focs es multipliquen. Tenint en compte la temperatura, i que ara ens explicava la Mònica Usari, que durant tot el dia, que això podria durar tot el mes de juliol, pot ser la temporada d'incendis més complicada dels últims anys?
6: Bueno, veurem. De moment, sempre quan tenim aquestes setmanes, no?, d'aquestes apretades de risc d'incendi molt alt o extrem, doncs sempre la sensació que tenim, com a mínim la meva particular, és que se'ns farà molt dur, molt llarg, i a més, després, bueno, es tracta d'anar guanyant dies, de que sobretot tothom sigui molt responsable, evitar nous incendis. Ahir vam anar de corcoll, perquè a banda d'aquest incendi en vam tenir diversos, doncs, que vam haver d'estar-hi molt atents, sobretot perquè no se'ns fessin grossos, en el sentit d'evitar dos grans incendis simultanis a Catalunya, que això és molt més complicat, i ahir va ser molt dur. Veurem avui, veurem demà, dia a dia, ho hem de seguir fins al dia 9, tenim garantida aquesta calor extrema, i per tant, doncs, veurem dia a dia, a veure com va.
0: Una última pregunta. Els bombers, ja parleu d'incendis de sisena generació que superen la capacitat d'extinció. No sé si hi ha alguna manera d'anticipar-s'hi a la idea de que Catalunya es pugui convertir en un polvorí.
6: A veure, això de que els incendis estan fora de la capacitat d'extinció, també m'agradaria explicar-ho en el sentit de que vol dir que hi ha moments en què nosaltres no podem fer actuació directa sobre aquest incendi. Això no vol dir que no puguem anticipar, que no puguem saber què ens passarà, que no puguem, sabent què passarà, activar mesures de protecció de la població, com pot ser evacuar si convingués, confinar... És a dir, nosaltres ja fa temps que amb l'anàlisi anem per davant dels incendis i sabem què ens farà aquell incendi. És a dir, en el moment que aquell incendi, doncs, ens va fer el pirocúmul, l'incendi aquest de les Gavarres, ja estàvem monitoritzant, doncs, el comportament d'aquesta columna, en quin moment això ens pot caure. Sabíem que, per exemple, l'endemà, tot i que les condicions atmosfèriques podien donar un pirocúmul, la situació d'incendi no ens donaria pirocúmul. És a dir, que sí que sabem que es donen aquest fenomen de que ens sortirà de la capacitat d'extinció, però sabem quan i en quin moment això ens pot passar.
0: Gràcies, David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat. Continuem parlant. Molts ànims.
6: Moltes gràcies a vostès pel seguiment.
0: Gràcies. Em parlava ara amb el cap dels bombers aquesta nit. Tots els veïns que es van haver de confinar o que fins i tot van marxar a cames d'ajuda per por de les flames i han dormit al seu llit. Els únics que no hi han pogut tornar són els propietaris d'aquestes cases que ara parlaven, que han quedat engolides pel foc. N'hi ha que només necessitaran reparacions puntuals, però és que n'hi ha una desena que s'hauran d'enderrocar perquè estan fetes pols. RAC1 va visitar ahir algunes de les urbanitzacions que van quedar literalment envoltades per les flames. Hi va anar la Judit Vila.
7: Sí, en alguns municipis del Baix Empordà l'escenari que queda després del pas de les flames és de vegetació calcinada. Hores després encara hi feia olor de fum i els veïns no es podien desempallegar de la sensació d'haver tingut literalment el foc a la porta de casa. En urbanitzacions com les de Cabanyes, a Calonge, es van viure moments de molta por, de molta angoixa. Així ho explicaven alguns testimonis als micròfons de RAC1.
8: Vam veure les flames a dalt de tot de la muntanya que tenim enfront de casa i la veritat era dantès perquè era de nit i les flames eren vermelles, roentes, que feia por.
9: Primer van veure el fum des de la Bisbal i després com van anar-se acostant cap aquí, doncs fins que el vam tenir a sobre a la nit.
10: Se acercaba el fuego por aquí, por esta calle, y tuvimos que salir corriendo como pudimos, avisando a algún vecino, y vamos, que fue una... Fue un mal rato que pasamos.
7: La veu dels veïns, que d'altra banda també denunciava que no van rebre avisos sobre què havien de fer amb el foc a tocar, i criticaven la deixadesa que ha convertit les Gavarres, deien, en un polvorí.
0: El foc va començar divendres al peu d'una de les carreteres que creua les Gavarres. Hauria provocat un operari de manteniment que treballava amb una radial. Els Mossos el van detenir divendres i ahir, després de 48 hores al calabós, va declarar davant del jutge de la Bisbal d'Empordà. Ara ha quedat en llibertat provisional, però l'home, que té 60 anys, se l'investiga per un delicte d'incendi forestal. La seva advocada, Marta Bassols, assegura que està disposat a col·laborar amb la justícia.
11: Porta una trajectòria professional molt llarga en aquest sector. En l'empresa que està actualment ja havia estat durant 8 anys a l'anterior empresa que tenia la concessió, explicant exactament tots els fets des del minut zero fins a la finalització de l'incident en concret, així com quines són les seves condicions de treball i tot plegat. Ha sigut una declaració molt llarga.
0: Però el que l'advocada no va aclarir és si l'operari sabia que tenia prohibit fer servir la radial perquè divendres els agents rurals ja havien activat el nivell 4 del Pla Alfa per risc d'incendis. És un detall clau que ara el jutge haurà d'aclarir per poder determinar qui és el responsable del desastre, o si el treballador o l'empresa. Si els seus caps no l'havien advertit de les restriccions, llavors són ells els que haurien de pagar els plats trencats. Avui, en plena onada de calor, mig país torna a estar en alerta pel risc d'incendis molt alt en 400 municipis de Catalunya i extrem en 45. La majoria són Plana de Lleida, les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. A totes aquestes comarques, qualsevol feina tocada a zones forestals que pugui provocar espurnes està totalment prohibida. Però ja ho dèiem abans, no només Catalunya havia amenaçada per les flames. A les últimes hores, al Rosselló, un incendi ha obligat a evacuar més de 10.000 veïns. Va començar a cremar dissabte a la nit a Trevillac, a una cinquantena de quilòmetres a l'oest de Perpinyà, però es va complicar de mala manera al llarg del dia d'ahir. Tot i que els bombers el combaten amb 750 efectius i una desena de mitjans aeris, el foc els està superant i calculen que ja ha cremat al voltant de 4.500 hectàrees. Última hora en directe des de França. Allà hi tenim la nostra corresponsal Marta Casagolda.
12: Sí, bon dia. L'incendi encara no està controlat, però hi ha hagut una lleugera calma durant la nit perquè el vent ha aflojat i han baixat les temperatures. Ara s'han afegit una desena de mitjans aeris i se sumen els més de 750 bombers que hi ha sobre el terreny. Però no es preveu un dia fàcil perquè és una zona de massís d'accés complicat i això li hem de sumar que el terreny està molt sec i hi ha previsió de temperatures molt altes. El balanç que han fet els bombers aquesta matinada és de 4.500 hectàrees cremades i, segons els serveis d'emergència, hi ha 5 persones ferides. Dos són bombers després que el seu vehicle es veiés envoltat i cremat per les flames. També hi ha un balanç provisional de 50 immobles afectats, alguns de manera parcial, d'altres haurien quedat del tot calcinats. Les autoritats franceses també acaben de demanar als 10.000 veïns que han passat la nit fora de casa que de moment no tornin a cap de la vintena de municipis que han estat evacuats i també es demana, per garantir la seguretat, que ningú s'apropi per veure el Tour de França, que avui ha de recórrer aquest tram francès, sobretot es fa una crida que ningú vagi a la zona d'arribada al municipi dels Angles, que es troba més o menys a uns 70 quilòmetres d'on hi ha aquest incendi.
0: Gràcies, Marta, per acabar-ho de dubar. Ahir diumenge encara es va declarar un altre gran incendi, és el que està devorant concretament el Parc Natural d'Espadà, a Castelló. Les flames avancen descontrolades i els bombers han desallotjat el mig miler de veïns que viuen a Suèbar, a la comarca de l'Alt Palància. Tot i que hi treballen més de 200 efectius i una quinzena de mitjans aeris, la forta calor i el vent alimenten el foc que encara queda molt lluny d'estabilitzar-se. D'aquests incendis que avancen arreu dels Països Catalans, escoltem el comentari que signa la sotsdirectora de l'ARA i col·laboradora del món a RAC1, Carla Torró.
13: El foc s'emporta molt més que el paisatge. Això sap qualsevol a qui li hagi tocat, perquè amb el paisatge també sembla que d'alguna manera se'n vagin els records, no? Allò que és conegut i que és casa. Tornarà a créixer perquè així és la vida, però el que és important ara, crec, és entendre que estem en un nou paradigma. Els experts fa temps que ens ho diuen, que l'atmosfera ha començat a canviar pel canvi climàtic i que no serveixen els sistemes que teníem d'extinció d'incendis. O sigui, que ja no es pot comptar només amb els bombers per apagar el foc. Cal repensar la gestió de tot el territori. I això vol dir moltes coses, però per citar-ne només dues de molt ràpides. Un, que els pagesos són imprescindibles, perquè cal un camp treballat. I dos, que s'ha d'apostar per indústria que tregui rendiment del bosc. Biomassa, fusta, que gestionar en definitiva aquest terreny no sigui només una despesa. I el repte és enorme, és evident, però no s'hi val només en pedaços. Ens ho diuen els mateixos que advertien que amb l'augment de la temperatura passaria exactament el que està passant. O sigui, que escoltem-los i encara que sigui per variar, actuem.
0: Sí. A la resta d'Europa, tres quarts del mateix, perquè aquests dies bona part del sud del continent combat incendis descomunals. El més ferotge crema a la regió de Bosela, a Portugal, entre Porto i Coimbra. En quatre dies ha arrasat més de 15.000 hectàrees, ha obligat a evacuar diversos municipis i ha deixat 9 ferits, dos d'ells greus. Grècia, que està acostumada a conviure amb els incendis forestals quan arriba l'estiu, però és que avui el que més preocupa és el que ha devastat una planta de reciclatge als afores de Salònica. A la Macedònia central, les flames han aixecat un núvol tòxic que ja ha enviat 5 persones a l'hospital per inhalació de fum. Aquesta situació és tan greu que les autoritats gregues han decretat el desallotjament, atenció, de 700.000 veïns, de 700.000. En fi, que ho dèiem abans, que les flames també les esperona la calorada, que no dona treva. L'estiu va començar fa prou feires 15 dies, el 21 de juny, però avui ja estem immersos de ple en una segona onada de calor de la temporada. Calceu-vos perquè les temperatures s'aniran enfilant i seran extremes almenys fins dijous. Mònica, avui és el pic d'aquesta onada de calor o quan hi arribarem?
2: A veure, entre avui, demà i dimecres, perquè demà i dimecres encara poden pujar més les temperatures, demà ho farien més, sobretot cap a les comarques de Ponent, punts de l'interior, dimecres podrien pujar més cap a les comarques de Girona, però en general calor molt intensa a tot arreu. De fet, ahir es van arribar els 39,9 graus a Vinebre i també a Espolla, 39,7 a Seròs i a Cabanes, i avui es poden arribar als 40 graus, sobretot en punts del Pla de Lleida i també la Ribera d'Ebre, entre els 36 i els 40 a l'interior, entre els 32 i els 34 a la línia de la costa, amb un ambient xafogós. Avui els avisos els tenim a les comarques de Girona, Terres de l'Ebre, comarques de Lleida, Catalunya Central i punts de la costa i del prelitoral de Barcelona, en perill moderat a gran part d'aquestes comarques, i alt al Segrià, Ribera d'Ebre i també Pla d'Urgell, i tot plegat amb sol i amb aquest vent del sud-sud-oest que bufarà sobretot entre el migdia i la tarda. I com dèiem, demà i demà passat podríem superar aquesta línia dels 40 i arribar als 41-42, sobretot en els punts més càlids del país. A partir de divendres, sembla que baixa una mica la temperatura, 2-3 graus més baixa, fins i tot una mica més en algun punt del país, però després tornaria a pujar una altra vegada entre el 13-14 de juliol. Això caldrà anar-ho seguint, perquè ara al principi tots els models ens marquen la mateixa tendència, però després hi ha més divergència, però podríem assegurar que almenys fins a mitjans de mes les temperatures estaran per sobre d'aquesta mitjana, arribant a aquest pic entre dimecres i dijous amb aquests valors uns 10 graus per sobre del que tocaria. Per tant, calor molt intensa.
0: No sé si ho explicaves ara, Mònica, però és que ho he explicat a les 6 del matí, les temperatures d'aquesta nit.
2: Sí.
0: Avui ha sigut un mal dormir terrible per molta gent, però és que les temperatures de nit, de matinada, són tòrrides.
2: Totalment, sí. Hi ha alguns punts, sobretot costaners, on aquesta temperatura no ha baixat dels 25 graus. En el cas de Barcelona, ara mateix es mouen entre els 26 i els 28 graus, i si mirem la temperatura mínima del barri del Raval de Barcelona, no ha baixat dels 27,6, per tant, nit tòrrida. En el cas de Tarragona, 24 graus, 20 a Lleida, tenim ara mateix, 16 a Girona, a Portbou, 29 graus a aquesta hora, però no hem baixat dels 28,5 durant la nit, amb una tramuntana que ha fet mantenir aquestes temperatures més altes. A Mataró, també nit tòrrida, ara mateix 26 graus, 21 graus a Amposta, o 26 a Badalona, on també s'han mantingut les temperatures molt altes durant la nit. I esperem-nos, perquè aquesta setmana doncs serà molt de mal dormir.
0: Sí. Aquesta hora saludem també al secretari de Salut Pública del Govern de la Generalitat, Esteve Fernández. Senyor Fernández, bon dia, moltes gràcies.
14: Hola, molt bon dia, com estem?
0: Bé, acalorats. No sé si us preocupa l'impacte d'aquestes calorades tan bèsties en la salut de la gent, sobretot la més vulnerable.
14: Ens importa molt, perquè, vaja, té diferents repercussions i realment el sistema de monitorització que fem ens parla d'aquests efectes, no? I sobretot a les més vulnerables, entenent en aquest cas com vulnerables els grans, les persones grans de més de 80 anys, que tenen una regulació fisiològica de la calor també una mica diferent, els nens, que moltes vegades ni ens ho poden explicar, i evidentment totes aquelles persones que per condicions del treball han d'estar en ambients molt exposats a la calor. Per tant, sí que ens preocupa i per això intentem desplegar, no, intentem no, despleguem el pla operatiu per controlar els efectes sobre la salut des de l'1 de juny i normalment posat en marxa una mica abans, el maig, acabant-ho d'afinar perquè totes les institucions, departaments, etc. estiguin coordinades.
0: Què podem fer per superar la calor? No sé si la dieta és important o què recomanaria tota aquesta gent que es pugui estar escoltant que no està acostumada a aquestes calorades tan bèsties.
14: Doncs, a veure, són diverses coses i recordaré l'ABC de la calor que hem intentat popularitzar pels mitjans, no? És a dir, estar a l'aire lliure, bueno, si estem a l'aire lliure, evidentment, evitar l'exposició solar directament, estar a l'ombra, buscar refugis climàtics, si no tenim condicions a casa i, evidentment, no sortir a les hores de sol. Però el més important és beure molt, beure aigua, hidratar-se sovint, fins i tot aquella situació que ens passa a tots, que no tenim set, però que realment, quan fa calor, hem de beure. Si suem, hem de beure. Si no suem, si no tenim aquesta sensació de set, també hem de beure, perquè a vegades, per les condicions d'humitat que hi ha en l'ambient, la sudoració és més minva, tot i que ens anem deshidratant, no ho notem. I, evidentment, si estem a dins de casa, controlar bé la temperatura, baixar les persianes, que corrin corrents d'aire, si no tenim ventilador. Però has mencionat una cosa molt important, que també és l'alimentació. L'alimentació, hem d'evitar els àpats forts, molt calòrics, i sobretot que siguin frescos, no? Que tinguin doncs, fruita, verdures, amanides, etc., i evitar els àpats que ens facin allò que diem la panxa passada, que necessita un esforç la nostra digestió per fer-la i que incrementen també la pròpia digestió, la temperatura corporal.
0: Hi ha un element que és important, que són un cop de calor. Quins són els símptomes i com hem d'actuar?
14: Sí, és molt important. El cop de calor és una de les situacions que ens pot portar a la mort, justament, en cas de calor. Però a vegades confonem. No és el mateix estar una mica cansat per la calor, que és important i que és un inicial que hem d'estar tants. Però el cop de calor com a tal és quan fisiològicament el nostre organisme diu prou, no? Diu tan prou que, per exemple, tot i que havíem suat, que és el mecanisme fisiològic per refrigerar-nos, no? Doncs quan deixem de suar, i llavors això és molt perillós, no? Perquè el cos ja no es refreda amb si mateix. Estem calents, molt calents, podem arribar als 40 graus, se'ns asseca la pell i és molt vermella, estem molt vermells i realment això és important. A més, ens pot començar a baixar la consciència, podem fer un síncope o més enllà un cop de calor que pot ser important. Reacció immediata, hidratar-se, beure aigua, reacció immediata i jo diria que simultània, buscar atenció mèdica.
0: Li agraeixo a Esteve Fernández, secretària de Salut Pública del Govern, la seva presència avui aquí al Món a RAC1 per donar consells tenint en compte aquesta calorada que tenim aquests dies a sobre. Moltes gràcies.
14: Moltes gràcies a vosaltres i recordeu ABC. Gràcies.
0: Gràcies, que vagi bé. Bon dia. 8 i 28. Incendis, calor, però més incendis de calor. El Mundial de Futbol, que avui continuem molt pendents i ens ha deixat una sorpresa majúscula. L'eliminació del Brasil als vuitens de final.
15: El suplement del Mundial de Futbol al Món a RAC1.
0: Aquesta matinada s'ha decidit una altra eliminatòria. Anglaterra ha guanyat una de les seleccions anfitriones, Mèxic 2-3, i jugarà als quarts de final, però com diem, la gran notícia ha estat l'eliminació del Brasil, que ha perdut 2-1 contra la Noruega de Haaland, el gran heroi dels nòrdics, que ha fet els dos gols. L'ensopegada del Brasil és un altre fracàs de la canarinha, parlant de la sisena eliminació consecutiva del Brasil a mans d'una selecció europea, aquest cop més d'hora que mai. Des de l'últim títol, l'any 2002, França, els Països Baixos, Alemanya, Bèlgica, Croàcia s'havien carregat Brasil als quarts de final. Però aquesta nit, Noruega l'ha liquidat als vuitens. El partit no es va decidir fins al tram final. Al minut 80, Erling Haaland va fer l'1-0 amb una rematada de cap inapel·lable. 10 minuts després faria el segon, ja gairebé el 90, amb un gran xut des de la frontal. En l'afegit, Neymar va retallar distàncies amb l'1-2 definitiu des del punt de penal. Poc després, Neymar va acabar plorant perquè era conscient que el d'ahir era el seu últim partit del Mundial. L'altra cara de la moneda és Noruega. El porter Dylan es va convertir en el nou heroi del país nòrdic després de fer un partidàs, i tant els seleccionadors Solbakken com Haaland van acabar emocionats. D'aquesta eliminació del Brasil, escoltem el comentari del periodista de TN Sports i col·laborador del món RQ, Marcelo Beckler.
16: El Brasil va tocar fons contra Noruega. L'equip de Carlo Ancelotti va ser més italià que mai. 65% de possessió per als de Haaland, mentre el Brasil es sentia còmode sense el baló, però amb contres quasi mortals. Bruno Guimarães ha fallat un penalti al principi del partit. Vinícius i Martinelli han tingut bones ocasions abans del descans i Endrick també va perdonar un 1 contra 1 a la segona. Al minut 67, Ancelotti decideix posar Neymar al camp i és quan tot es torça. Noruega comença a generar perill i Haaland no falla. Anota el 80 i el 89. El gol de Neymar de penalt és insuficient. Brasil arribarà a 2030 amb la seva pitjor ratxa a la història dels Mundials. 28 anys sense guanyar. I pel que estem veient, també sense nord.
0: Gràcies, Marcelo. Aquest matí els diaris brasilers viuen l'eliminació amb una barreja de decepció, d'autocrítica i de frustració. Se'ls ha llegit el Bernat Balboa.
17: Els grans diaris generalistes coincideixen que el Brasil torna a quedar lluny del nivell que s'espera d'una pentacampiona del món. La Folha de São Paulo parla del final del somni del sisè títol i lamenta que ni l'arribada de Carlo Ancelotti hagi pogut canviar el destí de la Canarinha. O Globo destaca que el Brasil cau davant una Noruega molt efectiva i posa el focus en la incapacitat de l'equip per reaccionar després dels gols d'Erling Haaland. L'Estadão és encara més crític. Considera que el pla d'Ancelotti va fracassar i que la selecció va tornar a mostrar les mateixes mancances dels últims mundials, amb poca creativitat i sense resposta quan el partit es va complicar.
0: Amb el Brasil eliminant, Noruega s'enfrontarà als quarts de final a Anglaterra, que ha fet també els deures aquesta matinada i ha guanyat Mèxic 3-2. El partit ha començat amb una hora de retard per avís de tempesta elèctrica, però finalment s'ha pogut desenvolupar, això sí, una hora més tard amb normalitat. El nou blaugran Anthony Gordon ha sigut titular. Anglaterra ha arrencat molt bé, amb dos gols de Jude Bellingham a la primera part, però que ha hagut de remar contra un obús mexicà que ha arribat a rematar fins a 20 vegades a la porteria d'Anglaterra. Quiñones ha retallat distàncies per Mèxic abans de la mitja part i ha posat emoció al duel abans que Harry Kane fes el tercer gol al minut 60. Però poc després, al 69, Raúl Jiménez ha fet el segon de Mèxic i els anglesos han hagut de defensar el 2-3 durant gairebé 40 minuts amb un jugador menys per l'expulsió de Cuensa. A la vigília del partit, un grup de mexicans es va concentrar davant de l'hotel de la selecció anglesa Ciutat de Mèxic. Desenes de seguidors van intentar trencar el descans dels jugadors fent soroll amb tambors, càntics i llançant focs artificials. Diversos vídeos difosos a xarxes mostren com els coets arriben a tocar de l'edifici. La policia va haver d'intervenir per dispersar aquesta concentració després que alguns aficionats superessin el perímetre de seguretat establert al voltant de l'hotel. D'aquesta victòria d'Anglaterra, escoltem el comentari del periodista i col·laborador del món RQ, Lluís Tobar.
18: L'inici de la nit a l'estadi Azteca tenia tots els ingredients perquè la selecció anglesa visqués una pel·lícula de por. Estadi a més de 2.000 metres d'alçada, afició en contra, tempesta elèctrica i el fantasma psicològic de saber que una de les favorites havia caigut una estona abans. Res d'això, però, Bellingham va justificar ahir la seva mala temporada amb el Madrid amb un doblet que encarrilava la classificació del seu país en una primera part que va acabar sent el preludi de la segona, Mèxic retallant distàncies i fent embogir d'emoció la seva afició. Menys mal que la tempesta elèctrica, però, no va variar el VAR. L'àrbitre el va consultar 3 vegades en 15 minuts, primer per confirmar una vermella al defensa anglès Cuensa, que, fent un homenatge a l'anfitrió, li havia clavat els tacos al mexicà Gallardo. Les altres dues per confirmar els dos penals de la nit, un per Anglaterra transformat per Kane i l'altre per Mèxic. 2-3 i a partir d'aquí més de mitja hora de resistència èpica anglesa que ja serà història d'aquest Mundial. El destí ha volgut que a quarts de final s'enfrontin les dues bèsties golejadores, Harry Kane contra Erling Haaland, amb el permís de Julián Álvarez, però per favor que algú als despatxos de Can Barça es miri aquest partit amb molt d'amor.
0: Efectivament. Avui és el torn de la selecció espanyola que juga contra Portugal en una reedició dels vuitens de final del Mundial de Sud-àfrica 2010. Llavors el duel va acabar amb victòria espanyola. El d'aquesta nit també és especial perquè podria ser l'últim partit de Cristiano Ronaldo en un Mundial, a les 9. Enviat especial de RQ a Dallas, Damià López.
19: Sí, el d'avui pot ser l'últim ball de Cristiano Ronaldo. 6 mundials disputats, no és el màxim golejador de les Copes del Món, però sí l'únic que ha marcat en 6 mundials. Avui s'enfronta a la possibilitat real de disputar el seu últim partit amb la selecció portuguesa. Cristiano espera poder continuar el seu camí pel Mundial.
20: És disfrutar el màxim possible, que sigui l'últim Mundial, que va ser mi últim Mundial, i disfrutar dia a dia. Ojalá, que no sea mañana mi último partido, ojalá. Así vosotros estén, me pueden matar un poco más. Intentar matar.
19: La Portugal que dirigeix Robert Martínez no ha convençut en aquest Mundial. Ve de ser segona de grup per darrere de Colòmbia i de superar Croàcia pels pèls. Això sí, Bob Martínez no té baixes pel partit contra Espanya. Cancelo serà titular i Cristiano jugarà en punta. Al davant, Espanya, liderada per Lamine Yamal, que ja està preparat per poder jugar 90 minuts. El partit a les 9 de la nit a l'AT&T Stadium de Dallas.
0: Ho seguirem aquí a RAC1. Mentrestant, Espanya s'aferra un Lamine molt motivat que va ser escollit MVP a l'últim partit contra Àustria, tot i que ara s'enfrontarà el millor lateral a l'esquerra del món, Nuno Mendes. En va parlar precisament el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
21: Nuno Mendes seguramente se le ha atragantado a muchos jugadores. Es que es muy bueno. ¿Es así? De igual manera que seguramente algunos, muchos otros jugadores nuestros también se hayan atragantado a otros rivales. De igual manera que Lamine haya hecho pasar seguramente noches bastante desagradables a muchos defensores.
0: Més tard, a les 2 de la matinada, jugarà els Estats Units, que s'enfronten al seu partit de vuitens de final a Bèlgica. Però atenció, perquè Donald Trump ha protagonitzat un nou escàndol majúscul que afecta de ple aquest partit. El president nord-americà hauria influït en la FIFA perquè permeti jugar un davanter de la selecció nord-americana que en principi estava expulsat. Ahir, per sorpresa, la FIFA va suspendre la sanció per una vermella directa a Folarin Balogun, un de les estrelles del conjunt nord-americà, que finalment podrà jugar als vuitens de final contra Bèlgica. Segons van avançar el New York Times i la CNN, Donald Trump hauria trucat directament a Gianni Infantino, el president de la FIFA, per reclamar-li que revertís la decisió. I Infantino li hauria dit que sí. Evidentment, Trump, i a sobre no se n'amaga, ha celebrat aquesta decisió amb un missatge a la seva xarxa social, a True Social. Deia així: gràcies, FIFA, per fer el que era correcte i revertir una gran injustícia. Ara bé, la FIFA nega la major i assegura que la Casa Blanca no ha tingut cap poder de decisió. La pregunta és si això ho hagués passat el mateix i si ho hagués fet Cap Verd, què hagués passat? Com cada dia, tanquem el suplement d'aquest Mundial de Futbol amb una contracrònica, avui del periodista i col·laborador del món a RAC1, Tian Riba.
22: Aviat farà 10 anys de la remuntada més impossible vista mai al Camp Nou, aquell 6-1 al PSG, en el que Neymar va ser l'estrella, però en el que Messi es van dur les portades per obra i gràcia d'una foto de Santi Garcés. Ja ho sabeu, aquella de la puça com una enxaneta sobre la pinya del Gol Nord. Garcés no sabia que aquell instant immortalitzat li faria veure a Neymar que mai seria el líder del Barça, i va marxar justament a París, malgrat el sequeda de Piqué, i va acabar, en realitat, la seva carrera. Messi, en canvi, va guanyar el Mundial de Qatar i porta 2 dècades deixant bonics cadàvers pel camí estil Pogacar. Ho va dir Santi Segurola: Messi és Maradona todos los días. El que no ens pensàvem és que ho seguiria sent als 39 anys, a les portes de la mort, si comptem en anys de futbolista. En canvi, Neymar és el primer jugador de la Canarinha que teletreballa, segons el seu enemic íntim, Lula da Silva.
23: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
0: 8 i 38 minuts, encara relacionat amb els esports, però ja fora del Mundial de Futbol, el Tour de França ha estat l'altre gran protagonista de les últimes hores. Després del gran départ d'aquest cap de setmana a Barcelona, el Tour avui abandona Catalunya amb una tercera etapa que sortirà des de Granollers i acabarà als Angles, amb restriccions derivades de l'incendi al Rosselló. Està seguint l'Albert Ferran.
24: Tercera etapa amb inici a Granollers i final a la Catalunya Nord, als Angles, amb restricció d'aficionats en territori francès. Un incendi a la part oriental dels Pirineus, a uns 60 quilòmetres de la línia de meta, ha fet que l'organització hagi anul·lat la caravana publicitària, un cop creui la frontera, i ha demanat al públic que no s'apropi a seguir els últims quilòmetres de l'etapa. Jonas Vingegaard continuarà vestint el mallot de líder, malgrat que ahir el gran protagonista a Montjuïc fos el jove Isaac del Toro. Feia 36 anys que un mexicà no guanyava una etapa del Tour.
1: Sóc un noi privilegiat. No t'imagines com treballem tot l'equip, plens de confiança. Aquesta és la feina de tothom, també de la meva família i amics. Si m'ho diuen fa uns anys, no m'hagués cregut. És increïble i compartir l'equip amb el Tadei és el millor equip del món. Són moltes emocions i sentiments per mi, també pel meu país. El que ha passat és molt gros, és una bogeria. Gràcies als meus companys.
3: Thanks to my teammates.
24: A la general, Vingegaard és el líder, amb 6 segons d'avantatge sobre Pogacar, 15 sobre Benepul, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Ayuso. El francès Seixas és 6è a 42 segons.
0: I a tot això, Del Toro va ser el protagonista a l'última etapa a Barcelona. De fet, ens va regalar una imatge deliciosa, una de les millors imatges de l'any, en Tadej Pogacar, mentre creuaven plegats la línia de meta, i Pogacar va deixar que fos Del Toro, del seu mateix equip, qui guanyés. Aquest cap de setmana de Tour ha reunit milers de persones als carrers, però el pas del Tour de França tornarà a alterar aquest dilluns la circulació a bona part del país. El recorregut d'aquest dilluns, de gairebé 196 quilòmetres, travessarà el Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i Cerdanya. Les afectacions més importants es preveuen a Osona i, sobretot, al Ripollès, amb talls de trànsit i restriccions d'accés en diversos municipis. Té tots els detalls Josep Moragas.
4: Les carreteres que es veuran afectades pel pas del Tour estan principalment al centre i nord del país. Afectarà tot el tram que va des de Granollers cap a Vic, Manlleu, Torelló, Ripoll i Ribes de Freser, poblacions per on passarà aquesta etapa. Les carreteres tallades seran la C352, la C59, la C17, la C37, la C25 i finalment la N260. Per evitar complicacions, el Servei Català de Trànsit recomana fer servir vies alternatives com la P7, la C16, la C25 i la mateixa C37 sempre que sigui possible. La Granollers, que serà el punt de sortida de l'etapa, les restriccions començaran a les 9 del matí. No es podrà accedir ni sortir en vehicle del centre. I a partir de 11:45 tampoc s'hi permetrà el pas de vianants fins que la cursa hagi abandonat la ciutat. La previsió és que la mobilitat es vagi recuperant a poc al llarg de la tarda, i es calcula que a les 6 ja quedarà tot pràcticament normalitzat.
0: La jornada del Tour d'avui coincideix de ple amb aquesta forta onada de calor. És important fer cas del que abans explicava el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, perquè entre dissabte i ahir, en les dues primeres etapes, els serveis d'emergència ja han hagut d'atendre una quarantena de persones per cops de calor. A 14 les van haver de traslladar a l'hospital, però, per cert, totes han estat lleu. Tot i l'espineta de la calor, el Tour de França marxa de Catalunya deixant un molt bon regust de boca. La immensa majoria de portades dels diaris d'avui obren amb la imatge dels ciclistes el seu pas per Catalunya i aplaudeixen amb entusiasme l'impacte de la competició pel país. Els ha llegit el Carles Fernández.
5: A La Vanguardia celebren el pas del Tour per Barcelona dedicant un semàfor verd a l'alcalde, Jaume Collboni, i al ciclista que va guanyar l'etapa, Isaac Del Toro. Asseguren que la competició ha deixat una exhibició d'organització, bellesa i creativitat que han convertit Barcelona un cop més en un gran aparador internacional. Tot i reconèixer una important inversió econòmica i un gran esforç organitzatiu, tenen coll avall que el país rebrà un retorn molt gran. El periòdico manté el to positiu i posa el focus en l'acolliment dels ciutadans. Diu que la població va mostrar passió i entrega en el pas del Tour pel país. Fa un repàs de les festes organitzades a les poblacions per on passava la cursa i fins i tot assegura que l'espectacle va més enllà dels ciclistes i que sovint se situa en els marges de la carretera. A l'Ara recullen el fil i diuen que el Tour és una mica com una cavalcada de Reis. Tot i la calor i les temperatures elevades, el diari relata com la ciutat de Barcelona es va entregar a la competició amb aplaudiments, crits i esgargamellança. Al Punt Avui destaquen les imatges aèries que es van veure des de Catalunya en la retransmissió televisiva, des del balcó del Mediterrani de Tarragona fins a la Pedrera. Creuen que suposa una atracció afegida i ho resumeixen en portada titulant Triomf del Tour. I al Diari de Tarragona veuen el pas del Tour per la ciutat com una etapa cap al futur dels grans esdeveniments. Titllen l'organització d'èxit i esperen que la competició esperoni Tarragona com una ciutat a la primera línia internacional.
0: De tot plegat, escoltem el comentari que signa la directora del Diari de Tarragona i col·laboradora del Món a RAC1, Natàlia Rodríguez.
6: Feia molta calor i a les 9 del matí a Tarragona, però ja milers de persones passejaven Rambla amunt i Rambla avall, cosa molt tarragonina, per cert. Una mica emperifollats, amb gorres o samarretes, paraigües i vanos, per veure això del Tour. I van veure i viure això del Tour com un dia de festa major. Només Santa Tecla té més poder. Diuen que érem 60.000 persones a veure passar el pilot, que anava tot a castanya. Què té el Tour que no té cap altra prova esportiva? Té història i no té edat, perquè igual agrada als avis que a les netes. El Tour és també sinònim d'estiu, de vacances, de calor, la migdiada. Tots tenim algun record associat a les etapes mítiques. Tots sabem qui era Eddy Merckx i, si no, ho hauríem de saber. O Indurain, o Pogacar, que ahir, a Montjuïc, ja va anunciar que tornarà a guanyar i passarà a ser membre del Club dels Cinc. El Tour és un llenguatge universal que ahir, En lloc de dir nosaltres, deien altres, perquè naltros, els de Tarragona, el van veure passar per davant de casa.
0: Pràcticament 3:15 i d'aquí uns mesos parlem d'altres temes. D'una enquesta avui, per exemple, al diari La Vanguardia, que és molt, molt, molt reveladora, que diu, per exemple, que pràcticament el 60% dels ciutadans espanyols consideren que els jutges estan fent política. Menys d'un 40% considera que la majoria actuen de manera imparcial. Ara ho comentem.
7: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
8: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
9: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
10: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
9: Per què?
11: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
25: Sort del RAC.
11: RAC, i som per ajudar.
26: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real. A les seves mans.
27: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
28: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
29: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això Ibercaja...

0: al quilo.
1: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
3: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
4: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
5: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
6: En esto siempre hubo silencio. Ahora ya no. Ahora nos recomiendan.
7: Calidad, precio y silencio.
6: Nos puntúan.
8: Erika, 10 de 10.
6: Nos comparan.
9: Puedes hacerlo a pelo.
10: Aquestes ressenyes són l'exemple de cosificació i de l'ús que es fa del cos de la dona. No són serveis, no són clients, són agressions, són agressors. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
11: Aquest agost deixa't portar per la màgia del ballet més estimat de tots els temps. El ballet de Kif torna al Teatre Tívoli amb el Llac dels Cignes. Del 18 al 30 d'agost emociona't amb la bellesa i l'encant d'un clàssic universal. El Llac dels Cignes, el Teatre Tívoli. Entrada ja a la venda a balanyaenviu.com.
12: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
13: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
12: A més, té un 98% de carn.
13: És natural que es noti, oi?
12: Doncs sí, natural.
14: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
15: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
16: 3 quarts i 3 minuts de 9 del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. En plan internacional, continuem molt pendents de Veneçuela, perquè 10 dies després del doble terratrèmol, l'últim balanç de víctimes fa esgarrifar, tot i que encara queda molt curt. Ja n'hi ha més de 3.300, 35 de les quals espanyoles. El número de ferit s'eleva fins als 16.000, una xifra similar a la de persones que s'han quedat també sense casa. La situació continua sent especialment crítica a l'estat de La Guaira, i més ara que la majoria de rescatistes internacionals han fet les maletes perquè 12 dies després del sisme veuen impossible trobar ja supervivents. Per intentar calmar els ànims, el govern veneçolà ha anunciat ajudes mensuals i subsidis hipotecaris, però els afectats denuncien que els funcionaris i els militars tenen prioritat per accedir-hi i ja no s'amaguen de criticar el règim de Delcy Rodríguez. Enviat especial de RAC1 a Veneçuela, Jordi Armenteres.
17: Sí, la retirada d'equips internacionals a la zona zero és evident. Els bombers veneçolans molt poc especialitzats van prenent terreny, però en cap cas s'arriba a tot. Aquesta dona denuncia discriminació per classe social i que els rics poden recuperar familiars, ells no.
18: Las maquinarias solo las están sacando para funcionarios que están muertos y que tienen prioridad. O si no, les están quitando a las personas 1.000 euros. Y imagínate tú de dónde va a sacar una persona que perdió todo, 1.000 euros.
17: I també denuncien prepotència dels militars i fins i tot els acusen d'aprofitar-se de la situació. Aquesta dona es diu Nieves, explica el saqueig fet per policies.
19: Se robaron ropa de tintorería y son personas de acá, son autoridades de acá o por lo menos venían uniformados identificándose como Guardia Nacional.
17: Hi ha crítiques i la gent perd la por a criticar el govern, però sí que hi ha molts rescatistes que avisen que no respondran preguntes polítiques per no buscar-se problemes.
16: A l'Iran, aquest cap de setmana, desenes de milers de persones han participat a l'enterrament de l'ayatolà Ali Khamenei a Teheran. Va morir el primer dia de la guerra, el 28 de febrer, en un bombardeig d'Israel i els Estats Units. Els actes llonejaven banderes vermelles, hi havia punys alçats i ressonaven les habituals consignes de mort als Estats Units i mort a Israel, però també amenaces directes inèdites contra el president nord-americà Donald Trump. En un dels actes centrals de les exèquies, el poeta Mohammad Rasouli no va decebre els assistents amb aquesta diatriba.
20: Per què no hauríem de matar l'home que va matar el meu imam? No seria una vergonya si no matéssim el seu assassí? A partir d'ara, un sudari en lloc d'una copa ens cobrirà el cos. Ho juro per la vostra sang. Matar Trump és el nostre deure.
16: Els actes fúnebres per la mort de Khamenei van començar divendres amb una cerimònia oficial d'homenatge en què van participar als càrrecs de l'Iran i autoritats i delegacions estrangeres. La gran absència d'aquests dies és la de l'actual líder suprem, Mostafa Khamenei, el fill. No se'l veu en públic des que va començar el conflicte i que no hagi aparegut ni tan sols ara reactivat els dubtes.

0: sobre el seu estat de salut. En plana de successos, a Barcelona avança la investigació per identificar els responsables de l'assassinat a trets d'un nano de 15 anys dijous passat al barri de la Sagrera. Dissabte els Mossos ja van detenir un home relacionat amb el crim i ara han identificat un segon sospitós que l'acompanyava en el moment del tiroteig. De fet, segons llegim el Crònica Global, el podrien anar a buscar les pròximes hores. De moment ja sabem que el primer detingut és un home relacionat amb una banda llatina, els Trinitarios, una de les dues que es disputa el control de Barcelona. De fet, La Vanguardia explica avui que la víctima hauria intentat flirtejar amb el grup, però l'haurien matat perquè després hauria intentat desvincular-se'n. Encara a Barcelona, atenció a l'ensurt que s'han endut els veïns de l'esquerra de l'Eixample després que hagin trobat un tros de crani humà al costat d'uns contenidors al carrer Vilamarí. La policia ho investiga, però la principal hipòtesi és que és un objecte d'un estudi que feia servir un universitari de medicina. Ho fa pensar perquè el crani, segons BTV, tenia diverses anotacions amb llapis. I també a Barcelona la policia ha detingut una dona de 64 anys que presumptament gestionava una vintena de narcopisos a Ciutat Vella. Hi ha un segon detingut acusat també de tràfic de drogues. En plana política, el protagonista del dia és Juanma Moreno Bonilla, que es repeteix com a president de la Junta d'Andalusia per tercera legislatura. Després d'empassar-se el gripau de pactar amb Vox, el líder del PP andalús va ser investit ahir en un acte davant unes 300 persones a Sevilla, entre les quals hi havia l'expresident Mariano Rajoy. En el seu discurs d'investidura, Juanma Moreno va treure ferro a les mesures xenòfobes que ha hagut d'acordar amb l'extrema dreta.
1: Los valores no cambian. La vía andaluza de serenidad y diálogo sigue vigente. Y lo que se abre ante nosotros es una hermosa oportunidad para demostrarlo. La vía andaluza es el sí al acuerdo, a la proximidad entre todos. Y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios.
0: Parlant de Vox, a les últimes hores han aixecat molta polseguera les declaracions transfobes d'una exregidora de Vox. Es diu Marisa Gaspar, és una trànsfuga i actualment és regidora no adscrita a l'Ajuntament de Saragossa. Doncs bé, ahir aquesta senyora es va fer tristament cèlebre quan va començar a disparar crítiques contra un documental, Grandes Mariques i Bolleres de la Història, de Televisió Espanyola, presentat pel cantant asturià Rodrigo Cuevas. El documental repassa des d'una perspectiva queer la vida de 16 figures històriques com Frida Kahlo, Cristina de Suècia, Virginia Woolf o Chabela Vargas. Però a Marisa Gaspar no li agrada gens. En una publicació a Facebook assegura que és pura brossa i critica literalment que els homosexuals i lesbianes normals necessitin aquesta porqueria. També ha carregat contra la televisió pública, que qualifica de Tele Sánchez, i creu que es dirigeix a un públic amb deficiència mental evident. El president de Ràdio i Televisió Espanyola, José Pablo López, ha lamentat les paraules d'aquesta dona i ha reivindicat el compromís de la corporació amb la diversitat sexual. De la crònica judicial, avui es reprèn a l'Audiència de Barcelona el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Els acusen de discriminar policies i guàrdies civils al moment de vacunar-los durant la pandèmia del coronavirus. En la sessió d'avui intervindran diversos exalts càrrecs del govern, entre els quals Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública. Justament avui que hem sabut que la confiança dels ciutadans en la justícia espanyola ha caigut en picat. Segons una enquesta que publica avui La Vanguardia, el 60% d'espanyols creuen directament que hi ha jutges que fan política. Només un 40% considera que la majoria actua de manera imparcial. La desconfiança és especialment elevada entre les dones i el jovent. Això no és tot. Pel que fa a casos judicials concrets, el que genera més desconfiança és el cas Begoña Gómez, esposa del president Sánchez. Un 43% dels enquestats considera que la justícia no hi ha actuat amb imparcialitat. També desperta recels la causa contra l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, on un 37% meu veu manca de neutralitat. Però la de La Vanguardia no és l'única enquesta que tenim avui. N'hi ha una altra a El País que va en la mateixa línia. Segons un sondeig que publica avui el diari, el 65% de la ciutadania creu que a Espanya hi ha l'ofer contra el govern d'Espanya i contra els partits d'esquerra. De fet, el 75% consideren que els partits polítics intenten influir en els jutges i un de cada tres pensen que els jutges afavoreixen més els partits de la dreta que els d'esquerra. Segons aquesta enquesta, només el 32% opinen que les decisions dels jutges són justes i imparcials. En pantalles, Obsession es consolida com un dels fenòmens cinematogràfics de l'any. Ja ha superat els 400 milions de dòlars a la taquilla arreu del món.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: De fet, Obsession ja és la desena pel·lícula de terror més taquillera de la història i la segona pel·lícula original de Hollywood amb més recaptació de l'última dècada. Només la supera Elemental. Tot plegat són xifres extraordinàries per una pel·lícula que amb prou feines va costar 750.000 dòlars i que des de la seva estrena ha sorprès tant la indústria com el públic, repetim, 750.000 dòlars i ja ha recaptat 400 milions de taquilla. Però Obsession no és l'únic fenomen d'aquesta mena. Backrooms també ha trencat tots els pronòstics.
2: What did you find?
0: Aquesta inquietant òpera prima d'un youtuber que in persons ja ha superat els 350 milions de dòlars de recaptació arreu del món. Encara en cinema, Hollywood prepara una nova versió de Instint Bàsic.
3: There's no smoking in this building, Mr. Trammell.
2: What are you gonna do? Charge me with
0: smoke. La pel·lícula dels anys 90 amb Sharon Stone i Michael Douglas tindrà un remake els pròxims anys. N'ha parlat a la revista Deadline, el guionista de l'original, Joe Etcheras, que també serà l'encarregat de fer el guió del remake. I avui fa 80 anys... Sylvester Stallone, el gran referent del cinema d'acció dels 70 i els 80. Stallone va començar la seva carrera l'any 70 en el cinema per adults i no va aconseguir trobar un lloc al cinema comercial fins l'any 76, que va escriure i va protagonitzar la història del boxejador Rocky Balboa. La pel·lícula es va convertir en un èxit mundial, premiada amb l'Oscar a la millor pel·lícula l'any 1977, i va situar Sylvester Stallone com un referent del cinema d'acció amb la saga de Rocky, que va tenir 5 seqüeles i 3 spin-off, però també amb altres títols de gran èxit com Rambo, Cobra, Demolition Man o Els Mercenaris. Per cert, amb 80 anys, Sylvester Stallone continua actiu i actualment té una celebrada comèdia Sky Showtime que es titula Tulsa King. I a la resta dels esports, el Real Madrid va anunciar ahir el quart fitxatge d'aquesta temporada, que ve Denzel Dumfries, un moviment que ja es coneixia des de la campanya electoral, però que no es va oficialitzar fins ahir.
4: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
0: El lateral neerlandès, procedent de l'Inter de Milà, va estirar la samarreta del Real Madrid 4 temporades. El club no ha facilitat el cost, però serà el traspàs d'uns 20 milions d'euros, la clàusula de rescisió que tenia el futbolista amb l'equip italià. Encara relacionat amb el Real Madrid, ja està confirmat que el partit entre el conjunt blanc i la Real Societat de la primera jornada de la Lliga s'haurà d'ajornar. S'havia de disputar el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, però tal com va anunciar Javier Tebas, tots els equips que tinguin un jugador a les semifinals del Mundial se'ls canviarà la data. El motiu és que els jugadors han de tenir les 3 setmanes de vacances que estableix el conveni. I en el cas del Real Madrid, amb la classificació de França i del Marroc pels quarts de final, un jugador blanc arribarà segur a la semi, sigui Ibrahim pels marroquins o Tchouaméni, Mbappé i Konaté per part dels francesos. Així que l'equip de Mourinho debutarà el cap de setmana del 22 i 23 d'agost contra l'Espanyol a l'RCD Stadium. En bàsquet, tot apunta que el Barça perdrà el fitxatge de l'Uabu Cabarrot. A les últimes hores ha irromput el Real Madrid, que ara té moltes opcions de ser qui incorpori el màxim anotador de la Lliga CB. I a Wimbledon encara estan en joc els vuitens de final. El plat fort del dia arribarà passat a les 5 de la tarda amb el partit que disputarà el vigent campió de Roland Garros, Alexander Zverev, contra el txec Jiří Lejeka, mentre que ahir el número 1, Jannik Sinner i Novak Djokovic van guanyar els seus respectius partits. En el quadre femení, sorpresa de les grosses, amb l'eliminació de la número 1 del món, Arina Sabalenka, que va perdre per 2-16-0 davant la japonesa Osaka. I finalment, la notícia Toni Clapés, Charles Leclerc va guanyar el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1. Un problema de fiabilitat de Kimi Antonelli va deixar fora de combat el pilot de Mercedes, que tot i acabar 16, continua el líder del Mundial amb 25 punts d'avantatge sobre el seu company d'equip. El monegàs de Ferrari, que no guanyava des dels Estats Units el 2024, va sumar la primera victòria de la temporada per davant de Russell i Lewis Hamilton. Carlos Sainz, sancionat, va acabar 17è i Fernando Alonso, 18è.
5: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: I el trànsit.
6: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Anem al RAC a comptar cotxes, com cada matí. Ferran Aràndiga, bon dia.
7: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns amb l'accident de la AP7 a l'altura de Constantí, on encara es tallen fins a dos carrils de circulació en sentit nord i provoquen retencions de 2 quilòmetres. Per altra banda, recordem que a hores d'ara ja es pot circular amb normalitat a la A2 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, on fa una estona doncs, hi ha hagut un altre accident que tallava fins fa res també dos carrils de circulació. Pel que fa als voltants de Barcelona, a hores d'ara continuen les retencions intenses, sobretot els nus de la Trinitat, que de retruc continua afectant a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament, al Llobregat també continuen les cues en direcció Barcelona per la B23 des de Molins de Rei, amb 2 quilòmetres de retencions. Pel que fa al vessant Vallès, congestió en sentit sud a la AP7, amb intensitat als punts de la Roca, Montmeló i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
8: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
9: Sona bé.
8: 4,3 litres de consum al 100.
9: Sona Qashqai e-Power.
8: I el 0% TAE.
9: Sona que estreno un Nissan.
8: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: I acabem aquests apunts aquí al món RQ parlant del llarg camí cap a Hell. Perquè a Polònia han reprès la polèmica línia d'autobús que connecta Cracòvia al sud del país amb la península de Hell, al nord, una línia que duia el número 666. I us podeu imaginar que els col·lectius catòlics de Polònia no els va fer cap gràcia la coincidència o l'ocurrència de posar-li el número 666, el que tradicionalment s'atribueix al diable. Doncs provocar-li aquest número a la línia de bus que acabava a Hell, que en anglès són igual que la paraula infern, la pressió d'aquests col·lectius catòlics va provocar que la línia deixés d'operar durant 3 anys, però ara un operador ha decidit reprendre el viatge d'aquest 666 a Hell. Però més enllà del número de línia i el destí, sabeu quin és l'autèntic infern? La durada del viatge. Gairebé 11 hores. Déu-n'hi-do.
11: El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
12: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
11: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Noi 4.
13: Salut! Però brindes amb aigua? Em fa vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
14: Salut! Salut!
13: Font vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
15: Font vella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
16: Avui, amb l'advocat Joaquim Forn i els periodistes Màrius Carol, Mònica Terribas i Josep Martí. A l'ull de poll, Pere Mas.
0: Hola, Màrius Carol, bon dia.
17: Bon dia.
0: Què tal?
17: Bé, vaig anar a dormir una mica tard.
0: Vas veure Brasil?
17: Vaig veure Brasil, sí.
0: Bueno, no, vas veure Brasil, vas veure allò.
17: Vaig veure una gent que corria poc. També és veritat que corria poc. I després vaig veure un exjugador de futbol que l'havien tingut aquí i que es va arrossegar una estona. Bé, no. I aquest senyor que no s'immuta i que porta una mena de rebequeta, fins i tot...
0: Que menja xiclet.
17: Sí, menja xiclet i porta rebequeta sota l'americana, encara que faci 40 graus de temperatura. Vull dir que això vol dir que té una gran fortalesa moral i mental. Bé, la veritat és que m'ho vaig passar bastant bé, va ser un partit entretingut, i de, jo que tampoc és que ho hagi vist tot, això del Mundial, però és bastant, fins ara, bastant avorrit, i ara comença a ser bastant divertit.
0: Sí, esclar.
17: I avui
0: una cosa molt millor del tema del Mundial, que és que hi ha aquest senyor Infantino, Gianni Infantino, que resulta que el truca al president dels Estats Units, això ha sortit al New York Times, al Washington Post, vull dir que no, no és cap broma, que el truca i li treu amb la targeta vermella amb aquest jugador i li treu.
17: Bueno, I el secretari general de l'OTAN també. Sí, també li treu
0: dos
17: les targetes.
0: Pilotes, sí, dos les... pilotes,
17: no,
0: vuit
17: no,
0: pilotes.
17: No. Jo pensava fer un article de dir els grans pilotes de... els tios que no tenen sentit del ridícul.
14: Doncs fes-la.
17: No,
14: fes-la,
17: no
14: fes-la,
17: perquè són tants que no en cap en una columna.
14: Perquè...
17: No,
14: hauríem sí que t'hi caben, sí que t'hi caben.
17: Demanar al Godó que em deixi...
14: Un
17: deixi
14: dia una pensa
0: columnes.
17: No, un diari sencer.
0: Un diari sencer.
17: Un diari sencer. Un diari sencer. És a dir, perquè a més, no et respecta més. Mira la Meloni. Li va fer la pilota i tal, no sé. Re.
18: Hola, la Premi Nobel de la Pau, que li dona... Li entrega el premi amb ell, perquè vostè se'l mereix més. Però li fot ni cas.
17: I després el rep per la porta del servei, sí, sí, vull sí, dir sí. Que... Diu, agafi el motxo, si vol, i comenci a...
14: És al·lucinant.
17: Bueno, en fi, no ho sé, escolta, no anem bé.
14: No, i aquest cap de setmana que ens ha donat per reflexionar a tots l'oportunitat de reflexionar sobre la història dels Estats Units i arribar amb aquest president, diguéssim, no? O sigui, arribar amb aquest president a la celebració dels 250 anys és
17: hi havia
14: fa rumiar sobre com ha evolucionat la democràcia.
17: Al New York Times, em sembla que era el dijous o divendres, que era molt entretingut perquè deia... feia un titular en positiu, deia... En el rànquing, diguem, dels presidents, en fi, no té comparació. I després, quan ho llegies, el que venia a dir és que amb 250 anys els presidents han sortit de la Casa Blanca en deutes. O sigui, devent diners, perquè, clar, has tingut de fer... I l'únic que sortirà amb molt més multimilionari del que va entrar és Donald Trump. I la gent aplaudeix, amb la qual cosa està bé. O sigui, els pobles tenen, ho sento molt, tenen els presidents que es mereixen quasi bé sempre, amb alguna excepció.
14: En qualsevol cas, la imatge dels Estats Units com a un país amb garanties democràtiques s'ha esborronat, però també s'han esborronat les garanties democràtiques de molts països, i segur que he sentit que el Jordi aquest matí feia la reflexió sobre l'enquesta de la Vanguardia de la Justícia,
17: sí.
14: Que a mi m'ha fet rumiar, perquè ahir ja va sortir la primera part, quan parlant de política en general i de justícia, de jutges en general, crec que no tenim la resposta ajustada de la societat, perquè si tu li preguntessis a la gent, escolti, l'amoïna a les institucions polítiques, als partits polítics, als alcaldes o les alcaldesses, crec que et sortiria un resultat molt diferent de la política en general. I la justícia o els jutges en general, home, si li preguntes a la gent pels jutges amb els que els hi ha tocat viure en la seva vida quotidiana, segurament és diferent dels jutges dels alts tribunals, no? Llavors, a mi em fa patir perquè al final dius la política, no? Hi havia ahir les grans preocupacions. I la primera de totes
17: és la política.
14: Llavors, què entén la gent per política? És el que hauríem de preguntar, no? Perquè política és qualsevol gest de servei públic que fem a qualsevol institució. Aleshores, la política en general, ens referim a les Corts Espanyoles, als governs...
17: El soroll. Jo crec que...
14: A què ens referim quan ens referim a la política?
17: Jo crec que la gent
14: no?
17: es refereix, en primer lloc, al soroll, no? I després que a vegades entenem menys algunes de les coses que passen. No? Jo crec que aquí hi ha també una certa incapacitat per... Que és el mateix que els hi passa als jutges. Eh? Sí, jutges, quan parlem de la justícia, clar, fa de mal dir, perquè això és un calaix de sastre.
14: La justícia en general.
17: Hi ha jutges que són extraordinaris, que penquen, que te'ls pots creure. I després, diguem, a mesura que vas veient segons quins casos, doncs passes vergonya aliena.
18: Però la gran majoria de la gent, la imatge que té de la justícia és dels grans casos.
14: Clar, el Tribunal Suprem, el Tribunal Constitucional... Però ho has de preguntar, Quim, perquè... això afecta com en el periodisme o com a l'educació en general, no? L'educació pot amoïnar en general, d'acord, hi ha problemes, no sé què. Però carregar tot el sistema, no? De l'educació, de la sanitat en general, quan la política afecta directament tots aquests camps, és a dir, la política, quan preguntes per la política, estàs preguntant per educació, per seguretat, per totes les coses de les que parlarà el Jordi avui amb el president Illa. És a dir, tot allò que és responsabilitat d'un govern és tot.
18: Però que hi ha una desconfiança generalitzada en el que és públic, jo crec que avui és una cosa molt establerta. Ningú et dirà, ningú et parlarà bé d'un polític. Ningú. És igual del color. És molt difícil que la gent li reconegui.
14: Però la manera de millorar realment les percepcions, ajustant-les, és especificar una miqueta. Perquè tu dius, ningú et parlarà bé d'un polític perquè, en general, la política és una merda, tots són uns mentiders, tots roben, no sé què, tal i qual. Anem a concretar a veure si això s'ajusta a les experiències personals de cada persona, no? Però no ho sé. M'ha suggerit moltes coses, això de...
0: Enviem una abraçada des d'aquí a Josep Martí Blanc, que està arribant, I a Teresa Cunillera, que avui no serà amb nosaltres, perquè la Teresa està en un judici avui.
14: Veus?
17: De testimoni.
0: De testimoni, efectivament, testimoni pel tema Argimon Alba Vergés.
14: Vull dir, clar, avui 2026, clar. Com vols que la gent confia? Avui, 2026, si ara el Jordi volgués, diria, aquell cas recorden... Recorden vostès?
0: Remember when?
14: La Teresa Cunillera i l'Argimon eren
0: policies,
14: la
17: primera cosa que hem de començar a dir és que la justícia que és lenta no és justícia. És a dir, quanta gent durant 10 anys ha estat sota la sospita i després han dit, no, perdoni, ens vam equivocar. Però com compenses això? Com compenses? Donar-los 25 euros per dia que has estat a la trena? No. Sí, jo crec que, sobretot, hi ha casos que afecten a l'honor de les persones, que la justícia hauria de ser, no ràpida, rapidíssima.
14: Bueno, a veure, amb el cas Andic, sí que estem en una situació que comença a declarar tal, no? Vull dir, aquí sí que anem a ritme, diguéssim, no? En el cas de la mort d'Isaac Andic. Sí. Jo diria que anem a ritme.
17: Sí.
14: No?
17: Anem a ritme.
0: Anem a ritme fins que arribi el dia de que posin la data del judici.
14: Però com a mínim estan fent l'instrucció i es van sabent coses i no tens la sensació de que no passa res, que s'han oblidat i tal.
19: Podem dir una cosa, això, a la Cunillera? Disculpa, és que diu que està de testimoni en aquest judici contra la consellera i contra la consellera i contra...
14: Contra l'Alba Vergés. Contra
19: els dos exconsellers, perquè teòricament van donar les vacunes tard a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, i hem estat sentint molt de soroll sobre aquest tema moltes setmanes dins la fachosfera i tot això, i de cop i volta l'altre hi va un senyor policia allà, i diu, no, però si aquí no passa nada, si jo conec el senyor secretari o no sé qui era, que me llamava a les 24 hores del dia, no ha hagut ningú problema, o sigui, de cop i volta comença el judici, va un senyor...
0: Els sindicats.
19: Sí, bueno, clar, perquè llavors com pot ser que es generi un judici com aquest, els sindicats aquests, l'acusació, les portades dels diaris, i al final resulta que arriba el senyor de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil, em disculpo perquè no tinc clar qui era, i diu, no, però si jo conec el senyor de la Salut, me hablava tot el dia,
14: per tant,
19: i aquí no passa nada.
14: Per tant, quan la gent diu... desconfio de la justícia, els jutges fan política, que és veritat que en alguns casos és evident i ara podríem fer el repàs i el Jordi es quedaria, diguéssim, en un monòleg de 4 hores, sí. És veritat, però molts d'aquests casos comencen per pels sindicats, diguéssim, pues instrumentals.
19: Pues aquests tios se'ls diuen, escolti'm, ens hem de mirar millor si presenten alguna demanda, alguna querella, el que sigui, i després, evidentment, fotre'ls-hi les costes.
0: Escolta, m'expliqui una cosa.
14: I els jutges es maten a tràmit.
19: No, la Teresa, pobra, que en lloc d'estar aquí...
0: Suposo que no s'enfadarà, perquè ho explico, perquè l'altre dia em vaig trobar el conseller Mascolell. Clar, jo no recordava, és que se m'ha passat ja de la memòria que depèn del que digui el Tejue amb el tema de... i penses, també ens queixem de la justícia espanyola, però la justícia europea també se la corre. El Tejue fa 10 anys ha de decidir si va haver-hi malversació, amb la qual cosa, com el conseller era l'Andreu Mascolell, ell encara està allà atrapat per veure aviam si...
14: Ell no pot exercir cap càrrec públic,
0: no,
14: perquè està pendent d'aquesta sentència.
19: Que no pot fer de mestre d'universitat.
0: Arriba ara aquí Josep Martí, Mulleres de Sol. Atenció,
19: I content de la mobilitat.
0: Hola, Josep, com estàs? Bon dia.
20: Bon dia, bona hora.
0: Estàs content de ser com ets, d'haver nascut?
20: No es pot fer mala vida.
0: No.
19: Jo no tinc culpa,
14: espera,
19: això.
14: Espera, treu-te les ulleres, que veure les ulleres que fa.
20: No tenim edat per fer mala vida.
0: Ah, que vas fer mala vida ahir.
14: Futbol,
20: soc com Neymar, no puc jugar al Mundial, ja.
0: I més aquestes hores.
14: Tot bon bé, per això? No pot tot jugar bé, tot al bé. Mundial.
17: Aviam, les sabates, les has pogut cordar o no? Però això és el més important
20: de tot. Les sabates són d'aquestes que... Clic,
14: Són sleeping. Escolta'm una cosa. Ha dit que ha jugat al Mundial.
19: Ha marcat?
20: No, he dit que he jugat. He dit, no puc jugar al Mundial, ja, com Neymar,
14: però
20: que tampoc l'hauria de jugar.
14: Però vols dir que el vas intentar jugar i ara...
17: Escolta,
14: a
17: què
14: he
17: jugat aquest vespre?
0: No, però això
17: escolta,
0: és important. Una cosa,
17: sí, és important.
0: Jo crec que ha estat en aquesta ràdio, per l'amor de Déu.
19: Jo crec que és el més interessant del matí.
17: Clar, sí.
19: Les últimes hores de Martí.
17: Ell ha fet aquesta metàfora del Neymar, però és evident que ell no anava amb calça curta i una pilota de futbol. Anava a dir una altra cosa. No, portava una altra indumentària.
20: Si penseu que som... Que aquí estem a Gran Hermano en un programa d'aquest. És un programa sèrio per analitzar l'actualitat.
0: Molt bé, Josep Martí.
14: Sí, llavors no arribis dient això.
0: És un quart de deu.
19: I Mulleres de Sol.
14: Escolta
17: una cosa. Avui és evident que ha sortit de casa de pressa i corrents. És a dir, amb el sol que fa, anar tot de negre és el pitjor que recomanen.
14: Ja, el que passa...
0: L'haurem de portar a l'unitat de cremats de l'Hospital Clínic de Barcelona.
17: No de cremats, de rostits.
0: És un quart i un minut de deu. D'aquí us menceu en aquest estudi el president de la Generalitat, Salvador Illa.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
21: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
22: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
23: Sí, digui'm.
22: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els agradi a tots.
23: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
24: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulten les condicions a la web.
25: Tens un cotxe elèctric o estàs pensant a fer el pas? Amb la tarifa recarga Incasa d'Endesa, mou-te per menys de 32 euros al mes i gaudeix d'un preu competitiu i estable per la resta del consum elèctric de casa teva. Informa-te'n a endesa.com, truca al 800 700 700 o aprova't al teu punt Endesa.
26: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
27: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
28: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient. I evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
29: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar en el súper número 1 en fruta y verdura.
30: Tria el malaupell de gripavo a 0,89 al quilo i estalvia't un 31%. I tria un quilo de nectarines a 1,99 i estalvia't un 31% amb Lidl Plus. Lidl, val la pena.
31: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
32: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
33: Verisure. Arriba el moment de parlar del nou despatxo gastronòmic d'Ametller Origen amb l'Anna Martínez, responsable de millora contínua d'Ametller Origen Obradors. Dóna'ns un titular.
34: El titular és que aquest nou despatxo agradarà tant als amants del despatxo com als que fins ara no els hi feia el pes. Això és així perquè hem afegit pastanaga, poma i un toc de gingebre a la seva recepta.
35: Ametller Origen. El gust és nostre.
36: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
37: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
38: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
39: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
40: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
39: De veritat?
40: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adéu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
41: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
33: Verisure.
42: El perquè de tot plegat.
0: Són les 9:20. President Illa, bon dia i moltes gràcies per ser aquí.
43: Molt bon dia, un plaer.
0: Escolti'm, deixem començar pel tema d'aquest cap de setmana, que és que els bombers ja fa temps que alertaven, ja fa temps que diuen que aquest estiu podria ser complicat pel que fa als incendis, però diria que la realitat encara està sent pitjor del que preveien?
43: Bueno, estem tenint uns dies complicats. Estem ara en una de cabó i hem tingut un cap de setmana intens, no? Ahir diumenge, 13 incendis, no? 13, eh? Tots controlats, tots petits, les Gavarres encara en fase d'estabilització i control, no? Però 13 incendis, no? Passa que es reacciona amb rapidesa i afortunadament s'està contenint, no? Però efectivament són temps, dies complicats en què hem d'estar molt alerta, hem de seguir les indicacions que se'ns donen i extremar les precaucions en tots els sentits, no?
0: Aquest incendi, com tots, s'estan controlant gràcies a una feina extraordinària del cos dels bombers. Però quan el foc s'acostuma a apagar, llavors venen el debat incòmode. Catalunya està gestionant bé els seus boscos?
43: Estem començant a gestionar els boscos, però queda molt per fer. L'any passat vam marcar un punt d'inflexió i, en fi, vam començar a dir que els boscos s'havien de gestionar i que hi havia una massa forestal que creix cada any encara a Catalunya i que no està sent gestionada adequadament, no? I hem posat en marxa tot un programa de treball. Concretament estem centrats en 14 eixos de confinament, són 14 espais que s'han dibuixat amb seguir les indicacions dels experts i també dels bombers per confinar masses boscoses de forma que no es pugui contagiar, si hi ha un incendi, no es puguin contagiar diferents masses boscoses. No? I d'aquests 14 n'hi ha 5 prioritaris sobre els que s'està treballant ja. No? A banda d'això, hem multiplicat per 10, de 1,5 a 15 milions d'euros als ajuts per fer franges de protecció. En fi, s'està començant a fer, però queda encara molt per fer, i no es farà tampoc ni en un mes ni en un any. Gestionar, diguem-ne, la massa forestal, gestionar el bosc, porta temps. Però sí que estem en el camí correcte i vam intensificar. No?
0: Com és possible que Catalunya tingui el 70% pràcticament dels seus boscos, de la seva massa forestal, de caràcter privat?
43: Bueno, és fruit de la tradició del país i de que estem de com som, no? I això jo no veig, diguem-ne, la situació o discriminar si és privat o és públic. Hi ha una part important pública, però una part molt important privada. El que hem de fer és posar els mitjans perquè es pugui gestionar aquesta massa forestal, no? Primer, mentalitzant-nos que s'ha de gestionar, perquè fins ara encara hi ha molta gent que té una visió, deixi-m'ho dir així, no se m'ofengui ningú, molt urbana del bosc. No ho toquem, el bosc s'ha de gestionar. No? Quan el bosc era un recurs econòmic, hi havia gent que en vivia i es gestionava, per tant, el bosc, doncs hi havia una situació diferent a la que tenim ara. No? Per tant, primer, un canvi de mentalitat, s'ha de gestionar el bosc, no passa res per gestionar el bosc, al contrari, això vol dir moltes vegades fer tales d'arbres i, en fi, gestionar el bosc, no? I llavors posar els ajuts i els recursos perquè això es pugui fer, no? Més enllà de si és el bosc, propietat pública o propietat privada.
0: President, els alcaldes de la zona el que bàsicament han reclamat aquests últims dies és que no poden assumir sols el manteniment de les Gavarres i reclamen més recursos, i una frase que sentim molt, sobretot del vicepresident del Consell de Presidència, Albert Dalmau, que és menys burocràcia. Això es podrà fer? Això es pot fer?
43: Això ho estem fent. No? Primer, la prioritat d'aquest cap de setmana, jo he estat amb tots els alcaldes, amb els, dissabte vaig estar a les dues reunions que hi havia, al matí i a la tarda, i la prioritat era estabilitzar, i ara la prioritat és controlar l'incendi. No? Llavors farem les avaluacions que s'hagin de fer, però per descomptat que no deixarem sols ni els alcaldes, ni els ajuntaments, ni els propietaris privats, sinó que hi posarem els recursos que s'hi hagin de posar per poder-ho gestionar adequadament. El primer és que tinguem clar això, que s'ha de gestionar, i que tots fem la part de la nostra feina. No?
0: Quin tipus de recursos?
43: Econòmics.
0: De quan estaríem parlant?
43: Ara no em faci dir una xifra, que corresponguin, ja els hem augmentat, econòmics, també recursos humans, maquinària, per poder fer la gestió adequada d'aquests espais forestals. No? Això, insisteixo, és un procés, és un punt d'inflexió que hem d'anar implementant, que s'està implementant ja i que hem d'anar implementant al ritme que puguem. No?
0: Home, de fet, el president del Consorci de les Gavarres ha dit hem arribat tard.
43: Jo pregunto, i això ho diem ara? I ja ho sé, i és lògic aquest debat ara, no? Però sí que hem arribat tard, tots com a país, eh? Sí. Jo el que puc dir és que l'any passat va haver-hi aquests incendis i hem posat en marxa des del govern un pla per poder justament resoldre aquesta situació i encarar-la. Ara miro endavant, miro a futur i menys queixar-nos i més fer tots plegats, el govern el primer.
0: És possible mantenir un bosc mediterrani només a base de subvencions o cal tornar a un ús econòmic perquè sigui sostenible?
43: Un ús econòmic sostenible. Es poden fer coses, s'estan fer coses per part del Consorci Forestal de Catalunya, que té la seva seu a Osona, i, per exemple, torna a haver-hi una posada en valor de la fusta com a element constructiu, molt interessant, per cert, o es torna a fer servir, diguem-ne, la fusta també per fer certs materials de construcció. Això té un carril, té un camí que s'ha d'utilitzar, però només amb això no n'hi haurà prou. Es pot posar en valor com a recurs econòmic al bosc. Sí, hi ha experiències interessants, però segurament hem de donar ajuts perquè es pugui fer una gestió. Però el més important per mi, fixis, no és tant els recursos, no és el canvi de mentalitat. que jo reclamava molt l'any passat, si vostè recorda, el canvi de mentalitat, que hem de fer tots plegats, en què el bosc s'ha de gestionar. I vostè encara hi pot preguntar molta gent, no, el bosc no ho toqui, tall un arbre és un crim. No, escolti'm, s'ha de gestionar el bosc, s'han de fer franges, s'han de fer tallafocs, i això és el que estem fent. Amb aquests 14 eixos de confinament, 5 d'ells prioritaris.
0: Quan, on són aquests 5 eixos prioritaris?
43: Estan distribuïts arran del territori. Aquells que els tècnics, els experts, i molt en particular els bombers, han assenyalat com a més importants.
0: Cada estiu parlant del canvi climàtic, bueno, cada any parlant del canvi climàtic, quan arriba l'estiu encara més, però també la tardor, perquè hi ha més aiguats. Però parlem poc de l'abandonament rural. Què pesa més en aquests moments quan hi ha un incendi d'aquestes característiques?
43: No, pesen les dues coses. Canvi climàtic, que alguns encara neguen, que alguns encara neguen, doncs el veiem dia a dia, amb una onada de calor. Fixi's vostè, hi ha en aquest moment un foc important a Portugal, un foc important a la zona de Trevinyac, va a Catalunya Nord, hi ha hagut una onada de calor. 200 milions de ciutadans europeus la setmana passada van tenir temperatures per sobre dels 35 graus. 200 milions. I encara alguns neguen el canvi climàtic. Però a finals d'agost tornarem a estar amb les danes, amb les tempestes. Per tant, és aquí, això té una influència, i el que hem de fer és dues coses. La primera, intentar, a mesura de les nostres possibilitats, doncs, contribuir a retardar-lo o avantir aquest canvi climàtic. Són 8 milions de 8.000 a Catalunya, i per tant, podem fer coses molt testimonials, però les que puguem fer les hem de fer, i segon i sobretot, adaptar-nos a les conseqüències d'aquest canvi climàtic. Això sí que aquí tenim deures a fer, no? A banda d'això, va molt bé que hi hagi gent fixada al territori, va molt bé que hi hagi gent que visqui al territori, perquè tenen cura del territori i eviten, diguem-ne, que aquests efectes en forma d'incendis, doncs, es puguin propagar, no? Això també ho hem de fer i hem de favorir al màxim que això pugui passar, no?
0: President, quan ha parlat de 13 focs ahir, 13, se saben els motius, ho ha preguntat, els motius dels quals aquests 13 focs?
43: Estan investigant, però són a vegades un descuit, a vegades un, en fi, motius diversos, no? El que ens indica això és que hem d'extremar tots les precaucions, tots, al màxim, i seguir les indicacions que se'n donen. Certs treballs no es poden fer quan hi ha onades de calor, a vegades les instal·lacions no estan prou preparades i la calor intensa dona origen a un incendi, en fi, hi ha motius diversos, però el missatge important, crec jo, és extremem les precaucions aquests dies que tenim onada de calor. No?
0: Se sap què ha passat exactament amb l'incendi de les Gavarres? Parla d'una radial, ha estat 48 hores una persona al calabós a la Bisbal. Se sap exactament què ha passat?
43: No, s'està investigant, però les informacions que hi ha és que efectivament tot sembla indicar que hi havia uns treballs fets amb una radial que va ser origen d'aquest incendi. A partir d'aquí, doncs, la persona va ser posada detinguda i s'ha posat va passar a disposició judicial i el jutge li correspondrà esbrinar si és una imprudència merament o si hi ha alguna cosa més. No? Sobre això permetrà que no faci especulacions i crec que és bo que no en fem ningú. El que sí que hi puc dir és que, si, com en tots els casos, s'arribarà fins al final i s'escatirà què hi ha hagut de responsabilitat i de qui són aquestes responsabilitats. No?
0: Aquesta persona treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori. No sé si l'ha demanat a la consellera Paneque que esbrini què va passar exactament.
43: Evidentment que sí. No només que esbrini, sinó que col·labori al màxim amb el jutjat que s'ha tramitat en aquest cas, efectivament. Si s'ha requerit tota la documentació de l'empresa i s'està col·laborant al màxim amb la justícia.
0: Si l'empresa és responsable, el govern es planteja rescindir el contracte amb l'empresa?
43: El govern farà el que hagi de fer, però no especulem. Si primer anem a mirar què ha passat, anem a veure si ha sigut una imprudència d'una persona, d'una empresa, en fi, anem a mirar què ha passat i quan sapiguem què ha passat, actuarem conforme al que hagi passat, no?
0: Val. Si algú ha de tenir alguna pregunta sobre el tema dels incendis, que pregunti ara. No? Sí?
1: No, jo està relacionat amb els incendis, amb la gestió del territori, i li volia preguntar al president si aquests dies que estem parlant de com tractar el territori, ara parlàvem de què fem amb tanta massa forestal, si el Pla Ter, que és molt discutit en el territori, precisament on està a tocar d'aquest incendi de les Gavarres, de l'Empordanet, si el president s'ho replantejarà, perquè el Pla Ter ha sigut unànimament descartat per tots els pobles i, en canvi, tira endavant, no? I aquí hi ha una gestió de l'energia i de les renovables i de com fer front i com afecta això al territori d'aquella zona, no?
43: Però unànimament?
1: Tots els pobles?
43: No, tots els pobles, no. N'hi ha 971 a Catalunya.
1: Bueno, escolti, els municipis que estan afectats pel Pla Ter.
43: Són tots, perquè el Pla Ter, el Pla Territorial d'Energies Renovables, el que fa és, en el compliment d'un mandat legislatiu, i dir, anem a veure a quines parts del territori de Catalunya podem ubicar-hi energia eòlica o energia solar, no? Sap vostè quan territori de Catalunya fa falta per poder complir els objectius que tenim compromesos en matèria d'energia renovables? Un 2%. Serà o no serà Catalunya capaç, conjuntament, amb participació dels ajuntaments, de dir a quin 2% del territori hem d'ubicar energia solar i eòlica? Què hem fet? Donar compliment a això, obrir un procés, dient als ajuntaments, ens sembla que els llocs on hi ha suficient vent i suficient sol per poder ubicar aquestes energies renovables són aquests espais del vostre municipi, què us sembla? I, per tant, estem en un diàleg amb els ajuntaments. Alguns d'ells diuen, a mi no em sembla bé, alguns diuen perquè, doncs, en fi, perquè els sembla que ja tenen prou energia o solar eòlica, o d'altres diuen perquè els sembla que hi ha ubicacions millor, d'altres diuen perquè estan... Bueno, perfecte, estem en aquest debat, no? Ara, com a país, ho volem o no volem energies renovables? Recordem que estem en aquest moment nosaltres pagant a una tercera part el cost energètic del que ho paga Itàlia i a la meitat del que ho paga Alemanya. I la raó és perquè tenim energies renovables. El conjunt d'Espanya, Catalunya, estem per darrere de la mitjana, per sota de la mitjana d'Espanya. Volem o no seguir aquest camí? Jo crec que sí. Per moltes raons econòmiques i mediambientals. Dos, som capaços o no com a país de seleccionar un 2% del nostre territori, el més idoni des de tots els punts de vista, també mediambiental, per ubicar això. Tres, han de participar-hi o no els ajuntaments en aquest procés? Jo crec que sí. Això és el que dona resposta al Plater. Per tant, estan en període de vacacions, escoltarem el que diuen els ajuntaments i a partir d'aquí prendrem la decisió que hem de prendre, però això no té res, crec que no té a veure amb els incendis. Una cosa és que en el territori puguem posar-hi energies eòliques o renovables, que és una manera de fixar activitat econòmica en el territori també, i una altra cosa és que hem de gestionar els boscos i hem de posar recursos per poder fer aquesta gestió forestal, i quan veiem que estava un arbre o que es fa una franja de protecció no ens hem d'esgavellar, sinó que hem de dir, mira, aplaudir perquè s'està fent el que s'ha de fer, no?
1: No, ho deia precisament perquè si hi ha d'haver zones de massa forestal que han d'estar gestionades millor per fer de tallafocs, a lo millor és replantejable alguns d'aquests espais precisament per fer-hi allò que està previst en territori que no està afectat per... que no té massa forestal, no?
43: Jo dic ni que sí ni que no. És a dir, el procés aquest, els ajuntaments ara han de fer arribar els seus punts de vista, les seves avaluacions, i seran estudiades i substanciades d'acord amb el que ells diguin i d'acord amb els criteris tècnics que hi hagin, no?
0: Mario, sobre el tema,
2: El portaveu sobre el tema, que passa, s'amplia una mica la mirada. El portaveu municipal de Vox, aquesta setmana, en una entrevista a La Vanguardia, deia el que ens estem carregant... això de que ens estem carregant el planeta és una excusa per eliminar drets. Li preocupa, diguem, que hi hagi informacions que, en fi, que estiguin plantejant que no cal fer res perquè això al final ho compta les persones? És a dir, que quan aquest senyor, quan avui ha sortit al carrer a aquesta hora del matí, que suposo que ha sortit, diguem, que mira el cel i tal, no té la sensació de que alguna cosa estem fent malament? Li preocupa que hi hagi partits que estiguin amb aquesta bandera?
43: Molt, són partits negacionistes. No a vacunes, no a canvi climàtic, i ja veiem on porta això. No? Les evidències, al final, són les que són. No? I crec que són discursos que fan molt de mal i que són, en fi, tenen una base populista que on s'apliquen estan portant-nos a un retrocés important. Crec que són falsedats utilitzades i instrumentalitzades políticament. No?
0: Anem als pressupostos. Vostè va arribar a la Generalitat el 2024 prometent bon govern i estabilitat, però dos anys han trigat en arribar a aquests pressupostos. És normal, ja ens hem acostumat a que els pressupostos ja no s'aprovin de manera anual? Ens hem acostumat a aquesta anomalia?
43: Jo no. Jo que he treballat és el primer dia perquè hi hagi pressupostos, i crec que n'hi han d'haver, i crec que tinc un comportament que pot agradar o no agradar, però que no es pot dir que no sigui coherent, perquè quan he estat en posicions diferents, en concret, quan he tingut responsabilitats a l'oposició, he estat sempre en disposició d'aprovar pressupostos i els he aprovat quan ha tocat, perquè crec que la pluralitat política que s'expressa en els parlaments no ens ha d'impedir que arribem a acords en moments determinats i en qüestions tan fonamentals com, per exemple, des del meu punt de vista, són uns pressupostos. No? Bueno, aquí he portat dos anys de feina, d'acord, és veritat que el primer any, si vostè recorda, uns dels partits que em van facilitar la investidura doncs estaven amb, i uns altres que no ho van fer-ho també, estaven en processos interns complicats que no van fer possible que hi haguessin pressupostos, i aquest any doncs ho hem fet amb un procés que no ha estat senzill, però que ha arribat a bon port. Jo estic content, sí. Per mi, no pel país. Perquè crec que és bo que Catalunya tingui 49.200 milions d'euros per desplegar polítiques públiques que hem acordat entre tots. S'hagués fet jo exactament aquests pressupostos? Bueno, jo he hagut de negociar, però crec que és un bon acord de pressupostos, i crec que cada euro d'aquest pressupost val per dos. un per recuperar els anys perduts i un altre per avançar. I són euros que invertirem per millorar les polítiques públiques del país, les infraestructures, les polítiques sanitàries, les polítiques educatives, les polítiques socials. Bueno, crec que és un pas endavant important i, per tant, estic content, crec que és el que hem de fer, i fora bo que això es normalitzés políticament, d'aquests pressupostos. És bo que, malgrat les diferències, puguem trobar un denominador comú i tirar-los endavant.
0: Anem a alguns detalls dels pressupostos. A Esquerra es va aprovar a canvi de l'anomenat tren orbital, però no hi ha ni rastre als comptes del tren orbital.
43: No, a Esquerra es va aprovar no a canvi de... Es va aprovar fruit d'una negociació que va ser intensa i exigent, entre les quals hi havia, en matèria d'infraestructures, desbloquejar aquest procés del tren orbital, que jo crec que és un projecte que estava des de l'any 2010, estava, diguem-ne, en un cabaix, i l'hem recuperat. És un projecte de llarg abast, vorigiós al 2040, que crec que ens ajudarà a millorar la mobilitat, però a banda d'això hi ha molts altres compromisos amb Esquerra i amb els comuns, no?, que configuren un pacte pressupostari positiu pel país. No?
0: I el nou model de finançament, president?
43: El nou model de finançament és un objectiu polític de primer ordre per nosaltres.
0: I quan el tindrem?
43: Doncs espero que ben aviat, i espero que tots els partits catalans estiguin a l'alçada de la situació.
0: Què vol dir això?
43: Que vol dir que sí. I molt concretament ja sap a qui me refereixo, no?
0: Junts per Catalunya.
43: Junts per Catalunya. Pot no agradar-te el model, però jo dic, aviam, hi ha hagut alguna altra proposta viable els darrers 15 anys? Jo no ho he coneguda. Això està caducat des del 2014. Per part de ningú. El Partit Popular, que ha tingut majoria, ha presentat algun model de finançament? No. Ha dit ara quina alternativa té? Tampoc. Diuen que no els agrada per l'origen de la proposta, que és un origen que ve d'aquí a Catalunya. Aleshores, bueno, alguns diuen, jo vull concert. Bueno, doncs, escolti, quan vostè pugui, d'acord amb el concert, però de moment són 4.700 milions d'euros més per Catalunya. I el senyor Moreno Bonilla... Juanma, dirà que no a 4.800 milions d'euros més per Andalusia i dirà que no al president de Múrcia, que és la comunitat autònoma pitjor finançada, té una diferència de 1.500 euros persona ajustada any respecte a la més finançada, que és Cantàbria, i ho reduïm ara a 500, milions, a 500 euros any, dirà que no, i València dirà que no. A veure si ens entenem aquí, perquè al final són diners que van a les polítiques públiques que despleguem. Aleshores, jo dic, mirin, jo un any i mig, dos anys, he posat una proposta damunt de la taula. És viable, la tinc acordada amb el govern d'Espanya, amb el Partit Socialista. Es pot obrir, sí, es pot esmenar, sí, es pot millorar, perfecte, mentre sigui viable. Aleshores, espero que estiguem damunt, que estiguem tots on hem d'estar i que no comenci a haver-hi dubtes per part de casa nostra. Que algú es veu en cor de millorar-ho en un futur? Escolti'm, jo ho aplaudiré. Ara jo, en fi, vaig comprometre'm a posar damunt de la taula una proposta, ben posada, vam negociar amb Esquerra Republicana, i què passa, que Esquerra Republicana no pot fer propostes, jo Catalunya no pot fer propostes? És d'això que estem parlant? És d'això que estem parlant? És a dir, Catalunya no demana permís per liderar, ni demanarà permís per liderar, ni la proposta de finançament autonòmic, ni cap altre assumpte, aviam si ens entenem. Ho farem amb respecte, ho farem amb educació, però ho farem amb tot el potencial que tenim, que és molt... per cert, d'aquí a Catalunya, no? I, per tant, espero que això surti endavant i espero que estiguem tots a l'alçada.
0: Tema pressupostos, alguna pregunta?
1: Sí, com que aquesta és una qüestió cabdal, estem esperant un nou sistema de finançament des de fa, no sé, 12 anys, president. Vull dir, estem tan lluny del debat quan va iniciar-se, jo el recordo perquè sóc més gran i segurament hi ha molts joves aquí que estan dient, què diuen, del nou finançament fa molts anys. President, ha trucat vostè directament a Carles Puigdemont i ha negociat la posició de Junts amb ell per no trobar-se amb un atzucac ara i justament que Catalunya vagi a una amb aquest nou sistema de finançament? Perquè hem passat totes les èpoques amb el nou sistema de finançament. Vostè en té un model a tocar, el seu, el que ha pogut defensar amb el govern d'Espanya, com molt bé deia. Però per vostè, a nivell de prestigi personal polític, és molt important que això no caigui. És molt important. I sobretot amb el moment que està passant el PSC i el PSOE a nivell d'estat. Per tant, ha fet vostè una trucada a Carles Puigdemont per parlar d'aquesta qüestió?
43: Però amb aquesta qüestió el meu prestigi queda bastant en termes secundari. Sí que estem parlant, no sé, en termes, ho asseguro, que és important, és el país, eh?
1: Sí,
43: és el país, eh?
1: Sí, sí.
43: Llavors, a mi com preocupa és això. Doncs jo he fet una proposta, nosaltres tenim les nostres vies obertes de diàleg sobre les que jo mantinc i seguiré mantenint avui discreció deguda. Nosaltres què hem fet? El que ens hem compromet a fer, presentar una proposta viable. Aquest és una qüestió còmoda? No, ja s'ha vist. El propi Partit Socialista Obrer Espanyol, hi ha gent que no ho veu, això. i que diu que no, i que diu que, bueno, és un partit plural, i jo dic que una majoria està a favor d'això. Dóna resposta? Sí, dóna resposta. Surt des de Catalunya una proposta, millora el finançament, no perjudica ningú, és viable, i sobretot hi ha 20.000 milions d'euros que ara estan a disposició del govern d'Espanya, de la Comissió General de l'Estat, que passaran a estar a disposició de les comunitats autònomes. Diu, home, això ho fa el Partit Socialista, això ho fa perquè hi va bé, perquè... No, no, és que no es governen les comunitats autònomes. I alguna de les que governa hi està en contra. Per tant, comoditats, poques. És que aquests recursos, no, són recursos que perden de polítiques públiques que podria anunciar el president del govern d'Espanya i podria dir, mira, jo aquests 20.000 milions en dedico 7.000 a no sé què. No, i no ho fa. Per tant, estem davant d'un moment... Diu, i alguns em deien, i això com és que es fa ara? Ara perquè hi ha recursos, sí, després de 8 anys de governs, que alguns diuen, alguns deien que ens sorraria l'economia i que està funcionant millor que mai, i que permeten que hi hagi 20.000 milions de recursos de l'Administració General de l'Estat que passin als comunitats autònomes. I encara hi ha gent que dubta, i jo parlaré amb qui hagi de parlar, però encara hi ha gent que dubta, bueno, alguns em poden dir, no, és que jo ho hagués fet, bueno, però no ho va fer quan ho va poder fer. Jo ho dic, no, i em refereixo a governs d'aquí i a governs d'altres comunitats autònomes. No ho vam fer quan ho podíem fer, perquè hem estat des del 2014, doncs fixi's, ja portem 13 anys, no? O 12 anys, no? I no he sentit jo cap proposta, és que tothom diu que sí que s'ha de reformar, però ningú ha dit negre sobre blanc què faria. Mm. Números concrets, no? Ara hi ha una proposta en aquest sentit, jo, diguem-ne, disposat a que es pugui millorar en el treball parlamentari i una apel·lació directa que això, des d'aquí almenys, altra cosa si és des de fora, des d'aquí almenys no ho entrebanquem, no? Perquè són 4.700 milions d'euros que aniran molt bé al govern de Catalunya.
0: Quim?
3: Oh, a veure, entenc que 4.500 milions d'euros és més que res, això crec que ho entén tothom, no? A mi el que em preocupa no és ara, és un problema que ja venim de fa molts anys. Quan tu tens un dèficit fiscal tan gran com el que pateix Catalunya, estem parlant entre 16.000 i 20.000 milions d'euros, clar, aquests 4.500 milions no et solucionen res, sobretot perquè no és un model, perquè el model el que ha de fer és que aquest dèficit tan gran que pateix Catalunya s'acabi d'una vegada. I jo crec que aquest model en aquests moments no ho garanteix, això. Llavors dius, són 4.500, però contra 16.000-20.000, home, és una part molt, molt petita, i jo crec, sincerament, que ara hi ha una oportunitat doncs, de poder-ho millorar. Dius, és un model viable. Bueno, doncs, si és viable, jo crec que hauria d'existir un marge de millora per escurçar aquest dèficit tan gran que patim. Perquè jo crec que és això, vaja, és el llast més gran que tenim nosaltres com a país, no? És el que ens permet de créixer doncs, en temes de sanitat, en temes d'educació, etcètera, d'infraestructures...
0: Dèficit fiscal.
3: Exactament.
43: Bueno, portem parlant d'això, però quines solucions hi ha hagut? No, ara es fa un silenci, no? Quines solucions hi ha hagut? Perquè jo em sento parlar molt de física que hi haurien de veure si fan aquestes quantitats o no.
4: Jo li puc fer una solució, però no crec que sigui el seu grat, president.
43: No, però quines solucions concretes s'han donat? No,
4: tot el moviment sobiranista, ara encara això,
43: i a què ens ha portat? A què ens ha portat?
4: Això és un altre tema.
43: No, perdoni'm, no, però a què ens ha portat? No, solucions concretes i tangibles. Escolti'm, per poder millorar les coses de les polítiques públiques, a què ens ha portat? Aleshores, jo defenso tot, respecto a tothom, també demano que respecti la meva posició política. Jo dic, fins ara, des del 2014 que està caducat el model de finançament, se n'ha parlat molt. Solució concreta, la que ha posat el meu govern damunt de la taula.
1: President, però això no és just.
43: I tant, que és just.
1: No,
43: això, més que just, és la veritat.
1: No.
43: Solucions concretes, aquesta. A partir d'aquí, el que vulgui fer més coses, molt perfecte. Jo dic, ara hi ha una proposta que ens pot comportar un augment de 4.700 milions d'ingressos per Catalunya. Bueno, jo espero que tothom estiguem a l'alçada per poder-la fer funcionar. No?
0: Escolti, de seguida el Josep Martí, perdona, Josep, deixa'm fer, perquè aquí hi ha dos temes que el Josep Martí o el Javier Melero sempre han dit que són, i a més o així, seran capdals de cara a aquests pròxims anys, ho estan sent ara. Un és l'habitatge, és a dir, tenim un model d'habitatge que durant molts anys ha anat paulatinament veient com ha anat a petar fins ara, i l'altre és el problema de la immigració. Anem a aquests dos temes. Si comencem per l'habitatge. L'acord amb els comuns, amb els pressupostos, preveu la prohibició de la compra especulativa d'habitatge. Això tindrà un efecte directe en la compra dels l'accés a l'habitatge? I si és per vostè el problema més greu al quan s'enfronta vostè com a president aquests pròxims dos anys?
43: L'habitatge?
0: Sí.
43: Sí, és un dels més greus. Per això som la comunitat autònoma que està fent més en matèria d'habitatge. El pla 50.000, el pla 214.000, per generar espais, territoris, sòl, per poder aconseguir 214.000 habitatges, la meitat, un 40% serien de protecció pública, això és en el curs del temps, per això estem regulant i intervenint al mercat en matèria de pisos d'ús turístic, en fi, per això estem aplicant la llei de l'habitatge, per això estem aplicant les polítiques que estem aplicant, i per això 6 de cada 10 habitatges de protecció que s'han construït a Espanya han estat a Catalunya. No? La compra especulativa és un... estem veient com aterrem això, què és, quin missatge llancem. Escolti, la prioritat és l'accés a l'habitatge, no el fer servir l'habitatge com un actiu financer per enriquir-se. Aquest és el missatge que estem enviant. Jo hi estic d'acord amb aquest missatge, perquè crec que en aquest moment, en una situació com la que tenim, la prioritat és garantir que l'habitatge es fa servir per persones que resideixen a Catalunya, que treballen a Catalunya i que volen accedir a un habitatge.
0: Com veurem els 200.000 pisos que va prometre?
43: No, però es porta 50.000.
0: 50.000?
43: 2030.

0: poco el títol d'un llibre d'assaig als finals dels anys 70, La immigració, problema i esperança de Catalunya, autor Jordi Pujol i Sobey. Problema i esperança. Depèn com va gestionem, no? Per tant, no està preparat. Podríem preguntar per què no es va preparar i per què es va fer, però jo no entraré en això. O sigui, jo el que estic fent és, diguem-ne, adaptant al país, als serveis públics, aquest increment de població que hi ha hagut, no? Bueno, i en això estem, en totes les polítiques.
1: Però vostè haurà notat, perdoni, president, però vostè haurà notat en els últims mesos un xup-xup de molta gent, però de molta gent, i de pensaments molt diversos que van des d'esquerra fins a la dreta, que diuen, no, és que jo aquestes pròximes eleccions votaré a la Sílvia Orriols perquè és l'únic que et dona el diagnòstic, que és que estem perdent places i carrers de Catalunya cap a un tipus d'immigració, perquè resulta que ells tenen accés als serveis...
0: Receptes del passat fracassades. Populisme, de passo que tampoc hi. Mirin Estats Units, Trump, miri Argentina, Mivell, populisme, de passo que tampoc hi. Receptes del passat fracassades. Això no va. És fer por a la gent. És aquest discurs de vapor, de que el diferent ens anorreva la identitat. Bueno, ja, això ja ho hem vist altres vegades. No funciona, receptes del passat fracassades.
1: Però quan hi ha zones de Catalunya que es creen realment espais on pràcticament la gent d'aquí no existeix, perquè és a dir, això és una frase, me'n recordo del Rafael Nadal, de l'escriptor, que va dir fa molts anys, estem perdent les places de Catalunya.
0: Jo no tinc la sensació que Catalunya perdi cap plaça, tinc la sensació que Catalunya està acollint a gent que ve aquí a guanyar-se la vida, a tirar endavant el seu projecte vital, que s'integren i el que hem de fer és acollir-vos, integrar-vos, donar a conèixer la nostra cultura. Aquesta és la història de Catalunya. Sap quants habitants hi havia a Catalunya a principis del segle XX? 2 milions. Dos. I en aquell moment també hi havia gent que deia que les onades migratòries posteriors diluïen la identitat catalana, que Catalunya perdia els valors, que Catalunya estava en decadència, vam acabar al segle XX amb uns 6 o 7 milions d'habitants i ara estem en 8 i això. I Catalunya està avui millor o pitjor que estava a principis del segle XX? Jo crec que molt millor. Hem de tenir un sentiment d'esperança cap al futur, hem de veure les oportunitats que això ens planteja, hem de veure que això ens fa anar endavant. Poso a nivell de municipis. Vostè m'ha dit abans, despoblament de la zona rural. Jo em trobo amb alcaldes angoixats perquè perden habitants i han de reduir serveis públics. I em trobo amb altres alcaldes que diuen, m'està venint més gent, he de millorar serveis públics. Amb quin ens quedem? Jo, amb el segon, prefereixo un municipi que creixi d'habitants. Bueno, si poguéssim triar el ritme, seria però això a vegades no és possible en el món en què vivim. Per tant, el que hem de fer és millorar i adequar els serveis públics, que és el que estem fent, però amb una visió, si m'ho permet, positiva, que és la que tenim nosaltres, i sobretot la que correspon a la manera de ser dels catalans. Ara, que hi ha gent que utilitza això, sí, tant que sí, ho estem veient, amb unes narratives que moltes vegades són literalment disgustants, per indecents. Però, bueno, aquí, en fi, la gent ja farà les seves avaluacions i prendrà les decisions que hagi de prendre. Per descomptat que el govern de Catalunya el que farà és desplegar polítiques d'acollida, d'integració i millorar els serveis públics, que són serveis públics a la seva majoria de qualitat molt alta.
1: Parla, clar, ara amb la nova regularització, diguin la veritat, president, 260.000 persones han demanat la demanda de regularització a Catalunya. S'esperava aquest número?
0: No, hi havia indicacions prèvies del número, no m'esperava aquest número, és un número important, a veure quantes d'aquestes persones tenen el seu dret, però en tot cas són persones que vindran i que estaven ja aquí, i que ara sabem que estan aquí, que podran contribuir a l'economia catalana, a pagar els seus impostos. Ahir llegia que, en funció de com acabi aquesta qüestió, per primera vegada recuperarem aquesta ràtio que es donava abans com a, diguem-ne, per sobre del que seria òptim, de 2,5 cotitzants per persona jubilada. Pues això està bé, això ens ajuda en aquest sentit. Però jo només no poso arguments de tipus econòmic, que també són rellevants, arguments de tipus de decència com a país i d'història, de com hem sigut, de què és Catalunya. Catalunya, li repeteixo, 2 milions de persones a principis del segle XX.
1: I això no pot portar l'efecte crida?
0: No, efecte crida per què?
1: Per què?
0: No, efecte crida perquè el que s'ha fet, les regularitzacions que hi ha hagut prèviament a Espanya no han portat un efecte crida, això està documentat, són gent que han vingut aquí, el que hem de fer és, justament, tenir una política migratòria, diguem-ne, omnicomprensiva i global, i el primer que s'ha de fer en aquests casos, sap què és? Cooperar amb els països d'origen. El senyor Trump ha retallat les ajudes a aquests països, que empitjora encara les zones més. El que hem de fer és cooperar amb aquests països d'origen, perquè la gent... Vostès pensen que molta gent que ve aquí i ve de bon grat? Venen fugint d'una situació, bueno, doncs que no es permet. viure amb garanties ni amb seguretat, i per

0: una estratègia de cooperació que Espanya està fent, s'han reduït els fluxos migratoris irregulars i aleshores al màxim possible ordenar la migració i fer que les persones que vinguin siguin aquelles persones que realment fan falta a Catalunya. Això és el que s'ha d'intentar fer en el marc del context europeu, bueno, que està anant en una direcció que a mi particularment no m'agrada, perquè veig que s'apliquen polítiques que fracassen, que és això dels centres de detenció a tercers països, que no han funcionat mai, mai no han funcionat. Bueno, persistim en això, per cert, anant contra, des del meu punt de vista, el que són els valors fundacionals de la Unió Europea.
1: Què els diria a tota aquesta gent que vincula l'arribar a segons quins migrants a la seguretat i a la delinqüència?
0: Perdó?
1: Què els diria a tota aquesta gent, que és molt, molta gent, que diu, bueno, és que més immigració, més delinqüència?
0: No, és veritat, això. La línia discriminatòria és qui salta la llei ho paga a Catalunya. I no és si ets immigrant o no, si ets alt o ets baix, si ets ros o ets moreno, o si reses amb un déu o reses amb un altre déu. Qui va fa, va paga. Hem hagut de modificar tota la qüestió de la multireincidència, i ara estem en una tipologia de fets delictius que en conjunt baixen, però en canvi els que vindré jo ara augmenten, que són els que tenen a veure amb armes a foc. Què estem fent? Pues, hem fet una proposta, estem treballant per agreujar les penes per tinença d'armes de foc. Això té més a veure amb màfies que amb immigració, A veure, així ens entenem. Vinculades, moltes vegades, a les drogues. I això hem d'abordar-ho. I ho abordarem i ho resoldrem.
1: Màfies de fora, eh?
0: Que ve aquí, sí, efectivament. I ja ho estem veient. Vols que no veuen vostès les persones que s'acaben de tenir? Però això hem d'abordar-ho. Ara, la discriminació que s'ha de fer, la vinya divisòria és qui va fer la paga. Sigui qui sigui, sigui qui sigui. Però associar uns fets delictius amb certes tipologies de persones, i no és que sigui, a mi em sembla que és una irresponsabilitat i no va a la vinya correcta. No?
1: Mm-hmm. Sobre el tema de immigració, Josep Martí.
2: Sí, el discurs del president, que encaixa també amb el que s'està fent el govern de Madrid, té aquesta connotació que, des del punt de vista moral, és inatacable. Però és que al costat d'això hi ha una realitat a gestionar. I la impressió que donen, que experimenta un escoltant les seves paraules, és que, diguem-ne, com que el món està tan malament i nosaltres vivim tan bé, doncs no hi ha altre que convertir Catalunya en el lloc on n'hi ha prou en un acte evolutiu d'algú de decidir que vol vindre aquí per a que vingui. Això si ens posem en el plano absolut de lo moral, de dir, pues no hi ha res a dir, s'acaben les converses. Però és que hi ha un país a gestionar. Hi ha un país de gent que hi viu, amb recursos limitats, serveis públics que donen pel que donen, serveis de mobilitat que donen pel que donen, i una capacitat d'integració que dona pel que dona. El preocupant, des del meu punt de vista, tant del discurs del Partit Socialista Obrer Espanyol com del PSC, és que en aquesta necessitat de contraposar en l'extrema dreta, abracen un discurs que no posa cap contrapès. És a dir, ara escoltant-lo, diria, pues bueno, acabarem sent los que hem de ser perquè no queda altre. És a dir, els països tenen necessitat o no de gestionar les seves fronteres, perquè en patera, pobra gent, arriben quatre gats. La majoria de gent que ve no fuig d'enlloc. La majoria de gent que ve és perquè pensa que aquí viurà millor. Arriben en avió, comprant-se un passatge de 1.000 i pico d'euros des de Sud-amèrica, la majoria, desembarquen al Prat,
1: sisplau, Josep.
2: Desembarquen al Prat o a Barajas, i posant els peus aquí, el que fan després és violar la manera legal d'accedir, que era a través d'un visat de turista. És a dir, no creu que haurien de... Veient com estan les coses al carrer, també, al costat d'aquesta pedagogia de la bondat, no s'hauria de posar també la necessitat i el discurs de controlar el flux migratori i no dir-li a la gent que el que li toca única i exclusivament és conformar-se?
0: És que s'està controlant. Vostè envia les vingudes que hi ha hagut a Espanya d'immigrants irregulars, han baixat significativament.
2: No se sap, president.
0: Sí, les dades que ha donat el govern d'Espanya són en aquest sentit. Deixi'm posar-li, que jo sé que vostè, a més, aquesta qüestió va tractar no alegrament. Però deixi'm també ara explicar les meves raons, no? Diu, discurs a partir de vista del discurs del Papa Lleó XIV, que dissabte se'n va a Lampedusa. Un ciutadà, un papa nord-americà, el primer papa nord-americà, a l'aniversari de 150 anys d'Estats Units, en lloc de participar, se'n va a Lampedusa, enviant un missatge potent. No és una cosa de socialistes. És una cosa d'humanisme cristià. Tres. Bueno, anem a controlar les fronteres. Let's take back the control of our borders. Brexit, 10 anys, s'ha multiplicat per 3. La immigració. Per 3. Un fracàs rotund al Regne Unit. Un país que els últims 250 anys ha comès pocs errors estratègics. Aleshores, a veure, anem a tocar de peus a terra. Jo, Catalunya, per descomptat que no és el lloc on han de venir tots els immigrants del món. Per descomptat que no. Ara, la nostra societat té un hivern demogràfic. És així o no és així? La gent envelleix, per tant, necessitem gent, en fi, que vingui, perquè no hi ha altra manera de fer-ho, a curt termini, o menys. No? Aleshores, està venint una immigració. La que teníem aquí, el que estem fent amb aquesta regulació és dir-hi, escolti'm, ja estan aquí, els donem drets per fer-los visibles i perquè puguin contribuir, i el que estem actuant, jo crec que hauria de ser, i m'agradaria que fos una política europea, és cooperar amb els llocs d'origen. Jo voldria que la gent no hagués de venir aquí, voldria que la gent trobés en els seus espais de naixement, els llocs on han nascut, a les seves pàtries, trobessin, però no la tenen. Llavors, que venen aquí, que vinguin a les millors condicions possibles, que no hagin de passar pel sedàs terrorífic de les màfies. I aquesta és la política migratòria que jo defenso, i per descomptat amb una base de valors morals. I jo no hi renunciaré. Però no em confonguin que és una política, diguem, interessada, ni que està feta d'aquesta manera per contrarrestar amb l'extrema dreta, perquè l'extrema dreta farà el Regne Unit o Trump als Estats Units, ja veiem què està portant en aquest sentit. Jo crec que no estan portant res de bo.
1: Breu, per favor, no, breu, perquè tinc moltes preguntes, les vull fer jo.
2: Hi ha un element que crec que a llarg termini provoca més problemes que solucions, que és que la tentació de situar les crítiques a segons quines polítiques immigratòries en el terreny de l'extrema dreta, com si només fos l'extrema dreta la que té una actitud crítica davant la immigració. I després sí que li volia dir que les dades d'irregulars no se saben, perquè en veritat les dades d'irregulars es basen sobre pateres, intents de traspassar la frontera a peu, però les dades... Home, Josep, les dades...
0: Són les persones que han arribat amb aquests mecanismes.
2: Però és que el problema a Espanya el té als aeroports, en països amb els que té convenis per a que es pugui vindre sense visat. I, per tant, quan algú decideix quedar-se aquí incomplint la normativa que li ha permès accedir, no compta les estadístiques. Per tant, no sabem si la immigració irregular es manté o no es manté en els termes que es mantenia abans.
1: Canviant de tema. Escolti'm, hi ha una carpeta que és molt important, que és el tema de l'educació, de l'ensenyament. El govern està molt inflexible, ha variat. Primer va haver-hi un acord en comissions obreres a l'UGT, després va haver-hi un principi d'acord, ho semblava almenys amb els altres sindicats, però a hores d'ara ningú garanteix un començament estable o normal, almenys perquè fa els sindicats del pròxim curs. Pot garantir que començarà amb tranquil·litat el pròxim curs o no?
0: Puc garantir que el govern farà tot el que hagi de fer perquè el curs comenci bé, i puc un cop més expressar el meu reconeixement a totes les persones que es dediquen a l'educació, perquè fan una feina molt necessària pel país, i puc també recordar que el meu govern ha arribat a uns acords que no tenen precedents en matèria de destinar recursos públics a l'educació, revertint situacions que fa 10 anys que s'estaven covant.
1: I per què determinats sindicats pensen que no n'hi ha prou?
0: Ah, doncs no ho sé, això s'ha de preguntar amb ells. Vam arribar a un acord amb un sindicat, va posar-lo a votació, consulta tot el... i va sortir que no, però això ha de preguntar-ho a la direcció d'aquest sindicat. Nosaltres, en tot cas, estem compromesos amb els acords que hem arribat, desplegarem aquests acords, que suposen millores significatives en l'àmbit educatiu, i tenim una actitud de mà estesa i demano seny a tothom. O sigui, crec que hem de fer compatible el dret a la manifestació, a dir, escolti, no estem d'acord, volem més, bueno, a veure el que podem fer, i tocant de peus a terra, amb el dret a no perjudicar el dret a l'educació dels infants, que és el que jo demano, amb sempre que hi ha manifestacions o vagues. Escolti, màxim respecte pel dret de vaga, però fer-lo compatible també amb el dret a la mobilitat o amb el dret, en aquest cas, a l'educació, que crec que és un bé major que tots ens convé tenir molt present.
1: Estan ben pagats els mestres de Catalunya?
0: No ho estaven. I el meu govern ha fet que, de passar a estar a cua, ara passin a ser els tercers més empagats. No ho estaven. Però això ho hem resolt. Hem fet un acord que augmenta. I miri vostè declaracions a certs dirigents sindicals dient amb aquest topall... I ara, llavors, pues, bueno, en fi, jo tot de cop no ho resoldré. El govern tot de cop no ho resoldrà tot. No, ho dic perquè també toquem de peus a terra. Ara, efectivament, estaven mal pagats, estaven a la cua de les comunitats autònomes, i també podem pagar el que podem pagar, entengui'm, eh? Vull dir, siguem revistes amb les coses que es poden fer, però ara l'acord és un increment molt substancial en matèria retributiva. Alguns voldrien més, bé, tenim els recursos que tenim, no? Espero que puguem, per exemple, amb el finançament augmentar-los i poder decidir a què els dediquem, no?
1: Els metges també es queixen, i en aquest cas es queixen que el Departament de Salut es nega a negociar.
0: No és veritat. Si vostè mira el seguiment de les vagues de metges educatives, no menys tinc a ningú, és un percentatge molt inferior, i és una qüestió originada per la revisió de l'Estatut Marc per part del govern d'Espanya. No té origen. Aquí hi ha una mesa de negociació que nosaltres respectem, i hi ha tothom que hi ha de ser-hi, i seguirem aquest procediment, i amb el màxim respecte, evidentment, amb els professionals sanitaris. No?
1: Hi ha un tema que fa uns anys molta gent reclamava la fi dels peatges. Va acabar la fi dels peatges, i les coses, per un exemple comparatiu amb la resta de l'Estat, no? Que aquí es pagaven, el resta no. Es treuen els peatges, i el problema és de manteniment, el problema és que vostè sap perfectament que és una via central i que està deixada, però és que no només està deixada, es munten uns merders a l'hora de pujar i baixar per aquesta passet, que depèn del trànsit que hi hagi, de si hi ha accidents, si hi ha incidents, etc etc. L'altre dia Manel Nadal deia que s'estava començant a plantejar la possibilitat de tornar a pagar. Vostè considera que aquesta és una solució una altra vegada, una vinyeta, tornar a pagar?
0: Crec que això té origen en una sessió de control de la setmana passada, en què la màxima responsable dels comuns em pregunta sobre això, no? Uh-huh. I jo vull dir que haurem de fer tots una reflexió. Jo el primer, però també ells, i tots els grups polítics, perquè efectivament vam dir, a veure, sí, fora peatges, bueno, i no vam reflexionar suficientment sobre com finançaríem la millora de les infraestructures, la construcció de més infraestructures, i com garantiríem el seu manteniment. Vaig fer una broma, que de seguida vaig dir, escolti, no pateixi que compliré les coses, pensava per un moment que amb aquesta pregunta vostè m'estava demanant que fes la B40 sencera. Perquè també hem de pensar a les infraestructures que s'han de planificar, també les viàries. Fa 40 anys que tenim aquesta via encallada. 40! Perquè des d'aquí hem estat, que si passa, que si no passa, que si passa, que si no passa, que per on passa, per on no passa. En tenim acordat fer un tram, bueno, descongestionaria una part, almenys, de la P7. És igual, tenim l'acord que tenim, que ja és un pas endavant, no? Jo vaig dir, fem una reflexió, i estic obert a fer una reflexió serena amb tot l'arc parlamentari, de veure, bueno, com hem de finançar això i quin tipus de...
1: Què faria vostè?
0: No, jo escoltar, jo obrir una reflexió. No em faci anticipar res, perquè tot el que digui ara podria ser entès. Primer, és una via que no és titularitat nostra. Comencem per aquí, del govern de Catalunya, vull dir. Però jo crec que tenim obligació com a govern de contribuir a aquesta reflexió. Ara, hi ha també una directiva europea que estableix unes línies sobre com finançar aquestes el manteniment i les ampliacions d'aquestes vies d'alta capacitat. Jo estic disposat a obrir un debat serè i reflexió, i convido totes les formacions polítiques, ho vaig fer en seu parlamentari, ho torno a fer des d'aquests micròfons, a que ho tinguem. Si volem fer política amb això, jo també em faré. No, jo també em faré. Si volem fer una reflexió sèria de país a 10 anys vista, no el mes que ve, ni les properes eleccions municipals, jo estic d'acord a fer-ho, disposat a fer-ho. El que constato és que ens vam apuntar tots a dir fora peatges, efectivament hi havia una base de que aquí es pagava i altres llocs no, que donava peu a això, però no vam reflexionar sobre què faríem quan els peatges estiguessin aixecats i ara ens trobem com ens trobem. No? Bueno, doncs jo estic disposat a fer aquesta reflexió i em comprometo a fer-la de forma serena, reposada i sense una, diguem-ne, visió estrictament electoral que no ens ajudarà a resoldre-ho.
1: Ens queden 10 minuts. Deixa'm preguntar-li pel català. Tenim un problema amb el català a Catalunya en aquests moments?
0: El que estem en aquest moment a Catalunya, tenim un pacte pel català ampli i estem destinant més recursos que mai. Jo,
1: però no m'ha respost, eh?
0: No, i estic dient que hi ha un instrument que crec que és necessari per abordar el reforçament del català, i estic dient que hi hem destinat més recursos que mai, i estic dient que jo no tinc una visió negativa del català. Tinc una visió que, efectivament, hem de reforçar les polítiques amb el català, i tant de bo ho fem també amb una visió transversal i sense voler fer política amb el català. Llavors, jo estic en aquesta posició. Hi han coses a fer? Per descomptat que sí, però veig molta capacitat d'incorporar-nos els parlants. L'altre dia vaig assistir en el final de curs del Consorci de Normalització Lingüística i era bastant emocionant veure gent nouvinguda com doncs, està aprenent el català i se sent integrada amb la llengua i identificat perfectament que el català és un signe de la identitat de Catalunya i que volen incorporar-se i integrar-se en aquesta societat i l'aprenen. I són molta gent que n'està aprenent. No? 150.000 places, em sembla, que tenim aquest any. Bueno, i hem augmentat. Per tant, hi ha molta feina a fer, però crec que l'estem fent.
1: Però la realitat és que, per exemple, l'àrea metropolitana de Barcelona només un 25% de la gent parla català.
0: Vostè mira les enquestes d'usos lingüístics, que tenen una sèrie històrica, i efectivament són dades que hem de millorar, però estem posant els recursos per fer-ho, i també hi ha, en número absolut, més parlants que mai, no? Per tant, el català, diguem-ne, que vinguin noves persones a Catalunya, que les puguem incorporar com a parlants, és un repte de futur que el meu govern entoma amb els recursos que fa falta, entoma dedicant-hi els recursos que fa falta dedicar-hi, no?
1: No m'escaparé sense preguntar-li, perquè s'ha parlat amb José Luis Rodríguez Zapatero aquestes últimes setmanes.
0: Sí. Sí.
1: I com l'ha vist?
0: Ho he vist amb ganes d'acabar-hi les coses i d'explicar, diguem-ne, la seva versió. Naturalment té un eix jurídic, un eix judicial, que és el que ha de prioritzar ell, però ho he vist, diguem-ne, al principi molt afectat i després doncs, ja amb ganes d'explicar-se i de donar la seva versió de les coses i jo doncs, bé animat a que així ho faci. No? Hi ha una cosa que es diu presumpció d'innocència, no? I jo sí que he parlat amb ell i no me n'amago i ho seguiré fent, eh?
1: Sorprèn tot el que està sortint d'ell? Les joies...
0: Jo, si dius que no sorprèn, sí que sorprèn, no? Però jo tinc confiança, primer, en la presumpció d'innocència i, segona, les explicacions que ell pugui anar donant, no?
1: Clar,
0: crec que s'ha de respectar la honorabilitat d'aquesta persona, i, en fi, tothom sap l'origen d'això, de la investigació, dic, i, bueno, ell s'ha d'explicar, jo confio en la seva honorabilitat i confio en la presumpció d'innocència, demano que respecti i confio que ell donarà les explicacions que hagi de donar.
1: Avui una enquesta a La Vanguardia que parla que el 60% de la ciutadania de l'Estat considera que els jutges no són imparcials. Li sembla casualitat que tots els negociadors del PSOE en Junts per Catalunya estiguin imputats?
0: Miri, jo no vull entrar en... A mi, que la reflexió que jo he fet en alguna ocasió respecte a això és la següent, no? Si vostè parla amb representants de l'àmbit judicial, o amb tothom és la independència judicial, la independència és un requisit per la imparcialitat. A vostè li garantim que és independent perquè no depengui de ningú i pugui emetre els veredictes que correspongui a les resolucions judicials de forma imparcial. Per tant, a mi em preocupa que hi hagi una visió de manca d'imparcialitat per part de la justícia. Aquest és el punt. No? Això és un punt, un toc d'atenció. Jo confio en la justícia? Sí. Sí, perquè té diferents instàncies que es poden dir jo no puc no confiar en la justícia, confio en la justícia i espero que prenguin consciència.
1: En tota la justícia, creu?
0: Home, hi ha jutges que no estan actuant, hi ha jutges que... En fi, però amb la justícia com a sistema, sí, com a poder devastat, i confio i espero que prenguin també en consideració que d'entrada la demoscòpia ens diu que una part important de la ciutadania posa en dubte o tenen una aparença davant de molta gent de poc imparcialitat. Això és una cosa que han d'abordar ells mateixos i han de saber corregir i parlar menys, potser, d'independència i parlar més d'independència com a requisit per sempre. Llavors, d'avui de més, permetrà que en atenció a la meva responsabilitat institucional no digui... En fi, no respongui directament a la pregunta que vostè m'ha fet.
1: El sorprèn que gent que han estat companys de viatge directes del president del govern d'Espanya no veiés Pedro Sánchez el que els acompanyava? Parlo d'Ábalos, parlo de Santos Cerdano, fins i tot el propi Zapatero.
0: Però la reacció que jo he vist del president del govern no tinc cap dubte que no ho veia. Cap dubte. Perquè he vist com ell ha reaccionat al respecte i com ell s'ha sentit, diguem-ne, decebut i fins a cert punt traït per aquests comportaments, no? Bé, això ens diu que hem de fer al màxim, encara més, per evitar que això passi, però sobretot que quan passa hem d'actuar amb molta contundència i crec que en aquest sentit ell ha actuat amb molta contundència. D'altres que en parlen molt, quan es troben en situacions a casa seva, no actuen amb la mateixa contundència que reclamen sempre que passa això a casa del veí.
1: Part dels partits polítics que li han dit que han donat suport a Pedro Sánchez li diuen ara que plegui, que s'aparti. Parlo, per exemple, de Junts per Catalunya i parlo del PNB. Si perds el suport de qui et va votar perquè fossis president, no hauria d'anar a eleccions.
0: Em sorprèn aquesta amnèsia transitòria de Junts respecte al Partit Popular. Em sorprèn molt. Molt. Deixi-m'ho qualificar respectuosament d'amnèsia transitòria. Mm. Em sorprèn molt. Hi ha dues vies. La via d'avançar, la via progressista, la via que representa el president Sánchez, la via de la involució. Ara llegeixo comentaris del Partit Popular. 12 diputats a Catalunya. Catalunya no està al servei del Partit Popular. El Partit Popular hauria d'estar al servei de Catalunya. Per exemple, demanant que es faci efectiva l'amnistia. Per exemple, facilitant que el català sigui llengua oficial a Europa. Per exemple, facilitant la millora del finançament autonòmic. I per això em sorprèn aquesta amnèsia selectiva i transitòria, espero que sigui transitòria, de Junts per Catalunya.
1: El millor que podria passar és que el president Puigdemont tornés com més aviat millor.
0: Sí, per mi hauria de ser aquí. Jo ho he dit des del primer dia de la meva investidura. Des del primer dia que torni. I ell, i que el senyor Junqueras vegi aixecada la seva inhabilitació i que totes les persones que estan pendents que es faci efectiva l'amnistia, diguem-ne, doncs vegin que és efectiva per ells, no?, pels seus casos.
1: Té por de la reacció del Tribunal Suprem després del que dictamina el TJUE? Sí,
0: jo por no en tinc. No es penqui, però por no. Penso que ja n'hi ha prou. Que ja n'hi ha prou. He demanat des del primer dia que l'amnistia sigui efectiva. I he dit que tinc tot el respecte pel Tribunal Suprem i pel Poder Judicial, però el mateix respecte el demano pel Poder Legislatiu, que va fer una llei clara i diàfana en aquest sentit, i demano que s'apliqui, bueno, perquè així es confongui el nostre sistema polític. I el Congrés dels Diputats, el Poder Legislatiu, ha pres una decisió que ha de ser respectada, en aquest cas pel Tribunal Suprem. Espero que això passi el més aviat possible. De fet, ja hauria d'haver passat.
1: No m'ho dirà, però li pregunto. Vostè sap quan seran les eleccions al govern d'Espanya?
0: No ho sap, això ho sabrà el president Sánchez, i penso que ell en aquest moment tampoc ho sap. Penso que ell ha marcat un objectiu, que és durant el 2027, jo crec que idealment acabant la legislatura. Penso que aquest any és un any important perquè és l'últim any dels fons europeus. Fixi's vostè, Catalunya ha sigut la comunitat autònoma que més fons europeus ha pogut invertir, 10.180 milions d'euros, si no m'equivoco. Vam presentar-ho fa la setmana passada, em sembla que va ser, vam presentar aquest balanç, no? Això també té bona part amb tot el comportament econòmic d'Espanya i també de Catalunya. Ell ara presenta uns pressupostos generals de l'Estat. A mi em sembla que haurien de tirar endavant aquests pressupostos i que aquesta majoria plurinacional i progressista hauria de fer aquest gest important per donar un horitzó. I, bueno, veurem si això passa o no passa, i a partir d'aquí ell prendrà la decisió. Ell sí que ha dit que, en qualsevol cas, seran durant el 2027, i penso que anirà veient com evolucionen les coses i prendrà la decisió que cregui oportuna, no?
1: Hi haurà crisi de govern? Té previst fer-ne alguna, primera? I segona, si vostè també té la intenció d'esgotar el seu mandat?
0: Jo tinc la intenció d'esgotar el meu mandat, crec que és positiu, crec que aquest acord pressupostari, bueno, em dona horitzó per poder-ho fer, i estic content amb el meu govern. Jo amb això sóc... les persones necessiten estabilitzar els seus equips, estabilitzar el seu projecte a cada departament, d'acord amb el pla de govern que tenim, i estic content amb com està el govern fent les coses. No?
1: Hem d'acabar, ja hem acabat, és un quart d'onze. Només una última cosa que aquí en parlem molt, que és amb el tema de l'ensenyament, el tema de les xarxes socials. Ja ha dit el president del govern d'Espanya que ell és partidari que els menors de 16 anys no puguin entrar a les xarxes socials. Jo li preguntaré d'una altra manera. Vostè creu que determinades xarxes socials han facilitat de la crispació que hi ha en aquests moments en la política, no només espanyola, sinó europea i fins i tot mundial?
0: Sí, sí, sí, ho crec. I crec que, a més, està esbiaixat, això. Sí, ho crec. I crec que hem de fer una reflexió sobre això, efectivament. I, en fi, tenen coses positives, però abans és que en alguns casos, en molts casos han contribuït a la polarització, a la crispació, a tancar, a que no hi hagi un espai comú, una plaça pública, una àgora pública de debat, en què tothom es relaciona amb aquells que pensen el mateix que ells, i ens anem enfaristolant, i anem cada vegada, diguem-ne, radicalitzant més el nostre pensament sense poder escoltar ni conversar amb el que pensa diferent, que moltes vegades et pot fer matisar el teu punt de vista o fins i tot fer-te'l canviar, no? Sí, sí, penso que han tingut en aquest sentit una influència negativa, i penso que, a més, no és tot això, res d'això és innocent, no?
1: Pot fer el president de la Generalitat alguna cosa, té competències perquè també pugui fer que els menors de 16 anys no tinguin xarxes, per exemple?
0: Crec que això és hauria de ser una política, ha de ser una política d'abast europeu. I tot i així ens costarà. Són gent poderosa, eh? Són gent poderosa, amb molts diners, desenganxats de la realitat. Es pensen que amb els diners ho poden fer tot. S'equivoquen. S'equivoquen. Però
3: hi ha una estratègia darrere.
0: Però
3: no és neutral, tot
0: no és neutral. Però ha de ser Europa que posi peu en paret. I aquí Espanya pot influir de forma important a Europa, i nosaltres també que puguem influirem, però amb això s'hi ha de posar un aturador. Ha d'haver-hi una plaça pública, un lloc, una esfera pública, una conversa pública en què tots ens puguem escoltar i puguem dialogar, com passava no fa tant anys. Les xarxes socials han fragmentat aquest espai de conversa i t'acaba relacionant si vades només amb els que pensen com tu, i això no... Hi ha un llibre de Michael Sandel que explica això molt bé, El diner no ho compra tot, però que fa referència justament a això. No? Ell diu, quan jo anava al béisbol amb el meu pare, ell és nord-americà, doncs hi havia general i tribuna, però tu allà relacionava, el director de l'empresa es relacionava amb l'operari i anaven tots al mateix bar a comprar el mateix entrepà i tots es parlaven. I ara no. Ara tu pots anar a la llotja tancada amb què només et veus amb els teus i surts per una porta diferent i no et barreges. I per tant no veus... les inquietuds, els pensaments d'altres persones que són diferents a la teva classe o al teu grup. I això, les xarxes han contribuït de forma nefasta des del meu punt de vista, això, no?
3: Va haver el tour?
0: Avui, ara vaig, quan vostè em faci ja les últimes preguntes...
3: No, deixa'm pau. Va cap a Granollers, no, suposo?
0: Vaig a Granollers i no vaig poder anar-hi ahir, per raons òbvies, dissabte tampoc, no? I, bueno, avui sí que estaré a Granollers a la sortida del tour, no?
3: Setmana de vacances?
0: Sí, descansarem uns dies.
3: Irà cap a veure el president Sánchez o no?
0: No estic encara decidit, però sóc home de costums bastant fixes.
3: Pues llavors, sí. President, moltes gràcies i molta sort.
0: Un plaer, gràcies a vostès.
3: Gràcies. Són les 10:18.

0: Avui, amb l'advocat Joaquim Forn i els periodistes Màrius Carol, Mònica Terribas i Josep Martí. A l'ull de poll, Pere Mas.
1: No, l'ull de poll el faig al final, eh? Però si vols et faig un petit spoiler. És que he apuntat moltes coses de l'entrevista amb el president. Tinc algun dubte. No sé si és que l'amic Martí li ha anat molt bé el cap de setmana i se li nota. I tenia la impressió que he vist el president, no diré com tens, però l'he vist entre contundent i una mica...
2: accelerat.
1: Seriós potent, diguem-ne, per ser diplomàtics. I també una mica pilotes fora, però últimament política passa per aquí, política que hi ha pilotes fora, perquè hi ha temes on podria haver sigut més contundent. Quan ho ha volgut ser, també ho ha estat. Això és veritat. Però ja em reservo per l'ull de poll, que et faré un magnífic retrat de... M'he quedat amb ganes de preguntar-li pel Mundial, també. A veure si estava seguint el Mundial. L'hem preguntat pel ciclisme?
2: No té pinta de poder seguir el Mundial.
1: No,
2: i amb tot el que està passant al país. Sí, no. I a més és algú que li agrada estar als llocs quan toca ser-hi. Vull dir que no crec que estigui davant de la tele veient el Mundial. No crec que estigui fent Rajoys.
3: No, que per cert, deixa'm dir que amb el tema dels incendis podríem passar les mateixes tertúlies que vam fer fa un any.
1: Sí.
3: I fa dos, perquè Josep Martí... quan l'incendi de les Terres de l'Ebre val pràcticament el mateix que pel que comentàvem ara, aquesta de les Gavarres. No?
1: Perdona, però aquí el president ja va dir l'any passat, amb això li dono raó, sobre bosc, que és una cosa molt impopular de dir, i quan has de treballar tres arbres pel que sigui, o per posar unes plaques fotovoltaiques, o per posar un autopista, el que sigui, sembla que no es pugui tallar ni un arbre, i en realitat se n'haurien de tallar molts d'arbres. I tu veus gent que en sap molt d'això. I això el president ho va dir fa un any ja.
2: Però per això li he preguntat pel Plater, perquè al final la resposta del territori és alerta, no ens convertiu el territori en plaques, etcètera. A lo millor hi ha alternatives de fer moviments dins d'aquest pla de creació d'energia eòlica i fotovoltaica fent els tallafocs dels boscos, no?
4: Són converses que tenim cada estiu, Jordi, i l'any que ve, si vols, podem apostar ara. Què et vols jugar? 20, 40, 100? La tornarem a tindre, si irà pues, en un altre lloc. No n'anomenem cap per no cridar el mal temps. Hi ha una part de la conversa que sempre ens la oblidem, que és que vivim al Mediterrani i a l'estiu se cremen els termes municipals. Altra cosa és pues el que diuen els bombers, els que toquen el tema i en saben, no? La nova generació de focs, totes aquestes coses. Però la qüestió és que sempre acabem saltant a la gestió forestal, i a la gestió forestal pues, el que anem veient és dir, pues, això, l'any que ve tornarem a utilitzar els mateixos arguments, i és una mica la cançó de l'enfadós, perquè hi ha una cosa que no pot, que crec que els governs poden aplicar recursos a algunes coses, però en veritat estem criats per a pensar que els governs poden fer tot. Els governs hi ha una cosa que no poden canviar, que és la... salvo que es converteixin en totalitaris, que és la manera com ha decidit viure la seva població i quins són els valors que la seva població ha fet seus per gestionar el seu dia a dia. I esta és una societat que al camp no vol viure, salvo al cap de setmana, que a més quan al cap de setmana vol la taula parada i que les coses estiguin més o menys com si fossin un conte de fades. Però la gent no vol viure al camp, al sector primari. Les estructures polítiques, des de la Unió Europea principalment, va decidir anys que eren el canvi de cromos per a d'altres activitats que considerem més importants. Per tant, no tenim relleu generacional ni amb agricultura, ni amb ramaderia, ni amb pesca. Aquesta és la manera com hem decidit veure. Això un govern ho canviarà? Pues un govern no ho canviarà. Un govern pot anar posant pedaços, pot anar aplicant-hi recursos, però lo substancial és que tu tingués tots els quilòmetres quadrats de Catalunya d'una manera o d'altra en rendiment, i per tant que el foc ho tingui més difícil per a guanyar-te la partida quan diu aquí estic, que cada any diu aquí estic perquè estem al Mediterrani, doncs això és molt complicat i molt difícil de canviar.
5: Avui l'Antoni Puigverd fa un article molt interessant a La Vanguardia que explica que fa pràcticament 100 anys, en el 1928, va publicar un llibre, el Joaquim Ruïra, Entre flames, que parlava, diguem, d'una devastació de les Gavarres, com va estar a punt d'haver-hi aquest cap de setmana, no? Vol dir, no estem davant d'un fenomen nou. I jo sentia aquests dies, sembla que era el president del patronat de les Gavarres, i explicava les coses que s'han fet. No és que no s'hagi fet res, no és que no s'hagin fet tallafocs, no és que no s'hagi intervingut, diguem, en el territori. El problema és que tenim el país que tenim i tenim les condicions que tenim i de cop i volta, doncs, a part de l'onada de calor tremenda que hi ha hagut, amb unes altíssimes temperatures, va haver-hi una conjunció de vents entre la tramuntana i la marinada que va fer que això, doncs, en fi, les... Deia una cosa que és curiosa. Fa uns anys, quan hi havia un incendi a aquesta zona, doncs les pinyes saltaven 100 metres. Ara estan saltant a un quilòmetre. Va, esclar, és com, això com ho... Ja pots fer tallafocs, eh? O sigui, hi ha coses que ens hi haurem d'acostumar, o intentem, diguem, millorar el planeta, això que, en fi, que li comentava jo amb el president de la Generalitat, de dir, escolta, és que, però és que resulta que el pròxim Parlament de Catalunya, quasi bé la tercera part seran negacionistes, els que s'asseguren allà. Vull dir, és difícil, actuar sobre un territori quan hi ha una part de la gent que, en fi, surt al carrer, se li cremen els cabells i diu, és culpa del govern. No, és culpa del govern, és culpa una mica de tots, perquè
2: però
5: hem de fer les coses d'una altra manera.
2: Però quan se't
5: cremen
2: els teus cabells, aleshores deixes de ser negacionista. És a dir, està el pèndol on està a nivell polític i el trumpisme d'estar per casa que tenim aquí, doncs farà el seu recorregut, sens dubte, en el Parlament i en el Congrés, amb intensitats diferents, però la realitat s'imposarà. I aleshores, molt bé, doncs faran un recorregut polític, com el va fer en el seu dia Ciutadans, etc, i ja està. Però la realitat s'imposa. Quan se't cremen els teus cabells, no hi ha negacionisme que valgui, perquè
4: la realitat,
2: se't crema la casa, saps?
4: La realitat, Mònica, és que cada any el món es bat el rècord de consum de carbó i de petroli.
2: Sí.
4: Aquesta és la realitat. La realitat és que Xina, que ha fet grans esforços, no només pel... No sobretot pel medi ambient, sinó per a guanyar competitivitat energètica en temes d'energies renovables. Fa dues setmanes el partit, o l'òrgan aquest que controla tot allà, va fer una nota dient, escolti, carbó i petroli, perquè el primer és la productivitat. Tens a tot el continent sud-americà que el que diu és, escolti, vostès han fet han fet via abans, nosaltres descarbonitzin-se vostès, nosaltres ja vindrem o venim, però si ens paguen, perquè tenim dret a fer el nostre camí. Tens sota Àsia, tens els Estats Units,
2: però...
4: que no és només el trumpisme, és la societat americana que a l'estiu vol tindre els hotels,
2: sí,
4: i tots,
2: sí,
4: els...
2: Però, Josep, tenim un problema
1: que recula.
2: Que hem
1: dir,
2: de... Que...
1: Els documents de la Unió Europea...
2: Que n'haurem de començar
1: ja no
2: a parlar ja, ara,
1: grans.
2: Perquè...
4: I després, deixeu-m'ho dir, també, de dir, i més enllà de tot això, no hi ha ni una sola persona que ens està escoltant que aquest estiu, si pot pujar en un avió o anar-se'n en un creuer i ha pres aquesta decisió, ho deixi de fer perquè pensi... Algú hi haurà, naturalment. Però no hi ha ningú que vulgui canviar els hàbits. D'una persona de 30 anys avui, aquí, per conscienciar que estigui en el canvi climàtic, s'ha gastat, diguem-ne, l'equivalent a 1.000 persones de fa 30 anys.
2: Però
4: això que
2: ningú està disposat a canviar els hàbits, no estic d'acord. Hi ha molta gent que està canviant els hàbits de consum quotidià i del que compren i de com ho compren i de com renten la roba, i a poc hi ha molta gent que està prenent consciència d'això. Això d'una banda. I una altra de les coses que haurem de... No sé en quins entorns es moveu, però en els meus hi ha molta gent que canvia hàbits i ho fa no només en funció del canvi climàtic, sinó perquè han començat a pensar potser amb el que deia aquella noia desesperada l'altre dia, dient, s'està cremant, coi, mirem a veure com vivim. Però el que és evident és que ara hi ha un factor més que la humanitat ha generat, que és la IA, que consumirà un 2% de l'energia a nivell mundial. És a dir, el consum d'electricitat que genera la IA, que fa funcionar la IA i les centres de dades i les refrigeracions, okay, és un 2% de l'electricitat al món. I això... És un drama, perquè l'altre dia el llegia, crec que era ahir, l'article del Dalmau parlant de que és molt important tenir una gran, un gran pool geoestratègic d'IA, Catalunya, tal, tal. Molt bé, però això menja aigua i això menja recursos energètics a tot arreu.
5: El que no faci Catalunya, és a dir, el que no faci Europa, ho faran els americans, que és el que estan fent.
2: Escolta, Màrius, que no ho dic en contra del projecte, ho dic perquè la humanitat ha generat això.
5: Segur, segur, i està aquí.
2: I està aquí.
5: I s'ha de gestionar.
2: I això accelera tot. Per què? Perquè no renunciarem a la IA. I la IA consumeix moltíssim.
6: Deixa'm dir al costat d'això una cosa que ha dit el president, que no tenia dades, però que quan parles de renovables i diu tenim un pla que afecta un 2% del territori i som incapaços de posar-nos d'acord, jo crec que aquest és un dels mals que tenim. Més quan Catalunya està al darrere, ja no d'Europa, d'Espanya, en quant a producció d'energia renovable. Per tant, jo crec que aquesta és més una reflexió a fer. Nosaltres... ho volem tot, volem que no ens afecti el paisatge, volem que no ens afecti res, llavors això és una cosa que no...
2: Sí, sí, claríssim. No
6: és impossible de fer.
2: Però que jo...
6: No quadra tot això.
2: Que jo no estic d'acord amb el que diu el Josep, per variar amb algunes coses, que és que ningú està prenent consciència i ningú està renunciant a les coses.
5: Sí, consciència real.
6: Però a l'hora de la veritat, jo crec que ens costa acceptar determinades coses. I veurem quan s'ha de posar les centrals eòliques o les centrals solars a les protestes que hi ha al territori. Ningú les voldrà.
2: I després hi ha una cosa que deia el president Illa, que té tota la raó, que és hem de saber construir el país que volem integrant a la gent. Una de les primeres coses, tu li has preguntat per l'educació, evidentment no hem pogut aprofundir més en això, però el fet que hi hagi moltes persones que renuncien a l'escola pública perquè consideren que els nens no avancen prou, perquè estan barrejats amb persones nouvingudes i que els seus nanos no han d'anar al mateix ritme, no sé què, tal i qual, doncs això empobreix i molt la capacitat d'integració. És a dir, una escola pública potent, uns instituts potents, públics, amb els recursos que toquen, però també amb les famílies de tots els nivells socioeconòmics i procedències juntes, veient-se i ajudant-se i tirant endavant, contribueixen i molt a la integració.
7: He d'anar a la publicitat, però continuem parlant ara d'aquest tema. També hi ha una realitat amb el tema, ha reconegut el president de la Generalitat, que passem de 6 a 8 milions i que ens n'haurem d'adaptar. Però això vol dir que no estem adaptats. Això vol dir que hi ha molta gent que veu coses que no li agrada veure. Però, en fi, ara de seguida en parlarem aquí al Món a RAC1, perquè aquest és un... Vaja, hi ha habitatge i immigració, seran els temes cabdals. Un segon.
8: RAC1. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Com a maleta expert en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer Centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
10: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
11: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
12: Verisure. Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
13: Sona bé.
12: 4,3 litres de consum al 100.
13: Sona Qashqai Power.
12: I el 0% TAE.
13: Sona que estreno un Nissan.
12: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
14: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
15: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
16: No ho comparteixo.
15: El que he dit?
16: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
15: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
17: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això.
18: Toc, toc, toc, toc!
17: Movistar Prosegura Alarmes.
18: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
19: Cariño, ya ha dicho a la cuina.
20: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
19: De veritat?
20: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues.
21: Zoom. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
22: valorado
21: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
22: Y otra. Valorado.
21: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
23: ¿Qué pasa?
24: Que no em tanca la maleta.
23: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
24: Bé, si trec uns quants banyadors...
23: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
25: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
23: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
26: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
28: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
29: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
28: A més, té un 98% de carn.
29: És natural que es noti, oi?
28: Doncs sí, natural.
30: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
31: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
32: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
33: És per això que totes les veus de RAC 1,
34: les que sentiu habitualment i les que no,
35: us volem donar les gràcies.
36: Gràcies en nom de tots els departaments.
37: El departament tècnic.
38: La producció de programes.
39: Marketing.
40: La recepció.
41: Les xarxes socials.
42: El servei d'assessorament lingüístic.
43: Els estudiants en pràctiques.
44: Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
45: RAC 1. Tots som un milió.
46: El per què de tot plegat.
7: 20 minuts i les 11 del matí.
2: Està dient tonteries.
7: Qui?
2: No, ningú.
7: No, però el tema, en reitero, el tema de la immigració, crec que ha estat molt contundent el president de la Generalitat.
2: Molt.
7: Molt contundent.
2: A mi m'agrada molt el discurs que fa sobre això i que coincideix amb el president Pujol, per moltes que fa 4 dies va haver de sortir una altra vegada a recordar-li a la gent al país en aquest sentit, no? I jo penso com això coincideixen. I a més ha citat el llibre d'Immigració i Esperança del president Pujol. Em sembla que l'ha citat, se t'ha acabat mirant com dient, et queda clar, no?
7: Et queda clar, no? Com dient.
2: Però és veritat que quan els partits polítics catalans faran estratègia d'urnes, i estratègia de poder, i estratègia d'aliances a municipis, i estratègia tal, s'oblidaran d'això perquè, si no pacten amb aquests, doncs llavors pensaran... Vull dir, ara ja s'està començant a preparar el terreny perquè doncs aquelles persones que defensen actituds xenòfobes no siguin demonitzats perquè en un moment donat per ocupar una alcaldia o una diputació o una altra posició, doncs es pactarà amb ells, no? I això s'està preparant. I clar, molts diran, bueno, això el president Pujol s'ho pot permetre perquè està o sigui de la melé i està fora d'òrbita, però clar, els que ens hi juguem el sou no ho podem dir amb aquesta contundència perquè no sabem què passarà un cop les urnes parlin. Doncs hauríem de saber-ho. Hauríem de saber-ho abans de que parlin les urnes, el que farem en aquest sentit.
7: Josep?
4: A mi el discurs d'immigració del president és amb grinyola. Perquè el papa és una autoritat moral, però els països els governen les autoritats polítiques i han de gestionar realitats complicades. I, per tant, els països no es gestionen amb els discursos dels sants pares. Els sants pares marquen guiatges morals. I crec que hi ha un munt de gent que no discuteix la dignitat de l'immigrant. No l'ha discutit mai. i no he discutit mai que pogués mirar davant de... sentar-te d'algú davant d'ell, mirar-lo a cara, professi la religió que professi, vingui d'on vingui, tingui el color de pell que tingui, i sentir-te igual que ell, que ets una persona. Però això, diguem-ne, és el que parlàvem quan estava el president, és el plano de moralitat. Aquí no hi ha discussió. Però la realitat és més complexa.
0: Però ja està bé que hi hagi un plano de moralitat. Però és que els planos de moralitat...
2: Els líders polítics també han de tenir principis morals.
4: Sí, claro.
2: Vull dir, és que clar, per això tenim a Trump. Tenim a Trump perquè no hi ha criteris ètics i morals per governar.
4: Tenim una resposta de la ciutadania que s'agafa a propostes populistes de dreta, com se pot agafar en altres moments a propostes populistes d'esquerra, perquè hi ha una simptomatologia social basada amb la realitat, no amb fantasies, que fa que molta gent el que pensi quan un polític agafa un micro i fa el discurs com si estiguéssim a l'any 80, és que li estan parlant en xino i li estan parlant d'un país que no és el que ell trepitja.
2: Que tu dius que el president Illa no trepitja el país.
4: I jo el que dic és que amb immigració, que a diferència de tu, dius que t'ha agradat el discurs, a mi és un discurs que em sembla que no li diu a la gent el que està passant. I que, per tant, no és un discurs a llarg termini que eviti el que ell diu que vol evitar, que és l'estigmatització de l'immigrant. I dos, que no ajuda a que les coses a mig i llarg termini les puguem fer millor.
2: Però si t'ha posat exemples de com la política europea de tancar fronteres no ha funcionat, el que ha passat a la Gran Bretanya del Brexit, t'ho ha explicat, és a dir, el que t'està dient és tot el que s'ha fet per combatre la migració tal, tal, tal, l'únic que ha generat un desastre.
4: Trump,
2: i els 250.000 persones, 50.000 persones que ara regularitzaran, això és bo o dolent? Tu consideres que és dolent?
4: No, jo no considero que
2: és dolent. Jo considero que és positiu. Per què? Perquè aflora l'existència de persones que a partir d'ara cotitzaran aquí i pagaran els seus impostos aquí.
4: Això, Mònica, és una veritat a mitges. Perquè si saps una mica d'economia, si saps una mica d'economia, saps que l'economia real no funciona en un PowerPoint. És a dir, els estímuls per treballar en l'economia, diguem-ne, aflorada, tenen en compte moltes variables. Els papers és una més. Els papers el que et dona d'entrada és el paquet de drets i deures, també, no?
2: I deures.
4: Però, de dir, escolti, a l'hora d'agafar un treball donat d'alta a la Seguretat Social, doncs depèn. Perquè si per estar donat d'alta a la Seguretat Social el que em pagaran són 1.180 euros al mes, que és el que portaré a casa, i els estímuls per a mantenir-me en l'economia submergida són més potents, perquè tenim un sistema de protecció que permet una sèrie d'ingressos per una via, i després fent quatre cosetes per l'altra, doncs això ja es veurà. De la mateixa manera que tenim fa molts anys una llei que diu que a les persones que venen a ajudar-te a casa se'ls ha de donar d'alta la Seguretat Social, sí. I ara la gent que ens està escoltant, de dir, si poguéssim saber la veritat de quanta gent, a l'hora de dir, bueno, vostè vindrà 5 hores a la setmana, sí. Miri, li pagaré 11,50 l'hora i la Seguretat Social. No, acabarem pagant 13, però sense Seguretat Social. Vull dir que la gent fa els seus apanyos, i això ho sap tothom, i és així.
2: Però cada vegada però més hi ha gent que declara i que està regularitzant
4: després,
2: la gent que treballa a casa seva.
4: Josep, i després el discurs...
2: És a dir, aquest discurs potser era veritat fa 10 anys, però ara hi ha moltíssimes persones que estan treballant en feines domèstiques, que és el que et refereixes, i amb cures, i estan assegurant a la gent.
4: I molts
2: gent.
4: No.
2: Però moltíssims molts menys no. Que abans.
4: Bueno, més que abans sí, perquè hi ha una llei que ho fa obligat. Ara s'està incomplint la llei per no fer-ho per espai.
2: Però això és molt important,
4: El discurs de persones com tu de no veure les externalitats negatives de processos d'immigració massiva desordenats...
2: Que no t'estic dient desordenats, que no...

0: creixement de població no pot anar acompanyat dels recursos que tu necessites per equiparar els serveis a la nova demanda. Llavors, portes el país al col·lapse, ho fas alegrement, dient que el món és així...
1: Però l'economia del nostre país està en el col·lapse ara? L'economia del nostre país està en el col·lapse?
0: Una economia.
1: No, pregunto. Hola, en aquests moments, les dades objectives de creixement,
0: Mònica,
1: de Catalunya...
0: Ha fet l'informe Fènix, Mònica, clar, és que el que m'estranya és... El que m'estranya és aquesta aliança estranya que hi ha entre la gent, diguem-ne, que desacomplexadament sempre els manifesteu com a progressistes...
1: La paraula progressista model, que no l'he utilitzat mai...
0: Un model econòmic on els principals poders econòmics, el que insisteixen permanentment... és que el model que han de seguir és aquest del low-cost salarial. És a dir, no ho entenc, és que m'explota el cap, perquè dius, al final, el veritable progressista, en aquests moments, és el conservador, que mira la realitat i diu, escolti, no, aquest model no és sa.
2: Ara has fet una pirueta, eh?
1: Ara sí,
2: una pirueta, i les piruetes... És difícil caure.
0: No he fet cap pirueta. He senyalat aquesta aliança estranya del low cost entre el progressisme i el que el progressisme normalment tendia a criticar, que era un model econòmic on... Diguem-ne, la intencionalitat és necessitem créixer, però necessitem créixer sobre la base d'assegurar que el mercat de la car, de la importació de car per a treballar barato, ha de ser non-stop. I jo miro això i penso, com pot ser que aquestes aliances funcionin d'una manera tan acrítica?
3: Aviam, quin forn? No, a veure, col·lapse econòmic al país no n'hi ha, però col·lapse a les economies familiars hi és. Avui les famílies, la renda disponible de les famílies és inferior, i això no creix al mateix ritme que creix el PIB. Fa setmanes i mesos que ho estan explicant els
1: economistes. Però això és culpa de la migració?
3: No, però quan pensar que la migració, perquè les estem legalitzant, aportarà, no aporta en aquest sentit, simplement és una constatació. No aporta, bàsicament, perquè tenen poca formació, tenen uns sous baixos i depenen encara molt de les aportacions de les administracions. Per tant, el que tu aportes del que tu reps és negatiu, el saldo és negatiu.
1: I els nostres petits i mitjans empresaris necessiten aquesta mà d'obra o no?
3: Sí. Però a costa de pagar els hipòcrits, t'ho estic dient, si es fa d'aquesta manera. Llavors, clar, a mi quan es fa un criteri economicista només d'això...
1: A mi m'agradaria que un dia vingui l'Antoni Cañete aquí, el president de la PIMEC, que parla amb petits i mitjans empresaris cada dia i que parlem seriosament sobre aquest tema. I dubto molt que faci un discurs com el que esteu defensant.
3: Sí. No, és a dir, jo no defenso cap discurs. El que estic dient és que ells necessiten mà d'obra i aquesta mà d'obra es basa en sous baixos. I això té un cost pel país. Simplement estic dient, això és una constatació. Com que legalitzem aquestes persones aporten riquesa, no aporten riquesa, aporten més costos a les administracions.
1: Bueno, no, més costos, potser...
3: En comparació, la comparació del que aporten econòmicament...
1: De manera immediata, sí, Quim, però aquestes persones, un cop estan aquí, la seva situació millora, comencen a tributar i comencen a funcionar, la piràmide demogràfica també... Ells contribueixen a que es naturalitzi com ha de ser la piràmide demogràfica, perquè nosaltres, entre altres coses, no estem tenint fills, i això ho estem veient, i tenim un nivell de supervivència d'edat que arriba als 90-95 anys. I la nostra gent gran està dels 60 als 90 generant despesa, que això no ens en oblidem mai, ens n'oblidem sempre d'això. Només parlem de la despesa pública que genera als migrants, però ens oblidem sempre de la despesa pública que genera tenir una població 30 anys no produint perquè els fem fora a través dels ERO's, etc, i els tenim amb subsidis i els tenim a casa dels 60 als 90.
4: Però han cotitzat molts anys, tot aquest gener. Vull dir que no estan aquí de gorra i gratis.
1: No, però t'estic dient...
4: Han estat cotitzant tota la vida.
1: No, escolta'm, acabem d'escoltar. No estic demonitzant les seves pensions ni de bon tros, sinó el que suposa a nivell de salut pública tenir una població envellida que genera despesa, per amor de Déu. Vull dir, i la paguem a gust, i només faltaria, i tot el que faci falta, i tot l'amor

0: infinit a tots els que estem aquí, que d'aquí 4 dies anirem amb caiato. Però és important no oblidar-ho, això, perquè sempre parlem del cost de la migració. Bueno, parlem també d'aquest sistema nostre que fa que la nostra gent, entre cometes, això, per posar-nos en el llenguatge que parlàvem països... ara, no tenen fills i les generacions més grans, afortunadament, perquè l'esperança de vida ha millorat, viuen molts anys.
1: Hi ha països que això ho estan abordant. Per exemple, Alemanya, per exemple, ja s'està plantejant la jubilació als 70 anys, mentre els nostres veïns francesos estan horroritzats d'anar-se a jubilar als 63.
2: No, jo crec... 63 està ara,
1: 63 està ara, per això.
0: Bueno, aquí acabarem
2: al 70. Si augmentar al 65 i...
0: Acabarem al 67, 70.
1: Les venes. Bueno,
0: però sempre que
3: puguis... Alemanya, el Frederic Merck ja demana 70, eh?
1: Per això. Bueno, però escolta, Màrius, una cosa, si la teva expectativa de vida... és de 15 o 20 anys, és lògic.
0: Però, Màrius, si pots, perquè començaran a haver-hi associades i en aquest programa etern, perquè aquest serà un programa etern juntament amb la versió, se'n parlarà d'aquí 5, 6, 7, 8 anys, totes les malalties derivades d'haver tingut una vida relacionada amb estar tot el dia connectat amb una pantalla,
3: sí,
0: farà que els cervells s'espatllin amb molt més ràpid que fa 30 anys.
1: No els podrem donar. Els nostres cervells no els podrem donar, no, perquè no.
0: I això generarà una productivitat... una productivitat menor dels nostres cervells.
3: Màrius,
0: si no, ja ho veurem.
1: No, vull dir, o sigui, ja ens hem sortit de tema.
3: Sí, sí,
1: vull dir,
3: però on estava? Molt no, de la migració, ja, sí.
1: Jo crec que ha sortit d'aquí una cosa que és certa, que és ha estat interessat el debat que ha obert el grup aquest d'economistes, 6 economistes que han presentat aquest informe
4: Fènix. Hi havia una nota prèvia del Cercle d'Economia que també anava en la mateixa línia.
1: Que venia a dir, hem de fer els números des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista social. Escolta, la gent no ve aquí per gust, eh? O sigui, la gent, si ve del Marroc o ve de Colòmbia i tal, o sigui, els encantaria segurament estar al seu país. O sigui, la gent ve aquí perquè no hi ha, segurament no hi ha futur als seus països, no? I llavors, aquí tampoc podem, en aquests moments, a Europa el que li agradaria, és dir, no, escolta, ara jo què necessito? Ara necessito 50.000 persones, doncs, perquè tinguin la tercera edat. I necessito 20.000 enginyers. Això no, el món no va així. O sigui, les coses es produeixen en funció de que hi ha països que la gent pensa que hi ha futur. I aquest país nostre, malgrat, doncs, en fi, si mires segons quines televisions, sembla que sigui el pitjor dels mons, i després resulta que, bueno, que podrien anar millor les coses, però Déu-n'hi-do el bé que anem, no? No ho sé, jo crec que és veritat que hi ha coses que no tenen que veure amb l'economia, que és que a vegades a la gent li canvia el paisatge i no tothom aquest canvi de paisatge l'entoma bé. Hi ha gent que pateix, hi ha gent que, a més, en fi, el dia que un que no ha vingut aquí doncs tira una pell de plàtano a terra, doncs pensa que tots els que venen aquí tenen la pell de... Sí, jo crec que estem en un món complicat, però segurament complicat, com quan als anys 20 van venir gent del sud aquí, i aquí, en fi, els dèiem els murcianos i dèiem les coses horripilants, sí. Tots.
0: O sigui, el transmissarià que deia el Santís, que no ho deia en sentit negatiu. Si
1: però
0: no...
1: vull dir, clar, hi havia algunes avantatges d'aquella immigració, no? Que és que no tenien la mateixa religió o no religió que nosaltres, tenien els mateixos hàbits de menjar, etcètera. Hi ha impactes que ens exigeixen
0: com a societat, que per això tenim una societat amb més recursos que la que tenien els nostres pares quan va arribar aquella migració o quan van arribar els meus avis venint de Granada, que segurament aquella migració estava sent acollida per una societat amb menys recursos que la d'ara. I ara aquesta societat que té molts més recursos, tant lingüístics com de tot tipus, té més possibilitats de trencar la barrera de la ignorància, que és moltes vegades el que genera la xenofòbia i el racisme, que és la ignorància. Com que l'altre és diferent de mi, com que l'altre porta un vel, i no me'n recordo de quan, en l'època, fa 4 dies, als anys 50, 60, les dones, si no anaven amb faldilles per sota genoll
1: i mantilla,
0: no ens en recordem ja d'aquella època, i no ens en recordem de l'època que les nostres platges estaven plenes de dones amb vestits de bany 3/4, i ja no ens en recordem de quan fa 4 dies les nostres dones, les nostres mares, no podien obrir un compte corrent sense permís del marit. És a dir, tenim una amnèsia molt aguda d'una situació social que nosaltres hem viscut. Aleshores, tot això és molt complexa, sí, és molt difícil, sí, però si fóssim una societat pobra, intel·lectualment et diria, vale, però som prou, tenim prou recursos per, com, per treballar.
4: Aquesta cosa de com que tenim recursos, ens hem de fer responsables dels problemes de tot el món. Màrius deia, venen perquè els seus països... No, escolti, Marroc no és el tercer món. Sud-amèrica no és el tercer món. Són països que estan per fer en alguns aspectes, però hi ha una primera confusió, que és fer el discurs com si, diguem-ne, la immigració fos una cosa de pateres. I, escolti, insisteixo, això no és estadísticament marginal. Hi ha gent que ve aquí, fa un exercici racional de dir, en aquell país se viu millor, me'n vaig, d'aquí una vegada estigui, acabaré portant la meva família... Però això és el seu interès. Després hi ha l'interès de que els països s'han de governar. I tu has de saber què tens sota els peus.
0: Però tu creus que la gent se'n va del seu país, de la seva família, de la seva cultura, del seu entorn, per senzillament només... perquè pensa que en un altre lloc
4: perquè
0: viurà millor?
4: Perquè pensa que aquí estiran millor, sí.
0: Sí? Només sí. Per això?
4: La
0: tu
4: majoria,
0: creus que és una decisió
4: sí.
0: fàcil, deixar-ho tot?
4: La majoria
0: tot?
4: No tenen una pistola al cap dient-li marxa o et fotrem un tiro o no tenen per fer-se un dinar. No baixi això, Mònica. Això són prejudicis d'occidental que a la resta del món a tothom se'ls menja les mosques. No baixi això.
0: Que li hem fet creure a la gent, a través, evidentment, de tot el sistema comunicatiu, que on millor es viu és Europa i Estats Units, això t'ho compro. Això t'ho compro. Ara, que la decisió de deixar el teu entorn no és una decisió que prenguis, doncs mira, tinc 1.000 euros i me'n vaig allà i deixo els meus fills enrere, els meus nens me'ls cuidarà la meva germana...
4: Jo no t'estic dient que no tingui costos i que sigui fàcil. Però el que sí et dic és, trenquem, per favor, la idea esta de que a la resta del món el que hi ha és gent sentada i les mosques al damunt. No, això no va així.
0: En
4: aquests països són més pobres que nosaltres.
5: Mosques n'hi ha, n'hi ha alguns llocs més que aquí. Llavors, i alguns llocs la gent ho passa bastant pitjor que aquí.
4: Però
5: hi ha problemes de seguretat bastant més greus.
4: Tu tens un país a gestionar. I un país, els fluxos migratoris els ha de controlar i els ha de gestionar. Perquè si no acabes fent un pa com unes hostes i és el que ens està passant. Llavors, seguir en la idea de dir, bueno, ara són 8 milions... d'aquí 2 dies n'hi serem 10, i si acabem sent 12 no passa res, perquè, perquè el papa diu que tothom pot anar per tot arreu. Vale, pues venga,
5: el Regne Unit, que és un dels països... Amb això no estic d'acord amb el president, no? Amb el president que deia, no? Que el Regne Unit el valorava molt. El Regne Unit només que comet disbarats des de fa...
0: No ho ha dit en positiu, en absolut.
5: No ho sé.
0: No. Torna-ho a escoltar.
5: Un
0: dels arguments del Brexit era que protegirien així tal, i que no l'espai Schengen i tota la història, i ara estan, mira com estan.
5: No, és que els he passat una cosa, és a dir... S'han negat a rebre doncs els electricistes i els lampistes polonesos i romanesos, etc. I el que els hi ha vingut no és millor, ja t'ho dic, i deixem-ho dir així. O sigui, tenen un problema brutal. I el control de fronteres, a vegades, si es porta a l'extrem, és que tu en aquests moments vas a un bon restaurant de Londres i tal, i entre el primer plat i el segon, escolta, pagaràs com si tinguessis un servei extraordinari.
0: Però ja no el tens.
5: Però ja no el tens. Vol dir que estan passant coses.
0: Els últims 10 anys, el canvi que ha fet el Regne Unit és extraordinari. I si vius
5: allà i tens una criatura i tal, intenta buscar una persona. I què fa la gent? Se l'enduen d'Espanya, de no sé qui i tal. O sigui, estan passant coses al món.
4: Estan passant coses, i saps per què ha passat?
5: Perquè quan intentem posar allò...
4: Portes
5: al campo, que diuen,
4: durant dècades el que s'ha fet és tractar el fenomen migratori des del punt de vista únicament econòmic, al servei de la city. i que hi haguen camarers, encara que tu acabis pagant 200 lliures per un dinar o per un sopar, que després han de viure assinats a qualsevol barri del sud de Londres o del nord de Londres. I la factura d'això és que quan un país deixa de semblar-se amb ell mateix. Venga. I que hi ha zones senceres del Regne Unit que semblen Pakistan. I llavors els anglesos els hi surt el racisme i diuen, fora de la Unió, Johnson. I després Starmer, saps què et diuen? Ara que estem llegint els mitjans de comunicació continentals i dir, no, ara els anglesos, si poguessin, se repensarien. Deixeu-los tornar a votar. Tornar a votar, saps qui està fent cua? Un paio que es diu Farage. Bueno, que no és que siga racista, és que és lo següent. Llavors, tu la realitat
0: ja
4: la
0: deixes podrir...
5: Aquest és un
0: oportunista.
5: Un oportunista milionari que es ven el millor postor, que no té ideologia ni té entranyes.
4: Tu deixa,
5: és el pitjor.
4: Deixa podrir, perquè els catalans no som diferents. Deixa podrir prou la situació i amb 10 anys tindràs a Oriols o qui sigui representant les mateixes idees al Saló Verge de Montserrat.
6: Molt bé, són les 11 i 4 minuts. Aquí comença... Aquí
5: la Verge farà un miracle. I la Verge farà un miracle.
6: Oriol, perquè jo he tornat a la fe. Un moment, que us deixo amb la Mònica Hernández.
5: He tornat a la fe.
6: Home. Sí, perdoneu, eh? Vinga, va, Mònica, seu.
5: Ah, te'n vas?
7: Una cosa? Quina cosa?
0: Va,
5: te'n vas?
0: Ja, no m'estranya. Jordi, l'estens deixa. Escolta, però quan acabem?
7: Sembla que és l'última.
8: Us en queda una. Acabem el 17 de juliol. Ara de cop
7: se'n va, no?
8: Marxem de vacances. Bueno. Per tant, us en queda una.
5: És el moment aquell del Capri, diu l'amor se'n va i ella es queda.
0: I ella
5: està aquí.
8: Sí, però jo a l'estiu no em quedaré pas, eh? Es quedarà Sergi Embúdio, a mi deixeu-me fer vacances.
4: La Mònica està molt morena, eh?
8: Sí, però molt.
7: Perquè has hagut de córrer per les vinyes del Penedès.
8: Quan tens fills petits, t'has de banyar moltes hores.
7: Petits, però si són adolescents.
0: Això
5: és petit?
0: Home, a veure, Mònica.
8: Jo faig sincronitzada amb la meva filla de piscina.
4: Això és color de mitjan de gòsia, eh?
7: Bueno, sí. Conec molta gent que té fills petits i no està tan morena com tu, vull dir que és una cosa molt estranya.
8: És problema seu. En tot cas, no parlem de la meva morena, no, quan passen 5 minuts de les 11.
7: Perissur!
0: Podríem acabar, sisplau.
8: Pere Mas.
7: Ah, ja em toca.
8: Pere Mas, Pere ja em toca.
7: Perissur, no ve això de les alarmes?
8: A mi m'ha dit el Basté, dóna-li pas a l'ull de poll del Pere Mas i jo faig el que diu el cap.
7: Doncs pa'lante, ull de
8: poll. Vinga, pa'lante.
7: Bueno,
5: el cap no és allà on porten les...
8: Bé, el meu
7: com,
8: cap.
7: Com es nota que quan el gat no hi és, els ratolins ballen, eh? Perquè ha sigut marxar al Basté i ja quan se'l catxondeo aquí...
8: Això sempre passa, eh?
7: Sí, sí, per això dic això del gat i els ratolins. En fi, ha estat un matí... ha estat un matí marcat per la presidència. Mira com riu l'amic. Ara ho explico, això.
8: Amic Quim Forn, eh?
7: Exacte, sí, és veritat, si no diguem el nom. Matí marcat per
8: tu
7: la presència...
8: Tu no estàs per dir noms.
7: No, exacte, ja abans... El president MHP del Monarracú, diguem-ne, bueno, que ha vingut Salvador Illa, això s'ha notat a l'ambient, és el matí aquell de les grans ocasions, que apareixen tot de jefes mudats i jefes de diferents plantes per venir a fer el parabien i la recepció al president Illa i tot el sèquit, ara ho repassarem, però abans hem parlat una mica de tot.
5: No cal que expliquis algunes coses, són íntimes.
7: A veure, que no he dit comitè... No he dit comitè de benvinguda i piloteig, que és el que he pensat, però això passa... O sigui, jo deia a Catalunya Ràdio, ja passava això, com venia el president, sempre hi ha la
5: com. Però per què et vols arruinar?
7: Sempre que ve un president, hi ha el comitè de benvinguda i piloteig, sí o no?
0: Perdona, jo avui trobo que ha sigut com molt discret, aquest espai.
7: Estava allà fora, perquè tu no ho veies, però ho veia pel vidre. Però és igual, això, ja està, ja havia acabat, jo, amb aquest tema. Perquè abans, ara farem el repàs del president, hem parlat de focs, hem saltat el canvi climàtic, a les energies renovables, a les granges d'intel·ligència artificial, pam, i hem saltat a la immigració, i aquí ha hagut una mica la tradicional enganxada, però com molt civilitzada, ha estat una confrontació d'idees, més que l'enganxada tradicional entre el Martí i la Mònica, però ja dic, menys que de costum. Al final, la Mònica ha demanat que vingui l'Antoni Canyete de la PIMEC, a veure què hem de fer amb els immigrants i tot això, per tant, Jordi Maria, que s'ho apunti. I una altra cosa, a veure, estem dient per la ràdio que ve l'onada de calor, no? Venen 3 dies que fotran una calor acollonant, és correcte, no? Mm. Aquest estudi és la tercera glaciació planetària.
8: Sí, com fred que pela.
7: O sigui, jo mai he tingut tan fred una ràdio com avui durant tota l'entrevista i no crec que tingui a veure la visita al president Illa, més aviat amb la temperatura que hi ve aquí dins, però de veritat ha fet molt de fred. Abans hem parlat dels pilotes de Trump, el Màrius vol fer una avantguàrdia sencera d'això. A veure, l'avantguàrdia de sortir cada dia.
5: Un article.
7: No, has dit, ha acabat dient, no, fes un avantguàrdia de seguir. Així tenim entretingut, tot sencer.
5: Ja n'hem fet un.
7: Veus? Que... Pues ja està, està molt bé. Vinga, compri l'avantguàrdia, compri l'avantguàrdia de ser i compri tots els productes.
5: Parla del Trump i...
7: Bueno, el president Illa. El president Illa ha vingut amb la camisa blanca aquella que es posa bastant, diguéssim, va bastant en camisa blanca, sense corbata, que ara és una mica la tendència. S'ha pres una infusió, diria que de té verd, no n'estic molt segur perquè he anat mirant així dissimuladament que prenia, però era o de té verd o una menta punyol. I ha estat tota l'estona jugant amb un clip, us heu fixat? Un clip d'aquests plans. És que, per cas seu, sempre porta clips a la butxaca, el president. Això ja m'ho havien explicat, però avui tota l'estona anava manipulant el clip com per tenir alguna cosa a les mans. El mòbil l'ha deixat fora al seu abast. No el tenia per aquí, el devia tenir a l'americana, el devia tenir un ajudant, però no ha mirat el mòbil en cap moment. Ha estat clar i contundent quan li interessava. Ha fet uns quants pilotes fora. Ah, això no toca, del Pujol, també, quan li ha interessat. I ha donat la impressió que el cap de setmana no li ha anat tan bé com el Josep Martí, que s'ha presentat a primera hora a Mulleres i se'l notava feliç del d'allò. Sí o no?
5: El terme del d'allò tampoc l'acabo d'entendre.
7: Sí. Que ja està, ja ho hem entès tot. Cada matització que em demanes, anem més enllà del que caldria, com abans amb el comitè de piloteig. No, vull dir que ja està. Finançament, l'hem preguntat sobretot, la millor proposta en els últims anys. I aquí han caigut uns quants punyals a Junts, sobretot quan Mònica Maria li ha dit si havia trucat al president Puigdemont per intentar pactar això. En fin, era una mica la resposta de manual en aquestes coses. I mira que el president, amb els convergents, fa dies que hi queda, eh? Jo últimament el veig, sí o no? El veig o amb amb Jordi Pujol l'altre dia, amb l'entrega del fons documental. De fet, ha mencionat a Jordi Pujol, a salir el 36, ha mencionat, ha recomanat un llibre, vull dir que no sé, també li ha agafat el Això no toca. Hem parat de boscos, de l'AP7, on no s'ha volgut mullar, però li ha caigut una plantofada, volia dir una hòstia, però una plantofada. Els comuns i el quart cinturon, que encara l'estan temblant de les orelles. És veritat, fa 40 anys que els del Vallès sabem que estem amb aquesta cosa una mica pendents. Educació, finançament català, hi ha més diners que mai, tot va perfecte. Illa, per cert, no sap quan seran les eleccions generals i creu que Pedro Sánchez tampoc no ho ha decidit. Ara Mònica Maria toca el Mundial. Parlem de Portugal, no? Sí, ara? Home, aquesta nit ja el
5: fa. I ha dit que havia parlat amb el Zapatero, que m'ha semblat...
7: Sí.
5: Està bé.
7: Sí. Però no
5: cal dir gran cosa.
7: Sí, sí, efectivament.
8: Per cert, Pere Mas s'ha pres un té verd de l'Alba Segarra dels Taloners.
7: Ah, sí? Doncs Alba Segarra, envia la factura a Palau i que et torni el té verd. Ja t'ho he dit, que m'ha semblat que era un té verd, molt sa. Jo també prenc té verd al matí i va molt bé perquè... com es diu això de pixar? Depuratiu, no?
8: Sí, és molt... Sí. Vinga, va, depuratiu.
7: Sí, és depuratiu. Sort sí, que sí. Tenim la Mònica Berisur. Ah, la Noemí Berisur.
8: No és la Mònica, es diu Noemí. És que per això dels noms i el Pere Mas...
7: Bueno, la Noemí Berisur. Es diu Berisur de cognom, no? Noemí Berisur. Acabo una frase del MHP, del molt honorable president Salvador Illa, dedicada als amics de Vox i companyia. Tenen receptes del passat fracassades, és populisme de pa sucat amb oli.
8: 11:10, Mònica Terribas, Joaquim Forn, Màrius Carol, Josep Martí, moltes gràcies a tots per acompanyar-nos. Esperem dilluns, que serà sí. L'última de la temporada.
5: Vindrem amb una manteta per això, eh?
8: Ja li diré al Basté o a Marga que baixi...
0: Ara quan sortim, Màrius,
7: veuràs. No, està bé, tu.
8: No, quan sortiu, ara, allà climàtic... és el Carib, eh? La redacció és el Carib en comparació amb això d'aquí. Home, estic congelada.
7: Bueno, això...
5: Però tu, al Carib, amb aquest color de pell, funciona.
0: Però què se'ns enfadarà?
8: Hem posat com
7: no, que trenzo. Estem cosificant.
8: Estem la redacció, en realitat.
7: Estem cosificant la presentadora. Sí.
8: Vinga, va, Pere Mas, a tu també, gràcies.
7: El canvi climàtic és culpa de l'estudi de RAC1, eh? O sigui, totes les emissions de CO2 surten d'aquest estudi.
8: 11:11. Noemí i Mònica, com vulguis. Noemí, bon dia.
9: En el Pere li explico per què Seguretat Directa ara és Berisur, que he vist que no ho tenia clar.
7: No, és que no m'ha quedat clar.
9: Clar, jo us explico per què. I és que recentment s'ha convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, Berisur. Així que recordeu, Securitas Direct és Berisur, la teva companyia de sempre més forta que mai.
7: Doncs vinga,
8: d'aquí uns minuts, ara sí, tertúlia sobre el Mundial amb aquesta eliminació sorpresa del Brasil i també amb el que ja anomena la premsa belga el Ballongate per aquesta targeta vermella que s'ha eliminat, s'ha cancel·lat a un dels jugadors dels Estats Units i que podrà jugar, per tant, el següent partit. De tot plegat, en parlem res d'aquí uns minuts, aquí al Món a RAC1.
10: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat i amb la seva composició mineral t'omple de vida i de salut.
11: El perquè de tot plegat.
12: Sabies que Endesa, més d'experts en estalvi de llum i gas, també ho són en entreteniment?
13: En entreteniment?
12: Sí, ara també t'ofereixen el millor d'Orange. Fibra, mòbil i continguts amb el millor cinema, sèries, bàsquet i tot el futbol.
13: Si ets client d'Endesa i contractes Orange, tindràs 6 euros de descompte al mes a les factures de llum i gas. Informa't a endesa.com al 800 700 700 o als punts Endesa.
14: Continuem amb la darrera hora de l'estiu.
15: La gent està amb ganes de mar, relax.
14: Segueixen les costes rebaixes?
15: Sí, però cal afanyar-se.
14: Tranquils, encara podeu reservar el vostre estiu.
16: Llança't a l'estiu amb Costa. Reserva el teu creuer fins al 29 de juliol des de 599 euros per persona i si esculls el Mediterrani, canvi gratis. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
17: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
18: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
19: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
20: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
21: No ho comparteixo.
20: El que he dit?
21: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
20: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
22: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
23: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
24: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
25: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
24: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
25: Si busques el millor, recorda.
24: Només Daikin és Daikin.
26: A Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
27: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament. Preu exclusiu model exposat.
30: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasio.cat, el nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasio.cat.
31: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Cern.
32: El món a RAC 1, amb Mònica Hernández.
9: Un minut per sobre d'un quart de 12 del migdia. Comencem de ple amb la tertúlia esportiva.
33: Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
9: Mare meva, com arriba aquesta tertúlia esportiva d'avui amb les notícies de les últimes hores, amb aquesta eliminació del Brasil del Mundial als vuitens de final, avui també pendents del partit de la selecció espanyola, i amb una polèmica que envolta tot aquest Mundial, que és aquest Balogun Gate, que ja li diu la premsa belga, aquesta targeta vermella que finalment ha quedat cancel·lada, suspesa, al jugador Folarin Balogun, i que per tant podrà jugar, disputar el pròxim partit. Joan Jupallàs, molt bon dia.
34: Hola, bon dia.
9: Com estàs?
34: Bé, molt bé.
9: Molt bé?
34: Sí, sí, sí, sí.
9: Santi Segurola, bon dia.
35: Bon dia.
9: Tu com estàs?
35: Estupefacto.
9: Estupefacto, però per això del Brasil o...?
35: No, per lo de Brasil, no. Por lo de Brasil, triste, porque la potencia futbolística más grande del mundo... o por lo menos así lo fue durante décadas, se ha transformado en algo penoso, sinceramente. Perdió con Noruega, bien perdido además. Noruega dio casi el doble de pases que Brasil, esto sí que es un contradios, un sin Dios, por decirlo de alguna manera, porque Noruega eran los, era el equipo, la selección del juego directo, con gente muy alta arriba y sin ninguna elaboración, y Brasil eran los reyes del mambo, los habilidosos, los creativos, los no lo sé, todas las virtudes que convirtieron a Brasil en la gran referencia. Todo esto se ha venido abajo. Es un fracaso terrible de Ancelotti, terrible, terrorífico, porque en realidad hizo una ancelotada, que es convertir al Madrid, al Brasil en el Madrid de sus tiempos, con el bloque bajo y buscando al palomero, a Vinicius. No le salió, le salía en el Madrid porque tenía a Modric, tenía a Kroos y tenía a Vinicius también. Pero tristísimo, deplorable, y luego ya la estracanada final, la aparición de Neymar. Igual la prensa y la gente y tal pedía a Neymar. Neymar es un jugador desde hace 4 años, ha pasado por un proceso, está casi sin jugar, ha tenido lesiones, ha estado muy gordo, pero muy gordo, muy abandonado. Y ahora le saca en el minuto 30 del segundo tiempo, no sé por qué, quizá porque el partido se complicaba y para que no se lo reprocharan, que no salía Neymar. Y Neymar fue causante serio, la decisión de Ancelotti y el propio juego de Neymar fue un causante muy serio de la derrota de Brasil. Confusión, desorden y Haaland rematando un cabezazo, un tiro, haciendo lo que tenía que hacer. Noruega hizo lo que tenía que hacer y Brasil recordó a esa Italia que no llega a los mundiales desde hace 4 campeonatos. Tristísimo, pero menos triste, menos aparatoso, menos desgraciado, por otra parte, para el fútbol, que lo que ha ocurrido con la decisión de reinstalar al delantero centro de la selección estadounidense, Malone, para jugar el partido de cuartos de final.
9: De seguida ho comentem, aquesta decisió, Santi, que tinc aquí el Joan Jopallàs, també vull escoltar què n'opina ell d'aquesta eliminació del Brasil. Deia el Santi, desordre en aquesta selecció, confusió. També crec que potser han deixat jugar o han donat massa espai a Haaland, que és un jugador a qui no li pots donar ni mig metre. I al final és qui ha materialitzat i qui ha donat aquesta victòria als noruecs.
0: Bueno, sobretot quan planteges, com deia el Santi, una Brasil defensiva, no? Que és com pràcticament ja contracultural. Ja hem assistit a una evolució de Brasil cap a algo que no és, perquè el futbol, per naturalesa, a Brasil hauria de ser una altra cosa, però un cop apostes per un sistema defensiu, home, Haaland et fot 2 gols a la segona part. També haig de dir que si alguna cosa té Brasil és una de les millors parelles de centrals, la que formen Gabriel i Marquinhos, el que passa que defensar Haaland és molt, molt difícil. Jo crec que els problemes de Brasil són uns altres, són conceptuals i són de plantilla. O sigui, a Brasil, tu veus l'11 que juga ahir, el compares amb grans brasils, ja no fa falta que anar als 70, als 82, més recentment Ronaldinhos, Romarios, Ronaldos, i el que veus ara no té cap... no és equiparable a aquells noms. I ara Brasil és un futbol que cau contra Noruega amb justícia. O sigui, no pots dir que Brasil no caigués amb justícia. Jo crec que té un problema, ja fa molts anys que arrossega, que és de plantejar-se, de mirar-se al mirall i cap a on volen anar. Jo crec que la contractació d'Ancelotti és un punt més del perduts que estan. Perquè un dia que apostes per primera vegada la teva història amb un tècnic estranger, home, un imaginava algú que fos més... En fi...
9: Un altre tipus de futbol,
0: sí,
9: no?
0: Sí, un futbol doncs, més transformador, més innovador, i vas precisament a l'immobilisme d'Ancelotti, que és un grandíssim entrenador, que ha fet moltíssimes coses, però que és un entrenador italià.
9: I que contrasta molt amb aquella canarinha, amb aquella selecció brasilera, amb aquella alegria.
0: Amb l'alegria, no? I és que, clar, Brasil està jugant com a davanter centre amb Cunha. O sigui, que és un jugador que no és una estrella... Els migcampistes de Brasil, segurament Brasil no està entre els millors les millors 10 seleccions en quant a migcampistes. Està jugant Casemiro, que és un jugador pràcticament retirat, i el símptoma de Neymar, estic totalment d'acord amb el Santi, és una caricatura de jugador, un jugador que ha abandonado, com ha dit ara el Santi, ja fa molts anys.
1: Ha dit gordo, exactament.
0: Sí, que en el seu dia lliure se'n va comprar un rellotge d'un milió d'euros, perquè per aquest tipus de coses que a mi em semblen, doncs, que defineixen molt el jugador, que no ha estat mai centrat en el futbol des de fa molts anys, que podria haver sigut el millor jugador del món, no ho va voler ser perquè li va preferir altres coses, i que ara és un fantasma, un jugador decrèpit que simbolitza la caiguda de Brasil, no? Aquells últims 20 minuts enfadant-se, fotent-li una patada ara no em surt el nom del capità de Noruega, provocant el Nyland, que és el porter, que va, per ser, va fer un partit extraordinari. El
1: sí, parlem de molt de Haaland, però el porter,
0: sí,
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí. A mi em va semblar un partit necessari per Brasil, necessari pel futbol, i de fet hem disfrutat molt amb el Brasil-Noruega, he disfrutat molt amb l'Argentina-Cap Verde, he disfrutat molt amb el resum, perquè no l'he vist en directe, amb l'ampli resum del Mèxic-Anglaterra, i ara que el futbol estava recuperant espai en un Mundial en el que faltava molt, doncs assistim a la gran, anava a dir, defecació d'Infantino i Trump sobre les regles del joc del futbol establertes des de fa segles.
1: Ara de seguida en parlem, deixeu-me que acabem de parlar del que és estrictament la competició, perquè ara, primera vegada que Noruega es classifica per als quarts de final d'un Mundial, i ara el rival serà Anglaterra, que també és un partidàs que no sé com el veieu, quin pronòstic en feu, Santi?
35: En principi, devia ser Anglaterra, no? Yo siempre creo que en el Mundial hay que apostar por los clásicos. Claro que si los clásicos te salen como Brasil, que yo creo que es una degeneración que viene de lejos. Ya en los años 90, cuando decidieron colocar eso que ellos llamaban el cuadrado mágico, que eran dos centrocampistas hiperdefensivos, un tal Dunga, que a mí siempre me pareció un desastre de jugador, pero que era el capitán de la selección, o capitao de la selección brasileña, y otro, el que pasaba por allí, y todo muy armado defensivamente. Yo creo que Brasil empezó a perder, digamos, su naturaleza. Y la naturaleza de Brasil, por lo menos lo que yo recuerdo, en los años 60 y 70 e incluso en los 80, era un Brasil tropical. Y este era un Brasil cemento. Y así siguen. Entonces, desgraciadamente, ha ocurrido esto, ha ocurrido antes de tiempo. Para mí esto es peor que el 7-1 que recibieron en Belo Horizonte en su Mundial en 2014. Y lo digo porque en aquel Mundial Neymar, que estaba en su apogeo, no pudo jugar aquel partido. Alemania era una gran selección y todo le salió mal a Brasil, perfecto. A veces ocurren desastres, pero esto ya es mucho peor. O sea, que Noruega le juega a Brasil como si Noruega fuera Brasil, y Brasil le juega a Noruega como si fuera Noruega, esto es el mundo al revés.
1: Sí.
35: Y bien perdido. Y bueno, ¿quién creo que...? Pues supongo que Inglaterra, pero no lo tendrá fácil porque Inglaterra tiene propensión a los errores. Lo que es cierto es que Kane y Bellingham las están enchufando. Prácticamente han marcado todos los goles de Inglaterra y han marcado bastantes goles, muchos goles. Creo que va a ser un partido interesante y no descarto a Noruega porque juega bien. I jugar bien rinde beneficios.
1: Tu, Joanjo, també la favorita és Anglaterra en aquesta...
0: Sí, ara m'he recuperat de l'absus que era Odegaard, el capità, que per cert va fer un partidàs també a la segona part.
35: Sí.
0: Jo crec que Anglaterra és que ja li toca, aviam, des del 66 que no guanyen. Sempre és veritat que Han superat un obstacle molt potent aquesta matinada. Mèxic estava jugant molt bé, jugava a casa.
1: A casa, exacte.
0: I la veritat és que superar el que és pot ser un punt d'inflexió per Anglaterra, que a més esperava Brasil i resulta que es troba a Noruega. Però Noruega està fent allò que fan els equips inesperats, que és disfrutar. I quan disfrutes amb els grans aconteixements, tens avantatge respecte als demés, perquè els demés pateixen el futbol. Els grans equips pateixen molt, perquè tenen l'estrès, tenen la pressió de la gent que els dona per favorits. Noruega és un autèntic, convidat inesperat i que té bons futbolistes. I que, a més, a les celebracions es veu com estan disfrutant del moment. Sí. Això és molt perillós en futbol.
1: Tens un punt adrenalínic, no?
0: Tens el que no tenen les grans seleccions, que és una motxilla de pressió molt, molt bèstia. Noruega està disfrutant del moment, el país està disfrutant del moment. Els càntics que fan, que se n'enfoten una mica de tot. Ara, per exemple, fan un càntic que diuen que podrien comprar Suècia si volguessin, saps? Estan en aquest plan. Sí. I la celebració del rem, no? Que ahir va ser el
1: ja s'ha fet viral.
0: I després, aviam, tenen segurament un dels davanters centres més, sorprenents i descomunals de la història del futbol. Per què? Perquè Haaland fa pràcticament 2 metres i té la mateixa coordinació d'un jugador de 1,80 m. I els dos gols d'ahir resumeixen el que és Haaland. Un de cap amb un remat impecable, sí, de manual, i un xut des de la fora de l'àrea extraordinari, sec, que va a la base del pal. És un corcó, és molt perillós, atrau a molts jugadors perquè és molt bèstia, i això ho aprofiten altres jugadors. Ahir, a la segona part, l'entrenador de Noruega treu a Sørloth, que estava jugant d'extrem, que és absurd, amplia les dues bandes, fa jugar a Ødegaard, i allò és un festival. O sigui, ahir va jugar molt bé a futbol, Noruega. Va tenir el punt de sort que sempre s'ha de tenir, i l'actuació del partit de la meva vida, ho va dir el propi Nyland a l'acabar el partit. Però aquestes coses passen en els mundials, no? Perquè són a un partit, i a mi em sembla que Noruega ara mateix va una mica per lliure, i això, en fi, és el fa molt perillosa.
1: Veurem si dona o no la sorpresa, ara que parlava el Joan Jú de davanters. Avui en tenim dos, a l'Espanya-Portugal, que juga aquesta nit. Tenim a Lamine Yamal versus Cristiano Ronaldo, que a més podria jugar
0: el seu pare.
1: El seu últim, exacte, podria, sí, sí, jugar el seu últim Mundial avui.
0: Diria,
1: no?, després de 6 Copes del Món.
0: Diria que el pare de Lamine és més jove que Cristiano Ronaldo. Sí,
1: ara estava calculant l'edat de Cristiano. Sí, és més jove. Uh-huh. Aquí avui tenim un gran duel, no, Santi?
35: Perdón, que se me ha ido la voz en este momento, dime.
1: No, parlava de davanters, el Joan, jo deia. Aquesta nit sí que tenim un duel també entre davanters a l'Espanya-Portugal, un Lamine Yamal contra Cristiano Ronaldo, que més podria disputar l'últim Mundial de la seva trajectòria.
35: Para mí el duelo del partido es entre un extremo y un lateral, un extremo Lamine y el mejor lateral del mundo.
1: Nuno Mendes.
35: Que es Nuno Mendes. Uh-huh. Sí, yo creo que gran parte del partido bastará. Evidentemente, pensamos en los centrocampistas, son buenísimos las dos líneas de centrocampistas. Por un lado estará Vitinha, que no ha jugado tan bien como se esperaba, João Neves, Bernardo Silva, entre otros, Bruno Fernández, es decir, un potencial de centrocampistas extraordinario de Portugal, y enfrente otro gran trío de centrocampistas, supongo que será Rodri con Olmo. Uh-huh. y supongo que no habrá muchos más cambios ahí con respecto a la alineación que funcionó también en el último partido. Pero estoy deseando ver ese duelo concreto. No sé si a Joanjo le atrae tanto, pero creo que Lamine es tan esencial en la selección española que sin él, digamos, se difumina un poco el equipo. No le hace falta ser magistral, pero le hace falta, con solo ser Lamine Yamal, estar en el campo, hacer las cosas más o menos bien que hace, y generalmente las hace muy bien, y tener a dos o tres defensores encima libera mucho al resto del equipo. Pero Nuno Mendes lo hemos visto durante toda la temporada, pues, con una vitalidad, una fuerza, una energía, una clase. Ya en la final de la Liga de Campeones se impuso a Lamine. Creo que Lamine tiene que tomárselo como una revancha. Y creo, me da la sensación que gran parte del partido puede estar por ahí.
1: I veus, Joanjo, aquest esperit de revenja?
0: Sí, sí, sí, segur. A més, jo estic d'acord. Per mi Nuno Mendes és el millor lateral esquerre del món i Lamine Yamal és en potència el millor extrem dret del món. Per tant, sí, per aquí passa, jo crec que el gran part del que passi avui en el partit entre Espanya i Portugal. A mi em sembla que Lamine és molt d'agafar la matrícula, de superar-se, d'acceptar els reptes, i segur que ha estudiat com superar avui a Nuno Mendes. Però bueno, jo quan veig a Portugal em sembla que és la selecció més castigada per al desgast de minuts. Quan parles de Vitinha i João Mendes, João Neves, que per mi també són el millor doble... són com mig centres els dos i per mi formen un mig del camp al PSG extraordinari, ho han jugat tot des del Mundial de Clubs de l'estiu fins la Lliga, que vale, és la francesa però en fi, és una Lliga, la Champions fins la final i ara el Mundial, i és on crec...
35: I el Mundial de Clubes,
0: Sí, sí, el Mundial de Clubs de l'estiu, començant per aquí, i llavors jo crec que si Vitinha i João Neves estiguessin millor, o sigui, no tinguessin tant desgast, crec que Portugal seria molt més perillosa. Però jo estic veient els partits de Portugal i els veig molt cansats. O sigui, és a dir, no els veig amb aquella... frescos de cap i de cames. És veritat que és un partit, però jo crec que això és una tendència. Els veig molt cansats. Si no, crec que Portugal seria molt més perillosa, perquè em fan més por aquest tipus de jugadors que Cristiano.
1: Per tant, favorit a Espanya avui?
0: Bueno, molt lleugerament. És un partit de molt difícil pronòstic, perquè a més a l'última final de la Nations League van empatar i va guanyar Portugal als penals. Crec que Cristiano Ronaldo és més un problema que una solució ara mateix per Portugal, però jugarà segur tot el partit. Però no crec que els perills de Portugal vinguin per aquí, sinó que aniran per altres bandes.
1: Santi, tu veus també la selecció espanyola lleugerament favorita?
35: No, 50-50. Sí, són los dos en muchas casas de apuestas antes del sorteo, antes de que supiéramos que se podían cruzar, se daba como posible casi grandes favoritas a las dos selecciones que jugaron la final de la Liga de las Naciones hace un año, España y Portugal, Francia desde luego, pero creo que si miramos la cantidad de eliminatorias que han jugado España y Portugal en los últimos 16 años, en el Mundial de 2010 España ganó 1-0 con muchísimos apuros. España ganó el Mundial 1-0 a Portugal en cuartos de final, o en octavos de final. Octavos de final. En la Eurocopa de 2012, España eliminó a Portugal en las semifinales, en la tanda de penaltis. En la Liga de las Naciones, ahora también tanda de penaltis. Y en el 2018... Portugal empató a España en la primera fase con un 3-3 y una actuación calamitosa de De Gea. Es decir, han sido siempre partidos que se han jugado en el filo de la navaja.
1: Doncs això ho veurem aquesta nit, però va, comentem la polèmica que s'ha sacsejat al Mundial en les últimes hores. Vosaltres ja l'heu posat sobre la taula, que és aquesta targeta vermella, el Balogun Gate, la decisió de la FIFA de suspendre la targeta vermella al davanter estatudinenc i que això farà que pugui estar disponible en el partit que el seu país ha de disputar avui contra Bèlgica a les 2 de la matinada, vuitens de final. Aquest gir de guió, aplicant un codi de la FIFA, el codi de procediment de defensa, com s'ha d'entendre, més enllà de que hi hagi hagut aquí unes trucades diplomàtiques i uns moviments?
0: Bueno, és escandalós.
1: És un escàndol.
0: És un escàndol.
1: Però a més no se n'amaguen, en majúscules.
35: És més com un escàndol. És, per a mi, el major... No, quizá el major escàndol en la història del futbol. És a dir, que s'aplica...
0: Però està, diguem, en el top 10, sí. Sí, sí.
35: Mm-hmm. Hombre, a mí me parece que aplicar un reglamento de forma deliberada, un reglamento inexistente, que ha permitido que Cristiano Ronaldo juegue el Mundial simplemente porque Infantino quería que lo jugara cuando tenía dos partidos de sanción después de ser expulsado en el último encuentro de clasificación frente a Irlanda, y simplemente porque a Infantino y a Trump les apetecía que la estrella portuguesa jugara este Mundial, y le han permitido, le quitaron las dos tarjetas rojas, pues el artículo 27, que es el artículo Infantino, hago lo que me da la gana, ¿vale? Entonces, una, te digo, para mí es el mayor escándalo, porque significa que cuestiones ajenas al fútbol deciden lo que se hace en el fútbol. Uh-huh. Y entonces esto ya es decir que el fútbol sale de su esfera natural para entrar en un terreno oscuro, mafioso, y que lo que me preocupa es que nadie se conmueva por lo que está pasando, por el latrocinio que se está produciendo en el fútbol, por el ataque visceral que se está produciendo contra el fútbol. Vamos a ver lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que un árbitro señala una falta de Balogun a un jugador de Bosnia-Herzegovina. El VAR pide que lo revise porque hay posibilidad de tarjeta roja. El VAR, este señor, el árbitro, va al VAR, mira la pantalla y decide que es expulsión. Hmm. Hay gente que cree que no lo merecía. Yo creo que sí, lo digo sinceramente. Es decir, es opinable. Y lo que opina el árbitro, después de lo que vio, es que era tarjeta roja, expulsión. Perfecto. Bueno, han pasado 4 días desde ese partido. La gente de la FIFA dijo desde el primer minuto que eso no era recurrible, que la FIFA impide ese tipo de recursos cuando un jugador está expulsado. Y sin embargo, lo que hizo la administración americana con Trump a la cabeza fue presionar. Pero no solo presionó él, presionó Howard Lutnick, secretario de Comercio, presionó Andrew Giuliani, el hijo del famoso Giuliani, aquel alcalde de Nueva York, absolutamente tarado luego para la vida y para la política. Contrataron a, y que el hijo de Giuliani es el jefe de la Task Force de la administración americana en el Mundial. Contrataron a los mejores abogados para ayudar a la Federación de Fútbol Americana e intentar presentar un recurso, a pesar de que las normas de la FIFA lo prohíben taxativamente. Entonces, estas cosas están pasando. Y ha dado igual. Es decir, al cuarto día, cuando ya es que eso estaba ya decidido, resuelto, buscar un abogado, como siempre ocurre con Trump, por otra parte, que es un hombre de litigios, de demandas, que coloca, siempre lleva sus problemas al extremo judicial para ver qué puede sacar de ahí, siempre con mucho dinero y con muchas amenazas por delante. Los responsables de la Federación Americana argumentaron que la tarjeta roja se le había mostrado indebidamente al señor Balogun. ¿Cuántas tarjetas rojas se han presentado indebidamente? ¿A cuántos jugadores? Eso ocurre siempre en el fútbol. Y que como no estaba muy claro la parte normativa de la FIFA, dejaba algunos resquicios para la interpretación, amenazaron clarísimamente con presentar una demanda, que por otra parte es lo que más detesta la FIFA, o debería detestar, porque no permite. La historia del fútbol está llena de actuaciones de la FIFA contra aquellas clubes, personas, presidentes, lo que sea, gente del fútbol, que han presentado demandas en tribunales ordinarios. Uh-huh. Bueno, pues esto es. Incluso se mintió, ¿eh? El Scott Goodwin, que es, digamos, el super rico de turno americano, sí, que dona pasta por todas partes a la Federación Estadounidense, llamó la atención a los responsables de la administración Trump para decir que Rafael Claus, el árbitro, estaba implicado en amaños de partido en Brasil al mostrar tarjetas rojas indebidas. Todo eso es falso. Se ha demostrado que es falso, que simplemente era presión, métodos mafiosos. al final, tres llamadas de Trump a Infantino, que es un siervo arrastrado, un indecente, un desgraciado, pues ha permitido que se levante esa sanción y Balogun, que ahora mismo es la estrella del equipo, pueda jugar hoy contra Bélgica. ¿Pero cómo es esto? Claro, los belgas se han vuelto locos porque han dicho, es que el fútbol ya no es lo que era. El fútbol está en manos de gente ajena al fútbol que hace lo que le da la gana. I lo estamos viendo durante todo el Mundial.
1: Ja et dic que la premsa belga avui parla del cas com a Balogun Gate.
35: Yo lo diría Infantino Gate.
1: Infantino Gate. Què has esmorzat avui, Santi Segurola? A Neymar li has dit gordo. A Infantino li has dit desgraciat. Què has esmorzat avui?
35: Bueno, es que lo es. Es una desgracia para el fútbol. Si tú me dices que es una... A lo mejor tú no estás de acuerdo y me dices que es una...
1: No, sí, i tant, que estic d'acord. Però que m'ha sorprès la vehemència avui del teu discurs. Potser perquè t'he deixat parlar més que en Jordi Basté.
0: Jo crec que tots els...
35: És que a mi me gusta el fútbol. ¿Qué quieres que te
0: diga? La veritat és que has de fer un exercici de contenció per no utilitzar paraules grosses i perquè tens una responsabilitat respecte a l'audiència. Però realment, si has seguit el futbol tota la vida... indigna molt el que està passant. Mm-hmm. I és una plasmació d'aquesta figura d'Infantino absolutament servil respecte a Donald Trump, que decideix canviar les regles escrites del joc durant dècades perquè el truca Papa Trump i li diu que aquesta targeta no li agrada perquè afecta un jugador del seu país i que la tregui. I ho fa. Llavors estem davant de la impunitat més absoluta i l'aplicació d'una lògica, que és la lògica Trump, que és una lògica pura i lògica, que és jo faig el que em dóna la gana, allà on em dóna la gana... I
1: amb tot, amb el futbol i amb tot.
0: I amb tot. Llavors, aquesta impunitat jo crec que és hora de plantar-s'hi i jo crec que a Bèlgica, sempre he parlat jo molt aquí de l'esperit aquest adormit del jugador respecte al que està passant en el món del futbol des de fa ja masses anys, amb aquesta conya i presa de pèl de la pausa d'hidratació, amb mil coses que estan passant, però aquesta jo crec que és suficientment grossa com perquè Bèlgica es plantegi alguna acció aquesta nit.
35: I la UEFA i el resto de los equipos.
1: Exacte. Potser hi hauria d'haver una unió.
0: I després hi ha una altra cosa que és, en fi, que canvia absolutament el terreny de joc, que és, avui a Anglaterra li han expulsat un jugador. Per vermella.
1: Sí.
0: Per una entrada molt semblant. Què farà Anglaterra avui? Suposo que dirà, ei, aixeca'm la targeta, com jo he fet a l'altra.
1: Com ho
0: farà la FIFA per no treure-li aquesta targeta? Com hem assistit a Bellingham insulta amb la boca tapada, no li passa res, i ho fa el davanter de Paraguai i l'expulsen. Que això són xorrades que sempre al final acaben passant perquè els grans, doncs, sempre aquesta relació de poder entre petits i grans. Però això ja transcendeix, perquè és que t'estàs saltant tota la lògica i el futbol com el coneixíem. Llavors, aquí, jo crec que els actors del futbol, i Bèlgica n'és un, li acaben de fotre... Li acaben de fer... O sigui, imagina't que ara algun juga i marca un gol. Porta tres en aquest Mundial.
1: I elimina Bèlgica. Sí,
0: clar, llavors passa. Què farà? Llavors impugnaran. Escolta'm, fes-ho ja. No et presentis. Fes alguna acció d'algun tipus. Perquè em sembla que ens estem perdent. Repeteixo, quan estàvem començant a entusiasmar-nos amb el Mundial, amb els partits, perquè ja eren a cara o creu, perquè Cap Verd amb Argentina, perquè... En fi, estàvem veient ja partits macos, dramàtics, però al mateix temps amb gols, i ara aquests tios es tornen a carregar al Mundial. A més, de la manera més...
1: Va molt breu, Santi. Digues.
35: Mónico, va breve, però... No, ninguna palabra de las que he utilizado es gruesa.
1: No, però si tu he dit una mica en plan de conya, ¿eh?
35: No, yo lo digo tal y como lo siento. Cuando llamo indecente a Infantino, lo llamo a una persona que le concede el
0: estás
35: premio,
0: describiendo, prácticamente.
35: El premio FIFA de la paz a Donald Trump. Que ha amenazado con acabar con una civilización. ¿Cómo estamos? Cuando llamo desgraciado... Es porque ha convertido el fútbol en una desgracia absoluta. Y además, y cuando digo que prácticas mafiosas, es porque lo que se está haciendo se hace de forma absolutamente al margen de la ley con actuaciones. Si es que además lo reconoce el propio Trump después de hablar con él y saberla reconocer y saber que había que Balogun podía jugar, le agradeció públicamente por haber reparado la injusticia.
1: Ha hecho una publicación de que
35: el hecho de que el presidente de una nación le llame, se llame Estados Unidos, o se llame cualquier otra, le llame al presidente de la FIFA y le diga, oye, quíteme la tarjeta roja a este jugador, porque si no se van a enterar, me parece absolutamente alucinante. Por cierto, jo pensava que no havia ningun precedent, però lo hay.
1: Sí, i el de Garrincha l'any 62, al Mundial de Xile.
35: Exactamente,
1: sí,
35: l'expulsaron per una patada, per una agressió a Eladio Rojas, i el primer ministre de Brasil, Tancredo Neves, llamó se pusieron en contacto con Stanley Rose, entonces presidente, y dijeron que cómo era posible que no jugara la final Garrincha, si era un gran chico que siempre se...

0: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
1: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
0: Per què?
2: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
3: Sort del RAC.
2: RAC. I som per ajudar.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Si Espanya marca el dia 6, tu acumules. Fer la compra bé suma un 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
7: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
8: Carglass canvia, Carglass repara.
9: Quina calor. Vens a l'aigua?
10: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11 i m'ha passat la calor.
9: Ja, això passa.
11: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: El món a RAC 1, amb Mònica Hernández.
1: 8 minuts i arribarem a les 12 en punt del migdia. Avui que hem sabut, per cert, que Obsession ja ha superat els 400 milions de dòlars arreu del món a la taquilla i s'ha convertit en la desena pel·lícula de terror més taquillera de la història. Un èxit absolut per una producció que va costar només 750.000 dòlars i que se suma al gran moment de Backrooms i d'altres fenòmens cinèfils que han sorprès positivament aquest any. De fet, portem més de la meitat d'aquest 2026 i hem pensat, calla, que és el moment ideal per repassar el millor que s'ha estrenat aquest any i per fer també un repàs a les pel·lícules més esperades dels pròxims mesos. Com sempre, per fer-ho, saludem en Jaume Ripoll, cofundador de Filmin, també col·laborador del món a RAC1. Bon dia, Jaume.
2: Bon dia, Mònica. Jo intentaré no ser tan d'estrever com el Santiago Segurola. Intentaré ser més optimista, positiu, i parlaré de les coses bones que ens ha deixat aquest any i també d'alguna dolenta.
1: Va, doncs comencem amb les millors, amb les bones d'aquest any.
2: Vinga, anem amb el top 3 de les millors d'aquest any. Ha estat un any bo, està sent un any bo.
1: Sí.
2: Haig de dir que la selecció que he fet són de pel·lícules estrenades en cinema. Jo he vist altres pel·lícules de Cannes, La Bola Negra, per exemple, encara no arribarà a cinemes fins al setembre, així que he posat només 3 títols que per mi són increïbles d'aquest 2026.
1: Vinga, som-hi. La primera.
2: La número 3, Proyecto Salvación. Ara parlàvem de pel·lícules comercials ben fetes, pel·lícules que arriben a tota la família, pel·lícules que a priori podrien ser un desastre, perquè ja les hem vist moltes vegades. Proyecto Salvación és aquesta pel·lícula, el Ryan Gosling, que va a l'espai i ha de tornar a casa.
1: Sí.
2: Una pel·lícula d'un home sol a l'espai, n'hem vist moltes d'aquestes.

0: Pensem en Matt Damon, que en té unes quantes, entre elles The Martian i Interestelar. Però aquesta relació no és una meravella, funciona a tots els nivells, és divertida, és original, és tendra, no és subtil, clar que no és subtil, però és igual, no cal ser-ho. I estan molt bé tant el Ryan Gosling com la Sandra Hüller, que és la protagonista secundària, i té moments musicals memorables, com per exemple famosa la cançó del Harry Styles. Porta 700 milions de dòlars a tot el món, es pot veure aquí ja a Catalunya a Amazon Prime, i és una autèntica meravella que estic segur que tindrà 4, 5...
1: Ui, ara et recuperem. Jaume, tindrà 4 o 5...
0: Carla, imminent.
1: Que tindrà 4 o 5 Oscars, entenc que volies dir, que t'hem perdut res, unes mil·lèsimes de segon.
0: Ah, exacte, nominacions.
1: Molt bé, jo la recomano també perquè l'he vista i em sembla fantàstica. Va, la segona.
0: Backrooms. 1 milió d'espectadors a casa nostra, 350 milions de dòlars. Recaptació mundial. Backrooms, per mi, per sobre d'Obsessions, més complexa, més brillant visualment. Un noi de 20 anys la va dirigir, recordem, el Kim Parsons, i és una d'aquestes pel·lícules que d'aquí 20 anys encara la recordarem. Obsessions jo crec que d'aquí 20 anys no la recordarem, Backrooms per segur que sí.
1: I alguna que diguis, alguna altra que diguis, és que l'heu de veure sí o sí?
0: Mira, Brasil va perdre ahir, però recuperem la millor pel·lícula brasileña dels darrers anys, segur que és la millor d'aquest any. L'Agent Secret, aquesta pel·lícula de Cleber Mendoza Filho, una pel·lícula de thriller polític, però que també va com a una pel·lícula de relació de veïns, amb el Wagner Moura, que va guanyar el Globus d'Or, i per mi és la millor pel·lícula d'aquest 2026.
1: Molt bé, també has pogut o has volgut destacar una altra gran sorpresa d'aquest any, ja hi ha Proyecto Salvación, però passem al que per tu han estat les grans decepcions del 2026, va.
0: Vinga, la primera ja em vaig barallar amb el Basté. No em barallaré amb tu, Mònica, ara...
1: Amb mi no, perquè jo crec que coincideixo amb tu.
0: Disclosure Day, la darrera pel·lícula de Steven Spielberg.
1: Sí.
0: Una excepció pel que tothom esperava que podia fer Spielberg a una pel·lícula d'Aliens extraterrestres, un thriller també que recorda els anys 70, i malauradament res funciona ni a nivell tonal, ni a nivell de com estan els actors vers el que volen contar, i el tercer acte és un despropòsit.
1: Tampoc t'ha agradat la nova versió de Cims borrascosos, eh, Jaume?
0: Va, crec que ningú li ha agradat. La gent la va veure per aquesta cosa de la química entre la Margot Robbie i el Jacob Elordi, per el tràiler, que era molt maco, però veies la pel·lícula i no et pots creure el que estàs veient. És un despropòsit narratiu, un despropòsit de guió. Ells intenten fer l'impossible, però allò no va enlloc.
1: I hi ha una altra que per tu ha estat una de les grans decepcions d'aquest any, Jaume, em sembla, The Mandalorian en Grogu?
0: Sí, això és el gran fracàs. Estem parlant, és un any on han funcionat molt bé, parlaves tu d'Obsession, de Proyecto Salvación, sí, de Backrooms, és a dir, pel·lícules sorprenents, originals. En canvi, els superherois, Supergirl ha estat un fracàs de taquilla, suposo que Spider-Man funcionarà bé, i Mandalorian and Grogu, que és la pel·lícula de Star Wars, el primer llargmetratge de Star Wars en 7 anys, és un despropòsit, és com un episodi allargat de la sèrie de Disney, que ja no era molt eixida, així que demostra que les coses no van massa bé a casa de Lucasfilms.
1: Jaume, ja hem parlat del que ja s'ha estrenat, però el que haurà de venir els pròxims mesos, que és allò que no ens podem perdre?
0: Mira, he centrat només en l'estiu i et dedico 3 pel·lícules. La primera jo no l'he vista, però em ve molt de gust i crec que serà una de les grans sorpreses de l'estiu. Recordeu que l'any passat es va estrenar Weapons, que tampoc ningú tenia un coneixement previ d'ell i va ser un èxit. En aquest cas, per mi, la sorpresa d'aquest estiu serà el final de Oak Street, el final del carrer Oak, que és una pel·lícula del David Robert Mitchell, amb l'Anne Hathaway i l'Ewan McGregor. L'Anne Hathaway fa 3 pel·lícules aquest any. En aquest cas, una pel·lícula on hi ha dinosaures fins i tot. És una història d'una família que de sobte veuen que la seva casa que pot viatjar per al temps i per l'espai. És una cosa estranya, és un guió original del David Robert Mitchell, que produeix Warner, la mateixa productora de Sinners i de Weapons, i crec que és una de les grans pel·lícules, estrena a mitjans d'agost, i per mi tinc tota l'esperança que sigui la pel·lícula de fantasia de l'estiu.
1: Doncs vinga, al final de Oak Street és la recomanació que ens fa el Jaume Ripoll per aquest estiu. Jaume, ho deixem aquí, que se'ns acaba el temps.
0: Perfecte.
1: Parlem d'aquí a no res i estarem pendents d'altres estrenes. Que vagi molt bé, Jaume Ripoll.
0: Molt bé, gràcies.
1: Adéu. Fins ara. Noemí Polls, bon dia.
2: Hola, bon dia. Mira, a Verisure han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I un altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa. El 9 vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez. Perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes. Verisure t'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma, amb pany intel·ligent, pot detectar qualsevol intrús abans que entri. Truca al 900 903 744. Verisure.
1: Les 11:59, ja acomiadem el programa. Demà la tertúlia amb els habituals dels dimarts, Joan López Alegre, Toni Aira, Otbou, també la Lola García. S'hi afegirà la conversa l'Enric Julián, el periodista de La Vanguardia. També conversarem amb en Damià López, l'enviat especial de RAC1 al Mundial, per analitzar el que ha passat, el que hagi passat aquesta nit en el partit, sobretot entre Espanya i Portugal. I cap a les 11 demà ens visitarà un presentador de televisió que segur que coneixeu, el Juan Rabonet. Després, televisió, en David Broc i Víctor Amela. Això serà demà. Que vagi bé.
3: RAC1. Notícies. Xavi Pardo.
4: Bon dia, són les 12 a l'Empordà. Els bombers encara en unes hores que poden ser crucials per intentar controlar l'incendi de les Gavarres. El foc continua estabilitzat, però en les últimes hores encara hi ha hagut revifades i per això els bombers concentren esforços per atacar aquests punts calents. Última hora des del centre de comandament dels bombers a la Bisbal d'Empordà. Ana Salvador.
5: L'onada de calor ha disparat el risc d'incendi arreu de Catalunya. Per això els bombers expliquen des d'aquí al centre de comandament de la Bisbal que s'han de treure aquest foc de sobre com sigui i el més aviat millor. Tot i això, el cap dels bombers, David Borrell, ell explicava aquest matí al Món a RAC1 que encara queda feina per fer.
6: L'incendi no ens està creixent de forma significativa, però que encara hi ha zones doncs, que manté aquesta activitat. Hem anat tenint fumaroles, tot el dia hi vam tenir fumaroles, n'estem tenint contínuament, algun punt que s'ha anat reactivant i això, fins que això no s'aturi, no el podrem donar per controlat.
5: La màxima prioritat dels bombers continua sent el flanc dret de l'incendi, és el que tindria més potencial per cremar les Gavarres i volen evitar que es descontroli aquesta tarda amb la calor i la tornada de la marinada.
4: L'incendi el va causar un treballador que col·locava un senyal de trànsit a la carretera. L'home va fer servir una radial quan les condicions del Pla Alfa prohibien l'ús d'aquestes eines. Salvador Illa no descarta que l'empresa, subcontractada pel govern, hagi d'assumir responsabilitats. El president ja ha demanat a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que col·labori amb la justícia per aclarir els fets. Ho ha dit aquest matí en una entrevista al Món a RAC1.
7: Ha demanat a la consellera Paneque que esbrini què va passar exactament.
8: Evidentment que sí. No només que esbrini, sinó que col·labori màxim amb el jutjat que s'ha tramitat en aquest cas, efectivament. Si s'ha requerit tota la documentació de l'empresa i s'està col·laborant al màxim amb la justícia.
7: Si l'empresa és responsable, el govern es planteja rescindir el contracte amb l'empresa?
8: El govern farà el que hagi de fer. Primer anem a mirar què ha passat, a veure si ha sigut una imprudència d'una persona, d'una empresa, anem a mirar què ha passat i quan sapiguem què ha passat, actuarem conforme al que hagi passat.
4: I l'ha tornat a reclamar màxima prudència després dels 13 incendis que han cremat aquest cap de setmana i ha anunciat un paquet d'ajudes per millorar la gestió forestal a Catalunya. Tot això, la policia va detenir ahir al vespre un home que intentava crear un incendi a Torroella de Montgrí. L'arrestat havia encès 4 focus. El camí vell coneix Torroella amb l'Estartit. Els agents van poder apagar-los amb extintors i el detingut ja ha passat a mans de la justícia. Avui, que torna a ser un dia amb un risc d'incendi molt elevat arreu del país, hi ha 400 municipis en risc alt i 45 en el nivell extrem. Són sobretot a la Plana de Lleida, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Un dels motius d'aquest risc tan elevat és l'onada de calor que torna a afectar el país des d'ahir i que s'allargarà almenys fins dijous. Mònica Usart.
9: Sí, serà una setmana marcada per aquesta calor intensa. Avui amb aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya amb el perill més alt, sobretot al Segrià, el Pla d'Urgell, Ribera d'Ebre, Montsià i també Baix Ebre, on podem tenir valors que poden arribar als 40 graus de màxima. Demà i dimecres encara s'intensifica més aquesta calor, amb temperatures per sobre d'aquests 40 graus, o fins i tot dimecres, dijous, podríem fregar els 43 o 44 a les zones més càlides del país. Tot plegat amb sol i alguna nuvolada de tarda.
4: El govern demana extremar la precaució durant aquest episodi d'altes temperatures, sobretot està alerta als senyals d'un possible cop de calor. El secretari de Salut, Esteve Fernández, els detallava al Món a RAC1.
10: El cop de calor és una de les situacions que ens pot portar a la mort, és quan fisiològicament el nostre organisme diu prou, deixem de suar. Això és molt perillós, no? Perquè el cos ja no es refreda amb si mateix, podem arribar als 40 graus, ens asseca la pell, estem molt vermells, ens pot començar a baixar la consciència, reacció immediata, hidratar-se, beure aigua, buscar atenció mèdica.
4: Fernández recomana seguir els consells habituals, com ara apostar per àpats frescos i beure aigua sovint, encara que no es tingui set. També ha demanat vigilar especialment les persones vulnerables, com els infants i les persones grans. I la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, creu que vacunar la gent gran abans que policies espanyols i guàrdies civils estava plenament justificat. Ho ha dit al judici que asseu al banc dels acusats, els exconsellers de Salut i altres alts càrrecs. Des de l'Audiència de Barcelona, Benet Íñigo.
11: Ningú dins de Salut tenia dubtes que després d'aturar la vacunació amb AstraZeneca per risc de trombosi, quan es va reprendre, havien de prioritzar les persones entre 60 i 65 anys. Ara bé, Carmen Cabezas ha volgut subratllar que la decisió d'aturar les forces de seguretat de l'Estat no la van prendre ni ella ni el seu cap llavors i ara acusat Josep Maria Argimon.
12: Nos ha obligado a hacer muchas ruedas de prensa y nos ha dado una visibilidad que a lo mejor hace creer que nosotros tomábamos más decisiones de las que tomábamos.
11: Les acusacions, recordem, que acusen l'exconseller Alba Vergés, Josep Maria Argimon i tres persones més de prevaricació per prioritzar els Mossos, diuen, per davant la resta de policies.
4: I ara els esports. Amb el Bernat Balboa.
13: En 5 minuts arrenca la tercera etapa del Tour de França amb sortida des de Granollers i arribada als Angles en un recorregut de 196 quilòmetres i el Coll de Tosses com a port de primera categoria. Jonas Vingegaard continuarà vestint el mallot groc, tot i la victòria que va cedir-li ahir Tadej Pogacar al seu company d'equip, el jove mexicà Isaac del Toro. Pel que fa al Mundial de Futbol, els vuitens de final continuen a partir de les 9 de la nit amb l'Espanya-Portugal, mentre que a les 2 de la matinada es disputarà l'Estats Units-Bèlgica, un partit que arrossega polèmica per la retirada de la sanció al jugador nord-americà Folarin Balogun. Segons indiquen diversos mitjans estatunidencs, la FIFA ho hauria aprovat a petició del president Donald Trump. La UEFA, per la seva banda, ha emès un comunicat criticant durament aquest fet i mostrant la seva incredulitat davant d'una decisió incomprensible i injustificable. Mentrestant, aquesta matinada el Brasil ha caigut eliminat per 1-2 davant la noruega Erling Haaland, que ha fet un doblet. Els noruecs s'enfrontaran als quarts de final amb Anglaterra, després que els anglesos s'hagin imposat a Mèxic per 2-3 aquesta matinada. I en bàsquet, el Madrid acaba d'anunciar el fitxatge de Pedro Martínez com a entrenador del primer equip per les pròximes 3 temporades. D'altra banda, en MotoGP ja és oficial, el català Àlex Márquez serà pilot oficial de KTM a partir del 2027.
14: A Maserati cada detall importa. Viu amb Grecale la innovació, l'elegància italiana i el caràcter únic del SUV Maserati. Reserva la teva prova de conducció personalitzada al concessionari oficial Maserati Barcelona del grup Quadis. Fes de cada dia una cosa extraordinària. Maserati Barcelona, al carrer Motor 144.
4: És tot, ens actualitzem de quina hora al punt de la 1 i també al portal de notícies RAC1.cat.
3: Minut a minut de RAC1.
15: Més fàcil.
3: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
15: Actualitzada.
3: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
15: Renovada.
3: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
15: Escolta.
16: Ciutadans de Catalunya.
3: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
17: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
18: Sants!
19: Sí!
18: Terrassa!
19: Sí!
18: Sant Cugat!
19: Sí!
18: Vallcarca!
19: Sí!
18: Girona!
19: Sí!
18: Sant Benat!
19: Sí!
18: Sabadell!
19: Sí!
18: Canvià de Mar!
19: Sí!
18: Ferró!
19: Sí!
18: Francàs del Vallès!
19: Sí!
18: Sarrià!
19: Sí!
18: Sant Antoni!
19: Sí!
18: El Puiget!
19: Sí!
18: I Vic! Olé! Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
17: Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
20: Bon dia, Òscar Dalmau.
17: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
20: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
17: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
18: Extra, extra!
20: Heu de saber, entre altres coses, que la selecció del Brasil ha quedat eliminada del Mundial de Futbol.
17: Hombre, la selecció canarita,
20: Canarinha. Canarita, no. Els brasilers han perdut davant Noruega amb un joc realment descafeinat, tractant-se del Brasil pot semblar contradictori, però no, descafeinat, i amb Neymar al camp.
17: Home, Neymar! Ojo Neymar,
20: Ojo Neymar, sí.
17: Ja no fot brot, aquest tio,
20: Bueno, no fot brot, és gran.
21: Ha marcat de penal, avui,
20: Sí, bueno, un penal que ja
17: Solta'm.
20: No valia per res,
17: Solta'm.
20: Però... Sí.
17: No heu sentit l'expresident, el president?
21: El aquest, president.
17: Aquest no l'han fotre a la presó, el Lula de Silva?
20: Sí, però després va tornar amb força.
21: I ara han picat a la presó a l'altre.
17: Fixa't.
21: És com un canvi de futbol.
18: Bueno, són les seves tradicions i s'han de respectar.
17: Sí.
18: Una mica com a Catalunya, quan no li foten un tret a un, se n'ha d'anar a Brussel·les...
17: Pues escolta'm, el president del Brasil, sí. El mateix president del Brasil, ha parlat de Neymar.
21: Lula da Silva.
20: Sí.
17: I diu que Neymar Júnior Sí. És l'únic jugador de la selecció que teletreballa.
20: Bueno.
17: Ojo, quina manera més elegant de dir que no fot brot, eh?
20: Bueno, no fot brot.
17: No pinta res.
20: No, és que no pinti res. És que tenen els jugadors que tenen i Neymar, Messi també és gran i, miri, està fent una bona feina.
17: Escolta, que els hi ha guanyat Noruega, que no saben jugar ni a petanca.
20: No és veritat. A Noruega mai havien arribat tan lluny i, a més, ho fan amb un Haaland en estat de gràcia. Porta 7 gols i això que hi ha un partit que no l'ha jugat.
17: Haaland, eh?
20: Sí, Haaland.
17: Haaland.
20: Sí, Haaland.
0: Què n'ha de dir?
17: Crec que és moment de sentir un dels talls de veu de Deports que pitjor han envellit de la història.
20: Què diu ara?
17: Jo no sé si us en recordeu, de Josep Maria Minguella.
20: Home, sí.
17: Aquell ex, no sé què era, agent de jugadors.
20: Agent de jugadors.
17: Em va colar uns quants al Barça.
20: Cristo Stoikov, entre d'altres.
17: Sí, per exemple, Pues Josep Maria Minguella parlava a TV3 sobre el fitxatge hipotètic de Haaland pel Barça fa molts anys. Sí. Ojo el que deia del Haaland.
19: I el Haaland, atenció amb el Haaland.
20: Què?
19: On fa gols el Haaland?
20: Sí, bueno.
19: El Haaland, que no teniu ni idea, home. On fa gols el Haaland?
17: On fa gols?
19: On fa gols el Haaland?
17: On fa gols?
19: On fa gols el
22: Haaland?
19: On fa gols el Haaland?
22: Al Dortmund?
19: Del Dortmund, Alemanya.
17: Alemanya.
19: Molt bé. Quants
22: davanters...
19: Calla! Quants davanters alemans que facin gols a Alemanya han triomfat al món? Quants? Digue'm-ne un.
17: Cap.
19: Jugadors que hagin triomfat a Alemanya. El Werner, que era el crac, no juga el d'això.
17: No,
19: l'Alcácer va fer gols a Alemanya i està de suplent al Villarreal. No us entereu, home.
17: No us entereu.
20: Ni puta idea. Bueno, per començar, no és...
17: Minguella, que és un tio que domina de futbol, deia que el Haaland no fotria res en la seva vida.
20: Sí. També deia que...
17: Perquè, claro, on fa gols? A la Lliga Alemana. No, a la Lliga Alemana faig gols d'estar jo.
0: No, però ell deia, quan jugadors alemans fan gols a Alemanya, i Haaland...
20: És noruec.
0: És noruec. És ros, això és veritat.
17: Bueno, però té un apellido alemany.
20: Sí, home,
17: Haaland.
20: Bueno, cal dir que aleshores Haaland jugava efectivament al Borussia Dortmund, que feia molts gols i que Minguella defensava que els jugadors que fan molts gols a la Lliga Alemanya després no rendeixen fora.
17: Si ho haguessis hagut d'explicar-te.
20: Ja ho ha explicat vostè i ho ha explicat ell. I vostè, Manel, té alguna opinió?
23: Gràcies per tractar-me de vostè per primera vegada a la nostra vida. Bé, la temporada següent, Haaland fitxa pel Manchester City, fa 52 gols en 53 partits.
20: Vull dir que...
23: I aquella mateixa temporada guanya la Copa, la Lliga, la Champions i és votador europeu.
19: On fa gols el Haaland?
20: Doncs a la Lliga d'Alemanya i també a la Lliga anglesa. Un altre jugador que marcava molts gols a Alemanya, en aquest cas era Lewandowski, que era polonès, i marcava moltíssims gols a la Lliga.
23: Sí, ja havia estat també al Borussia Dortmund, després va anar al Bayern de Múnich, i la seva última temporada al Bayern de Múnich marca 50 gols en 46 partits.
20: Sí, i quan el fitxa al Barça, doncs on marca gols el Lewandowski?
23: D'aquella temporada fa 33 gols i és el pitxitxí de la Lliga Espanyola.
19: On fa gols el Haaland? El Haaland, no teniu ni idea, home. On fa gols el Haaland?
20: No en teniu ni idea. Bueno, no sé si ho heu vist, però l'exèrcit noruec ha celebrat la victòria del seu equip contra el Brasil en un vídeo on es veuen soldats d'infanteria, de terra, mar, de l'aire, fent el gest aquell de remar que han popularitzat, no sé si l'heu vist, els jugadors de la selecció, que fan com que remen...
24: Com
20: si
24: són vikings.
20: Són vikings, no?
24: Sí, ja veieu fa molta gràcia.
20: Ja veieu que l'exèrcit fent aquest vídeo de suport, esport i nacionalisme van de la mà, i més en els tornejos de selecció.
24: Prou ja, sisplau.
20: Cosa que no és necessàriament dolenta. Està molt bé que la gent faci aquestes coses, mentre fas això no t'estàs matant pel carrer.
24: No,
20: sigui com sigui.
24: No barregeu política i esport, sisplau,
20: Bueno, què
24: sisplau, centrem-nos en l'esport que no és nacionalista.
20: Què és?
24: La selecció espanyola.
20: Home, a veure...
24: La selecció espanyola és la de tots.
20: No, la de tots.
25: Bon dia a tothom, perdoneu.
24: Bon dia, Mohamed.
25: M'estava mossegant la llengua i ja està. Ja no vull mossegar més la llengua. Perquè hauria jo d'animar la selecció de tots, podent animar la selecció catalana, que és la meva.
24: Però que la selecció catalana no existeix.
25: No existeix per culpa vostra, terroristes.
24: I a més, l'espanyol és de tots, perquè hi ha molts catalans.
25: Bueno, home, clar, segrestats tots...
24: Hi ha bascos. Sí. Hi ha un canari.
25: Bueno, un canari.
24: Fins i tot n'hi ha un de Terrassa.
25: I què? És català, el de Terrassa?
24: Vinga, va, alegria, que avui juguem contra Portugal i guanyarem.
25: No, avui la selecció del meu país tampoc juga al Mundial, per culpa de la selecció del seu país.
24: Va, escolti, no sigui nacionalista, home. Escolta, donem suport a la selecció de la Mini Amal, de Cobercí, d'Eric García, de Salvador Illa...
23: A bon fa gols.
24: Salvador Illa, de davanter centre.
25: Ara que diu Salvador Illa, us imagineu el president de la Generalitat. Ara se m'ha acudit una cosa, no sé si tenim previst aquell tall del Lendakari.
24: Sí.
25: Ara us ho explico.
24: Què?
25: Fa unes setmanes, una setmana, van entrevistar el Lendakari del president Basc.
20: Sí. En
25: un programa d'aquests de televisió espanyola, de Primer Cafè o de no sé què, d'un senyor, o d'Agència F, no sé què.
24: Sí.
25: Total, que li fan una pregunta al Lendakari, li fa un periodista...
24: De Televisió Espanyola.
25: De Televisió Espanyola.
24: Sí.
25: Posem el tall, sisplau.
1: ¿Te gustaría que España jugase en Euskadi?
2: Contra Euskadi, sí, por supuesto.
1: No, no, contra Euskadi, no. En Euskadi, porque Euskadi me parece que no va a jugar el próximo Mundial. Me parece a mí.
25: Me parece.
1: Igual que con los presupuestos. Pero me parece que no va a haber presupuestos y que Euskadi no va a jugar el próximo Mundial. Entonces le pregunto, ¿le gustaría que España jugase en San Mamés?
2: A mí me gustaría que jugara en San Mamés contra Euskadi, de verdad.
25: Ya está. ¿Os imagineu el presidente de Cataluña contestando eso?
24: És que esteu barrejant política i esport, i això no és bo.
25: Sí, m'agradaria veure Espanya jugant a Catalunya contra Catalunya, us imagineu?
24: No, no es pot dir això.
25: Per què no es pot dir?
24: Perquè això és sedició.
25: No, home, no, però com ha de ser sedició?
24: I segons com tingui el dia el jutge Marchena, pot ser terrorisme, també.
25: Vagi a cagar la via. Bueno, en fi...
24: Jo només demano una mica de respecte pel molt honorable runner Salvador Illa, que avui ha vingut a aquest estudi. No ho ensumeu? Sí. Fa olor de victòria. I també d'un senyor que es lleva molt d'hora per córrer.
20: Sí. Per córrer, sí.
24: Espero que s'hagi dutxat després.
20: Home,
24: perquè...
20: sí, segur. Sempre, segur.
24: S'ha assegut aquí a la cadira on sec jo.
25: I divendres va venir Collboni,
24: sí.
25: Avui Salvador Illa.
24: Sí.
25: Aquí ve a la tarda Zapatero a tassar unes joies. Què passa aquí? Gabriel Rufián ha dit que hi de lo mío. Què passa?
20: No és socialista, Gabriel Rufián.
24: Va, escolta'm.
25: Ho sap ell?
20: No ho sé.
24: Estiguem contents que avui ha vingut el president de la Generalitat. Obrim un nou capítol de Ràdio Illa.
20: Moment, que...
24: Perquè RAC1 per uns moments es transforma en Ràdio Illa.
20: Sí, bueno, a veure, un moment. Que...
24: Ràdio Illa és la ràdio de tothom.
20: No, la ràdio de tothom
24: obrim
20: ja és...
24: Obrim el butlletí informatiu d'un quart d'una...
20: Un quart d'una? Ara, però si el butlletí ja...
24: Amb el titular del dia.
20: Aviam.
24: Salvador Illa ha fet a RAC1 una entrevista magnífica.
20: Això és un titular?
24: Fins aquí el titular del dia. Gràcies per venir, president.
20: No, home, no, però això no és un titular, això és una llapada.
24: Més notícies. Va. Hey! I després de l'entrevista, Salvador Illa ha donat la mà a Jordi Basté, s'ha acordat les bambes i se n'ha anat corrents per perseguir el pelotón del Tour.
20: Illa ha fet això?
24: Sí, a hores ara Illa ja els ha atrapat, ha saludat tots els corredors, un per un sense deixar de córrer, i ha fet una escapada que li permetrà guanyar l'etapa. No li ha calgut ni bicicleta.
20: No.
24: Fins aquí les notícies sobre el protagonista de l'actualitat, Salvador Illa.
20: Molt bé, doncs fins aquí les notícies de Ràdio Illa. Avui a la competència també hem de parlar de la segona onada de calor en només 15 dies d'estiu.
24: Vaja, vaja, torna el calor, eh? Torna. Però, nenes, ep!
20: Què?
24: Aquest any, una bona notícia, que es veu que aquest any hi haurà menys meduses.
25: Sí, este ja està
24: no n'hi ha tantes, eh?
20: Sí, al final una cosa per l'altra, tu.
24: Oh, quina por les meduses, no,
20: li
24: nenes?
20: Li fan por les meduses?
24: Home, per la mort de Déu, a totes ens fan por quan entres que poses els peus a l'aigua de la platja.
20: És veritat.
24: I toca alguna cosa al peu...
20: Sí, normalment...
24: Oi, que és una alga?
20: És una alga.
5: O una compresa.
24: O un tampó, o qualsevol cosa, però bueno.
20: Exacte.
24: Però és que et penses que és una medusa.
20: Sí.
24: Saltes, però,
20: bueno,
24: vamos.
20: Doncs això, ha baixat el nombre de... O sigui, venen menys les meduses. Per saber fins quan haurem de suportar l'onada de calor, ens acompanya la cap de meteorologia de RAC1, Mònica Osar.
24: Bravo. Mònica, tu també et fan por les meduses?
5: Sí, molta.
24: Oi que sí? Ojo, eh?
5: Cosa,
24: però escolta'm, per què no hi ha tantes meduses aquest any? Què passa aquí?
5: Doncs es veu que ha sigut gràcies a les pluges que vam tenir durant l'hivern i la primavera. Que
24: però
5: han fet que...
24: les meduses, que això que afecta les meduses,
5: no,
24: la pluja,
5: la
24: doncs
5: pluja...
24: no noten que plou,
20: no,
24: les meduses.
20: No tenen paraigua, les meduses. No.
24: Les meduses, bueno, ja és un paraigua en si, la medusa. Vull dir, no... No,
5: ha portat això molta aigua dolça al mar, i llavors, com a primera línia de mar, tens aquesta aigua dolça que fa de barrera d'aquestes meduses que vindrien de mar endins i estan millor amb l'aigua salada que amb aquesta aigua dolça.
25: Puc donar un consell per si et pica una medusa, malgrat tot?
24: Sí.
25: No feu conyo, que jo me vaig equivocar, que jo havia llegit a internet que si te...
24: No has de llegir a internet.
20: A internet en general, eh?
25: No, en diagonal. Jo llegeixo
24: internet
25: en diagonal. Aleshores, s'havia comentat molt que la urea va molt bé per la picada de medusa.
20: Sí, que porta amoníac.
25: És que urea és pipi, vale?
24: Sí, urea és pipi.
25: Jo me vaig equivocar i en un moment donat el meu cervell no van registrar pipi, sinó caca. Me vaig equivocar de la cosa i me vaig cagar a la cama d'un cosí.
24: D'un cosí.
25: I es veu que, bueno, ja no m'ha tornat a trucar.
24: Bueno, ojo, que hi ha gent a qui li agrada això, eh? No. Sí, és una parafília com qualsevol altra.
20: A tirar una cosa,
25: no, el meu cosí no,
20: A tirar una cosa igualment. No va bé, la urea.
25: No,
20: sí, això, els experts, cada estiu hi ha un article on s'explica que el que va bé és
0: fregar el lloc de la picada amb aigua de mar.
25: No, però abans has de passar una targeta de crèdit.
24: Què dius?
25: Has de passar una targeta
24: de crèdit.
25: Sí, per on és la zona de la picada, si passes la targeta de
24: crèdit... Però que és una picada, no un datàfon.
25: No.
24: Què collons has de passar una targeta de crèdit?
25: T'ho cobra Neptú.
24: Sí, sí.
25: No.
24: Sí, ho cobrarà.
25: Deixa'm un moment. No, amb la picada te queden com unes restes de medusa,
24: restes de
25: picona,
24: medusa.
25: Picona,
24: sí?
25: Que tu passes per sobre
0: restes del verí.
25: Les restes... No, i tu fas així, passes per sobre, ho estic fent per la ràdio molt fort perquè es noti,
24: sí.
25: I aleshores tu arrossegues tot això. I després amb aigua natural d'ampolla, per exemple...
0: No, ha de ser aigua de mar.
24: Ha de ser molt salada, vale. Ja vaig sentir l'altre dia. Bueno, ens ho dirà la Mònica, ho sap.
0: La Mònica això no ho sap. Això no ho
25: física,
0: sap,
25: no fisiològica.
0: Però el que heu de fer, sobretot, sí, amb la targeta de crèdit aneu fent pilonet amb la...
25: No us ho fiqueu pel nas.
0: No us ho fiqueu des del nas. Pica molt, es veu.
24: Sí.
20: Bueno, anem al tema, sisplau. Això de les meduses ja està... Ja sabem per què. Ha plogut molt i a les meduses no els agrada sortir.
24: La calorada, Mònica, la calorada.
20: Jo estic en fase gelat de xocolata que ha caigut a terra en ple sol, Això, aquestes boles, que ja no, el segon dos ja no és una bola.
24: Sí.
20: Jo m'estic desfent. Fins quan ha de durar això, és la meva pregunta.
5: Pràcticament tota la setmana.
0: Pensa que ara m'has dit tot l'estiu.
5: Bueno, a veure, amb aquest pic màxim, entre dimecres i dijous seran els dos dies més càlids.
24: Encara no hem arribat al màxim?
5: No, encara no.
24: Quin serà el pic?
5: De l'onada de calor.
24: Avi, no s'adormi.
5: Dimecres i dijous.
20: Avi. Vols veure el pic màxim?
24: Va, home!
0: Digues, Mònica.
24: No li riguis això,
5: no,
24: Mònica,
5: no,
24: perquè no.
5: No, és que no m'ho esperava. Doncs, mira...
0: No és fa 17 temporades, que...
20: Bueno, no li havia fet mai... Bueno, se m'ha escapat, perdoneu.
5: Doncs dimecres i dijous serà quan farà més calor. Podríem tenir valors de 43-44 graus, fins i tot, cap a la zona més càlida del país, comarques de...
20: Teresa Nú.
5: I després baixa, però tampoc baixa gaire,
24: No?
5: 2-3 graus baixa la temperatura.
0: Això es nota, 2-3 graus?
5: La setmana... Jo crec que...
0: Que no, eh?
5: Sensiblement costa. Ja. De fet, portem molts dies que, tot i no tenim...
0: Costa molt. És que m'està interessant saber-ho, però...
24: És que m'estic imaginant. És que m'estic esglaiant.
20: Bueno, normal.
24: Per la mort de Déu, però 40 i pico graus el dimecres.
20: Sí.
24: Jo que tinc pelo. El dimecres, que només falta que em fotin a sota el secador.
5: On la tens, la pelo?
24: La pèl·lo la tinc?
5: Sí,
24: a tu t'ho diré, sí, home, sí. A tu t'ho diré.
0: Vol dir si és a Barcelona?
24: Sí,
20: o a la Segarra. A la Segarra.
5: Seria 35.
24: 35?
5: Però amb xafogó, amb humitat i xafogó, eh?
24: Ah, ara li diré a la Leonor, que és la peluquera.
23: Si la teu Pallars Sobirà, cap problema.
24: Sí, no, és aquí l'Eixample.
0: I tenen aire condicionat?
24: Sí.
0: Llavors
24: sí,
0: ja està.
24: Sí. Passa que l'aire condicionat, després et foten a sota el secador, doncs no notes res.
25: Amb humitat, què és? Que te vomiten a sobre?
0: No, amb humitat, no.
24: Amb humitat.
25: Ah, perdoneu, com que jo vaig tenir...
5: Molt vapor d'aigua que t'envolta i fa que encara costi més suar.
25: Ah, això és la temperatura
5: de sensació
25: de xafogó.
24: No repeteixis el que digui.
25: Era el que volia dir, el que passa que ella és més ràpida perquè, bueno, perquè és més ràpida.
23: És el seu tema, sí.
25: És el seu tema i ha estudiat física, però jo he estudiat química també i mateix dos d'estadística.
24: Bueno, escolta, Mònica, anem a lo més important, a lo que li preocupa a la gent preocupada pel canvi climàtic, la pobresa mundial i la justícia social.
0: No.
24: Tota aquesta gent podrà anar a la casa de la Cerdanya? Això és el que... És allà farà fresqueta, vull dir.
5: Bueno, de nit encara s'està prou bé, de dia no. Clar, és que a Barcelona, per exemple, no baixarem dels 25 graus.
24: No és un horror!
25: Hi ha l'efecte Illa d'escalfor.
5: Exacte.
0: És l'efecte Salvador Illa.
5: Si te'n vas d'aquí...
25: Explica-li aquesta púrria.
5: Sí. Si te'n vas de zones molt poblades i molt urbanitzades, doncs és millor, perquè les nits està millor. Però tot i això, de dia farà molta calor, també.
24: Mare de Déu.
5: I sol.
24: I quan s'acaba, això, m'has dit?
5: Acabar.
0: Mai,
24: no. Ja no acaba.
0: Mai més,
20: Què vol dir acabar? Defineix acabar.
24: Home, acabar, doncs bueno, s'acaba l'ona de calor quan s'acaba.
5: El que seria l'onada de calor, amb aquestes temperatures tan extremes, és probable que divendres s'acabi. Però tot i això no baixa molt la temperatura. Continuem uns 5 graus per sobre del que seria habitual, per tant, amb calor... intensa. No tan extrema, però sí que intensa.
20: Sembla una rata que s'ha quedat... O sigui, que li han enganxat la cua...
24: Rata tu, eh?
20: No, és que...
24: Rata tu!
20: Rata tu.
24: Has vist? És que hi ha una pel·lícula de dibuixos animats que es diu Rata tu, i ara fet pues Rata tu, no? Calma el llenguatge.
20: Molt bé, doncs que s'acabarà l'onada, però no ho notarem gaire, perquè
5: continuarem amb
20: molta calor.
5: Sí, almenys fins a mitjans de mes.
20: Ha de ploure o...
24: No, res.
20: És una pregunta absurda.
24: Surt,
20: no?
24: Dutxa't. Fes el favor de dutxar-te.
20: Ja em dutxo de tant en tant. Doncs, Mònica Usart, moltes gràcies.
5: Gràcies.
17: Bravo. Avui a la competència també hem de parlar dels musclos zebra. Sí, compte aquí, eh?
25: Que és una història d'amor molt complexa, no? Entre un musclo i una zebra... No,
17: calla, calla un moment, Jean-Paul.
25: Qui munta aquí? O sigui, en el moment, si no és que és proveta. Si no és que un dels dos fa una, en una proveta, fa la, la... Com es diu lo dels homes de... De...
17: Com es diu lo dels homes?
25: Que té un cap i una cua molt llarga.
0: Espermatozou.
25: Exacte, és que no els he vist mai.
0: El cap gros. Era el cap o espermatozou gros. O Haaland.
25: No, no. On marco jo?
20: Sí, bueno, sí. En fi, la notícia és que fa 15 dies una plaga d'aquesta espècie dels musclos zebra va deixar sense aigua al municipi d'Aitona.
24: Aitona? Aquesta és la que juga al Barça femení de futbol?
20: No.
24: Sí, l'Aitona bon matí.
20: No té res a veure.
24: Sí? Com que no?
20: Aitana.
24: Ara ve un home a dir-li que no, que estàs parlant de futbol femení.
20: Sí, que...
24: I què?
20: Pues l'Aitana és prou coneguda com perquè jo sàpiga que és Aitana i no és Aitona.
24: Ah, Aitona, calla, calla, és veritat, que l'Aitona és la cantant.
20: No, no.
24: Sí, que canta aquella cançó.
20: La cantant també es diu Aitana, no és... No, i to,
24: com,
20: no,
24: fa, com fa aquella de la... De la, de la... Ah, això és aquella. El me dice que se quiere divertir.
20: Aquesta volia dir.
24: Yo le digo que los ratones vuelan. Algú s'haurà fumat perquè no, los ratones vuelan. Bueno, el me dice que no me importa estar con una superestreta.
20: No, no,
24: una superestreta perquè ja es veu que l'Aitana aquesta...
20: Superestrella.
24: Antes estàvem amb aquella, el Sebastián Yatra. Sí, Sebastián no. Yatra, que cantava allò de mi pedazo de sal, la niña de mis ojos tiene una colección de cartones rotos. Se pone a gustar, se pone a gustar.
20: Això em sona Café Quijano, ja, però em sona Café Quijano i a Tampangó.
24: Café Quijano, doncs és el que estava més amb l'Aitona, eh?
20: I després,
24: Aitana.
20: I després,
24: el Sebastián Yatra.
0: I després tenia un McDonald's.
25: Sí, ara, exacte, sí. Sebastián Yatra se va inventar una hamburguesa.
0: No se la va inventar. Va fer una promoció que diria que era de McDonald's,
25: sí,
0: on hi havia una hamburguesa amb el seu nom.
25: Per la meva generació...
0: Però no era ell que la feia, l'hamburguesa.
25: No tens ni idea, no trenquis la màgia. Per la meva generació, el màxim d'haver-ho petat, el pic màxim, és que vingui McDonald's i digui...
6: Hem fet una hamburguesa amb el teu nom. Queda molt bé el currículum.
25: Tu imagina't, t'imagines una hamburguesa d'esgrava?
24: Mac d'esgrava.
25: L'hamburguesa d'esgrava, l'hamburguesa més especial.
24: No, molt, molt especial, sí. Va, que parlem d'aquesta plaga de musclos zebra i tona al Segrià.
0: Sí,
24: què ha passat?
0: És una espècie invasora... Perdona, sí, que m'ofego, que s'ha estès ràpidament a la Conca de l'Ebre i les seves closques taponen o fan tap a les, sí, a les canonades.
24: Mare de Déu, senyor.
0: I torna, com dèiem, la presència d'aquest mol·lusc va deixar el poble sense aigua durant un dia sencer i sembla que pot passar en altres llocs.
25: És que per mi, jo quan dius musclos zebra, per mi és com un ésser mitològic, és com un centaure, però sí, com si el toro fos una zebra i de cintura cap amunt, en lloc d'un home musculat, fos un musclo llefiscós.
24: Doncs
25: el qual no.
24: No
25: té gaire sentit, però no. És un malson increïble.
24: El musclos zebra és petit i si t'hi fixes lleugerament, se li veuen ratlles clares i fosques. D'aquí el nom.
25: Que no sigui el pare mosquit tigre. M'entens?
0: No, o sigui, és una altra cosa.
24: No.
25: Vale.
24: Pensava que ho sabries, això del musclo zebra, perquè tu normalment t'interessen aquestes coses de friquis relacionades amb animals i tot això.
25: És que els musclos zebra són mol·luscs bivalves provenents de la mar Càspia que es nodreixen de plàncton de les filtracions aquàtiques. Ah. A mi, de tots els mol·luscs bivalves, els que més m'interessen són les escopinyes de llauna, que són boníssimes amb la seva germana, la salsa espinal.
24: Sí.
0: Va,
24: amb això
0: estem d'acord. Conrad Consum, l'Agència Catalana de Consum, bon dia i bona hora.
7: Bon dia, deu ser per tu. Sí, no t'has de passar al matí contestant les queixes de la gent. Gent d'Aitona. Que no té aigua corrent a casa perquè els musclos li han embussat les canonades. Ja em diràs quin drama.
0: No, ha pujat molt amunt el musclo, eh? Vull dir que Aitona...
7: Escolta, que han estat 24 hores sense aigua.
0: Home, hòstia.
7: Sense aigua de l'aixeta. Doncs pues beu aigua mineral, collons.
20: No, a veure, un moment. I li truquen a vostè per queixar-se
7: d'això? Sí, senyor. S'ho truquen a l'Agència Catalana de Consum de dir, hòstia, això no és competència meva, collons.
20: No m'ho crec.
7: Una colla d'exagerats. No. I és que el meu fill s'estava dutxant i les canonades s'han embussat. I l'aigua ha sortit del plat de dutxa i ha provocat un mullader i ara el veí de baix m'ha denunciat perquè té goteres. Mm. I tot pels musclos zebra.
20: Mm-hmm.
7: Miri, senyora, la culpa de tot aquest sidral no és del musclos zebra. És del seu fill adolescent que té tanta ronya acumulada que l'aigua és negra i ha embussat les canonades perquè allò sembla el vessament del Prestige.
20: Sí,
7: unos hilillos de plastilina de la ronya que té el seu fill.
20: Sí, sí.
7: Posi una mica de bicarbonat al plat de dutxa i a funcionar, hòstia.
20: Ja funciona. Bueno, el cas és que hi ha molts motius per ser pessimista amb aquesta plaga.
0: Sí, hi ha una experta en musclos zebra que es diu Antoni Palau, que assegura a 3CAT que per la capacitat d'adaptació que té aquesta espècie, la plaga ja no es pot revertir i que, per tant, ens haurem d'acostumar-hi a conviure-hi.
24: Perdona un moment, eh?
17: Qui ho ha dit, això?
0: Antoni Palau.
17: Antoni Palau?
0: Sí, un especialista en musclo zebra, que jo no coneixia.
17: A veure. Un moment. Especialista?
0: Sí.
17: O sigui, aquest senyor té una targeta de visita.
0: Això no ho sé.
17: Que diu, soc Antoni Palau. Així com hi havia Bond, James Bond.
0: Sí.
17: Soc a 007, soc a Espida. De la policia?
0: Espida
23: de la policia.
0: De la MI6.
17: Bueno, de lo que sigui, és igual, no entrarem en lletres. Ara no juguem a barcos.
20: On te marca gols, James Bond?
17: Exacte. Escolta'm, hi ha un senyor, m'esteu dient, que es diu Antoni Palau, una targeta de visita que posa sota especialista en musclo-gebre?
20: Sí, però deu ser un biòleg, marí, o biòleg, o una persona que els coneix
17: de prop. Especialista en musclo-gebre, de què estem parlant? Això quina branca d'AFP s'estudia?
20: No, no, això deu

0: Especialista en musclos zebra. Mira, a mi me surt un fill expert en musclos, sí. I penso, bueno, musclos és normal, li agrada menjar closca.
1: Sí.
0: Però jo m'imagino anant amb la meva dona al paritori i a l'hora de treure la criatura, la llevadura... Ai, la llevadora, perdó. La llevadora.
1: Quan estàs al paritori va al forn, no? I la llevadura, el llevat.
0: La llevadora em diu, senyor Cabestany, me sap greu comunicar-li que li ha sortit un fill expert en musclos zebra.
2: Però vostè és imbècil.
0: A mi me diuen això, jo desapareixo tan ràpid a l'hospital que no queda de mi ni l'olor del puro que m'estava fumant a la sala de part. Ara, això ja tampoc es pot fer, ja no pots fumar a la sala de part. A la sala de parts, el primer que et diuen... Miri, i te fan una senyal, hi ha una senyal allà de prohibit fumar. De diuen, no, escolta'm.
1: On arribarem al wokisme, no?
3: I vostè té la llevadora, que està allà esperant. I...
0: Sí. La llevadora?
3: La llevadora.
1: Sí. Parlant d'espècies invasores, sort d'aquesta gent que, si més no, domina el tema.
3: Estic veient que aquest senyor té coses publicades sobre musclos zebra des de fa 20 anys. Vull dir que...
0: Bueno, això això t'ho fa el xat GPT, eh?
1: Sí, home, sí.
0: Fa 20 anys, no.
1: Avui parlarem també de turistes a Catalunya, concretament a Barcelona.
0: Turistes invasores, espècies invasores d'aquestes?
1: Sí. La qüestió és... Si
0: bé, perquè hi ha tants turistes que els barris que s'allunyen del centre també s'omplen de pisos turístics.
4: Bé, amb els turistes està passant com el mateix que les paneroles a Barcelona, que al principi eren al centre, però ara ja les veus al metro pillant-se línia blava fins al final.
0: Sí,
3: amb la té casual.
0: A tot arreu, sí.
5: Bon dia, Itali.
0: Bon dia, nani.
5: Sí, no cridis. Una cosa...
0: Si no et crido, t'he dit bon dia.
5: Fa molta pena aquesta gent amb pocs recursos que viu a l'Eixample o a Sarrià Sant Gervasi.
0: Bueno, també, però no, ens referim a barris que s'allunyen tant del centre de Barcelona que fins i tot pertanyen a altres localitats.
5: No sé de què em parla.
0: Pues els turistes arriben a barris com la mina de Sant Adrià de Besòs.
5: Hi ha una mina? O sigui, traieu carbó encara?
0: No. El barri es diu la mina.
5: El barri es diu la mina.
0: Allà hi ha 83 pisos turístics.
5: A la mina?
0: A la mina, sí senyor. I a la zona nord de l'Hospitalet de Llobregat... Què?
5: Perdona?
0: A la zona nord de l'Hospitalet de Llobregat, a barris com Collblanc, Pubilla Cases o La Florida, n'hi ha més de 300 de pisos turístics.
5: Sí, però una cosa que m'he quedat en una casonat. Sí. Hospitalet no és un lloc inventat?
0: No, existeix.
5: Jo em pensava que l'Hospitalet era un lloc inventat que servia per amenaçar els nens quan no mengen la verdura.
0: Sí.
5: Si no menges la verdura, aniràs a l'Hospitalet i el nen es menja el plat, el nen.
0: Però
5: no?
0: Què dius?
5: Us he de confessar una cosa.
0: Okay.
5: A mi els turistes també em fan fàstic, per motius diferents a vosaltres, però em fan fàstic.
0: A tu per què et fan fàstic?
5: Viatjar, el concepte de viatjar ja és de pobres, no?
0: Sí.
5: Gent que se t'acosta i et diu, hem marxat 10 dies a Maurici. Ja té nom de persona que té un hostal a Aitona. Maurici. Hem marxat a Maurici 2 dies en avió, 4 dies cagant pel canvi d'aigües i 3 dies convalescent per la picadura d'un animal desconegut.
0: Ja,
5: no?
0: Això,
5: ens ho hem passat
0: passar.
5: Molt bé. Eh?
0: Sí, per tu viatjar és de pobre.
5: O a Nova York, no? Gent que va a l'estiu a Nova York o al Japó. Ens ho hem passat molt bé. A 40 graus. A 40 graus a les 9 del vespre.
0: Ara, 40 graus, ja no t'has de moure aquí. Ja ho estem a 40 graus.
5: Exacte. Si vols veure l'Empire State, doncs te'l construeixes a casa. Jo, per exemple, us diré una cosa que no l'hauria de dir, però la diré perquè tant me fa. Jo tinc la Mona Lisa original penjada a la paret.
0: Ah, sí?
5: Sí, sí, concretament a la paret del lavabo del servei. No? Perquè a mi m'agrada que la gent que treballa amb mi estigui contenta.
0: Ja,
5: eh?
0: Ja.
5: Tothom contenta.
0: O sigui, la que hi ha al Louvre és una còpia.
5: És, no sé el que és el Louvre.
0: Museu
5: de París i tal. El servei... a casa tothom està content. El servei perquè pot veure a algú que et mira als ulls i somriu, no? No estan gaire acostumats i tu tens el quadre i
0: quan van al lavabo, veuen la Mona Lisa, sí.
5: I bueno, el segueix amb la mirada, perquè jo, òbviament, jo això no ho faig. O sigui, la Mona Lisa, que se sent com a París...
0: La Mona Lisa també està contenta.
5: Perquè se sent com a París, no? Amb una olor de pixat que tomba, i aleshores això és un win-win, no? Mira, la senyora ho ha entès perfectament. Que hi ha una senyora... Hi ha senyores de Sarrià per aquí, no? Sí o no?
0: Sí.
5: Mira, la senyora... Bueno, és la que ve vestida.
0: Bueno.
3: Per cert, sí que existeix l'hostal Sant Maurici, en aquest cas, està al Berguedà. Vull dir que ja has encertat, nani, que hi havia un hostal que Maurici en un nom d'hostal.
5: Em sap greu, no sé ni el que és el Berguedà.
0: Bé, avui han passat més coses, però potser no són tan importants. Tot
1: seguit la repassem.
6: No cal moure't de RAC1 per escoltar La Competència.
0: Va, que continuem a la competència parlant de la justícia espanyola.
4: Doncs costarà una mica.
0: Per què?
4: Perquè o justícia o espanyola, les dues coses alhora no poden ser. És com dir elegància alemanya. No, tenen altres coses els alemanys, però elegància. O sobrietat italiana. No, sobrietat italiana tampoc.
0: Que sí, que sí.
4: O autoestima catalana. No, no, no.
0: Ja, ja.
4: Autoestima la tenen

0: altres pobles, per exemple, els que ens han trepitjat com els castellans.
1: Bé, parlem d'una enquesta del diari El País que assegura, bàsicament, que els espanyols ja no confien en la pròpia justícia.
0: Ara, no, sí, home.
2: Segons aquesta enquesta del País, només un de cada tres espanyols creu que la seva justícia és imparcial.
0: No, els espanyols diuen que la justícia espanyola no és justa. O sigui, doncs imagina't què dirien si fossin catalans o bascos, eh? Tu imagina't, eh?
1: Sí.
0: Ara es veu que els espanyols diuen que la seva justícia no acaba de funcionar bé. No fot! És com si una guineu entra en una granja i li diu a la gallina: alerta, que aquí es veu que no hi està segura, eh? Què passa?
1: Sí.
0: M'entens?
1: Sí.
2: Segons sempre aquesta enquesta del País, també un de cada tres espanyols considera que hi ha lawfare i que els jutges tendeixen a afavorir els partits de dretes.
1: Home, disculpeu que intervingui, però és que ara sí que heu tocat el meu tema.
3: La canarita, no? També.
1: Sí, home.
3: Quin se suposa ara que és el seu tema?
1: Bueno, els judicis, els jutges, els juzgats.
3: Els juzgats.
1: Lawfare, no?
3: Lawfare. Sí,
1: ja sabeu que en justícia sempre hi ha termes en llatí, no?
3: Sí.
1: Laufare, no?
3: No, laufare no, laufare no, és, no és en llatí.
1: Laufare.
3: Sí.
1: No interrompis, que jo no t'he interromput.
3: Home, perquè vostè acaba de dir que és llatí, no és llatí.
1: Escolta, laufare.
3: Sí.
1: També et podria dir guerra judicial.
3: Guerra judicial.
1: Laufare. Sí. Perquè els que en sabem diem laufare.
3: Vale.
1: Guerra judicial contra els adversaris polítics.
3: Exacte.
1: I és un terme que ve del llatí. Mm. Lau vol dir pels meus pebrots.
3: I fare?
1: Fare vol dir morenos.
3: Va, calli d'una vegada. És molt pesat. Fem una cosa. Trucarem al Consejo General del Poder Judicial per saber com viuen els jutges aquest descrèdit que sembla que pateix la justícia espanyola per part dels espanyols. Àlex Arbiol, no sé si estem en condicions de marcar el número del CGPJ.
4: Et sembla que el tens amb el 2. Empretes número 2 i ja directament ja truca.
3: Doncs això, els espanyols ara han descobert que hi ha molt de laufare o que tenen aquesta sensació. Truquem al Consell General del Poder Judicial. Hola?
5: Sí, hola, buenos días. Gracias por llamar al Consejo General del Poder Judicial. Si quieres ser atendido en castellano, pulse la tecla 1. Si quieres ser atendido en catalán, espere.
3: ¿Perdoni? ¿Perdoni?
5: Sí, dígame.
3: Vull ser atès en català.
5: Sí, sí.
2: De moment...
3: Oiga,
5: mire, le comunico que en los próximos días recibirá una citación judicial en su domicilio.
3: Bueno, una citación judicial, ¿por qué?
5: Hombre, ¿por qué va a ser? Por catalán.
3: No, ma, no, a ver.
5: Ya sabe que los jueces no aplicamos el código penal, aquí aplicamos el código postal.
3: Bueno, s'agraeix a honestedat. No creo que hauríem de dissimular una mica, com a mínim, quan truco.
5: Sí, tiene usted razón. Volvamos a empezar.
3: Home, però...
5: Sí, hola, buenos días. Gracias por llamar al Consejo General del Poder Judicial. ¿Le atiende Soraya? ¿En qué puedo imputarle?
3: No dissimula gaire, eh? Bueno, truco per comentar aquesta enquesta del País que diu que els espanyols no creuen gaire en la justícia i per preguntar-los si els preocupa des d'aquí, des del Consejo.
5: Lo siento, pero no sé de qué me habla. En el Consejo General del Poder Judicial no leemos el País. No nos gusta leer TVOs.
3: Podem parlar d'aquesta enquesta, que parla del descrèdit de la justícia espanyola, o no?
5: Sí, por supuesto, pero no será conmigo. Le paso con mi compañero del Departamento de Encuestas y Opiniones Externas. No se retire, por favor.
3: A veure...
6: Rojo amarillo, colores que brillan.
3: Pell de gallina, rojo amarillo, colores... De la señora.
4: La amarilla, la verde española.
7: Hola, buenos días. Gracias por llamar al Departamento de Encuestas y Opiniones Externas del Consejo General del Poder Judicial.
3: Sí.
7: Le atiende Nelson con mucho gusto. Dígame, ¿qué coño le pasa?
3: A ver, un momento. Creo que aquest no es el to més adequat.
7: Vaya, parece que tenemos al típico chico sensible.
3: No, ma, no.
7: Jodida generación de cristal.
3: A ver, un momento.
7: Mire, tengo trabajo que hacer como irme a comer. No se retire, procederemos a hacerle una pequeña encuesta de satisfacción.
3: Pero si no encuentra... No han contestat res.
5: Hola, gracias por llamar al Consejo General del Poder Judicial. Por favor, valore del 1 al 5 la atención telefónica recibida.
3: 1.
5: Perfecto. Anoto, pues, un 5 de...
3: No. He dit 1.
5: Sí, ya, pero esto es como la encuesta del País. Ustedes pueden decir lo que quieran, que el Poder Judicial hará lo que crea conveniente.
3: Bueno, es una idea no gaire democrática de la justícia, però bueno, ja ho sabia.
5: Si quiere democracia, puse la tecla número 5.
3: Sí,
5: Perfecto, ahora sí, anoto un 5 de valoración.
3: No.
5: Muchísimas gracias.
3: Va, Àlex, pengem la trucada, moltes gràcies.
5: Lo siento, pero no tiene permiso para colgar.
3: ¿Por qué?
5: Porque les vamos a colgar nosotros.
3: Sí, dona'm... La mare que...
5: Ahora sí, a joderse.
3: Bueno, fem una cosa, anirem a publicitat i tornarem de seguida amb en Juli Pijuli i altres personatges divertits. Adéu!

0: R-A-C-U.
1: Tía, perdona que te mande audio, es que llevo tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. ¿Nos vamos? Ya me dices.
2: Abierta la nueva convocatoria de campus rural. Gobierno de España.
3: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
4: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
5: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes.
6: Citroën.
5: Consulta citroen.es.
7: Si et pares a pensar, en realitat només necessites dues coses per fer quilòmetres aquest estiu. Quatre rodes i combustible. Per això, a mides, quan canvies els pneumàtics per uns Continental, t'emportaràs una targeta de combustible de fins a 100 euros. I és que a mides tens tot el que necessites per rodar i rodar. Demana cita a mides.es.
8: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar en Super Número 1 en fruta y verdura.
9: Tria el malaupell de gripau a 0,89 al quilo i estalvia't un 31%. I tria un quilo de nectarines a 1,99 i estalvia't un 31% amb Lidl Plus. Lidl, val la pena.
10: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: És l'Espanyola una aceituna como ninguna. Como ninguna.
13: Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
14: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
17: I sí. Després a cala meva mare, Ola. Mm-hmm.
16: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
18: Molt bé.
16: Arribarem a tot?
18: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
19: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
20: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
21: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris o Moda i Jaeco de Catalunya.
22: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament. Preu exclusiu, model exposat.
21: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, al millor preu, expocasio.cat, el nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasio.cat.
23: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
24: Nosaltres som la competència.
25: Un gran programa, eh?
26: De dilluns a divendres.
27: Boníssim. Amb els Oscars.
28: Ja tornem a ser aquí, un minut i tres quarts d'una del migdia. Més qüestions, més actualitat. Avui també hem de parlar dels kits antiressaca, que es veu que es venen a les farmàcies i per internet.
29: Bueno,
28: també.
29: Perdona, però aquí t'ha de parar.
28: Li passa, home, hòstia.
29: Parlareu de la ressaca de veritat?
28: No.
29: La dels homes com jo, que tanco a les 7 del matí la meva whiskerida de confiança, que ja sabeu que és la Xona Franca.
28: Sí,
29: no sé si heu anat, però escolta'm, Déu-n'hi-do.
28: Parlem de ressaca.
29: Parleu de la ressaca emocional. Perquè, ojo, que també hi ha molta xusma que avui en dia es queixa que té ressaca emocional.
28: Sí.
29: Va, per favor, eh?
30: Quan acabes una sèrie.
29: Sí. No, és que ahir vaig anar a un concert amb els meus amics i vaig estar 5 hores fora de casa sense els crios, però tinc 46 anys i vaig ballar unes cançons d'Estopa i Melendi amb els col·legues, i ara he de tornar a la feina a omplir Excels i tinc una ressaca emocional que no em deixa viure.
0: Un moment, parlem de kits antiressaca que s'han posat de moda perquè resulta que diuen els farmacèutics que no són gaire efectius.
1: Exacte, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de València alerta que no existeix cap cura per la ressaca i que l'única manera de prevenir-la és o moderar o evitar el consum d'alcohol.
2: Sí, clar, això t'ho dic jo sense ser farmacèutic. És que toca't els ous, també. Molt bé, els farmacèutics valencians.
3: Si voleu evitar accidents de cotxe, no agafeu el cotxe.
2: Clar, no, escolta'm, però el Col·legi Oficial de Farmacèutics de València...
4: Home, a València alguna cosa saben de ressaca,
3: sí,
4: vull dir que...
3: Sí, de farmacèutics.
2: Però què n'ha dit? No n'ha dit res el Col·legi Oficial de Farmacèutics d'Hostalric?
0: No, ja, per exemple... Hostalric prou de feina tenien fins ara amb les bosques, com que ara vinguin els de la ressaca, en fi.
2: Bé, els farmacèutics insisteixen que no es pot acabar amb la ressaca prenent complements alimentaris o vitamines o altres productes que es venen com a antiressaca.
1: I a més, també adverteixen que els beneficis d'aquests kits no tenen l'evidència científica que tocaria i que fins i tot poden comportar riscos per la salut.
5: Quina hora és? És hora de comptar diners.
2: És l'hora de comptar diners, és l'hora de donar la benvinguda a Juli Pijuli, el president de la Febaril, la Federació de Bars Il·legals. Bon dia, Juli.
5: Bon dia de quin any? Sí.
2: Del 2026, som al 2026.
5: Va, només volia confirmar.
2: Molt bé.
5: L'última vegada que vaig mirar l'hora al mòbil estava al 1995 del segle passat.
2: Hòstia.
5: I no era l'hora del mòbil. Havia obert la calculadora. 1995 eren els euros que li devia en Dani Coca. 1995 euros. Dani Coca,
2: un amic.
5: Eh?
2: O són dos conceptes separats, Dani Coca.
5: No, Dani Coca... No, Dani Coca no és el que sembla.
2: Ah, no?
6: Era
2: no.
6: Forner.
5: Eh?
6: Era Forner.
5: Una persona tenien diners no calia que treballés mai més. Sí. Dani Coca no és el que sembla.
2: Juli, no t'acceleris.
5: Dani Coca.
2: Sí, Dani Coca.
5: Era el meu millor amic de l'institut.
2: De l'institut.
5: De l'institut. Sempre comprava ell les pipes per anar a menjar al banc del pati.
2: Molt bé.
5: I no vaig pagar-li mai les pipes i ara volia pagar amb l'IPC. No? Amb l'IPC repercut. Com es diu? En diferit. L'IPC en diferit?
2: Sí.
5: En diferit?
2: En diferit? Sí. Retroactiu? Com, què vols dir?
5: Retroactiu és quan aprens...
2: No.
5: I tot torna. No és el que sembla. Perdona la pregunta.
2: Què?
5: No us passa que a vegades heu de fer càlculs molt bàsics amb la calculadora perquè de cop no recordeu la taula del 7?
2: No la recordo ni la del 2.
5: Ni la del 2. El 2 és el doble. 2x2, 6.
2: I tant que és el doble.
5: I us fan molta vergonya, baixeu la brillantor, la pantalla del mòbil, perquè ningú s'enxampi fent aquests càlculs. Jo sempre he sigut més de química que de matemàtiques, no?
2: Ja.
5: Bueno, escolta, de la física una miqueta.
2: Centra't una mica, Juli, que parlem dels kits antiressaca.
5: No?
2: Tu n'has tastat, n'has provat, que no són realment efectius,
5: que
2: diuen.
5: Que si en tinc o que si en vull.
2: No, que dic... Que si els has provat. Sí,
5: Això es passa per ignorar el coneixement popular. O sigui, no són efectius. Jo no sé si ho, però jo crec que no. El que t'ha estat és la saviesa del poble, no? Ja sabeu què diu sobre la ressaca, la saviesa del poble? La
2: veu
5: del Demos, diu. La ressaca es cura amb més alcohol, no? Si sempre estàs borratxo, no tens temps de tenir ressaques. Que aquí va, t'esperes, eh?
2: Molt bé. Doncs escolta'm, ho deixarem aquí. Gràcies.
5: No, ara vull trencar el personatge totalment. No, vull trencar una llança en contra de l'alcoholisme.
2: Com? Molt bé.
5: Sí,
6: en contra
5: de
6: l'alcoholisme?
5: No, no volem fer broma, això. No. Sí, el poli augmenta, sí, està pixant tot el dia.
2: Molt bé.
5: Sí, el té una mica, però no gaire, perquè jo em vaig confiar un dia, té.
2: Bueno, té molta teïna.
5: I em vaig fer mal a la mandíbula, me la vaig trencar per quatre cantons.
2: Per què?
5: Vaig apretar molt fort.
6: Però des del té, de la teïna?
5: De la teïna, perquè me la menjava les bossetes.
6: Però és per infusionar.
5: No, infusionar, doncs pel cul no s'infusiona.
2: No, home, no. Bueno, deixem-ho aquí, nosaltres tornem de seguir. De la
5: competència.
7: Aquest programa està basat en fets reals. Amb els Oscars.

0: Hola, assistent virtual. Compara les millors opcions per fer un màster 100% online.
1: La teva millor opció és la UOC. Especialitza't en un títol oficial i continguts enfocats al mercat laboral. Aprofita els últims dies per matricular-t'hi.
2: Informa-te'n a UOC.edu.
3: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
4: No ho comparteixo.
3: El que he dit?
4: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
3: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
5: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
6: Sí, digui'm.
5: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
6: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
7: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
8: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
11: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.

0: festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
0: Melons Brutal!
2: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
3: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
4: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
5: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
6: Però si aquesta hora la platja està buida.
5: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
6: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
5: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal

0: de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
1: Val més que en busquem un altre.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900 903 744.
5: Verisure.

0: Miyazaki.
1: Escolta, i abans agradaria parlar d'una notícia que avui publica BTV, la televisió municipal de Barcelona, que diu que veïns de l'Eixample Esquerra van trobar restes d'una calavera humana entre dos contenidors. Mare de Déu, senyor.
2: Què és això?
1: Això és que en Hamlet viu a l'Eixample, Sé o no sé, vete aquí la qüestió.
2: Avi, no s'adorm.
1: Vols veure una cosa que tampoc sap si és o no és?
2: Va! Escolta, és que hi ha molta inseguretat, eh?
1: Hi ha molta inseguretat.
2: Nenes, sí, però, hòstia, ja no es pot ni pixar tranquil entre dos contenidors.
1: Home, no, clar que no. No,
2: tu
1: no, no,
2: t'ho pots creure?
1: És que no es pot pixar entre dos contenidors.
2: Jo només espero que el Carles Porta faci un capítol de crims.
1: De què?
2: Amb això de la calavera.
1: La calavera de la...
2: Després dels 12 capítols de la família dels Mango.
1: Però...
2: Nenes, que els estem esperant amb candeletes a casa, eh?
3: Com està això? Sap alguna novetat?
2: Pues no sé, els podria patrocinar Zara.
3: Els capítols de crims?
2: Sí, jo crec que sí.
3: En tot cas, menys alarmisme, perquè segons la policia, aquesta restes podrien ser part d'un crani que podria haver fet servir un estudiant d'anatomia, per exemple.
4: Bueno, és que cada vegada és més difícil reciclar. Jo no sé si us heu trobat...
2: Què dius ara, Jean-Paul?
4: No? Jo és que ja no sé, res. O sigui, tu estudies una calavera i quan ja tu saps, te saps tota la moguda de la calavera, l'occipital...
3: Calavera 1, calavera 2...
4: Calavera 2, això què fas? La calavera on va? A l'orgànica o al rebuig? És que, clar, perquè si m'ho dius a mi, me provoca rebuig. I orgànica, doncs orgànica deu ser. El que passa és que li han arrossegat tota la carn. És com el pollastre, que hi ha gent que arrossega molt bé els
2: ossos.
4: Bueno,
2: els ossos del pollastre van al marró.
3: Hi ha gent que els mastega, eh? Jo he arribat a veure gent que mastega una mica.
4: Sí, són gent que ve de la guerra.
2: Jo mastego els tendrums.
3: Ah, sí?
2: Nenes, els tendrums, què?
1: Nenes,
3: els tendrums, què?
4: Crec, no.
1: Depèn de com estigui. Si el tendrum està molt ben cuinat i molt de...
2: Un home parlant de cuina. Un home parlant de cuina. Ojo, el que s'ha de veure. Bueno, no sé si ho sabíeu, però és un programa d'humor.
1: Perdoneu una cosa.
2: Digui, professor, de debò, bon dia.
1: Tenim el misteri de la calavera.
2: Home, el misteri de la calavera, sí.
1: El misteri de la calavera de l'Eixample, que sembla el títol de Harry Potter.
2: Sí, el misteri de la calavera de l'Eixample.
1: Bones i màgiques nits. De qui és aquest crani? És teu?
2: No,
1: perquè tu tens el teu crani.
2: Sí, clar.
1: I el tens farcit per fora.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, i una mica per dins.
2: I per dins també, sí.
1: Bueno, això és el que tu dius. Misteri resolt.
2: Bueno, però doni'ns una mica més de misteri, professor.
1: Una mica més de misteri? Això és un altre preu.
2: Bueno.
1: Però va, farem una mica més de misteri. Han trobat el crani, però on és la resta del cos?
2: Clar.
1: Podria ser que tinguéssim un tronc sense cap corrents per Barcelona? Demanant un tematge per emportar el carrer Balmes?
3: Com se'l veu? Com se'l veu?
2: Això hi ha un xiste de l'Eugènia, molt bo, que diu que és un esqueleto que entra en un bar i demana un whisky i una fragona.
1: Sí, ja està.
2: I diu...
1: No, és que...
3: Has tornat a explicar-ho al revés.
2: L'esqueleto entra, eh?
1: Entra...
2: Ojo el que demanarà. Bueno, ja us ho he dit, demana un whisky. Però aquest no és el xiste.
1: No, el xiste ja l'ha explicat.
2: El xiste diu, doni'm un whisky, diguéssim, no?
1: És un esquelet que entra en un bar i demana.
2: Un whisky i una fragona.
1: És el to, també, i la dinàmica de l'acudit el que fa el riure, no?
2: Es pren el whisky.
1: I
2: després... No, la fragona primer.
1: No,
2: i després
1: fragona,
2: el whisky... No,
1: farem una cosa.
2: És el whisky
1: marxem,
2: primer, després la fragona.
1: Tornem demà
2: a
1: la competència. No, moltes gràcies.
2: Està als ossos. Ja el sabíeu? El sabíeu, aquest?
1: Sí, el sabíem l'acudit.
2: Va, que ara arriba en Marc Giró i el vostè primer, però abans les notícies de la una amb Núria Travessa. Bon dia.
5: Bon dia.
2: I els esports amb l'Albert Bassas, que ens saludarà des del més enllà.
6: Des d'aquí.
2: Bon dia, Albert. Estàs bé? Bon esprint, eh?
6: Sí.
2: Molt bé.
1: Ara se'n va, eh?
3: Fins aquí els esports. Moltes gràcies, Albert.
6: He perdut els papers pel camí, però bé.
3: Això... Els papers, literal i figuradament.
2: Això ni el fogatge, aquest, eh? Ojo, eh? Com vulguis, Núria.
1: L'he vist molt posat, eh?
5: Protecció Civil demana màxima prudència davant l'onada de calor que ens afecta. Hi ha 45 municipis de 9 comarques en risc extrem d'incendi i s'ha restringit l'accés a l'espai natural de la Ribera Salada, al Prepirineu, entre el Solsonès i l'Alt Urgell, la Baronia de Rialp, a la Noguera, a més de les Gavarres, on els bombers continuen treballant per controlar el foc que s'hi va declarar divendres. El mantenen estabilitzat, ja no creix, però les altes temperatures els fan ser molt, molt prudents perquè Mònica Usar hi ha calor per dies, oi?
0: Sí, de moment es manté aquesta segona onada de calor d'aquesta temporada, almenys fins dijous. Avui amb avisos a moltes comarques, amb el perill més alt, el Segrià, el Pla d'Urgell, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Ebre, amb valors que poden arribar als 40 graus. Demà i dimecres encara s'intensifica més aquesta calor i es mantindrà també dijous amb temperatures per sobre dels 40 o fins i tot arribant als 43-44 graus amb punts de ponent i tot plegat amb sol i només alguna nuvolada de tarda.
5: D'aquí a una hora ampliarem la previsió i anirem també cap a la Bisbal amb l'Anna Salvador, pendent de l'evolució del foc. El president Salvador Illa també ha demanat prudència avui des dels micròfons del món arracón, ha avisat que col·laboraran amb la justícia per aclarir les causes del foc provocat, recordem, per la radial que feia servir un treballador d'una empresa subcontractada per territori. Illa també ha anunciat ajudes econòmiques per la gestió dels boscos. A Madrid hi ha en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera, que ha de fixar els objectius d'estabilitat de les administracions públiques i el dèficit que poden assumir. Ho estem seguint amb l'Adrià de les Heres. En Jordi Armenteres és encara a Veneçuela, pendent de la situació, i connectarem també. I a Manet Iñigo està seguint el judici contra els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de Covid a policies i guàrdies civils. Els càrrecs de salut han negat que fos una decisió discriminatòria, defensen que el criteri per decidir el calendari de vacunació era el risc, com ara l'edat. Ara bé, l'ex número 2 de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha subratllat que la decisió de parar les vacunes de policies la va prendre la consellera i no qui era el seu cap, Josep Maria Argimon.
7: I ara els esports, però abans una cosa, la Usser està aquí encara?
5: Sí,
7: la
5: tenim aquí.
7: Carinya, escolta una cosa, tu com a especialista en la climatologia, podries explicar si a Barcelona, per exemple, o al Barcelonès, bueno, a Barcelona, a l'esquerra de l'Eixample, vaja, la calor ara és menys humida? És a dir, la calor, la calor es diu? Es diu la calor?
0: Sí, però què vols dir ara, aquesta hora
7: que
0: o...
7: Que jo aquest... trobo que estem vivint la sequetat a Barcelona. És a dir, que ara fa calor i és sec, i abans era humit. Jo sumo menys ara que abans. Calor a punta pala.
0: Abans dius fa uns anys...
7: L'any passat,
0: eh? Ostres.
7: Això ho podríeu investigar, els
0: científics?
7: Això es
0: podria perquè... investigar, clar que sí.
7: Sí, investiga molt, sí. Perquè jo crec que estem vivint un canvi... O sigui, la crisi climàtica és tal qual, però cada cop té més ramificacions.
0: Mira, ara, per exemple, hi ha una humitat baixa d'un 30-40%, però tot i això, quan entri el vent més de mar cap a terra, ja hi ha zones a la costa on tenim 70-80% d'humitat, és quan entra el vent, la marinada, quan entra de mar cap a terra,
7: no
0: és quan aporta
7: que
0: aquesta humitat.
7: Dient, no t'ho sabria dir. Però jo sou menys que altres anys. Calor molt.
0: I vas vestit llavors, igual.
7: Sí, molt. Vaig vestit molt. Llavors, el cas és que jo... no sé si és que jo m'estic eixugant.
0: Yeah.
7: Si podria ser que jo estigués assecant-me, que també podria ser.
0: Sues més.
7: La gent, vostès, suen, o suen més o menys que... Què? Menys? Tu sues o no sues? Bueno, que hi ha una senyora que és una pija que diu que no sua, perquè les pijas penso que no suen, però bueno. Vale, bueno, anem a fer els esports, veig que... Però investigo, Mònica, perquè de veritat t'ho dic, això és una cosa que et podria portar el Nobel de Física.
0: Ho investigarem, doncs. Sí.
8: I els esports, parlarem del Mundial de Futbol, amb el partit d'avui entre Espanya i Portugal, de vuitens de final.
7: Ah, calla, que em diu ara per cascos que la Mònica ha guanyat un premi fa poc. De què has guanyat el premi? Ho hem celebrat, però...
0: De comunicació científica, un premi de radioassociació. Sí, gràcies.
7: Home. Però fa dies d'això,
0: però... El vam recollir dimecres.
7: Mare de Déu!
0: Sí.
7: Home,
0: sí.
7: Felicitats, eh?
0: Moltes gràcies.
7: Mira que estem davant per davant, diguéssim. Sí. Però, esclar, jo arribo tan tard que no tenim temps de parlar.
0: No passa res.
7: No tenim temps de parlar. Bueno, fer-ho esport ràpid, perquè no ens interessa gent.
8: Doncs això, sí, avui potser sí. Tenim Espanya-Portugal i tenim també un partit als Estats Units-Bèlgica amb una prèvia marcada per la polèmica de la retirada de la sanció nord-americà Folarin Balogun. Segons indiquen diversos mitjans nord-americans, la FIFA ho ha fet a petició del president Donald Trump i davant d'això la UEFA més aquest migdia un comunicat criticant durament aquest fet i mostrant la seva incredulitat davant d'una decisió que qualifiquen d'incomprensible i injustificable. Tot això després de la classificació aquesta matinada d'Anglaterra contra Mèxic i de la sonada eliminació del Brasil, la pentacampiona davant Noruega. També parlem del Barça, perquè...
7: Noruega, Flick... el Brasil, mare sí. De Déu. Pobre, ja té el nou... Deuen estar destrossats, no? Perquè sí que els hi va la vida, això, el futbol.
8: Sí. I bé...
7: I ara Espanya avui, si perdés a Portugal, cap a casa.
8: Sí. Veus com t'interessa ara una mica, això del Mundial?
7: Sí. I Portugal és un partit que està bé, perquè deuen tenir Ronaldo...
8: O... Encara hi és, sí.
7: I què més?
8: I si no se'n va Cristiano cap a casa, és a dir, un o l'altre.
7: Ui.
8: Ah, ja tens plan, per aquesta nit?
7: No, no, no, plan no. Però ja el tenia. Mira, avui vaig al Centre de Cultura Contemporània a les 7:30 a veure una cosa de dansa que es diu, no me'n recordo, que m'ha convidat el Miquel Missé. Però ara et diré, no, no, sí. Està molt bé.
8: A les 7:30?
7: Sí, a les 7:30.
8: Fins a les 9.
7: Ah, tinc temps. Sí, sí. Vale, vale.
8: Hòstia, i si no, alguns partits s'allarguen i hi ha pròrroga i tot. Veurem, ah, veurem avui. Deia, també parlem del Barça perquè Flick ja té el nou preparador físic que volia, un alemany també, Benjamin Kugel, i en l'àmbit poliesportiu, pendents de l'etapa d'avui al Tour, la tercera, que després del Gran Depart avui abandona Catalunya i entra en territori francès. L'etapa ha sortit de Granollers fa uns minuts. Sí. I també Wimbledon, ja que avui es completen els 8 anys de final.
7: Doncs escolta, ara el temps ja l'hem fet, no?
5: Sí. Sí.
7: Mira,
5: sí,
7: això que vaig a veure és, és que ho vam fer l'altre dia, del Pau Aran, la mateixa diferència. Vosaltres us coneixeu, això del Pau Aran? No coneixeu el Pau Aran? Si vosaltres sou del món de la dansa. Pau Aran, el superballarí, que havia estat en Pinabaus. Ah. És ràdio, això, eh? No és mínim. Tenim altres persones que jo crec que són del món del món
9: del gest.
7: Del gest, i ho estan fent tot a veure.
9: Ai, em sap greu, però no.
10: No, sabe, no.
7: Eh? No? I tu?
10: No.
7: Víctor?
10: Menys.
7: Menys.
10: Però més motiu per anar-hi, doncs.
7: Més motiu per anar-hi.
8: Exacte.
7: Com ha girat,
8: eh?
7: La veritat és que és increïble. Bé, però anem a començar aquest programa. Si no teniu res més a dir...
8: No.
7: Doncs endavant, per favor. Visca, el 14-15, al punt de les dues, eh? Amb l'Oriol Travessa i el Xavi Rocamora o aquest senyor que m'estigui aquest senyor. Vale, fantàstic. Albert Bassas, molt bé. Endavant, endavant, doncs.
11: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
7: Home, amb el Joel Fortuny. Joel Fortuny, per cert, èxit aclaparador del Canet Rock. Increïble. Mireu les imatges per xarxes. Sort dels que van al... Sort d'antiindependentisme dels que van al Canet Rock, que hi ha quantitat de gent jove que va al Canet
9: Rock. Molta gent jove.
7: Diguéssim, és un reducte on encara estelades. Un espai de confortable, diguéssim. Molta estelada, fantàsticament. Mm. Doncs, bueno, el Joel Fortuny el tenim aquí. L'Ester Romagosa, què tal estàs?
9: Bon dia.
7: Avui ens acompanya el Víctor Valero, el realitzador, genial. I tenim la Neus Càceres.
12: Bon dia.
7: Que avui ens explicaràs sortir de l'armari als anys 80, que tu no vas sortir, tu ets bullera total, no?
12: Clar,
7: jo... I ja ho eres de petita.
12: No,
7: i, bueno,
12: no vaig sortir, però no m'hi vaig ficar.
7: No t'hi vas ficar mai, perquè és impossible tu ficar-te a cap armari. O sigui, no hi havia armari prou contundent. Exacte. Com per aixoplugar-te. Llavors parlarem del que seria sexe, droga i rock and roll bullero als anys 80. Sí. Podríem fer amb tu anys 80, anys 90, anys 2000, anys tal i qual.
12: Després ja hem anat més de cap a...
7: Serà, però... Les altres hem anat de cap a caiguda, però tu has anat... Sempre has mantingut el ritme, eh?
12: Sí,
7: les coses com són.
12: Les coses com siguin.
7: Ens acompanya l'Arnau Voces, la Isabel Bassas i el Víctor Pérez Pallarès, eh que sí, Víctor?
10: Sí.
7: Que ells formen part del col·lectiu Amaga, que estan completament esgotades. Us heu de... Porta'ls-hi una ratlleta de cocaïna. Perquè s'han d'arribar, perquè això és ràdio, Isabel, eh? Esteu aclaparades,
10: sí, sí,
7: no?
10: Sí, animem...
9: Estem aclaparades, sí, i esgotades perquè portem molts dies d'assajos.
7: Sí, com perquè després us surti malament, no?
9: Exacte, com perquè ens surti malament.
7: Que surti malament, eh?
9: Quin patir.
7: És en el marc de la cosa aquesta del grec, del festival grec, feu una obra de teatre que, molt especialeta. Com es diu, Víctor?
10: Kia.
7: Què?
10: Kia.
7: Kia. Ah, Kia. No Kia, com els cotxes. Kia.
10: Kia. Sense interrogant.
9: Exacte.
7: Kia. Mare de Déu, aneu super... Esteu super baixos d'energia, eh?
9: Kia.
7: Clar, l'Arnau Voces. L'Arnau Voces acaba d'arribar de l'òpera de Tres Rals del Grec, deus estar destrossadi.
10: Sí.
7: Totalment.
10: Jo no puc més.
7: La Isabel Bassas fa el bastó i el Canal Show. Treballa amb mi. Estàs destrossada també perquè deu ser esgotador, no? Treballa amb mi. I el Víctor Pérez, el teu és de natural, no? Perquè no tens excusa, tu, per estar destrossat.
10: Sí, unes quantes excuses. Però
7: quines
10: sí,
7: tens,
10: sí.
7: A veure, per exemple?
10: La feina...
7: Quina feina?
10: Soc dissenyador.
7: De què?
10: De tot.
9: Sí.
10: Imatge.
9: Gràfic, dissenyador gràfic.
10: Sí, audiovisual.
7: Crec que estem davant de l'entrevista més complicada que tindrem mai, eh?
10: Millor.
7: Porta'm la pastilleta aquella que tenim per convidats, que no està... Mira, la Isabel. Bueno, mentre es van prenent la pastilla de l'alegria, amb tots vostès, Mireia Juli, la representació.
9: El Tour de França triomfa a Catalunya.
13: Ué.
9: Avui es fa la tercera etapa de Granollers fins a França. I, bueno, que el Tour finalment arribi a França... El Tour de França arribi a França...
7: Una cosa, perdona que et talli, eh?
9: Sí.
7: jo no sabia si podia creuar Aragó o no, i finalment ja vaig dir... No sabia
9: el
7: si
9: carrer
7: podia...
9: Aragó, eh? No Aragó.
7: No, no Aragó de la peu, perquè havia d'anar a un dinar, llavors havia de creuar Aragó, no sabia si podia donar a casa meva, bueno, em vaig atabalar. I li vaig anar a preguntar a uns senyors,
9: sí,
7: que jo pensava que eren guàrdies Mossos, no, i eren guàrdies urbanos.
9: Sí.
7: De dir, cavallero, perdona, tot en català, perfecte, cavallero.
9: Cavallero, amb vestits diferents,
7: ja, normalment. Sí, hòstia, estan boníssims, els guàrdies urbanos. O sigui, tots els
9: uniformats...
7: Urbanos, sí, sí.
9: En general, no?
7: Però abans... No, però ara estan com... O sigui, dic, hòstia, els guàrdies urbanos, que bons estan. I m'ho va explicar tot perfecte, aquell senyor.
9: Vas poder creuar?
7: Ja m'era igual, perquè clar, jo, saps? Vull dir que jo...
9: Veritat, va volar, es va posar a volar i va creuar.
7: Va, exacte, em va fer volar. És que et feia volar, la guàrdia urbana et feia volar amb la mirada. T'agafaven així...
9: Que bé, no?
7: Que genial, perdona, perdona, que t'he tallat el tu.
9: No, jo no te vaig tenir tanta sort aquell dia, que també vaig anar al mateix dinar, perquè l'aplicació de TMB Transports Metropolitans de Barcelona, el dia del Gran Depart va funcionar com l'anus i era negacionista, o sigui, tu posaves i et deia com si no passés res, com jo si t'entenc. Barcelona no estigués col·lapsada, però parada, passeig de Gràcia a Mallorca, en un minut passa el 24.
7: Sí, sí.
9: Mentida, eh? Jo estava cancel·lat.
7: Jo estava cancel·lat, ja estava trotinat tot.
9: O sigui que, en fi... va ser com... Ella passava de tot, l'aplicació.
2: És que ella va als seus rotllos.
9: Doncs això, bueno, que el Tour de França arribi ja a França i es faci a França, a mi em deixa una mica més tranquil·la.
7: Sí, home, sí, perquè ja...
9: Jo
7: sí,
9: no
7: sí.
9: Vull aixafar guitarres, perquè sé que el Tour és una cursa ciclista més important i famosa del món i que molts catalans l'han rebuda amb molt d'entusiasme, il·lusió, jo ho entenc perfectament. De fet, jo vaig anar dissabte a treure el cap per allí i empatitzo amb l'emoció de veure el Tour de prova per la teva ciutat, etc etc. Però també cal que, jo crec, que cal deixar l'emoció de banda uns moments i reflexionar sobre com ens han tornat a colar un macroesdeveniment a Barcelona.
7: Mare de Déu. A més, diuen que...
9: Amb el sobreturisme i els preus d'habitatge que tenim.
7: I jo he sentit declaracions d'aquest esdeveniment ha estat el més important des de les Olimpíades. Però això ja ho van dir de la inauguració de la Sagrada Família. Vull dir que, a veure si les Olimpíades...
9: I del
7: al final
9: Vela,
7: serà...
9: i del... Com era allò?
7: A veure si... No, però vull dir que allò del Vela
9: sí,
7: va ser l'any passat. O sigui, del
9: club, no sap ni com
7: es deia. Club Vela, Club...
9: Clar, això, com?
7: Però, què? Senyora,
12: Ryder Cup.
7: Ryder Cup, bueno, però vull dir-te que això va ser l'any passat, no sé quan va ser.
9: L'estiu passat.
7: Però aquesta, fa dues setmanes...
9: Fórmula 1,
7: la
9: Fórmula 1.
7: Fórmula 1, ara la, això, vull dir que... A veure si les Olimpíades eren una merda, saps dir-te o no? Bueno, digues, digues.
9: Diuen que el Tour li ha costat a Barcelona i a Catalunya uns 25 milions,
7: xavalla.
9: Però que és un gran aparador, ja que el Tour es retransmet a 190 països, té milions d'espectadors, i que el retorn econòmic per Catalunya-Barcelona s'acostarà als 130 milions... Entre els diners directes obtinguts en aquests 3 dies per hotels, restaurants, transports i recaptació fiscal, i també en beneficis indirectes, que són doncs, els futurs turistes que han vist a Barcelona com a escenari...
7: I que voldran venir.
9: I que voldran venir. I també faran congressos, més congressos i tal.
7: Clar, clar,
12: I també t'he de dir que ens han arreglat les carreteres, al Ripollès, perquè avui van a Planoles. Mm. No aneu no? A Ripollès. Llavors, no allà on hi havia anys que hi havia sots,
7: mira,
12: ara
7: veus?
12: Està asfaltadet,
9: han
12: escombrat tots els vorals de les carreteres... No,
9: home.
12: No, magnífic, tu. T'han demostrat que sí que es pot fer.
7: Exacte, es podia fer, eh? Es podia dubtes, fer. Es podia fer.
9: Ah, doncs mira, tu, perquè jo he estat buscant i el benefici directe que obtenim els ciutadans de tot això i no he trobat els euros que ens ingressaran al compte, no els he trobat, ni tampoc si ens rebaixaran els impostos o el lloguer, no sé, o també si hi ha alguns diners que aniran a frenar el canvi climàtic, a protegir els boscos, això tampoc ho he trobat.
7: Tot que es guanya, no sé on
9: potser aniria. Sí, això que diu, potser han arreglat la carretera i aniran una mica més...
12: Sí, algun sotet han arreglat.
9: Algun bosc, no sé. I a més, clar... Aquí venen 16 milions de visitants a Barcelona cada any. No sé si necessitem més turistes i més esdeveniments per promocionar com a destí Barcelona. Han dit que el retorn que nosaltres, que els ciutadans, obtenim és que tindrem un paper protagonista. Val? No sé si us heu assabentat que teníem un paper protagonista. No sé. I també que s'ha fomentat la mobilitat sostenible i l'esport.
7: Perquè tenim un paper protagonista, perdona, que m'he quedat
9: tan... Que podíem anar
12: a veure's, feien, no?
9: I feien també... S'han passat una setmana fent com màgia, circ, als carrers de Barcelona i bicicletades, coses així.
7: Ah, sí?
9: No sé, si no ho has vist és que no eres tan protagonista.
7: Ja t'entenc, estava...
9: També s'ha de voler ser protagonista.
7: Clar, també és veritat, és que jo soc una persona molt discreta. A mi no m'agrada mai estar a primera línia.
13: Has pogut parlar amb un urbano.
7: Jo estava parlant amb l'urbano, hòstia,
9: això,
7: que bo estava.
9: Això, mira, veus? Has estat
7: però ell i els tres que hi havia. Molt bé.
9: Molt bé, doncs.
7: Molt bé.
9: Això és un
7: sí,
9: servei.
7: Sí, sí. Això és un servei. Sense ànim de crucificar el cos dels guàrdies urbanos de Barcelona, però vull dir-te que... Digues, perdona.
9: Bueno, doncs això, que s'han fomentat la mobilitat sostenible i l'esport, Bueno, que totes aquestes frases doncs, no volen dir res, perquè quan no pots pagar el lloguer i la ciutat perd identitat a causa del sobreturisme, i a més, tot això ho diu el consistori que menys ha invertit en carrils bici i foment de la bicicleta, dius, home, què m'esteu explicant aquí? I, bueno, doncs res, tot això, vinga, jo que visca l'esport, eh? Visca l'esport i visca el tour. I que consti que estic a favor, però que tampoc cal tragar amb tot tota l'estona. Perquè això ja ho vaig deixar de fer-ho, la traga amb tot. Ai, per cert, l'equip israelià Premier Tech ha canviat de nom, i ara és suís, i es diu NSN Cycling Team, per si us interessa saber-ho. Vale? Que està instal·lat entre Barcelona i Girona, i un dels seus socis fundadors és Andrés Iniesta.
2: Carai,
9: això és informació que es pot saber.
2: Això és informació que t'arriba.
9: I parlant de promocionar Barcelona al món, se sap que s'ha rodat una sèrie tipus Emily in Paris, però a Barcelona, que es diu La vida a Barcelona.
2: La vida
9: que el nom ja fa por. A mi m'està fent por. I que segur que sumat al tour doncs farà que encara vinguin més turistes i expats aquí.
2: I això és
9: fantàstic.
2: Així, és veritat.
9: Això és així. I va d'una noia holandesa que va a la ciutat comtal a trobar-se a si mateixa.
2: Hòstia.
9: Que només et pots trobar tu mateixa a Barcelona si ets holandesa, perquè si ets catalana, jo us dic jo des d'aquí que és impossible trobar-te tu mateixa perquè només et trobes als altres.
2: Tota l'estona va als altres, és impossible.
9: És impossible. Llavors m'han passat el guió...
2: Però és idiota, és una noia holandesa que és idiota de saque, no? Perquè aquí, qui va a Barcelona a trobar-se a si mateixa?
9: Jo he anat a molts llocs també a trobar-me a mi mateixa.
2: I què tal?
9: Sí, m'he trobat.
2: Però trobat i després ja... has tornat. M'ho has deixat allà, no? T'has deixat allà i has tornat.
9: I he tornat.
2: Clar.
9: A mi m'han passat el guió confidencialment.
2: Perquè jo tinc per poder. El nivell, que bé.
9: El nivell. I us en faré un resum, val?
2: Vinga, va.
9: La noia holandesa es diu Lotte i arriba forrada de pasta i es pot llogar un pis a Gràcia per 1.500 euros.
2: Molt bé.
9: Desnonant la família monomarental que hi vivia des de feia 10 anys, que han hagut d'anar a viure sota el pont de Vallcarca i ocupar unes barraques.
2: Molt bé.
9: La noia es passa el dia passejant pel Born, bevent tematge, menjant pokeballs al parc de la Ciutadella i participant a correfocs que sorgeixen del no-res al mig del carrer, perquè, com tothom sap, aquí cada dos per tres et trobes un correfoc.
2: Sí, que és molt, sí, tant.
9: És el que és més normal. Sí, sí. També s'apunta a un curset de sevillanes.
2: Per descomptat.
9: Típic. Va veure el Museu Dalí de Figueres, com si fos a Barcelona, i va pel Raval amb la bossa oberta i parlant pel mòbil, i no li passa mai res. I, evidentment, doncs, va a festivals de música, al Fòrum, on lliga amb un noi català de la Costa Brava, com si fos un lloc concret. Es diu Paco i parla espanyol amb accent mexicà.
2: Sí, molt bé.
9: I només parla català per dir adéu. Allò, al final de la frase, diu adéu i també que guapa, però en realitat el que guapa el diu en castellà.
2: Sí, sí, perquè l'actor ho acaba de tirar endavant.
9: Llavors, la Lotte es dona el Lotte amb el Paco i ell, a canvi, li ensenya a beure amb porró, a menjar pa amb tomàquet i a esquivar carteristes al metro. Però tot això la Lotte no l'omple prou i la noia flirteja al mateix temps amb el seu veí, que és un noi de Carolina del Nord que treballa a una empresa internacional d'enviaments de paquets que comença a parar i acaba per on. I bueno, la noia aconsegueix una feina a l'Ajuntament de muntar
2: de
9: Barcelona, macroesdeveniments, en la qual doncs, pot parlar en anglès tranquil·lament perquè tothom li canvia l'idioma a les reunions, i també muntar una empresa porroning, i patenta el porró, beure amb porró. De manera que, a partir d'ella, doncs, cada cop que un català begui amb porró ha de pagar un cànon.
2: Llista, clar.
9: Llavors es forra. I després de molt i estira i arronsa, finalment es casa amb el de Carolina del Nord, a la Sagrada Família.
2: Tu diràs.
9: Assetgen els veïns de l'edifici, aconsegueixen desnonar-los i munten un co-living amb habitacions de 650 euros cadascuna. I bueno, ja està, s'acaba així, no? Fent el feliç, no està mal. Jo la miraré, sincerament. La miraré. Bravo.
2: I bravo, Lotte.
9: Lotte, Lotte. Taylor Swift i el jugador de futbol americà Travis Kelce, que és del Kansas City Chiefs, es van casar el 3 de juliol. Van escollir el Madison Square Garden de Nova York, que això és un pavelló. Val? O sigui, és l'equivalent al Palau Sant Jordi per casar-se. Es van casar allí. Es van gastar 3 milions de dòlars per llogar-lo. I, bueno, això és el somni de qualsevol noia que vol ser una princesa de Disney, no? Casar-se a un pavelló esportiu com si fos la telecogresca. I, bueno, espero que això no es posi de moda, fer casaments als estadis de futbol, perquè ja ho trobo cutríssim.
2: Home, doncs espera't.
9: O pavellons de bàsquet, o pistes d'atletisme. Llavors, el menú segurament va ser crispetes, frankfurts amb ketchup i patates fregides. I jo, doncs, no sé, jo trobo que ja que decideixes casar-te i tens tants diners, doncs, no sé, lloga't una vila... un mas, un castell...
2: Però això ja va fer la Dua Lipa.
9: Ja ho va fer la Dua Lipa.
2: Però... La Dua Lipa va fer fora un poble italià, es va casar entre un poble italià, com si ara et llogues Berga per casar-te.
12: O Bezos, Venècia.
2: O Venècia.
9: Sí, però els veïns es veu que van acabar farts, els de Sicília.
2: Home, no, no, joder, imagina't.
7: Ara, totes aquestes senyores que després són tan empoderades, no sé si són l'escenari, després acaben totes casades, que la reina Victòria d'Anglaterra, al segle XIX, o sigui, era més moderna, es va casar de forma més moderna. La meva àvia es va casar de forma més moderna que totes aquestes senyores.
9: No, és que Taylor
7: Swift... no sabia que tot aquest camí, tota tanta alforja per aquest camí... Ai, no, com és la frase?
9: No ho sé, quina frase?
7: No ho sé, a la frase hi ha alforges, un camí i alguna altra cosa més, però no sé quina frase. No, ah, sí, per aquest camí no feia falta tanta alforja.
9: Ah, mira, doncs exacte, perquè ens van fotre la tabarra sobre...
7: L'alliberament
9: femení, no sé què.
7: Si t'acabes casant a Madison Square Garden de blanc, vestida de Dior, amb un senyor catxes. És que això què és?
9: És horrible.
7: Això és feixisme, perdona.
9: Això,
7: la Taylor Swift és feixista,
9: perdona. Bueno, és marketing. És marketing. Era tot mentida. Era tot mentida.
7: Joder.
9: I a més ens ho havien cregut.
7: I la Dua Lipa també vol explicar-nos bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, i s'acaba casant amb un senyor... Vinga, hombre, per favor.
9: Amb una mica tòtil. Bueno, total, que, no sé, jo m'hagués llogat, doncs ja que tens els diners a Manhattan, Guggenheim, l'Empire State Building, la Biblioteca Pública de Nova York, que és on es va casar la... Bueno, on no es va casar la Carrie Bradshaw.
7: Ja.
9: I això, doncs no, la tia en un pavelló, no? I a més el van omplir d'herbes i flors inspirades en el Mac 2 i Alicia al País de les Meravelles, que és horrible, que són dues històries de terror infantil, en el fons.
7: És veritat, és veritat.
9: Però, clar,
7: escrita
9: també...
7: per pederastes, a més, quasi, no?
9: És que, clar,
7: o sigui, és increïble.
9: Mil convidats, clar, amb mil convidats doncs és millor també posar-los en un estadi.
7: És que mil convidats, us et surten pululant. Mil convidats, però és que...
9: Clar, imagina com organitzes les taules per mil convidats. Perquè hi ha gent que, amb 50 invitats, doncs hi ha hagut nuvis que han cancel·lat la boda perquè s'han posat molt nerviosos organitzant taules.
7: I s'han divorciat.
9: Doncs
7: i
9: això
7: divorciat.
9: És millor posar-los allí en un estadi.
7: Sí, sí, sí.
9: I llavors, bueno, jo a partir d'ara oferiria Barcelona com a seu. Home, per fer bodes ara. Famosos, perquè jo hi veig una nova via de negoci, promoció de la ciutat, per aconseguir uns, no sé, uns 3 milions més de turistes l'any, perquè on hi caben 16 milions, però on hi caben 19, tu.
7: Total.
9: Ja no ens ve d'aquí, tu, i l'aplicació TMB pot patar, però ja estem acostumats.
7: Senyora. Molt bé, escolta, molt bé. Sí, senyora, no deixin d'aplaudir tots vostès, Neus Càceres.
12: Anem a fer una miqueta de Remember When.
7: Sí.
12: Encara no hi havia les Olimpíades. Si estem parlant dels anys 80.
7: Estem parlant dels anys 80 i de la teva vida.
12: I de la meva vida.
7: Bueno, perquè anem a dir que tu ens vas proposar un tema, que era quin tema volies fer tu abans de venir.
12: Bueno, amb la calor fa una miqueta el cervell et bulli. Veig que tenia unes idees meravelloses.
7: Sí.
12: Un estudi anglès que van fer uns científics.
7: Sí, que deia que anava.
12: Que es volien veure com... es comporten els animals a la natura i quines necessitats tenen.
7: Yeah.
12: Llavors els van entrenar com una nútria, com un cuc, com un ocellet.
7: Els científics s'entrenaven com nútries.
12: Sí, com
7: I per nútries. Què? A fi de què?
12: Doncs per viure, diguem-ne, en primera pell, en segons quins espais, els animals reben l'impacte humà, ja sigui de ciutat, d'allò... Jo em moria de ganes de saber
9: no
12: com
9: que...
12: van entrenar el que feia de cuc.
9: Però això no és l'argument de la pel·lícula Hopper o infantil, una pel·lícula infantil que
7: Hopper,
9: es diu...
7: No ho sé.
9: Hoppers.
7: Sí. Hoppers. Ah, sí?
9: Que és d'un castor.
12: Ah, doncs
9: d'uns castors robot.
7: Com?
14: Mireu-la.
7: Hoppers. I un senyor que fa de castor.
9: Bueno,
14: és un grup
9: robot.
14: De científics que dissenyen uns animals i s'introdueixen com a la fauna.
12: Ostres.
7: Ah, mira.
9: Però llavors una nena es transforma en castor.
14: Sí.
9: A ja, través d'aquest mecanisme.
7: Ja t'entenc, ja t'entenc.
9: Llavors... S'assembla molt a això, eh? Potser no és un estudi real, sinó que és
12: no,
9: una pel·lícula.
12: No, però aquest és un estudi real. Després et volia parlar de com el paisatge...
7: Aquest era un tema per una secció.
12: Per una secció.
7: Que vaig dir, hòstia, vaya rotllo patatero.
12: Vaya rotllo patatero.
7: Per què no hagués anat això?
12: Doncs a tenir una mica més de consciència i a cagar-me amb els pixapins.
7: Ja.
12: Volia aprofitar la benentesa.
7: Ja t'entenc. Però haver-te cagat amb els pixapins directament, sense l'excusa.
12: Ja, també, per això vam dir, fora.
7: Fora.
12: Després l'altre.
7: L'altre
12: tema quin era? El paisatge sonor dels ocells, com ha canviat amb 30 anys.
7: Clar.
12: I també hem fet un...
7: Aquest era un altre tema que tenies tu, fixa't tu, com li va al cap,
9: preciós.
7: Eh?
9: Com
7: em va preciós.
9: Cap. Bàsicament s'estan morint, no?
12: Sí, tu pots escoltar al principi, a tope, tope, i a mesura que...
7: Perdona, a veure com és, al principi com és... Tot això veu ella, eh? Ho fa.
9: És increïble, eh?
7: I ara com seria? Aquest era un altre tema que tu tenies entre mans,
12: eh? Us juro, eh? És un paisatge sonor de tots els ocells, tots els ocells. Pam, pam, a mesura que anem passant, pam, pam, i se senten 4 per dalt.
7: I això no vas treure, aquesta informació? Per exemple?
12: Del The Guardian.
7: Del The Guardian, clar.
12: Jo em nodreixo molt de...
7: De la premsa estranya.
12: Bueno, The Guardian és una mica com El País fa 74.000 anys, però bueno, ja. També té tela. I allà es troben realment articles molt interessants que ja. Vas trobar...
7: Llavors, aquests dos temes no te'n vam comprar ni l'un ni l'altre.
12: Ni un ni l'altre.
7: I jo vaig dir, parla de tu, parla de quan vas començar a ser bullera, bueno, quan vas començar a sortir de ser bullera als anys 80.
12: Exacte.
7: No? I aquest és el tema.
15: Ho troben bé, no? Entre els ocells aquests que desapareixen.
9: I els científics.
7: Científics aquests que fan de cuques.
12: Exacte.
7: I bueno, de cuc, perdona, no sé si veu aquests els tres actors aquí emmarmolats. Vosaltres que sou actors...
9: Haig de dir que ho he pensat, eh? Dic, és una cosa que podríem fer amaga que sortís algú fent de cuc.
7: Sí, però de vegades a l'Institut del Teatre... El... Vinga, ara...
16: Ah, això és de primer.
7: És de primer d'Institut del Teatre, el fer de cuc, no? Sí. Heu hagut de fer de cucs?
16: I de més coses, també.
7: Per exemple, de què has fet tu, Arnau?
16: Jo he fet de girafa, d'elefant... de conill, de, bueno, de tot una mica. Això per escalfar, només.
7: Només per escalfar. I després, què?
16: I
7: Ricard
16: després,
7: III.
16: Després et fiques aquí, exacte.
7: I tu...
17: Saps, el que passa és que ell és l'únic que és actor.
7: Ah, val. Ah, clar, clar, clar.
9: Ningú més és actor.
7: I els altres, sou una farsa, els altres.
17: Som una farsa.
7: És una farsa total, eh?
17: Mentida.
7: Bueno, llavors, a veure...
12: Llavors vas trobar més interessant que... O sigui, jo passaré, o sigui, sense especificar coses de la meva vida, perquè això ja seria un altre preu, diguem-ne.
7: Ja t'entenc.
12: Us explicaré... Sí.
7: Quines coses, per exemple, quines no pots especificar?
12: Vull dir, el que li veu fer... En el David Balaguer l'altre dia, no, aquella rostida...
7: Se la mereix, se la mereix. No, perdona,
12: té un altre peu.
7: Vam ajustar-nos a la realitat.
12: Va ser genial.
7: Si el David Balaguer es va hemorrajar amb la Lorena Vázquez, la Lorena Vázquez va quedar totalment insatisfeta, i a més, mentre se l'hemorrajava, li va tocar una teta i va fer... i l'altra va sortir despavorida, després de caminar 600 quilòmetres... que la va tenir, que aquesta dona no en tenia res, però això és una cosa que la gent l'ha de saber. I és més, aquest tema el seguirem tractant tantes vegades com faci falta, que es pot comprovar.
12: Va, llavors... Jo no t'explicaré amb tota la gent famosa que m'he allitat.
7: Però t'has allitat a molta famosa?
9: Ui, digues unes sigles.
12: Moltes. No. No. Però moltes, però, bueno, molts oficis... actrius, cantants, presentadors de televisió...
7: Presentadors de tele?
12: Sí, i llavors...
7: Presentadors de tele, t'has
12: allitat... En els anys 80, per què era interessant?
7: T'has borrachat amb una presentadora de tele?
12: Per què era interessant? No teníem mòbils...
7: A veure, als anys 80...
12: Tot era cash, tot era amb efectiu...
7: Ja, i tant.
12: O sigui, o et trucaves una vegada i t'espavilaves, o ja no hi havia contacte possible...
7: Clar, a seguida quedar...
12: Els bars eren llocs de trobada de veritat...
7: Clar.
12: Interclasse, allà hi havia des de la més pija fins a la més pobra.
7: T'has enrotllat amb pijas?
12: I amb pobres.
7: També.
12: Amb tot el ventall que hi ha. Vull dir, sí. Les coses s'han de prendre empíricament. Llavors, a mi, els meus amics, perquè vosaltres heu vist la sèrie Pose?
7: Sí.
12: Aquella americana que va de com el col·lectiu gay i lesbià i d'allò, ens organitzàvem com famílies, verdaderament famílies. Jo pertanyia a la família Vallès Terremoto. Jo era José Guillermo Vallès Terremoto. Tenia la meva tieta, que es deia Tita Lupe, que era el Javier, la mama Maruja, que era el Diego, la tita Percy, i nosaltres organitzàvem realment la nostra vida com una família triada.
7: Les llavors, altres famílies? Quines famílies hi havia?
12: Vull dir, tots érem... O sigui, nosaltres conformàvem... Nosaltres érem molt estranyets, també t'he de dir, eh?
7: Ja, no,
12: aquestes
7: sí.
12: Eren... Sí. En el pis que teníem a Sabadell, bueno, dic, teníem, jo tenia 16 anys,
7: ja.
12: Ells pagaven el lloguer, jo hi vivia gairebé dins,
7: sí.
12: Em van donar una clau i
9: gairebé dins,
12: I sí, perquè encara vivia amb els meus pares. Llavors, en aquell pis jo vaig aprendre de la vida, realment.
7: Com et vas posar amb la Pipi, la Dulci, la Pupi, la Tuti, la Tata, totes aquestes?
12: Jo tenia 16 anys, vaig anar a excavar a Orce, a Granada, i el dia de Santa Carme, no sé què vaig dir, dic, bueno, jo no tinc nòvia, dic, no tinc nòvio, tinc nòvia. I la Tita Lupe em va dir, i este, i de cop i volta, mitja excavació, érem gais i lesbianes, era boníssim.
7: Perdona,
12: any 82.
7: Perdona. A veure, tu vas anar a l'any 82 a escarbar... És que,
12: Escarbar
7: Orce, pensava que era una festa.
12: Les excavacions arqueològiques.
7: Vam anar a escarbar Orce, un poble, no.
12: Les excavacions arqueològiques que hi havia
7: a
12: Orce,
7: a Granada. Per què vas anar?
12: Perquè estava deprimida perquè m'havia deixat el meu amor.
7: Yeah.
12: Llavors li vaig preguntar a una professora de literatura, que el seu marit era arqueòleg, i dic, què puc fer aquest estiu? Diu, vés a escavar. Llavors, tenia 16 anys i tots els cursos, totes aquestes excavacions eren per majors. Llavors jo vaig anar allà al Museu de Prehistòria de Sabadell i els vaig dir, mira, escolti, jo ja sé que no vaig a la universitat, però jo li excavaré molt fort. Clar, jo sempre he anat amb gent molt més gran que jo, i clar, tots eren universitaris, i així és
7: on vaig. I te'n vas anar cap a Granada a excavar, a Orce.
12: A Granada a excavar. I, la
7: I Orce què és?
12: A Granada. Està a Granada, és l'home d'Orce, que és aquelles famoses excavacions.
7: Sí, sí.
12: Que després van...
7: Tu les coneixies, Esther?
9: No.
7: No. Estàs desperta? Perdona, si t'has de morir... No, ho dic perquè... Joel, porta una cosa d'aquestes de la pressió per veure si està viva o morta. Quin com dilluns, com no?
9: No, m'ho ha explicat abans i ja m'ho sé tot.
7: O sigui, estàs farta d'ella, no? T'està dient que t'estàs repetint.
12: Que m'atengués.
7: Llavors, te'n vas anar a excavar Orce i estava ple de maricons i de bulleres.
12: Ple de maricons i de bulleres. I llavors ens vam fer amics.
7: Tu hi vas anar per un desencant amorós,
12: el desencant amorós.
7: Quantes vegades t'has desencantat, l'amor?
12: O sigui, tots els meus amors m'han deixat. És la història de la meva vida.
9: No, Neus, algun ha sigut tu.
7: I trobes que...
9: Algun tu.
12: T'he dit els amors de la meva vida.
7: Sí, ella ha deixat els que no...
9: Clar, clar, ja t'entenc.
7: Perdona, perdona. I trobes que hi ha algun fil conductor? Diguéssim, t'han deixat sempre per la mateixa raó?
12: És que soc molt intensa. Deixem-ho aquí. Val. La meva intensitat, no sé, col·lapsa. I és igual.
7: Va, llavors estaves a Granada, a Orce...
12: I ens vam fer molt amigues.
7: Amb la Pupuri.
12: Amb la Tita Lupe, la Percy, la Maruja, tots.
7: Doncs jo eren tres
12: la
7: mariques.
12: La Lolita Andamio, totes eren mariques. Jo era José Guillermo, era la Niño.
7: La Niño.
12: A mi em deien la Niño. Perquè jo aquest pentinat curtet que porto ara, el porto des de fot, i és quan et miraven i t'escopien. Bueno, ara us explicaré qui ens escopia.
7: Sí.
12: Llavors, total, no se'ls hi va ocórrer una altra cosa que pel meu 18è aniversari,
7: sí,
12: jo vaig néixer el 67, calculeu, jo he tingut que anar a calcular, em van regalar la primera sortida de l'ambient a Barcelona.
7: Carai, perquè mentre estava on sortíeu, si no?
12: Bueno, sent menor d'edat, tu no podies entrar, segons quins...
7: Però jo,
12: no,
7: de menor d'edat, vaig entrar tot arreu, eh?
12: Perquè tu eres alta
7: perquè i
9: home.
7: Alta.
9: Perquè era home, sí, exacte.
12: Sí. Alta i home, clar.
9: Bueno, no, però no semblava que tinguessis l'edat, llavors et deixava passar.
12: Clar, jo
7: bueno,
12: i
7: era mona, i van dir, vinga.
9: També, també, no t'ho volíem dir, però també.
7: Però no, perdona, que no ho dic perquè... Però és una cosa que salta a la vista, és evident, ara no, perquè ja estic atrotinadíssima. Però en aquella època, de sobte, apareixia un tio de metro 85, 80, no sé quants faig, el ros amb els ulls blaus i tal.
12: Per no deixar l'altre.
7: Diu, vinga, doncs un twink, com es diu això?
17: Twink.
7: Un twink total, i estaves a la discoteca, doncs necessitaves, doncs això, molt bé.
12: Però llavors aquí,
7: l'obrit... Respingon, etcètera, clar, ja, no?
12: El però... que m'agrada recordar en aquella època és...
7: I tant, que deixen entrar un xaval de 16 anys.
9: Que sí, que sí, que sí, que ho sabem, ja.
7: No, és que clar, Esther, és que ara...
9: Però no s'hauria de fer, eh?
7: No s'hauria de fer, però bueno, si es fa...
12: I menys amb les coses que passaven allà dins. Recordeu que no hi havia mòbils, llavors no hi ha proves gràfiques, o sigui, la gent se'n guardaria ben prou de fer totes les coses que vam fer nosaltres, perquè no hi havia proves gràfiques.
7: A veure, llavors, tu et, et regalen aquesta baixada a Barcelona.
12: Ens regalen la baixada a Barcelona. Ens deixa tirats el cotxe a la Meridiana, ja començant per
7: aquí. Per aquí.
12: No importa, continuem la nit.
7: Val.
12: Vaig conèixer el Quique Bar, que hi havia amb la Paca a la Tomate.
7: Això va ser la primera nit,
12: sí,
7: eh?
12: Jo vaig començar la nit amb la boca oberta i, o sigui, no la vaig poder tancar fins a les 5 de la matinada, que vaig haver de tornar a casa meva. Em van portar el...
7: Això passa molt, també, quan ets marica, que acabes obrint la boca i no la tanques mai fins a la...
12: Llavors vaig tenir un recorregut per l'ambient gay. Recordeu, no turistes...
7: Clar.
12: No Barcelona Olímpica.
7: Clar, foscor, hi havia foscor, perquè era molt tonyo tot arreu.
12: Podies agafar taxis, o sigui, agafàvem taxis. Podies aforar un taxi.
7: Sí, sí.
12: Podies anar al restaurant, ja, o sigui, era al·lucinant. Llavors em van fer tot un recorregut.
7: Què consistia? Quines locals eren?
12: O sigui, vaig anar al Quique, al Daniels, al
7: Members,
12: al Bahia, al Ramses.
7: Tot amb una mateixa nit.
12: Vam anar com uns 7 o 8 bars.
7: Devíeu acabar fines,
12: D'ambient de dones només hi havia dos.
7: Ja. Yeah.
12: Només hi havia dos, perquè la majoria...
7: Que era el Daniels i el Members.
12: Sí. Però ells es van pensar que em faria moltíssima gràcia saber el que era un quarto fosc.
7: Ja, i tant, home, i què?
12: El Martins, que estava allà dalt,
7: sí, davant, tot, sí, de les jardinets. Ara és una clínica d'estètica, quina pena.
12: Exacte, vam entrar i vaig veure un cartell. Chochos 1000.
7: Chochos 1000?
12: Chochos 1000. O sigui, les dones, els homes entraven gratis i les dones pagàvem 1000.
7: 1000 pavos?
12: 1000 pessetes.
7: I tu què vas dir?
12: Era el meu aniversari i m'ho van pagar, bueno... El quarto fosc, i diu, bueno...
7: O sigui, discriminació ara... total,
9: perdona,
7: eh?
9: Els homes no pagaven.
12: No, perquè era un bar d'ambient d'homes, el Martins.
9: Ah, vale.
12: Allà vam passar, bueno, ja et dic, llàstima de càmeres, perquè allà...
7: I llavors què?
12: Com es casar, bueno, fa molt... Bueno, en fi. Llavors em van dir, tu ara entraràs en un lloc, tu camina, no intenta mirar el menys possible i vigila no rellisquis.
7: I vigila no rellisquis, això t'anava a dir. Hi havia les dues opcions. O el cor d'escú no pots o relliscar o pots quedar atrapada, o sigui, perquè el terra enganxat, eh?
12: Sí, era horrorós. O sigui, va ser... De veure, no es veia res, com el seu nom indica, estava fosc, sí. Però l'experiència...
7: I el del Martins era dur, de cor d'escuro.
12: Era molt heavy.
7: I en aquella època, els anys 80, eren durs,
12: crec
7: eh?
12: Crec que el vaig recórrer en 15 segons. Vaig dir fora. O sigui, les olors... Bueno, va, pum.
7: I l'olor?
12: L'olor. Ai, quina
7: olor. L'olor dels cor d'escuro. Fàstic,
12: tio. Sí? Bueno, sí, sí. Bueno, clar, vull dir, entens? Bueno, llavors...
9: 18 anys.
12: Jo tenia 18 anys. Llavors, clar, jo, com que em sentia major d'edat, sentia totalment ja... I quan vaig arribar a un quart de sis del matí a casa, el meu pare i la meva mare m'estaven esperant, i em pensava ja que era major d'edat, i el meu pare em va dir que què feia tornant aquelles hores que pel carrer només hi havien putes i maricons.
7: I vas dir...
12: Exacte. I jo vaig pensar...
7: Exacte.
12: Bueno, bollona, també.
7: Va dir, exacte. Bé.
12: Ja no em van poder castigar, però a partir d'aquí... Ja era, o sigui, Barcelona era realment llibertat. Ja, i ara, fora bromes, el que era molt interessant era això, era interclass, o sigui, hi havia gent de tota mena, perquè és que no tenies... Tenia molta consciència política. Penseu que durant l'epidèmia de la sida, durant 20 anys, no van fer res. Poseu per comparació amb el Covid, que en menys d'un any ho van resoldre. Doncs nosaltres vam estar 20 anys... que els amics i amigues se't morien literalment, sense d'allò. I nosaltres vam crear una solidaritat que penso que no hi ha hagut mai més aquesta situació de desgràcia. Gais i lesbianes ens vam unir bastant. Llavors era molt divertit. Fins que...
7: I després també tu no trobes que els locals eren més sincers? És a dir, que tot i que eren negocis, eren negocis més sincers, diguéssim.
12: Totalment. Era una aposta, clar. Pensa que... Jo no me'n recordo fins a quin any van treure que et podien fotre una multa per vagos i maleantes. Sí. O sigui, no sé quan ho van treure del d'allò, però...
7: Tard.
12: Bastant tard. Llavors, clar, sí que era una aposta... Bueno, era una aposta gairebé política, perquè per, com a negoci...
7: Què bevíeu i amb què us drogàveu?
12: Mira, a mi la beguda que sempre em va... Era la cervesa, però després els gin tònics, que era, quedava molt xic.
7: Jo també.
12: Quedava demanar...
7: I més allà del gin tònic...
12: Tothom fumant, imagineu. Els bars eren...
7: Que es fumava abans
12: als
7: bars.
12: Que tu arribaves a casa, o sigui...
7: I tant! És veritat, te les foties una peste.
12: No te'n recordes?
7: Ja, va, perfectament.
12: La pudor de tabac, el
7: cendrer... I ho havies de deixar a fora de casa.
12: Però què passa? Com lligaves molt? Hola, tens foc?
7: Ja t'entenc.
12: Hola, tens foc?
7: Tu eres de lligar molt? Lligaves molt i fàcil?
12: Aviam, jo sempre he lligat per simpàtica.
7: Ja, però tu eres molt mona, ets molt mona.
12: Va. Sí, simpàtica, deixem-ho aquí. I a més, clar, tu anaves amb un grup de gent i la gent... No hi havia mòbils. La gent, tot era molt real.
7: Perdona, entra tu i lligau tu. Joel, entra.
12: Què diu?
7: No, va, que m'està taladrant els cascos. Entra. Que em diu, ara es lliga i no l'entenc, perquè com que entra el xiclet, l'Invisalign, que no vocalitza natural, no entenc una puta merda. A veure, ara jo m'he quedat, ara es lliga, què?
12: Com es lliga?
18: No, està dient d'anar a publicitat.
7: No. Però... Tu lligaves abans dient, tens foc. Ara com es lliga?
18: Tens popper.
7: Aquesta frase era de publicitat. Moltíssimes gràcies, bravo.

0: festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
0: Melons Brutal!
2: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: 5, 6, 7, 8, valorado.
4: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
3: en España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
6: Sona bé.
5: 4,3 litres de consum al 100.
6: Sona Qashqai e-Power.
5: I el 0% TAE.
6: Sona que estrena un Nissan.
5: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
9: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
11: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
12: Així respon un expert de Verisur davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
13: Verisur.
14: RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la una del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
15: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
14: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè Primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona.
16: Un river...
17: Va, Joel, anem tirant.
18: Si marxem ja, perquè aquest final de temporada està sent...
14: Amb el suport del Comissionat per la Celebració dels 50 anys d'Espanya en Llibertat.
19: RAC 1. Tots som un milió.
14: Us hi esperem.
20: Em descolloro. Li pregunto al Víctor, que és el nostre realitzador d'avui, el Víctor Valero, aniré en blanc i després presentaré els nostres convidats i llavors la música. I li pregunto per cascos. La música és animada? I em diu, és elegant. Anem a comprovar-ho. Senyores i senyors, amb tots vostès, tres dels membres del col·lectiu Amaga. Ui, no, no, aquesta música no. M'has de posar, és una mica de chill-out dels 90.
21: Ara, ara.
20: Seria qüestió de que em busquis una cosa una mica més animada.
17: Però saber tres... com ho té classificat a l'Ernest, saps què vull dir-te?
20: Aquesta. Exacte. Bueno, a veure, tornem a tenir aquí l'Arnau Bocet, la Isabel Bassas i el Víctor Pérez Pallarès. Llavors, vosaltres dos sou de Lleida, vau estudiar junts.
22: Vam estudiar junts.
23: El batxillerat.
20: I vosaltres vau conèixer amb la Isabel Bassas a una galeria d'art. Filla meva, sembla també una mica la sèrie de la Lotte, eh? De la Lotte, la holandesa, que ve a trobar-se a Barcelona.
23: Una mica de fàstic, no?
17: És veritat.
20: No, no, no.
17: És veritat,
24: no. Fangunyà. No, no. No, però en realitat vam anar a menjar jamón canario. I allà és on vam fer
20: match. Això millora. El jamón canario, on es menja? Perquè això no sabia que...
24: Plaça Letamendi, al Bagoa.
20: Bagoa. Però per què sabeu?
24: Famosíssim.
20: És famós? És famós?
24: Sí, sí, sí.
23: O sigui, és un restaurant... Bueno, no ho sé si és de tota la vida, perquè jo fa 8 anys que estic aquí a Barcelona, però...
20: Sí.
23: Ara porten uns xinesos que, a més, són divertidíssims.
20: Molt bé. Una família xinesa que són divertida.
23: Totalment mediterranis.
20: I fan jamón...
24: Sí.
20: Han mantingut el jamón canario. Però el jamón canario, de què es distingeix dels altres? Ara parlem de l'obra, eh? Que...
23: Ni idea.
0: No en tinc ni idea.
17: Neus, tu saps això,
24: com un lacón, com un lacón.
0: Sí, és una manera de que amb espècies.
24: I t'hi posen salseta, a l'entrepà t'hi posen salseta. El tallen allà i t'hi posen salseta i menges l'entrepà aquest. És com el plat del...
20: I no pots menjar res més, quasi bé, no? No hi ha collons de menjar res més.
17: Sí, més coses, pimientos de padrón.
20: Però si està al costat de casa meva, això.
24: Sí, exactament.
20: I va molt a Guàrdia Urbana, em dius, no? Ah, doncs mira, ja aniré.
0: I la Policia Nacional.
17: Ah, però això abans no era així, eh? Abans no era així.
20: Sí, què dius? No facis gestos, no facis
0: gestos. Estava ple de Policia Nacional.
20: I què vols dir?
0: Que perquè hi ha una...
20: Una comissaria. Hi ha la comissaria Enric Granados.
0: I Hisenda.
20: Ah, hi ha Hisenda també i tal. Ah, bueno, mira, que animat, que animat. Arriba a Espanya, eh?
24: Doncs en aquell context ens vam.
20: Que no hi vagi jo avui al Bagoa, Pacoa, com es diu?
23: Bagoa.
20: Que no hi vagi jo avui a mirar a l'Espanya-Portugal, en aquest bar. Si és una Guàrdia Urbana, els d'Hisenda...
24: Del CCCB al Bagoa.
20: Jamón Canario d'aquest, això sí que és plurinacionalitat i és tonteries. L'Arnau Bocelles, el Bassas i el Víctor Pérez formeu part d'aquest col·lectiu que es diu Amaga. Què és, Arnau, el col·lectiu Amaga?
1: Amaga és un col·lectiu d'art, sobretot ara estem enfocats a les arts escèniques, arts en viu, i neix d'un grup d'estudi de màgia, de l'il·lusionisme. Dos dels membres, l'Àlex i jo, érem mags, i quan no estàvem fent comunions, doncs ens reuníem i vam decidir com... Vam tenir una crisi molt forta amb el format clàssic de la màgia.
20: No m'estranya, eh?
1: No t'estranya, òbviament. Està bé, estem en la taula adequada, doncs.
23: I... Ens estem reconciliant, eh? O sigui, tot
20: tu també feies màgia o no?
1: No, ells de fet, han sigut com els canalitzadors perquè nosaltres ens podem reconciliar.
20: Reconciliar el vostre passat. Sí. Clar, vosaltres fèieu, perdona, tu i el teu col·lega, Arnau, fèieu màgia. Venga, niño!
1: Fèiem de tot. Fèiem bodes, bateixos, comunions...
20: I fer globus d'aquí...
1: No,
20: això no, eh? Només màgia.
1: No érem tan hàbils.
20: Hi havia molta feina d'això? Hi ha feina d'això?
1: Sí, molta. Clar. A Lleida et podies fer tota una temporada de comunions i viure bé 6 mesos.
20: Carai. Sí, sí, sí. O sigui, però llavors vau entrar una en crisi.
1: Però no ens agradava. A nivell artístic no ens convencia i també va arribar un punt en el que tampoc ens sentíem còmodes fent-ho.
20: Jo t'entenc.
1: Sí.
20: Perquè és un públic dificilíssim, el dels nens.
1: És un públic difícil, molt agraït.
20: Amb el sucre pujat de Fanta, això.
1: Claro,
20: és millor estar entre borratxos a un cabaret.
1: Clar, exacte. Sí, a més, jo me'n recordo fer sopars d'empresa quan jo tenia... 13 anys o així. I
20: tu fent de mag amb 13 anys, ja?
1: Sí.
17: En sopars d'empresa.
1: En sopars d'empresa. Llavors vaig començar a entendre el que era la gent beguda en aquell moment.
20: Clar. És que no hi ha res pitjor que un públic beguda.
1: Però bueno, els trucos funcionaven millor perquè ningú...
20: Diga. Con un 6 i un 4 aquí tengo tu retrato. Màgia! Vale. Llavors, bueno, com passa?
1: Ens van ratllar amb això. L'important és que ens van ratllar i vam dir no. I vam dir hem de fer una altra cosa totalment diferent, llavors què fem? Llavors vam començar a reunir-nos i a poc doncs va anar naixent Amaga perquè ens vam anar trobant amb la gent...
20: Quants sou?
1: Som cinc.
20: Sou cinc. Llavors, a veure, Víctor, aquest espectacle que tenim entre mans, que ara no sé com es diu...
1: Qui hi ha?
20: De què va?
23: Bona pregunta.
17: S'ha de veure.
23: A nivell de context, passa durant la nit de Cap d'Any a dins del pis d'una persona que viu sola o aparentment sola i que té com certes relacions parasocials a través d'internet amb una persona que idolatre, perquè és una relació que només té una direcció, que és d'ell cap a aquesta persona d'internet. Mm-hmm. L'altra persona no el coneix.
20: Està flipada, l'altra persona, clar.
23: L'altra persona és un streamer.
20: Un streamer.
23: Sí. Mm-hmm.
20: Vale. I llavors què passa? Perquè vosaltres feu màgia.
23: Si s'hagués d'integrar dins d'un gènere artístic... Nosaltres l'incloiem dins del subgènere del home invasion, que són aquest tipus de pel·lícules, tipus Los Otros o Funny Games, per exemple. Pel·lícules de terror en les que algú t'entra a casa.
20: Home invasion.
1: De la llar.
17: Invasió de la llar.
20: Isabel, llavors, vosaltres on ho feu, això?
24: Doncs nosaltres això ho fem a la Fundació Brossa,
20: sí.
24: Que crec que pel que treballem és el millor lloc per fer-ho.
2: Sí.
24: Sí, home, Joan Brossa per nosaltres és un superreferent i a la vegada era un gran amant de la màgia.
2: Sí.
24: Llavors, ho fem a la Brossa del 13 de juliol al 22 de juliol.
2: Val.
24: 10 dies que estarem allà en presentant...
2: I esteu satisfets, esteu esgotats dels assajos, noto.
24: Sí, perquè la màgia, jo crec que, a part del que suposa aixecar una peça escènica, la màgia vol molta tècnica, perquè hi ha tota una sèrie de trucs que s'han d'organitzar darrere d'escena, que volen politges, que volen fils, que volen coses que l'espectador no veu, i que s'han de provar moltes vegades per intentar evitar la
1: Pots estar 5 hores per 30 segons. De...
17: Quanta gent sou del de l'escenari?
24: 5. Som els 5 membres de MAGA.
23: Tots sortim.
17: Tots sortiu.
24: Sí,
17: tot
24: sí.
17: Però vosaltres no sou
23: actors,
17: no?
23: Som actors, però sortim a escena.
2: I què fareu?
23: D'actors. Oh.
24: D'actors, d'intèrprets. O sigui, nosaltres tenim
2: el
24: nostre actor fetitxe,
2: que les moure ara.
24: Hi ha moments que hi som, hi ha moments que no hi som.
2: Ah, val.
24: Llavors...
17: Val.
24: Hi ha moments que potser hi ha dos personatges en escena.
2: I el nostre actor fetitxe qui és?
24: L'Arnau Bozés.
2: Ah, clar, doncs clar.
24: I els altres fem el que podem.
1: Jo estic allà i així no estic fent politges.
2: Clar, una cosa...
17: Però això és molt estrany veure Max o...

0: de tècniques recuperades i revisitades i aplicades d'alguna manera que ens vagi bé en el camp que estem treballant. Llavors, sí, un dels nostres grans referents, per exemple, és un artista de Finlàndia que es diu Kalle Nio, que hem tingut la sort per aquest espectacle, hem pogut estar treballant amb ell dues setmanes.
1: Kalle Nio? Sí, ha vingut.
2: I ara vindrà per aquesta l'estrena.
1: Quin tipus de màgia fa? Que ho fa amb artefacte? Ho fa amb conills?
0: No, ell utilitza... Depèn de l'espectacle i de la tècnica que vingui. Ell agafa moltes tècniques del segle XIX de la màgia i les revisita, les conceptualitza també, i per tant potser una tècnica només li fa que...
1: No és el del Magopop.
0: No.
3: Bueno,
0: no,
3: però hi ha màgia
2: allunyat d'això.
1: Està allunyat d'això.
0: Sí.
3: De l'efectisme.
0: Però bueno, si el Magopop vol finançar de cop una super underground...
2: Sí, pot venir.
1: I la gent que no li... Jo crec que és el típic espectacle que la gent que no ens agrada la màgia, precisament per aquest efecte wow, a mi és igual la màgia. Dic, bueno, pues muy bien. I ara, caballero, què?
4: I a la gent que no li agrada el teatre, també.
1: Exacte.
4: A la gent que no li agrada el teatre,
1: sí, és perfecte per mi,
4: clar. La gent de plàstiques, que vingui.
1: Tal. Sí. Llavors, això, escolta, estic il·lusionat. Del 13 al 20... Jo vindré, Del 13 al 22 de juliol, a l'Espai Brossa, en el marc del Festival Grit del 2026, el col·lectiu Amaga, és el vostre primer espectacle o no?
4: El segon,
1: eh?
4: El segon gran.
1: Gran. Presenta Kia. Kia! Kia! No t'ho perdis. Fenomenal. Moltíssimes gràcies, eh?
2: Gràcies.
1: Mira, a mi m'han convençut. Escolta.

0: Esther Romagosa. Un aplaudiment per l'Esther Romagosa, que ja s'ha despertat.
1: Bravo!
0: Bravo!
1: Bravo!
0: Bravo!
1: Molt bé, Marc, molt bé, molt bé.
0: Ha sido niña, a la seva mare li podem dir avui. Ha sido... Perquè has renascut. Què has fet aquest cap de setmana? O sigui, t'has destrossat.
1: Estic molt refredada, els aires m'estan matant.
0: Per estàs dins de mala hòstia,
1: fora.
0: Digueu
1: tinc
0: clarament.
1: Tinc molta tos, tinc molt mal de coll.
0: Clar, molt bé.
1: Necessito vacances.
0: Val.
1: Vale, està comprovat que amb el bon temps venen de gust certs plans, prendre el sol, estrenar temporada de platja... Bueno, doncs tota la roba que necessites per aquests plans a la Roca Village... Ho trobaràs tot perquè tenen un boníssim gust en la moda.
0: I
1: encara més quan ho fas de forma exclusiva. Abans que ningú amb l'extraordinari
0: sale... Quan hi vas ara i t'animes una mica?
1: Mira, igual hi vaig ara quan acabi. Amb descomptes de fins al 70% en les millors marques. La Roca Village, l'emoció de descobrir.
0: I escolta, jo us he de dir que avui a l'Ateneu Barcelonès...
1: Demà.
0: Demà a l'Ateneu Barcelonès... Ja, és molt interessant la programació que fan el juliol a la fresca, això no t'ho pots perdre. Això ho farà al jardí de l'Ateneu, que és molt bonic. I a més, us podeu fer socis per 4 xavos, és genial. Demà, dimarts 7 de juliol, a les 8 de la tarda, arriba una proposta d'Oriol Sauleda, el nostre company.
1: Oh,
0: un espectacle multidisciplinar, arrel quadrada, amb música, poesia, dansa, humor i performance. I Oriol, molta cosa em sembla aquí, que hi ha moltes capes, veig. Bueno... Només tot això per 5 euros.
1: Els socis
0: i les sòcies i 15 al públic general. Per favor, la consumició inclosa. O sigui, surt d'allà tajada. O sigui, superbé. Bravo, fins demà, que vagi molt bé.
2: La malaltia pulmonar obstructiva crònica provoca crisis respiratòries que poden deixar empremta per sempre. Cada exacerbació pot comportar deteriorament, menys autonomia i més pressió assistencial. Avui existeixen solucions innovadores que ofereixen noves respostes i esperança als pacients. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
3: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
4: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
3: Per què?
5: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
6: Sort del RAC.
5: RAC. I som per ajudar.
7: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
8: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
7: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
8: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
9: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
10: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
11: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
12: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
13: RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la una del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
14: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
13: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè Primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona. Un
1: river... Va, Joel, anem tirant.
15: Si marxem ja, perquè aquest final de temporada està sent...
13: Amb el suport del comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat.
16: RAC 1. Tots som un milió.
13: Us hi esperem.
17: Bon dia, passa un minut de les dues. Ah! Els bombers treballen en un segon incendi a l'Empordà. S'ha declarat fa tot just una hora en una zona de vegetació agrícola entre Terrades i Llers. Això és l'Alt Empordà. Mentrestant, al Baix Empordà, el foc del massís de les Gavarres continua estabilitzat, però encara no el poden donar per controlat. Tot això en l'inici d'una onada de calor que manté 45 municipis de 9 comarques en risc extrem d'incendi.
6: Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
17: Uns 200 efectius dels bombers continuen treballant en el foc de les Gavarres. Encara preocupa el flanc dret, que és el que podria disparar les hectàrees cremades. De seguida anirem a la Bisbal d'Empordà i ampliarem la previsió amb la Mònica Usar. Salvador Illa també ha demanat prudència avui des dels micròfons del Món RAC1, on ha garantit col·laboració amb la justícia per aclarir les causes de l'incendi. També ha promès ajudes per la gestió dels boscos.
18: Segurament haurem de donar, hem de donar ajuts perquè es pugui fer una gestió.
19: Però
18: el
19: més important per mi, fixi's, no és tant els recursos, no és el canvi de mentalitat, que jo reclamava molt l'any passat, si vostè recorda, de bona forma, el canvi de mentalitat que hem de fer tots plegats, en què el bosc s'ha de gestionar.
17: Illa també pressiona Junts perquè no posi bastons a les rodes. El nou model de finançament és una crida a què s'ha afegit Oriol Junqueras. Alberto Núñez Feijóo, mentrestant, es compromet a implantar tot l'Estat la llei del concebut no nascut que ha aprovat Isabel Díaz Ayuso. La idea és que se'l reconegui com un membre de la família per accedir a ajudes. El que fa als esports, Albert Bassas, bon dia.
20: Bon dia.
17: Espanya i Portugal s'enfronten avui al Mundial per un lloc als vuitens de final.
20: Començarà a les 9 a l'estadi de Dallas, on l'equip de Luis de la Fuente viurà el seu partit més complicat fins ara a la competició. Més tard jugarà l'Estats Units-Bèlgica amb una prèvia marcada per la polèmica de la retirada de l'ascensor nord-americà Follarin Balogun. Segons indiquen diversos mitjans nord-americans, la FIFA ho hauria fet a petició del president Donald Trump i davant d'això la UEFA més aquest migdia un comunicat criticant durament aquest fet i mostrant la seva incredulitat davant d'una decisió que qualifiquen d'incomprensible i injustificable. Tot això després de la classificació aquesta matinada d'Anglaterra contra Mèxic i de la sonada eliminació del Brasil, la pentacampiona contra Noruega. I en l'àmbit poliesportiu, pendents de l'etapa d'avui al Tour de França, la tercera, que després del Grand Départ avui abandona Catalunya i entra en territori francès. Ha sortit de Granollers i s'acabarà a la Catalunya Nord.
17: Som-hi, són les 2:03.
6: 14:15.
17: A l'Empordà, l'onada de calor està complicant la feina als bombers que treballen a contrarrellotge aquesta hora per controlar l'incendi de les Gavarres. El foc està estabilitzat des de fa gairebé 2 dies, però encara resisteix.
21: L'incendi no ens està creixent de forma significativa, però que encara hi ha zones doncs, que manté aquesta activitat. Hem anat tenint fumaroles, tot el dia hi vam tenir fumaroles, n'estem tenint contínuament. Algun punt que s'ha anat reactivant i això, fins que això no s'aturi, no el podrem donar per controlat.
17: Els bombers, per tant, descarten donar l'incendi per controlat almenys fins aquesta nit. Volen esperar a veure com reacciona el foc aquesta tarda amb la pujada de les temperatures combinada amb l'entrada de la marinada. Última hora des del centre de comandament dels bombers a la Bisbal d'Empordà. Anna Salvador, bon dia.
22: Bon dia. Sí, els bombers treballen en alguns punts calents que encara han provocat revifades i fumaroles en les últimes hores, tot i que expliquen que sense flames. El que més preocupa ara mateix és el flanc dret de l'incendi, perquè si es descontrolés podria cremar milers d'hectàrees de les Gavarres. Ho ha explicat el sotsinspector dels bombers de la regió de Girona, Ferran García.
23: Ens preocupa el flanc dret. És allò que ens pot obrir l'incendi cap a Gavarres i això és un escenari que no volem. I és on estem abocant molt d'esforços i molt de treball. El flanc dret l'hem de matar com sigui perquè no pot ser que se'ns obri en zones, a més, relativament inaccessibles. Per tant, el flanc dret sí que ens preocupa, però els tres hi estem abocant, estem en els tres llocs treballant.
22: Tot i que encara queden hores i dies de molta feina a l'Empordà, avui els bombers ja han començat a reduir els efectius. Dels més de 400 que hi havia els últims dies, ara en són 180. També ha marxat ja la unitat militar d'emergències. Per aquest incendi a l'Empordà ja no queda cap confinament actiu, però sí que continua tallat el trànsit en dues carreteres secundàries properes al perímetre. D'altra banda, l'accés al massís de les Gavarres també està completament tancat, almenys fins divendres.
17: L'incendi el va provocar, recordem, la guspira d'una serra radial d'un treballador que posava un senyal a la carretera. És l'hipòtesi principal. L'home el van detenir el mateix dia, ja està en llibertat i treballava per una empresa subcontractada pel govern. Salvador Illa no descarta que aquesta empresa hagi d'assumir responsabilitats, ho ha dit el Món a RAC1.
0: Ha demanat a la consellera Pané que esbrini què va passar exactament.
18: Evidentment que sí. No només que esbrini, sinó que col·labori màxim amb el jutjat que s'ha tramitat en aquest cas, efectivament. Si s'ha requerit tota la documentació de l'empresa i s'està col·laborant al màxim amb la justícia.
0: Si l'empresa és responsable, el govern es planteja rescindir el contracte amb l'empresa?
18: El govern farà el que hagi de fer. Simplement anem a mirar què ha passat, a veure si ha sigut una imprudència d'una persona, d'una empresa, anem a mirar què ha passat i quan sapiguem què ha passat, actuarem conforme al que hagi passat.
17: Illa, el sentíem en començar també anunciat sense donar-ne de detalls que el govern prepara ajudes per millorar la gestió forestal a Catalunya. Però més enllà de la Bisbal, a aquesta hora els bombers també treballen en un altre incendi entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà. Els bombers avisen que aquesta situació de simultaneïtat de focs és el que més els fa patir. En plena onada de calor n'acaben de parlar també des de la Bisbal, Anna.
22: Sí, es tracta d'un incendi de vegetació agrícola que ha començat fa cosa d'una hora i en què els bombers ja treballen amb 13 dotacions, 3 de les quals aèries. El sotsinspector Ferran García explica que ja hi treballen amb contundència per evitar tenir més d'un gran foc a la vegada.
23: Perquè és que necessitem tancar aquest incendi perquè si en tenim un altre, patirem. La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
22: Segons expliquen els bombers, aquest nou incendi afecta una granja que està col·lapsant, però asseguren que no hi havia ningú a dins. També apunten que el flanc dret d'aquest foc és més actiu, mentre que l'esquerra està ara ancorat en un camp.
17: Gràcies, Anna. Continuarem molt pendents, doncs, de la situació a l'Empordà. Recuperar una zona després que les flames l'hagin arrasat és molt complicat. Ara fa un any que va començar l'incendi de Paüls, que va afectar 5 pobles del Baix Ebre. Va cremar un 30% del terme municipal de Xerta i es va convertir en un dels pitjors focs de l'any passat. Un any després, a la zona s'hi ha actuat poc, però la natura va fent el seu curs i la desforestació està fent aflorar l'antic mosaic agrícola. Anem ara cap a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
2: Bon dia. Va ser un dels incendis més importants que va haver-hi l'any passat a Catalunya i a hores d'ara encara hi ha una persona investigada per negligència en zona agrícola. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, comenta que s'ha hagut de fer un dol important i que a hores d'ara encara és difícil parlar-ne.
3: I clar, queda un dol important, no? Quan veus, quan surts ja de casa i ja veus la petjada de l'incendi que va deixar, doncs se fa difícil el fet de tornar a començar d'alguna manera.
2: Els ajuntaments dels 5 municipis afectats van activar ràpidament la neteja de les finques cremades en coordinació de la Generalitat, però lamenten que el compromís del govern català d'actuar en zones amb més pendent encara no s'ha dut a terme. També lamenten no haver rebut cap ajuda econòmica directa de la Generalitat. Davant tot això, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que encara treballen per fer les actuacions de neteja del bosc i destaca que s'ha respost a la demanda dels alcaldes dels pobles afectats.
17: Gràcies, Marina. Però tot i les crides dels bombers i Catalunya en alerta, la policia ha detingut un home a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, que havia encès 4 focus d'incendi. L'home de 30 anys ja tenia un requeriment policial pendent. Violeta Martos.
4: Una botiga de Torroella va trucar ahir a la tarda a la policia per denunciar que un home els havia intentat robar. Quan els agents van arribar i el van identificar, van descobrir que ja tenia un requeriment policial. L'home va mostrar una actitud agressiva i va aconseguir fugir. La policia va organitzar un dispositiu de recerca i cap a quarts de 10 del vespre, un home va trucar al 112. Avisava que hi havia un jove caminant pel camí vell entre Torroella i l'Estartit. Mentre buscaven els sospitós, els agents van trobar fins a 4 petits incendis separats per pocs metres que van aconseguir apagar. Finalment van localitzar i detenir el noi que ja ha passat a mans de la justícia. Se l'acusa d'atemptat contra agents de l'autoritat, desobediència, resistència, delictes de lesions lleus i presumpta autoria dels intents d'incendi.
17: I a Sant Quintí de Mediona, al Penedès, els Mossos han detingut un altre home per provocar un incendi forestal. En aquest cas, ara fa un mes el detingut. Ningú de 50 anys estaria darrere del foc que es va declarar el 7 de juny en una zona forestal al costat del municipi.
4: Sí, els investigadors l'han identificat gràcies a enregistraments de càmeres de videovigilància de la zona. Als vídeos es veu l'home accedint a la zona amb pirotècnia. La investigació continua oberta per esbrinar si el mateix detingut també seria responsable d'uns incendis forestals del 2025 en una zona propera.
17: Mentrestant, a la Catalunya del Nord, el foc continua també descontrolat i ja ha arrasat 4.800 hectàrees. Les flames han obligat a desallotjar unes 10.000 persones de 26 municipis diferents i els bombers els demanen col·laboració per facilitar les tasques d'extinció. El responsable de la regió, Pierre Regnault de la Mot, actualitzava aquest matí aquesta situació.
24: Els bombers continuen treballant en l'incendi que s'ha tornat a encendre la regió dels Aspres. L'evacuació, per tant, ha de continuar. Els habitants dels pobles desallotjats han d'estar fora. Us demano que no intenteu tornar a casa i si algú s'hi ha quedat, que marxi.
17: En total hi ha 16 ferits en aquest incendi, 4 d'ells bombers, tots han estat lleu per ajudar en les tasques d'extinció. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat que es desplegaran 4 avions bombarders d'aigua. Arribaran avui des de Xipre i Suècia. I un altre dels incendis que preocupen aquestes últimes hores és el que crema el País Valencià. El foc va començar ahir al municipi de Soneja i ja ha arrasat unes 166 hectàrees. A més, les flames han entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà i hi ha mig miler de persones desallotjades. Ahir va començar aquesta segona onada de calor de l'estiu, que podria ser més intensa encara que la primera. De moment, les temperatures es mantindran extremament altes, almenys fins dijous, i a finals de setmana podria afluixar, però seria una mica, tot i això, sempre per sobre del que seria habitual. Mònica Usart, bon dia.
5: Bon dia. Sí, aquesta onada de calor ens enviarà les temperatures, en alguns casos uns 10 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any, i de fet ara mateix ja freguen els 40 graus a Vinebre, 39,2 graus a Torroja del Priorat o 39,2 graus també a Vallirana, unes temperatures que avui ja freguen aquests 40, sobretot en punts de ponent, i que ho faran i superaran els propers dies, amb màximes que fins i tot a mitjans de setmana poden superar els 43-44 graus en aquestes zones més càlides del país. I de cara a divendres i al cap de setmana sí que baixa una mica la temperatura, però tot i això es mantindrà per sobre la mitjana. Per tant, molta precaució amb aquesta calor extrema i, a més, amb sol i sense pluja.
17: Aquesta onada de calor preocupa el Departament de Salut, que recorda hàbits que podem incorporar per fer front a les altes temperatures: buscar espais a l'ombra, incrementar la hidratació o modificar la dieta amb àpats frescos i sense aliments calòrics. En són alguns exemples, tot plegat per ajudar a evitar cops de calor. N'ha parlat al Món RAC1 el secretari de Salut, Esteve Fernández.
7: El cop de calor és una de les situacions que ens pot portar a la mort, és quan fisiològicament el nostre organisme diu prou, deixem de suar. Això és molt perillós, no? Perquè el cos ja no es refreda amb si mateix, podem arribar als 40 graus, ens asseca la pell, estem molt vermells, ens pot començar a baixar la consciència, reacció immediata, hidratar-se, beure aigua, buscar atenció mèdica.
17: Fernández també ha recordat que cal posar atenció als col·lectius més vulnerables, com els infants i la gent gran. I el Departament d'Empresa i Treball farà servir drons per veure com es treballa a l'aire lliure durant els episodis d'altes temperatures. El conseller Miquel Samper ha donat detalls d'aquesta prova pilota a Seròs, al Segrià, on fins divendres es podrien superar cada dia els 40 graus. Corresponsal de RAC1 a Lleida, Rubén Carbonell, bon dia.
8: Bon dia. El Departament d'Empresa i Treball ha estrenat aquest pla pilot per incorporar l'ús de drons per veure com es treballa a l'aire lliure en episodis d'altes temperatures associats al canvi climàtic. La seva funció és merament informativa i de prevenció, ja que no hi ha cap normativa que sancioni treballar a unes temperatures concretes. En parla el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper.
9: Amb aquest dron que teniu aquí, doncs, que ha de permetre, doncs, que en aquests moments d'onades de calor, doncs, pugui determinar, doncs, quina temperatura, quin estrès tèrmic, doncs, s'està tenint, i per tant, doncs, col·laborar, doncs, atès aquesta tasca per part de la Inspecció de Treball.
8: L'any passat es van fer a tot Catalunya 662 actuacions relatives als riscos derivats d'exposició a temperatures extremes. En el cas de la demarcació de Lleida, es van fer 98 en aquest àmbit, 35 requeriments, i es van detectar 9 infraccions amb un import de sancions de gairebé 168.000 euros.
17: Gràcies, en Rubén. Pràcticament un quart de tres.

0: 14:15.
1: Les 2:16, Salvador Illa i Oriol Junqueras pressionen Junts per Catalunya perquè no posi bastons a les rodes al nou model de finançament i voti a favor quan la proposta es debati al Congrés. Illa n'ha parlat aquest matí a l'entrevista al Món RAC1, Giró.
2: Sí, ella admet que és un debat incòmode, fins i tot pels socialistes, però defensa el seu compromís amb el model. Reivindica que no perjudica ningú i que ningú ha estat capaç de posar sobre la taula una alternativa.
3: El model de finançament és un objectiu polític de primer ordre per nosaltres.
4: I quan el tindrem?
3: Doncs espero que ben aviat, i espero que tots els partits catalans estiguin a l'alçada de la situació.
4: Què vol dir això?
3: Que votin que sí. I molt concretament ja sap a qui me refereixo, no?
4: A Junts per Catalunya.
3: Junts per Catalunya. Pot no agradar-te el model. Aviam, hi ha hagut alguna altra proposta viable els darrers 15 anys? Seràs, bueno, alguns diuen, jo vull conservar, bueno, pues, escolti'm, quan vostè pugui, d'acord amb el concert, però de moment són 4.700 milions d'euros més per Catalunya.
2: Oriol Junqueras també s'hi abona, evitant referir-se explícitament a Junts, però un missatge inequívoc cap als de Carles Puigdemont pel finançament i per la condonació del deute al Fla.
5: Catalunya no es pot permetre el luxe de llançar per la borda 4.700 milions addicionals que es derivaran de l'aprovació d'aquest model de finançament. Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a les empreses, als treballadors i a les treballadores, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
2: El líder d'Esquerra es penja la medalla d'haver arrossegat als socialistes i assegura que aquest juliol ha de ser un mes important. Confia que el govern espanyol faci tots els passos necessaris perquè es concreti l'agenda.
1: Junts, però, insisteix que la proposta pactada entre PSC i Esquerra no resol el dèficit fiscal. El portaveu Josep Rius deixa clar que rebutjaran qualsevol model que no sigui el concert econòmic.
6: El president Illa ha tornat a demanar avui el suport de Junts per Catalunya al nou model de finançament. El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament, és perpetuar el Café para Todos que hem tingut fins ara i que sabem que comporta un dèficit fiscal pels catalans. L'únic model que pot revertir aquest dèficit fiscal és el del concert econòmic.
1: Precisament el PP pressiona perquè el Consell de Política Fiscal i Financera, que està en marxa aquesta hora a Madrid, abordi el nou sistema de finançament. En canvi, l'objectiu del Ministeri és fer un pas més per intentar aprovar els pressupostos del 2027. Anem, doncs, cap a Madrid. Adrià de las Heras, bon dia.
7: Aquest és el primer pas importantíssim per poder...
8: i també defineix el límit de despesa i de dèficit. Això són les bases per concretar més endavant els pressupostos generals de l'Estat. Per posar-se els consellers del PP al sarró, el ministre Espanya ha anunciat que l'any que ve les autonomies tindran més recursos que mai. La consellera Alicia Romero és de les poques que fa pinya amb el ministre i defensa que avui no toca parlar de finançament.
7: Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals de l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupost, crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques. Doncs esperem que avui es pugui fer una proposta, que es pugui aprovar i comencem aquest camí dels pressupostos generals de l'Estat.
8: Però aquests arguments econòmics no valen als consellers del PP perquè tenen entre cella i cella la reforma del finançament. De tota manera, Romero i Espanya els citen a un altre Consell de Política Fiscal i Financera més endavant, que es farà abans que acabi el juliol, diuen, per tractar en profunditat aquest tema.
1: A tot això, Alberto Núñez Feijóo anuncia que si guanya les eleccions impulsarà una norma que l'entorn del PP han batejat com a llei del concebut no nascut. L'objectiu, Adrià, és que les famílies rebin ajudes quan la criatura encara s'està gestant i no ha nascut, Adrià.
8: Sí, Feijóo segueix els passos de la presidenta de Madrid, que la setmana passada ja va aprovar aquesta norma a l'Assemblea de la Comunitat. Feijóo ara diu que la vol impulsar a escala estatal. L'anunci l'ha fet a Espejo Público d'Antena 3.
9: La presidenta de la Comunitat de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid y, desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
8: Aquesta iniciativa a la pràctica vol que l'embaràs ja es tingui en compte a l'hora de concedir beques i ajudes. Per exemple, si s'espera un tercer fill, però que encara no ha nascut perquè encara dura l'embaràs, la família ja podria demanar ser una família nombrosa. Els partits d'esquerres critiquen la iniciativa perquè consideren que dona un reconeixement legal al fetus que influeix en el debat sobre el dret a l'avortament.
1: Gràcies, Adrià. Feijóo també ha fet una crida a evitar que Begoña Gómez participi a la cimera de l'OTAN. Diu que seria motiu de vergonya per a Espanya. És una decisió que havia de prendre el jutge Juan Carlos Peinado, però se n'ha rentat les mans. Aquest matí ha marxat de vacances sense fer els deures i ha deixat la patata calenta al jutge d'instrucció que el substitueix, que haurà d'anar per feina. La dona de Pedro Sánchez, recordem, havia demanat que li tornessin el passaport per poder ser a la cimera de Turquia a partir de demà mateix. Encara en l'àmbit judicial, l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, creu que tenia tot el sentit del món vacunar del Covid primer la gent gran en lloc dels agents de la policia espanyola o la Guàrdia Civil. Ara bé, Cabezas ha subratllat que la decisió va ser de l'exconsellera Alba Vergés i no del seu antic cap, Josep Maria Argimon. Ho ha dit el judici contra dos exconsellers, els dos exconsellers i tres als càrrecs de salut per suposada discriminació. Des de l'Audiència de Barcelona, Benet Iñigo, bon dia.
0: Bon dia. Quan es va reprendre la vacunació amb AstraZeneca, segons Cabezas, el criteri científic era claríssim.
4: 126 personas que hubieran muerto ese día, 96% mayores de 60 años. Es decir, la importancia de vacunar a las personas mayores de 60 años la compartíamos todos.
0: Ara bé, ella i Argimon eren partidaris de mantenir la vacunació a policies i guàrdies civils per motius logístics, perquè ja estava organitzada, i també veien a venir que el cas podia acabar en un judici com el d'avui i es van curar en salut.
4: Era una decisión que se podía malinterpretar y de que era importante que esa decisión llegara por correo electrónico.
0: Les acusacions veuen discriminació en el retard de la vacunació, però l'ex número 2 del CatSalut, Sara Manjón, o l'exdelegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera, en tenen un altre record.
10: Los censos se enviaron tarde y se empezó a vacunar y se paró por el cambio de tipología de vacuna.
11: Me consta que hubo una voluntad por parte de todo el mundo. Efectivamente, hubo momentos en que hubo desencuentro, pero siempre hubo la voluntad de arreglar todos aquellos desacuerdos o aquellos desajustes.
0: Fiscalia, recordem-ho, i els sindicats de la policia demanen 12 anys d'inhabilitació als acusats per una suposada prevaricació.
1: A tot això, Salut ha detectat irregularitats en dietes i desplaçaments de l'Institut de Recerca Josep Carreras quan Manel Esteller era el director. Ho diu una auditoria que ha avançat avui al diari Ara i que també assenyala altres problemes a la comptabilitat, tot plegat arran del suposat desviament de fons per afavorir la seva recerca, que RAC1 us va avançar a Benet fa més d'un any.
0: Sí, tot arrenca quan dues de les encarregades de la gestió econòmica de l'Institut Josep Carreras avisen que diners per determinats grups de recerca s'acaben fent servir per les investigacions del director de manera irregular. Aquí comença una revisió que ara posa sobre la taula un excés de contractes menors l'any 2023, que segons algunes fonts estava en vies de solucionar, i algunes altres despeses que incompleixen els protocols. Per exemple, dues nits a Florència per 6.000 euros, quan el màxim que fixa la Generalitat per allotjament a Europa són 300 euros la nit, o un altre allotjament als Estats Units per 2.000 euros. També apareixen a l'informe que destapa l'Ara diverses despeses de taxi d'entre 120 i 300 euros. Aquest cas va arribar a l'oficina antifrau, que considera persones alertadores les persones denunciants, i va demanar al centre que evités qualsevol tipus de represàlia. Tot i això, l'Institut ha acomiadat les 6 persones que van avisar d'aquestes irregularitats.
1: Gràcies, Benet. Més coses. L'OCDE recomana a Catalunya que doni més incentius al professorat, més poder a les direccions i que reparteixi millor els recursos prioritzant els centres amb més necessitats. Són alguns dels consells que recull l'informe que ha elaborat l'organisme per ajudar el país a millorar els resultats educatius. La recepta de l'OCDE també qüestiona alguna de les principals demandes que hi havia a les vagues del professorat. Per exemple, l'alerta que baixa les ràtios no sempre és la millor solució. Més detalls des de la Conselleria d'Educació ara. Eudald Martínez, bon dia.
12: Bon dia. La inestabilitat de les plantilles, tenir docents poc formats en l'atenció a la diversitat o un accés encara desigual als recursos de l'escola inclusiva són alguns dels punts febles del sistema educatiu que recull l'OCDE. L'organisme assenyala la millor distribució dels recursos econòmics com a punt clau, demana prioritzar els centres més necessitats i alerta, per exemple, que fer baixades de ràtios generalitzades no sempre es tradueix en millors resultats. Ho ha dit un dels coordinadors de l'equip que ha fet l'informe, Paulo Santiago.
13: Tener mucho cuidado en la utilización de recursos, cuál es el costo que tiene y si no sería una mejor inversión, por ejemplo, invertir en salarios más altos para atraer profesores de mayor calidad en vez de bajar el tamaño de las clases.
12: I el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admet que ara el repte serà aconseguir que totes aquestes recomanacions es notin a les aules.
14: Les aules d'avui en dia no són les d'abans de la pandèmia, tenen més diversitat, més necessitats detectades, més pressió sobre els equips. Quan l'instrument no llegeix bé aquesta realitat, els recursos no arriben allà on exactament on toca. És el repte de la implementació.
12: L'elaboració d'aquest informe és un dels primers punts que recull l'acord de col·laboració del govern amb l'OCDE i que en total preveu una inversió de 360.000 euros.
1: I Venezuela ja assumeix gairebé en solitari la recerca de cadàvers sota les runes d'un miler d'edificis. La gran majoria d'equips internacionals han marxat i ara l'ajuda estrangera és per hospitals de campanya i ajuda humanitària. Des d'avui s'entra en una nova fase on ja es descarta trobar supervivents. La xifra de víctimes mortals s'eleva a 3.343, però el govern de Caracas continua sense donar dades desapareguts. Actualment hi ha 80 campaments de tendes, que serà el lloc on viuran milers de persones durant mesos. Enviat especial de RACO a Venezuela, Jordi Armenteres, bon dia.
15: Hola, bon dia, Núria. La decisió d'aquesta nova fase implica desplegar la poca maquinària pesant a fer un desenrunament massiu. Això també comporta un altre fet, que potser alguns cadàvers no s'arribaran a recuperar mai. No hi ha xifra oficial de desapareguts. La cabal és la de l'ONU, que estima que hi podria haver 50.000 persones encara sota les runes. L'ajuda internacional ara ja centra en aquests hospitals temporals. El doctor Abel Martínez s'encarrega d'un d'ells, al centre de Caracas. Són una cinquantena de sanitaris i alerta del perill d'epidèmies per les condicions que hi ha, sobretot a la zona zero.
16: Sempre que tens camps, tens risc d'epidèmies, no? A la zona afectada, diríem, pot haver risc també, però com que estan traient aquestes persones i les posen en camps on viuen amb tendes i això, pues, se genera altres possibilitats d'epidèmia.
15: Aquest hospital de campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació funcionarà durant un mes. Els equips especialistes per trobar supervivents o han marxat o ho fan entre avui i demà. El relleu és per metges i per personal d'ajuda.
1: Andreu Buenafuente passa el relleu a l'actor David Olivares en el retorn del Tenorio al Teatre Coliseum de Barcelona. Com ja comença a ser tradició, aquesta comèdia produïda pel Terrat tornarà a la cartellera per Tots Sants. Ara, però, Sílvia Abril canvia de parella escènica. Olivares prendrà el relleu a Buenafuente en el paper de Don Juan Tenorio, Adrià García.
17: Sí, aquest clàssic de José Zorrilla que Joan Capri i Mari Sampere van convertir en una tradició de la tardor durant els 70 torna per tercer any consecutiu al Coliseum i ho fa amb canvis al repartiment. Així presentaven Andreu Buenafuente i Sílvia Abril, el nou coprotagonista de l'obra, l'actor David Olivares.
18: Andreu, si ho estic entenent bé, m'estàs proposant que ho faci amb un altre?
19: Sí.
18: És que això té un perill, perquè em pot agradar.
19: T'ha d'agradar i ho has de disfrutar, eh?
18: Ah, i tu què faràs?
19: Quan un no arriba, ha de fer un pas al costat i ha d'entrar un altre fer el que tu feies.
18: Ai, entrar.
19: Perdoneu, esteu parlant del Tenorio, oi?
20: Home, naturalment.
19: Que jo faré el Tenorio?
18: Clar. Ah! Sí. Ho entenc tot.
17: L'obra la dirigeix Carles Sanz i les entrades ja estan a la venda.
1: I avui els amants de les bandes sonores del cinema tenen una cita al Palau de la Música. L'Orquestra Simfònica del Vallès sota la batuta d'Andrés Salador repassarà els grans hits escrits per John Williams i Hans Zimmer. I ara el temps.
21: T'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya més avisos per calor intensa per avui i els propers dies, ara ho dèiem, amb el pic màxim, Mònica, entre dimecres i dijous.
22: Avui s'ha activat l'avís de perill alt al Segrià, el Pla d'Urgell, la Ribera d'Ebre, el Montsià i també el Baix Ebre, màximes que poden arribar als 40 graus. Demà augmenta més aquest perill molt alt al Pla de Lleida i també l'interior de les Terres de l'Ebre i dimecres el perill molt alt s'estendrà també cap a les comarques de Girona i també costa i prelitoral de Barcelona, però en general calor molt intensa a tot el país, amb valors que fins i tot en aquest pic de màxim de calor poden arribar als 43-44 graus, sobretot en punts de Ponent i Xafogó, marcada a la línia de la costa, i estones també amb vent del sud, que es notarà especialment a prop del mar. Per tant, molta precaució amb aquesta calorada, que anirà acompanyada de sol i només nuvolades de tarda que no deixaran pluja.
23: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
24: 14-15 amb Núria Travessa i Albert Bassas.
1: Ara passa pràcticament un minut de 2:45 i avui Espanya i Portugal s'enfronten per un lloc pels quarts de final al Mundial.
2: Albert. Sí, de seguida en parlem amb en Damià López, el nostre enviat especial a Dallas, però abans hem de posar un ull a l'esport que tenim aquesta hora en directe, començant pel Tour, que després del Gran Depart avui abandona Catalunya i entra en territori francès. Ho està seguint l'Albert Ferran. Bon dia, Albert.
3: Bon dia, sí, una etapa que ha sortit de Granollers. Ara mateix els ciclistes són a Ripoll, a 104 quilòmetres per la línia de meta. Hi ha una escapada formada per 18 ciclistes, amb un català, Abel Balderston, i altres noms destacats del pilot, com Boden, García Pierna, Bennett o Storer. Tenen 2 minuts 40 segons sobre el gran grup, on hi ha tots els favorits. Els escapats que s'apropen a la pujada a la collada de Toses, port de primera categoria, de fet és el port més exigent del dia. Després de la pujada a Toses, els ciclistes passaran per la Molina, Alpi Puigcerdà, creuaran la frontera i completaran l'etapa als Angles, amb dues pujades de tercera categoria. Recordem que Jonas Vingegaard és el líder, vesteix de groc, amb el mallot groc, mentre que Àlex Molinar, el ciclista d'Olot, llueix el mallot de la muntanya.
2: Gràcies, Albert. Tornem més tard per actualitzar novament l'etapa i fer balanç també del que ha estat la sortida i el pas de la ronda francesa per casa nostra, però també estem pendents del tennis. Avui, en Wimbledon, som ja a la segona setmana de competició, és l'hora de la veritat, i avui es completen els vuitens de final. Roger Jofre, bon dia.
5: Bon dia. Sí, ara mateix el número 6 del món, Àlex de Mignor, i l'italià Flavio Covoli estan disputant el seu partit corresponent a aquesta ronda. El duel ha començat fa tot just mitja hora. De moment, 3-2 per de Mignor en el primer set.
2: Gràcies, Roger. Més tard també hi tornem, però ara, 2:32, marxem cap al Mundial. Perquè a poc a poc es van definint els quarts de final d'aquesta cita mundialista. Queden poques seleccions ja per jugar-se la classificació i una d'elles és Espanya, que avui es veu les cares amb la Portugal de Cristiano Ronaldo. El primer test important segurament per l'equip de Luis de la Fuente. Enviat especial de RAC1 a Dallas, Damià López, bon dia.
20: Bon dia, sí, així és. Espanya i Portugal s'enfronten aquesta nit a Dallas en un autèntic partidàs, un duel en què es busca bitllet pels quarts de final del Mundial. Qui guanyi s'enfrontarà al vencedor de l'Estats Units-Bèlgica. El partit a les 9 a l'AT&T Stadium de Dallas, les dues hora local, fa moltíssima calor a l'estat de Texas, però per sort pels futbolistes l'aspecte climatològic no tindrà incidència, ja que l'estadi està cobert i climatitzat. Un partit de pronòstic del tot incert, que es preveu que es disputi de poder a poder. Espanya ha anat de menys a més en el torneig, fent el seu millor partit a setzens de final, i en canvi Portugal ni brilla ni convenç. Segon de grup, incapaç de guanyar al Congo i a Colòmbia, ha anat a parar a la part del quadre on és Espanya de manera inesperada. Luis de la Fuente repetirà l'onze dels bons partits del Mundial, Aràbia i Àustria, amb el denominador comú de Dani Olmo, també Pedri, Lamin i Cubarsí des del centre de la defensa. Mentre no torni Nico Williams, la banda esquerra és per Àlex Baena. De la Fuente ahir va mostrar molt respecte per Portugal, però alhora va assegurar que té plena confiança en el potencial dels seus futbolistes, però per Lamine Yamal, diu que el veu més motivat que mai.
24: Pues yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Obviamente, los que lo conocéis, y lo conocéis muchos mejor, iba a decir, bueno, seguramente mejor que yo. Lleváis mucho más tiempo con ellos. Pero yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación.
20: El seleccionador espanyol descarta que Lamine hagi estat trist en algun moment, com per exemple després del partit contra Àustria, en què va ser escollit MVP, però igualment se'l veia cap cot i amb certes encís, tot i haver fet un bon partit.
24: Como les veo en el vestuario y en la intimidad, son todos muy alegres y son muy divertidos. Y Lamine es, bueno, pues tiene un ambiente muy bueno con todos los jugadores, pero especialmente con un grupo con el que mejor se llevan. Entonces, no le he visto ni esas imágenes, de verdad, pero yo solo te puedo decir que estaba feliz por el resultado, feliz por la victoria, feliz por su comportamiento, por su actuación. Joder, y feliz porque encima le habían reconocido como el mejor jugador, ¿no?
20: Portugal, de la seva banda, no té baixes. Robert Martínez presenta tot el seu arsenal d'estrelles al mig del camp del PSG: Vitinha, João Neves, Pedro Neto i Leao per bandes, Bruno Fernández a la mitja punta i Cristiano Ronaldo a dalt. Cancelo serà titular al lateral dret, un equipàs que aspira a ser campió del món. Cristiano Ronaldo és el capità i gran líder, sisè mundial, última oportunitat per guanyar una Copa del Món, per tant avui pot ser el dia que disputi el seu darrer partit en una Copa del Món i amb la selecció portuguesa. Cristiano diu que passi el que passi marxarà amb la consciència tranquil·la.
25: Que no me quiere ver más aquí.
26: Si te quedas...
25: Ya llegará el día. Ya llegará. Te voy a ser sincero.
4: Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. No 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía. No fue por necesidad, como tú sabes. Yo, gracias a Dios, estoy muy bien de la vida, pero es la pasión. Estaré feliz, ¿sabes? Yo no puedo poner presión a mí mismo, llegar al final de mi carrera y saber, tienes que ganar, tienes la obligación de ganar. No. Sea lo que Dios quiera.
20: Cristiano, en diverses respostes a la roda de premsa ahir, va deixar clar que no vol que avui sigui l'últim partit, per bé que té la sensació que la premsa el vol retirar. Un consell per Lamine Yamal. Li diu que és important que sàpiga abstraure's de la crítica.
4: Cuanto más preparado estés, mejor vas a sobrevivir a una carrera larga, si es tu intención. Si tú ligas a la crítica, estás perdido. En su caso, tiene que acostumbrarse el más rápido posible si quiere tener una carrera larga. Pero yo creo también que tiene que enfocarse realmente en qué le gusta, qué le quiere, la pasión de la gente. Yo aprendí eso con el tiempo, que es estar enganchado con la gente que realmente te quiere y tiene pasión por ti. Y tú tienes pasión por lo que haces. Vendrá momentos difíciles, obviamente.
20: Espanya i Portugal s'han enfrontat diverses vegades els últims anys. L'últim emparellament va ser la temporada passada a Munic, a la final de la Nations League, amb victòria portuguesa als penals. Aquell dia Lamine ho va passar malament amb el marcatge de Nuno Mendes. Avui el crac blaugrana té una autèntica prova contra el lateral portuguès. A les 9 de la nit, a l'AT&T de Dallas, Espanya-Portugal, buscant una plaça pels quarts de final de la Copa del Món.
2: Gràcies, Damià, i n'estarem pendents a RAC1 amb un Twitter especial que començarà mitja hora abans, a 9:15. I també avui, però ja més tard, a les 2 de la matinada, s'enfrontaran els Estats Units i Bèlgica en una prèvia marcada per la polèmica amb la sanció de Balogun. Xavi Morlans, bon dia.
6: Bon dia, Albert. Doncs sí, l'àmbit esportiu sembla haver quedat en un segon pla en aquest Estats Units-Bèlgica en les últimes hores. Tot va començar ahir al migdia, quan la FIFA va emetre un comunicat on explicava que Florin Balogun, màxim golejador dels Estats Units en el torneig i que havia estat expulsat en vermella directa a setzens contra Bòsnia i Herzegovina, estaria disponible pel partit d'avui contra Bèlgica. Les reaccions no van tardar a arribar davant d'una decisió sense precedents. El primer en fer-ho va ser Donald Trump, que en el seu canal oficial va agrair a la FIFA per fer el que és correcte. També es va pronunciar la Reial Unió Belga de Futbol en un comunicat on mostrava el malestar per la decisió i on expulsava les normes que evidenciaven que aquesta decisió anava en contra del reglament. També va parlar Rudi García, seleccionador dels Diables Vermells. En roda de premsa prèvia al partit es va mostrar molt i molt crític amb la FIFA.
7: No sabia que les oficines de la FIFA el 5 de juliol corresponia a l'1 d'abril a Europa, el dia de les bromes. Crec que hauríem de referir-nos a la declaració de la Federació Belga. Crec que hi ha molta informació. No es defensa a si mateixa. No defensa la selecció nacional. Defensa el futbol en general. Defensa la seva integritat i la seva ètica. Si no recordo malament, crec que aquesta és la primera vegada a la història de la Copa del Món que hi ha hagut aquest tipus de decisió.
6: L'últim a pronunciar-se ha estat la UEFA, que avui ha emès un comunicat on defineix la decisió de la FIFA com l'encreuament d'una línia vermella que fa que la credibilitat de la competició quedi en dubte, expressant també la seva incredulitat davant d'una decisió sense precedents, incomprensible i injustificable. Amb tot això, el partit que jugarà avui a les 2 de la matinada a l'estadi de Seattle ha agafat unes dimensions internacionals majors de les esperades. El vencedor s'enfrontarà a quarts de final amb el guanyador de l'eliminatòria entre Espanya i Portugal.
2: Doncs aquest és el menú per avui, després d'una jornada amb moltes emocions. Després de la sonada eliminació, per exemple, de la pentacampiona, el Brasil, que molt lluny d'aquelles generacions de futbolistes que van ser capaços d'aixecar fins a 5 copes del món, ahir va caure amb estrèpit contra Noruega amb un Haaland absolutament letal. Pau Bombardó, bon dia.
8: Bon dia, Bassas. Per 2-1 va guanyar Noruega en un partit on van tenir un gran Haaland amb dos gols al tram final del partit i va classificar la seva selecció per als quarts de final per primera vegada a la història. Allà s'enfrontarà a Anglaterra. El gol de Neymar de penal al temps afegit no va ser suficient per forçar la pròrroga i el Brasil queda eliminada als vuitens de final. Això no passava des del 1990. Mm. Durant el partit, els brasilers no van mostrar la seva millor versió. De fet, Bruno Guimarães va fallar un penal a la primera meitat i es va trobar davant d'un Nilan, el porter noruec, que va fer grans aturades. Tot això en un partit en què Rafinha no va disputar cap minut perquè, de fet, encara arrossega molèsties musculars. Això és el que deia el seleccionador Carlo Ancelotti després del partit.
0: Es obvio que estamos profundamente tristes, como están profundamente tristes todos los torcedores. Esto es un sentimiento bastante normal y ahí tenemos que buscar una reacción correcta.
8: Un Ancelotti que, segons ha confirmat el mateix director de la selecció brasilera, continuarà al càrrec malgrat l'eliminació d'aquest Mundial. També va parlar després del partit Vinícius Júnior. El futbolista del Madrid va preferir mirar cap al futur.
9: La imatge sempre és ruim quan perds.
10: La imatge sempre és dolenta quan perds, però hem d'aprofitar totes les coses bones que hem fet durant la competició i aprendre dels nostres errors. Estic molt trist i ara no trobo les paraules per expressar el que sento, però hem de seguir i no desistirem.
9: Hem de seguir i a gente no vai desistir.
8: Vinícius, que mira cap al proper Mundial, però, en canvi, qui no tornarà a vestir la samarreta de la canarinha és Neymar, que va confirmar en una entrevista a mitjans brasilers la seva retirada de la selecció. Un Neymar que va acabar el partit amb llàgrimes als ulls i es va mostrar totalment desconsolat al final del partit a la gespa de l'estadi MetLife de Nova Jersey.
2: Això pel que fa a aquesta eliminació del Brasil, altra cara de la moneda en aquesta jornada ha estat Anglaterra, que ja de matinada sí que ha fet bons els pronòstics contra Mèxic i ha aconseguit la classificació amb una gran versió de Blaugrana Gordon. Àlex Pintanel, bon dia.
11: Què tal, Bassas? Bon dia. 2-3 van guanyar els anglesos, possiblement en el partit més complet que li hem vist en aquest Mundial. Anthony Gordon va recuperar la titularitat després de dues suplències consecutives, va disputar els 90 minuts, va intervenir en 41 ocasions, va forçar un penal que va transformar Kane, va guanyar 10 dels 11 duels en què va participar, va fer 7 passades bones d'11 intents i va recuperar 4 pilotes. Els altres dos gols anglesos els va fer Bellingham. Per tercer Mundial consecutiu, Anglaterra es classifica pels quarts de final. Per la seva banda, dues errades van deixar fora de la competició a Mèxic després d'haver fet un molt bon Mundial. Fins ahir havien guanyat els 4 partits i no havien encaixat cap gol. Un privilegi que ara mateix ja només té a Espanya. Tot i l'eliminació, Aguirre es desfeien elogis cap al Mundial que han fet els seus futbolistes.
13: És molt dolorós perquè... Porque soñamos, nos ilusionamos y caer de esta manera duele mucho. Yo te diría que los 26 me hicieron muy feliz. Dos meses cumplidos mañana juntos. Deben de irse con la cabeza en alto. Si hay una mira, una crítica, tiene que ser al entrenador, porque ellos, como bien dices, se dejaron la piel en el campo y pueden mirar de frente.
11: Aquesta eliminació també suposa la deuda a Javier Aguirre al capdavant de la selecció mexicana i serà el seu ajudant, Rafa Márquez, l'encarregat de dirigir el combinat mexicà. Per cert, de cara al partit de quarts de final, Tuchel tindrà la baixa de Jarel Cuanza després de ser expulsat en el dia d'ahir. Tampoc estarà disponible Jordan Henderson, que va caure en saltar una tanca en la celebració final i es va trencar el canell. El jugador del Brentford, sí, es perdrà el que queda del Mundial.
2: I de la forma més absurda. I de tot plegat, què en diu avui la premsa del dia, Roger?
25: Doncs la premsa brasilera viu l'eliminació amb una barreja de decepció, autocrítica i frustració. Els diaris generalistes coincideixen que el Brasil torna a quedar lluny del nivell que s'esperava d'una pentacampiona del món. La Fola de São Paulo parla del final del somni del sisè títol i lamenta que ni l'arribada de Carlo Ancelotti hagi pogut canviar el destí de la canarinha. L'Estadão és encara més crític, considera que el pla de l'entrenador italià va fracassar i que la selecció va tornar a mostrar les mateixes mancances dels últims mundials, amb poca creativitat i sense resposta quan el partit es va complicar. Mentre que a casa nostra, Mundo Deportivo i Sport coincideixen i posen èmfasi sobre el davanter noruec del Manchester City, titulant Haaland tomba al Brasil. Ben diferent ha estat el matí a la premsa anglesa després de la victòria d'aquesta matinada contra Mèxic. Sky Sports es rendeix a Bellingham i fa un joc de paraules dient que els Three Lions rugen a l'alt i jut. També posen èmfasi al valor d'haver-se classificat pels quarts de final amb 10 jugadors gairebé tota la segona part. Per la seva banda, la BBC descriu aquest triomf com una nit inoblidable que ha consagrat nous herois a Anglaterra, fent referència a Bellingham i Kane. I ja avança que a partir d'ara Haaland és l'home que més temen els anglesos amb qui es trobaran a la pròxima ronda. De fet, fins i tot alguns diaris generalistes han optat per formats més divertits. The Sun, a la seva portada, s'ha atrevit a bromejar preguntant als anglesos com va la ressaca i el Daily Mirror presenta una guia per sobreviure el dia.
2: En punt 3 quarts de 3 del migdia, parlem de més coses, deixem el Mundial, però no deixem el futbol, perquè al Barça ja tenim l'oficialitat de qui passarà a encarregar-se, Àlex, de la preparació física del primer equip a partir d'ara. Hansi Flick, per tant, ja té el nom que volia.
11: Benjamin Kugel, de 46 anys, serà l'encarregat de rellevar en la preparació física del primer equip a Julio Tous. Kugel s'ha format en el futbol europeu i ha desenvolupat la seva carrera professional al Werder Bremen, al Colònia, al PSV Eindhoven i al Benfica. A més, va treballar durant quasi una dècada al cos tècnic de la Federació Alemanya, on va coincidir, per cert, amb Hansi Flick. Kugel va formar part de la selecció campiona del món al Brasil 2014 amb Joachim Löw com a seleccionador i Flick com a ajuda.
2: El dia, per cert, que Marc Casador ha presentat el seu campus d'estiu a Molins de Rei.
11: És la primera edició del campus que ha començat avui i acabarà el 24 de juliol. Casador ha parlat del seu futur. Tot ja està a la rampa de sortida. El blaugrana només pensa en el Barça a l'espera d'una xerrada amb Flick la propera setmana.
12: Bueno, como dices tú, yo siempre he dejado claro lo que pienso. Sigue siendo así. Y a partir de aquí, pues no sé, hablaremos con el míster, con el club, con los agentes y ya decidiremos. Totalmente, yo siempre lo he dicho que mientras el club y el míster quieran, yo siempre voy a estar feliz aquí.
11: També s'ha referit a Julián Álvarez, el migcampista, l'ha elogiat i està convençut que ajudaria molt a l'equip.
12: Sé lo mismo que todos vosotros, no tengo ni idea. Está claro que es un jugador de nivel mundial y ayudaría mucho al club, pero bueno, eso ya decidirán entre ellos, Atlético Madrid, no sé cómo está el tema, pero bueno, está claro que sería un jugador que nos ayudaría muchísimo.
2: Alguna cosa més en clau Barça, Àlex?
11: Doncs mira que aquesta setmana s'espera per la ciutat esportiva a Hansi Flick a l'espera de començar la pretemporada el pròxim dilluns, per tant d'aquí a 7 dies. Això sí, sota mínims i sense els internacionals que s'aniran reincorporant a mesura que acabin el Mundial. S'espera que Araujo, De Jong i Rafinha estiguin disponibles per l'estada a Anglaterra de finals de mes.
2: Doncs dit això, repassem, Pau, què més tenim a la resta del futbol?
8: Doncs que ja han començat els entrenaments de pretemporada per diversos equips de primera com el Sevilla, el Llevant o el València. Un València que avui ha anunciat la renovació del seu entrenador, Carlos Corberán, per les properes dues temporades, fins al 2028. També ha renovat el porter de l'Espanyol, Àngel Fortuny, en aquest cas fins al 2030. El futbol català, els socis de l'Europa comencen a votar avui si volen jugar la temporada que ve a Can Dragó, tal com ho han fet aquest any, o al Narcís Sala, que és el camp de l'etern rival del Sant Andreu. Precisament sobre aquest tema s'han pronunciat el grup d'animació Escapulats, que rebutgen la possibilitat de jugar al camp del Sant Andreu per una qüestió, diuen, de dignitat. I acabem amb futbol internacional perquè el Tottenham ha oficialitzat l'arribada de Sandro Tonali, procedent del Newcastle. Aquest és el fitxatge més car de la història del club, amb 116 milions d'euros, i també hem conegut que Felipe Luis serà el nou entrenador del Mónaco i que, per tant, es retrobarà amb, en aquest cas, l'exblaugrana Ansu Fati.
2: I abans del poliesportiu, una pregunta més, perquè si us digués que l'equilibri perfecte existeix, doncs ara, amb el nou Omoda 5SHS, ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites per al teu dia a dia. Un SUV amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. És el nou Omoda 5SHS, el millor dels dos mons. Descobreix-ho ja a la xarxa de concessionaris Omoda Ja Eco de Catalunya. I una

0: 10 minuts seran les 3, obrim pàgina poliesportiva i ho fem avui parlant de ciclisme, parlant del Tour i d'aquesta tercera etapa d'avui que, com dèiem al principi, sortia de Granollers i que s'enfila ja cap a la Catalunya Nord per entrar en territori francès. Saludem l'Albert Ferran de nou. Bon dia, Albert.
1: Hola, bon dia.
0: Com tenim ara mateix la carrera? Tot segueix igual?
1: Doncs sí, falten 93 quilòmetres pel final i això sí, creix la diferència dels 18 escapats, gairebé 3 minuts de diferència respecte al gran grup. Entre aquests 18 escapats hi ha un català, el ciclista de Vallès Abel Balderston, del Caja Rural. El més ben classificat a la general en aquesta escapada és el francès Àlex Bodin, a només 1 minut i 7 segons de Vingegaard. Recordem que hi ha un incendi als Pirineus Orientals, a uns 60 quilòmetres de la línia de meta, i això ha fet que l'organització hagi decidit cancel·lar la caravana publicitària per territori francès i ha demanat al públic que no es desplaci per seguir els últims 30 quilòmetres. Veurem si en aquesta etapa de mitja muntanya, sobretot en l'última pujada de quilòmetre i mig, al 6,5%, ho prova algun dels favorits. Vingegaard és el líder, amb 6 segons d'avantatge sobre Pogacar, 15 sobre Benepul, 16 sobre Del Toro i 19 sobre Ayuso. Seixas, la nova esperança francesa, és 6è a 42 segons. Una etapa molt especial, sobretot per tots els catalans, evidentment, però sobretot per Àlex Molinar, que per un dia pot lluir el mallot de la muntanya. Avui el perdrà, perquè no forma part de l'escapada, sí, però l'haurà vestit a l'etapa més especial, l'etapa que passa a només 30 quilòmetres de casa seva, a Olot. Molinar, des d'ahir, viu en un núvol en el Tour del seu debut.
2: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant al podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs sense paraules, i bueno, no m'ho acabo de creure, quasi. S'han de donar les circumstàncies, no? Un bon dia, que et trobis bé, que puguis guanyar amb els que vas a l'escapada, i llavors, sí, ha estat un bon dia.
1: Ahir, èxit de Molinar a l'escapada, aconseguint aquest mallot de la muntanya, i avui ha escapat Balderston. Per tant, de moment, protagonisme català en aquest inici del Tour, un Tour que diu adeu a Catalunya, amb un èxit de públic a les carreteres, a la contrarrellotge de Barcelona, a l'etapa d'ahir entre Tarragona i Barcelona, i avui també centenars de persones a Granollers per veure la sortida de la

0: número 7 del rànquing ATP, Taylor Fritz, que es veurà les cares amb Alexander Bublik. El plat fort de la jornada arribarà passades les 5 de la tarda, quan el vigent campió del Roland Garros, Alexander Zverev, s'enfronti al txec Lehecka. Tot plegat després que ahir Jannik Sinner superés a Shintaro Mochizuki per la via ràpida en 3 sets. Per la seva banda, Novak Djokovic també va guanyar el rus Fiulin per 3-7-1, mentre que el malagueny Alejandro Davidovic va perdre en 5 sets contra el canadenc Ogeli Azim. L'últim classificat de la jornada va ser l'alemany Struff.
1: I en el quadre femení, sorpresa de les grosses, perquè ahir va quedar eliminada la número 1 del món, Arina Sabalenka.
0: Correcte, la belarussa va caure en 2 sets contra la japonesa Naomi Osaka. I just després del partit va valorar així el seu estat de forma.
2: Ai, aquesta pregunta, nois. Fixem-nos en els rànquings. De moment sóc la número 1 del món. Pel que fa al nivell, avui no he sigut la número 1 del món, però ahir sí que ho vaig ser. Crec que no vull estar pensant sobre el rànquing ara mateix. Només vull anar-me'n, emborratxar-me del tot i oblidar-me del tenis, intentar recuperar-me i tornar a estar en millor forma.
3: And try to get better in a better shape.
0: Unes declaracions que han generat força controvèrsia. Sabalenka, però, no ha estat l'única sorpresa d'aquest Wimbledon, ja que recordem que la número 2 i la número 3 del món, Elena Rybakina i Iga Swiatek, estan eliminades des de la tercera ronda.
1: I efectivament, al marge del directe, una mica de bàsquet també, amb un nom propi, sobretot avui, el de Pedro Martínez, perquè ja va ser notícia durant tota la setmana passada, però avui, Pau, ja s'ha fet oficial el seu fitxatge pel Madrid.
4: Sí, el tècnic català que ha signat per les properes 3 temporades, després que el Madrid hagi destituït Sergio Escariolo en un any en què no ha guanyat cap títol. Pedro Martínez, en canvi, arriba al Club Blanc després de fer un molt bon any al València, on va guanyar la Lliga i va classificar-se per la Final Four de l'Eurolliga. I pel que fa al Barça, no es descarta el retorn de Nikola Mirotić, ho ha avançat al Mundo Deportivo, que afirma que el pilot montenegrí estaria ultimant la seva sortida del Mònaco i veuria amb bons ulls una oferta del Barça, que això sí, encara no s'ha produït.
1: I parlant precisament de mercat i per anar tancant ja, una mica de motor pinta avui, tornem a tenir moviments a les motos.
5: Sí, s'ha confirmat el fitxatge d'Àlex Márquez per l'equip KTM Factory. El pilot cerverí, que disposarà d'una moto oficial a partir de 2027, ha firmat un contracte plurianual. El català agafa el relleu de Pedro Acosta, que serà company del Marc Márquez, al Ducati Lenovo. La marca austríaca també ha fet oficial el fitxatge de Fabio Di Gianantonio, que s'acomiada de l'UBR 46 i, per tant, l'Àlex deixa Ducati per KTM, els dos pilots que fan el mateix moviment. El pilot italià ha firmat també un contracte plurianual. Mentre les peces del puzzle de la graella de 2027 es van ajustant, aquest cap de setmana torna al Mundial, amb el Gran Premi d'Alemanya al circuit d'Sachsenring, una cursa que es perdrà Fermín Aldeguer. Fa pocs minuts l'equip Gresini ha confirmat que continuarà amb el procés de recuperació de la seva lesió a Assen i que, per tant, no estarà aquest cap de setmana i, a més, que cap pilot el substituirà.
1: I a més, a la Fórmula 1 s'estreny la lluita pel Mundial després del Gran Premi de la Gran Bretanya d'ahir a Silverstone.
5: Que va guanyar Charles Leclerc, el pilot de Ferrari, i on el líder Kimi Antonelli no va poder puntuar per uns problemes a la suspensió del seu Mercedes. Russell va ser segon i Hamilton tercer. Amb aquests resultats s'ajusta la lluita pel Mundial. Antonelli segueix líder, però amb Russell a 25 punts i Hamilton a 32. El pròxim Gran Premi serà en 15 dies al circuit belga d'Spa.
1: I ara sí, acabem, Roger, amb alguna cosa més que ens falti per saber?
0: Sí, correcte. Martí Casas és nou jugador del Barça d'hoquei. El davanter de Mataró, de 30 anys, s'incorpora a l'equip procedent del Reus Deportiu i signarà un contracte per 3 temporades, fins al 30 de juny del 2029. Casas ja ha completat la revisió mèdica amb el club blaugrana a l'Hospital de Barcelona.
1: I ara sí, abans d'acabar, una cita per aquest divendres que comença el nou festival Camins de Manresa, el festival de les nits d'estiu del Cor de Catalunya. Luz Casal n'oferirà el concert inaugural. Aquest primer cap de setmana també hi serà Joan Dausà, amb un sold out de manual, i diumenge God Save the Queen. Dijous 16 de juliol, Sergio Dalma presentarà el seu nou disc. Sopa de Cabra, que ja ha exhaurit entrades, celebrarà el seu 40è aniversari, i Rosario, el dissabte 18 de juliol, clourà aquesta primera edició del festival. A més, hi haurà zona gastronòmica, concerts de posta de sol, DJs, còctels i tot el que faci falta. Teniu tota la informació a festivalcamins.cat. 3 minuts i mig per les 3, pausa i ens actualitzem.
6: 14-15.
7: En esto siempre hubo silencio. Ahora ya no. Ahora nos recomiendan.
8: Calidad, precio y excelencia.
7: Nos puntúan.
9: Erika, 10 de 10.
7: Nos comparan.
10: Puedes hacerlo a pelo.
11: Aquestes ressenyes són l'exemple de cosificació i de l'ús que es fa del cos de la dona. No són serveis, no són clients. Són agressions, són agressors. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
12: Aquest any,
8: El Movistar Team surt des de casa.

0: França. Perquè per primer cop en la història, el Tour de França comença a Barcelona. Els seus carrers i la seva gent, el nostre impuls principal.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
3: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
4: Qué amor.
5: Però si acabem de sortir.
4: Sí, pipi.
6: Però si has anat abans.
4: Ja, però és de l'altre pipi.
5: Ah, i això no ha fet més que començar.
7: Aquest estiu faràs moltes parades. Si vols viatjar tranquil abans de sortir, fes la teva primera parada a Mides i posa el teu cotxe a punt amb la revisió oficial Mides. El manteniment oficial a preu Mides. Demana cita a mides.es.
8: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
9: Continuem amb la darrera hora de l'estiu.
10: La gent està amb ganes de mar, relax.
9: Segueixen les costes rebaixes?
10: Sí, però cal afanyar-se.
9: Tranquils, encara podeu reservar el vostre estiu.
11: Llança't a l'estiu amb Costa. Reserva el teu creuer fins al 29 de juliol des de 599 euros per persona i si esculls el Mediterrani, canvi gratis. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
12: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
13: Valorado.
12: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
13: En España.
12: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
14: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
9: Continuem amb la darrera hora de l'estiu.
10: La gent està amb ganes de mar, relax.
9: Segueixen les costes rebaixes?
10: Sí, però cal afanyar-se.
9: Tranquils, encara podeu reservar el vostre estiu.
11: Llança't a l'estiu amb Costa. Reserva el teu creuer fins al 29 de juliol des de 599 euros per persona i si esculls el Mediterrani, canvi gratis. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
15: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
16: Verisure.
17: Les 3, actualitzem la informació que aquesta hora passa per l'incendi de la Bisbal. Els bombers afronten hores decisives. Aquesta tarda pot ser clau per donar-lo per controlat. Les grans enemigues seran la calor i la marinada, que els podrien posar bastons a les rodes. Anem cap al centre de comandament dels bombers a la Bisbal d'Empordà, a Salvador.
18: Els bombers continuen remullant tot el perímetre i apagant les fumaroles que van sortint. Els preocupen sobretot 3 punts, entre els quals hi ha el flanc dret de l'incendi, el que té més potencial. Si evolucionen bé al llarg de la tarda, no descarten poder donar l'incendi per controlat avui mateix. El sotsinspector dels bombers de la regió de Girona, Ferran García, explica que segurament ara venen les hores més complicades.
19: L'idea és que ara és quan hem d'estar més atents perquè la temperatura és molt alta i és quan hem d'anar estant molt atents a qualsevol fumarola, qualsevol cosa que surti, per poder anar resseguint i anar intentant controlar l'incendi i portar-ho en fase de control.
18: El que sí que ja han pogut controlar els bombers és l'incendi a Terrades, a l'Alt Empordà, que havia començat cap a la 1 del migdia. Ha afectat una granja, però sense ferits.
17: El govern, per cert, s'ha compromès a fer mans i mànigues per aclarir les causes de l'incendi de les Gavarres. Tot apunta a un treballador que col·locava un senyal de trànsit i que feia servir una radial, malgrat que el Pla Alfa no ho permetia. En una entrevista al Món a RAC1, Salvador Illa ha dit que ja investiguen l'empresa en qüestió.
20: Ha demanat a la consellera Paneque que esbrini què va passar exactament.
21: Evidentment que sí. No només que esbrini, sinó que ho avori màxim amb el jutjat que s'ha tramitat en aquest cas, efectivament. Si s'ha requerit tota la documentació de l'empresa i s'està col·laborant al màxim amb la justícia.
20: Si l'empresa és responsable, el govern es planteja rescindir el contracte amb l'empresa?
21: El govern farà el que hagi de fer. Primer anem a mirar què ha passat, a veure si ha sigut una imprudència d'una persona, d'una empresa, anem a mirar què ha passat i quan sapiguem què ha passat actuarem conforme al que hagi passat.
17: Tot plegat a l'inici d'una onada de calor que manté 45 municipis de 9 comarques en risc extrem d'incendi. Les temperatures, Mònica Usart, seran extremes almenys fins dijous.
6: Sí, amb valors que avui poden arribar als 40 graus en punts del Pla de Lleida i també la Ribera d'Ebre. Demà poden arribar als 41-42 en aquestes zones i dimecres i dijous podrien marcar algun 43-44. Per tant, calor molt intensa, amb avisos que s'intensifiquen de cara a demà i encara més dimecres i dijous, que és quan arriba aquest pic màxim de la calorada. Per tant, molta precaució amb aquesta calor intensa, que a més anirà acompanyada de sol i només creixeran algunes nuvolades en zones de muntanya que no deixaran pluja. I a partir de divendres sembla que baixa una mica aquest termòmetre.
17: I pendents també aquesta tarda que el jutge decideixi si Begoña Gómez pot viatjar a Turquia per participar a partir de demà a la cimera de l'OTAN. La decisió en principi li corresponia a Juan Carlos Peinado, però el jutge se n'ha anat de vacances i li ha deixat la patata calenta al seu substitut. Pel que fa als esports, Espanya i Portugal s'enfronten avui al Mundial per un dels llocs a quarts de final.
16: Començarà a les 9 a l'estadi de Dallas, on l'equip de Luis de la Fuente viurà el seu partit més complicat fins ara a la competició. Més tard jugarà a Estats Units a Bèlgica amb una prèvia marcada per la polèmica de la retirada de la sanció al nord-americà Folarin Balogun. Segons indiquen diversos mitjans nord-americans, la FIFA ho hauria fet a petició del president Donald Trump i davant d'això la UEFA més aquest migdia un comunicat criticant durament aquest fet i mostrant la seva incredulitat davant d'una decisió que qualifiquen d'incomprensible i injustificable. Tot plegat després de la classificació aquesta matinada d'Anglaterra contra Mèxic i de la sonada eliminació del Brasil a pentacampiona contra Noruega. I en l'àmbit poliesportiu, pendents de l'etapa d'avui al Tour de França, la tercera, que després del Gran Depart avui abandona Catalunya i entra en territori francès. L'etapa ha sortit de Granollers i s'acabarà a la Catalunya Nord.
17: Les 3 i 4 minuts, tanquem aquest 14-15 que hem fet amb el Víctor Valero, el control tècnic. Continuem pendents de l'actualitat, els butlletins, el 9-C, Mireia Garolera, avui en edició de Butxaca.
16: I aquest vespre t'ho diràs especial a partir de 2:15 de nou amb en Xavi Rocamora.
22: Tarda, Xavi Pardo i Albert Bassas, què tal, com esteu?
23: Bé, bé.
17: Hola.
23: Molt bé.
17: Falta algú aquí, eh?
22: Falta algú aquí.
24: No, jo no sóc la que falto. Bona tarda.
22: La travessa.
17: Falta la travessa.
24: Ara,
17: falta.
24: Com se l'enyore.
17: Sí, falten la travessa i el bala.
22: De fet, volia dir que la travessa no l'he vist aquest matí per la redacció.
17: Sí, sí, sí. I ha fet el 14-15, que tu escoltes religiosament cada migdia.
22: No? Ah, no, doncs mira, avui no...
17: De fet, ha fet el 14-15...
22: Ah, l'ha fet i...
16: Ha dit que passava dels taloners i...
17: L'ha fet i a 2:15 ha dit que ja en tenia prou i ha marxat, però vaja.
24: Jo si algun dia me'l perdo, me'l poso a la nit.
22: Exacte, sí que...
17: Com notícies fresques.
22: Com la informació va tan poc a poc, vull dir, la informació és un rodalies, no?
17: No, que
22: no hi ha la Núria Travessa, tampoc és el Marc Bala, tot bé, tot controlat.
17: Tot controladíssim,
22: de moment no es para. Vull dir que calma.
17: És mare.
22: És mare, com mare.
24: La travessa.
22: Ah, la travessa, sí. Jo parlo del Bala.
17: No,
22: jo,
17: clar.
24: Aquí cadascú parla del seu
22: sí,
24: equip.
22: M'adono
17: que
22: cadascú...
17: Jo parlo dels meus, tu.
24: En el teu equip hi ha una mare que avui no hi és, que és la travessa. En el nostre...
22: Però sí que hi era.
24: Hi era, però no ha vingut a fer
17: exacte,
24: això d'ara.
17: Clar, és correcte.
22: Molt bé, perfecte.
24: I en el nostre...
17: Jo que no sóc pare.
22: Vale.
24: Vale. Però vale, pot ser el que vulguis, perquè somiar...
22: Bueno...
24: Sky is the limit.
17: Exacte.
22: Vale. Però i al pare què li passa?
17: Pare no ho sé.
22: No li passa... Bueno, tots vam explicar que el pare...
24: Tornem-hi.
22: És que no paro de dir que...
17: El Marc pare.
22: No paro de dir que el pare serà Bala.
24: El pare serà Bala. El papa de Roma serà Bala.
25: Tete, espavila.
22: No, bueno, estan seguint unes coses, vull dir, al final.
24: Però sí, a veure, una criatura no fa així.
22: Cau, una criatura...
24: Vull dir, sinó que és un procés, no és... i avui s'ha d'anar uns metges, s'ha de visitar unes coses,
22: exacte,
24: i en aquesta última part de l'embràs, el Bala, com a bon pare, vol estar al costat.
17: Però tenim visita... tot Catalunya pendent.
22: És visita rutinària, allò d'avui.
17: Truqueu-lo.
22: Que no sabem, no. Pobret, que està al metge.
24: I part de l'Aragó, Catalunya i part de l'Aragó.
22: Efectivament. Escolta, a banda d'aquesta notícia que tenim que Núria Travessa i que Marc Bala no hi són avui aquí, tenim una notícia que està passant a la resta de l'estat, i és que tenim una festa que ha arrencat tota...
24: Jo avui estic molt contenta,
22: que,
24: ja perquè avui és Sant Fermín.
22: Sí, ja t'he vist.
24: Avui és Sant Fermín.
22: Ara, ole!
24: Que comença la setmana imprescindible per aquest programa, per als teloners. I us preguntareu, com a periodistes, que sou vosaltres, jo no. Per què li agrada tant Sant Fermín a l'Alba? Per què és tan important? Pels encierros? No.
22: No.
24: Perquè li agrada Pamplona?
22: No.
24: Tampoc. Perquè crec que la cultura i les tradicions que tenen tiburons, anava a dir.
17: Tiburons.
24: Que tenen... Com se diu?
17: Toros,
24: per allà al mig. Tampoc, no. És perquè arriba el moment de l'any on puc llançar el quin és el meu àudio preferit d'aquest programa. Fa un any, Guillem Estadella, que aquell sí que creu que Sky is the limit, va decidir trucar a Pamplona per aconseguir fer una corrida de Sant Fermín amb algú...
22: Un encierro, una corrida no, un encierro.
16: Sí, millor.
24: Un encierro de Sant Fermín amb algú via telefònica. Què dius? És una mala idea?
0: Segur.
24: El resultat va ser aquest.
22: ¿Por qué no corremos de manera telemática? ¿Qué te
1: vale,
22: parece?
1: Vale.
22: Pongo chupinazo y corremos, ¿vale? Venga, va. 3, 2, 1. ¡Empieza, corre!
1: El toro.
22: ¡Corre! Joder, para estar lesionado, corres, ¿eh?
1: Sí, toro. Toro, tu vida. Tienes que correr por tu vida, toro.
22: Vale, estoy corriendo, pero corre a mi lado. Pero, ¿qué te has caído?
1: Sí, que me he quedado atrás.
22: Pero ahora me tienes que... Chíllame como que te caes.
1: ¡Ayuda!
22: A ver, vale, ahora haz que te pilla el toro, ¿vale? ¡Cuidado!
1: ¡Ayuda!
22: No, bueno, yo sigo corriendo. ¡Adiós!
17: Se me va para esta feta.
24: Però veieu, com era més una corrida que un encierro?
22: Bueno, escolta...
17: Una encerrona, en tot cas, sí. Pel senyor que hi havia a l'altra banda del telèfon.
24: Però hi ha gent que paga, per tenir una experiència sí. Així. L'estadilla te la dona gratis.
17: Sexe telefònic, vols dir?
24: Exacte.
22: No, prou. Bueno, escolta, Xavi Pardo, Albert Bassas, moltes gràcies per la vostra feina que heu fet en aquest... De 3 a 3 i 3.
17: Intentant.
22: La resta ja ho hem farcit nosaltres, vale?
17: No. Si endavant.
22: Vale, doncs comencem ja el nostre, vale?
17: Vinga,
22: sí. Vinga va, Foli, va. Fins ara.
24: Adéu, guapo! Vinga!
2: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Guillem Estadella.
3: Jo era un jinete total.
2: I Alba Segarra.
23: Que no tengo miedo, la verdad.
25: Pues vinga, anem.
22: Sí, bona tarda a tots i a totes. Passen 9 minuts de les 3.
24: Som els davants del cafè. Som els taloners.
22: Bona tarda, Alba Segarra, i bon programa 425, eh?
24: Bona tarda.
22: Això del principi ho haurem d'aquestes setmanes que estarem tu i jo sols, potser ho hem d'assajar una miqueta,
24: He dit caplés.
22: Sí, és que... Sí, ho has dit. No passa res. Escolta'm una cosa molt important, perquè avui comencem la setmana des de l'estudi de RAC1, però demà tenim una cita molt important per acabar la temporada, que això és molt maco, i és que demà fem un bolo, que se li diu.
26: Un
22: bolo
26: sí?
22: A Xiroi Calanuri. Us esperem a tots i a totes. A partir de les 3 és el primer que arriba, el primer que seu.
25: Pues vinga, anem.
22: Veniu una miqueta abans per intentar agafar cadira, perquè demà farem programa en directe des d'allà.
24: Està al costat de la platja.
22: Està al costat de la platja.
24: Què vol dir això?
22: Ara...
24: que tenim el mar a tocar.
22: Exacte.
24: I què vol dir això? Pues que hi haurà una remulladeta.
22: Ara. La idea és que tothom porti tovallola i banyador, perquè volem acabar el programa dins de l'aigua, banyant-nos amb tots els oients i les oientes que ens vinguin a veure.
24: I borra, barret i protecció solar.
22: Exacte.
24: Recordeu l'ABC.
22: Exacte. Demà el programa el fem des del Xiroi Calanuri, així que us esperem a tots i a totes.
24: I si no pots vindre pel que sigui, perquè vius lluny, doncs ens pots escoltar, com per exemple l'altre dia vaig saber que tenim un oient que ens escolta des de Nova York.
22: Des de Nova York?
24: Des de Nova York.
22: Ah, sí?
24: Ell es diu Ariadna.
22: Ariadna.
24: Una Ariadna.
22: Segurament deu ser l'única Ariadna que viu a Nova York.
24: Els seus pares són de Tona.
22: Ah, molt bé.
24: I ella mos escolta amb distància horària des de Nova York cada dia. S'ha de tindre ganes,
22: Però pot ser que a Nova York són 6 hores. Potser 6 som
24: hores.
22: Una mica amb el... Som el que...
24: Amb el que es desperte.
22: Exacte. Ara. Oh, quieres divertir. Home, som una mica el seu Jordi Basté, entenc, eh?
24: Exacte. Hòstia, som el Jordi Basté d'aquesta noia.
22: Em sap greu per ella, eh?
24: Bueno, seria pitjor despertar-se amb segons què.
22: Sí.
24: Almenys alegre una miqueta d'alegria. Bon dia, Cucadillo.
22: Totalment. Exacte. Escolta, vinga, va. Comencem i arrenquem l'altra versió del dia.
1: Aquí te la metia, aquí te la comia.
22: Vinga, va, comencem l'altra versió del dia parlant del Mundial de Futbol, però abans saludem a l'Alba Castellví. Alba Castellví, bona tarda.
27: Bona tarda.
22: Clar que sí. Ara, alegria. Doncs parlem del Mundial de Futbol, perquè ahir va saltar la gran sorpresa, i és que el Brasil va quedar eliminat després de perdre 1-2 contra la Noruega d'Erling Haaland.

0: Doncs sí, la selecció entrenada per Carlo Ancelotti...
1: Ancelotti.
0: No, és el del Madrid. No va poder contra una selecció noruega liderada pel davanter del Manchester City.
1: Hòstia.
0: Erling Haaland, que va fer un doblet per la història.
1: Un moment. Acabo de dir jo el nom d'Erling Haaland. Com li has... Erling Haaland, què has dit ara?
0: Tu ho dius en noruec, tu?
1: Bueno, tinc família al nord.
0: Ah, per això tens aquest rotllo.
1: Tinc família a Andorra. Com te dic, Erling Haaland.
0: Erling Haaland.
1: Ara, perfecte.
2: Doncs escolteu, perquè per la banda dels brasilers, Neymar va ser qui va fer el gol en el temps afegit. Ara, Noruega s'enfrontarà a l'Anglaterra, que ahir va guanyar també el seu partit contra Mèxic.
1: Està molt bé, escolta, ha caigut un altre anfitrió del Mundial. Jo et dic una cosa, és un dia trist pels amants de la caipirinha i de la samba. Ja sabeu que jo sóc un fan, a mi m'encanta el Brasil, m'encanta parlar portuguès, i com a ambaixador proclamat d'aquest programa del Brasil, he decidit trucar als brasilers que hi ha a Catalunya per animar-los.
2: Ai, molt bé.
0: Som-hi, Estadella.
1: Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de Sambódrom. He decidit fer teràpia per tot Catalunya.
0: Ara!
1: Animant la gent que tenim del Brasil aquí, al país, trucant a diferents locals i bars i tot això. Arrenquem amb un restaurant que ja veureu que és treure-li el tema, arrenca molt content, i és treure-li el tema del Brasil i canvia tot.
3: Conexión del meu país, bon dia.
1: Bon dia, què tal? Tudo bem?
3: Tudo bem, graças a Deus.
1: Bon dia, graças a Deus, bon dia. Eu truco do Racu, do Rateorinho, de Catalunha. Tudo bem?
3: Sim.
1: Per animar a gente do Brasil depois da derrota do ayer do Mundial.
0: Não ho puc creure.
2: T'han penjat?
1: M'han penjat? Així... Ha sigut treure el tema. Perquè la senyora començava molt contenta, eh?
0: Sí, perquè el teu to també era de festa major.
1: Bueno, escolta,
0: i de cop li fots un to. És com si vas a un enterrament i dius, hombre, bueno, què passa, màquines? Vinc aquí, parlo de l'enterro. És com que el to ha d'acompanyar una mica el motiu.
1: Jo m'adono que el tema del futbol al Brasil és una cosa que els hi toca bastant.
0: Sí,
1: i
0: ui,
1: també
0: sí.
1: M'hi ha donat amb la següent trucada perquè...
0: Ai, ai.
1: O sigui, ha passat una miqueta el mateix, però ha anat una miqueta més. Hola, bon dia, com està? Tudo bem?
4: Bom dia.
1: Bom dia, oi. Que tal?
4: Tudo bem.
1: Eu sou Guilherminho Gaucho, eu chamo do Racu, porque eu sou muito fã da seleção de futebol do Brasil, eu chamo para animar a gente do Brasil.
4: Eu não te entendo nada.
1: Ah, que, eu digo que como está? Como está depois do partido do Mundial, da derrota?
4: O que você está querendo?
1: Eu quero animar a gente do Brasil.
4: Por que você não vai dar meia hora de cu? Vai sentar numa rola, okay. Filha da puta.
0: Quê? Com? T'ha dit vés-te'n a la merda.
1: No,
2: pitjor?
1: És que m'ha dit això.
5: Aquí te la metia, aquí te la comia.
1: No, aquí no.
5: Aquí això... te la metia, aquí te la comia.
0: T'ha dit això, què te la volia metre?
1: M'ha dit filó de puta.
2: En portuguès.
1: Sí, en portuguès. Escolta, mira, justament, aquest que sonava per aquí és d'una associació de capoeira de Barcelona, a la que he trucat i he començat a aprendre moltes coses. Atenció.
6: Hola.
1: Bon dia, què tal? Tudo bem?
6: Tudo bem.
1: Eu chamo do RAC U, que você é do Brasil.
6: Sóc el català més brasileño que hi ha a Barcelona.
1: Catalaninho sambarinho, o què?
6: Total, sí.
1: Como se canta un poquito do animação do gente do Brasil? Que canção sabe cantar?
6: Oh, ariaraio.
1: Olé! Olé! Tema arinho, és un tema clar, eh? Un dubte, això de la capoeirinha, què és, lo de la capoeira, això?
6: Lo de la capoeira, bueno, la capoeira és lluita, que mescla lluita, dansa... No ens paguem, diguéssim, però sí que hi ha com un cert contacte en el sentit, aquí t'he pillado. Aquí te la metia, aquí te la comia.
1: Home, això és capoeira o és porno, eh?
6: Capoeira és una arma. Capoeira ho van inventar els esclavitzats per alliberar-se.
1: O sigui, si jo prenc capoeira, i... puc matar algú amb la capoeira, eh?
6: Hombre, i tant. Si entrenes molt, sí.
1: A mi m'agrada el concepte de que si entrenes molt, pots matar algú amb capoeira, eh?
0: Però com tot, no? Una mica.
1: Tot,
0: si entrenes molt, pots ser bo amb algo.
1: Sí, aquí està el tema.
2: Jo tinc la sensació, Guillem, que tu, en lloc de capoeira, és més de caipirinha.
1: Sí, jo soc més de caipirinha i també una mica capullo, que no n'agradem.
0: No, capullo no, però tens una cara més dura que l'esquena. Bueno. Perquè ell posa una niña darrere i llavors tu parla tot.
1: Bueno,
2: ah, sí.
1: Home, es fot una miqueta... S'ha de tornar a ser una cosa així, xinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxin
7: manera doble.
1: escolta, és que no ha acabat aquest periple amb aquestes trucades, perquè he trucat a una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, i és que un centre de capoeira al Penedès.
0: Uau.
1: Vale? He trucat i justament no hi són al Penedès.
7: Alô?
8: Bon dia, què tal? Tudo bem o quê?
7: Tudo bem, bueno, més o menys.
8: Això és capoeira Penedès o què? Capoeirinha petazinho ou não?
7: Sí, bueno, sí, que és de capoeira, sí.
8: Ah, te noto muito triste, eh? Afectadinha por o partido d'ahir?
7: La veritat que sí. Que sí, que foi molt dolorós, això.
8: Ai, Cuca, però... Estàs molt has plorat o què?
7: Clar que sí. Que nosaltres vivim a Catalunya, però estem a Brasil. Estem a Rio de Janeiro i va ser molt trist, això.
8: Perdona un moment, o sigui, jo he trucat a Capoeira al Penedès, que he vist que sou a Torrelles de Foix, però ara mateix sou a Rio de Janeiro. A Rio de Janeiro, niño.
7: Ai, sí, mira, que m'estan trucant tot el dematí avui, eh? És que aquí encara són les 7:30 del matí.
1: Vull dir, aquesta senyora l'he trucat a les 7:30 del matí, perquè ella està a Rio encara.
0: Ella està a Rio de Janeiro.
1: Està a Rio ara mateix, i hem viscut la derrota de Rio.
2: Que a més d'estar trista, tu vai la molestes a les 7 del matí.
1: No, perquè l'hem acabat animant, i al Brasil com s'animen? Doncs bàsicament, cantant, i això ho hem fet.
7: Ah. Si parlem portuguès, doncs podem parlar en portuguès.
8: Ah, eu falo portuguès, eu paro, eu falo portuguès, avanci.
7: Muito bem.
8: É um meio mal.
7: Mas foi muito chato, e tem tudo aí muito a ver também com a situação política, toda essa história aqui.
8: Todo complicado, todo se junta, hein?
7: É, isso.
0: Se junta.
8: Todo se junta, política, futebolinho, todo de junto, hein?
7: Nós agora não podemos ver o Haaland aquele. Aquele Haaland que é leite, não é? É leite, vai passar a cua dos leites umas 5 bagadas.
8: Haaland é muito feio, hein?
7: É muito feio. Oh, sacanagem, ainda mais com aquele ru-ru. És que foi terrible, això foi terrible. Escolta, perdeu el penalti aquest?
8: Escolta'm una cosa, perquè no acabem d'animar-nos i cantem una cançó típica del Brasil. Em pots cantar alguna cosa típica del Brasil o què? Una cançó així feliç?
7: Vem, magalhinha, rojão, traz a linha pro fogão, vem curtir a verão, hoje é dia de sol. Alegria de coió, é curtir o verão.
1: Al final hem aconseguit el que volíem, que era animar a la gent del Brasil aquí a Catalunya.
0: Bueno, hi falta una mica el Haaland aquest, com se diu?
1: El Haaland, no.
0: Com es diu aquest?
1: Haaland, no Haaland.
0: Que és bo, aquest noi.
1: És molt bo, és molt bo.
0: Llavors, per què no el compra el Barça?
1: No, perquè no tenim calés.
0: No hi ha diners al Barça? No. Ai,
1: no diguis això, que penses que no el fitxi el Madrid al final. T'han anunciat el fitxatge del Barça.
0: Que té més diners al Madrid?
1: Sí,
0: sempre té més diners Madrid que Catalunya, com
1: s'ho fan. Curiós.
9: Que jo la dinero.
1: Escolta, al Brasil queda clar que al final tot ho solucionen així.
10: Aquí té la metia, aquí té la comia.
1: Vinga, va, que seguim les altres versions del dia parlant del Tour de França, que ha estat la gran protagonista de les últimes hores. Com bé sabeu, ha passat per tot Catalunya. Mira aquesta cançó,
0: som-hi!
1: I és que després del gran depart d'aquest cap de setmana a Barcelona, el Tour abandona avui Catalunya amb una tercera etapa que sortirà des de Granollers. Ha sortit ja, està gairebé arribant a la Catalunya Nord, i acabarà anglès, amb restriccions derivades dels incendis que tenim ara mateix al Rosselló.
2: Aquest cap de setmana de Tour ha reunit milers de persones als carrers de gran part de Catalunya, però no s'ha acabat encara, perquè el pas del Tour de França torna a alterar aquest dilluns la circulació a bona part de Catalunya. El recorregut d'avui té gairebé 196 quilòmetres. Travessarà el Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i la Cerdanya. Les afectacions més importants es preveuen a Osona i, sobretot, al Ripollès, amb talls de trànsit i restriccions d'accés a diversos municipis.
1: A mi hi ha un tema que em preocupa molt, que algú m'expliqui, però molt a poc, perquè un tour que es diu Tour de França passa per Catalunya. És un tema important, això, eh? Perquè jo et dic una cosa, si es volen fer el seu tour d'aquí de França, jo crec que haurien de fer el següent és aquest intercanvi, que ens deixin parlar català tranquil·lament a la Catalunya Nord.
0: Ah, no? Mira, és una
1: potser
0: bona
1: és un intercanvi que podem fer amb aquesta gent.
0: El que està clar, nois, és que aquest tour ha ocupat portades de diaris, carrers de Catalunya i converses de bar. Per això avui jo he decidit baixar al carrer per saber tu com ha viscut la gent catalana tot aquest tema del tour,
1: és
0: no?
1: Fort. Jo estava molt content ahir, eh? A mi em feia una il·lusió quan va passar per Cunit.
0: Però tu estaves escèptic fa dos dies.
1: Jo estava escèptic, però ara m'he enganxat amb el tema del tour, eh? Perquè també et dic una cosa, vaig estar una hora esperant el que passessin i van trigar 8 segons en passar, eh? Vull dir, van rapidíssim.
0: A vegades el més placenter és el que va més ràpid. No pateixis.
2: Que en 8 segons ja està fent, no?
0: vist alguna imatge que he vist de Catalunya des de l'aire?
9: Sí,
0: que s'ha perdut la imatge de Catalunya sense l'aire.
1: Catalunya miniatura, això, eh?
0: Exacte, i això a mi m'agrada. Nois, he baixat al carrer.
1: Ara!
0: La primer... I el primer que m'he trobat és una persona que creu que, escolta, potser el tour realment és el que necessita Catalunya.
11: Jo no tinc ni idea ni de tours, ni de qui corre, ni d'on arriben, ni d'on salen, ni de nada.
0: Però et sembla bé que s'hagi fet el tour a Barcelona?
11: Bueno, potser ja està una mica massa massificat. Barcelona per fer tot aquí, però bueno.
0: I tu, si haguessis de parar a Barcelona per alguna cosa, per què la pararies?
11: Suficient ja en tenim amb els turistes, no cal parar-lo per res més.
0: Exacte. Bueno, una tia que no s'enterà de res.
1: Aquesta pobra senyora anava al seu rotllo, eh?
0: Que diu, escolta, tu, si te porta més turistes ja en tenim prous d'això, no?
2: Ara, honesta, escolta, ella diu, mira, nena, jo no m'he enterat de res.
0: No.
2: I no et mentiré.
0: I diu, aquí ja tenim gent, tenim turistes, però és que n'hi ha d'altres que creuen que potser ens en falten de turistes.
12: Estuvo bien la esquina de mi casa, realmente.
0: I què? Què et va semblar?
12: Estuvo bien.
0: Sí?
12: Sí, estuvo bien.
0: Estàs a favor de que vingués al tour?
12: No le vi lógica de que Tour de Francia sea en Barcelona, pero... Al final creo que es algo de marketing para más visibilidad a, a la ciudad, no sé, atraer más turismo, qué sé yo.
0: ¿Tú crees que necesiten más turismo, Cuca?
12: No te puedo decir sí o no, pero no sé, ¿qué es lo que sostiene la ciudad? ¿Qué es lo que mayormente sostiene la ciudad? ¿Tienen otro tipo de comercio? El turismo creo que da el 60-70% de los ingresos de esta ciudad, creo yo, ¿no? Entonces, realmente, ¿quién lo dirige? No sé, creo que esa pregunta hay que hacérsela a los dirigentes. ¿Por qué lo hacen? ¿Y si les funciona? Que realmente compartan, ¿no?
0: ¿Qué le dirías, qué le demandarías tú al alcalde?
12: Que se monte una bicicleta y haga el tour.
1: Bueno, tenim la imatge de Jaume Collboni amb una...
0: Amb un bicing.
1: Amb un bicing, que és bastant divertida aquesta imatge, eh?
0: Bueno, des del fòrum, des de que van posar el bicing, va ser una campanya, una preeleccions municipals, tots els candidats alcaldables van decidir agafar de forma voluntària, pujar amb una bicicleta i fer-se com unes fotos.
1: Això no era el tour, eh?
0: No.
1: Això era una tortura.
0: No, això era una tortura perquè ho veia, nois. Escolteu, aquest noi diu que potser a Barcelona li va bé per marketing, però és que n'hi ha d'altres que viuen al voltant de la Sagrada Família i el que tindran serà una altra cosa.
13: No sé, va vindre el papa ara al Tour de França, potser tantes coses no fan falta, però bueno, perquè a la gent que viu a prop de la Sagrada Família, com és el meu cas, ens trobem amb moltes complicacions.
0: Haguéssim pogut ajuntar-ho, haguéssim pogut portar el papa en bicicleta.
13: Bueno, no crec que al papa li agradés anar en bicicleta.
0: Tu aquests dies què? Carrers tallats, gent...
13: Bueno, intento vinga amb moto i si no, pues vinga amb també tinc un patinet elèctric i vaig combinant com puc.
0: Vas amb patinet elèctrica?
13: Sí, sí, sí.
0: Vale, pel carril bici.
13: Sí, sí, pel carril bici.
0: Amb casco.
13: Sí, amb casco i tinc el seguro i tinc tot en regla.
1: Hòstia, molt bé.
13: El metro i el bus no l'agafo gaire, eh? Ja també t'aviso.
0: D'aquesta gent que creu que el metro i el bus, no sé si entres, potser no en surts.
2: No, exacte. Escolta, com a veïna del barri de la Sagrada Família, m'agrada molt aquesta reivindicació. Està sent cada setmana un horror. Ens tallen pel papa, ens tallen per la bici. A més, són coses...
1: Bueno, però ja ha acabat això, tranquil·la, no preocupis, queda res, ja
2: però
1: està.
2: Però no podríem fer coses més divertides, més xules.
0: Mira, no s'acabarà perquè ara tothom vol anar a la Sagrada Família, perquè com que van fer aquell muntatge tan guapo amb focs artificials, que allò rodat per internet, s'ha fet una miqueta viral, ara aquell que no la coneixia, algú de Guinea Nova Papua, suposo, ara ja està comprant vols per vindre, m'explico, i la fotrem a terra. Tanta gent que hi entra, la tirarem a terra.
1: Anem pel següent tall. Vinga, va, sortim del jardinet.
0: Hi ha una persona que no sabia... la fotrem a terra sense voler, no vulguem. Hi havia una persona que no ha seguit el tour, però no perquè no vulgui, perquè ella creu que estaria bé seguir-lo.
14: No sé, jo no el segueixo gaire.
0: No, eh?
14: No.
0: No, t'és igual.
14: Bueno, no m'és igual, però no l'acabo d'entendre, l'esport.
0: Però què és el que no entens?
14: L'esport. Però es veu que hi ha una sèrie a Netflix que ho expliquen superbé, el Tour de França.
0: Veus?
14: Jo tinc pendent mirar-la.
0: Perquè t'interessa, realment.
14: Bueno, sí, la gent és molt fan, no? Va anar molta gent al carrer a seguir-ho. Doncs pues mira, parlem...
0: La gent ja surt per qualsevol cosa, perquè vam sortir pel papa, ara sortim pel Tour.
14: Home.
0: La qüestió és sortir de casa. Sí. Tu em sabries del nom d'algun corredor?
14: No.
0: Hòstia. I tu sabries dir, per exemple, quines etapes han fet?
14: Tampoc.
0: I què guanyen?
14: premis.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: La bravo, millor bravo, resposta bravo, de bravo, totes increïble. És que guanyem premis.
1: Bueno, és una mica, li ha faltat dir que l'important és participar, no?
0: No, totalment, no? I ella ha dit, no en sé res, però hi ha un documental de Netflix.
1: Ara.
0: Clar, que algun dia, si plou molt,
1: totalment.
0: I em tanquen la porta i no em deixen sortir de casa i m'obliguen, doncs potser el miro, saps? I llavors m'he trobat un noi que portava una samarreta de la selecció espanyola.
1: Ai.
0: Perquè a mi em fa molta gràcia l'expressió avui juga Espanya. M'imagino tota Espanya jugant a algo. Saps com un partit d'una petxanca d'aquestes de festa major? Sí. No, avui juga la selecció espanyola. I he parat amb aquest noi i li he dit, tu,
1: el
0: tour què?
1: Vale.
0: I ell té altres prioritats. Escolta'm una cosa, ha sigut el Tour de França, l'has seguit?
9: No, no m'agrada el ciclisme. Ni pote de ciclisme.
0: Tu saps que l'himne del... Vols cantar amb mi l'himne del Tour de França que ha sigut?
9: És que no sé ni quin és.
0: Sí, ha sigut... Lleva-me tu bicicleta. Oye, no, Carlos, lleva-me tu bicicleta. Si haguessin de parar a Barcelona per alguna cosa, per què la pararies tu?
9: Jo pararia algun dia, per exemple avui, aquesta nit, pararia Barcelona per la selecció.
0: I què faries? Què faries?
9: O posava pantalles gigants a Plaça Catalunya, a Plaça Espanya i tot el món allà.
0: I cadires?
9: No, cadires no. Tot món de peu.
0: Ara.
9: I vibrant.
0: I vibrant, eh?
9: I tant.
0: Uau, com un Satisfyer.
9: Exacte, uau. Com un Satisfyer.
0: I de menjar, què oferiries?
9: De menjar? No, res de menjar, gin tònics.
1: Hòstia.
0: On vas ara, tu?
9: Al gimnàs.
0: Al gimnàs?
9: Home. Home.
0: T'ha d'agafar força per la nit.
9: Exacte.
0: On miraràs el partit?
9: A casa.
0: Sol?
9: No, amb la meva dona.
0: Ets un gin tònic tonto, avui?
9: Si acaba bé, a lo millor avui...
1: Hòstia! Bueno. A veure si no serà l'únic gol que marcarà la Minyamal, eh?
0: Exacte. Tu creus que marcarà avui la Minyamal?
1: Sí, avui avui marcarà. Sí,
0: clar que
1: sí.
0: No, és l'única cosa que em queda clara avui és que el Tour de França, a França.
1: Olé! Vinga, va, que falten 2 minuts perquè siguin 3:45 de la tarda. És moment de fer una pausa. Alba Castellví, moltíssimes gràcies. Ens veiem demà.
0: Vosaltres?
1: Demà el Xiroi de Cala Núria. Ens veiem allà al bolo, eh?
0: Porta't crema solar.
1: Serà gros, això. Fem una pausa, 4 anuncis i de seguida l'actualitat del cap de setmana amb el nostre estimat Marc Llibre. Ara tornem.
15: Saludés, la publicitat me cago un déu!
1: Vale,
16: aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
19: Sona bé.
18: 4,3 litres de consum al 100.
19: Sona Qashqai e-Power.
18: I el 0% TAE.
19: Sona que estreno un Nissan.
18: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
20: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
21: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
22: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
25: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
24: A més, té un 98% de carn.
25: És natural que es noti, oi?
24: Doncs sí, natural.
26: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
27: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
28: Viu en directe al Tour de França del 4 al 26 de juliol.
29: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
28: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
29: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
3: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
4: RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la una del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
5: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
4: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè Primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona. Un
0: river... Va, Joel, anem tirant.
6: Si marxem ja, perquè aquest final de temporada està sent...
4: Amb el suport del Comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat.
7: RAC 1. Tots som un milió.
4: Us hi esperem.
8: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
10: Verisure.
11: Que tu ets veí d'aquí de les campanes o què?
12: Sí, jo, mira, aquí al lado del cementerio.
11: Ah, hòstia.
12: Pana todo, aquí de al lado de todo.
11: I tu a què t'hi dediques, José?
12: Jo soy vigilante.
11: Ets el Batman de Vigas o què?
12: Sí, Batman forever.
11: Ets una mica Torrente, no podríem dir?
12: El Torrente de Vigas.
13: A patrullando.
12: First date.
11: Què has estat en first date?
12: La televisió.
11: I vas dir, què tal, vas lligar o no?
12: Bueno, una pulmonia.
11: Una pulmonia?
4: Els taloners del versió RAC 1.
7: I a prendre pel sang les migdiades.
11: En quiero tener una segunda cita, què vas dir tu?
12: Todo depende.
0: ¿De qué
12: depende?
11: ¿De qué depende?
12: Si te tomas martini.
0: Mare meva, targeta vermella no, targeta negra. Escolta una cosa, Estadella.
1: Ai, què vols ara?
0: Ara et mirava, que m'agrada mirar-te de tant en tant.
1: Home, amb aquesta música no sé si és bo que em diguis que t'agrada mirar-me, eh? Perquè...
0: Però et miro com miro el meu germà petit, no pateixis.
1: Vale.
0: Et veig el cabell xafat avui, no has vingut pas amb moto?
1: Avui he vingut amb moto, clar.
0: Ah, sí, per les costes del Garraf.
1: Per on va passar ahir el tour vaig pensar allò.
0: Doncs pues vull que escoltis atentament el que et diré ara, perquè t'interessa. Fem una breu pausa per recordar-te que l'assegurança de moto de Línia Directa és una de les més valorades a Espanya.
1: Home.
0: Vaja, que és el podi de les assegurances. I això no s'oblida fàcilment. O sigui que truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com. 917... Ara mateix, si vols surt, jo et cobreixo, perquè és important,
1: jo
0: això.
1: Jo et cobreixo, vale.
0: Jo et cobreixo, no em deixis sola, que ja n'ha marxat un, només faltaria això. Tu, però apunta-te'l, 917-700-700 o entra a liniadirecta.com. Tu, el valor de ser directe. Au, ja pots conduir tranquil.
1: Ai, Déu meu. Vinga, va, que és el moment de, com cada dilluns, repassar l'actualitat del cap de setmana i ho fem amb el nostre estimadíssim, la veu més greu de tot a Molins de Rei, que és Marc Llibre. Bona tarda!
30: Bona tarda! Bravo!
1: Què tal?
30: Vull trencar una llança a favor de l'Alba Segarra,
1: ai,
30: que és veritat que parla com a vegades com si s'hagués despertat d'un coma, però... però en noruec es diu Holland.
1: Es diu Holland?
30: No Holland.
1: Perdona.
0: Exigeixo. A les... a dos quarts i cinc.
1: Me l'acabes de liar, Llibre.
0: De les quatre de la tarda...
1: Quina hora has dit?
0: Dos quarts i cinc.
30: Veus el que et deia? Del coma.
0: De les quatre de la tarda... No em despistos tu ara, que si no rebràs.
1: Però...
0: que Guillem, Estadella i no sé què més...
1: Sancho.
0: I Sancho es disculpi per riure d'una persona que l'únic que ha fet és respectar la llengua mare d'aquest jugador
1: quina
0: de futbol.
1: Quina llengua és?
0: El noruec. Perquè jugava a Noruega. Contra Brasil. No. I va guanyar Noruega. I ell va fer gols perquè és el millor delanter del món i no el podem comprar perquè no tenim diners.
30: Ara.
1: Vale, llavors, és Holland, eh?
30: Sí, això diu el Google.
1: Pues demano disculpes al Bassagarra.
30: Bueno.
0: Que guai.
30: Jo li seguiré dient Haaland, eh?
1: Però, no, bueno. Clar, però és que, de fet, la cançó... podem recuperar la cançó? Tenim la cançó de Haaland.
30: Sí, diu Haaland.
1: Que diu Haaland. Vull dir, així li diuen, mira, és aquesta, ja veuràs.
0: Haaland. Però aquesta cançó és seva? O l'han fet als Estats Units?
1: Aquesta cançó, no, als Estats Units no, jugar al Manchester City l'han fet els aficionats de...
30: anglesos.
1: Anglesos, sí.
30: Clar, aleshores igual tampoc molt... sabem pronunciar-ho, no ho sé.
0: Però si condueixen per l'altra banda. M'encanta dir això.
1: Bueno, disculpes donades. Escolta,
0: acceptadíssimes.
1: Anem a repassar, no?
30: Sí, el bo i pitjor del cap de setmana, com sempre.
1: Fot-li. A veure, quines han estat els festivals del cap de setmana?
30: Doncs aquest cap de setmana hem tingut el Vida Festival i el Canet Rock. He estat els dos.
1: Què dius?
0: Au, perdona.
30: Au. Divendres al Vida.
1: Però aquí toques pela, eh?
30: No, m'han convidat els
1: dos. T'han convidat?
30: Sí, perquè una,
0: una
30: persona mig famosa, ja.
0: Però en quin rol et conviden? Com influenciador, comunicador...
30: Com alcohòlic.
1: Com a yonqui.
30: Necessiten gent que begui. I, doncs,
1: i aporten a tu perquè sempre hi ve gent amb la mà plena, no?
30: Com funcionen les barres de bé.
1: Estàs molt bé, molt bé.
30: Bueno, per qui no hagi estat mai al Vida, com us l'heu d'imaginar, doncs és una mena de casa rural per pijos i modernets. I el Canet Rock és com la festa del Club Super 3, però amb alcohol, pols i moltes estelades. És al·lucinant la quantitat de gent amb estelades que hi ha.
0: Ha tornat l'estelada.
1: No ha tornat, jo crec que sempre hi ha estat, però només surt pel Canet Rock i aquestes coses.
0: No, perquè ahir molta gent que venia de veure... molta gent que venia a veure el tour que passava per aquí al mig de Barcelona, molta estelada de la Blava, molta estelada.
30: Sí. La Convergent, no?
0: Okay. Sí, exacte. Aquesta gent no se'ls ha explicat gaire bé tots els últims anys com ha anat o què onda.
30: Ningú ha entès res. El que passa és que la gent del Canet és menor d'edat, no pot votar, aleshores ens és igual.
0: Ens és igual que portin la Blava, saps?
30: És igual. A veure, porto una mica d'anar del que vaig veure i el que més em va sorprendre dels dos festivals. Comencem pel Vida, això es fa en una mena de masia situada a Vilanova i la Geltrú, que això em va agradar molt perquè l'olor a merda de cavall camufla perfectament l'olor de suor de persona.
1: T'he de dir que està molt a prop al Vida, bueno, no, relativament a prop, no està al costat, però sí que hi ha la deixalleria de Vilanova i la Geltrú, que quan surts de la C15 amb el cotxe, de cop i volta ve la farada de merda, doncs pot ser que, depèn de com bufi el vent, pot ser que arriba.
30: Sempre és millor que la suor humana, qualsevol olor. Aleshores, bé, em van agradar molt les actuacions musicals, vaig gaudir de 4 concerts molt bons, que seguidament us explico. El primer va ser el grup d'Indi, Sidoní.
1: Home, boníssims, per favor, amics del programa.
0: I amics del programa, exacte.
1: Són els millors.
30: Em van encantar. Em va sobtar molt que van dir que portaven des del 1997 tocant. Jo els vaig conèixer fa relativament poc. Vull dir, no s'han vengut gaire bé, però bueno. Seguidament vaig veure la Lia Kali. Sí? No tenia ni idea de qui era aquesta noia, però em va agradar molt també, perquè em va semblar una barreja molt potent entre la Bebe, la Mala Rodríguez, la Rosalía i la Peixatera de Torrente. No se'n tenia gaire bé res.
1: No, home, no.
0: És que aquests festivals, que ara és la nova manera d'anar a escoltar música, que és com una espècie un bufet lliure de sushi, tens una miqueta de tot, serveix com aquest bufet lliure per provar alguna que potser no et ve de gust.
30: Exacte.
0: És la part bona d'aquests festivals.
1: Però el meu dubte és que quin rotllo portes? Que ara ets crític musical?
30: Sí, avui vinc una mica de... Bueno, estic fent periodisme, al final he anat allà i ara us porto el millor. Després vaig veure el Ludwig Band, que no els havia vist mai en directe i són molt bons. De fet, crec que estem davant del que podria ser el grup referent dels propers anys a Catalunya.
1: Són molt bons, sí.
30: Això sí, abans de ser-ho potser estaria bé que algú revisés el congelador del cantant perquè és clavadet a Jeffrey Dahmer. Aviam si amb les presses descobriran que és el caníbal d'Espolla. I vaig acabar escoltant Guita Rica de la Fuente.
1: Oh!
30: Em va sorprendre perquè és molt intens.
1: Sí?
30: Sí, més que un jugador del Getafe.
1: A mi se'm va dir que tinc amics que van anar i em va dir, ostres, jo patia per Guita Rica de la Fuente perquè sona molt bé en el disco a Spotify i la gent patia perquè sonés igual de bé i diuen que...
30: Bé.
1: No.
30: Jo el que passa és que vaig tenir una sensació i és que no toca tant la guitarra com per fer-se dir guitarrica. És veritat que jo em dic Llibre i Llibres no n'he tocat gaires,
1: vull dir
30: que a vegades els noms no són representatius.
0: Jo em dic Segarra i soc de l'Urgell. Fixa't quina cosa enganyosa.
30: És que a vegades no són representatius, a menys que et diguis Rufián o Quico Matamoros, que aleshores sí que més o menys...
0: Però a mi un cop em van dir, jo no toco la guitarra, però em podria dir guitarrica, però un cop em van dir que tenia un cos com una guitarra molt bona curva. Guitarra espanyola, em van dir que hi va dir treure-lo d'espanyola i està tot bé. Potser guitarrica ve d'això. De guitarrica.
30: No, la porta penjant, el que no la toques. La porta de collar.
1: Van intentar lligar amb tu dient que tenia forma de guitarra.
0: A Irlanda.
1: Però jo trobo que és la pitjor manera per lligar amb algú.
0: A Irlanda.
30: A la fàbrica de Guinness.
0: No, espera. A Irlanda, un noi d'Aràbia Saudí.
1: Perdona?
0: A Irlanda, un noi d'Aràbia Saudí em va dir que jo era molt guapa perquè tenia cos de guitarra espanyola. Em va dir, baixeta, petita i moltes curves.
1: Però un moment,
30: la isla de les tentaciones.
0: Ho has fet. Everything but.
1: Everything but.
0: Perquè, nen, m'has dit, espanyola, baixeta...
30: Cos de guitarra.
0: Cos de guitarra. Qui vol tindre un cos d'una guitarra? No sé. Tu has vist una guitarra, està per veure. Ja,
1: saps? No té coses bones, eh? Vull dir...
0: No, i el tio em va mirar en plan, què?
1: Anem?
30: Follem? Et va tocar les cordes, no?
0: No, em va tocar res. No em va tocar res i jo li vaig dir, necessites millora?
1: Jo
0: torna-te a anar allà.
1: Per mi ets més un ukelele.
0: Vols que et digui quin instrument ets tu? Tu has vist aquell trombó que li posen la mà per dins per fer-lo sonar de tant?
2: Va, puta.
30: Bueno, del Canet Rock poques coses, poques sorpreses, més enllà de que no l'organitza la Juliana Canet, ni hi ha rock, que és una cosa bastant sorprenent. Bueno. Mateixos grups de música dels últims anys.
1: I que no es fa Canet de Mar.
30: No, em sembla que sí.
1: El gran terme d'on hi és Arenys de Munt, si no m'equivoco.
0: Què m'estàs dient?
1: Arenys de Mar, diria, eh? No, sí, diria això que alguns miri, però diria...
30: Google Maps fica Canet de Mar, eh?
1: És frontera, en diuen, però...
30: Hi ha un polígon allà industrial que no sé ben bé.
1: Però allò ja és Arenys de Munt.
30: Allò és Arenys de Munt.
1: Sí,
30: sí,
1: estàvem...
30: On em van cobrar per aparcar el cotxe és Arenys de Munt, no?
1: Ah, pot...
0: Al final sí, sí, resultarà que el faran a Girona.
30: Hi ha uns pagesos allà que tenen uns terrenys que t'atraquen.
1: Perdona un moment, això jo no sabia.
30: Sí, jo vaig anar amb el cotxe i de cop vaig entrar dintre d'una mena d'escampat, que entenc que era d'algun pagès de la zona, i un senyor molt amable em va dir que li fes un bisum de 10 euros, perquè si no, doncs em rebentava el cotxe.
1: Un pagès em va dir...
30: Sí, sí, amb el gorro de pagès. Bueno, això, o una persona disfressada de pagès, no ho sé.
0: Bueno, en les dues opcions em sembla correcte. Quan vaig anar a Sevilla jo un any a la feria d'abril...
30: Sí, perquè són gorrilles, no?
0: Vaig aparcar el cotxe a fora del Mercadona, va vindre un i em va dir, m'has de donar 1,50 €. I li vaig dir, no t'he donat res. Em va dir, sí, perquè si no poden rebentar el cotxe, però si em dones 1,50 € no te'l rebentaran. Oh, i quan vaig entrar, sí, sí, qui anava, que era sevillano, em va dir, és ell qui te'l rebentarà, no, no, si no li dones 1,50 €.
30: A més t'ho diuen amb un bat de béisbol a les
0: bones. Clar, jo vaig pensar, és el millor negoci de la història.
30: Bueno, es diu coacció, bàsicament.
0: M'encanta.
30: Això ho va inventar la màfia.
1: Bueno, què més del Canet Rock?
30: Bueno, la mateixa premissa de sempre, la idea aquesta de veurem sortir el sol, que és una mica el lema del festival, sí, que a mi em sembla una cosa, en principi, poc ambiciosa, tenint en compte que el sol surt cada dia sense interrupcions. A més, veure sortir el sol en un festival de música té poc mèrit, tindria mèrit si fossis Ortega Lara i estiguessis dintre d'un Zulo d'Eta. Però en un festival de música, escoltant buhos, en principi, i comptes que pot passar, per això Guillem Soler sempre porta ulleres de sol, perquè ell sap que... Guillem Soler pot anar a renovar-se, sí, el DNI, sí, i que se li compliqui.
1: L'única persona de Catalunya que surt amb el DNI amb ulleres de sol.
0: Sí.
1: I amb la boina.
0: I la boina. Uau.
1: No, home, vull dir... Guillem Soler és Guillem Soler, per favor.
0: I ara pensava, si mai es posa malalt, el pot substituir. Sí. Tenim, sí, el mateix timbre.
30: És veritat.
1: Sí, sí, sí, sí. Escolta, a veure, què s'ha celebrat aquest cap de setmana?
30: Doncs el 4 de juliol, és a dir, els 250 anys de la independència dels Estats Units d'Amèrica, que té gairebé la mateixa edat que Pilarín Vallès. El dia en què es commemora aquell famós 4 de juliol de 1776 en el que el país de fanàtics religiosos, agobiats pels deutes, va signar a Pennsilvània la declaració d'independència i va proclamar la separació formal de l'imperi britànic. Naixent així una nació que fins a dia d'avui s'ha encarregat en cos i ànima de donar pel cul a la resta del món, representant amb orgull, barres i estrelles els conceptes imperialisme, capitalisme, cinisme i fi de putisme. Poc a destacar de la celebració, discursos anticomunisme de Donald Trump, col·lapse a les carreteres, cancel·lació d'alguns esdeveniments per culpa d'un fort temporal i un campionat de menjar hot dogs. Un esport que desafia la medicina en el que l'obesitat i l'idiotesa humana posen artèries i cor al servei de l'espectador. El guanyador d'aquest any es va fotre 66 hot dogs en 10 minuts.
0: Quin fàstic.
1: 10 minuts, eh?
30: És a dir, 7 hot dogs per minut, o dit d'una altra manera, un hot dog cada 9 segons.
0: Hot dog, entenc, amb el pa i tot,
30: amb el pa,
0: eh? Amb el pa, i la seva salsa...
30: Salseta i igual ceba d'aquella cruixent.
0: D'aquella cruixent, que està boníssima, per cert, però clar.
1: Per això els Estats Units són un país de veritat, perquè en 9 segons es mengen un hot dog i nosaltres en 8 segons vam fer el que vam fer.
0: Van estar més rato ell per menjar un hot dog que nosaltres independents, tio. Vaya merda!
30: Bueno, pues per això són la primera potència mundial i nosaltres és una merda.
0: I nosaltres, mira, tenim el Tour de França.
1: Ai, cuca. A veure, on hi ha hagut protestes aquest cap de setmana?
30: Doncs a Mallorca, concretament a la costa sud de l'illa, on milers de persones van fer una cadena humana de més de 4 quilòmetres per demanar que es protegeixi el paratge natural d'Estrenc. El govern balear, governat pel PP, que ja sabeu què vol dir Partit Popular o putes i puros, depèn del dia, ha aprovat una nova llei que podria posar en perill aquest paratge natural. La proposta vol deixar clar que no permetran que es torni a construir a peu de platja. Un crit en contra de la massificació turística i l'especulació immobiliària que des d'aquí recolzem el 200%.
1: Totalment.
30: Dit això, com a català que va viure amb molta intensitat tot el procés independentista, tinc males notícies pels nostres veïns de les Illes Balears. Les cadenes humanes no funcionen, d'acord? Tampoc feu grups de Telegram ni gigafotos perquè sabem què passa. Us pagarà la policia, us haureu d'exiliar o encara pitjor, acabareu a la presó aguantant com un idiota, us crida cada nit allò de bona nit, Oriol.
1: Bona nit, Oriol.
30: Bona nit, Oriol. Exacte. No sé com es diu en mallorquí, però bueno. Jo en aquest sentit copiaria els bascos, però bueno.
1: Sí, no?
0: Sort baixa, saps d'horitzó. Deuen fer així. Sort baixa, Marc. Sort baixa, Guillem. Es Guillem baixa. Es trombó.
1: Jo no mateix...
0: Sa trombó seria. M'he equivocat.
30: Sa trombó.
0: En diuen cotxo, del cotxe.
30: Ah, sí? Cotxo.
2: Bona nit!
0: Tomàtica.
2: Ens volem a casa!
0: Oita.
2: Digue-ho. Llibertat!
0: Llibertat! Llibertat! Es tracta de... No he anat mai a Mallorca.
30: No, ja es veu.
1: Bueno,
30: ja.
1: Però...
0: No he anat mai a Mallorca, ni a Menorca, ni a cap illa en temporada alta.
1: Molt
0: perquè
1: bé.
0: Jo sóc una persona respectuosa que els hi deixo per ells.
1: I tu només vas a fer...
0: Per això puc fer una miqueta de mofa ara.
1: Exacte. I també hi ha un tema de que tu t'han entrevistat a IB3, la ràdio d'allà.
0: Sí, perquè vull jo vaig anar al desembre Ganos, a prendre no, el sol pelano a Ibiza.
1: Vull dir...
0: Mira... Vaig prendre el sol pelano... Vaig prendre el sol pelanos, tot el sol pelanos, directe, pelanos o pels vagina, ai, de nou.
1: Però jo només...
30: Ja no saps per on entra,
0: però,
30: no?
0: Però saps, no? Controles, esforat, tu pots tapar esforat amb una mà, sí, però no, saps que entri per l'altra.
1: No creus que això potser és una mica...
0: Falton.
1: Falton,
0: més sí. Falton és anar a invadir la illa, jo no ho ara. Faig, això em quedo a casa meva.
1: Bueno, ara quan posem nosaltres l'accent lleida, ai, que molesta, eh? Ara, però tu
0: mira,
1: pots fer, no?
0: El discriminat pot sí? Posar-se amb el discriminat.
30: Ui, cuidado, perquè
1: ui,
30: això...
1: Ui, ui, ui, ui, ui,
30: capes que pots acabar fatal. Sí, sí.
1: Això no acabarà bé, eh?
30: Això, sí, sí.
1: Des no acabarà bo.
0: Bueno, una estada molt forta a Mallorca, que us estimo molt.
1: Bueno, i Menorca...
0: No, a totes les illes Balears. Però avui parlem de Mallorca, a tope amb això, Mallorca. Feu cadena, però sobretot cremeu coses.
1: Perfecte. Quina està la sorpresa del cap de setmana?
30: L'aparició d'unes esferes misterioses en una platja d'Austràlia. Atenció, perquè aquest cap de setmana s'han trobat 6 objectes esfèrics de grans dimensions a la platja de Forest Beach.
0: Oh my God.
1: Forest Beach?
30: Al C6, les esferes misterioses de grans dimensions, els experts han descartat que siguin les boles de drac del Goku, que eren 7, i també han descartat que siguin els testicles de Guillem Estadella, que fins que es demostri al contrari, en principi jo diria que en té 2. No ho sé, tu m'ho diràs millor, Guillem.
0: Home, és que si només n'hi ha un, encara ara més preocupació, eh?
30: Bueno, Franco en tenia un, em sembla, si no
0: sí,
30: recordo.
0: Però, sí.
30: Ara, si fos com el de Guillem, igual no... Sí, se li notava, eh?
1: Se li notava una miqueta.
0: S'hagués distret tant amb lo seu que no que s'hagués estat de roquerietes.
30: Home, si és per la veu, jo en tinc 6, no? Si funciona així...
0: A lo millor l'Estadella té en compte, saps les...
1: Podem deixar de parlar dels meus ous?
0: Les popes, de les mamelles de les gates i dels animals, perdona, doncs potser tot això promou
1: gent. No, no, no.
9: Estadella, se te va desinflar un huevo.
1: Escolta'm una cosa, el Canet Rock i el Vida, amb qui vas anar? Encara seguim en parella o no?
0: Ah, sí, això.
30: El Vida en parella i el Canet amb amics.
0: Ah, s'ha de combinar, eh?
1: Ai, Cuqui.
30: Té una miqueta de tot.
1: Bueno, escolta'm, demà ens veiem el Xiroi de Cala Núria, eh?
30: Sí, he de venir, no? Porto tovallola i banyador.
1: Porta tovallola i banyador.
30: Tinc un cos bastant desagradable, però...
0: Diu, em puc banyar? La platja no és nostra, eh?
30: Però...
0: És del Collboni.
1: Com és RAC1, no?
30: En principi estem treballant i com que RAC1 és líder...
1: No, a l'acabada amb el programa des del Xiroi de Cala Núria farem una capbussada amb tots els oients que vinguin a veure'ns i amb tu també.
30: Perfecte.
1: Vull dir, tu...
30: Jo no sé nedar, però...
1: Vale, perfecte.
0: Et posarem el carranxó, et posarem uns manguitos. El carranxó és aquí l'esquena, on dic carranxó d'això. I no et passis amb mi, perquè...
1: No, ella pot dir de Mallorca, de no sé què, però tu pot dir de carranxó.
0: Portes crema. Portes la pell.
30: No, però estic morenet, eh?
1: Sí, es nota.
30: Sembla el Pau de Pons, ja.
0: Estàs molt...
1: Es nota que no treballes. Marc Llibre, moltes gràcies. Fem una petita pausa i de seguida tornem. Fins ara.
28: Els taloners del versió RAC1. I aprendre pels sacs les migdiades.

0: vull informar que aquest estiu vindran moltes plagues de mosquits, de paneroles. Què, com ho tenim, això?
1: Pues, d'una cosa a l'altra hem de morir. Amb el fàstic que fa viure aquí, hòstia, quan ens n'anem, ja n'hi ha prou.
0: Però a vostè li agrada viure en general?
1: Quasi, quasi que no.
0: I hòstia, què podria fer per tenir més ganes de viure?
1: Que l'eutanàsia poguessis entrar a qualsevol farmàcia i te la poguessin aplicar. Hòstia, hòstia, hòstia, hòstia, hòstia.
2: Què ha passat aquí?
3: Però un moment.
2: Però què ha passat?
4: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sagles migdiades.
1: Que l'eutanàsia poguessis entrar a qualsevol farmàcia i te la poguessin aplicar.
5: Vinga, va, que en poc més de res, 20 segons arribarem, faltaran 8 minuts perquè sigui les 4 de la tarda. Escolta, abans al principi del programa hem comentat que vas trobar una senyora que ens escoltava des de Nova York, la seva filla.
6: Sí.
5: Ostres, tenim l'Instagram del programa dels taloners, que ara mateix està bullint. Tenim gent que ens escolta des de Washington i des de Bogotà.
6: Bogotà, Colòmbia.
5: Bogotà, sí, vull dir, no, Bogotà, Albacete, és que...
6: Està d'elles per posar èpica.
5: No, totalment. Bueno, escolta,
6: perquè si algú casa s'ha perdut.
5: Si hi ha cap taloner que ens escolta des d'arreu del món, que ens faci, ens enviï un missatge a @elstaloners_racu al nostre Instagram i, escolta, anirem comentant, que ens fa il·lusió saber des d'on ens escolteu.

0: Tindrem una nova onada de calor fins dijous i per això hem decidit fer una miqueta de juguesca, no?
1: Bueno, clar, és que se n'ha parlat molt de la nova onada de calor, que ja no les diferencio jo una de l'altra, però hem pensat, la gent n'és conscient? Total, que l'Alba Castellví, la nostra nova companya, ha baixat al carrer a comprovar si la gent sap a quina temperatura
2: epa,
1: estem.
2: Epa!
1: Alba Castellví? Hola!
2: Opa!
0: Home, aprofitem també per saludar l'Alba Castellví, perquè és el primer dia que ve, diguéssim, per fer... Bueno, clar, no, si el va, quan el Bala sigui pare,
1: sí.
0: No estarem tu i jo sols. Necessitem algú més també per fer una miqueta de feina.
1: Ai, sí, xiquet.
0: I pobreta que ha arribat i ja li han dit, no, tu cap al carrer.
3: Això us volia dir, nois.
0: A passar calor, eh?
3: És que aviseu, una de calor. Alba, per què no baixes al carrer?
0: Home, clar.
1: Perquè tu ets jove i forta i fresca.
0: Exacte. Escolta'm una cosa.
3: Quin morro teniu.
0: Tenim ara mateix la temperatura que fa Barcelona ara al carrer? Quina temperatura tenim?
3: Doncs mira, ara mateix fa 32 graus a Barcelona.
0: Vale.
3: També t'he de dir, la sensació tèrmica meva ara mateix és de ben bé 45 graus.
0: Per què?
3: Però la real, perquè fa molta calor, Guillem, vale. Fa molta calor. Però la real són 32.
0: Vale.
1: Perquè s'ajunta amb la contaminació.
0: Com?
1: S'ajunta la calor amb la contaminació i fa com una espècie de pasta que et fa sentir com si estiguessis dins un puto forn. Això és el que passa a Barcelona.
0: L'explicació científica d'Alba Segarra.
1: Exacte.
0: Però anem a parlar a la de la gent. Volem jugar una miqueta amb tu, volem saber si la gent ben bé està notant aquesta onada de calor, que tot just comença avui, i sobretot volem jugar una miqueta a...
1: Quan creuen que estan?
0: La patata caliente, diríem.
1: Ah, exacte.
0: A veure quan la gent si sap a quina temperatura estem.
3: Vale, escolta, m'encanta. Jo he pujat fins al parc de dalt de la ràdio, aquí al Turó Parc, i tinc la sensació que cada cop que m'apropo algú marxa, perquè deuen pensar en la calor que fa, i a sobre se m'apropa aquesta pesada. Però ara estic veient aquí una senyora asseguda a terra.
1: A veure.
3: I li vaig a preguntar, asseguda a terra, perquè és l'única ombra que hi ha, i la deu estar aprofitant. Hola! Què tal? Com estem? A veure, mira, t'apropo un micro. Estàs bé?
4: Sí.
3: Com és que estàs asseguda aquí en aquesta ombra?
0: Home,
4: pues aprofito per dinar i vinc aquí, al parc, i em poso l'ombra.
3: Però vull dir que hi ha bancs, hi ha...
0: Quina pregunta.
4: Pues m'agrada estar aquí, no sé.
1: Ai, la Pachamama.
3: Vale. Sí, aquí una mica com hippie, un pollastre, un gazpacho, m'encanta. Escolta, vinc a preguntar-te si saps quina temperatura fa ara mateix.
4: No ho sé.
0: Que se la jugui.
1: Que se la jugui.
4: No sé, 30...
3: A prop.
4: 32.
0: No mato!
3: Doncs,
0: Alba Castellví, fins aquell joc, gràcies, eh?
3: Dona-li, exacte, no?
0: Dona-li una abraçada de la nostra part a aquesta senyora.
1: I bufa-li el clatell una mica.
3: Sí, exacte, no, ara ens donarem el pèssame per estar passant aquesta calor les dues.
0: Pensàvem que duraria molt més aquest joc.
1: Que llesta aquesta dona, es nota que està a terra, connectada ara, amb la terra, ara. I per això sap quina és la temperatura.
0: El gazpacho, diguéssim que fa baixar la...
1: Aquest gazpacho, amb aquesta temperatura, deu ser hi ha una escudella.
3: El gazpacho està en punt d'ebullició.
1: Exacte.
0: Que li foti una mica de gel. Escolta, Alba, que estimi, moltíssimes gràcies. Ens veiem demà, una abraçada.
3: Fins demà!
0: Adéu,
1: guapa!
5: Alerta boomer! Alerta boomer! Alerta boomer! Alerta boomer!
0: Toni Clapés, què passa? Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
1: Ole,
6: què
1: passa? Ole.
6: Us heu quedat orfes.
0: Ens hem quedat orfes, sí. Què et passa?
1: T'has ficat malament els cascos?
0: T'has posat malament l'auricula. 30 anys fent ràdio aquí.
1: Sí.
0: A veure, ara.
1: Tot va
6: veus, al final és el que us deia.
0: El què?
1: Què mos deies?
6: No, com dius, ho vaig exposar aquí amb el Bala, sí. Que ha marxat moltes tardes abans d'hora perquè havia d'anar a fer el curs prepart.
7: Api, papa.
6: I, bueno...
0: I què?
6: No, que ja explicarà com ha anat la cosa, però...
0: Ah, no, sí.
6: Saps?
0: Cagam, vull dir, bé, escolta, serem un taló ni més.
6: No, sí, però vull dir que a vegades fas el curs prepart i no...
0: I de cop i volta tens un marró.
6: No, vull dir que...
1: No, que no l'acabes. Jo tinc una amiga que va anar a la primera sessió i aquell dia s'ha fotut de part i només havia après que està embarassada.
6: És això que no...
1: Però el cos és savi.
0: Nosaltres potser hauríem d'haver fet un curs presoledat.
6: L'hauríeu d'haver fet aquí, a RAC1, un curs prepart...
0: No,
1: en antena.
0: Un prepart per preparar-nos nosaltres.
6: Ah, vosaltres!
0: Clar.
6: No, però vosaltres us en sortireu, no? Sense cap mena de problema, home.
1: Queden 10 dies, Toni, vull dir, ja ho tenim fet.
0: El problema és que tot ja fa baixada, eh? Vull dir, són aquells 10 dies...
6: Bueno, baixada o pujada, eh?
0: Bueno, clar, pujada, sí.
6: Només cal veure el tour, la pujada a Montjuïc.
0: Has vist el tour o no?
6: Sí, i tant.
0: Em va flipar el tour, eh?
6: El vaig veure, sí. Sí, el dissabte.
0: Ole.
6: Sí. Hola, us vau emocionar o no?
0: No m'ha donat temps, perquè passa tan ràpid que no.
6: Jo sí, perquè jo vaig veure el dissabte la competició, la contrarrellotge per equips, i quan passaven et generava com aquella velocitat, aquella gent atlètica.
1: Tu tens...
6: En aquelles velocitats?
1: Cos de ciclista.
6: Sí, sí. Tinc cos de moltes coses.
0: D'aquests que el diumenge van esmorzar pel matí.

0: Sí, no?
1: No, ho dic en sèrio.
2: No, perquè em falta panxa, jo. La vaig perdre i, mira, d'aquests que van esmorzar pel matí ja no la tinc.
0: No. Però està bé, està bé. A mi t'he de dir que em va agradar, eh? Vull dir, té un punt guai. Sí. Vaig tenir una mica de conflicte, també.
2: Què dius, que va passar ràpid?
0: Va passar rapidíssim. Vull dir, jo va ser pim-pam, una cosa, una bogeria molt... De fet, ara, jo és que també m'he assabentat de coses que no sabia.
2: Bueno, ara estan... Es veu... A veure...
0: On estan, ara?
2: Doncs, si m'ho fas dir, sincerament... Em van dir que, el que m'han dit és que cap als vols de les 4 estarien cap a Puigcerdà. El que passa que no sé si...
0: Estan arribant a veure,
2: estan a Queixans, mira, per la Cerdanya. Estan per la Cerdanya.
1: Home, jo el maco.
0: I t'he de dir que estic descobrint molt sobre el tour, perquè no sabia que hi havia gregaris, saps? Que tots treballen per un.
2: Fixa't que no paren de ruixar-se aigua, eh?
1: Home,
2: perquè, clar, això és una tortura, eh? No, és que és això. No sé com fan el tour.
1: Si tenen pipi, no paren.
0: Si tenen pipi, no...
2: Això, mira, totes aquestes preguntes, la persona que més en sap de ciclisme a RAC1 és el Xavi Alujas. Tot el que li... Qualsevol qüestió que et vingui... A veure, el pipi.
0: El pipi, Alujas. Fan pipi o no? Vale, diguéssim... Vale. Ens diu l'Alujas que pixen abans d'arribar a Vic, eh? Fan una parada tècnica al Poliquín.
2: Ah, jo pensava que l'estàveu sentint en directe, per antena.
0: No, ens ho ha dit per internet.
2: Home, demà, escolta, demà amb tota la cursa del Tour,
0: sí.
2: Demà l'Alujas en directe que es posi un micro i que ens vagi fent la comentària.
0: Home, això seria bonic.
2: Home, és que és l'especial, és el comentarista...
0: I no tenim comentant!
2: Home, què esteu fent?
1: No, som tontos!
0: Nosaltres no, nosaltres...
2: És el comentarista, pensa que a l'Alujas esmorza amb ciclisme.
0: Sí.
2: Dina amb ciclisme.
0: Sí.
2: El cap de setmana...
0: Ve a la bici, amb bici a la ràdio.
2: Ve amb bici a la ràdio. S'ho sap tot. Pogacar, Cogacar, Biguincar... Togolor, Minicor, Piringol... Vull dir, tot, ho sap tot.
0: Això que són gelats de frigo.
2: Bueno, són corredors que em va semblar veure dissabte. No et sé dir el què, saps?
0: No, molt bé. Bueno, però
2: a més, una cosa que m'agrada molt del ciclisme és que...
1: El mallot.
2: No, el mallot no. Que passaven els equips que eren de 8, perquè també vaig veure que són de 8.
0: Veig que tu, del ciclisme, igual que jo, eh?
2: No, igual que tu, però mira, vaig tenir la sort d'ajuntar-me amb gent que en sabia molt al meu costat, que ho seguien pel mòbil, d'on sortien i anaven fent el seguiment.
0: Vale.
2: I quan passava, van passar 6 i jo pensava dir que ara obriran el pas perquè la gent pugui creuar. I no obrien i vaig pensar, què està passant? I és que n'hi havia dos, no els havia comptat abans, que havien quedat despenjats. Però bé, fins que no es tancava el grup de 8, no es podia obrir el pas perquè la gent creués al carrer Aragó.
0: A mi gairebé hi ha multen, eh? Per creuar la carretera.
2: És que tu, perdona, és que venint de tu, és que venint de tu de veritat.
0: Però estàvem seguint el Tour des del mòbil, veiem que anàvem pel Vendrell.
2: No, si no es pot creuar, no es pot creuar.
0: Tothom creuant, vam anar a creuar nosaltres i gairebé, acabem amb una multa, eh?
2: Bueno, Alujas, demà, eh?
0: Sí.
2: Demà posa't un micro, ens farà uns comentaris sensacionals.
1: Demà no ens veurem, Toni, que estem a la platja nosaltres.
2: Ah, és veritat, que heu tingut aquesta brillant idea d'anar...
1: Mos posarem al banyador.
2: Ah, no, però aneu al Xiroi. Aneu al Xiroi,
0: que la Núria,
1: home, clar. I mos banyarem amb tots els oients al mar.
2: I, home, aquí sí que m'agradaria anar al Xiroi, eh?
0: Vols venir?
2: No. No tinc el cos per ensenyar-lo en públic.
0: No?
2: No. Tot cau i tot és vergonyós. Vull dir
1: no t'has avergonyit del teu cos.
2: És millor mantenir-lo, saps, amb la lona.
1: Amb la lona, diu.
2: Saps? La lona... La lona tapa.
0: La lona tapa, vale.
2: Va, és millor, vale. Saps?
0: Sí.
2: Fixa't que, veus, també ni pantalons curts... Ni...
0: No.
1: Tot ben tapat. I tu tens sort que portes roba de bona... que t'acaba de fer quedar bé.
2: Sí,
1: si fossis pobre...
2: El meu pare era la seva màxima, que és el que sempre me la... És amb això acabem. Era la seva màxima i sempre em deia, Toni, sobretot que et vegin bé per fora,
0: ara.
2: Tot i que per dins estiguis ben cardat.
1: Ara!
0: Molt bé.
2: Per tant, escolta, això és el que faig.
0: No, estàs estupendo.
2: Bueno, per fora. Sí, sí, per dins. Apa. No entrarem en detalls.
1: Visca el Toni per fora.
2: Olé. Visca el Tour!
0: Adéu, guapo!
2: Visca el Tour!

0: Els taloners, qui vingui després, sempre serà millor.
1: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
2: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
1: A més, té un 98% de carn.
2: És natural que es noti, oi?
1: Doncs sí, natural.
3: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
4: En esto siempre hubo silencio. Ahora ya no. Ahora nos recomiendan.
5: Calidad, precio, excelente.
4: Nos puntúan.
6: Erika, 10 de 10.
4: Nos comparan.
7: Puedes hacerlo a pelo.
8: Aquestes ressenyes són l'exemple de cosificació i de l'ús que es fa del cos de la dona. No són serveis, no són clients. Són agressions, són agressors. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.

0: estimar.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
0: Melons Brutal!
2: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
3: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
4: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament. Preu exclusiu model exposat.
5: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, al millor preu, expocasio.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasio.cat.
1: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
6: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
1: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oès, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
6: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
7: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
8: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
9: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
8: I se't transmet el fred a la mà?
9: Suposo.
8: Oh.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
13: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
14: Verisure. It's showtime.

0: Lledoners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Judit Espinosa i Noel Guarnido. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que té tanta calor que ja s'ha passat a la moda de Luis Enrique.
1: Tom Mister, uses boxer o slim? Uso tanga. ¿Qué pasa, que no usáis tanga vosotros?
0: Toni Clapés.
1: ¿Te gusta mi tanga?
2: Qué comentario.
1: Y me lo pongo a la cabeza, si quieres.
2: Sí, no,
1: y si
2: no,
1: me quieres hacer callar, me lo metes por la boca.
2: Des de que has guanyat la segona Champions, que estàs més pujat que mai.
1: ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué? Porque no te metes tu tanga, nunca.
2: No, sincerament, em sembla que me'l vaig...
1: Mete-lo por la boca.
2: Crec que em vaig posar un i era d'aquests per fer una broma.
3: Jo et vaig veure per la tele.
2: Exacte.
3: Clar.
2: Exacte.
1: I no t'ha gustat l'experiència?
2: Sí. Sincerament, no. Però veig
1: eres
2: que...
1: Eres com una bolita de pelo con tanga.
2: Va, Luis Enrique, bona tarda.
1: Buenas tardes.
2: Saludem a Montse Llussà. Montse, bona tarda. Buenas tardes.
3: Jo no, tampoc me'n poso ja.
2: És que ara m'ha vingut una imatge de tanga, però no entraré en detalls.
3: Va, home,
2: va ser...
3: Una mica, va.
4: Escolta, no vam sortir despullats a la tele.
2: Era molt sordi, eh?
4: No vam sortir despullats a la tele.
3: A mi em sonen tanga, sí. Vantros, jo us he vist en tanga,
4: sí,
3: a la tele.
4: Sí, el dilluns Clapés, no es va fer un gag que sortíem despullats?
2: Jo no.
4: Sí?
2: Jo crec que...
4: Anàvem amb una... Què anàvem amb...
5: Me sembla que te confon con que veu fer un reportatge d'una botiga de roba que és desigual... Que la gent que anava
3: despullada.
5: La gent anava despullada.
4: Sí, però vam fer un gag del dilluns Clapés que anàvem despullats.
3: Sí?
4: I portàvem com un barnús. I ens treiem... No te'n recordes?
2: No.
4: Molta gent de l'equip era. Sí, sí, anàvem tots amb barnús.
2: És que part d'aquest programa ja ha quedat, podríem... com tota la vida, esborrat del...
4: A mi no se m'ha esborrat aquest moment.
3: De l'imaginari.
4: Perquè jo vaig arribar allà i em van dir, no, avui has de sortir despullat.
2: No ho recordo. En tot cas, espero que no ho recordi ningú i que ningú...
4: imatges.
2: I que ningú ho trobi.
4: Jo crec que
2: cosa
4: sí que
2: em consta que és difícil de trobar imatges de... Que allò que era 8TV o era...
4: 8TV.
2: Era 8TV. Senyor Virgili, què tal? Bona tarda.
6: Jo no me n'he posat mai cap de tanga.
2: Doncs,
6: igual,
2: home, doncs
6: però potser... Hasta me faria gràcia d'emprovar-me.
2: Doncs provi-ho. Sí.
3: A la cubana sempre anaven en tanga.
2: Sí.
6: Sí.
3: Sempre.
6: I com se posa?
2: Ja li explicarà... Ja li explicarà...
6: Nena, vine,
2: bé, després de... entrem en matèria després de la Grand Depart d'aquest cap de setmana a Barcelona. El Tour està abandonant en aquests moments amb una tercera etapa de... En fi, que cau, com diria el senyor Virgili, foc. Està abandonant Catalunya. Ha sortit de Granollers a les 12 i en principi acabarà aquesta etapa als vols al voltant de les 5 de la tarda. Té els detalls, bye, bye. José María García.
7: Muy buenas tardes y saludos cordiales. Efectivamente, hoy tenemos una jornada apasionante para el deporte. Tenemos el Tour de Francia en marcha con los gallos en primera fila de combate, esperando para desatar las hostilidades. Pero ojo, porque la cosa no queda ahí. A las 9 de la noche juega la selección española.
2: Coño.
7: Y ojo, porque también,
2: coño,
7: se ha lanzado el chupinazo de los Sanfermines.
2: Como todo, coño.
7: Vamos con la ronda informativa. Conectamos con el enviado especial de Radio Asociación 1, don Albert Ferrán. ¿Dónde está situado?
8: Buenas tardes, José María.
2: Albert Ferrán, buena tarde.
7: Don Albert. ¿Vas con los escapados en la moto 1? ¿Estás en el helicóptero?
8: No, básicamente no estoy con los escapados porque no... diríem que no podem entrar a territori francès, perquè hi ha un incendi als Pirineus Orientals, a uns 60 quilòmetres de la línia de meta, i això ha fet que l'organització hagi decidit, primer, eliminar la caravana publicitària per territori francès. Suposo que heu estat a Barcelona i heu vist aquesta caravana publicitària que anava repartint regals amb els espectadors, pels espectadors que esperaven els ciclistes. Doncs aquesta caravana, just a la frontera, ja no ha continuat el recorregut perquè demana a l'organització que el públic no s'apropi, no es desplaci a veure els últims 30 quilòmetres, perquè hi ha aquest incendi i, evidentment, doncs prefereixen que tots els esforços estiguin centrats en poder controlar aquest incendi, per tant, sense públic, o almenys demana que no hi vagi el públic a seguir aquests últims quilòmetres, i la premsa també, doncs només un grup reduït pot pujar als angles, i ho seguim a distància, aquesta etapa, que de moment té 6 escapats, una escapada de 6 corredors, 6 ciclistes, entre els que hi ha, per exemple, Raúl García Pierna, el ciclista de Movistar.
7: Ojo con ese! Ojo con Pierna!
8: A menys de 40 quilòmetres pel final, i tenen al voltant d'un minut i mig respecte al gran grup, on hi ha tots els favorits. Vingegaard, que és el líder, Pogacar, Evenepoel, Del Toro, Ayuso o el francès Seixas.
2: Albert, per tant, ja hem deixat, pel que estem veient a les imatges, Catalunya, i ara jo diria que anem exactament a on estem, perquè hem creuat ja la frontera i diria, per la sensació, que estaríem per la zona d'Enveig, Bourmadam, per aquesta zona.
8: Sí, ens apropem a Font Romeu. Hem deixat a Puigcerdà, hem creuat la frontera, apropant-se a Font Romeu, i al final d'etapa és als Angles.
5: Catalunya Nord.
8: Sí, a la Catalunya Nord, amb un final d'etapa que és un port d'un quilòmetre i mig de tercera categoria, un quilòmetre i mig al 6,5%. Per tant, pot ser que hi hagi moviments entre els favorits en aquestes últimes rampes de la tercera etapa.
7: Però vamos a lo que nos interesa. ¿La escapada tiene visos de llegar o será absorbida por el pelotón?
8: Jo ho veig complicat, José María.
7: ¿Ves algún español en el podio hoy?
8: Perdona, ¿qué deies?
7: ¿Ves algún español hoy en el podio? Vamos a ver si estamos atentos.
8: Jo no ho veig. Jo fins i tot avui...
7: El cas naranja tiene posibilidades de coger al
2: pelotón. El cas naranja és difícil perquè aquest equip ja, el cas naranja, ja no existeix.
7: Vamos a ver. Vamos a ver, don Albert Ferran, público y temperatura en las cunetas franceses.
8: Mira, no sé ara mateix la temperatura a territori
7: francès,
8: per exemple, quan els ciclistes passaven per Ripoll, marcava un 35 graus de temperatura, més de 5 hores sobre la bicicleta, amb aquesta calor insuportable, 195 quilòmetres, per tant, Déu-n'hi-do.
2: Ara mateix estàvem veient des de l'helicòpter, en aquest cas l'helicòpter que fa la transmissió del Tour, el tren groc, que és aquest tronc groc, que no sé si ho ha agafat mai algú de vosaltres, algú a la taula, ha agafat mai el groc, no sap.
3: No sabeu res.
2: Barberia m'estranyava.
6: Un tren
2: groc. Que hi hagués un gest.
7: La línia 2.
2: Què
6: és el tren groc?
2: El tren groc és un tren que va per la Cerdanya francesa, fa tota una ruta en diferents estacions, i és un clàssic, que és un clàssic. No en sap res.
3: Ningú
2: en
3: sap res.
6: No l'havia sentit mai en ma vida.
2: Va de la Tour de Calor a Vilafranca de Conflent. Us sona alguna cosa?
6: A Vilafranca de Conflent.
3: Sí, ens sonen els pobles.
2: Som molt de la Catalunya Nord, però no sabeu res de la Catalunya Nord.
7: Has estat mai a Corsaví? Has estat mai a Corsaví?
2: He viscut durant molt de temps a la Catalunya
7: Nord. A Vilallonga de la Salanca?
2: Va.
5: A Oseja?
2: A Oseja també. Que és per on està passant ara mateix el Tour de França. Alguna última pregunta? Per tant, Albert, els corredors han passat una calor infernal, perquè els hem vist que permanentment es llançaven aigua.
8: Sí, però només sortint. Veies els ciclistes que sortien de Granollers i ja es llançaven aigua per sobre. És que és increïble, la calor. El cap de setmana intensa, ahir sobretot, i avui també, vull dir que... És un inici de Tour dur pels ciclistes, que a més, les tres etapes han estat prou intenses. Ahir amb la triple pujada al Castell de Montjuïc, avui amb aquesta pujada a la Collada de Toses i amb el final als Angles també amb aquest port de tercera categoria. I bé, aviat també arriba el Tourmalet, vull dir que no tenen descans i a més amb aquestes temperatures tan elevades.
7: Va, venga, no nos importa las temperaturas ni si se echan agua o no se echan agua. Lo que queremos es hablar con el ganador de la etapa y ponerlo en directo con su madre, como hice yo con Óscar Freire. No hay momento radiofónico más bonito.
9: Óscar, sí, Óscar.
10: Dile.
9: Óscar, está tu madre.
10: Ay.
9: Raquel, escucha, Óscar.
10: Óscar. ¡Ay, Dios mío, Dios mío!
9: ¡Don Óscar!
11: Sí.
9: Oye, Raquel.
10: A ver.
9: Ahora sí. ¿Te escucha Óscar, Raquel?
10: Sí.
12: Óscar.
11: A ver.
12: Vamos a ver. Aquí.
9: Óscar. Raquel.
12: Óscar.
11: ¿Qué, Raquel?
10: ¡Óscar!
11: Sí.
9: Venga, Raquel, te escucha Óscar. Háblale, Raquel.
11: No digo nada,
10: ¿eh? ¡Óscar!
9: Venga, háblale, Raquel.
10: Que me conteste, ¿eh?
9: Háblale, Óscar.
11: A ver,
9: Óscar.
12: Punto,
9: Óscar.
11: ¿Sí?
10: ¡Óscar!
11: ¿Sí?
10: ¡Óscar!
12: Óscar, ponte,
7: entrañable que una madre pueda felicitar bueno,
2: entrañable
7: a
2: no, porque no ha habido ningún tipo de comunicación.
7: Ahí estaban las palabras y es lo que Alberto palabras. Ferran y Javier Alujas tienen que hacer hoy. Cruzar a la madre con el ganador de la etapa. Y si tenemos al rey, también cruzarlo. Gracias, Albert Ferran. Hablando de protagonistas, tenemos
2: bueno,
7: en directo...
2: Bueno, sense comida també nosaltres a Albert Ferran. Albert,
7: no
2: gràcies.
12: Vinga, gràcies a vosaltres.
2: Gràcies. Un aplaudiment per Albert Ferran.
7: Nos vamos al Tour de Francia, porque hablando de protagonistas, tenemos en directo al propietario del NSN Cycling Team. ¿Qué es lo que tendría que hacer esta radio? Tener a los directores de equipo. Pero como no está, tengo que estar yo, porque es un equipo del Tour de Francia. Y ojo, porque ni más ni menos, el director es el hombre que nos dio el único mundial que tiene España, don Andrés Iniesta Parera. Buenas tardes.
13: Bueno, buenas tardes.
7: ¿Cómo ves el desempeño de tu equipo en estas primeras etapas?
13: Bueno, la verdad es que no sé los tiempos, pero me han dicho
7: que... Pero vamos
13: que
7: a ver, ¿qué tiempos han hecho tus ciclistas?
13: Vamos penúltimos de 23 equipos. Bueno, ya les he hecho una charla motivadora donde les he dicho que el ciclismo es así, que no hay rival pequeño y bueno, y a veces se gana, otras se pierde. Y la verdad es que han salido muy motivados y seguro que hoy van a dar la vuelta.
7: ¿Pero
13: bueno,
7: qué aspiraciones tienes en este Tour?
13: Bueno, pues la verdad es que, como siempre, darlo todo, echar toda la carne en el asador y que lo...
7: Bueno, si hay alguno que no se tira montaña abajo, será un éxito. ¿Cómo ves el partido de España de esta noche?
13: Bueno, pues en el fútbol no hay rival pequeño. A veces se gana, otras se pierde. Y bueno, lo importante es salir fuerte.
7: Gracias, Andrés Iniesta Parera, por tu aportación. Si hubiéramos entrevistado un cactus del desierto, nos hubiésemos quedado absolutamente igual. Vamos ahora con el otro momento del día, el chupinazo de esta mañana, vale, en los Sanfermines.
2: Un poño.
14: ¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín! ¡Iruin de Rock!
2: ¿Qué?
1: Alan Delon.
14: ¡Gol a San Fermín!
1: Gorda.
7: ¡Ojo a la gente! ¡Vamos allá! ¡Chupinazo de San Fermín! ¡Queda inaugurada la fiesta de este año!
2: ¿Le agrada el señor Marcelí al San Fermín?
6: Molt, molt. Em bogeria.
2: No ha tingut mai el desig, les ganes
6: sí,
2: de córrer
6: sí,
2: davant d'un toro?
6: Que no hi vagi un guany, ves què et dic?
2: Doncs venga, crec que seria el millor moment, això sí, agafi una cadira d'aquestes motoritzades.
6: Sí.
2: José María García, moltíssimes gràcies.
7: Ahí estaremos en los Sanfermines con Jordi Basté.
15: Gràcies.
2: Gràcies, José María García. A tot això saludem a Míriam Díaz. Míriam, bona tarda.
16: Bona tarda.
2: Un dia més, entre la calor i els incendis, una jornada d'alt voltatge calòric.
16: Mira, hi ha última hora perquè tenim un nou incendi forestal. Ara mateix s'han manat...
6: Home, clar, van Vallès... Han tirat el xupinazo a encender.
14: Pamploneses!
6: A quemar!
2: A quemar, això no ho estan dient.
6: Sí, ho he dit no, en basc. Ho he dit en basc, que passa que
16: no entens.
6: Toma, ja han
2: obert
6: allà i encendre.
2: Sí, sí. A veure, on és aquest... on el trobem, aquest
16: doncs
2: nou
16: mira,
2: incendi?
16: Doncs mira, s'ha manat al Vallès Occidental. Ha començat a dos quarts de tres de la tarda, aproximadament, en un camp. De moment porta 10 hectàrees i el que preocupa és que ha pujat per la carena d'un turó fins dalt i ha fet focus secundaris. Està força actiu i els bombers diuen que hi ha el risc que entri al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, un dels grans parcs naturals que tenim a Catalunya. Ara mateix tenim ordre de confinament de fins a 7 urbanitzacions i nuclis disseminats. Bombers diuen que la gent no surti de casa. Ara mateix a la urbanització El Ferrell, a Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellà del Vallès i Can Vinyals. Ara mateix són les ordres de confinament que han donat els bombers de Catalunya, que treballen amb centenar d'efectius, amb un centenar d'efectius en aquest incendi, 27 mitjans terrestres, 7 d'aeris. Pel que fa a les causes, la periodista Anna Ponsí assegura que el foc ha començat en un punt que es diu el Racó de la Sagrera. Una excavadora s'ha incendiat per causes que es desconeixen.
2: Bé, quina casualitat.
16: I les flames han agafat, com dèiem, aquesta zona boscosa provocant l'incendi que continuem dient que està actiu, ara mateix 10 hectàrees, i amb risc que entri al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Aquest és un, però és que tenim un altre incendi.
1: No pot ser un altre.
16: Que ha començat als marges de la Nacional 2 a Vilademuls, al Pla de l'Estany. No hi ha, de moment, tall de circulació, però sí que hi ha força retencions en aquesta zona ara mateix. I, en canvi, s'ha controlat un incendi agrícola que també hi havia a l'Alt Empordà, entre Terrades i Llers, que ha començat al migdia. Ha afectat una granja que emmagatzemava palla i s'ha esfondrat. Continuen treballant-hi 10 dotacions terrestres.
6: Escolteu, aviat no quedarà ni un bomber per apagar foc.
2: Home, comenci a sumar. Comenci a sumar vostè les dotacions mobilitzades de bombers per tota Catalunya.
6: Hidroavions, helicòpters, la UBE, que també ha vingut la UBE aquesta de...
2: La UME, no la UBE, la UME.
16: La UME.
2: La unitat de...
1: militar d'emergències.
2: Ah, no, UME, no la UME, la UME. Però aquests ja han marxat.
6: Ah, ja han marxat, sí, aquests? Vols que tornin a venir perquè fan pau
2: no, de
6: gent?
2: No, és que realment Castelló. La situació és crítica.
6: Mare de...
2: Justament la por dels bombers era, Míriam, que hi hagués més d'un foc avui per centrar-se a controlar el foc de les Gavarres. Exacte. Però com estem explicant...
6: Dos més.
2: Sí, si ho estic explicant la Míriam, si no li sap greu...
6: T'ho ha dit ella, t'ho acaba de dir, dos més.
2: Estem parlant de dos focs més.
16: Dos. El que preocupa més és aquest de Sant Manat.
6: Dos més.
16: El de la Nacional 2, veurem com evoluciona, però justament havien estabilitzat el foc de les Gavarres i aquesta por de que hi poguessin haver més incendis alhora, doncs per intentar controlar aquest foc de les Gavarres, doncs que té punts calents i de fet avui hi ha hagut alguna, fins i tot alguna revifada. Per exemple, això és el que deia el cap de bombers a Girona aquest migdia, Ferran García.
11: Perquè és que necessitem tancar aquest incendi perquè si en tenim un altre patirem. La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control no és infinit, això, els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat i ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
16: Míriam, acabem de rebre un tuit del GEP que a Caldes de Montbui acaben de rebre també l'avís de Protecció Civil que es confinin. Exacte, és que han enviat aquesta és alert als telèfons, aquesta ordre de confinament. No hi era a la llista, però doncs, si ens ho confirmen també Caldes de Montbui. El que dèiem, esforços dels bombers estaven ara a les Gavarres en tres punts concrets justament avui que tenien risc de revifar per les flames. El balanç continua sent aquestes 2.200, 2.300 hectàrees cremades i el balanç material, 25 cases arrasades o completament o amb alguna part afectada. Una d'elles és, per exemple, Mas Alanyà, al municipi de Cruïlles, propietat de la Natalie Lienhard, que encara no ha pogut anar-hi, però sap que una part ha desaparegut, com també la maquinària, que diuen literalment tractors i algun cotxe s'han fos. Avui ha demanat als Mossos poder-hi entrar, més que res per alimentar els animals que hi té. Assegura que ja ha invertit allà tots els seus estalvis en cuidar aquest espai i es queixa dels bastons a les rodes de l'administració per poder-lo preservar.
15: Ells no sabien res, no han tingut cap avís ni de l'Ajuntament de Cruïlles ni d'enlloc, els han avisat de res. Sort que ens han fet cas, han desaparegut d'allà, van baixar a Calonge i...
2: Aquest no seria el document, no?
16: No, aquest és un amic de la Natalie que avisava doncs, que gràcies a l'avís que li van fer van poder sortir de casa quan el foc estava doncs, arribant a la seva zona, però la Natalie és una de les propietàries forestals de les Gavarres d'aquesta zona, que avui s'han reivindicat els gestors forestals d'aquest massís, que han negat que les Gavarres sigui un polvorí, com s'ha dit aquests dies. Això sí, han demanat més recursos i regular les activitats al massís de les Gavarres. La gerent de l'associació de gestors, la Sandra Torres, diu que molts propietaris estan fent el que poden per tenir-ho tot net.
17: Estem demanant recursos fa molts anys, ens n'han arribat, hem fet moltes actuacions. Mira, amb propietaris forestals i les ADFs també en aquest cas, en prevenció d'incendis, podríem dir que en aquests últims 3 anys hem invertit mig milió d'euros. amb actuacions, amb tot el massís, i dir que, no, que falten més recursos. Ons creiem la prevenció d'incendis o aquest tipus d'incendis els tindrem més recurrentment i no hi podrem fer res.
16: Unes reclamacions que arribaven just quan el president de la Generalitat, Salvador Illa, era aquí a RAC1, els micròfons del món a RAC1, on ha avançat que el govern ja prepara ajuts econòmics per tenir els boscos millor preparats per evitar incendis com aquest de les Gavarres i avisa que per fer-ho doncs haurem de canviar de mentalitat.
18: Es pot posar en valor com a recurs econòmic al bosc. Sí, hi ha experiències interessants, però segurament haurem de donar, vamos, hem de donar ajuts perquè es pugui fer una gestió. El més important per mi, fixis, no és tant els recursos, no és el canvi de mentalitat, que jo reclamava molt l'any passat, si vostè recorda, de bona forma, el canvi de mentalitat que hem de fer tots plegats, en què el bosc s'ha de gestionar. I vostè encara hi pot preguntar molta gent, no, el bosc no ho toqui, tallo un arbre és un crim. No, escolti'm, s'ha de gestionar el bosc, s'han de fer franges, s'han de fer tallafocs.
16: Illa també ha demanat prudència sobre les causes de l'incendi de les Gavarres. No descarta que l'empresa de l'home que va originar el foc, recordem, fent uns treballs amb una radial a peu de carretera, doncs hagi d'assumir responsabilitats. De fet, ha demanat a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que col·labori amb la justícia per aclarir els fets.
19: Ha demanat a la consellera Paneque que esbrini què va passar exactament.
18: Evidentment que sí. No només que esbrini, sinó que col·labori màxim amb el jutjat que s'ha tramitat en aquest cas, efectivament. Si s'ha requerit tota la documentació d'empresa i s'està col·laborant al màxim amb la justícia.
19: Si l'empresa és responsable, el govern es planteja rescindir el contracte amb l'empresa?
18: El govern farà el que hagi de fer. Simplement anem a mirar què ha passat, anem a veure si ha sigut una imprudència d'una persona, d'una empresa, anem a mirar què ha passat i quan sapiguem què ha passat, actuarem conforme al que hagi passat.
2: Bona tarda. És la nova frase, la nova icona del president Illa, com vàrem escoltar dissabte, que va dir, quan s'hagi de fer, es farà.
20: El govern farà el que hagi de fer.
2: El govern farà quan se li va preguntar sobre si es mantenia o no la cantada de maneres. Per tant, la nova frase feta del president Illa és aquesta. I ara, més o menys, fet el mateix. Què diu Paco Pérez?
21: Sí, bona tarda. Desde Construcciones Pérez Suegra 156, nosotros también habemos hecho nuestras investigaciones.
2: Perquè la seva empresa formaria part d'un d'aquests conglomerats que de tant en tant...
21: Una subcontrata de Lute. Entonces nosotros habíamos hablado con operarios de Lute de las empresas y esto es muy raro.
2: ¿Y qué es, diu? ¿Qué es diu?
21: No, hombre, es que esto es rarísimo. Esto es muy raro dice.
2: Pero el que es extraño, el que es raro.
21: A ver, ¿tú te crees que un operario con 30 años de experiencia, porque esto salió,
2: Sí.
21: Salió la abogada.
2: Bueno, sí.
21: Cuéntelo, por favor, usted que es periodista. Usted que hace periodismo, cuéntelo, por favor.
2: No, que toma el operario en cuestión, que porta 30 años de experiencia.
21: Sí, correctamente. Y 60 años de edad. 30 años de experiencia, 60 años de edad.
2: Sí.
21: Entonces, ¿ustedes se creen que un operario con 30 años de experiencia y 60 años de edad puede hacer un fuego por imprudencia? Estamos hablando de un operario que controla su radial perfectamente. Se corta su uña con la radial, hace la manicura con la radial, hace peluquería cortando pelo hasta niños con la radial. Se quita la duricia, se quita los callos de los pies.
2: Es un hombre que domina pues a la perfección
21: por supuesto,
2: la radial.
21: Con sus 30 años de experiencia y sus 60 años de edad, ¿cómo se le van a escapar chispas cortando un palo metálico para poner una señal?
2: Si se corta las uñas.
21: Corta la uña.
3: Talla los cabellos a los nens.
21: Corta los pelos a los niños, a los nietos. Con la radial, i inclús le hace degradado.
2: Escolta, jo recordo, Montse, no cal anar tant, que hi havia un perruquer que tallava el cabell amb foc. Vull dir que aquest home ho fa amb una radial.
21: Sí. Esto imposible.
3: ¿Y las uñas de gatos también?
21: Uñas de gato también, las lima, no las corta, la lima. Esto es imposible que sea así. Esto está tapando algo. Y aún te diré menos. El operario este es un cabeza de egipcio. Este es un cabeza de egipcio.
2: ¿Cómo?
21: De
2: turco.
21: Sí,
3: un cap de turc, vol dir.
21: Cap de tu, no.
3: Cap de turc, es diu cap de turc, no cap d'egipci.
21: Bueno, no sé si un abedú, pero que
2: no, un abedú no, que cap de turc.
21: Cabeza de egipcio, que le están haciendo pagar una cosa que no ha hecho. Aquí está pasando cosas raras, que no sé que van aquí a recalificar el terreno para hacer vivienda o meter ahí un camping con vete tú a saber, Y toda la culpa para el operario cuando la radial es su vida. 30 años de edad y 60 de experiencias. 30 de experiencia y 60 de edad.
2: Que para mí, al saber que té una experiència que toma
21: 30 años.
2: 30 años, que ara ho veig trobar una mica més greu. Perquè, clar, si porta 30 anys, ella, suposo que algun dia, algun li deu haver dit, escolta, en època d'altes calorades...
20: No faci servir la màquina.
2: Però això vol dir que durant aquests 30 anys no hi ha hagut cap...
3: Hi ha hagut molta sort.
2: No hi ha hagut cap mena de problema. Clar, perquè
3: ho
2: donen com un, volíem dir, hòstia, com un valor, possible. I per mi és un punt negatiu. Si portes 30 anys, 60 amb una radial...
21: 60 d'edat.
2: I 30 anys...
21: I 30 d'experiència.
3: 60 d'edat.
2: clar, penso... bueno, en 30 anys, la sort que hem tingut, com diu la Montse, que no és informat per més.
20: No, però no és el mateix...
3: 30 anys de regal.
20: Exacte, no és el mateix tenir una tracta que tenir una 60.
2: Evidentment, no, home,
20: perquè quan tens 60, a vegades
2: evidentment, el cap... Evidentment, per...
20: comences a perdre, amb sí, 60 anys.
2: No, dic, evidentment, aquí...
20: Ho dic per experiència.
2: Dic, sota la, evidentment, sota la supervisió del supervisor de l'empresa, sí, que també, sí, també sí, és no, un altre, no, que també deu portar
20: una millor manera.
2: 40 anys en l'ofici. Per 40. Tant, president Illa, què diria vostè al respecte?
0: Farem tot el que haguem de fer, però només el que haguem de fer. I el que estic dient és que hi ha 7 municipis afectats amb unes ordres de confinament en aquests municipis. Naturalment que sí, els altres municipis que no estan en aquest radi es poden
2: doncs
0: fer...
2: aquesta és la frase.
21: Acerta la política.
2: I mentre tant... Ja hem escoltat. Farem el que hem de fer, aquest, sí, sí. Aquest és el document.
21: I la joia de Zapatero Sánchez, esto no dice nadie nada.
2: Bueno, tot això, Míriam, l'alerta d'incendi a Catalunya està a nivells màxims, també per la onada de calor que tenim a sobre.
16: És la segona de l'estiu i, segons l'actualització del Servei Meteorològic...
3: De què rius? De què rius?
16: És que, clar, és que...
2: Ara li agafa riure.
16: És de riure per no plorar, perquè és que serà pitjor que la de Sant Joan.
2: Que s'enrosteixi el cap,
3: però això et fa gràcia. A mi,
20: se li crema. Se li crema allà.
2: És un riure
16: nerviós. De desesperació.
2: Ahir, per cert, unes senyores al teatre em van abordar molt amablement, perquè em van veure i, escolta, es van llançar la jugular, eh?
3: Què et van dir? Que és el senyor Bassa.
2: Encantadores. I... em van dir que eren de Banyoles. Dic, home... Dic, aleshores, coneixeu a Míriam Díaz?
3: No.
2: Resposta. No la coneixem de res, aquesta noia. De Banyoles? Dic, sí, Banyolinia.
20: Banyoles.
2: Tota la vida, sí, vamos. Sí, dic, l'hauríeu de conèixer. I després em diu... Bueno, és que nosaltres el programa tampoc...
3: Ah, no l'escolten gaire.
20: Bueno. Aleshores, què et van venir a saludar?
3: Bueno, pensant que era el Toni Soler.
2: Va, no vaig acabar de... Saps? No vaig acabar de treure l'aigua clara.
16: Bé, doncs això, segona onada i encara sembla
2: més,
16: que...
2: Bon, ara ens ho explicarà el Nil Ferrés, meteoròleg de Guàrdia. Nil, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: A veure, què tal? Quines condicions tenim ara mateix al país i a què ens enfrontem en els propers dies?
4: Mira, doncs ara mateix, a la zona de les Gavarres, que és on encara tenim aquest incendi que falta per controlar, doncs tenim temperatures al voltant dels 36 graus, per tant, amb molta calor encara, humitat força baixa, al voltant del 40%, i un vent del sud doncs, que es va reactivant i que al llarg de la tarda pot assolir doncs, cops fins a 40 km per hora, per tant, s'ha d'anar alerta en aquests punts. També a la Catalunya Nord, molt al tanto, perquè tenim humitats de fins i tot 20% o per sota, inclús, per tant, humitats molt baixes, que amb temperatures tan elevades de 37-38 graus...
3: Això és un problema,
4: doncs,
3: no?
4: Doncs ens porten que aquests incendis es puguin propagar...
3: Encara més.
4: Ràpidament, exacte. Ah.
2: Doncs, i què diu la Míriam? Que estarem a quants...
20: sí, quants dies?
2: A quina temperatura?
16: El pic dimecres, no? Pel que he vist d'aquesta onada de calor.
4: El pic dimecres i fins i tot dijous. De fet, avui ja hem arribat als 42 graus.
2: A on?
4: A Vinebre, a la Ribera d'Ebre.
20: Bueno, Vinebre sempre hi arriba.
4: Vinebre és d'aquests punts que...
20: Ja hi estan acostumats. Sempre hi arriben, a 40, més de 40, ja saben.
2: Jo el que no entenc és com el Tour ha pogut traspassar la frontera.
3: Hi han marxat o què?
2: Perquè no se'ls han enganxat els pneumàtics a l'asfalt, perquè... amb aquesta calor, això és tremendo. Per tant, estarem a 30... 30 clar, què?
4: Penseu que si...
2: Aquí, avui... el que és el litoral, sí. quan ens
4: en va la cosa? Al litoral, avui hem arribat als 35 graus, per tant, els propers dies, molt probablement, arribem als 37.
3: I les nits com seran?
4: Les nits, pues, evidentment,
2: fresquíssimes,
4: tindrem...
2: Fresquíssimes.
3: Ruents, tòlides, ruents, a veure...
2: Tropicals. És igual, seran calentes.
4: Nits tòrides, tòrides, per sobre dels 25 segur, i, de fet, probablement no baixem dels 27-28.
2: Hi haurà qui pagui l'aire condicionat, eh? Jo només ja estic tremolant.
3: De la factura.
2: Que
3: no és bo, dormir amb l'aire.
2: No, doncs mira, és el que faig.
3: Si doncs
2: no,
3: bé,
2: bueno, és pitjor no dormir.
21: Posa't un cubito al cul, va molt bé, refreda, eh? Un cubito al cul, va molt bé.
2: És que és pitjor no...
20: quina part del cul?
2: És pitjor no formir.
21: Un rodonet
2: i te'l poses com un supositor. A vostè tot el que és cul i posar-se coses pel cul...
3: Li encanta.
21: Sí, va molt bé, eh?
2: A veure si un dia li foten un míssil d'aquests que llença el Putin i desapareix.
20: Suposo
2: sí, el Putin ha fet un llançament de coets aquesta matinada que a Kiev, que miri, potser un el podria recollir vostè amb el seu bon pis. Va, gràcies, Nil.
4: Merci a vosaltres.
2: A tot això, Marc Serra, bona tarda.
22: Bona tarda.
2: L'incendi de les Gavarres, com dèiem, a banda de cremar amb unes 2.400 hectàrees, ha deixat diverses afectacions a les cases de la zona. Primer es va parlar de 4 o 5 cases, però en concret, segons els bombers, ja es parla de 55 cases que estan intactes, però 14 que tenen danys exteriors a portes, marcs o finestres, i 11 que han patit desperfectes parcials o totals. Aquesta qüestió ha generat força debat perquè hi ha alguns afectats que asseguraven que si no haguessin marxat s'haurien cremat. I la pregunta que ens hem fet avui és, a veure, en cas d'incendi, tal com apuntava el cap de bombers, és millor quedar-se a casa i tancar-se a casa o és millor marxar, diríem, unes hores abans de casa i buscar un altre lloc més segur?
5: Aquí tenim un problema, que és que la teoria està molt clara, però la pràctica és allò, troba-t'hi, no? Com dèiem, la versió oficial, i ho hem de deixar molt clar, és contundent. El cap de bombers David Borrell ha explicat avui al Monarracú que quedar-se a casa sempre serà més segur que sortir, és a dir, que davant d'un incendi forestal no marxeu.
8: Sempre estem insistint molt amb, amb la mesura del confinament, que és la mesura més segura que hi ha. Fora del confinament, quan la gent es troba, diguéssim, a l'intempèrie, sense el refugi d'una edificació, és quan hem tingut els grans desastres. A Portugal, ho recordava l'altre dia, a Portugal van morir més de 200 persones en una carretera que els va atrapar l'incendi. Llavors, s'ha d'anar molt al tanto, i s'entén, que genera nervis, que genera situacions en les que no estem acostumats, no?, quan tenim l'incendi que arriba a casa nostra, però les edificacions de casa nostra, que a més són d'obra, són de pedra, vull dir, no són edificacions de fusta. Aquestes imatges que es veuen a vegades, no?, a Califòrnia, on ha quedat arrasada una urbanització, aquí l'incendi impacta i passa de llarg, i si tenim les portes, les finestres ben tancades i estem a dintre, és quan estem més segurs. I és molt estrany que estant nosaltres a dintre, l'incendi arribi entre dintre, perquè si comencés, de seguida hi seríem i amb una galleda d'aigua ho solucionaríem.
5: Aquesta és la teoria dels bombers i el que en teoria s'ha de seguir.
2: Veia, això ho deia el cap de bombers.
5: Sí, sí.
20: Però això, si t'arriba el foc a casa...
5: Aquest és l'altre tema.
20: Quan t'arriba el foc a casa, els vidres se rebenten, sí, i entren les flamarades.
5: Una cosa és el que diu el cap de bombers, que evidentment són les recomanacions que hem de seguir, per això són bombers i per això ho han
2: a més ho diu no qualsevol, ho diu el cap de bombers, David Borrell.
5: Però l'altra cosa és que tu t'hi trobis... Que et trobis amb el pànic que l'urbanització s'hi doncs, està apropant el foc o el fum. En aquesta situació que estem explicant, alguns s'hi han trobat i han decidit deixar-ho tot i marxar per por de les flames. És el cas d'aquestes veïnes de Calonge, que quan es van trobar amb les càmeres de 3CAT, elles ja marxaven, malgrat que els bombers els havien dit que es quedessin.
22: Veiem el foc molt a prop de casa. Pot ser que no arribi, però jo no sóc cap tècnica i no m'arrisco, ja ho veieu com està, no? Ningú no ens ha dit res i tampoc hem rebut cap alerta.
23: Dijeron que o nos encerrábamos en casa porque el aire que estamos respirando es tóxico, ya se lo puede sentir al olor, y que o que nos fuéramos o nos fuéramos al pabellón del ayuntamiento.
5: Aquest és un altre tema. Una cosa és l'incendi, l'altra cosa també és el fum que et pugui acabar doncs, afectant. Just un altre testimoni de Cruïlles, d'una família que va decidir marxar de casa i que diuen que sort que ho van fer.
15: Ells no sabien res, no han tingut cap avís, ni de l'Ajuntament de Cruïlles, ni d'enlloc, els han avisat de res. Sort que ens han fet cas, han desaparegut d'allà, van baixar a Calonge, i absolutament la casa petita cremada, els cotxes que tenien allà, els tractors que tenien allà, tot cremat, no cremat, fos. I, bueno, si haguessin sigut ells allà, no se salven ni a tiros.
5: La recomanació de les autoritats, com hem dit, és molt clara, quedar-se a casa, però no deu ser fàcil de seguir quan veus el foc a tocar i encara més si tot plegat passa de nit. De tot plegat en parlem amb l'Albert Vilabacardí, que és instructor de supervivència i responsable de l'Escola de Supervivència Vila Outdoors. Albert, bona tarda.
24: Hola, bona tarda.
5: Gràcies per atendre'ns. Hem escoltat el que podíem dir, dues versions contradictòries. La versió oficial que ens diu els bombers del que hem de fer, però l'altra versió és quan t'hi trobes. Tu comprens que la gent s'espanti i vulgui marxar o això és una irresponsabilitat?
24: Home, la cosa està en que no es pot ser tan simplista com donar una directriu i esperar que tothom ho acati quan et ve el foc i t'està apropant. Sempre amb supervivència el que fem és sentit comú i veure les estadístiques. Està clar que té raó el cap de bombers que estadísticament, si ens quedem a casa, tenim menys probabilitats, sempre parlant d'un foc que tinc a tocar, que estic a 100 metres de casa meva. Sí, està a un quilòmetre o dos quilòmetres, tu marxes, si tens la ruta lliure, però el problema és que al marxar amb el cotxe et pots trobar la ruta tallada o col·lapsada per cotxes i aleshores sí que en el cotxe és molt més perillós. Per tant, en quant a estadística pura i dura, a dintre de casa, sempre i quan sigui una casa de pedra d'aquestes catalanes que tenim nosaltres, serà sempre més segur que sortir si tinc el foc a tocar.
5: En quins casos creus que aquesta advertència, diguem-ne, és massa simplista, com dius tu?
24: Clar, la cosa és, aquí entren molts factors en joc. Un cop investiguem totes les variables d'un foc, és si jo tinc la casa més amunt que el foc, per exemple, jo tinc un foc en una vall i està pujant, el foc puja molt més ràpid que baixa. De fet, és bastant difícil que baixi una pendent bastant forta, no sé que hi hagi un vent molt fort en contra. Però si jo tinc la meva casa, per exemple, a dalt d'una muntanya, el més probable és que si jo veig el foc a baix m'acabi arribant. Això és una de les coses. Segona, el vent, perquè si m'arriba el vent amb el fum a vegades arriba molt més ràpid que les flames. Potser jo tinc el foc a 2 quilòmetres, però el fum ja m'està intoxicant tota la zona. Si no tinc una casa molt aïllada, amb tots els marcs de les finestres ben tancats i tot això, tinc una masia de pagès que potser no és tan bona en aquella època, doncs m'entrarà el fum a casa i moriré intoxicat molt més ràpid. Per tant, ja estem veient que hi ha moltes variables possibles que poden fer que en aquell moment el nostre instint de supervivència ens digui no, jo crec que aquí no estaré segur. Però sí que és veritat que si és una casa tancada, ben tractada, amb una pedra gruixuda, una paret de maó, i tot està bastant bé i ben aïllat, la probabilitat, si tinc el foc a 100 metres, és quedar-se a casa, no sortir, perquè si no, aleshores sí que... Ja amb el foc a 100 metres, a més, la calor que desprèn no és només la flama el que crema, sinó que la calor de l'ambient pot arribar a 100 i pico graus en un moment.
5: Aquí, Albert, el problema que tu també apuntaves, amb el tema de voler marxar, sí, és la ruta. Perquè tu dius, bueno, jo no ho veig clar, però és que en aquest exemple que ens posava el cap de bombers, és a dir, aquestes persones que van morir a Grècia és perquè la ruta que van agafar amb cotxe van quedar sitiats, és a dir, no hi havia manera de sortir.
16: Volies a Portugal, no?
5: Portugal.
20: Portugal, va
5: ser. Sí, perdó. El que anava a dir és, llavors, per tant, si som propietaris i vivim en aquestes cases, hem de tenir estudiades aquestes rutes de sortida?
24: Això és el principal. En supervivència sempre tenim una motxilla preparada, els ensenyem a fer tots els nostres alumnes, la motxilla de 72 hores tan famosa, i la prevenció és l'ideal. Posem un exemple fàcil. Jo visc a la muntanya, visc a dalt, no visc a dalt de tot, però a meitat de muntanya. Si jo tinc una casa de fusta, és molt, molt perillós. És igual que em quedi dintre o em quedi fora, moriré calcinat. Si, per exemple, tinc un camp de gespa tot al voltant de la casa, no tinc arbres a prop, a més tinc aspersors i una casa de pedra, doncs és la situació més segura que pot existir, no? Jo encenc els aspersors, tot el meu jardí, posem que són 30 metres de jardí a la rodona, tot gespa verda, i a més tinc una piscina o el que sigui, doncs em quedo a casa meva, casa de pedra, i segurament el foc passarà de llarg i a mi em quedaré intacte. Però quan ens movem en aquestes variables, és quan es complica una miqueta la cosa.
5: Escoltàvem abans el cap de bombers dir el foc passarà, però clar, aquí tenim el que és la irracionalitat de veure el foc que s'apropa i les ganes que tens tu de marxar i la inseguretat...
20: Clar. I la calor. I la calor
5: i la inseguretat de que a casa pot haver-hi materials que no aguantin. Llavors, Digues.
24: Perdó. No, aquí és on venia la teva pregunta una mica de la ruta d'escape.
5: Exacte.
24: Si jo tinc un camí de terra d'entrada i sortida que el foc ja l'ha, diguéssim, acaparat, hi haurà arbres caiguts, hi haurà arbres que s'estaran cremant enmig de la carretera. Clar, òbviament, si només tinc una ruta de sortida, anem molt malament, però si estic en una urbanització que és tot asfalt i tinc molts carrers, si jo puc marxar cap a baix, per exemple, cap a la platja i no hi ha incendi allà, no hi haurà cap problema, m'entens?
5: Anava a dir-te si ens posem en el cas contrari, és a dir, el que deia el cap de bombers, el foc passarà, ens quedem a casa, per tant, i a casa què fem?
24: Bueno, a casa el que hem de fer és això, és tancar finestres, tots els marcs de les finestres, si per lo que sigui alguna porta no està ben aïllada, ficar tovalloles mullades, això és una pràctica que es fa molt, i també s'ha vist en molts incendis a dintre de casa que, per exemple, alguna porta que estigués tancada, una habitació, imaginem una habitació d'uns nens, si està tancada la porta, encara que no hi hagi ningú a casa, que marxin, evacuïn, aquella porta tancada es queda intacta, diguéssim. Dintre de l'habitació es queda intacta, i això hi ha moltes estadístiques que ho han demostrat en fotos i imatges. Per tant, no és incorrecte el que diuen de que a casa és més segur, però no ens oblidem que de 55 cases... Després n'hi ha 11 que s'han vist afectades. Per tant, si aquells 11 potser s'haguessin quedat a casa i no haguessin evacuat, sí que haurien hagut algunes víctimes. Per tant, no és una ciència 100% exacta.
5: De les recomanacions que fa el Departament d'Interior, que aquí en tinc la llista, també diu omple d'aigua la banyera i les piques, ruixa d'aigua a les portes i les finestres, i com deies tu també, col·loca tovalloles molles sota aquestes portes, no?
24: Clar, l'ideal és que no entri oxigen. Penseu que amb aquests incendis tan grossos que hi ha, que això també, aquests anys hi ha incendis més grossos perquè fa 30 anys que la gent ja no viu als pobles, aleshores tota la fusta, totes les podes, el que poden i això, queda allà. És combustible molt, molt potent que fa que aquests incendis tinguin la seva pròpia climatologia. Això és una cosa que abans no passava tant. Un incendi doncs, anava amb l'aire normal, amb el vent normal. Ara, com creen tanta temperatura, creen columnes de foc cap amunt, l'aire calent puja molt ràpid i torna a entrar aire pels costats. Per tant, la temperatura d'aquests focs és molt més alta que amb un foc petit o amb un foc d'un bosc ben cuidat. I també no és el mateix si visc en un lloc amb pins, els pins tenen el que se'n diu resina, ¿vale? Tenen a dintre combustible fortíssim. Clar, un bosc de pins és una temperatura bestial, però si tinc un bosc de sureres o un bosc d'alzines, aquesta fusta crema molt diferent. A més que el sotabosc és molt diferent en un bosc de suredes que en un bosc de pins. Hi ha molt més sotabosc amb un bosc de pins i tota la pinassa que hi ha sota, doncs això agafa moltíssima força.
5: Albert, deixa'm acabar preguntant-te una cosa. Si no tinc mal entès, tu vius al bosc. Estàvem parlant, i és un dels enigmes d'aquests dies, de qui creus que va ser aquesta la responsabilitat del treballador que va venir amb la radial, que s'ha dit que és un treballador que té experiència, 30 anys d'experiència, o de l'empresa que l'envia. I jo no sé si tu parles, veus, tens relació amb aquests treballadors que fan feina al bosc.
24: No és tan relació ni res, però al final el que no pot ser és que parem una obra, per exemple, o una arreglada d'una tanca. Imagina't que hi ha un pagès que té una tanca trencada o s'ha fet malbé alguna instal·lació de l'Ajuntament. Doncs no pararem tampoc 3 mesos seguits per onada de calor de fer el que sigui, no? Diguéssim que tot això són factors, són accidents que passa i el que hem de fer és una mica de prevenció, doncs tenir un extintor al costat si estem fent feines amb radials i intentar minimitzar. Igual que nosaltres, per exemple, cursos de supervivència, no fem res de foc en temporada de temperatura, perquè, òbviament, respectem la natura i volem que tot estigui bé, doncs si jo treballo amb una radial al costat d'un camp de blat, que està tot sec, la probabilitat d'aquest incendi que hi camp de blat és molt alta. Si entenem això, pot ser una negligència o no, però al final al treballador doncs, li han dit tu fes aquesta feina perquè potser corre pressa aquesta feina. No podem esperar el setembre o l'octubre a fer una feina simplement per una onada de calor. I quan estàs treballant amb la radial potser no s'ha donat compte que s'ha incendiat rere seu un camp de blat o un camp de gespa seca i no li ha donat temps a pagar-ho. Això passa cada any, sempre hi ha algun accident.
5: Albert Vila Bacardí, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
24: Gràcies a vosaltres.
5: És un altre instructor de supervivència i responsable de l'escola de supervivència Vila Outdoors, que ha dit que no és una ciència matemàtica.
2: Recordem que, gràcies Marc, hem començat aquesta nova edició del programa amb un nou incendi a Catalunya que l'hem de focalitzar a Sentmenat. Míriam Díaz.
16: Sí, al Vallès Occidental, ara mateix aquest foc està doncs, cremant part d'una muntanya on ja hauria doncs, arribat al cap i està en fase de ascendents, té diferents flancs i el que preocupa més és el flanc esquerre, que és perillós perquè va llançant focus secundaris empès una mica pel vent i és un incendi que preocupa per la proximitat del Parc Natural de Sant Llorenç del Montilobac. Tenim 36 camions treballant-hi ara mateix, 6 helicòpters i 6 hidroavions i recordem que s'ha enviat un S-alert per confinar 7 nuclis i 7 urbanitzacions, que són el Ferrell, Can Gurri, Sant Sebastià de Montmajor, Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, Can Vinyals i Nord i el nord de Castellà del Vallès. Si ja l'ha rebut altres llocs,
3: el
16: com
3: Jordi
16: Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, només afecta aquests 7 nuclis, encara que s'hagi pogut rebre
3: Sabadell
16: més
3: nord,
16: enllà d'aquests punts,
3: també.
16: Perquè no es pot tampoc amb les antenes no apuntar tan finament. Anem amb tenim en línia l'alcalde accidental de Sentmenat, en Jordi Gilgado. Senyor Gilgado, bona tarda.
7: Hola, bona tarda, què tal?
16: Molt bé, quina és la situació ara mateix aquí a Sentmenat?
7: Doncs mira, fa, doncs, el que comentaves fa poca estona, que el CECAT ja m'ha avisat que enviaven l'Ice Alert pels llocs aquests que eren objecte de confinament, entre ells els que ens afecten a nosaltres aquí a Sant Benet és Can Vinyals, i ara el cap de policia ha anat cap a la urbanització de Guanta, que és la que està dins de la, o més, pot estar més afectada per el foc aquest, per l'incendi que tenim. Hem recomanat a la gent, doncs, que marxi, que baixi per la vessant de Sant Benet, perquè la de Caldes és on està el foc i és la més perillosa. I ara, de moment, estic a l'espera de que tornin cap aquí al centre de comandament per veure quines novetats hi ha. No us puc tampoc avançar gaire cosa més.
16: Els bombers deien que el foc estava força actiu i que hi havia aquest risc de que entrés al parc natural. És així, està molt a prop de poder entrar aquí a aquesta zona.
7: Sí, està a prop d'una zona que li diem el Farell, que és la muntanya nostra, compartida amb Caldes, i diguéssim que el balcó de Sant Llorenç, que també s'ha confinat per precaució, doncs seria el pas següent. Intentarem i esperem, sobretot, que es pugui aturar l'incendi perquè no vagi més amunt.
16: Fa bé,
7: i no passi cap al balcó de Sant Llorenç.
16: Fa bé, alcalde,
7: sí. Sí, estones, apreta una mica més fort, és suau de la major part del temps, però, evidentment, el foc l'ajuda massa, per poc que faci.
16: La periodista Anna Ponsí apuntava que l'origen d'aquest foc hauria estat una excavadora que s'ha incendiat per causes que es desconeixen i que les flames, doncs, han agafat aquesta zona boscosa, doncs, provocant l'incendi. No sé què en sap.
7: Sí, això és el que ens han comentat, que ha sigut una retro que s'ha incendiat en un dels terrenys de les cases que hi ha per aquí a prop d'una zona que li diem Mas d'Encisa i la Serra Barona. I llavors, doncs,

0: però de moment el vent ajuda i el terreny que també fa pujades i baixades doncs fa que ha fet, vaja, de moment que es propagui a l'altra banda d'una riera i pugi cap al Farell, aquesta muntanya que tenim aquí ara.
1: Clar. Per tant,
0: esperem poder-lo controlar aviat.
1: L'acció dels hidroavions, no?, és primordial,
0: sí,
1: en aquestes hores,
0: exacte,
1: per aquesta,
0: sí,
1: dificultat,
0: per
1: d'accés,
0: evitar,
1: que vostè diu, no?
0: Exacte, evitar la propagació cap a més enllà del Farell i que no arribi al balcó de Sant Llorenç, perquè si arriba cap allà doncs potser serà més greu encara i més difícil de controlar.
1: Doncs, senyor Jordi Gilgado, gràcies per atendre la trucada del Versió i estarem molt pendents d'aquest incendi de Sentmenat, que, com dèiem, a hores d'ara continua actius. Un primer balanç d'agents rurals, ens deien, unes 10 hectàrees. Òbviament, ara ja seran més, i sobretot aquest flanc esquerre, el més perillós, perquè no arribi aquest balcó de Sant Llorenç, que seria una mica el límit perquè l'incendi no es propagués, doncs, ja dins d'aquest parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Senyor Gilgado, gràcies i bona tarda.
0: Bona tarda, gràcies.
2: Doncs quina tarda ens hem trobat. De cop i volta, dos incendis més, el més important aquest que destacàvem de Sentmenat, i a tot això encara tenim el focus francès. Ara li preguntarem a la corresponsal a França, la Marta Casagolda, com estan les coses a la Catalunya Nord pel que fa a aquest incendi, que, recordem, ha fet que el Tour de França virés una mica la seva trajectòria i que es demanés, bueno, la prova la tenim amb les imatges que ens serveix la televisió, que no hi ha espectadors pràcticament veient el Tour. Marta Casagolda, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Explica'ns què en sabem d'aquest incendi que ja fa dies que dura la Catalunya Nord.
3: Sí, va començar dissabte al vespre i encara màxima alerta perquè l'incendi continua encara ara fora de control. Al migdia ha tornat a agafar virulència. És una situació complicada perquè els vents avui han anat canviant de direcció i han anat guanyant força al llarg del dia una altra vegada. Les temperatures també són molt altes, estem parlant d'uns 38-39 graus. A França també, igual que ara explicàveu, a Catalunya estem alerta per aquesta onada de calor, i la humitat aquí també és molt baixa. El balanç provisional que hi ha és d'unes 5.000 hectàrees cremades des que va començar dissabte en aquesta zona de Trevillac. Això, perquè us situeu sobre el mapa, és a uns 50 quilòmetres a l'oest de la ciutat de Perpinyà, i al llarg d'ahir, com vam explicant, es va descontrolar per la tramuntana. Pendents d'aquest balanç, jo us deia que és provisional, perquè ara a partir de les 5 de la tarda el ministre de l'Interior francès visitarà aquest centre de control i també s'espera que faci balanç del nombre de ferits i dels immobles que han estat afectats. Aquest matí en parlava ja el prefecte d'aquí de Pirineus Orientals, Pierre Renault de la Motte, i feia una valoració de com anava l'incendi.
4: Com està en train de reprendre dans les astres?
5: Els bombers continuen treballant en l'incendi, que s'ha tornat a encendre la regió dels Aspres. L'evacuació, per tant, ha de continuar. Els habitants dels pobles desallotjats han d'estar fora. Us demano que no intenteu tornar a casa i, si algú s'hi ha quedat, que marxi.
3: Es treballa encara aquesta hora intensament, hi ha 700 efectius dels bombers, hi ha una desena de mitjans aeris, i al llarg del dia s'espera que se n'hi afegeixin 4 avions més bombarders de dispersió d'aigua que ha posat a disposició la Unió Europea. El que es vol evitar, com ara escoltàvem, és que arribi a la zona del massís dels Aspres. És una zona d'un terreny de molt difícil accés i això complicaria encara més la situació, i per tant aquests 10.000 veïns que ara escoltàvem que van ser ahir evacuats, no es preveu que puguin tornar encara ara a casa i que continuïn acollits a centres cívics. S'ha fet una crida a no intentar ni tornar a casa ni a desplaçar-se per aquestes carreteres, per aquesta zona, a no ser que sigui del tot indispensable. Així com també, ara en parlàveu, s'havia fet una crida a no anar a veure el Tour de França que avui ha recorregut, sobretot en la part del tram francès i sobretot a la zona de l'arribada, als angles, on doncs està previst que ho faci d'aquí una estoneta.
2: Doncs, Marta Casagolda, moltíssimes gràcies. Ens seguirem informant. Fins la propera.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Podem dir que tenim mitja Europa i part de l'altra cremant, perquè no només és aquest incendi, sinó en són diversos, i també els incendis que s'han produït a la península Ibèrica. A tot això, Míriam Díaz, abans de fer una pausa per la publicitat i saludar el Toni Muñoz, que, entre d'altres, ens parlarà d'aquests, en principi, dos detinguts que avui dues persones detingudes a Catalunya per incendis forestals, per ser piròmans, en aquest cas en el Baix Empordà, i

0: Un altre, l'Alt Penedès, ara el Toni Muñoz ens ho actualitzarà. No sé si tenim alguna dada més al voltant dels incendis que tenim cremant al país.
1: Mira, havíem també dit aquest incendi a la Nacional 2, a Vilademuls, al Pla de l'Estany, doncs l'han estabilitzat cap a 3:15 de la tarda, han destinat 49 efectius, 13 terrestres, 13 vehicles terrestres i 3 aeris. Sí que aquest foc doncs ha provocat que es talli el trànsit, ara mateix a la Nacional 2 està tallada, en aquest punt a Vilademuls, i també de retruc l'AP7, que i passa al costat, també té un carril tallat per aquest foc i un vehicle avariat a Viladesens, que està allà mateix.
2: Un vehicle avariat. Ara més falta que s'avarien els vehicles. Estem a les
0: últimes. Des de quan no
2: es pot espatllar un cotxe de bomber? Un cotxe de bomberos s'ha d'espatllar?
0: Bueno, s'espatlla tot.
2: No es pot espatllar.
0: Un cotxe de bombers s'espatlla.
1: No hem dit que fos de bombers.
0: Exacte.
1: El cotxe, eh?
2: De què és?
0: Pues normal,
1: un cotxe variat.
2: Cotxe. Un cotxe d'aquí. D'aquí bueno, és aquest cotxe.
0: Ara resulta que no
2: el treguin.
0: Ara resulta que no es poden espatllar els cotxes.
2: Que fa nos al mig
0: bueno, ja l'intentaran treure. És que em fa gràcia. Que ja ho intentaran.
2: Home, però que hi ha un incendi.
0: Sí.
2: Doncs que treguin el cotxe.
0: Bueno, ara tornem.
2: És una bomba, un cotxe amb foc, eh? És una bomba, eh?
0: Sí que és una bomba, però el programa.

0: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
1: Cinc de la tarda, dos minuts. Com tenim el Tour, José María García?
2: Pues en este momento los corredores están afrontando los últimos kilómetros.
1: Bueno, ya estarían arribando, ya estarían a la...
2: Están en Matemale, a punto de llegar al Carrefour para coronar los ángulos.
1: ¿El Carrefour?
2: Sí, coño, es lo que pone en el mapa de llegada. En la D52 pasarán por un Carrefour y allá afrontarán los últimos metros para llegar a los ángulos.
3: José María, volia fer-li una pregunta perquè hi ha un oient que ens ha escrit fa una estona i volia preguntar-te com
2: la
3: és que...
2: La voz de l'oyente, però
3: sí,
2: què és lo que...
3: Sí, sí, sí, abans has parlat amb Andrés Iniesta.
4: Bueno.
2: Sí, aquí lo tenemos. Director dit... del NSN Cycling Team. Què és lo que quiere?
3: I li has dit Andrés Iniesta...
2: Parera.
3: Exacte, i es diu Luján. Volíem bueno, saber per què has dit Parera.
2: Però vamos a ver. Pero vamos a ver, ¿qué tienen que decir los oyentes no, aquí metiéndose? Simplemente... ¿Vamos nosotros a sus trabajos a corregirles? ¿Verdad que no? Pues ya está.
3: Però ho he dit malament. Nos diu Parera.
2: Yo he dicho don Andrés Iniesta Parera y él ha dicho...
4: Yo he contestado, buenas
2: tardes. Ha contestado.
5: No sap ni com es diu.
3: Bueno, doncs nois, jo no sé.
5: Com es diu, Parera o Luján?
4: Luján,
3: Luján.
2: Luján, Luján Parera, al final viene a ser lo mismo.
3: És el mateix, no t'equivoques mai, no?
5: Vull dir que està tan desconnectat el nostre... Que sí, que sí, me llamo Luján.
3: Ell contesta, ell.
2: Montse Llucà, ¿te gustaba la ràdio?
4: Me llama Parera, ¿qué le voy a decir?
5: Clar, no, és que és el que dic, són ganes de portar-li la contrària.
3: Aludir el conflicte, o sigui, és lo millor.
2: La gente está aburrida en casa y no tiene otra cosa que ir al váter... a escribir mensajitos a la ràdio.
3: Però què has fet, Parera? És que no ho puc entendre.
4: Por Rafa Nadal.
5: Bueno, a veure, anem a la... la
3: no, que es, voleu vendre el cotxe o què? Ara que venen les vacances, que dius, mira, em canviaré el cotxe i tindré una manera, doncs, diguéssim, més segura de
4: sí,
3: viatjar,
4: sí,
3: no?
4: Sí, sí, me convé.
3: Potser necessiteu un ingrés extra o per donar com a entrada per un cotxe nou. Comprem sí. el seu cotxe.cat, et millorem la valoració que et faci qualsevol concessionari i et paguen a l'instant. I si cal... et tornem a casa teva, que això, perdoni, és superimportant,
4: sí,
3: perquè
4: claro,
3: que vas fins allà...
4: I com ho tornes?
3: Efectivament. Comprem el seu cotxe.cat, perquè són de confiança.
4: Són d'aquí?
5: Són les 5 i... Faré que no he sentit res. Són les 5 i 4 minuts. Saludem al Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: A veure, tres focus simultanis en plena onada de calor, per tant, nous incendis, més feina pels bombers.
6: Sí, hem d'estar pendents d'aquests tres incendis que hi ha ara mateix actius en diferents zones. De fet, bé, dos són actius. Un està en fase d'estabilització, el que cremava cremat aquest cap de setmana al massís de les Gavarres. El més important, però aquesta hora, per l'evolució que podria tenir, és el que crema a Sentmenat, al Vallès Occidental. L'última hora, és, segons indiquen els bombers, és que les flames estarien creixent i que també estan apareixent alguns focus secundaris. El principal risc és que el foc avanci cap al cor del Parc Natural de Sant Lluís Llorenç de Munt i l'Obac. Els bombers, que hi treballen amb més de 120 efectius i prop d'una quarantena de dotacions entre terra i aire, han demanat el confinament de 7 nuclis de població, una ordre de protecció, una ordre que Protecció Civil ja ha enviat a través d'una alerta als telèfons mòbils. Concretament, afecta als nuclis o urbanitzacions del Farell, de Can Gurri, de Sant Sebastià de Montmajor, del Balcó de Sant Llorenç, de Sant Feliu de Racó, Can Vinyals i nord de Castellà del Vallès. L'alcalde accidental de Sant Manat, Jordi Gilgado, en parlava fa uns moments al Versió RAC1.
7: SECAT ja m'ha avisat que enviaven l'ESALER. M'ha recomanat a la gent doncs, que marxi, que baixi per la vessant de Sant Manat, perquè la de Caldes és on està el foc i és la més perillosa. Està a prop d'una zona que li diem el Farell. Diguéssim que el balcó de Sant Llorenç, que també s'ha confinat per precaució, seria el pas següent. Intentarem i esperem, sobretot, que es pugui aturar l'incendi perquè no vagi més amunt.
6: Gilgado també ha confirmat l'origen del foc, que seria a causa d'una excavadora que s'ha incendiat. També al migdia ha començat un altre incendi forestal a tocar de la Nacional 2 a Vilademuls, al Pla de l'Estany. Les flames han obligat a tallar aquesta via i també un carril, ara mateix de l'AP7, a la mateixa altura en direcció a Barcelona. Aquí treballen una quinzena de dotacions, de les quals tres són aèries. I a banda d'aquests dos focus, al Baix Empordà, una quarantena de dotacions, els bombers també estaran treballant tota aquesta tarda per intentar controlar l'incendi de la Bisbal de l'Empordà, que ha cremat més de 2.000 hectàrees. L'objectiu és evitar cap possible revifada. Última hora des del centre de comandament dels bombers a la Bisbal de l'Empordà. Sandra Florença.
8: Aquesta tarda els bombers han concentrat els esforços a consolidar tot el perímetre de l'incendi, coincidint amb les hores de més calor, quan el risc de revifades era més alt. Tot i que asseguren que ja no hi ha flames actives, han continuat remullant punts calents i vigilant les fumaroles que han anat apareixent durant tot el dia. La principal preocupació continua sent el flanc dret del foc. Si es descontrolés, podria obrir la porta a un incendi de grans dimensions al massís de les Gavarres. Amb l'arribada del vespre i la baixada de les temperatures, els bombers esperen que les tasques de consolidació avancin amb més rapidesa.
6: De fet, per aquesta simultaneïtat de focs, els bombers acaben d'informar que a les 6 de la tarda faran una compareixença per analitzar la situació i per explicar l'última hora. La farà l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell. N'estarem pendents també de les condicions meteorològiques que marcaran l'evolució de tots aquests incendis, sobretot ara mateix enfocats en aquesta zona de Sant Manat. Nil Ferrés.
9: Sí, a hores d'ara, a la zona de Sant Manat tenim una temperatura de 35 graus i una humitat per sota del 30%. A més, s'està reforçant el vent del sud i durant les properes hores hi poden haver ràfegues de vent d'entre 30 i 40 km per hora fins al vespre, que és quan es preveu que afluixi. També a la zona de l'incendi de les Gavarres, la temperatura ara mateix és d'uns 36 graus, amb una humitat també molt baixa, propera al 20%, i un vent del sud que també s'anirà reforçant. Per tant, ara mateix unes condicions meteorològiques que no són especialment bones, i tot plegat enmig d'una onada de calor que durarà com a mínim fins dijous o divendres, amb un pic màxim aquest dimecres.
6: I un apunt de Madrid, perquè ja ha acabat el Consell de Política Fiscal i Financera, que no ha tractat el finançament singular, una carpeta que han acordat debatre el proper 29 de juliol. L'ordre del dia ha girat al voltant dels pressupostos generals de l'Estat. De fet, el ministre d'Hisenda, Arcàdies Panya, ha fixat els objectius d'estabilitat pressupostària i també el límit de la despesa i del dèficit. Mentre no hi hagi finançament, la consellera d'Economia, Alicia Romero, diu que ha posat sobre la taula equilibrar el dèficit entre les comunitats.
10: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres, i per tant ens sembla que, ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficits asimètrics.
6: El ministre Arcadi Espanya ha promès a les comunitats que l'any que ve tindran més recursos que mai. I als esports, en Pau Bombardó.
11: Continua la polèmica al partit d'Estats Units i Bèlgica d'aquesta matinada. La FIFA va deixar sense efecte la sanció del jugador estatunidenc Balogun i ara la Federació Belga de Futbol ha anunciat que impugnarà el partit, passi el que passi al camp, per considerar que s'ha produït una alineació indeguda. Aquest partit es jugarà després de l'Espanya-Portugal, que comença aquest vespre a les 9, amb Lamin Yamal i Cristiano Ronaldo com a protagonistes d'un enfrontament que decidirà qui accedeix als quarts de final. I en ciclisme, en marxa la tercera etapa del Tour de França, ara mateix a 3 quilòmetres de meta, i amb el líder Vingegaard i Pogacar, el grup dels escapats, i que estan a punt de lluitar per aquest final d'etapa que acaba a les Angles amb un port de tercera categoria. Amb aquesta etapa ja haurà finalitzat el pas del Tour per Catalunya, que avui ha sortit de Granollers i que ha abandonat el territori català per Puigcerdà. En tenis, en joc al torneig de Wimbledon, ja ha acabat el partit entre Coboli i De Minyor, amb victòria per Coboli en 3 sets. Ara espera arribar a la quarts, que sortirà del partit, que comença a un quart de 5 entre Dimitrov i Ferri.
0: Versió RAC1.
12: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
0: Versió RAC 1.
13: amb Toni Clapés.
1: Tres minuts, arribarem a un quart de sis de la tarda. Saludem a aquesta hora el periodista de successos i tribunals de La Vanguardia, col·laborador de RAC1, Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
14: Bona tarda.
1: Benvingut.
14: Gràcies.
1: Bé, abordarem moltes qüestions, com ja és habitual els dilluns. Això és un no parar. I començarem molt ràpidament amb els dos detinguts, aquests dos piròmans, en llibertat provisional. Perdó, dos detinguts, dos piròmans, i en llibertat, disculpeu, en provisional, l'operari de les Gavarres. A veure, anem a pams. Primer, aquesta detenció de dos piròmans, que un va ser a Torroella de Montgrí i un altre cap a l'Estartit, no?
14: Exacte. Clar, la policia local de Torroella de Montgrí va detenir el passat dissabte a un presumpte piròman acusat d'encendre diversos focus de foc forestal molt a prop de la Bisbal de l'Empordà, que és on estava cremant aquest gran incendi que encara no estava controlat.
1: No n'hi havia prou que el piròman va creure convenient que havia
15: es
1: de calar
15: foc.
14: Es va engrescar quan va veure aquell foc i va encendre petits focs a Torroella de Montgrí. Per sort, doncs, la policia local va poder apagar-los i extingir-los de forma ràpida, però van poder detenir aquest individu el passat dissabte, quan aquest incendi estava cremant amb moltíssima virulència. Sembla ser, doncs, que aquesta actuació policial, això ho ha informat avui l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, va partir, diguéssim, d'un avís que van fer un establiment comercial i en el qual, doncs, sembla ser, doncs, que aquest piròman estava mostrant una actitud molt agressiva, estava bastant...
1: Continua detingut
14: nerviós.
1: O no?
14: Va passar a disposició judicial i ha quedat en llibertat.
15: Veus?
16: Molt bé, perquè això és així cremant.
15: Exacte.
14: I se l'acusa de, en fi, de crear aquest incendi, aquests petits incendis i d'atemptat als agents de l'autoritat, desobediència i resistència. Però, clar, això, doncs, és en aquesta situació de màxima alerta per calor, amb aquests incendis forestals cremant de manera simultània, doncs, que molt a prop d'allà, Torroella de Montgrí, a 15 quilòmetres de la Bisbal d'Empordà, doncs, que detinguessin a un piròman per intentar generar nous focs, doncs, la veritat és que ens ha de posar a tots alerta i ens ha de preocupar. Després, també hem sapigut avui, doncs, que els Mossos d'Esquadra han detingut a un home sospitós de provocar també incendis forestals, en aquest cas a Sant Quintí de Mediona, a l'Alt Penedès. El detingut és un home de 50 anys que, doncs, l'acusen de provocar un incendi forestal a les immediacions de Sant Quintí de Mediona el passat 7 de juny. Per tant, és a dir,
1: ja fa dies.
14: Ja fa uns quants dies, però la detenció es va produir el passat 2 de juliol. Per tant, novament, doncs, hi ha gent que es dedica a fer incendis.
3: No, quin gust hi troben?
1: Bueno, gent que és, a veure, sí, és gent que està malalta.
15: És una malaltia,
1: Que això, evidentment, no és culpa de res, però no. Aquest és el dibuix en el que ens trobem. De l'origen de l'incendi de les Gavarres, que déu-n'hi-do la polèmica que ha portat tot aquest cap de setmana, no sé si en sabem alguna cosa més, a banda que l'operari ja va ser posat en llibertat amb càrrecs.
14: Exacte, va sortir ahir en llibertat amb càrrecs, després d'haver passat dos nits al calabós, després de ser detingut, doncs, pels Mossos d'Esquadra el passat divendres, i el que hem sabut ara, doncs, que aquest home treballava per a una unió temporal d'empreses formada per les companyies Aquaterra i Rubau, que és una empresa, doncs, subcontractada pel govern per la conservació de les carreteres. Com bé ja s'ha explicat, però recordem, doncs, aquest home estava col·locant un senyal de trànsit al voral de la carretera GI 660, quan sembla ser, doncs, que va tenir un descuit mentre feia servir una serra radial. Això va generar una espurna i va encendre la vegetació seca del marge de la carretera i va provocar, doncs, aquest gran incendi forestal a les Gavarres. Aquí ara, doncs, la pregunta que tothom s'està fent és: aquest home va decidir treballar i fer servir aquesta radial de mutu pròpia, iniciativa pròpia, o perquè la seva empresa li va ordenar, doncs, que fes aquelles feines? Doncs ara això és el que s'està investigant. Avui hem recuperat, doncs, un document de veu de la seva advocada.
1: Sí, Marta Besols, que és la seva advocada.
14: Besols, que explicava això.
17: Porta una trajectòria professional molt llarga en aquest sector. En l'empresa que està actualment ja havia estat durant 8 anys a l'anterior empresa que tenia la concessió. Explicant exactament tots els fets des de minut zero fins la finalització de l'incident en concret, així com quines són les seves condicions de treball i tot plegat. Ha sigut una declaració molt llarga.
14: Doncs sí, va estar molta estona declarant davant del jutjat i ara s'haurà de veure de qui és la responsabilitat última, perquè, òbviament, la responsabilitat directa és seva, perquè ell és qui estava manipulant aquest estri, però s'ha de saber si ho va fer obligat per la seva empresa o va ser iniciativa pròpia, doncs, que va provocar, diguéssim, aquesta... aquesta bueno, desgràcia, no?
1: Ho seguirem el fil i crec que mai millor dit a on es posarà en pràctica o es tirarà el tallafoc.
14: Sí, exacte.
1: D'aquesta qüestió.
14: Exacte. A veure on es posa el tallafocs i fins on arribem. No?
1: És el que, exacte. Perquè aquí ja és, diguéssim, és una matriusca que vas traient i vas arribant, no? O si més no, una piràmide, vas pujant, i crec que tard o d'hora doncs, es posarà en marxa el tallafoc. I, bueno,
13: què vols venir a dir?
14: No, el que volia dir és que ara el Departament de Territori...
1: El que m'acaba d'entendre el Toni Muñoz i vostè que no les pispa.
14: Clar, no, aquí ara el Departament de Territori de la Generalitat ha obert un expedient informatiu a l'empresa, s'està avaluant això, no?, si l'operari obeia ordres directes o directrius dels seus superiors.
13: Ui.
14: I també s'ha de tenir en compte una cosa, que és el que comentaves tu ara, Toni, i és que la responsabilitat penal per la negligència pot recaure directament en aquest operari, però el que és la responsabilitat civil subsidiària, és a dir, les indemnitzacions possiblement milionàries pels anys que han provocat l'incendi, doncs pot ser derivada directament cap a les empreses de l'UTI, per tant, en últim lloc, cap a la pròpia Generalitat de Catalunya. Per tant, aquí hem de seguir aquest episodi, a veure com evoluciona, i a veure qui li va donar ordres, si complia ordres, o si va actuar, diguéssim, de motu propi.
13: Però és allò, has de canviar el senyal de trànsit. Ja ho faré. Van passant els dies...
3: Està recreant el moment.
1: Aquesta és la seva teoria.
3: La seva teoria. Està recreant el moment com va anar.
13: Allò, saps? Josep,
14: la reconstrucció.
13: Que ja has canviat el senyal, que diu, reclama l'Ajuntament o la Generalitat que havies de canviar el senyal. Sí, no, ara, espera't un moment. Ja no se'n recorden que era el pla aquest de les alfes.
1: Ara vostè m'està explicant la seqüència del...
13: Sí, la seqüència del...
1: Ja, si no li sap greu, és que tinc altres temes...
13: Però t'ho explico perquè entenguis
1: sí, no, però la seva...
13: el que pot haver passat. Sí, no,
3: però això ho ha fabulat vostè, és a dir, tampoc ho sap si va...
13: No, però segur que van així.
1: Sí, segur van així.
14: No, però és veritat que estava en vigor el pla alfa al nivell 3.
13: Però qui se'n recorda d'això? Aquests de la...
14: Home, doncs la gent que treballa amb aquest tipus de feines hauria de saber.
1: Si més no, el qui els hi hauria de recordar és el seu cap. El seu cap els hi hauria de dir que amb les altes temperatures, amb la situació en la que estem, no poden fer
13: aquest
1: tipus de...
13: Però ara tu ets el jefe d'aquest senyor. Bueno, jo truco de l'Ajuntament i dic, escolta, que heu canviat el senyal de trànsit. I llavors dius, no, ara li vaig dir.
1: No li sap greu...
3: Però sempre hi ha algú que ho diu, que ho determina. Mira, s'ha de fer o no s'ha de fer. Hi ha un responsable, no?
1: No entrarem l'entrellat. És a dir, que jo ho dono, aquesta qüestió la dono per arxivada. Si no, ja anirem parlant amb el pas del temps. Bé, més coses. Anem amb aquest jove assassinat al parc de la Pegaso, que va, pel que apunten algunes informacions, Toni, va estar filtrejant amb la banda dels Trinitaris. El noi portava 7 mesos vivint a Barcelona i havia tingut relació amb aquesta banda dels Trinitaris, però sembla ser que l'haurien matat perquè no volia vincular-se'n. Això és ben bé així?
14: Sí, tot apunta que és així. És a dir, anem a recordar una mica com... què és el que va passar. Dijous passat, 11 de la nit, un jove que estava acompanyat de la seva família, que jo crec que aquest és l'element que encara ens faltava. És a dir, què estava fent aquell noi? Doncs estava amb la seva tieta, amb un parent, amb el seu germà de 8 anys i ell mateix. Estava al parc de la Pegaso quan un grup de 4 joves se li va acostar, li va clavar un tret,
13: Jesús.
14: El va deixar estès a terra i quan ja era un cop estava a terra, se li va acostar un altre noi, va treure un matxet i li va clavar diverses ganivetades. Estem parlant d'un crim salvatge que es va cometre davant dels seus parents i davant del seu germà de només 8 anys. La víctima tenia 15 anys. 15 anys. Es deia Marlon, era de nacionalitat colombiana, feia 7 mesos, com deies, que havia arribat a Catalunya, i estudiava a l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu. Val? Aleshores, després de tot això, doncs, va haver-hi diversos veïns que van anar a socórrer la víctima, van intentar doncs, trucar als serveis d'emergències, que van intentar reanimar-lo, tot i que finalment doncs, no ho van poder aconseguir. I a partir d'aquí es va iniciar, diguéssim, tota una investigació que els Mossos d'Esquadra, des del primer moment, ja tenien clar que es tractava d'una revenja motivada pel tema dels grups violents juvenils, el que en castellà es coneixen com les pandilles i pandilleros. En aquest cas, tot apunta doncs, que aquest noi havia entrat en contacte amb el grup dels Trinitarios, que és un grup d'origen dominicà, malgrat que ell fos colombià,
13: que és el Luis, sí.
14: I que se'n volia desvincular. És a dir, va entrar en contacte, devia
13: però
14: començar...
13: primer hi va entrar.
14: Primer hi devia entrar.
13: Veus?
1: No li va agradar.
14: No li va agradar i va dir, ostres, saps què? Doncs me'n surto. Mm. I aleshores, aquests grups, que són...
13: Diu que no, no pot sortir mai més, ja. Això ho diuen a les pel·lícules.
14: Bueno, yeah. Bueno, doncs és una mica el que es creu que va passar. No te'n pots desvincular. I aquí s'envia doncs, un avís a la resta d'integrants i de membres d'aquests grups juvenils. De dir, si tu te'n vols desvincular, doncs mira el que et pot passar. I això és el que va passar dijous a la nit al Parc de la Pegaso, a Sant Andreu, de Barcelona.
13: I sabeu que n'hi ha a Nova York, d'aquests?
14: Sí, clar, estan per tot el món. Són els trinitaris, que estan enfrontats amb uns altres grups, que són els Nietes, els Dominican Don't Play, i que en els últims anys estan proliferant...
1: Dominican Don't Play.
14: Dominicans Don't Play.
15: Lo sé.
14: I que són uns grups que estan proliferant.
1: Veig que tenen com franquícies, no?
13: Vull dir, sí,
1: perquè, clar,
13: sí,
1: si estan, estan a Nova York, no? Clar, és el que estem explicant. O sigui, estan repartits per...
13: Tot el món.
1: Per diferents llocs del món.
3: Sí. Però són molt joves, no? És que aquest noi té 15 anys.
14: Sí, sí, són molt joves. Ja. I sobretot, diguéssim, aquest tipus de grups penetren en col·lectius de joves immigrants que no porten gaire temps aquí o que no estan prou arrelats a Barcelona o a Catalunya, i que veuen o se senten atrets per grups de juvenils del seu país d'origen.
13: Pels cèntims, suposo.
14: No, el que sigui, no, per un sentiment de pertinença, no? De dir, jo pertanyo, jo sóc colombià o jo sóc dominicà, no em sento prou arrelat aquí, i hi ha un grup de dominicans o de colombians o del que sigui que sí que m'acullen. Aleshores, tu comences a formar part d'aquesta banda juvenil, que a què es dediquen, bàsicament? Doncs a revenges, a tràfic de drogues, a robatoris violents, a extorsions... És a dir, no deixen de ser grups criminals, amb franquiciats i protagonitzats per gent molt jove. De fet, ja vam tenir un episodi fa uns quants mesos que en vam parlar de diversos aldarulls que es van produir al metro de Barcelona, doncs estaven provocats, diguéssim, per aquests tipus de grups. Els Mossos d'Esquadra han iniciat ja un pla per intentar frenar aquest auge d'aquests grups juvenils i que ja tenen detectats ara mateix, segons publicava la Maica Navarro aquest cap de setmana a La Vanguardia, diu que tenen identificats 400 joves ja que pertanyen a grups juvenils.
13: 400?
14: 400.
15: A l'oest,
14: que ja n'hi ha 400 que pertanyen a aquest tipus de grups.
1: A tot això, disculpa, Crònica Global també publicava que els Mossos tenen identificat i localitzat el presumpte autor de la mort.
14: Sí, de moment per això encara no l'han detingut, però s'ha d'anar amb molt de tacte i amb molta cura, ens avisen. És a dir, aquí al final s'ha de fer les detencions, òbviament, que toquin, però que s'ha d'intentar evitar represàlies d'algun altre tipus, no sé per si algú doncs, ha explicat o ha dit qui era la persona que els acompanyava, si algú els ha identificat, vull dir que aquí s'ha de protegir també tot un entorn perquè aquests grups, doncs, ja hem vist com actuen i pot ser doncs, que puguin actuar i, en fi, i venjar-se per si algú ha dit alguna cosa. No?
1: Bé, passem full, anem amb el col·laborat, podríem dir, d'aquest 2026, sí, que és el cas Andic, perquè Jonathan Andic volia crear un projecte de sastreria i emprendre aquest projecte de sastreria fora del que és la marca matriu Mango. Les filles d'Isaac Andic van assegurar la setmana passada als jutjats que coneixien les intencions del seu germà. Què en sabem més d'aquesta nova, en fi, d'aquesta nova línia professional que volia tirar endavant el Jonathan Andic?
14: Bé, aquest és un dels arguments que van donar la setmana passada. Recordem que ara ja s'han fet la primera ronda de declaracions testificals, és a dir, testimonis que van intentar posar llum en el context en el qual doncs, va succeir el presumpte homicidi o la caiguda accidental del fundador de Mango, Isaac Andic, i les germanes de Jonathan Andic i filles del fundador de Mango doncs van declarar la setmana passada que el seu germà no tenia cap interès en ser el cap de la firma, el cap de Mango. Val? Una de les, dels arguments que dona ara mateix la jutgessa i la fiscalia és que Jonathan Andic estava decebut amb el seu pare perquè l'havia rellevat, l'havia tret de la vicepresidència i de les seves funcions executives com a màxim president o màxim líder, diguéssim, de la companyia. Doncs què van explicar les germanes? Que no, que el seu germà no tenia cap interès en presidir la firma Mango i que el seu desig, el que ell volia, era muntar una sastreria. I, de fet, la setmana passada també va transcendir doncs, una
1: suposo una marca, informació... disculpa, que fos de, que es dediqués a la sastreria, no?
14: Sí, sí.
1: Una marca res a veure amb Mango.
14: Res a veure, es volia desvincular de l'empresa. Mm. I aleshores, aquí ho hem d'ajuntar, ho hem de lligar amb una altra informació doncs, que vam publicar la setmana passada també a la Vanguardia, i és que vam explicar que la terapeuta, aquesta famosa o controvertida terapeuta que estava tractant psicològicament Isaac Andic i Jonathan Andic doncs, perquè refessin les seves relacions, va amenaçar el pare, a Isaac Andic, de dir, escolta, jo deixaré el tractament al teu fill si no li dones 40 milions d'euros per emprendre els seus projectes professionals. Quins eren els seus projectes professionals? Una sastreria. Aleshores, tots us podeu preguntar, home, però una sastreria vols dir que necessites 40 milions d'euros?
3: Sí. Depèn, no? Depèn com depèn ho vulguis muntar.
14: Depèn de quina envergadura...
1: Bueno, hi ha marques que tenen una línia de sastreria que està sota el paraigües d'una gran marca. Potser ell volia fer-ho fora d'una gran marca, però amb una cadena que fes tres sastreria, no?
14: Exacte. Bé, en qualsevol cas, ell va demanar 40 milions d'euros al seu pare per refer les relacions. Aquesta controvertida terapeuta doncs, ja estava d'acord i, de fet, va forçar al màxim perquè el seu pare li donés aquests 40 milions com a gest de bona voluntat i per refer aquestes relacions. I, finalment, el pare va cedir.
13: O sigui, ara el pare li donava els cèntims.
14: Li va donar els cèntims.
13: Ah, ja els hi havia donat.
14: Sí, els 40 milions finalment li va donar. El que hem sapigut ara doncs, és que la terapeuta va forçar al màxim perquè li donés.
3: Com una mica de xantatge, no?
14: Sí.
1: I per què?
14: Bé, doncs perquè ella considerava que seria una bona manera de refer les relacions. I aquí entra en joc doncs, un altre personatge, que és el psiquiatre. Val? A veure, Jonathan Andic i Isaac Andic van demanar una segona opinió en un altre professional per veure si realment li havia de donar aquests 40 milions o no. Si realment era una bona via per arreglar les relacions o no.
13: Però la terapeuta ho sabia que anaven a l'altre?
14: Sí, de fet, el que diuen és que la terapeuta va derivar el cas, encara que fos puntualment, aquest psiquiatre. I aquest psiquiatre la setmana passada també va anar a declarar. I què va dir?
1: És el psiquiatre Antonio Bulbena.
14: Exacte. Doncs aquest senyor va explicar doncs, que li havien arribat el pare i el fill Andic i que li havien explicat això, doncs, que la terapeuta estava a favor i els havia dit que la millor manera d'arreglar les coses i que, no sé, com un gest de bona voluntat del pare cap al fill, doncs, que li donés aquests 40 milions d'euros. Què va dir el psiquiatre? Doncs que no li semblava bé. Va dir que estava totalment en contra i que creia que no era una bona manera per arreglar les coses.
13: Fixa.
14: Va dir, vostè no li dongui 40 milions perquè no canviarà res, i amb el fill li va dir, segur que trobaràs el finançament com vulguis, i no depèn que el teu pare et dongui 40 milions d'euros. Si vols muntar la sastreria, munta-la, i segur que trobaràs la manera de finançar.
13: I espavila't.
3: Però em sorprèn que un psiquiatre hagi de fer aquesta feina.
14: Bé, però aquest psiquiatre sí que estava col·legiat,
3: no com la...
1: Bueno, això és el que va explicar aquest psiquiatre, Antonio, repeteixo, Bulbena, aquest cap de setmana al programa El Suplement de Catalunya Ràdio.
15: Jo vaig tenir ocasió de participar amb una... Em van demanar que jo intervingués, jo vaig parlar amb ells. Va ser una entrevista que va ser una que va estar molt bé, vam parlar amb el pare i amb el fill, i els vaig fer unes quantes orientacions i em vaig posar a la seva disposició. Després van optar per una solució que era una mica més a prop de les solucions solució econòmica i, per tant, va ser només una intervenció i vaig demà, ahir, doncs, fer la intervenció que va d'informació i de testimoni.
14: Bé, doncs és això. Al final van optar per una solució econòmica i jo estava, doncs, per un altre tipus de solució.
13: O sigui, es van creure la terapeuta en lloc del
14: psiquiatre. Sí, al final sembla ser, doncs, que Jonathan Andic estava molt agraït per la intervenció, doncs, d'aquest psiquiatre, però finalment no van seguir amb la teràpia amb ell i van tornar, diguéssim, a posar-se sota el tractament, diguéssim, d'aquesta controvertida terapeuta que es diu Maria Júlia i que va també declarar dimarts passat.
13: Se sap com posaria de nom el negoci de la sastreria?
14: No.
13: Papaya, kiwi...
14: Ah, diferent, no?
13: Ho dic per fer... Saps?
1: És seu? És de collita pròpia o li han passat?
13: No, m'ho he imaginat una miqueta jo.
1: És bo, eh?
13: Kiwi
1: bo.
13: O litchi. Que
1: però què té a veure això amb sastreria?
13: Per fer la competència directa
3: mango?
13: A mango.
4: Papaya. Però sí que no ho havies entès.
13: Cunyà!
14: No està malament, eh? A mi m'ha agradat, eh? Trobo que...
3: Papaya o kiwi?
4: O litchi.
3: Però litchi és oriental.
14: Kiwi, no?
13: Ah, kiwi, potser kiwi.
3: Us agrada més kiwi?
13: Kiwi gol.
14: Gol?
13: Kiwi gol.
3: Sí, perquè és el groc. És més car el groc que el verd.
13: És el groc.
3: És més car.
13: Gol.
14: Ah, gold, d'or.
3: D'or, perquè és el gros.
13: No sé, li diu gold.
3: No ho saps, no em compres. Ah, perdona.
13: Ui, has de pronunciar l'anglès.
14: Bueno, que jo no l'entenia, gold.
4: Aquests grocs van a un euro la peça, eh?
13: És caríssim.
4: A un euro la peça.
13: Caríssim, eh? I per mi que no fa anar tant de
5: ventre. Va, prou de kiwis i de mangos i de tot això.
4: Jo m'ho menjo un pill.
5: Tanquem el capítol dels antics, que realment...
13: Això,
5: Carles Porta no en té per una sèrie. Té per una sèrie com aquesta del Com si fos ahir, que dura quants anys fa que la fan.
3: 9 temporades,
5: doncs
3: jo estic al dia.
5: La del cas antic durarà perquè cada dia queda sorprès per una cosa, perquè ara avui hem escoltat aquest psiquiatre, però després tens les... Bueno,
3: les germanes...
5: No, les terapeutes. Vull dir, tot és gent estranya, tot és raro...
13: Gent estranya. I la germana, la germana de la terapeuta...
5: La germana de la terapeuta...
14: No, va participar també en alguna...
5: Te'n vas a solucionar els problemes amb el teu pare a un lloc que és el pitjor lloc per anar amb una persona que té problemes als genolls. Vull dir que jo, la veritat, no entenc absolutament res. Bé, dit això, anem amb un altre cas, que és l'atropellament de la Tina... Arriba a judici aquest atropellament 5 anys després. A veure, situem el cas perquè està, en aquest cas, està explicat en un documental que porta per títol Fugir és delicte, del programa 30 minuts.
14: Uh-huh. Doncs avui ha començat a l'Audiència de Girona aquest judici amb jurat popular contra dues persones acusades d'haver atropellat mortalment a la Cristina Vilanova, que era una jove de 35 anys que va morir el 30 d'octubre de l'any 2021. Fixeu-vos, han passat 5 anys perquè arribi a judici un cas relativament senzill, perquè aquestes dues persones doncs, van ser detingudes poques hores després dels fets. La Cristina Vilanova era una noia que feia 2 dies que s'havia comprat una bicicleta, era la segona sortida que feia, va pujar al Santuari dels Àngels de Girona, que tots els que fem ciclisme doncs el coneixem molt, és un de les grans carreteres i dels grans cims de Catalunya.
5: Aquí, qui no el veu, el Muñoz, en riu tant tu, els del Tour, eh?
4: Què dius? M'ha
5: dit com aquell que no... aquell que no vol la cosa, que fa 100 quilòmetres. Amb bici!
14: Sí, sí.
5: Jo només, quan m'ho ha dit...
13: De nada o de tornada?
5: Ja em feia mal l'entrecuix.
14: No, home, però hi ha els ciclistes de veritat que ens estiguin escoltant i diran, home, quin pringat aquest tio amb 100 quilòmetres, és poc. Sóc un principiant, encara.
5: Poc, perdona, jo no arribo ni a comprar el pa i a...
3: Però fas pujada o vas recta?
5: Home, tot.
14: La gràcia és pujar. La gràcia,
3: mare meva.
4: Sí, perquè te deja el culo duro, esto.
14: Sí, sí. Bé,
13: no,
14: en qualsevol cas...
13: No, però escolta, deus que va encetat...
14: No, home, no, perquè ja estic acostumat. Ja se m'ha fet la durícia.
5: Ja vigila, no se't faci prostatitis. Bueno, anem a la cosa. Podem escoltar part, concretament el seu germà i la seva parella parlaven, disculpa'm, en el documental, com deia, de TV3, Fugir és delicte, d'aquest cas de la Tina.
16: La meva germana feia una setmana que s'havia comprat la bicicleta amb tota la il·lusió del món i va sortir a primera hora i no va tornar mai més a casa. I espero que les persones que la van matar paguin pel que van fer.
18: Alcoholèmia, drogues, omissió de socors, fugida. I no m'entra al cap com pots deixar tirar d'una persona. Com a mínim, una trucada.
14: Bé, ara aquí ja explicaven una mica el que va passar.
5: La van atropellar?
14: No? La van atropellar i van fugir del lloc dels fets. Eren dues persones doncs, que tornaven de festa, que estaven sota la influència de les drogues i de l'alcohol, que en comptes d'anar-se'n cap a casa o de no agafar el cotxe, van decidir agafar el cotxe i anar a fer uns revolts en aquella carretera, justament en el moment en què sortia la Cristina. La van atropellar. L'impacte va ser tan gran doncs que, pel que hem pogut llegir, doncs va quedar inclús penjada d'un arbre a 3 metres. Imagina't com va ser de forta aquesta col·lisió. I després doncs, la van deixar allà tirada i van marxar. També el cotxe doncs, va quedar molt malmès.
5: Durant aquests 5 anys, els que van perpetrar aquesta bestialitat han estat al carrer?
14: Al carrer, des del minut 0.
13: Molt bé.
14: Des del minut 0.
5: No, clar.
14: I bé, ja han pagat una indemnització de 35.000 euros... que, bueno, cadascú ho jutgi, i altres doncs, compensacions que no han estat acceptades per la família perquè el que volen és que es faci justícia. Avui ha començat aquest judici. La Fiscalia demana 8 anys de presó per aquestes dues persones que, recordem, van atropellar mortalment a la Cristina i la van deixar tirada sense auxiliar-la.
5: I per acabar, anem amb la curiositat del dia, que d'aquest matí escoltava el Basté que ho explicava, que han trobat un crani, això sí, amb un crani amb unes anotacions en llapis,
1: amb un contenidor de l'esquerra de l'Eixample.
13: Perquè doncs sí. Perquè posava el llapis.
14: És un crani humà.
1: Un crani humà amb unes anotacions, humà. No? He sentit, escoltat aquest matí el Basté que ho explicava.
14: Sí, tenia unes anotacions amb llapis,
1: sí.
14: I que sembla ser doncs, que seria d'algun estudiant de medicina o que l'ha extret d'algun lloc. Però clar, sí. Estem parlant d'un crani humà i que sembla ser doncs, que la persona que l'ha llançat ha pensat que era doncs, unes restes com qualsevol altra.
1: Bueno, potser han canviat el propietari.
13: Sí.
1: No, vull dir, o el llogater, entre el nou llogater s'ha trobat el crani. Perquè
3: però
1: no
3: vols dir que
1: llogues
3: cranis, tu? Per
1: no, dic el pis, el pis.
13: Que
1: l'ha
13: deixat.
1: Bueno, també pots llogar un crani, no sé.
13: Bueno, però potser el metge s'ha mort.
1: Bueno, en tot cas,
13: i el metge que tenen caps.
14: No sabem això, simplement que s'ha trobat això i
1: va.
14: I ja està. A mi, de fet...
13: Perquè posava el nom de la persona.
14: No,
1: no
14: cosa,
1: que posava les parts del crani.
3: Era d'un estudiant... Temporal, devia dir...
14: A mi la informació que m'han donat és s'ha localitzat una meitat de crani que sembla humà abandonat al costat d'un contenidor. No a dins, al costat.
4: Perquè això és com quan vas llençar... Clar, quan vas llençar un llibre el deixes al costat perquè si el vol agafar...
1: Per si hi havia algun altre alumne de medicina que se li volgués emportar el crani.
14: I aleshores diuen, té anotacions en llapis per la qual cosa podria ser un esquelet d'estudi per alumnes.
1: Bueno, deixa'm dir una cosa, que a més aquest cap de setmana amb els comentaris a la xarxa X que ho he comprovat, actualment les escombraries n'hi ha més fora que dins. Però no només a Barcelona, sí que he comprovat que a diferents
13: que
1: punts de Catalunya...
13: De cranis?
1: De tot. Hi ha més merda fora que dins. Que entre que els que la posen i després venen uns altres i la treuen, que no sé què esperem a municipis com, per exemple, el de Barcelona, començar a blindar el que seria un contenidor que no es pugui obrir.
3: Home, però si no el pots obrir?
1: No, que no es pugui obrir per tornar a treure tot el que s'hi ha posat. Això hi ha municipis que ho tenen. Fins i tot alguns contenidors a Barcelona em sembla que començaven a operar gens. No, i que un cop tu poses a dins la brossa ja no es pot tornar a treure.
13: Sí.
1: Però, bueno, estem pel Tour de França i estem per anar donant voltes per la seva família amb una...
3: La gent ho deixa fora per si algú necessita i s'ho emporta.
1: No, la gent, no. No faig parlar, perquè no.
4: Ja sé per on vas, i vas ho explicaré
1: però
4: si em direu que...
1: No cal, però és que tu parles amb els escombriaires del barri i n'estan, o sigui, passen tres cops. I diu, cada cop passa, diu, recollim el mateix. Ja n'estan fins a... O sigui, ja pots netejar sobre neteix. I després hi ha una cultura...
13: cultura.
1: No, hi ha una cultura que és la de veure al carrer, la de fer vida al carrer... I en lloc de quan marxes del banc, per exemple, on estàs, recollir les coses, que això és el que ens van ensenyar en el seu dia, doncs es queden allà, i aleshores s'acumulen llaunes, i 34 llaunes,
13: i
1: bosses, ampolles de vidre, i tot, i ja vindrà l'escombriaire a recollir-ho. I això també hauria de ser sancionable, això també ho hauria de perseguir, perquè hem arribat a un punt que, malauradament, o sigui, anem cap al, només permanentment al pal, perquè és l'única manera de... I això et fa pensar... que a veure si el tonto, entre uns i altres se'ns està escapant de les mans la democràcia. Perquè, clar, si tot el dia has d'anar darrere la gent i has d'anar fotent pals, i has d'anar... Et dius, a veure si al final el model serà el xinès, que no pots tirar ni un paper perquè està tothom acollonit. Vull dir, aquí tenim la llibertat i tot un seguit de llibertats que hem guanyat tots, però estem en un moment en què tot és igual. Ho dic pel meu barri, el meu barri és un escàndol. O sigui, passen els escombriaires tres vegades, ni que l'Ajuntament els faci passar sis cops. És igual. Jo ho veig, es prenen les cerveses, el que sigui i tal, i quan acaba la festa o el seu rotllo i tal, s'aixequen i s'han tot fet una una merda.
3: I vidres, que hi pot haver vidres a terra.
1: No, però és que
3: els
1: és igual.
4: Estamos dando trabajo y nuestra libertad.
1: És igual. I aleshores, com que... Bueno, això no és pas... Esclar, és acumulatiu.
4: Jo passo, loco.
1: És impossible fer net, per no parlar dels grafiters, que, per exemple, doncs ara han tingut la gràcia...
13: Què han fet ara?
1: Bueno, han grafitat la porta de l'escala on visc.
4: No!
1: Bueno, pues fa molta gràcia perquè han grafitat el vidre i s'ha de canviar el vidre.
3: Ah, molt bé.
1: Clar, perquè aleshores et preguntes com és que les parades de bus no es pot... no netegen el grafit que hi ha, que és com una mena de sabó que està enganxada, no? Perquè això es fa amb un àcid. I aquest àcid no se'n va. I aleshores aquest àcid s'ha de canviar tot el vidre.
13: Què dius?
1: Qui ho paga, això?
3: Ah, molt bé. L'escala, clar, els veïns.
1: Bueno, nosaltres sí, clar. Això. En aquest cas, l'assegurança. Però a les parades d'autobús, etc, qui ho paga? Ho paguem entre tots.
3: Exacte.
1: I així ens anem. I escolta, doncs res, tu, collonut, endavant. I anem de malament en pitjor. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies.
14: A vosaltres.
1: Ara tornem
4: perquè... Estàs amargado, estàs sempre ladrando con tu mierda, no nos deja libertad. Vente ahí, cómprate un perro y lo paseas por el bosque.
1: Tots aquests que parleu així, que no us torneu a trobar, que entrem de nou en una dictadura.
4: Una dictadura, la que tengo aquí en la...
1: Vale, vale. Sí, sí.
19: Versió RAC 1.
20: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivienne Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
21: A Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
22: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
23: No és només un tribut. És el show que ha sabut entendre el so i l'esperit de Queen com ningú mai ho ha fet.
24: God Save the Queen torna a Barcelona amb un desplegament completament renovat per portar al poble espanyol la mateixa energia que es va viure en els últims concerts de la banda.
23: El 9 de juliol, vine al Bars Festival per reviure la llegenda de Freddie Mercury.
24: Long Live the Queen.
23: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
25: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
26: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
27: Molt bé.
26: Arribarem a tot?
27: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
28: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
29: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
30: És passar corrent davant la Sagrada Família.
29: És sentir la brisa del Mediterrani.
30: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
29: És monumental.
30: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i cònic.
29: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
30: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
31: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
32: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
33: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
34: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
35: Yo, Bolivia, Bolivia.
36: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
37: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
38: Verisure.
19: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
1: Un minut passa de 6:15. Recordem que tenim 3 focus, 3 incendis oberts, 2 d'ells que s'han produït aquesta tarda. Mònica Folquet, actualitzem com estan aquests incendis?
0: Sí, hi ha més incendis perquè Bombers informa que treballen un episodi de simultaneïtat d'incendis arreu del país. N'hi ha 3 de vegetació importants. El de Sentmenat, on hi treballen 54 camions els bombers, 12 mitjans aeris i també han activat 2 avions de gran capacitat del govern espanyol. Pel que fa a aquest incendi, el 112 ha rebut més de 300 trucades advertint d'aquest foc. N'hi ha un altre a l'Anoia, un incendi entre Carme i la Pobla de Claramunt. S'ha rebut l'avís uns minuts abans de 4:45 de la tarda. Aquí hi estan treballant 11 camions i 2 mitjans aeris. I Artesa de Segre han rebut un avís també una mica abans de 4:45 de la tarda. Hi ha 23 camions i 4 mitjans aeris. Per aquesta simultaneïtat d'incendis s'ha convocat una compareixença davant dels mitjans a les 6 de la tarda per part de l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, que explicarà una mica doncs quina és aquesta situació. El sistema s'ha activat el SISCOM, el sistema de comandament, i el centre de comandament s'ubicarà al complex central dels bombers de la Generalitat a Cerdanyola del Vallès. Explicàvem abans que preocupava l'incendi de Sentmenat,
1: sí,
0: pel risc que el foc avanci cap al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Els bombers han, com dèiem també, han confinat 7 nuclis de població, i aquí el Versió hem pogut parlar amb l'alcalde accidental de Sentmenat, Jordi Gilgado, que ens confirmava que l'origen de les flames ha estat una excavadora que s'ha incendiat i que el foc s'ha propagat ràpidament per una zona de camps de difícil accés.
2: Ha sigut una retro que s'ha incendiat en una dels terrenys de les cases a prop d'una zona que li diem Mas d'Encisa. Es veu que el propietari potser no s'ha donat compte. Quan han avisat a la policia nostra doncs, que hi havia aquest incendi, han anat cap allà, però ja hem sigut a temps de poder-lo sufocar en el moment. Ha començat a escampar cap al verd, cap al camp, i ha sigut l'inici de l'incendi gran.
0: Mira, els bombers ara acaben d'informar que a Carme concentren esforços al flanc esquerre de l'incendi. Han demanat el confinament també dels municipis i nuclis de la Pobla de Claramunt, a l'oest, a les Garrigues, la Torre de Claramunt, Claramunt i Capellades. Hi treballen 23 camions i 3 helicòpters. Per tant, haurem d'estar molt pendents de l'atenció que faci els mitjans a les 6 de la tarda, l'inspector en cap dels bombers.
1: Bueno, i una cosa que és el que deia també aquest inspector en cap dels bombers en unes declaracions anteriors, no? Que hi ha un moment que els mitjans no són infinits, és a dir, que em comença a preocupar, 50 camions aquí, 60 allà, mitjans aeris. Estem en una situació que o entre tots hi posem una mica de cura o certament prendrem mal. Escoltarem amb tota l'atenció a les 6 a veure què és el que ens explica l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell. Mònica Folquet, moltíssimes gràcies.
0: Fins ara.
1: Tot això, tenim en línia el periodista especialitzat en informació econòmica i adjunt al director de La Vanguardia, el Manel Pérez. Manel, bona tarda, ben retrobat.
3: Hola, bona tarda, Toni.
1: Gràcies. Encantat. Igualment, gràcies per acompanyar-nos. Aquest cap de setmana has fet una sèrie de reflexions a La Vanguardia sobre com poden afectar l'economia les polèmiques decisions del Poder Judicial. Per exemple, destaques que la justícia és essencial per generar confiança i previsibilitat a les administracions i les empreses, i que ara les controvertides decisions que estan prenent alguns jutges doncs, poden posar en risc aquesta estabilitat del sistema. De fet, avui, per exemple, La Vanguardia i El País publiquen enquestes que mostren com la confiança dels ciutadans en la justícia doncs ha caigut en picat. La de La Vanguardia diu que 6 de cada 10 espanyols, que és molt, creuen que hi ha jutges que fan política i només 4 consideren que hi ha imparcialitat, i fins i tot el ministre de Transformació Digital i Funció Pública, Òscar López, ha demanat autocrítica al Poder Judicial.
4: La encuesta que hemos conocido hoy debería llevar a la reflexión a quienes tienen y quienes administran la justicia. Deberían preocuparse por esa imagen que tiene la sociedad. Hemos reclamado muchas veces que cuando ha habido una mala imagen de la política, los políticos tenían que hacer autocrítica. Creo que también en el mundo de la justicia tiene que haber esa autocrítica, tiene que haber esa ambición de mejora.
1: Bé, la pregunta, Manel, és si l'economia espanyola està en risc per aquest xoc constant entre la justícia i el govern espanyol.
5: Bé, diguem, risc immediat no hi ha, perquè com es veuen per les dades econòmiques que coneixem cada dia, l'economia espanyola creix, hi ha un bon ritme de producció, hi ha inversió estrangera, hi ha inversió interna, és a dir, un risc imminent no. Però, igual que molts cops es diu que l'arbitrarietat d'un govern o la falta de criteri o la falta de previsibilitat de les mesures que un govern determinat adopta, la imprevisibilitat, l'arbitrarietat o fins i tot la loteria de les decisions judicials també, com a pilar de l'Estat que són, també afecten al clima econòmic, no? I en aquest sentit, bueno, pues, que veiem aquest conflicte obert entre el poder judicial i el Parlament i el govern, el que fa és abundar amb la idea de que l'Estat de dret d'Espanya, pues, té grans fragilitats, no? I aquestes fragilitats sempre poden passar factura un dia a l'economia. Ara estem molt pendents de les relacions entre la política i el poder judicial, però els que ja portem molts anys seguint informació econòmica també sabem que en l'àmbit de la justícia econòmica, dels pleits civils, mercantils, també hi ha altes dosis d'arbitrarietat i imprevisibilitat, no? Que porten a pleis que duren anys i anys, recursos darrere recursos, i bueno, pues, en realitat el que emergeix és un poder judicial que, quan va arribar la democràcia, molts altres àmbits de l'activitat pública, social i política espanyola van ser sotmesos a una profunda transformació, l'àmbit judicial no. I ara portem ja moltes dècades pagant factures, però ara estem pagant una de molt gran, no? De fet, en la vigent legislatura, el principal element de turbulència política, el principal element que ha alterat la normalitat de la vida política, ha estat la decisió de la Sala Segona del Suprem de passar-se pel forro la voluntat de la majoria del Parlament i del Congrés i no aprovar la llei d'amnistia, no aplicar la llei d'amnistia, no? No hi ha res més flagrant que això. És cert que l'Estat està dividit en diversos poders i que s'han de controlar uns als altres, però la sobirania popular, hem de recordar-ho un cop més, està per sobre de tots ells, i la voluntat dels legisladors, dels parlamentaris, estava claríssim, no? Els líders independentistes no havien d'anar a la presó. Bueno, doncs això el Suprem va decidir que no sabia el que volia el legislador, el Parlament, no? El Congrés. I a partir d'aquí hem tingut una legislatura absolutament embogida, no? Després hi ha hagut, suposo que en parlarem, hi ha hagut altres episodis, però tot sempre en la mateixa línia, no?

0: imputació als líders independentistes catalans. Això van votar no només els diputats catalans, sinó la majoria dels diputats espanyols. I la sala segona del Suprem va decidir no aplicar-ho. Des d'aquell moment, la vida política espanyola va quedar, d'alguna manera, tutelada per aquest Tribunal Suprem, que n'ha fet altres. S'ha carregat a un fiscal general, per exemple, dient que o bé ell o algú del seu entorn, imaginem, diguem, fent-se una idea del que això representa, estan dient que o ell o algú del seu entorn van filtrar un correu electrònic. Però és que no és el mateix. És a dir, la justícia ha d'estar segura d'atribuir-li un delicte, una conducta delictiva, a algú concret. No val dir a ell o a algú més, no? Bueno, doncs van decidir aplicar-ho perquè políticament representava un cop mortal pel govern, en aquest cas el govern de Pedro Sánchez, no? Llavors jo crec que efectivament, ara aquests dies hem tingut un altre exemple, és la decisió del Suprem d'obrir una consulta, en aquest cas no és la sala penal, és la contenciosa administrativa, d'obrir una consulta sobre si la norma per regularitzar immigrants respecta o no el dret comunitari. Vull dir, veiem que el Suprem, d'alguna manera, per dir-ho de manera simplificada, s'atribueix ja competències que, si algú les tingués des de l'àmbit judicial, seria més aviat el Tribunal Constitucional, no? D'alguna manera estan torpedinant tota una línia d'acció política que no els hi agrada, no? O que creuen que no s'hauria d'avançar. Llavors, des d'aquest punt de vista, és cert que tota l'activitat política està sotmesa a aquest tutelatge, a aquesta intervenció, jo crec que no legítima, no legal, des de l'àmbit judicial, efectivament.
1: Tu apuntes que és curiós que els defensors de la llei i l'ordre no amonestin els que emeten sentències o instrueixen causes veïnclanesques. Però, clar, no hi ha mecanismes, Manel, per fiscalitzar els jutges, no? Dona aquesta... Abans era el poder judicial del Consell General de Poder Judicial, però és que ara tampoc pren cap mena de decisió. L'únic que va fer va obrir un expedient al jutge Peinado.
0: Va obrir una informació per veure si obria un expedient. Efectivament, probablement acabaran no res, no? Lo del jutge Peinado, en fi, ja clama al cel, no? Suposo que tots els que s'escolten ja coneixen el peregrinatge d'aquest senyor.
1: Bueno, i ara se n'ha anat de vacances i ha deixat el pollastre pel substitut per veure si li torna o no el passaport a Begoña Gómez, per veure si pot acompanyar-ho a Pedro Sánchez. Vull dir que...
0: Efectivament, és una cosa absolutament al·lucinant. Home, des de l'àmbit polític, diguem, en part el pecat va amb la penitència, en el sentit de que el propi govern va acceptar un pacte que en la pràctica deixava tot igual, no? Un pacte de renovació del Consell General del Poder Judicial que ho deixa tot igual, és a dir, en mans del sector més conservador de la justícia, que d'un cas darrere l'altre doncs va prenent decisions, en el millor dels casos podríem dir sorprenents, en la majoria són o bé un caprici o bé directament arbitràries, no? L'article aquest que tu, Toni, fas esment, bueno, el recullen alguna de les coses que més criden l'atenció. Per exemple, en el cas Kitchen, que ara s'està acabant de jutjar, el juez García Castellón, que ja està jubilat i que sempre ha estat sospitós de ser una mena d'agent executiu al servei del sector més dur del PP, va decidir excloure de la causa a l'antiga secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, i exministra de Defensa, aduint que les agendes d'en Villarejo no servien per res, aduint que les gravacions en les que ella parlava amb el Villarejo i parlaven de com fer desaparèixer proves contra el PP no eren absolutament convincents. Bueno, doncs ara hem vist que en l'escrit d'acusacions els fiscals ja fan servir l'agenda d'en Villarejo com una prova, en aquest cas, contra Fernández Díaz, el que ja donen per amortitzat, no? Però en el seu moment van salvar la Cospedal, que era una peça molt més important i més clau per al PP. El fiscal anticorrupció, el que dirigeix ara tots aquests fiscals, sempre ha dit que no existien proves de l'existència de l'Operació Catalunya, però la seva gent diu que el que surt a l'agenda d'en Villarejo és una prova definitiva de que el Villarejo no menteix, no? De que

0: el que surt allà és veritat, perquè el Villarejo no s'enganya a si mateix, no? Llavors, segons convé, segons quan convé, l'agenda del Villarejo és bona, segons quan convé, no és bona. Ara, en algunes instruccions que porta aquesta fiscalia, en casos que afectaran el govern, el cas Leire Cerdán i algun altre, el cas Pusulta del Zapatero, les anotacions de l'agenda de la Leire Díez van a missa i els hi permeten arribar a la conclusió de que P.S. és Pedro Sánchez. Però abans, en el cas Gürtel, quan sortia una anotació que deia M. Rajoy, no estava
1: no,
0: clar a qui
1: es
0: referia.
1: Sí.
0: No? Llavors, tot això és encara d'aquestes enquestes que comentaves abans del País i del Guàrdia...
1: Encara vols dir que queda curta?
0: Efectivament, a la vista de tot això dius, bueno, pues, encara tenen sort de que hi ha algú, no, que no qualifica això d'una broma macabra, no?
1: Sí, sí, però bueno, suposo que hi ha molta gent que també li han preguntat i no està molt al cas del dia a dia.
0: El que passa, efectivament.
1: Manel, et volia preguntar per una altra qüestió que abordes, que és des del dia 1 tenim el president Laporta de nou com a president del Futbol Club Barcelona. Nou mandat, reptes, sobretot econòmics. De fet, tu expliques que ara comença l'hora de la veritat pel que fa al pagament de les comissions relatives a les obres de l'Spotify Camp Nou. Dius que els últims 3 anys el club no ha pagat ni un euro, però que això s'ha acabat. És a dir, que el Barça, recordem, va rebre 1.460 milions d'euros per les obres, i ara, Manel, quin és el calendari de retorn d'aquests 1.460 milions d'euros, quan també s'apunta que el Barça necessitarà encara una injecció de capital d'uns 500-600 per acabar l'estadi?
0: Per acabar l'Espai Barça.
1: L'Espai Barça.
0: Per acabar l'Espai Barça, correcte. Bueno, el calendari, per fer números rodons, fins al 2050, 50 una miqueta més, ¿vale? Això seria el calendari de devolució de crèdit del préstec inicial més els interessos. El Barça, mentre s'han fet les obres i no hi havia un aforament suficient al Camp Nou i estava a Montjuïc, no ha pagat res, ni préstec ni interessos. A partir d'aquesta temporada, la que comença precisament l'1 de juliol, que és quan Laporta assumeix la presidència després de les eleccions, és quan comença el pagament. O sigui, ara ja està el comptador pam pam pam sumant interessos i part del crèdit per tornar als acreedors, vale? Llavors, el crèdit, és el préstec, està estructurat de manera que es paga amb els ingressos addicionals del nou Camp Nou. És a dir, no dels que tenien abans, sinó dels que les obres i el nou estadi generen de nou, no? Generen com ingrés addicional. D'aquests ingressos addicionals, el Barça es queda amb els 100 primers milions. I el Goldman Sachs i companyia, que són els que van fer el préstec, es queden aproximadament els 80 següents. I a partir d'aquests 180-190...
1: Què passa?
0: Tornen a ser pel Barça. Vale? Diguem,
1: I
0: el
1: què,
0: Barça...
1: I què genera amb una temporada? Hi ha càlculs de què pot generar amb una temporada el Barça?
0: Bueno, sí, hi ha estimacions. Jo crec que, per exemple, les estimacions actuals per aquesta temporada 26-27,
1: sí,
0: addicional, insisteixo, no estem parlant d'ingrés regular, sinó addicional, perquè tens un estadi amb més capacitat, més serveis, cobraràs més, tindràs altres ingressos, d'acord? Jo crec que aquesta temporada el Barça espera poder arribar al 220-230 milions, ¿vale? La qual cosa vol dir que quedarà amb els primers 100, pagarà 80-90 als creditors i tindrà uns 20 o 30 milions més addicionals
1: per quedar-se'ls.
0: Llavors, òbviament, això explica que Laporta estigui molt agressiu ja amb el tema dels fitxatges, perquè ja veu que els ingressos van molt bé. A més d'aquests ingressos del nou Camp Nou, el club, a més, té, com que esportivament ara el primer equip de futbol professional va força bé, el merchandising va molt bé, en fi, hi haurà un creixement notable de la facturació dels ingressos, i per tant, bueno, jo crec que el Barça està ja en fase d'haver superat el pitjor de la seva crisi financera que va caracteritzar l'anterior mandat d'en Laporta.
1: I aquesta ampliació de, per fer el, per acabar el projecte, que pot acostar-se als 2.000 milions, de quina manera incrementa els, el, o sigui, i canvia, sí, i canvia d'alguna manera les, figa, les normes establertes per Goldman Sachs?
0: No, no afecta, perquè ja quan van donar el crèdit ja estava clar que el Palau, el nou Palau Blaugrana, quedava fora d'aquest finançament, d'acord? Llavors, aquí ara el club ha de decidir, estan estudiant, hi ha dues possibilitats. Una és demanar un crèdit addicional com va, per fer com va fer, com ha fet en el Camp Nou, i hi ha una altra possibilitat, que és buscar algú que assumeixi el cost de la construcció i es recobri aquest cost de construcció amb els ingressos d'explotació pagant un cànon al club, no? Que seria una manera de que el club no incrementa el seu endeutament formal, perquè el deute l'assumeix directament el que construeix el Palau, però la renuncia a una part dels ingressos del nou Palau Blaugrana durant un temps, perquè aquests ingressos seran per finançar les obres que ha assumit el constructor o el soci industrial que es trigui, no? El club encara no ha dit què farà amb això. Però si sumem els 1.460 milions aproximadament, sí, de les obres de remodelació del Camp Nou, més el 400-500 que costarà el Palau Blaugrana, més alguna possible desviació que no s'ha de descartar en el propi Camp Nou, això ja ens porta molt per sobre dels 2.000 milions d'euros tot l'espai Blaugrana. Recordem que quan es va començar a parlar d'això es parlava de 500 milions aproximadament, si no recordo malament. O sigui, imaginem com acaba, que és abans de l'època del Laporta, vull dir... Ja,
1: sí, sí, no, però això projecte... Manel, és un clàssic. Tu vols fer, vols canviar un plat de dutxa i primer val un pressupost i quan acabes,
0: sí,
1: has pagat el doble.
0: Efectivament, sí. I recordem, de tota manera, que en Laporta va adjudicar, la Junta Directiva del Barça, presidida per en Laporta, va adjudicar les obres del Camp Nou a l'empresa turca Limak, perquè el seu cost no arribava als 1.000 milions d'euros, recordem-ho, eh?
1: Sí, sí.
0: I ara estem parlant de 1.460, més la possible desviació, que no està clara, jo no asseguro que es produeixi, els, diguem, els controls hores d'ara de l'execució d'obres no porten a concloure que hi haurà forçosament una desviació. Però, bueno, de moment, dels 960, estem parlant de 1.460. No? O sigui que aquella oferta que era imbatible, que era tan barata, que era tal, pues al final no ha estat tal, que era una mica el que tothom sospitava, no?
1: Doncs avui, com que estem pendent dels incendis, Manel, ho hem de deixar aquí. D'això un dia n'haurem d'aprofundir d'aquesta constructora, que, a més, pel que, en fi, pel que expliquen, va amenaçar d'arlentir, allò un clàssic, les obres si no s'incrementen, sigui, si no s'ampliava el cost d'aquestes obres, perquè, clar, no els hi arribava per acabar les obres. Això em recorda...
0: És un clàssic. És un clàssic.
1: Per això t'ho deia. Els que hem fet obres, en algun moment determinat, ja ens ho coneixem. Sí, que si els materials, que si el preu ha canviat, què ens hem d'explicar? Manel, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: A tu, espero que la propera vegada ho fem, com sempre...
1: T'espero aquí a l'estudi. Una abraçada ben forta.
0: Abraçada
1: són
0: forta,
1: les 6 i 8 minuts. Tot seguit... estem pendents d'aquesta compareixença de l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, per explicar aquests tres focs simultanis. Ho abordem d'aquí 2 minuts.

0: Les 6 de la tarda, 11 minuts. Com dèiem, estem esperant aquesta compareixença de l'inspector en cap dels bombers. De moment encara no la tenim. Aquí podem saludar a aquesta hora el Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: A veure, fes-nos un dibuix de com estan les coses, perquè pitjor no poden estar al territori català.
1: Clar, ara el problema és que hi ha diversos focs, ja ara els anirem repassant, cremant activament a diversos punts del país, força repartits. Hem d'estar pendents d'aquesta compareixença on parlaran justament d'aquesta simultaneïtat, però és que aquesta tarda s'ha complicat, més enllà dels principals focus que ja explicàvem, el de Sentmenat, el Vallès Occidental, el de Vilademuls, el Pla de l'Estany més petit aquest, i les tasques de control que es continuen fent a les Gavarres per l'incendi de la Bisbal d'Empordà. Ara hi ha dos focs nous, a la Noia i a la Noguera, també ho hem explicat. Repassem com estan repartits els operatius, els bombers, que estan fent mans i mànigues per estar tot arreu, segons el mateix cos. De fet, aquests tres incendis, el del Vallès Occidental, el de la Noia i el de la Noguera són els més importants a aquesta hora. El Vallès Occidental continua avançant aquest incendi que ha començat aquest migdia a Sentmenat. Aquí s'ha reforçat ara el dispositiu amb gairebé 200 efectius dels bombers i una setantena de dotacions, de les quals 12 són aèries. La principal prioritat és frenar l'incendi pel flanc esquerre perquè no avanci cap al cor del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l'Obac, una zona, un pulmó verd del centre de Catalunya, del Vallès. Segons acaben de dir els agents rurals, aquest incendi afecta provisionalment una superfície d'unes 35 hectàrees, de, sobretot zona forestal, una xifra que és encara relativament baixa, però són dades provisionals dels agents rurals que solen anar una mica més lents. Tot i això, es mantenen fins a 7 nuclis de població confinats, alguns dels quals són urbanitzacions. N'hi ha dos a Caldes de Montbui, són el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on justament per aquesta zona també s'ha confinat un càmping que es diu el Pasqualet, i també n'hi ha uns altres 5, Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu de Racó, Can Vinyals i el nord de Castellà del Vallès. Però a banda d'aquest incendi, els bombers, ho dèiem, també reparteixen en dos altres focs importants més. A l'Anoia, entre la Pobla de Claramunt i Carme, un altre foc també amenaça diversos municipis petits que s'han confinat. De fet, un nou és alert que ja s'ha enviat. Ha demanat l'ordre de confinament a unes 4.300 persones que viuen entre l'oest de la Pobla de Claramunt, l'oest de Capellades, a més de la Torre de Claramunt, Claramunt i les Garrigues. Són tot de nuclis petits, alguns pobles una mica més grans, en un foc que ara mateix hi treballen més d'una vintena de dotacions, de les quals dos són aèries. Un foc que estaria ara avançant també per aquestes condicions meteorològiques, que ara passarem. I finalment n'hem de dir un altre, a l'Artesa de Segre, a la Noguera, crema un altre foc, on de moment aquí no hi tenim ordres de confinament, però els bombers hi treballen amb gairebé 30 dotacions, de les quals 4 són aèries. També en aquí els bombers acaben d'informar que hi hauria focus secundaris per aquestes guspires que s'escapen amb el vent per l'aire. El que ens expliquen, hem parlat ara per telèfon amb els bombers, amb el servei de premsa, és que la principal dificultat és això, treballar de forma simultània en aquests focus, que són d'aquests tres importants, que els obliga a dividir recursos. Això, i que les condicions meteorològiques, a més, en plena onada de calor, tampoc acompanyen gens, oi, Nil Ferrés?
2: Sí, de fet, ara mateix a Sentmenat tenim una temperatura al voltant dels 35 graus, per tant, temperatura encara molt elevada, amb una humitat que precisament és molt baixa, al voltant del 20%, tot plegat amb vent del sud-sud-est, d'uns 14 km per hora de velocitat mitjana, però que al llarg de les properes hores doncs es pot incrementar, i de fet podem tenir cops d'entre 30 i 40 km per hora en els tres punts d'incendis que tenim ara mateix. A la zona de l'incendi de la Noia, entre el Carme i la Pobla de Claramunt, la temperatura encara es manté molt elevada, entre 36 i 37 graus, amb una humitat del 17%, un vent d'uns 20 km per hora. I el tercer incendi, a Artesa de Segre, tenim una temperatura al voltant dels 38-39 graus, també amb una humitat molt baixa del 20%. Per tant, males condicions meteorològiques enmig d'una onada de calor que tindrà el pic aquest dimecres i que s'allargarà com a mínim fins dijous o ben bé divendres.
1: I això, tot això, tampoc podem oblidar que durant la tarda encara hi ha desenes de dotacions que es mantenen al Baix Empordà, en aquest incendi de la Bisbal d'Empordà, que recordem, ha cremat més de 2.000 hectàrees aquest cap de setmana, un foc que ja està estabilitzat però no controlat, i les males condicions que ara ens explicaves, Nil, doncs podrien provocar alguna revifada. Ara podem anar al centre de comandament de Cerdanyola del Vallès amb el cap dels bombers, el senyor David Borrell. No, sembla que encara no els tenim, no? Encara estem pendents d'aquesta compareixença, que era, en teoria, a les 6.
0: Sí, però m'apunten que...
1: Podria ser breu.
0: Podria ser breu, però ara mateix encara no s'ha produït aquesta compareixença.
1: Sobretot han de parlar d'aquesta simultaneïtat, per això ho fan precisament des de Cerdanyola del Vallès, que és on tenen el comandament central dels bombers de la Generalitat. Recordem que hi ha aquests tres focs actius, el de Sentmenat, que de fet ara precisament via xarxes socials veiem unes imatges a peu de carretera, on diuen encara que es mantenen aquests focus secundaris i treballen això, insistim, una setantena de dotacions, una quinzena són aèries a Sentmenat. L'objectiu dels bombers, clar, era frenar aquest foc perquè no avanci cap a l'interior d'aquest parc natural de Sant Llorenç de Munt i Ubac. I aquests dos altres focus que han aparegut, a l'Anoia, entre Carme i la Pobla, és una zona també de difícil accés, de molta irregularitat, un focus que, en teoria, per imatges que he anat veient, s'ha anat estenent per aquests municipis i fins i tot podria arribar a baixar cap al nucli de Vilanova del Camí, que ja és un nucli més poblat, a la conca d'Òdena, i aquest últim foc que dèiem que crema a la Noguera, a la zona d'Artesa de Segre. Els tres estan actius i hem de veure com evoluciona.
0: Bé, mentre esperem aquesta conversa que m'apunten que agafa un retard considerable, tot i que se'ns havia apuntat a les 6, anem a repassar l'actualitat esportiva, que ve per una gran polèmica al voltant del que està en l'indult pel que fa a la sanció d'un jugador de la selecció nord-americana a petició del mateix Donald Trump, a Zeferino.
3: Sí, i confirmat per ell mateix. Ha sortit davant dels mitjans i ha dit sí, he demanat una revisió de la targeta vermella de Folarin Balogun, que és el davanter centre dels Estats Units, i sentirem el que ha dit el temps afegit, perquè realment el tall de veu és llarg, però
0: el podem escoltar, el podem escoltar ara?
3: Doncs el podem, si no et sap greu, si el busques...
0: No, home, ho dic perquè és, sense cap mena de dubte, l'impacte de...
3: Si busques Trump doblat...
0: D'aquesta tarda, recordem que amb el canvi horari, Donald Trump ha fet allò que fa cada migdia, que ha fet una compareixença de premsa a la Casa Blanca, i ha dit que efectivament que sí, que ell va considerar que
4: defensa
0: jo no...
4: Defensa-lo seu.
0: No era falta, sí, i li va no fer arribar falta a Zeferino i li va dir que la targeta havia de ser retirada.
4: Bé,
0: i el que ha fet la FIFA és retirar-la. El que passa que això portarà les seves conseqüències, com pot ser que l'equip de Bèlgica denunci aquest partit
3: l'impugni
0: i digui que aquest partit és il·legal.
3: I un enfrontament que ha provocat que la pròpia UEFA ha anat contra la FIFA.
0: Escoltem Donald Trump com ha confirmat que ell s'ha encarregat de treure-li la targeta
3: vermella
0: en aquest jugador.
5: So I saw the play.
6: Vaig veure la jugada i sóc una persona que estima els esports, que va ser un bon atleta i entenc els esports molt, molt bé. I allò no va ser falta, allò ni tan sols va ser falta. Allò van ser dos jugadors corrent a tota velocitat que van xocar l'un contra l'altre. L'àrbitre és una mica sospitós si comproves el seu passat. No vull dir això perquè no m'agrada crear controvèrsia, però molt sospitós. Va prendre una decisió que ningú es podia creure. Fins i tot els rivals deien, no, hem tingut sort. Uau, això és molt interessant. Mostren les imatges a càmera lenta i mai m'havia donat d'això. A càmera lenta és molt diferent, perquè agafes un petit quart de segon i veus que una mà toca un coll o veus alguna cosa. Mentre que quan ho veus a velocitat normal, semblen dos nois que van xocar, que és realment el que va passar. No va fer res de dolent, i és el nostre millor jugador o un dels nostres millors jugadors, un jugador clau. I li va ensenyar targeta vermella. No sabia què significava, no pensava que signifiqués gran cosa. Després vaig començar a sentir que això vol dir que no pots jugar al pròxim partit. Vaig dir, caram, et treuen el teu millor jugador o gairebé? Et diuen que no pots jugar. Això és molt injust. Una cosa és sancionar algú pel partit, però com el sanciones per un partit que encara no s'ha jugat? És molt injust, això no es pot fer. Així que sí, vaig demanar una revisió a la FIFA.
5: Yes, I asked for a review by FIFA.
3: Contradient al principi del futbol que un jugador expulsat no pot jugar al següent partit. És a dir, organitzes un Mundial i no saps que una vermella implica sanció pel proper partit.
0: Doncs aquest és el Mundial. Aquest és el Mundial que tenim als Estats Units. Com deies, polèmica a nivell mundial perquè fa aquesta decisió del món del futbol i de la FIFA.
3: Sí, la FIFA, que a més la UEFA ha anat en contra de la FIFA, que la Federació Belga ha anunciat que impugnarà el partit, i bé, això és a les 2 del matí. No sé si teníeu pensat quedar-vos desperts, però com a mínim ja hi ha un petit al·licient per quedar-s'hi. I per tancar el tema dels esports, que sapigueu, bueno, si no ho sabeu, us ho recordo, a les 9, Portugal Portugal a Espanya, partides de vuitens de final, un Lamine contra Cristiano, i precisament la pregunta del dia avui va d'això, els stories d'Instagram. He vist bastanta unanimitat, però per si de cas hem de fer, per veure si hi ha algú que s'anima a votar.
0: Que Marta Cailà faci la comptabilitat de com està la pregunta a aquesta hora. Marta, bona tarda.
4: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Veure,
4: un segon que ho estic obrint.
3: La pregunta és, què celebraràs més? Què celebraràs més?
4: Aviam.
3: Un gol de Lamine o un gol de Cristiano?
4: Ara mateix, un 83% de les persones que han participat en aquesta enquesta, 83%, diuen un gol de Lamine.
0: De ponyo! Bé, pel que fa a les... gràcies, Arnau. Pel que fa a les mesures cautelars que parlàvem fa moment amb Manel Pérez, del jutge Peinado, el jutge que ha agafat el relleu, li ha negat a Begoña Gómez el permís per viatjar amb Pedro Sánchez a Turquia, però, en canvi, sí que deixa viatjar a Begoña Gómez a Londres per la graduació de la seva filla. Aquesta és una notícia d'última hora que acabem de saber. Fem una pausa d'un minut i Rocco Essenhauser, que ja ens acompanya. Què tal, Rocco?
7: Bona tarda, company.
0: Bona tarda.
8: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamars...
9: Un moment. Si no hi ha la espanyola,
10: no hi ha aperitiu.
11: És la espanyola, una aceituna com a ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
12: Versió RAC 1.
13: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivian Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
14: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
15: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
16: Aquest agost, deixa't portar per la màgia del ballet més estimat de tots els temps. El ballet de Kif torna al Teatre Tívoli amb el Llac dels Cignes. Del 18 al 30 d'agost, emociona't amb la bellesa i l'encant d'un clàssic universal. El Llac dels Cignes, el Teatre Tívoli. Entrada ja a la venda a balanyaenviu.com.
17: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
18: És passar corrent davant la Sagrada Família.
17: És sentir la brisa del Mediterrani.
18: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
17: És monumental.
18: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
17: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
18: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
12: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.

0: Va, anem a posar la tele, ho farem amb Rocco Eisenhauser. Rocco, bona tarda.
1: Bona tarda, companys. Home, la veritat que el cap de setmana poca cosa ha hagut, perquè sí que és veritat que ha sigut tot incendis. Haig de dir una cosa. Felicitar a TV3 per la cobertura de l'incendi, dels incendis que ha hagut, perquè, de veritat, han aixecat la graella i s'hi han posat, i això s'ha de dir. La 2K també ha fet una programació especial i ha dedicat part de la seva desconnexió amb el tema del foc, així que...
2: Això és lògic.
1: Bueno, però ho hem de dir. Escolta'm, quan es queixen a vegades que els hi fotem canya, doncs TV3 s'ha bolcat al 100% amb els focs.
3: És la meva.
1: I s'ha de dir, Mira, de Televisió Espanyola, dir-te que... Dani Martínez, que va a Movistar, ara va a 4, ara qui va per aquí per allà, tota l'estona el van fitxant i va deixant els programes.
2: Però
1: i
2: qui és aquest?
1: No, porta tota la vida a la tele. Farà un programa de Televisió Espanyola que el gravaran des de Sant Cugat tot l'estiu. Preparen un programa que es diu... A mi m'agrada molt el format. Es diu Hitster, atenció, i es tracta... de fer, és un joc de grans èxits musical, en la que reuneix a tota la família. I el tema és col·locar les cançons per ordre d'any d'èxit. És a dir...
4: Que difícil.
1: No, perdona, Madonna. Music és abans que Like a Prayer? No. És que el Toni té
4: domina,
1: molt de bagatge.
4: El Toni domina. Tu, Toni, podries presentar.
0: Like a Prayer és abans que Music.
1: I Like a Prayer és abans que True Blue?
0: Like a Prayer abans que True... No, jo crec que sí.
1: Sí?
0: Bueno, és que m'estan fent senyals de que m'estic equivocant, clar, ja m'he perdut. Potser sí, no ho sé.
4: És que és difícil.
0: Jo hauria dit que Like a Prayer era abans que Music.
1: Music.
0: Crec jo.
1: Sí, efectivament, és així. Perquè jo ho conec, recordo que Like a Prayer és de l'any 80...
0: Que estaven dient que no.
1: 86, 87, i Music és molt més tard.
0: Doncs que em diuen que no.
1: Sí. I True Blue?
0: True Blue abans que...
1: Que Like a Prayer?
0: Això no t'ho sé dir.
1: Doncs sí, també. Perquè és del àlbum aquell del Papa Don't
0: Preach. Però això és el que diu la Marta Gailà, és molt complicat, això.
1: Això és un concurs. És un concurs.
4: Ni boja em presento un concurs d'aquests.
0: Quan ho fan, això?
1: Això ho graven a Sant Cugat al llarg d'aquest mes de juliol, el plató 6, el plató on estava el Marc Giró fent el programa.
4: I s'emet quan?
1: I s'emet, bueno, el tindrà a la nevera per emetre quan Televisió Espanyola l'obri.
0: Però això està bé,
1: Això està bé.
0: Però això és a 2CAT o és per...
1: No, això és la U. Això és la U.
0: Per tant, és producció d'àmbit...
1: nacional. Estatal. Nacional. I es grava a Barcelona. Per cert, el Ramon Pellicer, que ja tenim notícies, perquè jo estava...
3: Ah, sí? Que fa molt temps que no surt, ara.
1: Ramon, on estàs?
0: No, home, que va fer la marató.
1: Bueno, per l'amor de Déu.
3: Sí, però no surt cada setmana.
0: No, perdona, a veure, la marató s'ha de preparar ben preparada.
1: No, però
4: la preparen durant mesos, eh?
0: Sí, però... Mesos i mesos,
1: sí, però ja un cop que s'ha d'acabar la marató ja està.
2: Bueno,
1: sí.
2: Però fa entrevistes...
3: Sí que és veritat, les sàvies.
1: Ara sàvies. 33. Bé, doncs el Ramon Pellicer li finalment tindrà el seu programa de contingut social, que ja vam avançar en la versió que... De fet, vaig estar parlant amb ell el dia de la marató, me'l vaig trobar, a la presentació de la marató, me'l vaig trobar i vaig dir, estic preparant un programa que anirà per començar l'any. Res.
3: Oh.
1: Per la primavera? Tampoc. No. Per l'estiu? Tampoc.
5: No.
1: Finalment, li han donat per la tardor. Però, clar, li han donat pels diumenges a la nit. Jo, Ramon, diumenges a la nit, TV3 està una mica fluixa. Jo crec que...
0: Bueno, però per això li donen...
4: Per reflotar-ho.
0: Per
1: sabia la resposta.
0: Una injecció.
1: Sabia la teva resposta.
0: Clar.
1: Fluixeta, els diumenges a TV3. La graella del diumenge està fluixeta. Pateixen molt els diumenges. Jo recordo un programa que feia fa molts anys a TV3, que ens van passar diumenge i vaig dir, morirem. Efectivament, vam morir. Diumenge és un dia maleït. No em diguis on preguntes.
0: No, perquè...
1: La gent de coses socials.
0: No,
1: un diumenge perquè, a la nit...
0: No. El diumenge a la nit a TV3 és el 30 minuts.
1: Sí,
0: i
1: ja
0: un
1: està.
0: Cop s'acaba el 30 minuts, la gent ja es prepara la cartera i els dònuts pel dia següent. Hi ha uns nervis.
1: I hi ha gent que es dutxa abans, el diumenge a la nit, per no dutxar-se pel matí.
0: Per no dutxar-se tota la setmana. Es dutxa el diumenge.
2: Un cop al mes.
0: No, però sí que...
4: Ai, calli.
0: Això és per fer un estudi sociològic. Tu, quan acaba el diumenge al migdia, quan acaba, ja són després de la migdiada, sí. ja hi ha un punt de neguit. Ja veus que hi ha un punt de nerviosisme.
1: Sí.
0: I aquest nerviosisme es va accelerant i aleshores, tan bon punt arriba el TN Vespre, ja el neguit, els nervis a les cases és... renten les dents a la canalla, corre, cada mai a escola.
4: Corre.
0: I aleshores el que és els adults... ens quedem allò, intentant aprofitar al màxim el, sí. el que... I llavors, o et tires per... O sigui, dius, aprofitem les últimes hores del cap de setmana.
1: Sí.
0: O et llences en una sèrie, o poses alguna cosa que t'interessi molt, perquè si no, per veure segons què...
1: Però creus que hi ha una alegria de que comença
0: diumenge,
1: el dilluns?
0: Diumenge,
1: no.
4: No, diumenge hi ha més aviat un mal humor.
0: No, hi ha una tristor total. Sí. Per això dic que el Pellicer no sé què farà, però que faci alguna cosa que animi la parròquia.
4: Què farà?
0: Per exemple, una cosa que va animar la parròquia, però que no es va entendre, va ser el programa de la Viviana Vallvé.
1: Home,
3: sí.
1: Toni, per favor.
0: El bestial va sacsejar i et donava, almenys te n'anaves al llit, no, home, és veritat.
1: El joc de cadires,
0: alegria,
1: el joc de cadires va ser terrible.
0: Segons quin espessor facis, ara, compte, eh?
4: A veure, sí, perquè... què farà el Pellicer?
1: No, un programa social.
4: Però social, entrevistes o reportatges?
1: Bueno,
4: o...
1: una barreja, entrevistes, reportatges, serà una mica d'actualitat.
2: Jo estic molt animat,
1: t'ho tinc claríssim, diu menys Ramon, estàs...
0: Diumenge és difícil.
1: Estàs per
0: bueno,
1: morir,
0: però el Ramon, un aplaudiment pel Ramon.
2: Sí. Ho aixecarà. Va entrevistar la Marta Passarrodona.
3: Sí, que me la vaig trobar l'altre dia al tren. Al costat meu estava.
4: Vostè, se la va trobar?
3: Sí,
2: una enamorada d'ell.
3: No li vaig dir res, anava amb una crossa.
0: I també va venir aquí amb
3: el Marc Giró.
0: A veure, perdoneu, perquè crec que ara hi hauria compareixença del cap de bombers.
4: El David Borrell.
0: Sí, sempre doncs em toca el anem a escoltar.
5: Llavors els podem atendre des de terra, el mitjà aeri sempre va molt bé. Per donar-nos temps als que estem a terra...
0: O no és aquesta la compareixença.
5: Aquestes coses va de minuts, doncs ara no ho tindrem, però és que tenim ara necessitats com a país, que estan ara fora d'aquí, i aquí estem en una fase bona de l'incendi, per lo que era, però que necessita una mica més. Necessita treballar-se una mica més del que podem treballar ara, tot i que estarem treballant tota la nit amb les dotacions i intentant buscar el poder donar aquest incendi per controlar el que us deia. Necessitem treure'ns aquest incendi de sobre per atendre el que vingui. Doncs ja està aquí el que vingui.
6: El que fa és no anar tan ràpids, però no ens fa fer passos enrere.
5: No, aquí no hi ha passos enrere mai. O sigui, el que passa és que l'incendi té vida pròpia. Un incendi es pot tornar a revifar i donar-te pues, nova feina. Els incendis tenen entitats, diguéssim, no? Sempre com parlem de tu a tu amb l'incendi, no? Et guanyem uns, guanyes tu, i l'incendi és viu. No, ell també respira i, clar, amb aquestes calorades, aquí, per sort, no ens ha fet vent, però fora d'aquí està fent una mica més del compte, i això és el que ha fet que, no sé, ara mirava el perímetre del centre d'incendi de la Nord i és una línia recta, vol dir que està fent vent. Bueno, doncs hem d'atendre-ho tot.
7: Aquestes represes són represes que salten al perímetre de l'incendi?
5: N'hi ha que sí, n'hi ha que no. Aquí també tingueu en compte que el segon terç del flanc dret va quedar una illa verda molt gran, que és quan gira la marinada, d'alguna manera va deixar cremar un incendi, va fer com dos llengües molt grans, que es van tornar a unir a la nit quan va fer tramuntana, però aquí ha quedat una illa molt i molt gran, que també hem d'atendre la part interior de l'illa. Normalment només mirem perímetre exterior de l'incendi, però aquí hem d'atendre aquesta part interior, perquè és tan gran que si això refés, segur que els focus secundaris tindrien la capacitat de saltar el que ja està cremat. Per tant, és com una feina doble, estàs a dintre i a fora. Aquí vam tenir un focus secundari molt gran que ens va donar molt pel sac en les urbanitzacions.
0: De moment, l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, parlant de l'incendi de les Gavarres.
5: Vam tenir aquesta illa que estem treballant. És una mica més de feina.
7: I entenc que a part del cap també es preocupa els altres que ens deies, no?
5: Sí, tot aquell primer terç de flanc esquerre, que ara quan estàvem revisant vehicles per poder enviar vehicles als altres incendis, el cap de sector ens ha dit, ostres, no en traieu res d'aquí, que aquí hi ha molta feina, és aquella part inestable, aquella barrancada que us he dit aquest dematí, i estem allà. Però és que jo he parlat de punts i podria haver parlat de zones, perquè són trossos.
0: No estem escoltant a David Borrell, sinó que és Ferran García, sotinspector dels bombers.
7: Que avui no el podeu donar per controlat.
5: Demà... Sap greu per la gent que no tindrem el control d'accessos. Seguirem a través de Mossos podent acompanyar les persones que tenen animals, a persones que tinguin medicació, però és entrar i sortir. No podem garantir, no volem que hi hagi gent a dintre i torni a engegar-se això, i més veient com estan respirant els altres incendis, i per tant mantindrem aquesta estabilització, que és allò que us deia, no? Que amb els que som aquí creiem que ens ho podem fer, però vol dir que l'incendi pot engegar-se i, per tant, no hem de patir per la gent ni posar més risc a la zona.
7: Però demà tampoc tenim cap seguretat que es pugui donar per controlat.
5: No, o sigui, ja us he dit, els incendis són ells els que ens han de deixar controlar-lo, a base de la feina que estem fent, però avui, aquesta tarda, hem tingut moltes represes petites, que les hem anat atenent. Bueno, mentre gratàvem perímetre, també teníem represes. Aquest joc de, si en tenim poques represes, podem gratar més perímetre. Llavors és un equilibri, som els que som. Llavors, en el moment que són represes, allò, ara ens hem d'anar tots a la represa. Vinga, ja està, tornem-hi, vinga, doncs seguim rascant. I aquesta tarda hem tingut moltes represes en l'incendi.
8: Com es preveu les pròximes hores, perquè fa vent, calor...
5: Aquí, el mateix pronòstic, ¿vale? Aquí no tindrem una situació de vent, la marinada ha sigut no massa important, hi ha hagut vent, però no perquè patíssim molt, aquí, ¿vale? I en els altres incendis he estat aquí centrat, no en tinc ni idea. Però veient el perímetre d'un d'ells, allà fa vent segur. O sigui, aquell perímetre tan allargassat no el tens si no fa vent.
8: Les temperatures baixaran una mica, no?
5: Baixaran una miqueta, però amb la idea de pujar fins dijous moltíssim. O sigui, per tant, és allò, una mica d'aigua per tenir molta set demà. Saps què vull dir? Que no... Les temperatures van a l'alça fins dijous. Tenim una onada de calor, que l'única cosa bona que té a casa nostra ara, que a casa nostra vull dir en aquesta regió, és que sembla que no hi haurà tant de vent com sí que està vent en les altres regions, també s'ha de dir. ¿Vale? Llavors hem de mirar, això, la meteo és molt capritxosa, aquesta escalfor tan bèstia també provoca moviments d'aire entre zones, i aquests moviments d'aire són els que, si tenim la mala sort que hi hagi una ignició, ens poden fer créixer un incendi. Val?
8: Novembre acabat?
5: Super.
0: Doncs el que ha succeït és que en la roda de premsa de l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, encara no s'ha produït la que s'ha fet de manera improvisada, i aquí és on ens hem agafat a través del so que ens arribava des del pavelló de la Bisbal de l'Empordà, és la del Ferran García, que és sotinspector dels bombers a la regió d'emergències de Girona, on... ha estat, podríem dir, no molt optimista de cara a les properes 24 hores que el foc estigui controlat a les Gavarres. És més, ha parlat de la possibilitat de diferents represes i que moltes de les persones que han estat evacuades a dia d'avui, demà, és a dir, en les properes hores, no hi podran tornar. Per tant, la informació que us hem ofert i que hem escoltat és les explicacions, com dèiem... allò d'una manera improvisada, en un moment, en fi, on ha atès els mitjans, de Ferran García parlant d'aquest incendi de les Gavarres. Seguim esperant la roda de premsa de l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat per parlar dels altres incendis simultanis que tenim ara mateix a Catalunya. A tot això, també tenim roda de premsa del ministre d'Interior francès a la Catalunya Nord. No sé si podem escoltar a través del canal 24 Hores...
9: un incendi que va començar dissabte i tenim aquí els diferents representants dels serveis d'emergència. Estem des de dissabte lluitant contra aquest incendi que ja ha recorregut a milers d'hectàrees. Hi ha 800 bombers i la meitat són bombers que venen de la zona local i altres que venen d'altres departaments. També militars de la seguretat civil i també militars que han vingut a reforçar. Per tant, tenim molts efectius desplegats amb també un contingent de romanesos que també han vingut a reforçar-nos. També tenim mitjans aeris molt importants desplegats. De fet, tenim 7 amb 7 avions i 4 helicòpters, 2 Dash, i tenim també helicòpters que són bombarders d'aigua, 2 que són nacionals i 2 que han estat posats a disposició pel departament. A partir de demà tindrem també el reforç de 8 avions bombarders d'aigua, dels quals 6 provenen del mecanisme de solidaritat i cooperació de la Unió Europea. sis que vindran de Xipre, de l'estat espanyol i també de Suècia. I també tindrem dos tractors suplementaris, la qual cosa suposa 3.500 litres, 8 avions, és a dir, 4 Canadair suplementaris. Per tant, aquests són els equips que utilitzarem per lluitar contra l'incendi, perquè l'incendi, ara mateix que estem parlant, no està estabilitzat, és a dir, que és un incendi que continua avançant sobre el flanc, la vessant esquerra i també el flanc dret. El senyor director i el senyor prefecte m'han dit que el flanc dret és el més perillós, ja que amenaça diferents nuclis urbans, sobretot a la zona d'Illa, en francès Île-sur-Tête. Per tant, el flanc dret, en tot el que seria aquesta zona i aquests municipis, tenim diferents habitatges que estan en risc.
0: Estem escoltant a Laurent Núñez, que és ministre d'Interior francès, que està explicant que el foc tampoc està controlat a la Catalunya Nord i està fent una relació de tots els mitjans que s'incorporen demà per intentar apagar aquest foc.
9: Hem evacuat habitants d'aquesta zona, que es troba fonamentalment al peu del massís dels Aspres. Aquí és on s'han de protegir els habitatges. I nosaltres també desitgem que aquest foc no arribi al massís dels Aspres i acabi desembocant el que ja vam tenir el 1996, és a dir, 7.000 hectàrees que van quedar reduïdes a cendres. Per tant, aquest és el punt de concentració dels bombers i dels mitjans aeris. El que també m'agradaria dir és que m'acompanyen aquí la presidenta del Consell Regional d'Occitània, la presidenta del Consell Regional Departamental. També tenim el senyor senador, la senyora senadora, el senyor...
0: Doncs aquesta és la roda de premsa que està oferint ara mateix en directe al 3CAT Info i a la que ens hem agafat informació sobre, com dèiem, l'incendi de la Catalunya Nord. Per tant, en un moment, Marta Gailà, hem escoltat les reflexions de Ferran García, sotinspector dels bombers a la regió d'emergències de Girona.
4: Sobre les Gavarres.
0: Sobre l'incendi de les Gavarres, que quan apuntava que estava a punt de ser controlat per les revifalles d'aquesta tarda, no ho està, és a dir, que s'ha de mantenir un control estricte i que moltes persones encara hauran de passar la nit fora de casa. I ara escoltàvem també la roda de premsa del ministre d'Interior francès. Com dèiem, ens ha generat un punt de confusió perquè creiem que era la roda de premsa de l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, perquè recordem que tenim de 3 a 4 incendis simultanis.
4: Efectivament.
0: Per tant, els que els podem repassar ara mateix, Marta, els que tenim en el territori català.
4: Efectivament, són l'incendi de Sentmenat Caldes de Montbuí, amb 35 hectàrees cremades. Aquí hi ha confinades 7 urbanitzacions i nuclis, així com al nord de Castellà del Vallès, i han hagut de desallotjar el càmping del Pasqualet. Aquí l'incendi hauria començat per una retroexcavadora per causes que es desconeixen. Després hi ha un incendi entre Carme i la Pobla de Claramunt a l'Anoia, que ha començat a 4:45 de la tarda. Allà hi treballen 23 camions i 3 helicòpters i estan concentrant els esforços al flanc esquerre de l'incendi. S'ha enviat una alerta als mòbils pel confinament, una alerta que ha arribat a 4.300 persones de la zona sud-oest de la Pobla de Claramunt, a la urbanització de les Garrigues, la Torre de Claramunt i a la zona oest del nucli de Capellades. I el tercer incendi és el d'Artesa de Segre. L'avís s'ha rebut a prop de 4:45 de la tarda amb 25 camions i 4 helicòpters. El flanc dret és el motor del foc i el cap de l'incendi ha creat diversos focus secundaris. Per tant, aquests són els tres focs que cremen a banda del de les Gavarres.
0: Doncs, amb el permís del que està passant al territori, reprenem el fil que ens... Disculpa, Rocco, no, però...
1: Deixa'm comentar-te una cosa.
0: L'actualitat mana i estem, tal com deies, estem explicant als oients tot el que ha anat esdevenint durant aquesta tarda.
1: Deixa'm comentar-te una història que ha passat pel on visc jo. Portem 4 dies que se'n va la llum. De sobte, però no del tot, sinó part de la casa.
10: Llavors hi ha coses...
1: Com part de la casa? Hi ha el frigorífic que no funciona, pot ser la tele que funciona, una fase de la casa sí, desapareix.
2: Queda allò com una llum...
1: Exacte.
0: Ho vaig viure fa 4 o 5 mesos.
1: Bueno, doncs, molt bé. Dimecres, dijous, dimecres per la nit, a l'una de matinada va arribar la llum, i de sobte estaves dormint i tot sencer.
0: Però heu trucat a la companyia?
1: Sí. Ah, val. I dissabte va tornar a passar el mateix. I me'ls trobo a baix, al cantonar, que hi havia allà una caixa, i vaig cap allà i els dic, escolta'm, dic, què cony està passant? Per què se'n va la llum constantment? Diu, què està passant? Doncs estem apagant focs per tot arreu. Tots els fusibles van saltant, perquè hi ha un consum de llum excessiu a tot arreu. La gent s'està comprant aires acondicionats, estan canviant el gas de les cuines per plaques d'inducció, la qual cosa va amb llum, i la inversió del cablejat no s'ha fet en 20-25 anys. I va saltant tot.
2: Ah, i tothom xupa.
1: I es va cremant els fusibles.
2: No arriba, tothom xupa.
1: Es va cremant els fusibles, i així portem. Ah, i dic, i això és normal? Dic, no és normal. I aquí s'ha d'apretar. La gent ha de trucar i queixar-se a Endesa, i l'Ajuntament també ha de fer la seva feina. Ah, perquè ens trobarem que un dia... Què va passar a Hospitalet, la setmana passada?
2: Justa.
1: Què va passar?
0: Bueno,
1: Què era?
0: No.
1: Què pensàveu que era?
2: El Franquès es va quedar sense la nevera. Res.
0: El Franquès es va quedar... em sembla que van ser 24 hores llargues, però el més gros que va explicar el Xavi Franquès és que va venir el camió...
10: El generador.
0: I va petar.
10: Va explotar el generador.
0: Va explotar el generador.
4: A prop de casa seva,
1: Doncs aquests tècnics em van dir, no donem abast, ara hem d'anar a Hospitalet, ara anem aquí, anem allà, anem canviant fusibles, perquè és un constant... I clar, i no s'ha fet la inversió que hauria de fer-se en el cablejat de Barcelona.
10: De Barcelona i de molta població, que jo també me trobo con problema.
1: Ah, vostè també té problemes?
10: I truco i me diuen que està tot normal. I està el voltatge massa alt i me va frevillint els electrodomèstics. Totes les plaques electròniques se me cremen.
2: Tothom xupa.
10: I lo d'Endesa me diuen que és normal.
0: Què passa d'ell, vostè, i el xupar?
1: Vigila que no t'arribi allà a la Gran Via, que pot arribar.
0: No, sí, em va passar fa 3 o 4... Però això em va passar fa 4, 3 o 4 mesos i vaig trucar a la companyia. I tot i que era una mica caòtic l'explicació de la companyia, sí que em van confirmar que hi havia una avaria i l'avaria va durar 2 o 3 dies i era això que deies, que una part del pis hi havia llum, una altra no, una altra feia pampallugues, una altra funcionava, l'altra no funcionava, i era un problema de d'una de les caixes aquestes.
1: Els fusibles peten...
0: Vale, pues era un canvió
1: I jo li vaig dir a aquest home, i no podeu posar un fusible més fort? Diu, no, perquè llavors cremem el fil, els cables. Cremem els cables. Total, que el que s'ha de fer és obrir el carrer i canviar...
2: No, i hasta els cables de les cases. Hasta els cables de les cases.
1: Bé, escolta'm, doncs, mira, em va molt bé perquè vaig estar repassant el programa de No se n'ha parlat prou, que presenta la Rossell a la 2CAT, i que parlaven sobre la gent que vol fer vacances.
0: La Rossell. És que ara m'has dit Rossell.
1: Ha dit Rossell, no, Rossell, Laura Rossell.
0: Marina Rossell.
1: La Laura Rossell.
2: La gavina al cap.
1: La Rossell. Va fer dijous un programa, home, que és... Fas vacances i et quedes allà on vius, val la pena, gaudeixes? És a dir, tu quedaries un mes a Barcelona gaudint de les teves vacances?
0: Jo?
1: O diries, no puc, aquí no aguanto, haig de fotre el camp?
0: Depèn,
2: sí.
1: Tu t'estaries totes les vacances,
0: jo,
1: després d'estar tot l'any vivint a Barcelona?
0: Bueno, per què no? Sí. És més, el mes d'agost és quan s'està millor a Barcelona.
1: Oh, no. Fa 20 anys, sí, però ara, Toni...
0: No, perdona, mira...
2: No.
1: Jo recordo
0: fa calor, te'n vas al cine, te'n vas al teatre...
1: Te'n vas al Corte Inglés...
2: Refugis climàtics.
0: Aneu a les zones d'estiueig, no? És que aquí l'Àlex... No, Àlex, perdona. Aneu a la zona... A veure, a quins llocs...
2: Que ja va estar negre...
0: Vés a l'apartament, quin aire condicionat tens? No tens aire condicionat?
11: Jo sí que en tinc.
4: Els apartaments de la costa no...
0: Perdona, els apartaments de la costa, la gran majoria no tenen aire condicionat.
11: Com cada vegada més, eh?
0: No, però
11: hi ha una humitat.
0: Però és igual. És a dir, aquí tens... Vas al restaurant... Pots anar al restaurant. No estan plens a vessar.
4: Deu estar més buida la ciutat, clar.
0: Pots aparcar on vulguis.
1: La part alta de Barcelona està més buida, però la part de Gran Via...
0: Bueno, perquè hi ha la zona turística.
1: Aragó, cap a baix...
11: Ai, Rocco, bebe agua. Bebe agua, que tiene la garganta tonta.
0: Jo, sí, o sigui, el problema que té quedar-te... Què, hi ha un debat? Pues posa...
1: Sí, la Patrícia Plaja.
0: És un bon debat.
1: La Laura Fa, estava la Laura Fa. Ah. Estava el Cristina...
0: La Laura Fa m'estranya.
1: Sí, sí. Va dir
2: no
1: que...
2: No la veig mai.
0: Ara m'has dit sorprès. Que
1: la Laura Fa estava en el debat i a més va dir que no aneu a Bali. És horrorós, a Bali. És horrorós.
0: Senyal que hi ha anat.
1: Sí, però la Patrícia Plaja va explicar això.
12: Sense viatjar.
13: Què dius?
12: Sí? Home, jo sóc de Begur.
4: Ah, bueno, clar, tu tens un privilegi,
12: no també. Necessites, o molta gent no necessita moure's, al contrari, o sigui, és el lloc paradisíac per fer vacances.
4: Que per molta gent és el seu destí de vacances.
12: El seu destí de vacances, llavors, ostres, el que dèiem, no?, a un ritme absolutament diferent, una època en la que pots aprofitar per fer-ho tot, els dies són més llargs. Aquest també és veritat que a vegades, per anar segons a on, de quina manera, a Barcelona... I ja sé que és un tòpic, però què bé si està al mes d'agost, perquè sí que hi ha
13: usos... L'has clavat,
12: no, és que realment...
13: És que és així.
12: Jo que vaig agafes la moto i dius, mare meva, o sigui, puc fer tot el carrer a goma els semàfors sincronitzats perquè no m'aturo. Sí. Vaig a llocs que normalment està ple i ara no hi ha gent, llavors... Ostres, també, això també són vacances, no?
2: Al carrer Aragó, els semàfors ja no estan sincronitzats.
0: No, ara sí, sí que ho estan.
2: Els han tornat a sincronitzar?
0: Sí, sí, sí, no, li he de... Cada cosa, les coses s'han de... Les coses
1: s'han sincronitzat.
2: Si ho han tornat a arreglar,
0: perquè jo quan torno els dies que torno de la, de la costa...
2: Ho han arreglat.
0: No, quan arribes, sí. Home, el que passa que potser tenen una durada més curta, però sí que estan sincronitzats.
1: Estan sincronitzats, però, sí.
2: Ho han de sincronitzar quan hi havia la clau.
0: La Colau. És que ara ja, ja no hi ha la Colau, hi ha una altra gent que suposo que té un altre criteri, i aleshores el criteri és el que en el seu dia va marcar l'Ajuntament de Maragall.
1: És el criteri que del seny, jo crec.
0: Bueno,
1: perquè no pots, si no pots tenir el carrer Aragó constantment en vermell.
0: No, perquè aleshores generes més contaminació. Ara. Aquesta discussió, com que ja l'he tingut 300 vegades, i sempre hi ha el llastet que vol tenir raó, doncs ja no penso perdre el temps.
1: I, en aquest programa em va cridar l'atenció que, jo no sabia, però el Cristian Escrivà...
0: Sí.
1: Tenia, en el seu temps passat,
0: sí,
1: molt mala llet.
13: Mala hòstia, sí, tenia mala hòstia.
1: Fotia uns crits i va trobar la solució.
0: Ah?
1: Escolta, Toni.
0: A veure.
14: Jo no diferencio massa el que són vacances de lo que és la feina, perquè al final jo treballo amb el meu hobby. A mi quan em diuen, no, a veure, desconnecta. Desconnecta, perquè tinc que desconnectar.
4: Tu passes bé a la feina?
14: Molt, molt. A veure, hi ha moments que no. Hi ha moments que no, no? Perquè el de la creativitat està molt bé quan ningú et pressiona, no? Però quan tens que entregar un disseny, un pressupost, una feina, saps allò, el dia que es casa algú, no li pots dir allò, bueno, ja... M'entens? Llavors, jo, per exemple, el que també faig molt és meditar. O sigui, jo practico molta meditació, no?
4: Ah, sí?
14: Sí. I la meditació t'ajuda a portar un equilibri. Ets com, saps aquestes barques de pesca que tenen aquest motoret dièsel que van fent?
4: Xup-xup. La menorquina, no?
14: Mira, jo abans era una persona que m'enfadava molt, no? M'enfadava molt. Qualsevol cosa sortia d'una manera que jo no preveia i m'enfadava. I a l'enfadar-se crema molta gasolina, és com un cotxe. Jo arribava les dues del migdia i estava fet caldo.
4: Perquè t'havies enfadat moltes vegades.
14: Sí, no, a vegades només amb dues, però intenses, no? Jo, uf.
2: Fixa't.
1: El ioga, tu.
0: Ja m'ho diuen a casa,
13: Sí, la meditació.
0: Sí, ja t'ho diuen, eh? Meditació i com es diu allò?
13: Mindfulness.
0: Mindfulness i funness o funness.
13: I el tai chi.
0: Jo soc més de Luis de Funes, però mindfulness
4: no et va tot
0: i poder coses. Però sí, són molt pesats molt pesat amb aquest tipus.
1: Bé, escolta'm, abans que m'acomiadis, i una pregunta per li faig a vostès.
2: Digui'm vostè.
1: Què vols? A veure, es pot... Aquest tema crea polèmica, Pot ser independent, ser independent...
10: Independentista?
1: Sí, sí.
0: Però tot això és del programa.
1: Sí, sí. No, ara canviem de programa.
0: Ah, ja.
4: Sí. Ara canviem de programa.
0: Ja hem acabat. Sí que dona el programa.
1: No, ja hem acabat.
4: Quants temes, no?
1: No, canviem. Pot ser independent, però al mateix temps anar amb la Roja?
2: No.
10: No.
1: Ui, vostè s'ho ha pensat.
10: No.
4: Sí que ha dubtat,
0: A veure, perdoneu, però ara sí que obrim línies amb Bellaterra i amb la consellera Núria Parlon, que atén els mitjans. Està preparada i a punt. Està des de la seu dels bombers del centre operatiu dels bombers de Bellaterra. Està esperant, suposo que li diguin que estem tots connectats.
15: Utilitzem informació des del centre de comandament avançat del centre del complex de bombers aquí a Bellaterra. Estic acompanyada de la directora de la Direcció de Protecció Civil, Extinció d'Incendis i Salvament, i del cap de bombers. Venim d'un incendi molt complicat durant tot el cap de setmana que es va produir a la Bisbal d'Empordà, on encara hi estem treballant amb un 6,3, però encara tenim feina i no està encara controlat. I durant tot el dia d'avui, durant la greu onada de calor calor extrema i risc d'incendi també extrem. Estem treballant en tres incendis que estan actius, que ens preocupen, especialment ens preocupa l'incendi de Sentmenat. Com bé sàvem, hem fet diferents ordres de confinament a urbanitzacions que afecten al propi municipi de Sentmenat, també al municipi de Caldes de Montbui i també al municipi de Castellà del Vallès. Llavors hem fet unes ordres de confinament, que és l'eina amb la qual Bombers treballa per protegir la població, i llavors es demana que les persones es confinin a les cases, doncs, per evitar danys i riscos sobre les persones. Això pel que fa referència a l'incendi de Sentmenat, que està actiu i ens està donant molta feina. Estem treballant amb un total d'una dotació de 200 bombers aproximadament i un total de 12 vehicles aeris. És un incendi que ara mateix estem treballant sobre 30-40 hectàrees i que té un potencial que supera les 2.000. El següent incendi que també ens preocupa és l'incendi que s'ha donat al municipi de Carme, a l'Anoia, on també

0: menys preocupació en relació a als altres dos incendis. Ja no vol dir que no estigui actiu i no ens preocupi. Tenim també allà doncs, desplegats aproximadament 100 bombers i diferents mitjans aeris, però estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de tres incendis alhora. Ens toca tornar a demanar molta prudència al conjunt de la població. Són moments extremadament complicats pels servidors públics i les servidores públiques que estan en les tasques d'extinció, també pels alcaldes i les alcaldesses. Hem anat mantenint amb ells un contacte, o bé directament nosaltres, tant la directora com jo mateixa, com són diferents municipis, també ho estem fent doncs, aquests contactes a través dels directors dels serveis territorials d'interior, i sobretot doncs, tranquil·litat, calma i confiança en els servidors públics dels equips de bombers, Protecció Civil activant totes les alertes, i ja us anirem informant al llarg de la tarda. Li passo la paraula al cap de bombers per si considereu que hi ha alguna qüestió que ell pugui aclarir més tècnica, i després doncs, atenem les vostres preguntes.
1: Sí. Sí? Sí, dels incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, sobretot perquè l'impacte és sobre població, amb urbanitzacions. Concretament tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, amb molta, diguéssim, massa forestal entre la urbanització, per tant aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem. Després, en segon lloc, ens preocupa també l'incendi de l'Anoia, sobretot per la seva capacitat de generar piroconvecció. Estem a les últimes hores del dia, però encara té capacitat de generar piroconvecció. Té un potencial, com us comentava la consellera, una mica més gran en quant a hectàrees. És veritat que a les zones que impacta són zones molt més compactades, però també diguéssim que tenim urbanitzacions, per això s'han fet també dues ordres de confinament per protegir la població en direcció nord, que és cap a on avança l'incendi. També en aquest cas prioritzem el flanc dret, que és el que ens evita l'entrada al Bruc, és a dir, es tracta de que no ens entri cap al Bruc. I per últim, el que tindríem a Comiols és un incendi que, dintre de la mala sort amb què és a la pitjor zona en quant a risc teníem avui a Catalunya, hem tingut la sort que ha estat a dalt de tot de Comiols. És a dir, és un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tot, molt a prop de, com comentàvem, del coll de Comiols, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees, i diguéssim, dintre d'aquest ordre, seria el que ens preocupa en tercer lloc. Penseu que encara ens queda actiu l'incendi de les Gavarres, encara tenim més de 100 bombers que estan treballant allà, per tant, tot això fa que estem ara mateix doncs, amb un nivell de tensió molt elevada. Per això hem decidit muntar un centre de comandament central aquí a les instal·lacions del complex central de bombers, i des d'aquí doncs, poder prioritzar i poder establir estratègia general de país amb cadascun d'aquests incendis.
2: Quan has dit piroconvecció, què vol dir?
1: La possibilitat de que generi un pirocúmul com el que hem vist, el que vam veure a les Gavarres el divendres passat.
2: Teniu alguna sospita de què pot haver passat? Si hi ha hagut simultaneïtat, però també de que s'hagi encès algun foc des de diferents llocs a la vegada?
1: L'origen ara mateix nosaltres no us el podem dir. És una cosa que sobretot són agents rurals qui està darrere, i encara no hem pogut, diguéssim, arribar a aquest nivell, diguéssim, de detalls. Suposo que ells ja han començat a treballar, però ara sobretot el que estem és en protegir la població, i després doncs en poder fer front a aquests incendis, que com us deia, els tres prioritzem el flanc dret i tenim clar, diguéssim, quina és l'estratègia de contenció, i amb això estem.
2: I
3: I en el cas del de Sentmenat, ja ha arribat aquesta urbanització que comentaves o és el que...
1: No ha arribat, però és un incendi que el que se'ns fa molt difícil de protegir les cases, se'ns fa impossible de protegir les cases, és a dir, és una urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció.

0: construcció de fusta, està literalment dins el bosc, això fa impossible, diguéssim, la protecció dels vents, i el que hem fixat és la protecció absoluta de les persones, i per tant tenim establert un sector funcional de protecció a les persones amb vehicles de bombers i un comandament amb la missió d'agrupar-los tots en un lloc segur i els protegirem. Però el que són, diguéssim, les cases, si impacta amb severitat, doncs haurem de una vegada hagi impactat l'incendi, doncs haurem d'anar a fer extinció de les cases.
1: Vale, i no us plantegeu que es deiutja, o sigui, ara mateix?
0: No, i a més, és una possibilitat que quan ha succeït l'incendi hem posat a sobre la taula. Sempre hem dit que quan es fa l'evacuació d'una urbanització ha de ser, sobretot, amb temps i forma segurs. Justament la carretera, que l'única carretera, diguéssim, que dona la urbanització, anava amb la mateixa direcció amb què venia l'incendi. Al principi semblava que podia, tal com avançava, doncs, les primeres isòcrones de propagació de l'incendi, semblava, doncs, que podríem tenir temps, que estàvem parlant d'unes 4 hores. En el moment que s'ha accelerat, de seguida hem vist que podíem estar parlant de molt menys temps, d'un temps aproximadament de 90 minuts, insuficient clarament per exposar a la població amb aquesta vulnerabilitat que significaria, doncs, atrevar-se a l'incendi. Això ja ho hem explicat aquests dies, que en cap cas s'ha de fer sempre amb temps, i que l'única opció que teníem en aquest cas era aquesta, que és el que hem fet. Sobretot a garantir, doncs, que els protegim amb unitats de bombers.
1: Gràcies.
2: Doncs aquesta ha estat la roda de premsa, com dèiem, del cap dels bombers,
3: David Borrell,
2: que ha informat, com dèiem, en aquesta central operativa, en aquest comandament que està ubicat al complex central dels bombers de la Generalitat. S'ha establert aquest centre de comandament per gestionar els tres, per no afegir-ne, els tres més el de les Gavarres,
3: ara,
2: del cap de setmana,
3: sí,
2: que són quatre, del que hem estat, del que hem anat vivint durant el cap de setmana, i aquests tres afegits en la jornada d'avui.
3: I el que més preocupa el de setmanat en aquests moments, sobretot per aquesta urbanització que comentava David Borrell, que està situada en una zona molt boscosa, amb cases molt disseminades, cases de fusta, s'han plantejat fins i tot la possibilitat d'evacuar els habitants d'aquests habitatges, però han vist que l'única carretera per on podien passar, ho acaba d'explicar el cap dels bombers, estava justament la direcció per on avançava el foc, i que només tenien 90 minuts per desallotjar totes aquelles persones, i han decidit que el més segur era que es mantinguessin a casa seva. Aquest és el que més preocupa en aquests moments.
2: Doncs, Rocco, moltíssimes gràcies.
4: Demà,
2: avui l'actualitat mana. Fem una pausa i muntarem el decorat del temps afegit, i evidentment estarem pendents d'aquests incendis que són, ara mateix, marquen l'actualitat a casa nostra. Ara tornem.

0: Versió RAC 1.
1: Els teus peus canten La Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
2: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
3: Sona bé.
2: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
3: Sona el nou Micra.
2: I el 0% TAE.
3: Sona que estreno Nissan.
2: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
6: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
7: Verisure.
8: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
0: RAC 1. RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la una del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
9: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
0: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè Primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona. Un
10: river... Va, Joel, anem tirant.
11: Si marxem ja, perquè aquest final de temporada està sent...
0: Amb el suport del Comissionat per la Celebració dels 50 anys d'Espanya en Llibertat.
12: RAC 1. Tots som un milió.
0: Us hi esperem.
13: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
0: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
14: Són les 7 de la tarda, 9 minuts. Marta Gailà, a veure, per tots aquells que encara no ho tenen, no se'ls ha gravat el cervell, els hi recordarem.
10: Tots ho saben, ja.
14: No, però hi ha tots. Gent sempre... Ha... Perdona, amb això dones per fet coses que no són. Hi ha molta gent que creus que ho sap i tu ara surts al micro... Ara m'hi jugo, surts al carrer, fas una enquesta i molta
10: gent
14: no...
10: Ah, al carrer segur, que no,
14: molta gent no sap
10: no
14: que...
10: Però dels nostres oients jo crec que ho tenen.
14: No,
10: força,
14: molta gent
10: majoria,
14: no sap que...
15: Què ha passat?
14: Seguretat Direct, ara és
10: Verisure.
14: Tu surts no ho saben.
15: Des de quan?
10: Veus? Home, disculpi, que vostè no ho sàpiga, això ja és més greu, perquè aquí ho hem explicat moltes vegades. Però ara li explicaré més coses.
15: A veure...
10: Verisure ha començat aquesta nova etapa, abans era Seguretat Direct, ara és Verisure, i comença aquesta nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes.
15: Fixa't.
10: I sap vostè quin altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa?
15: Sí, sí, ja, papa.
10: El nou vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez.
15: Què dius ara?
10: Sí, els acompanyat. Bueno. Perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta.
16: Ja
10: per
16: bé.
10: Això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes, que és Verisure.
15: Verisure.
10: T'ofereixen una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions perquè tenen una alarma amb un pany intel·ligent.
15: Fixa't.
10: Que pot detectar qualsevol intrus abans que entri.
15: Ben
10: ells
15: surt.
10: Ho saben.
15: Sí, sí, sí.
10: Truca ara al 900-903-744.
14: Gràcies, Marta Gailà.
0: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
15: Companyo.
14: Doncs una secció que avui m'he marcada pel Mundial, no només perquè juga a Espanya, que estem veient, com ja és tradicional, a la U de Televisió Espanyola, ja estem veient el Busca els Porta, que és allò de la pel·lícula Speed, que ens va agradar tant la setmana passada. Sinó que també hem de parlar de l'escàndol en aquest Mundial, que no és altre que la recomanació, la petició del Donald Trump a Infantino, de que li anul·li la targeta al davanter de la selecció nord-americana.
17: Balogán. Balogán. Sí,
14: que no se'm queda el nom.
17: Coralín Balogán.
14: Té nom de Bolovan. De, saps? De Bolovan.
15: S'ha perdut el Bolovan, eh?
14: Sí, per sort. La de gent que va morir ofegada pels bolovans. Que,
10: sí, perquè...
16: Però aquella pasta moment... follada, plena. Pasta sí, sí. Follada, plena.
14: Es anava inflar.
16: Sí, sí,
14: o la beixamel.
16: Que era boníssim, amb, sí, una, sí. amb un trosset de...
14: Sobretot, el que era les vernissages.
16: Sí.
14: Sobre, que s'han perdut.
16: S'han perdut les
14: vernissages. Que veien les vernissages, que eren les presentacions d'una galeria d'art o qualsevol tonteria, les vernissages. Es treia el bolovan.
16: El bolovan.
14: I el bolovan va arribar a matar moltíssima gent. Hi havia molta gent que no sortia de la galeria amb el bolovan.
16: Però si sorties...
14: Que podia ser de salmó, sí, podia ser de gamba, podia ser... Bàsicament el que era... era...
10: Però estava molt de moda, eh?
14: Molt, tot era bolovan.
16: El farcit d'en saladilla sí. russa.
14: Pasta de full, sí, que hi ha pasta de full. Amb saladilla russa.
16: Sí, però si sorties viu, arribaves tip a casa.
14: Sí, no és... bueno, sí. perquè molta gent per això anava a les vernissages, perquè entre això i dues croquetes ja afermaves la copa de cava i això feia un tap que ja podies anar a dormir fins al dia següent no tenies gana. Bueno,
17: Vinga, va, arrenquem el temps afegit, Toni, perquè avui tenim un menú, ara que parlàvem de menjar, un menú degustació, senyor Marcelí, que avui li encantarà.
16: Molt bé.
17: És més, anem tan puntuals que ja tenim fins i tot l'11 d'Espanya que juga a les 9. De seguida el comentari.
16: Quins nervis. No hauria anat a dormir.
17: Mira, senyor Marcelí, no és el mateix una taula sense comensals, per tant, anem a presentar-los, si li sembla. Avui trepitgem territori calent. Sí, sí, anem fins a Brasil, perquè ja ens espera el Pau Ramírez, corresponsal de RAC1 al Brasil.
18: Estimat Pau, com estàs?
19: Hola, bona tarda.
17: L'acompanyo en el sentiment.
19: Gràcies, bueno, ara ho explicarem.
17: Ara explicarem com va, efectivament com ho ha viscut la gent de Brasil i cap a qui disparen avui. Per posar una mica de seny, tenim el nostre capità d'esports de RAC1, el Roger Sapera.
20: Bona tarda.
17: I per entendre què ha passat futbolísticament parlant, tenim el periodista i entrenador Marc Marvà.
21: Bona tarda.
20: Gran.
17: I dic que no, entrenador o en procés de...
21: Sí, sí, he tret el primer curs d'entrenador, però sóc entrenador també mentre, sí, mentre estudio, exerceixo ara mateix.
17: Doncs ja ho tenim. No sé si vols que arrenquem amb l'última hora de l'11 d'Espanya i així l'analitzem i després ja passem a una altra història,
16: bueno.
17: Entre altres coses...
14: La... Ja tenim 11?
17: Sí, ja el tenim confirmat. 11. Això sí, avanço que no és cap sorpresa perquè diria que és exactament el mateix que va alinear Luis de la Fuente davant d'Àustria als setzens de final. Espanya juga amb Unai Simón a la porteria.
16: No corris, un mai.
14: Sí. No dic que no li interessava.
16: No, a Espanya em és igual.
14: Doncs
16: però...
14: per què apunta?
16: Bueno, però per...
17: Que es fotin. Doncs apunti bé, senyor Marcelí, perquè juga el futbolista preferit d'Adri, juga Pedro Porro.
16: Porro!
17: Pedro Porro al lateral dret, Cucurella al lateral esquerre.
16: Cucurella!
17: A l'eix de la defensa, Pau Cubarsí i Emeric Laporte. Al mig del camp, Rodri amb Pedri. Una miqueta més endavant, Dani Olmo, d'enganxe, com diria en Argentina, Roger Saperes, d'enganxe. I al davant, torna a ser-hi, Lamine Yamal, Oyarzábal, l'autèntic golejador espanyol, i Àlex Baena. Per tant, és el mateix 11, diria, que contra Àustria, Marc?
21: Sí, i el mateix d'Aràbia Saudí, que va ser la segona jornada, i jo crec que després d'Àustria, que va ser el millor partit que ha fet Espanya fins ara, allò que es diu que en un campionat cures de trobar el teu 11, De La Fuente l'ha trobat i no s'adaptarà gaire als rivals. Jugarà amb aquest 11, són els jugadors que estan, entre cometes, millor, i al final un Mundial són 8 partits. Estem en el 5è partit i en faltarien només 3. Vull dir que en un torneig molt curt trobar un 11 és important i crec que De La Fuente ja el té.
22: No, només volia destacar que crec que va acabar bé la temporada i que no havia començat de titular fix amb la selecció espanyola, però que Dani Olmo ha estat clau també en la millora que va fer
16: sempre,
22: la selecció espanyola.
16: Sempre, és clau. La selecció espanyola és clau.
10: Amb el Barça, ja ens ho
16: relaciona.
10: Amb el Barça,
16: va quedar bé. No,
10: quedar
16: bé, no ho es veu de cap manera. Va.
22: En tot cas, crec que està a un bon nivell i que s'ha guanyat el lloc de titular a la selecció espanyola.
19: Terrassa.
21: Si no, jugaria Fermín, jo crec. Sí. Recordem que Fermín està lesionat. Sí, en el Barça ha jugat més Fermín, però al lesionar-se i no ser en la selecció, jo crec que la competència era Fermín o Olmo.
17: Un Fermín que ja treballa a la ciutat esportiva. L'equip no comença fins la setmana que ve, però jugadors lesionats com Fermín ja hi treballen de valent. Per cert, avui juga la Lamine Yamal, com hem comentat. Sí. No sabem si juga Vinícius i Cristiano. La pregunta que us fem avui és... Què celebraràs més? Apunti, senyor Marcelí.
16: Apunto.
17: O sigui, amb quin crit vostè pensa despertar algun nen que ja dormi a l'escala? Celebrant un gol de Lamine Yamal o celebrant més un gol de Cristiano Ronaldo? A veure, Pau Ramírez, quin gol celebraràs més?
19: Avui de Lamine. Només avui.
17: Ui, explica.
19: Home, hi ha línies que no es poden creuar gaire, però avui, clar, és que veure Cristiano guanyar... No, de cap manera. Per tant, Per tant, avui, doncs, que marqui Lamin o Dani Olmo, qui sigui, i ja està, només avui.
17: Només avui, aquest
19: només avui,
17: de Pau Ramírez. Roger Saperes.
22: Jo, entre gols de Cristiano o de Lamin, sempre celebro els de Messi.
14: Silenci, per favor.
1: Com que tu vas a Espanya...
14: Claro. Sí, se't veu.
1: De quin color m'has vestit avui? Pues ja està.
17: No, no, bueno, va del color amb la que Espanya va guanyar el Mundial, efectivament. De blau marí.
14: Cara buscat.
17: Iniesta fa el gol de blau marí, té raó.
18: I tu també.
20: Som uns quants, que anem de blau marí, perdoneu,
14: Però és que en aquesta època els colors són o blau marí o blanc i d'aquí no sortim, És que amb aquesta busques algú fresquet o mariner.
1: Per què no vesteixes de groc? Els mosquits vindran.
14: No, perquè, miri, ara que ho penso, només tinc una samarreta groc que és per jugar a tenis. Imagini's si... Vull dir, no la portaré aquí, perquè no tinc res més groc. Vull dir, és el que hi ha.
23: Però si jugues als vespres, no et piquen els mosquits?
14: A mi, no em piquen mai els mosquits.
23: Però
14: mai.
23: Estàs de sort.
14: No.
1: Tenen res,
23: home. Que deu tenir la sang amarganta.
14: No troben la carn. Pensi que tinc tant pèl que per ells és com entrar... És com entrar en un bosc d'aquests de les Gavarres, saps? Oh. De quan estan ben bruts i ben carregats. Pues, no troben la xitxa.
23: És gros, això.
17: Tenen companyia Marcelí. A més, amb una raqueta a les mans els mosquits fugen.
14: Bueno, això és a la nit, no. Això és quan jugues.
1: Però que jugues amb una normal o una d'aquestes que mata mosquits?
18: Sí, sí.
1: Aquella
23: va molt bé,
14: Va, centrem-nos.
17: Vinga, el Roger ha dit Messi, que cadascú interpreti com vulgui. El Pau Ramírez es queda només avui amb la Minya Mal. Marc Marvà?
21: Jo, després de la roda de premsa d'ahir de Cristiano, celebraré gols de Cristiano. Perquè, de debò, jo ahir vaig sentir un esportista que, sobretot fora del camp, a mi dins del camp no és un esportista que em convenci molt, però fora del camp pot ser exemple per molts futurs jugadors, fins i tot nens, que és una carrera exemplar la que ha tingut Cristiano amb 41 anys, i ahir fa una roda de premsa per mi exemplar a l'alçada de la llegenda futbolística que ha sigut, també.
17: N'ha après, perquè recordem allò de soy guapo, soy rico, me tienen envidia.
21: Això exacte, ho ha deixat exacte, de banda.
17: Això ho ha deixat exacte. De banda. A veure, Marta Cailà, no sé si estem remenant aquí les dades, de qui celebrarà més...
20: Mira, ha votat més de 1.100 persones, per tant, hi ha enquesta d'aquelles amb cara i ulls, i un 82% diu que celebrarà més un gol de Lamin.
14: Quants?
20: 82%.
14: Ui, imagina't.
20: És molt,
17: Pallissa,
20: 82%. Vamos. Un 18% diu que celebraran un gol de Cristiano Ronaldo.
1: Vamos, és que aquesta pregunta que feu, perdona,
14: Sí, sí. Ara, quina pega li troba?
23: No, és que fa fàstic.
20: A tot li troba pega.
14: Fa fàstic perquè hem fet la pregunta.
1: Sí.
14: Fa fàstic per què?
20: Però què té de dolent aquesta pregunta?
23: Explica-li per què fa fàstic.
1: No, és que ja t'ho diré.
23: Explica-li.
1: Aquesta resposta és que és evident. Jo celebraré un gol de Cristiano Ronaldo.
23: Home.
1: Sí, jo si marca m'atreuré la samarreta i faré el crèdit aquell que fa de...
23: Xiu!
1: Vés cap Pujol. Clar que sí.
14: Però si el Cristiano... A veure, Cristiano va jugar al Madrid.
1: Sí,
14: i si guanya el Mundial, tindrà els mateixos que Leo Messi.
23: Sí, i Cucurella amb qui juga ara? Aquí juga Cucurella.
1: No, perdona. Això a Madrid és passat ja. Aviam si sembla una mica realista.
23: Sí.
1: I has passat, fa molts anys que no juga. Ja ningú se'n recorda que jugàvem al Madrid.
23: No se'n recorda ningú.
20: Se'n recorda tothom.
1: No juga contra Barcelona.
23: No.
1: I a mi m'és igual si guanya el Mundial. Serà merescut, perquè Cristiano Ronaldo és el millor jugador de la història, de tota la història.
23: Què diu?
1: Sí. Ell no ha traït mai el Barcelona com va fer Leos Pepi.
14: Perquè no juga mai al Barcelona.
23: Aquí has estat bé. Aquí has estat bé.
1: No ha traït mai al Barcelona.
23: Sí, senyor.
1: El Cristiano ens va fer un favor molt gran guanyant a Espanya a la final de la Nations League.
17: I els penals, efectivament.
1: Això
23: no us ho dieu quan us convé.
1: I gràcies a ell ens vam estar bé en la celebració dels nyordos. És una oranya nacional. Siu!
14: Bueno, realment patètic.
1: Siu!
14: A veure, no tenim el Cristiano Juga.
17: De moment no tenim 11 de Portugal.
14: Bueno, dos entrenadors, Luis de la Fuente i el Bon Martínez. Molt bon entrenador. Veurem quin plantejament fa avui.
21: Això que parlàvem de Cristiano, el que no explicava també és hi ha un entrenador català a la banqueta de Portugal, amb la que es pot celebrar també de Balaguer, en el que també pots celebrar un gol. El suplent de Cristiano, que és Gonçalo Ramos, que és jugador del PSG, que ara l'acaba de signar el Milan, té una estadística boníssima entrant, per exemple, des de la banqueta. Ha fet 25 gols amb el Paris Saint-Germain entrant des de la banqueta.
2: Claro.
21: Vull dir que fins i tot a vegades en aquest debat que hi ha a Portugal, que existeix, si juga Cristiano, si juga Gonçalo Ramos de davanter centre, jo crec que es jugarà Cristiano, la sensació que tinc, a més, perquè Gonçalo Ramos és un molt bon suplent, l'altre dia va marcar, i crec que es complementa molt bé, i Cristiano ja no està per potser els 90 minuts, l'altre dia ja el va substituir, i avui jo apostaria pel mateix, Cristiano de titular i Gonçalo Ramos de suplent.
22: Perquè, Marc, tu creus que per que Cristiano ha jugat en aquest Mundial de titular tots els partits per mèrits futbolístics o per galons?
21: Sí, hi ha una part en la que els mèrits futbolístics, els galons o l'ascendència està una mica mesclada i al final, com et veuen els teus companys a dins del camp, si saben que tu estàs el primer, venen a darrere teu. I veure la teva estrella o veure un dels millors futbolistes o el millor futbolista de la història de Portugal per als companys de Cristiano, jo crec que ells es deuen sentir segurs tenint-lo també dins del camp. No veig a Cristiano un jugador que vagi a l'entrenador i el convenci o li parli de certes maneres per sentir l'obligació a Bob Martínez de col·locar Cristiano titular. Si Cristiano és titular, és perquè Bob Martínez sent que és el millor per la seva selecció. Potser futbolísticament Gonçalo Ramos li pot donar una mica més, però gràcies a que Cristiano sigui al camp hi ha jugadors que se senten millors o es poden sentir fins i tot més ben recolzats o no sé, més ben abraçats per una figura tan única.
2: Fa jo, molts anys. Digui, senyor Marcelí,
23: perdoni. No, que no esteu dient que hi ha el pont aquell del Vasco de Gama a Lisboa, hi ha un pont damunt del riu Tejo.
2: Vull jugar a Texas, eh?
23: Sí, però a Portugal... Sí.
3: Però què té a veure, ara?
23: Hi ha un pont, hi ha el pont Vasco de Gama, que es veu que és el pont més llarg d'Europa.
3: Sí, però què ens interessa?
23: 12.345 metres.
3: Què aporta, això?
23: Però bueno, és una cosa de Portugal que és hasta bonic de saber.
3: Si s'ho explica per vostè mateix...
23: No, però això, vull dir, els comentaristes, quan feu el partit...
3: És que no farem. Nosaltres avui no el fem el partit. Nosaltres, vull dir, el versió...
23: No, però digueu-li amb aquest de Televisió Espanyola, aquesta senyora que surt.
3: Fan un programa especial del Tu Diràs.
23: Aquesta senyora que presenta Televisió Espanyola, que presenta el partit...
2: Juan Carlos Rivera.
4: No és una senyora, em sembla.
2: És un home. És un home, eh? Bé, que sigui el que vulgui, però vaja, en principi és un home.
23: Pensava que era una... Que era com...
22: Va, anem a l'escàndol de del torneig, que no és altre que la intromissió, la intervenció de Donald Trump en la retirada d'una targeta d'un dels jugadors de l'equip nord-americà.
2: Exacte, concretament de Balogun. Explica'm la història per si algú no l'ha acabat d'escoltar o entendre. I compte perquè a les 2 de la matinada hi ha un Bèlgica-Estats Units i Bèlgica ha anunciat que vol impugnar el partit per alineació indeguda. Falten poques hores per aquest partit i veurem si s'acaba disputant o què acaba passant. El cas és que, efectivament, Toni, com dius, Donald Trump, de forma... una mica...
3: No, de forma no. De forma clara.
2: De forma clara.
3: Ho acabem d'escoltar fa 20 minuts.
21: No l'han volgut amagar.
3: No, no, ha sortit i ha dit, sí, em semblava... A més, ha criticat a l'àrbitre, que li semblava sospitós.
23: Sí, a mi també em semblava...
22: Que no tenia ni idea de futbol.
3: Les declaracions...
22: Com es pot sancionar algú per un partit que no està jugant?
3: No, però no li va agradar...
22: Passa sempre.
23: Que van topar, els dos jugadors van topar.
3: Que l'àrbitre era molt sospitós.
22: El seu passat.
3: No vull dir res, però el seu passat, ja remenant per...
22: Sí, sí, sí.
3: Bueno,
2: el cas és que el senyor Balogun, jugador del Mònaco, fa una falta sancionada d'entrada amb targeta groga, ho veuen al VAR, directament l'expulsen, i la FIFA de sobte decideix treure-li la targeta perquè aquí intervé el senyor Trump parlant amb Infantino. Escoltem, per si algun que no l'ha sentit, Donald Trump parlant d'aquesta història. Atenció, perquè no té pèrdua.
18: So I saw the play.
24: Vaig veure la jugada i sóc una persona que estima els esports, que va ser un bon atleta i entenc els esports molt, molt bé. I allò no va ser falta, allò ni tan sols va ser falta. Allò van ser dos jugadors corrent a tota velocitat que van xocar l'un contra l'altre. L'àrbitre és una mica sospitós si comproves el seu passat.
3: Atenció.
24: No vull dir això perquè no m'agrada crear controvèrsia, però molt sospitós. Va prendre una decisió que ningú es podia creure. Fins i tot els rivals deien, no, hem tingut sort. Uau, això és molt interessant. Mostren les imatges a càmera lenta i mai m'havia donat d'això. A càmera lenta és molt diferent, perquè agafes un petit quart de segon i veus que una mà toca un coll o veus alguna cosa. Mentre que quan ho veus a velocitat normal, semblen dos nois que van xocar, que és realment el que va passar. No va fer res de dolent, i és el nostre millor jugador o un dels nostres millors jugadors, un jugador clau. I li va ensenyar targeta vermella. No sabia què significava, no pensava que signifiqués gran cosa. Després vaig començar a sentir que això vol dir que no pot jugar al pròxim partit. Vaig dir, caram, et treuen el teu millor jugador o gairebé? Et diuen que no pots jugar. Això és molt injust. Una cosa és sancionar algú pel partit, però com el sanciones per un partit que encara no s'ha jugat? És molt injust. Això no es pot fer. Així que sí, vaig demanar una revisió a la FIFA.
4: Yes, I asked for a review by FIFA.
22: És a dir, tot el document, jo crec que tot el document ens importa un rave. És a dir, l'opinió de Trump sobre si és falta... Si no, la part important del document és quan diu vaig decidir que calia parlar amb la FIFA. És a dir, tota l'opinió, si ell no sap que quan t'ensenyen una targeta vermella el següent partit no el pot jugar, l'acció en si, la seva opinió de l'àrbitre, tot això és una opinió tangencial. Home, però... el tema gros, vull dir, és que ell decideixi agafar el telèfon, trucar a Infantino i que just després el que passi és que aquest jugador pot jugar al partit.
3: No, i... el fet que diu que, clar, que és incomprensible en el món del futbol que una persona que ja ha estat sancionada durant el partit es quedi sense jugar al següent. O sigui, demostra que no té ni idea de la competició.
22: Això no l'interessa. És el món del futbol, però que més enllà de la seva opinió, aquesta podria pensar, si vostè no sap de futbol és el seu problema. El tema és que aixequi un telèfon i acabi passant això. Però és una mica gaudeixin del mundial que han escollit, no? Un mundial on un àrbitre ha de tornar al seu país perquè no pot entrar i no té el visat en regla, on veiem els jugadors que els escorcollen i els fan aquells controls a peu de pista que són gairebé una falta de respecte, i ara faltava, no?, en aquest Mundial de Trump la intervenció, perquè pràcticament pensàvem, carai, no ha dit res. Doncs en el moment en què ha hagut d'aparèixer ha provocat un escàndol que sí que ha hagut de provocar l'aparició d'Infantino per fer encara més el ridícul amb la seva reacció, dient que no, que és un òrgan independent, que no té res a veure, però vaja, just després de la trucada de Trump que passi això, em sembla un escàndol majúscul.
21: Sí, en el futbol jo crec que havíem vist molt això, aquesta paraula molt famosa que és l'esports washing, que és fer servir el futbol per netejar la imatge política de molts països. Ho vam veure al Mundial de Qatar del 2022, ho veiem amb la Supercopa d'Espanya quan va jugar-se a Jeddah, però aquest Mundial és un sports washing invers, és a dir, els Estats Units no està aprofitant la imatge del futbol per netejar la seva imatge, sinó tot el contrari, està aprofitant la imatge del futbol i del Mundial per posar més en evidència les seves polítiques, i ho va fer ja en la prèvia, recordem que els jugadors d'Iran no van poder dormir als Estats Units, vivien a Mèxic, dormien a Mèxic i viatjaven només per jugar al partit, per exemple. Va passar també amb un àrbitre que no el van deixar accedir.
22: Somàlia.
21: Sí, exacte. I ara ja és encara més rebuscat, que ja no és només que Donald Trump incideix en la geopolítica, d'alguna manera, a través del Mundial, sinó que incideix en l'esport, incideix en la competició. I aleshores, per mi ja, si repassem la història dels Mundials, coses així han passat. Recordo el Mundial d'Espanya l'any 82, que va baixar un xec kuwaití i li va fer a l'àrbitre canviar una decisió en directe en el partit. I l'àrbitre ho va fer. Això va passar aquí a Espanya, a Valladolid, l'any 82. Vull dir, han passat 45 anys i segueixen passant intervencions polítiques, i quan és en un Mundial, per mi encara és per posar-se més les mans al cap.
17: El Marc parlava d'Espanya, parlava de Qatar. Pau, tu que vas viure el Mundial del Brasil, també era assenyalat amb el dit per moltes de les coses que podien passar i al final no van acabar de passar. No sé què t'està semblant els escàndols que estem vivint, especialment aquest últim aquí als Estats Units.
5: Bueno, aquí de moment el tema és un altre, no? És a dir, tota la decepció de la selecció. Sí, evidentment ha xocat molt tot el que ha fet Trump, però ara mateix aquí no li donen gaire bola veient tots els problemes que tenen i com intentar arreglar, diguem, la selecció, que sembla que no se n'acaben. I d'escàndols aquí, vull dir, aquí el gran escàndol et diré que va ser quan el president de la Confederació Brasilera el van agafar al començar el Mundial, s'havien portat l'amant, no sé si a Nova York o Mèxic, i la dona a l'altra ciutat. O sigui, una la tenia a Mèxic
3: coses
5: i l'altra a Nova York. I el van enxampar i amb diners pagats per la federació. Vull dir, això és l'escàndol aquí, més que tot el que està passant al Mundial, que són mil coses.
3: Això són coses que passen, portes que s'obren, portes que...
21: Sí, passa.
17: Altres temps. Bé, per afegir encara una miqueta més de polèmica, hem escoltat a Trump, ara a l'entrenador seleccionador dels Estats Units, Pochettino.
6: It's not a thing to debate. It's to congratulate.
7: No hi ha res a debatre. És més, s'ha de felicitar aquesta decisió, que és fantàstica. No només perquè tindrem un altre jugador disponible, sinó pel futbol. Avui dia, si hi ha una decisió injusta, pots anar al VAR i corregir-ho. Però aquesta decisió ve des del VAR, amb una jugada a càmera lenta, que no serà mai la realitat del que passa al camp.
6: The is the reality of what happened on the pitch.
1: A l'anglès sí que el va aprendre. En canvi, el català que va estar aquí molts anys, no.
2: Mai. No,
1: doncs ja està.
2: Hi ha una cosa que potser té raó i la poso damunt de la taula. Jo crec potser que no és expulsió, perquè l'acció és involuntària, o es pot pensar que és involuntària.
22: Però l'acció és expulsable.
2: Però és expulsable, però en cas que no sigui expulsable, si l'àrbitre decideix una cosa, el que no pot ser és que Donald Trump digui, escolti, això és el que no pot ser. Però
22: la revisa, l'expulsa, i jo crec que no és un escàndol de dir que no el toca i l'han expulsat i s'ha de revisar sí o sí perquè aquest jugador es perdrà un partit important. No, hi ha una acció on trepitja el turmell d'un altre futbolista. Tu pots interpretar, no, és casual, no, és una acció prou perillosa perquè sigui expulsat, però un cop està expulsat que acabi passant això, em sembla... Evidentment, clar, Pochettino, què ha de dir? És un jugador que per ell esportivament el beneficia i, a més, si ho diu el president del país de la federació a la qual tu estàs representant, doncs què has de dir? Anar contra el president del país? Doncs aplaudir-ho. Sí, no queda un altre.
21: Trump no ha anat a veure cap partit dels Estats Units, eh? Vull dir, també posem sobre la taula la implicació que ha tingut el president dels Estats Units, o Pochettino, sempre se li ha preguntat, saps si vindrà el president dels Estats Units a veure un partit dels vostres? Ara, en el moment en què ha necessitat la intervenció del president per recuperar el seu millor jugador, doncs sí que ho ha fet.
22: Si diu el contrari, potser no dirigeix el següent partit.
8: Buenas tardes, soy Florentino Pérez.
2: Veiem similituds,
8: Es que, desde luego, lo de la selección de Estados Unidos es una vergüenza.
22: Claro.
8: Es vergonzoso. O sea, que Trump me ha plagiado y aquí no pasa nada, me ha copiado. Solo yo puedo coaccionar a los árbitros y a las instituciones para que quiten sanciones a los jugadores. Solo yo. Eso que ha hecho es competencia desleal.
22: Claro.
8: ¿Pero qué se ha pensado el viejo ese feo que parece un ganchito? ¿Pero qué se ha creído? Y encima va por ahí diciendo que es presidente de la Casa Blanca. Pero si soy yo el presidente de la Casa Blanca. Pero oye, pero si quiere que se presente, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Venga, Donald, preséntate, ganchito humano. No eres tan valiente, pues venga, que se presente a la selección.
6: Que se presente.
8: Que se presente, ¿eh? Pero que deje de tocarme las narices.
2: Vinga, sí, a veure, no sé com aniria un sopar entre Florentino i Trump, a veure aquí dels dos...
3: No, pues sí, estupendo, perquè els dos són dos...
22: Sí, us haurien d'acord de seguida.
3: Sí, els dos són gent de dreta, tirant a ultradreta, vull dir...
20: S'entendrien.
2: A vegades els sembla ser igual.
22: Què te quedes tu i què me quedo jo?
3: Sí,
21: ara com sí, el risc.
3: Sí, exacte. No hi veig cap mena de problema amb aquesta trobada.
2: Vestim-nos ara de negre, deixem el blau marí que dèiem al començament, perquè el Brasil, senyor Marcelí, estan de dol. No sé si de dol tristos o de dol emprenyats. Pau Ramírez, no sé si a Brasil... Com estan? Quin és el sentiment que hi ha ara mateix als carrers?
9: Bueno, d'impotència i de no trobar la solució per fer que la selecció torni a guanyar. Ara doncs ja completarà el cicle més gran de la seva història sense aixecar un Mundial, ja serà el 2030, i per tant doncs, van passant presidents, van passant entrenadors, però no acaben de trobar com fer que torni a guanyar la selecció brasilera. A més, això coincideix amb veure doncs, els últims anys les Copes Amèriques i l'últim Mundial que se l'han portat el gran rival per ells, que és Argentina, i per tant doncs, és tot un... Està de dol el país. També és veritat que no és com el 7-1, que ningú s'esperava el 2014, aquella humiliació 7-1 a Belo Horizonte. Aquí poca gent confiava que aquest any el Brasil guanyés el Mundial. Però què va passar? Que després del frustrant empat amb Marroc, el guanyar després dues seleccions molt dèbils, com són Haití i Escòcia, aquí passen d'un extrem a l'altre. I, per tant, ja es veien, ai, mira, que podem arribar, ai, mira el camí que fàcil, perquè si passem de... Bueno, el Japó, que no és el rival més difícil, després ve Noruega, que a priori tampoc era gaire complicat, després ve o Anglaterra o Mèxic, que tampoc és que no són molt superiors si ho són a Brasil. Per tant, el camí era bastant fàcil fins a semifinals. I això va il·lusionar més o menys a tothom, a tot l'entorn de la selecció, però ahir una altra vegada doncs, es va tornar a veure que hi ha mil coses que encara s'han de renovar, s'han de millorar i que la selecció ara mateix no funciona.
2: Més resignació que una altra cosa, però apunten més cap a Ancelotti o cap als jugadors? És a dir, la falta de compromís, potser la manca d'estrelles aquesta vegada?
9: Hi ha de tot. Això dependrà de les fòbies que tingui cada un. Recordem que és la primera vegada que el Brasil té un entrenador, un seleccionador estranger. Per tant, ja hi ha qui diu que no s'hauria de portar Ancelotti, que de moment el seu treball és dolent, no ha fet res, no ha demostrat res en el temps que està aquí. Hi ha qui diu que, per exemple, la collita de jugadors que hi ha ara mateix, no? Doncs que no funciona, començant per la convocatòria de molt discutida de Neymar, que divideix el país. La meitat no el poden veure, l'altra meitat ho va celebrar quan el van convocar com si fos una victòria. Vinícius tampoc acaba de rendir, vull dir, no, i sobretot...
3: És que li balla la panxa quan corre.
19: Sí, bueno, però ja no és aquell Brasil que tens a Romario, Rivaldo, Ronaldinho, a Kaká, Adriano, vull dir, ara hi ha el que hi ha i és molt difícil.
0: Buenas tardes, soy Santi.
17: Hombre, Santi.
0: Soy Santi Segura.
17: No sé si escoltaron al señor Marcelín.
0: No, estoy completamente de acuerdo con el señor Marcelín.
23: Que le vaya la panxa.
0: Esta mañana ya estaba comentándote con... En ese caso no estaba Jordi, estabas...
17: Mónica.
0: Mónica, y le he dicho, estoy estupefacto.
11: ¿Tú cómo estás?
12: Estupefacto. Triste, porque la potencia futbolística más grande del mundo... se ha transformado en algo penoso, sinceramente. Perdió con Noruega, bien perdido además. Es un fracaso terrible de Ancelotti, terrible, terrorífico, pero tristísimo, deplorable.
0: Y le digo una cosa, señor Marcelo, estoy completamente de acuerdo con usted. El colmo es Neymar, que está gordísimo.
23: Gordo, muy gordo.
12: Y luego ya la estracanada final, sí. Aparición de Neymar. Neymar es un jugador desde hace 4 años, o sea, está casi sin jugar, ha tenido lesiones, ha estado muy gordo, pero muy gordo, muy abandonado.
23: Muy gordo.
12: Y ahora le saca en el minuto 30 del segundo tiempo... Y Neymar fue un causante muy serio de la derrota de Brasil.
23: Sí,
0: muy gordo, completamente muy gordo, una bota humana.
23: Y abandonado. Está abandonado.
0: Y es una pena porque a mí me han hecho quedar muy mal. Claro. Porque yo ya dije que para mí Brasil era la favorita.
17: ¿Qué digo?
12: Para mí Brasil es la favorita para ganar el Mundial.
16: Hostia, que esta no me la esperaba.
13: Yo tampoco.
12: Yo creo que Ancelotti es muy listo para... ir adaptando el equipo que empezó muy mal con Marruecos, ahí ha ido ajustando piezas y me parece, yo no sé por qué, creo que Brasil va a seguir adelante y va a seguir, yo creo que hasta el final.
16: Pobre, te tomo la palabra.
22: Bueno, toma la palabra, Basté, i passa-la ja pel triturador de documents, perquè realment...
0: Tu no pots culpar Ancelotti.
22: Com pots canviar tan radicalment d'una setmana per l'altra?
0: Perquè m'hem decepcionat. Tu no pots culpar Ancelotti i de Neymar, que està més gordo que el dandy de Barcelona.
22: No és un tema de gordo, és que en una dius...
23: Però és que dius que Ancelotti és extraordinari i que l'altre que és un desastre.
16: De dilluns a dilluns ha sigut això.
22: Una setmana, això és periodisme del bueno.
16: No, i té un punt circular la qüestió de com comença amb aquella convocatòria del Brasil, no? A última hora la gran celebració és la presència de Neymar i com el tanca amb aquesta entrada de Neymar en el darrer moment. Jo crec que al marge de qüestions futbolístiques, que segur que el Marc les analitzarà millor, buscant una mica amb Neymar el que crec que li manca en aquesta selecció del Brasil i que veiem tots, que és una mica el talent natural que acostumava a tenir abans. Ara estava mirant la selecció del 2002, que és l'última que guanya el Mundial en aquella selecció, i són, per exemple, a l'11 titular, mira, jugaven Marcos, Lúcio, Edmilson, Roque Júnior, per davant jugaven Cafú, Cleverson, Gilberto Silva, Roberto Carlos, i al davant Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo.
23: Imagina't.
0: R9, és que lo que era, lo
16: era una selecció que anava sobrada de talent. Ara aquí, doncs home, hi és Vinícius, i té segurament un molt bon bloc Brasil, però no jugadors diferencials, que segurament quan entra Neymar buscant això, el que perd és l'equilibri del grup.
13: Sí, però el que a mi em sorprèn és que els hi sorprengui com ha jugat Ancelotti en Brasil. És a dir, Brasil té una manera de jugar i han fitxat un entrenador que no s'identifica. Si tu has de buscar en Brasil un equip amb qui identificar-lo, l'identificaries amb el Barça, no? Amb aquest jugar bonito, el tiqui-taca, busca-li els adjectius que vulgueu, no? Ancelotti no s'identifica amb això, per tant, des del moment de la selecció del teu seleccionador, ja no estàs buscant algú que et porti a dur aquest joc. Un cop tu has triat Ancelotti podia fer competitiu al Brasil? Doncs sí, a través de, per exemple, seleccionar Neymar en la llista el feia més competitiu? No, ja en la llista va haver-hi bastanta polèmica. I si anem al partit d'ahir, va ser un bany de Noruega. O sigui, Noruega va jugar molt millor al futbol que al Brasil durant els 90 minuts. O sigui, no és que ahir acabés amb un resultat sorprenent futbolísticament. Jo sóc molt defensor que el futbol normalment és molt just en el còmput global. I ahir el futbol va ser molt just amb Noruega, més enllà de Haaland, que és un gran futbolista, un gran golejador, però hi ha molts jugadors en el mig del camp de Noruega
21: que jo em posava la pell a vegades veient el partit i pensava, si Ancelotti fos ara el seleccionador de Noruega, Noruega no estaria jugant així. I Solbakken, que és el seleccionador de Noruega en Brasil, Brasil estaria jugant molt més atractiu. I normalment el que ens imaginaríem uns espectadors de fora seria veure Noruega jugant com Brasil i Brasil com Noruega, i ahir va ser al revés, per culpa o gràcies als seus seleccionadors.
3: Més estem veient ja en pantalla a Doña Rogelia, novament, ja incorporant-se a la... Aquí el tenim.
10: Juan Carlos Rivero. Así que el equipo es con Diego Costa en la portería.
17: Però perquè sí, l'11 de Portugal, escolti.
10: Por un lado tenemos a Nuno Mendes, por el otro lado Joao Cancelo. Los centrales son Renato Veiga y Rubén Díaz. En el centro del campo veremos a Bruno Fernández, a Joao Neves y a Vitinha. Y arriba en ataque, pues por un lado Joao Félix, por el otro Pedro Neto y Cristiano Ronaldo.
1: Sí, sí,
17: sí.
21: Juga Joao Félix i no juga Leao. És l'únic canvi respecte a l'últim
22: partit. Sí, Bernardo Silva continua desaparegut.
21: Sí, sí, sí. Bernardo Silva era titular, després ha sigut Joao Félix, va tornar-ho ser Leao i ara tornarà a ser Joao Félix.
3: I ara ja s'està reservant pel Madrid la temporada vinent.
11: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.

0: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
1: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
2: Estem tota la tarda amb un ull posat amb els diferents incendis que tenim a Catalunya. Marta Cailà, un ràpid repàs.
3: Mira, hi ha diversos incendis. El de Sentmenat és el que més preocupa a hores d'ara als bombers. Afecta a una superfície de 60 hectàrees. Aquestes són dades provisionals dels agents rurals, però té un potencial de 2.000 hectàrees. I el que més preocupa als bombers són unes urbanitzacions que hi ha en una zona boscosa, amb cases que estan molt disseminades, però el cap dels bombers, David Borrell, ha assegurat que, malgrat que no s'ha ordenat l'evacuació de les persones que viuen en aquestes cases perquè no tenien temps literal com per deixar casa seva, només tenien 90 minuts per abandonar, sí que ha deixat clar que els bombers prioritzen la protecció d'aquestes persones i que les portaran a un lloc segur. Aquest és l'incendi, com diem, que més preocupa a hores d'ara la Generalitat. Per altra banda, hi ha l'incendi entre Carme i la Pobla de Claramunt, a l'Anoia. Han rebut l'alerta, l'ES Alert, unes 33.000 persones. Inicialment l'havien rebut 4.000 i escaig, ara ja són 33.000 les persones confinades. Afecta a molts municipis, el llistat és llarg, però des de la Pobla de Claramunt, a Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbuí, al sud d'Igualada, Castellolí, etc, etc. Totes aquestes persones, com sempre, portes i finestres tancades, no poden sortir al carrer i han de seguir les indicacions de les autoritats. A més, s'ha informat que el servei de trens de les línies R6 i R60 funciona entre Plaça Catalunya i la Pobla de Claramunt, però ha quedat interromput entre les estacions de la Pobla i Igualada per aquest incendi. I l'incendi que menys preocupa és el d'Artesa de Segre, al Coll de Comiols. Per sort, aquest incendi ha començat a la part alta de la muntanya i això fa que no sigui tan complicat, i fins i tot els avions que participaven en les tasques d'extinció doncs ja han sortit de la zona, perquè no és un incendi que preocupi en aquests moments.
2: Doncs aquí podem saludar a aquesta hora és el Xavi Cazorra, que és company de RAC 105. Està ara mateix confinat per l'incendi que afecta Sentmenat. Xavi, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Toni.
2: On us trobeu exactament confinats?
4: Mira, jo estic confinat a casa. Nosaltres vivim a Sant Feliu del Racó, que és una urbanització que queda a 2 quilòmetres de Castellar del Vallès i queda uns 8 més o menys de Sentmenat. Queda 7-8 quilòmetres de Sentmenat. Clar, aquí ara mateix la situació és, fins i tot et diria, força normal, perquè el que més espanta, que és la columna de fum, ens la tapa el Puig de la Creu, que és un petit cim que tenim aquí de 600-700 metres, i llavors, clar, no espanta tant com des d'altres punts, que queden molt més lluny, perquè veus la magnitud del foc, que realment és aquí a prop. Però, clar, ara mateix, per com està bufant el vent i pel que he sentit, anava en direcció contrària aquí a Castellar del Vallès, va en direcció a Caldes.
2: Mm. Heu rebut el ES Alert, és a dir, una alerta que quedéssiu confinats?
4: Sí, hem rebut el missatge aquest de Protecció Civil, que ens havien d'estar confinats a les urbanitzacions de Castellar del Vallès i crec que el mateix poble de Castellar del Vallès com la zona més alta. I això, i les recomanacions de tenir finestres tancades i de més, tot i que també t'haig de dir que quan hem arribat hem mirat i no, suposo que per la mateixa direcció del vent aquí no hi ha ni sensació d'olor de fum, yeah. És a dir, que podria passar com un dia normal. Si mires per la finestra veus que no és un dia normal, evidentment, perquè veus una columna de fum. Però en principi és com bastant normal.
2: Molt bé, Xavi, doncs sobretot precaució i moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
4: A vosaltres, una
2: gràcies,
4: abraçada.
2: Bona tarda.
3: Afegir, Toni, només que l'incendi d'Artesa de Segre ha quedat estabilitzat, eh?
2: Molt bé,
3: ja hem dit
2: doncs,
3: que els almenys mitjans aeris s'han retirat i està estabilitzat aquest incendi.
2: I ara marxem fins a on es celebrarà aquest partit, Edgar. Bon,
5: sí, fins a Texas, concretament al Dallas Stadium d'Arlington.
6: Mira, Dalles,
5: a partir de les 9.
6: Amb el JTR.
2: A veure, Lujas, alegra'ns la tarda amb música de la
6: tant,
2: mà. Ja hauries de tenir preparat,
6: tant,
2: això, home, és que és de calaix. Si estan a Dallas, què vols posar?
6: Si estan a Dallas, ara!
2: Dallas!
6: Ets un perdó!
2: Suellen!
6: Vinga, dale! Torrei, que no has sentit això. Torrei.
2: És que a la sèrie ja ho han dit, eh?
6: Torno.
7: I en aquelles lletres grogues, eh?
6: Sí, de preciós.
7: Molt maco.
6: Si veies el ranxo allà.
7: Allà, lluny, de
2: Morios. Allà hi tenim el ranxo de Southford.
5: aquesta, el nostre JR.
6: Sempre bevien, eh?
7: El Raül Llimós la feia servir quan hi havia eleccions.
2: Aquest volum és difícil parlar. Pots deixar una miqueta?
7: No, no, que dic, el Raül Llimós la feia servir quan hi havia eleccions a la presidència del Barça.
2: Ah, home.
7: Ja, eleccions! I tirava la música de l'altre.
2: Molt, molt ben trobat. Sí, molt ben trobat.
5: Allà hi tenim el nostre company enviat especial al Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic.
6: El Rancho! El estimat... el Rancho.
5: No, és el Damià López. Ah, Damià, ja. Com estàs? Bona tarda.
8: Hola.
2: Ja.
5: Damià.
8: Hola.
2: Està lluny.
5: Damià López, bona tarda.
2: Ja.
9: Què tal? Bona tarda.
5: Ara! Bona tarda. Tenim un passat que t'havies jugat entremig d'aquesta sintonia de Dallas i que havíem anat uns anys enrere. A veure, estimat Damià, queda més d'una hora pel començament del partit. No sé si n'ambient hi veus per Dallas, per Texas.
9: Sí. I veig un ambientàs, i veig un ambientàs de futbol, molts espanyols, molts portuguesos. També hi havia molta gent amb samarretes de Mèxic que estan acabant de pair la dolorosa derrota ahir a l'Azteca contra Anglaterra. També molta gent amb samarreta de Colòmbia. En definitiva, doncs, es respira un gran ambient de futbol, preparats per saber qui s'emportarà el bitllet cap a quarts de final. En principi per enfrontar-se als Estats Units, perquè avui molta gent no dona un euro pels pobrets belgues, que semblen víctimes propiciatòries de Donald Trump i dels nord-americans després del que ha passat les últimes hores. No, però bé, en definitiva, veiem què passa en aquest partit aquí a Dallas, que es preveu que sigui jugat de poder a poder entre espanyols i portuguesos.
5: Els jugadors de la Fuente ja fa molta estona que són a la gespa, intercanviant opinions. Veiem com a poc a poc es va omplint aquest estadi, que crec que hi caben unes 80.000 persones. No sé si es preveu un ple i si els preus eren molt cars aquesta vegada.
9: Encara quedava nit que algunes entrades per col·locar, per vendre, per bé que el tema del preu de les entrades ja s'està comentant, com sabeu, des d'abans de l'inici del Mundial, i són preus que han anat creixent a mida que hem arribat a les eliminatòries. Per aquest partit hi havia entrades que arribaven, ho he estat comprovant, fins als 8.500 dòlars. Una autèntica barbaritat. És que ja fins i tot jo crec que per dignitat no ho has de pagar. Però sí que s'han pagat preus que, clar, tu quan veus entrades de 8.000 dòlars, hi ha gent que pot normalitzar el fet de pagar-ne 1.500, per exemple, no? I s'estan pagant aquests preus. O sigui, entrades, per exemple, per dir-ho així, de 200 no hi ha. O sigui, avui quan veieu les grades, no hi ha ningú que hagi pagat preus de 200. Hi haurà algú que hagi arribat per invitació, però preus de persona normal no n'hi ha aquí a la grada de l'AT&T Stadium.
5: Doncs ens fixarem potser més avui amb la grada que no pas amb la gespa, a veure qui ha pogut pagar.
9: JR és l'únic.
5: JR, efectivament.
7: Si és viu, va morir o no? Va morir, després va...
6: No.
7: Després resulta que no, no?
6: No, el Bobby.
7: El Bobby era.
6: Això va ser el Bobby, ell no. Però que teniu aire condicionat aquí, nen.
9: Sí, aquest és el tema, que hi ha molts estadis amb aire condicionat i això fa que els futbolistes no els afecti la temperatura. Aquí a Dallas aquests dies ha estat el punt màxim de calor que hem patit, eh? Aquests dies temperatures per sobre dels 35 graus.
6: Oh,
9: aquest ahir en l'entrenament, els periodistes ja vam haver de fer servir crema solar. Fixa. Era una cosa semblant com aquests alemanys que venen aquí a l'estiu i al càmping els veus tots com gambes, no? Doncs ja anàvem per aquest camí, però clar, aquí a l'estadi, també a Los Angeles va passar l'altre dia, la temperatura és climatitzada, baixa uns 10-12 graus respecte a la temperatura exterior. I per tant, a veure, jo crec que li treu, sincerament, un punt de realisme, no? Perquè jo crec que la temperatura ha de ser la mateixa que fora. Però pels futbolistes, doncs, és fantàstic perquè no noten la calor.
5: Tu que segueixes Espanya de prop i també Portugal de reull, és un 50-50 avui?
9: Jo diria 55-45 per Espanya, més que res, que no per equip, perquè Portugal té un senyor equip, té Vitinha, té João Neves al mig del camp del Paris Saint-Germain, Rafael Leão per banda, i escolta, agradi o no té Cristiano, tu, que és un futbolista que si està a prop de l'àrea, si no el treus de les immediacions de l'àrea, te la pot clavar. Això sí, Espanya ve amb bones sensacions, De La Fuente ha trobat l'11, repeteix l'11 del dia d'Àustria, amb Dani Olmo, ja consolidat, i la minya mal, el crac del Barça, que va de menys a més, i avui per primera vegada podrà jugar 90 minuts. Ara, pot ser un partit que se'n vagi a penals perfectament, és un partit igualadíssim.
2: Sobre el... si veig més 55-45... Jo el veig més per Espanya, o sigui, 60-40, et diria, per com ha rendit en aquest Mundial. O sigui, jo crec que Portugal, que a vegades sentia algunes ràdios i premsa espanyola que tenen por que encara Portugal no ha exhibit el seu millor nivell. Jo crec que Portugal, el problema que té és que els seus millors jugadors arriben molt, molt triturats físicament. Vitinha no està a prop del seu millor nivell que hem vist amb el Paris Saint-Germain. Cristiano, òbviament, tampoc està en el seu millor nivell. La banda esquerra, que té jugadors com Bernardo Silva, Jofre,
8: Fèlix, Rafa Leao, cap d'ells és titular indiscutible i els va rotar amb Bob Martínez. Per tant, jo veig a Espanya que no té els jugadors tampoc al 100%, però els jugadors clau, per exemple Lamin, comencen a estar bé i en Portugal encara no els he vist.
5: Ja ho veus, Pau, Damià i Marc donen un punt favorit a Espanya. No sé, Pau, què en penses tu?
10: Jo crec que, clar, és que Portugal crec que comença jugant amb 10 o 10 i mig, perquè el que s'ha vist fins ara Cristiano, vull dir, molt per sota del que s'espera, vull dir, acaba sent contrari, jo crec que els perjudicant el seu propi equip, no? Crec que té davanters millors a la banqueta que no el que s'ha vist fins ara. Això sí, dos gols contra Uzbekistan i sembla que sigui la fi del món. Jo crec que començant de titular també li donaria una mica més de favoritisme a Espanya.
5: Roger, somies amb una final Cristiano-Messi o Lamine Yamal-Messi?
7: Qualsevol de les dues seria interessant, però generacionalment, hòstia, no sé quina m'agradaria més. Veure a Messi guanyant a Cristiano m'agradaria, veure a Messi enfrontant-se a Lamine Yamal, crec que seria també qualsevol de les dues, crec que hòstia, seria una prèvia boníssima.
5: Queda clar que en Roger parlen ja argentí, pràcticament, sí. Perquè respira. Escolta, Pau, moltíssimes gràcies i qualsevol cosa que passi allà ens ho fas saber, si Ancelotti continua, si no ja ens ho diràs.
10: El van renovar abans del Mundial un any, cosa que no s'entén, però bueno, s'ha renovat en teoria d'aquí.
5: Molt bé, doncs, embolica que va fort. Gràcies, Pau Ramírez, gràcies al gran capità Roger Saperas i al gran Marc Marvà, avui a les 9, i Damià López, que t'ho passis molt bé a Texas, i tu espero que vagis amb invitació, perquè si no, difícilment podràs tornar cap aquí. Una abraçada, Dami.
9: Gràcies.
6: Adéu, Damià.
11: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
12: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
13: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
12: Per què?

0: amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Aquest any, 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa! Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
2: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
3: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
4: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
5: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
6: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
7: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
8: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
9: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
8: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
9: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
10: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
11: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
12: Verisure.
13: Doncs camí de les 8 ja ens acompanya la Mireia. Bueno, sí. A veure, no, per Espanya, bàsicament, no estem nerviosos, sinó que estem nerviosos per tot
14: els
13: el que
14: incendis.
13: Està passant al territori.
14: Els incendis.
13: Perquè tenim gran part del país amb greus incendis.
14: Això... Sí, però n'hi ha un que, per sort, ara ho comentaves tu, Marta, també, que està estabilitzat, sí. El d'Artesa de Segre, sí, que almenys una petita bona
15: aquesta
14: notícia.
15: És una bona notícia.
14: Sí, sí, sí. No ara ho ampliem mai... de seguida.
16: No diries mai a Portugal?
17: Digue-li.
16: El camí... O sigui, és una indústria total de suro. Fan suro a gogó.
14: Estem parlant dels incendis, sí. Senyor Marcelí.
17: I els pastelitos, digue-li els pastelitos de bebé.
16: Els pastelitos bon del bebé.
18: Celem.
14: Vinga, va, les 8 en punt.
18: De bebé.
14: Bon vespre.

0: A aquesta hora hi ha quatre incendis simultanis que cremen a Catalunya. El més important és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, i un segon que crema amb alguns municipis del sud d'Igualada, a la comarca de l'Anoia. En els dos casos s'ha demanat que es confini la població. En total estem parlant d'unes 40.000 persones que es demana que no surtin de casa. Per altra banda, també hi ha un incendi a Artesa de Segre, a la Noguera, que d'entrada preocupa un xic menys els bombers, perquè ara fa només una estona que ja s'ha declarat estabilitzat. I el quart foc és el de les Gavarres al Baix Empordà. Aquest últim és el que ha cremat durant tot el cap de setmana. Ara continua estabilitzat, tot i que encara no es preveu que es pugui controlar a les properes hores. Per tot això, el president Salvador Illa acaba de demanar que tothom segueixi les indicacions dels bombers.
1: Vull fer aquest crit d'atenció i d'alerta i agrair la feina de tothom, demanar a la ciutadania que es comporti respectant les indicacions que es donen i màxima prudència a tothom.
0: De seguida ampliem tota aquesta informació amb els corresponsals que tenim desplegats a cada un dels punts. Uns focs que cremen en un moment que Catalunya continua en alerta per l'elevat risc d'incendi, i és que, de fet, pel que fa al temps, estem en plena onada de calor que demà d'arribar, o demà passat, al seu pic.

0: res.
1: Sí, de fet, avui ja s'han superat els 40 graus a punts de ponent, però preveiem que els propers dies la temperatura continuï pujant, sobretot dimecres i dijous, que serà quan es podran assolir valors d'entre 8 i 9 graus per sobre del que tocaria per l'època. Això ens portaria a fregar o superar de cara a dimecres els 43 graus a punts del Pla de Lleida i, per tant, doncs serà una situació que caldrà anar seguint amb atenció, sobretot pel risc elevat d'incendi i també pel vent del sud que pot fer la guitza durant la tarda de demà.
0: Tot plegat en aquest nou C de butxaca fins a 8:45, perquè després us deixarem amb el Tu diràs, on explicaran, per exemple, a fons l'embolic on s'ha ficat Donald Trump per la retirada de la sanció al nord-americà Folarin Balogun al Mundial. El president dels Estats Units ha reconegut que va trucar al president de la FIFA, Gianni Infantino, demanant-ho, cosa que ha generat una revolta al futbol europeu. Ara són les 8 i gairebé 3 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: Diversos incendis simultanis compliquen les tasques d'extinció als bombers. Són 4 incendis importants que estan actius. El de Sentmenat, al Vallès Occidental, a Carme, a l'Anoia, a Artesa de Segre, a la Noguera, que acaben d'estabilitzar, a banda del de les Gavarres, que encara no està controlat. Els focs que s'han declarat aquesta tarda fan anar de corcoll als bombers, que han de multiplicar els esforços en una situació ja prou complicada per l'onada de calor.
2: En total, 500 bombers estan desplegats en els 4 incendis, 200 només a Sentmenat, que és on es destinen més recursos. Fins ara ha cremat 60 hectàrees i hi ha 7.000 persones confinades. Ara bé, el foc que afecta més gent ara mateix és el de l'Anoia, que obliga a confinar més de 30.000 persones del sud d'Igualada, la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí. La consellera d'Interior, Núria Parlon, avisa que tenir tants incendis actius dificulta les tasques.
3: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de 3 incendis a l'hora. Ens toca tornar a demanar molta prudència al conjunt de la població. Són moments extremadament complicats pels servidors públics i les servidores públiques que estan en les tasques d'extinció.
2: Protecció Civil ha enviat diverses alertes als telèfons mòbils per avisar als veïns de les poblacions afectades i demanar extremar la precaució.
0: Tenim 4 connexions en directe a aquesta hora, als 4 llocs on hi ha focus actius. Comencem per l'incendi que preocupa més a aquesta hora les autoritats, el de Sentmenat, per la proximitat amb el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Des del Centre de Comandament dels Bombers de Cerdanyola del Vallès, Max Bosch, bon vespre.
4: Bon vespre, sí. L'inspector de Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha volgut parlar de tots els incendis d'Artesa de Segre, de Sentmenat i de l'Anoia, a part de les Gavarres. Ha volgut deixar clar que tots els incendis preocupen pel seu potencial, però també ha volgut destacar que el que més preocupa és el de Sentmenat.
5: Es fa molt difícil de protegir les cases, se'ns fa impossible de protegir les cases, és a dir, és una urbanització que estan les cases disseminades, algunes des de construcció de fusta, està literalment dins el bosc, i el que hem fixat és la protecció absoluta de les persones, i per tant tenim establert un sector funcional de protecció amb vehicles de bombers i un comandament amb la missió d'agrupar-los tots en un lloc segur, i els protegirem.
4: S'estima que més de 7.000 persones han hagut d'estar confinades per l'incendi de Sentmenat.
0: Aquest incendi a Sentmenat hauria començat de manera accidental, ho ha explicat aquesta tarda l'alcalde Jordi Gilgado al Versió RAC1.
6: Ha sigut una retro que s'ha incendiat amb una dels terrenys de les cases a prop d'una zona que li diem Mas d'Encisa. Es veu que el propietari potser no s'ha donat compte. Quan han avisat a la policia nostra doncs, que hi havia aquest incendi, han anat cap allà, però ja no hem sigut a temps de poder-lo sufocar en el moment. Ha començat a escampar cap al verd, cap al camp, i ha sigut l'inici de l'incendi gran.
0: Per banda de Sentmenat, aquesta hora també preocupa l'incendi a l'Anoia, que obliga a confinar més de 30.000 persones de la zona. Un foc que ja ha cremat 225 hectàrees. Ha començat a Carme, però ja afecta diverses poblacions. Anem cap a la Pobla de Claramunt en directe. Jordi Claret, bon vespre.
7: Bon vespre, doncs sí, situació aquí ara mateix realment delicada. Som al terrat d'una casa d'uns veïns, al ben mig de la Pobla de Claramunt, on les flames es veuen davant meu, a escassos 100 200 metres del poble. Per sobre nostre no deixen de passar els helicòpters que intenten, contra tot, evitar que aquestes flames arribin fins a les cases del municipi, i treballen ara en aquest incendi una seixantena de dotacions que prioritzen sobretot el flanc dret, que per entendre'ns és el que queda entre la Pobla de Claramunt i la Conca d'Òdena. És un punt clau per on les flames podrien travessar empeses per aquest vent que ara bufa amb certa intensitat. La C15, la carretera C15, avançar direcció Castellolí, i per tant això seria el Peus del Bruc, i si anés més enllà podria fins i tot arribar dins del Parc Natural de Montserrat. És la màxima prioritat frenar el foc per allà. Veiem des d'aquest terrat flames força grans i que avancen sobretot en una zona industrial que queda enmig d'aquestes zones que ara us explicava, on sabem que hi ha empreses de pèl·lets, també hi ha un abocador on hi ha també algunes papereres, però això els veïns ens expliquen que s'han sentit fins i tot algunes explosions i que ara els han obligat a entrar a casa seva, sobretot per al fum.
8: Sí, hem rebut les alarmes, que ens confinem, hem baixat aquí, no sabíem si remullar una miqueta, però bueno, veritat, estem bastant lluny, sembla que se'n va cap a l'altra banda i ens toca fer cas, i si ens demanen ajuda, ajudarem, i si no, doncs a confinar-se i ja està.
9: El meu marit i algun veí més també del costat estan remullant una mica la zona amb el que poden. Us remullaven la fusta que tenim a les portes, camí.
7: Hem vist tractors, hem vist les empreses remullant tots els seus magatzems que queden a l'aire lliure i que són combustible per aquest incendi. També
0: hem pogut escoltar gairebé tota la crònica sencera que ens feia ara en directe el Jordi Claret del que és aquest incendi que està cremant ara mateix al sud d'Igualada, a diversos municipis de la comarca de l'Anoia. Com dèiem, també hi ha un altre incendi a la demarcació de Lleida, Artesa de Segre, la Noguera, amb un potencial de 500 hectàrees. Als últims minuts els bombers l'han donat per estabilitzat i treballen una trentena, en aquest cas, de dotacions. Ho està seguint el Rubén Carbonell. Bon vespre.
10: Bon vespre. El foc hauria començat en una zona agrícola a prop d'una masia, però s'ha estès cap a la massa forestal. Els bombers hi treballen amb 27 dotacions, 23 de les quals són dotacions terrestres, fent descàrregues al flanc dret per evitar que el foc avanci cap a l'eix de Comiols, si ja s'han retirat els 4 mitjans aeris que hi havia a la zona. En aquest sentit, l'Ajuntament d'Isona ha informat en un banc municipal que els bombers han demanat tractors i maquinària per evitar que l'incendi travessi la carretera C1412B, que enllaça Artesa de Segre i Isona.
0: Aquests últims incendis han obligat els bombers a redirigir esforços. Fins aquesta tarda, la preocupació principal era el foc de les Gavarres, on els bombers encara treballen amb un centenar d'efectius. El foc està estabilitzat al Baix Empordà des de fa 2 dies, però ha cremat durant 2 dies i ara està estabilitzat, però els bombers hauran d'esperar com a mínim fins demà per valorar si poden donar-lo per controlat. Les revifades d'aquesta tarda han obligat a mantenir la prudència i allargar les tasques de consolidació del perímetre. Última hora, ara des del centre de comandament dels bombers a la Bisbal d'Empordà, Sandra Florença. Bon vespre.
11: Bon vespre. Els bombers mantenen la prudència. Confiaven poder donar l'incendi per controlat avui, però les revifades d'aquesta tarda, sobretot al cap de l'incendi, al flanc dret, ho han impedit. Ho explica el sotsinspector dels bombers a la regió d'emergències de Girona, Ferran García.
12: Avui, aquesta tarda, hem tingut moltes represes petites, que les hem anat atenent. Bueno, mentre gratàvem perímetre, també teníem represes. Aquest joc de, si en tenim poques represes, podem gratar més perímetre. Llavors, és un equilibri, som els que som. Llavors, en el moment que són represes, allò, ara ens hem d'anar tots a la represa. Vinga, ja està, tornem-hi, vinga, doncs seguim rascant. I aquesta tarda hem tingut moltes represes, no?
11: García també admet que s'ha acabat produint l'escenari que volien evitar, la coincidència amb 3 incendis més al país, a Sant Manat, Carme i Artesa de Segre. Això ha obligat a redistribuir efectius, tot i que el dispositiu a l'Empordà ha mantingut una trentena de dotacions. Si l'evolució és favorable, els bombers valoraran si demà ja poden donar l'incendi per controlat. Mentrestant, el massís de les Gavarres continuarà tancat com a mínim fins divendres.
0: És important saber, doncs, amb quines condicions meteorològiques treballen els bombers en aquests 4 incendis. Nil Ferrés, bon vespre de nou.
1: Bon vespre.
0: Quina és la situació ara mateix en aquests 4 punts?
1: Doncs mira, ara mateix a la zona de l'incendi de Sant Manat tenim 32 graus i un 40% d'humitat, amb vent de sud-sud-est d'uns 14 km per hora. A la zona de l'incendi de Noia, 36 graus encara aquesta hora, amb una humitat realment baixa, 15%. Vent de sud, de fet hem tingut cops de vent que han arribat als 40 km per hora. A Artesa de Segre, ara mateix encara tenim 38 graus i una humitat del 17%, amb vent de sud-sud-oest. I a les Gavarres, 33 graus, amb una humitat del 40%. Per tant, males condicions meteorològiques pel que fa a temperatura i humitat, però sí que juga a favor aquest vent que durant les properes hores anirà a la baixa i ajudarà que no es propagui tant el foc.
0: Gràcies, Nil. Fins ara. Mentrestant, des de la Catalunya del Nord tampoc arriben bones notícies. L'incendi que va començar dissabte ja ha cremat gairebé 5.000 hectàrees i continua descontrolat. Aquest matí eren 10.000 les persones desallotjades d'una vintena de pobles i aquesta tarda encara s'hi han afegit dos municipis més, Rodés i Vinçà.
2: Ara l'objectiu és evitar que les flames arribin al massís dels Aspres i acabar de controlar els diversos focs més secundaris que tampoc estan controlats. N'ha parlat aquesta tarda el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
13: Le feu au moment où je vous parle n'est pas fixé.
14: El foc no està contingut. Continua avançant per dos flancs principals, el seu flanc esquerre i el seu flanc dret. El flanc dret és, segons el prefecte, el més preocupant, ja que amenaça les cases dels pobles, particularment del marge dret de l'illa de Tet. Això ha provocat, des de diumenge a la tarda, l'evacuació dels residents de més de 20 municipis d'aquest sector, que es troba al peu del massís dels Aspres.
13: Qui se trouve donc au pied au début du massif des Aspres.
2: Des de demà, les tasques d'extinció s'hi afegiran 8 avions bombarders, 6 els ha cedit la Unió Europea i provenen de l'Estat espanyol, Xifra i Suècia.
0: Tot plegat enmig d'una onada de calor que durarà com a mínim fins dijous i que avui ja ha deixat valors superiors als 40 graus a Ponent. El pic màxim de l'onada s'espera per aquest dimecres amb unes temperatures màximes que podrien fregar o fins i tot superar els 43 graus al Pla de Lleida, Nil.
1: Sí, per exemple, avui mateix a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, hi hem arribat a 42 graus de màxima. De fet, també 41 gairebé a Escó i a Torroja de Priorat i prop dels 40 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. Per tant, una calor que avui ja s'ha fet notar, però que els propers dies anirà més. De fet, tenim avisos actius per calor intens demà, sobretot a la meitat oest del país, i de cara a dimecres els avisos s'estenen a tot el territori, però on la calor serà més intensa és, com hem dit, al Pla de Lleida i sobretot també a la Vall de l'Ebre, on es poden fregar o fins i tot superar aquests 43 graus amb una humitat realment molt baixa. Tot plegat amb unes nits que seran de difícil dormir. Per exemple, a Barcelona és molt probable que no baixem dels 28 o 29 graus.
0: Gràcies, Nil. De fet, de cara a demà, el mapa del Pla Alfa dels agents rurals tenyeix de vermell 379 municipis d'arreu del país. Són només una vintena menys que avui. A més, 105 municipis estarien en risc extrem d'incendi. La majoria són de comarques de l'interior, com la Noguera, el Pallars i el Solsonès, i de les comarques gironines, com el Baix Empordà i el Gironès. I mentre continuem pendents dels incendis que cremen arreu del país, la policia ha detingut avui un home a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, que havia provocat fins a 4 focus d'incendi. El presumpte piròman ja tenia un requeriment policial pendent.
2: Tot va començar quan una botiga de Torroella va trucar ahir a la tarda a la policia per denunciar que un home els havia intentat robar. Quan hi va arribar la policia, l'home de 30 anys es va posar agressiu i va començar a fugir. Cap a 9:15 del vespre, un home va trucar al 112 i va explicar que hi havia un jove caminant pel camí vell entre Torroella i l'Estartit. Mentre la policia el buscava, van identificar fins a 4 petits focs a la zona. Finalment, els agents el van localitzar i detenir. Se l'acusa d'atemptat contra agents de l'autoritat, desobediència, resistència, delictes de lesions i presumpta autoria d'intents d'incendi.
0: I a Sant Quintí de Mediona, a l'Alt Penedès, els Mossos han detingut una persona que hauria provocat presumptament un incendi forestal a principis de juny.
2: Els enregistraments de càmeres de videovigilància han estat clau per la investigació. Els vídeos es veu l'home accedint a la zona de l'incendi amb material pirotècnic. La investigació continua oberta per esbrinar si el mateix detingut també estaria al darrere d'uns altres focs forestals el 2025 en una zona propera.
0: Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ho recordareu, el va provocar la guspira d'una serra d'un treballador que posava un senyal a la carretera. L'home, detingut el mateix dia i posat ja en llibertat, treballa en una empresa subcontractada pel govern. Salvador Illa no descarta que la companyia hagi d'assumir responsabilitats. El president ha explicat aquest matí al Món a RAC1 que ja ha demanat informació a la consellera Sílvia Paneque.
15: Ha demanat a la consellera Paneque que esbrini què va passar.
16: Exactament. Evidentment que sí. No només que esbrini, sinó que ho avori màxim amb el jutjat que s'ha tramitat en aquest cas, efectivament. Sí, s'ha requerit tota la documentació de l'empresa i s'està col·laborant al màxim amb la justícia.
15: Si l'empresa és responsable, el govern es planteja rescindir el contracte amb l'empresa?
16: El govern farà el que hagi de fer. Primer anem a mirar què ha passat, a veure si ha sigut una imprudència d'una persona, d'una empresa. Anem a mirar què ha passat i quan sapiguem què ha passat, actuarem conforme al que hagi passat.
0: També ha anunciat, sense donar-ne gaires detalls, que el govern prepara ajudes per millorar la gestió forestal a Catalunya. Hem repassat tots els incendis actius que tenim a diferents zones del país, però just ara fa un any us recordareu de l'incendi al Baix Ebre que va cremar un 30% del terme municipal de Xerta. Un any després, a la zona s'ha actuat poc, però la natura va fent el seu curs i la desforestació fa aflorar l'antic mosaic agrícola. Més detalls, Marina Pérez Gots.
17: Els ajuntaments dels 5 municipis afectats van activar ràpidament la neteja de les finques cremades amb coordinació de la Generalitat, però lamenten que el compromís del govern català d'actuar en zones amb més pendents encara no s'ha dut a terme. Així ho explica l'alcalde de Xerta, Roger Avinyó.
18: I llavors també es van comprometre la Generalitat, no?, a poder fer totes les zones amb molta pendent que no podien fer aquestes empreses, que ho farien ells. I estem esperant que això també ho facin. O sigui, confiem que això també es faci, perquè així es va quedar.
17: També lamenten no haver rebut cap ajuda econòmica directa de la Generalitat i només les del Ministeri amb la declaració de zona catastròfica. Davant tot això, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que encara treballen per fer actuacions de neteja del bosc i destaca que s'ha respost a la demanda dels alcaldes dels pobles afectats.
19: Treballant a través del GEPIF i Forestal Catalana per tal de fer neteja del bosc, per tal de construir feixes.
17: Els municipis diuen que han passat un any de dol i que encara costa parlar del tema.
0: I en plena onada de calor, una de les preocupacions del Departament de Salut és la pitjor conseqüència que pot tenir els cops de calor que acaben provocant la mort. La conselleria recorda que hi ha certs hàbits que es poden incorporar a la rutina per evitar l'impacte de les altes temperatures, Violeta Martos.
20: Sí, són coses que fa tothom, però el Departament recorda que poden marcar la diferència. Si som a fora, procurem buscar espais a l'ombra, també cal incrementar la hidratació, encara que no tinguem set, i modificar la dieta, apostant per àpats frescos i evitant els aliments calòrics. Tot plegat pot ajudar a evitar cops de calor. N'ha parlat el secretari de Salut, Esteve Fernández, aquest matí al Món RAC1.
21: El cop de calor és una de les situacions que ens pot portar a la mort. És quan fisiològicament el nostre organisme diu prou, deixem de suar. Això és molt perillós, no? Perquè el cos ja no es refreda amb si mateix, podem arribar als 40 graus, ens asseca la pell, estem molt vermells, ens pot començar a baixar la consciència. Reacció immediata, hidratar-se, beure aigua, buscar atenció mèdica.
20: Fernández també ha fet una crida a posar atenció en les persones més vulnerables, com la gent gran i els infants.
0: De fet, per vigilar de prop els efectes de les temperatures extremes, el Departament de Salut estrenarà demà un sistema per monitorar la mortalitat associada a la calor. És similar al que es va fer per mesurar els casos de grip i COVID durant la pandèmia i es podrà consultar el web del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions. Permetrà saber quantes persones han mort i per quines causes, com deshidratació o cop de calor. Les dades s'actualitzaran cada setmana, primer de casos dins del sistema de salut públic i més endavant s'afegiran les visites a urgències i els ingressos a tots els centres sanitaris. Per cert, encara relacionat amb les altes temperatures, la Generalitat ha estrenat al Segrià un pla pilot amb drons per reforçar la prevenció dels riscos laborals durant els episodis de calor extrema. La nova eina donarà suport a inspecció de treball per detectar situacions de risc en feines a l'aire lliure.
2: Els drons permetran obtenir una visió més àmplia de les condicions en què es desenvolupa l'activitat laboral i reforçaran també la tasca preventiva dels inspectors. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha defensat que cal adaptar la normativa de prevenció de riscos a una realitat marcada per als episodis de calor extrema.
22: Les conseqüències del canvi climàtic ens estan arribant i encara no hi ha hagut una normativa ni estatal ni nostra. De fet, la competència és estatal, però encara no existeix i és d'esperar que a nivell de prevenció de riscos laborals, en breu, doncs, tinguem ja una normativa que ens digui, que ens ordeni com hem de treballar a partir d'ara.
2: La posada en marxa d'aquest dispositiu arriba després que l'estiu passat un temporer morís mentre treballava al camp, un cas que va reobrir el debat sobre la protecció dels treballadors davant les temperatures extremes.
0: Passen 5 minuts, un quart de nou, el govern espanyol portarà a debat el nou model de finançament el 29 de juliol a un Consell de Política Fiscal i Financera. Els números concrets encara no se saben, però ja desperta l'oposició de totes les comunitats autònomes, excepte Catalunya. De moment, la Moncloa i la Generalitat són els únics que remen a favor de la reforma. Tots dos mantenen l'aposta pel nou sistema, mentre que la resta de territoris continuen marcant distàncies. Tot plegat s'ha anunciat després del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui. La trobada entre el ministre d'Hisenda i els consellers ha servit al govern espanyol per fer un pas per intentar aprovar els pressupostos. Anem cap a Madrid. Adrià de les Heras.
23: Aquesta setmana enviaran un esborrany del nou sistema i el 29 de juliol els consellers i el ministeri el podran debatre. Només Catalunya hi està a favor. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, té coll avall que la resta votaran que no, però els demana que s'ho estudiïn.
24: Una vez tengan el documento, pueden estudiarlo, tienen tiempo para estudiarlo. Es difícil entender a aquellos que no quieren ni sentarse a negociar. Puede ser que no sea una prioridad suya tener más recursos para el estado del bienestar, o sencillamente que su única hoja de ruta no la marquen los territorios, sinó la marca la calle Génova.
23: Allà on governa el PP ja han deixat clar que ho vetaran. N'han parlat les conselleres de Madrid i Andalusia, Rocío Albert i Carolina Espanya.
3: Lo que tiene que hacer este ministro, este nuevo ministro, es cambiar el modelo, pero el modelo Junqueras ya le hemos dicho todos que no estamos de acuerdo.
4: Privilegiar al independentismo, a unos territorios, al final es una compra de votos que con dinero público también es una forma de corrupción.
23: L'objectiu de la reunió d'avui era que el Ministeri fixés les regles fiscals, que són les bases de la proposta de pressupostos generals de l'Estat. Un cop presentades, demà les aprovarà el Consell de Ministres.
0: En espera del nou Consell de Política Fiscal i Financera el 29 de juliol, Salvador Illa, en una entrevista al Món RQ i Oriol Junqueras, que aquest matí ha fet balanç del curs polític, pressionen Junts perquè doni suport a la proposta pactada entre els republicans i els socialistes. El vot dels de Carles Puigdemont serà clau al Congrés perquè tirin davant el nou finançament. A hores d'ara, però, el partit s'hi nega, Sergi Giró.
5: El president Illa admet que és un debat incòmode, fins i tot pels socialistes, però defensa el model assegurant que no és perjudicial i que ningú ha posat una altra proposta viable sobre la taula. El republicà Oriol Junqueras també s'hi abona, evitant referir-se explícitament a Junts.
6: El nou model de finançament és un objectiu polític de primer ordre per nosaltres.
8: I quan el tindrem?
6: Doncs espero que ben aviat, i espero que tots els partits catalans estiguin a l'alçada de la situació. I molt concretament ja sap a qui me refereixo, no?
8: Junts per Catalunya.
6: Junts per Catalunya.
25: Catalunya no es pot permetre el luxe de llançar per la borda 4.700 milions addicionals que es derivaran de l'aprovació d'aquest model de finançament per donar satisfacció als seus interessos de partit.
5: Junts, però, fa com si sentís ploure. El portaveu Josep Rius deixa clar que rebutjaran qualsevol model que no sigui un concert econòmic.
26: El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament. És perpetuar el Café para Todos. L'únic model que pot revertir aquest dèficit fiscal és el del concert econòmic.
5: Republicans i socialistes, per tant, hauran de fer mans i mànigues per convèncer-los si volen que s'aprovi el finançament.
0: A més coses, avui ha continuat el judici als exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon per una suposada discriminació als policies espanyols. Davant el jutge, l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha defensat la vacunació de les persones grans per davant dels agents.
27: Tothom a Salut tenia clar que la gent més gran de 60 anys era prioritària. Fins aquí, cap discrepància. En tot cas, Carmen Cabezas ha dit que ella i un dels acusats, Josep Maria Argimon, eren partidaris de mantenir la vacunació dels agents per motius logístics.
28: Más que por razones de salud pública, era por el hecho de que los teníamos ya citados.
27: I per evitar, justament, suspicàcies.
28: Era una decisión que se podía malinterpretar y de que era importante que esa decisión llegara por correo electrónico.
27: D'aquesta manera posa el pes de la decisió en la consellera Vergés i els altres tres exalts càrrecs acusats. Altres testimonis han subratllat que es va aturar la vacunació a tots els serveis essencials, no només als policies. Demà declaren alguns dels investigadors que van fer-se més populars durant la pandèmia, Daniel Prieto Alhambra i Clara Prats.
0: I l'OCDE avisa que baixar les ràtios a les aules no sempre és la mesura més adient per millorar l'atenció als alumnes. L'organisme qüestiona, per tant, la utilitat d'una de les grans demandes que ha fet el professorat durant les vagues d'aquest curs. L'organisme ha presentat avui la seva recepta perquè Catalunya pugui millorar els resultats educatius. Eudald Martínez.
29: L'informe és resultat de l'acord que va signar el govern amb l'OCDE perquè l'ajudi a identificar els punts febles del sistema. L'organisme recomana donar més poder a les direccions d'escoles i instituts, crear incentius perquè els docents es formin en àmbits com l'atenció a la diversitat o incrementar els recursos pels centres més complexos. En canvi, un dels coordinadors de l'OCDE, Paulo Santiago, parlava així de la suposada urgència de rebaixar ràtios.
30: Passar de 22 a 21 no va ser gran diferència dentro de la sala d'aula en l'aprendizaje del alumno, pero va a tener un costo muy, muy alto. Por eso, lo que se hacen es de manera seleccionada, es decir, para clases con alumnos más desfavorables, por ejemplo.
29: Els responsables de l'OCDE apunten que una mesura més econòmica però positiva podria ser millorar els salaris del professorat per atraure professionals que ara prioritzen treballar en altres sectors.
0: I Veneçuela afronta una nova fase després del terratrèmol. Des d'avui ja es descarta trobar supervivents i amb això s'acceleren totes les tasques per fer caure els edificis que tenen risc d'esfondrament. La decisió de retruc també pot comportar que algunes víctimes no les acabin trobant mai. El balanç oficial és de 3.300 morts, però l'ONU manté que hi pot haver fins a 50.000 desapareguts. Enviat especial de RACU a Veneçuela, Jordi Armenteres.
1: Sí, aquesta és la xifra de Nacions Unides. El govern de Caracas no vol aportar dades i les llistes de la plataforma ciutadana que s'ha organitzat encara apunten que hi ha 41.000 persones desaparegudes. Tampoc hi ha llistes dels qui viuen en campaments, però n'hi ha 80 d'instal·lats en parcs i estadis. L'ajuda internacional especialista d'edificis pràcticament s'ha retirat i el que han arribat són, sobretot, metges i personal sanitari de tot el món. Abel Martínez és el director mèdic de l'Hospital de Campanya del Pare de l'Est de Caracas i alerta del problema sanitari i l'aparició de pandèmies.
7: El problema no està a la zona zero, sinó el que això comporta de persones desplaçades cap a camps, no? Sempre que tens camps, tens risc d'epidèmies, no? A la zona zero pot haver, a la zona afectada, diríem, pot haver risc també, però com que estan traient aquestes persones i les posen en camps on viuen amb tendes i això, pues, se genera altres possibilitats d'epidèmia.
1: Aquest hospital de campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació funcionarà durant un mes i pot atendre fins a 200 pacients cada dia.
0: Gràcies, Jordi. I fins aquí la versió de butxaca del 9-0. Us deixem amb el Tu diràs. Nosaltres tornem demà a les 8. Bona nit.
8: RAC 1. En la malaltia pulmonar obstructiva crònica, cada crisi respiratòria compta. Pot acabar a urgències, ingrés hospitalari i pèrdua de qualitat de vida. La innovació obre noves possibilitats que beneficien la qualitat de vida dels pacients. Sanofi i Regeneron. Per la salut respiratòria.
9: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
10: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
11: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
12: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
13: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
14: Viu en directe al Tour de França del 4 al 26 de juliol.
15: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
14: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
15: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
9: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
8: RAC 1. RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la una del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
16: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
8: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè Primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona. Un
0: river... Va, Joel, anem tirant.
31: Si marxem ja, perquè aquest final de temporada està sent...
8: Amb el suport del Comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat.
32: RAC 1.
8: Tots som un milió. Us hi esperem.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Hola, bon vespre. Són 9:15 d'aquest dilluns, 6 de juliol, el dia que es tancarà un altre emparellament dels quarts de final del Mundial. D'aquí a menys de mitja hora, de fet, d'aquí a 29 minuts, a les 9 del vespre, Espanya i Portugal s'enfronten a Dallas per aconseguir un bitllet per a quarts, i de matinada, a les 2, sabrem el seu rival, que sortirà de l'Estats Units, Bèlgica. Un partit, per cert, que ve marcat per la polèmica decisió de la FIFA de perdonar la sanció a Balogun per la vermella directa que va veure contra Bòsnia i Hercegovina als vuitens de final. Una amnistia incomprensible que ha defensat i agraït el president nord-americà Donald Trump. De fet, Trump ha reconegut avui, sense posar-se vermell, o més vermell del que és normal, que sí, que va trucar a Infantino per dir-li que considerava injusta l'expulsió. Pareu bé l'orella, així ha explicat Trump des del despatx Oval la cronologia dels fets.
2: So I saw the play.
3: Vaig veure la jugada i sóc una persona que estima els esports, que va ser un bon atleta i entenc els esports molt, molt bé. I allò no va ser falta, allò ni tan sols va ser falta. Allò van ser dos jugadors corrent a tota velocitat que van xocar l'un contra l'altre. L'àrbitre és una mica sospitós si comproves el seu passat. No vull dir això perquè no m'agrada crear controvèrsia, però molt sospitós. Va prendre una decisió que ningú es podia creure. Fins i tot els rivals deien, no, hem tingut sort. Uau, això és molt interessant. Mostren les imatges a càmera lenta i mai m'havia donat d'això. A càmera lenta és molt diferent, perquè agafes un petit quart de segon i veus que una mà toca un coll o veus alguna cosa. Mentre que quan ho veus a velocitat normal, semblen dos nois que van xocar, que és realment el que va passar. No va fer res de dolent, i és el nostre millor jugador o un dels nostres millors jugadors, un jugador clau. I li va ensenyar targeta vermella. No sabia què significava, no pensava que signifiqués gran cosa. Després vaig començar a sentir que això vol dir que no pot jugar al pròxim partit. Vaig dir, caram, et treuen el teu millor jugador o gairebé? Et diuen que no pot jugar. Això és molt injust. Una cosa és sancionar algú pel partit, però com el sanciones per un partit que encara no s'ha jugat? És molt injust, això no es pot fer. Així que sí, vaig demanar una revisió a la FIFA.
2: Yes, I asked for a review by FIFA.
1: És surrealista, evidentment, el que avui ha passat al despatx Oval de la Casa Blanca. Això eren els vols de les 3 de la tarda. Poc després, resposta segurament obligada de la FIFA, un comunicat de Gianni Infantino en què, d'una banda, admet la conversa amb Donald Trump, i aquesta és la part important del comunicat, però diu que no va influir en la decisió final. És més, diu el president de la FIFA que hi parla regularment per abordar qüestions relacionades amb el Mundial, diu que parla regularment amb Donald Trump, que també parla a Infantino amb altres caps de estat i representants governamentals, i sobre la decisió de perdonar la targeta vermella a Balogun, arrenta les mans i diu que és potestat dels òrgans judicials independents de la FIFA i que ell les acata i estigui o no d'acord. No cal dir que la resta del món del futbol ha criticat amb duresa la FIFA, fins i tot la UEFA, amb un comunicat històric d'aquest matí en què diu que s'ha traspassat una línia vermella i expressa la seva incredulitat davant d'una decisió sense precedents, incomprensible i injustificable. Així rematen el comunicat. Lògicament, també s'ha queixat Bèlgica. Ahir ho feia, avui ho ha ampliat. La Federació Belga diu que encara no ha rebut explicacions o no havia rebut explicacions oficials de la FIFA i anuncia que impugnaran la convocatòria. Important, la convocatòria, no el partit, la convocatòria del jugador nord-americà. Diu que seguirà lluitant en les properes hores, dies i mesos, en defensa de l'ètica, la competició i els interessos del futbol. Dic que no havien rebut perquè la comunicació oficial de la FIFA ha arribat fa menys d'una hora, quan eren les 7:35 de la tarda, hora catalana, desestima l'apel·lació de Bèlgica en considerar que no és part del procediment i, per tant, no té legitimitat per interposar recursos. En resum, aquest és el panorama, un escàndol de dimensions bíbliques que deixa el president de la FIFA, Gianni Infantino, molt tocat i que de retruc posa el focus en l'àrbitre del partit d'aquesta matinada, el jordà Adam Mahatma, sobre qui avui, lògicament, aniran dirigides bona part de les mirades. Mentrestant, per cert, a la Gran Bretanya, amb més ironia que amb voluntat segurament d'aconseguir res, ja demanen que li treguin la vermella que ha vist al lateral dret d'Anglaterra aquesta matinada, a Quansa, la vista contra Mèxic, i per tant li impedirà jugar contra Noruega. És el parlamentari laborista Noah Lowe qui ha enviat una carta també a Infantino demanant, doncs, ja que hi som, que posposi aquesta sanció a quan acabi el Mundial. molt més lògic el que està passant aquests dies al Tour de França. De fet, s'està imposant ja tot just a la tercera etapa, perquè el Tour, Tadej Pogacar, ja vesteix de groc. Avui ha guanyat la tercera etapa en final als Angles, l'última en territori català, i l'eslové ha exercit de gran favorit. S'ha imposat a Vingegaard amb un sprint a pocs metres de l'arribada i ja és el nou líder de la general. Això sí, amb el mateix temps que Vingegaard, tots doncs arriben a territori francès empatats a la general, però amb Tadej Pogacar com a líder i, per tant, vestint el mallot groc. Els detalls també els explicarem durant el Tu diràs, que ara mateix comencem.
0: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: I que comencem amb missatges subliminals des de la tècnica i amb un munt de gent per saludar, començant pel Jaume Molló. Jaume, com estàs? Bona tarda.
1: Molt bé, bona tarda, Xavi.
0: Animadets, eh?
1: Sí.
0: Un mundial animat. Amb moltes coses per explicar.
1: Tot lògic, no?
0: Sí, vull dir, és increïble.
1: Podríem posar la música de Benny Hill des que has començat a parlar de tot aquest afer Trump, Infantino i la...
2: Aquesta és encara millor, eh? Perdó. Perdó que em coli abans que em presentin, però aquesta és...
0: Tu encara estàs despert, jo crec, perquè tu acabaves... Naveira, bona tarda. Com estàs?
2: Què tal? Bona tarda.
0: Acabaves a les 5 de la matinada avui, no?
2: Sí,
0: a Tazón,
2: sí,
0: més o menys.
2: Sí.
0: Però ja aquí estem. Tu, t'estava allà aplaudint amb les orelles.
2: Com no, el partit va ser maquíssim. No, i a més, és que aquesta American Idiot, no, the biggest American Idiot ever, podríem resumir.
0: Absolutament. Ara en parlarem també, d'aquest Anglaterra-Mèxic. Jo crec que un dels millors partits que de moment ens deixa aquest Mundial dels Estats Units, amb victòria per ser anglesa, i per tant Anglaterra classificada s'enfrontarà a Noruega en un dels quarts de final d'aquest Mundial. Xavi Puig.
3: Hola, bona
0: bon
3: tarda.
0: Vespre, què tal?
3: Bon vespre.
0: Tot bé?
3: Molt bé.
0: Què veurem avui? Aquest Espanya-Portugal?
3: Clar. Una pròrroga, veig claríssim.
0: Sí, eh?
3: Sí, una pròrroga. I potser penal, fins i tot.
0: Ai! Va, mira, seria repetir l'escenari de la final de la Nations League, no?, que va acabar als penals, en aquell cas amb Portugal com a campiona, a veure què passa en aquest partit que es disputa a Dallas. Marc Marvà, bon vespre.
4: Bon vespre, Xavi.
0: Tu t'hem sentit fa una estona també al versió.
4: Sí, aquí, no m'he mogut.
0: Per tant, no diràs res fins aquí una estona, tu, perquè ja t'hem sentit, per tant, no cal que...
4: Ganes de veure Cristiano. Ganes de veure Cristiano.
0: Sí, eh? Ganes de veure Cristiano.
1: Estàs molt cristianista, eh?
4: Molt, eh? Dic,
1: què t'està passant, Marvà?
4: Molt. Em vaig tragar-hi tota la roda de premsa i em va convèncer molt com a esportista. O sigui, mira que dins del camp li havia arribat a tenir molta animadversió, però crec que és un exemple, la veritat. I és un esportista espectacular i avui el veurem sobre la gespa.
0: Tu com celebraves els gols?
4: No feia el su, aquell? No,
0: però... M'agradava
4: fer l'avió. M'agradava fer
0: l'avió.
2: L'avió, com Vincenzo Montella, que feia l'avió també, quan jugava.
4: M'agradava bastant l'avió.
2: Lo planino,
0: Comences bastant malament, Marvà, defensant el trans Cristiano. Potser sí, que baixarem el micro ara i fins d'aquí una hora és una sanció.
4: Sanció, perfecte.
0: Se'n pot treure ràpidament, però la FIFA ho fa, per tant, també podem fer-ho nosaltres.
2: Truca a Trump.
0: David Broch, com estàs?
5: A veure, crec que Cristiano ha enganyat a molta gent amb aquesta roda de premsa. Perquè
0: sí.
5: He vist a més d'una persona... No, aquest és un altre Cristiano... I ha sortit bé, perquè el Marc Bavi aquí...
0: He sigut enganyat, no?
5: Facturant doble, cosa que hi ha aquí... Atenció, doble facturació. Com els grans campions. En fi, als teus peus.
0: Ho dius com a bon coneixedor del tema, no?
5: Sí, alguna doble hem fet. Però no tan seguida. Aquí la clau és fer-la seguida, no matí.
0: Exacte. Ah, perquè ja no marxes.
5: Vens aquí a les 7, no?
0: Aprofites el viatge, no?
5: Aprofites el viatge, et quedes aquí... xerrant i tal, i fas la facturació. Molt bé, molt bé.
0: Sí, impagable. Sí, sí.
5: Però veig molta gent avui enganyada amb Cristiano.
0: Estic d'acord amb tu. No és el primer que em trobo, el primer comentari que em trobo amb un mig canvi d'opinió. Avui n'hi ha hagut algun més a la redacció que...
5: Hipnotitzats, no?
4: Vens a desmentir-ho, sí.
5: Vinc a desmentir-ho?
4: Sí.
5: El partit t'ho desmentirà al minut 3.
0: També m'interessa saber el teu parer del que està passant amb Trump, amb Infantino, amb Bèlgica pel mig com a convidada de pedra, una mica tot plegat.
5: Home, és que el que m'has sentit de Trump no sap què és la targeta vermella.
4: No.
5: Per mi la clau de tot és que ell demana una cosa que no sap què està demanant.
0: És correcte.
5: Algú de la federació li ha dit, escolti, senyor, demani aquí que ens ho anulin.
0: Vostè que té mitja mà, no, posada allà.
5: Que Infantino, demani el que li demani, dirà que sí, perquè Infantino és així, i Infantino per mi és el gran. O sigui, Trump el que fa és aprofitar-se del seu poder
0: com a
5: mil coses que fa cada dia. És a dir, un dia és això i un altre dia és demanar petroli a qui calgui. Però Infantino, que és el senyor que dirigeix la FIFA...
2: O treure'l de mala manera, no?, el petroli, també.
5: Sí, bueno, ja no el demana.
2: No arriba als països i diu, sisplau...
5: Efectivament. Però, ostres, Infantino, que en teoria hauria de ser un tio seriós, no?, que té la seva pròpia institució que ha defensat, i l'orgull, i l'ètica, i aquestes coses, a la primera trucada...
0: Sí, ha estat un òrgan independent, bro, que ha estat un òrgan independent de la FIFA, home.
5: Que en fi, que ell sabrà el seu negociat, no, amb Trump, i el que traurà d'aquí, que segurament serà molta pasta i molt poder i molt renom institucionalment.
0: Són 24 hores realment de surrealisme extrem, el que hem viscut en tota aquesta seqüència de fets.
5: Marquin gol...
0: Clar, clar, marcarà. Pot, que pot passar perfectament,
5: i
0: evidentment. I passi
5: l'eliminatòria als Estats Units amb un gol d'aquest pany.
1: Perdona, si avui roben Estats Units, qui et diu que el Mundial no acaba a Mèxic? Vull dir, saps?
0: Sí.
1: Si Estats Units queda eliminat per una decisió arbitral, allò que sigui errònia, que pot passar...
3: No, al revés.
2: Demà replay, demà replay.
3: El clima de sospita que hi haurà sobre aquest Estats Units-Bèlgica, vull dir, qualsevol decisió que sigui així mig dubtosa i que caigui a favor dels Estats Units, tothom pensarà malament, però amb raó pensarà malament.
5: Quan truqui el VAR... a favor dels Estats Units, tu ja sabràs que...
0: De què va?
5: Hi ha un telèfon vermell, el VAR.
0: Sí.
5: És el botó de la Coca-Cola que té Trump.
0: Clar, és que els memes ja van per xarxes amb Trump mirant el VAR, vestit d'àrbitre, etcètera, etcètera. Sí. Vull dir que hi ha mil imatges ja fetes amb intel·ligència artificial, doncs, enfotent-se'n perquè no hi ha una altra de tota aquesta decisió. I enmig, Bèlgica, clar, que Bèlgica es troba davant de la nit més incerta de la seva història, probablement, perquè va començar un partit que possiblement ja sap com acabarà, o allò, els inputs que li han arribat poden més o menys dir-te per on anirà la història.
5: Evidentment, has de fer un partidàs futbolísticament que no hi hagi marge perquè l'àrbitre et pugui robar el partit. Però, clar, Bèlgica tampoc ha donat senyals de fer un futbol extraordinari.
0: Va justeta.
2: I després Pochettino en sala de premsa paper bastant galdós, t'he de dir, també.
0: Vergonya.
2: Perquè donant-li tota la potestat al que ha passat, ho troba normal, sí, dient que la jugada
5: jo aquí,
2: no ho era...
5: Jo aquí...
2: Entens el paper,
5: clar,
0: però sí, arroba completament.
5: Ell no deixa de ser un tio que està dirigint un equip,
2: sí, però,
5: que li paga una selecció X calés, i evidentment que pot sortir i dir doncs em sembla malament, perquè... Però, hòstia, jo també entenc que...
2: Aquí has de posar...
5: Al seu país, també, no? Al país de la selecció i tal, el paper és aquest, vull dir...
2: Realment, tot el que ha passat és com... O sigui, al final és un resum del que són els Estats Units a dia avui, no? O sigui, és com un nen malcriat amb una quantitat de poder absolutament... impossible de mesurar, no? Sí. I arriba fins la FIFA, perquè Infantino i Trump doncs, han teixit unes aliances en els últims temps que han portat doncs, a que Infantino li doni el Premi de la Pau de la FIFA a Trump el dia del sorteig, perquè no li van donar el Nobel de la Pau, perquè suposadament havia acabat
1: el conflicte el premi
2: entre Israel i Palestina.
5: Clar.
2: Sí, i de cop i volta s'inventa el premi per donar-li a Donald Trump i després, a veure, és que ja han vingut tenint paraules contradictòries en els mesos previs al Mundial. Recordem que amb tot el problema de la selecció iraniana, per exemple, Infantino doncs, va dir que es faria tot el possible per garantir que els jugadors iranians poguessin disputar el Mundial doncs, en les mateixes condicions que la resta de seleccions, i en canvi Trump sortia aleshores i deia els jugadors iranians són benvinguts als Estats Units, però per la seva seguretat és millor que no trepitgin el país. Sí. Clar, o sigui, fer el veus allà, no?
3: Hi ha un àrbitre, recordem, que no ha pogut xiular aquest Mundial perquè li van negar l'entrada als Estats Units.
2: O Marartan, el Somalia, que dirigirà la UEFA, una mica també entrant a sucar i pan tot aquest conflicte, ha decidit donar-li la Supercopa d'Europa de l'agost. O sigui que, vaja.
0: Per tant, és la segona vegada que la UEFA contradiu la FIFA, que és aquest Mundial. La primera va ser amb l'àrbitre somalià, ara amb aquest comunicat, ja et dic, sense precedents, històric absolutament, en què la UEFA carrega amb una duresa brutal contra la FIFA.
2: I espereu la final, quan surti a entregar el títol, i es posi allà al mig, no vulgui marxar, com a la final del Mundial de Clubs.
0: Ara que t'anava a dir, hola, bona tarda, i fer-ho bé, i ell salta al camp de la maneta de Donald Trump.
2: Ha estat culpa meva, o sigui, jo he fet invasor a l'antena, o sigui que ell que porta aquí molt més temps que jo.
5: Això passa per no dormir des d'abans d'ahir. Portes 48 hores sense dormir.
2: Efectivament.
1: Quan dorm, va parlant en directe. Sí,
2: ja perdo el concepte d'autoritat.
5: Ahir vaig dormir amb Neveira. O sigui, a casa meva.
0: Ahir
5: anava narrant i
0: jo també.
5: Jo vaig quedar...
0: Sí, sí, érem uns quants ahir.
5: Trencadíssim.
1: Jo la primera part vaig caure, també.
2: Però que esteu dient avorrit, o què?
0: No. Però... Jo vaig aguantar al final,
5: Va entrar bé, no? La son va...
0: Sí. L'hora aquesta de la tempesta elèctrica, l'hora de retard, a mi em va acabar amb mi. És que és matadora. De dues, passar a tres, és aquesta hora que dius... Llàstima. Albert, per cert, que tu tens raó de ser que entris quan vulguis, perquè portes tres dies que no deus saber ni on ets, ja, perquè entre Barcelona-Tarragona, avui Granollers, les tres hores passen
2: el tour. Cap de setmana, avui ja una mica més tranquil, ja cap als Angles, i vaja, ja ha abandonat Catalunya, o almenys ara mateix és a la Catalunya Nord, el Tour de França, i ja hem tingut avui la primera victòria de Pogacar, que a poc es va apropant a més rècords, a més victòries en el Tour, i Cavendish ja tremola. Encara en falten unes quantes, però jo crec que un
0: parell... Quantes en falten, més o menys?
2: Diria que són 23 a 35, falten 12.
0: 12. Dos tours. I s'ha acabat la història.
5: I sense forçar, aquí.
0: No, no, no. O sigui, l'exemple és el d'ahir.
4: El d'ahir que li va
0: ser. Exemple. Sí,
3: sí. Va regalar, aquesta va prèvia, no, ara no recordo qui, on, no sé si era un exciclista, va vaticinar 10 victòries d'etapa de Pogacar. Que li, a Pogacar li van preguntar i va dir...
5: En aquest tour.
3: Sí, diu, ho veig complicat. Diu.
0: És la meitat, no? És pràcticament la meitat de les etapes.
6: Podria dur ja un parell.
3: Sí, una la va regalar.
6: I la crono potser no van acabar d'arriscar del tot. Vull dir que, clar, eren tres etapes que podria haver guanyat. De moment en té una.
5: Però quantes etapes hi ha, per exemple, d'esprint? Deu haver-hi 4 o 5, no?
3: Sí.
5: Estàs
3: sí.
5: Ja fora, clar. Sí. Ha de guanyar la resta.
0: Sí.
1: Alguna escapada arribarà algun dia.
3: Sí. 10 etapes, vaja, jo.
6: No, fa... Que no les guanyarà. Va fer 4, 5, 6, sí. No? Per tour, sí. Més o menys.
5: Sí, sí.
0: Que ja és molt. Sí, sí, sí, per tour és una bestiesa. No, vull dir que molt...
5: I la gent que no la guanya mai.
0: No, exacte, sí. Exacte.
1: Indurell la regalava totes. Ell, quan arribava escapat amb algú altre, exacte. Sempre deixava guanyar
0: com a premi, no? Com a, sí, sí, el que sí, m'ha ajudat, sí. Doncs mira, li dono en forma de tapa.
1: És tot el contrari als Pogacar, Vingegaard i Odené Pool d'ara, no?
5: Aquí la ràdio no es fa això, això de regalar coses de...
0: Aquí no regalaves.
5: Tapes, no? Premis, sí. I aquestes coses...
0: Aquí tapes de iogurt, com a màxim, saps? No, és l'únic que podem arribar a regalar.
1: La siga buscando, no?
6: La d'avui era la 22.
2: O el Marvado, amb les facturacions.
6: No la 23, sinó la 22. Per tant, a 13, encara més difícil. Per,
0: sí, clar.
6: Per
0: 13, llavors són
6: 3. Però vaja, que jo crec que aquest tour passarà a les 25 i amb un parell de tours potser...
0: És increïble.
6: Si no per la motivació.
5: 6 tours seguits, no?
6: Suposo que és el... A veure, ell guanyarà el 5è. Bé, guanyarà.
5: Sí, sí, sí.
6: Guanyarà el 5è i ja li quedarà el 6è. Sí. Que hauria de ser l'any vinent.
5: Tu fixa't que ja estem parlant de l'any vinent.
0: O sigui, sí, aquest ja el donem.
5: Ja no
3: comptem. Portem 3 etapes, estan empatats a la general.
5: No sé per què parleu, perquè està guanyant. Ja. Sí, sí,
0: sí. Aquest ja està, aquest ja el donem.
2: Aquest
0: ja està fet.
5: Aquest fora.
0: Per cert, que tot això, d'aquí 12 minuts comença un partit de futbol. L'Espanya-Portugal, anem als 11, si tenim, lògicament, 11 estan d'Espanya com de Portugal.
7: Nima Automoció patrocina aquest espai.
0: Va, Albert, anem amb el d'Espanya.
6: Doncs repeteix l'11 que li va servir per guanyar a Àustria còmodament, amb Unai Simón a la porteria, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella en defensa, Rodri, Pedri, Olmo al mig del camp i al davant Lamine, Oyarzabal i Baena.
0: Aquest és el d'Espanya i el de Portugal.
6: Hi havia un dubte a la banda esquerra si Leao o Joao Félix. Finalment, Joao Félix és titular, Diogo Costa a la porteria, Cancelo, Rubén Díaz, Renato Veiga i Nuno Mendes en defensa, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernández al mig del camp i al davant, Pedro Neto per la dreta, Joao Félix per l'esquerra i al davant, Siu, Cristiano Ronaldo.
8: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. Animaautomoció.com.
0: A veure, què et sembla a l'11 d'Espanya?
2: Doncs bé, em sembla un 11 que al final crec que resumeix una mica el que és Luis de la Fuente, no? Quan una cosa funciona, la toca poc o res. I al final doncs ve d'un molt bon partit contra Àustria. El que passa és que avui és veritat que podria ser un partit que reclamés alguna cosa diferent respecte al duel contra Àustria, perquè jo pensava que avui sortiria Portugal amb Nuno Mendes i Leao junts a la banda esquerra, i això jo crec que hagués exigit un punt més de físic i de capacitat defensiva que hagués encarnat millor Marcos Llorente, però al final Roberto Martínez, com que ha ficat Joao Félix, doncs crec que aquesta banda dreta d'Espanya no estarà tan suament exigida, perquè jo crec que Joao Félix se sumarà més al carril central, i per tant doncs, veient el que ha tret Portugal, em sembla que l'11 d'Espanya és de garanties per jugar al partit. M'hagués generat més dubtes si Espanya hagués mantingut Porro i no Llorente per jugar contra una banda on hi ha Nuno Mendes i Rafael Leao, però com no és el cas, doncs jo crec que l'11 d'Espanya, com dic, és de garanties per afrontar el partit.
0: Marmà.
4: Jo crec que a vegades, amb això que comenta el Naveira i el propi de la Fuente, es deu discutir si entra què és el que més li convé al partit o què és quins són els jugadors que tinc millor, i estem en un torneig ara ja del CAU i és un torneig molt curt. Jo crec que jugadors indiscutibles per de la Fuente, com eren Fabián de l'anterior Eurocopa, ja hem prescindit entre cometes d'ell, i Olmo ara ja és indiscutible, i aquí jo crec que està la clau al mig del camp avui que tingui Espanya amb Rodri, Pedri i Olmo, si se li pot sumar Àlex Baena, que està fent aquest paper en qui, no sé, anteriorment havíem vist a Gavi a vegades en el Barça, que el vam veure en el primer partit amb Espanya, que és aquest quart migcampista en molts moments. Jo crec que serà la clau del partit, combatint amb el mig del camp de Portugal, que si fa un mes parlàvem quins són els millors mig del camp de les dues seleccions, de les seleccions del Mundial, tothom hauria dit Espanya i Portugal. Doncs avui els veurem, tot i que crec que cap dels dos estan en el millor moment de forma de la temporada dels jugadors que tenen uns i altres. Mm.
0: Tu creus que ha dedicat gaire estona David Brock a Luis de la Fuente a fer l'11 d'avui o ha dit, mira...
5: La Fuente el té fet des de fa un parell de setmanes. No sé, és que, per circumstàncies, saps? Ha hagut d'anar canviant amb lesions, històries, però... I no el canviarà.
0: No, clar.
5: O sigui, la Fuente serà, o sigui, si arriba a la final...
2: Ha canviat l'escut del rival a la pissarra, no? Sí. Del partit. És
0: bueno, a veure, hauríem de veure la pissarra,
5: serà,
0: eh?
5: Vull dir... 11, o sigui, sí o sí. Vull dir, no hi haurà
0: potser,
5: cap...
0: Potser posa FIFA com a escut rival i ja està.
2: I no t'equivoques, no?
0: Rival, posa rival. Sí, sí. I s'ha acabat la història.
5: Rival. Però sí, de la Fuente és així.
2: És l'onze.
5: No el podem canviar i ja està. És un tio que ho té molt clar, que va amb els seus jugadors a mort i a més s'ha de dir que li ha funcionat ara darrerament, és a dir, l'últim partit, la segona part, Espanya juga bé,
0: sí.
5: Millora el joc de la primera i veus que hi ha un fil conductor ja que li va bé i aleshores ja crec que fins i tot els canvis... Ja podem saber quins seran. I a quin minut.
4: Ja té l'Excel fent.
5: Tampoc me la vull jugar ara, perquè
0: aquí... Perquè no cal. Però sí que podríem anar fent un cop d'ull de quan van ser els canvis, o quins van ser els canvis, i quan van fer en l'últim partit contra la selecció austríaca.
5: Dependrà del resultat, evidentment, però vaja.
1: Si la cosa va bé, ja sabem més o menys.
4: Ferran al 65, per exemple.
0: Ferran Torres, ja el tens, aquest ja el tens.
1: Ferran, que justament anava a dir del mig del camp que comentava amb Marvà, que hi estic molt d'acord, però que és curiós que fins i tot no és el mig del camp que esperàvem, perquè sí. Fabián és suplent, sí. I no juga Bernardo Silva a Portugal, que tots l'haguéssim donat com a titular en aquest millor mig del camp segurament que deia, juntament amb Espanya, que dèiem de Portugal, comptaven que jugarien els quatre migcampistes, i al final Bernardo Silva ja porta tres suplències en sí. L'avui.
5: L'estan reservant per Madrid, no?
0: Segurament, han parlat.
5: No es desgastin al Mundial.
0: Però sí que sorprèn que Bernardo Silva no... O no sorprèn tant, Naveira.
2: No va convèncer gens el debut, i jo crec que al final doncs Roberto Martínez ja s'ha limitat a jugar amb João Neves i Vitinha al mig del camp, cal dir que cap d'aquests dos tampoc és que estigui en un
0: moment
2: mundial, eh? O sigui, Vitinha està molt per sota del que havíem vist. Bruno Fernández et diria que també. Portugal crec que té grans jugadors, però té un joc fluixot, la veritat, en aquest mundial, un equip al que a més li costa horrors recuperar la pilota i que, vaja, després ho estarem comentant, però això al final és un problema si a sobre el teu davanter és Cristiano Ronaldo.
3: I això quina part de culpa té l'home que té la banqueta? Perquè jo és que Robert Martínez i les seves seleccions en Bèlgica ja va ser allò que sí però no.
5: Ve un pal, no?
3: I en Portugal igual. És que, clar, penses, és un mig del camp. No, arriben molt desgastats a final de temporada, però, noi, quan no tan funciona, i a més el PSG tampoc no els ha desgastat tant a la Lliga, no?
2: Efectivament.
3: Vull dir, quan tens tres tios com aquests al mig del camp i no et funcionen, dius, hosti, potser és que no acabes de saber fer-lo servir, no?, com toca.
2: Jo és que crec que la presència de Cristiano, evidentment, et condiciona tant que realment, en el moment en el qual tu el tens com a nou, has de fer una mica com ha fet Scaloni amb Messi a Argentina, és a dir, has de crear l'equip al seu voltant i fer que jugui d'una determinada manera, perquè és que, si no, la resta de l'equip no funciona en absolut. I el problema de Portugal és que li costa molt anar a mossegar a dalt, no recupera pilotes, la recupera molt enrere, i, clar, si tu has de sortir a la contra arrencant des del teu propi camp amb Cristiano com a nou, és que és molt difícil tot. O sigui, és que posant un nou d'un nivell normal com Gonzalo Ramos, tot funcionaria de manera molt més orgànica, però el tema és que Roberto Martínez jo crec que creu genuïnament que Cristiano Ronaldo és el millor davanter que té i que, tot i les seves, dels condicionants que genera, el fet de tenir un nou de 41 anys a dalt, doncs ell creu que és el millor, però, clar, és que no fa funcionar l'equip en consonància amb el davanter que té.
1: I desnaturalitza absolutament João Neves i Vitinha, que juguen a pressionar el PSG, i aquí no poden, perquè, clar, el nou no pressionarà. Ja sabem que Cristiano Ronaldo no, igual que Messi, com deia ara en Naveira. O sigui, és com si la convocatòria d'Espanya el seleccionador s'emportés, com ara, 8-9 jugadors del Barça, però es fes jugar a defensar llançar-se i a sortir la contra. Això segurament no funcionaria. No, perquè,
5: una molt bona idea. Sí.
1: Doncs Robert Martínez...
5: Però això de Cristiano, s'ho creu realment? Tu creus, Naveira?
6: És okay. A dir,
5: que es creu el jugador? O el posa perquè, evidentment, hi ha un context?
2: Jo,
5: una...
2: Mira, jo et dic una cosa. El Mundial de Qatar, Fernando Santos ja va fer la feina bruta perquè sí. A Cristiano el deixa de suplent sí. A vuitens de final, sí, sí. I fica Gonzalo Ramos i fa un hat-trick contra Suïssa, i després contra el Marroc queda eliminat.

0: Portugal, i és la que una mica també et marca un estil o un altre, sota el meu punt de vista.
1: Jo crec que si Joao Félix entra a l'11 és perquè ell i Cristiano s'entenen de meravella, perquè a més juguen junts a l'Al-Nasser. I jo crec que Roberto Martínez vol generar una mica aquesta societat. Roberto Martínez, que per cert serà el proper entrenador de l'Al-Nasser, perquè sembla.
2: Sí, però vaja, a prioritzar l'Al-Nasser al PSG, vull dir, clar, és que no anem bé. No anem bé. Tenim una mica de gana, ja, que sabem que demanem unes pizzas avui a Globo, eh? Jo penso en les pizzas a... Parking Pizza. Demanarem unes mica de Parking Pizza, millors pizzas elaborades artesanalment, amb amor, amb el forn de llenya, amb una massa de llarga fermentació, ingredients frescos de primera qualitat, una trufa negra, una fior de latte, un ou hipermasà, que sembla bé, estrecciatella de burrata, també. Vinga, una de sobrassada de Mallorca, també. Una de formatges i sàlvia, també.
3: Vinga, no preguntis.
2: Doncs demanem a l'app de Globo, si vosaltres també voleu tastar les pizzas de Parking Pizza, demaneu-les ja a l'app de Globo, a veure si el descans ens arriba.
4: Tu demana i després pregunta.
3: Exacte, exacte. I després, si no, ja les compartirem, perquè aquí hi ha gent àvida de menjar alguna cosa, perquè realment...
4: A la cabina, estan agafats al vidre.
3: I a la no cabina.
5: Vull fins al descans, Montfort, fins al descans no arriben, tranquil.
3: Mira, parlant de descans, és un minut i tornem.
6: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
7: Amb el número 4, Jalapeño, amb el 22, Saitó, amb el 7, Gildas, i amb el número 1, el nou fitxatge, l'Anxó.

0: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
1: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
0: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oès, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
1: Amb RAC1 i RAC105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Tu digues, amb Xavi Rocamora.
4: Les 9 del vespre, clavades, i de fet ja ha començat, Albert, el primer partit de la jornada d'avui, aquest Espanya-Portugal, oi?
5: Mig minut de bona possessió pel conjunt espanyol, que perd la pilota en zona defensiva, controla a la zona de tres quarts Portugal. La passada és massa llarga, directament es perd per la línia de fons, pilota per Unai Simón, però sembla que Portugal surt a pressionar la sortida de pilota del conjunt espanyol.
4: Això anava a preguntar-vos. Què us imagineu en aquests primers minuts? Una mica de, a veure com surten o va, anem a totes i... una o l'altra, no ho sé, eh? Espanya o Portugal dient vaig a intentar el primer, ni que sigui, que caigui el primer gol.
6: Per mi és important el primer Lamine, eh? El primer Lamine contra Nuno Mendes.
4: Sí.
6: Perquè recordeu que aquest senyor li té la moral bastant, bastant agafada.
4: I tenen el cap, eh? Perquè sí, sí. Tots no. Han anat recordant aquell duel directe.
6: I jo estic esperant la primera jugada de per banda esquerra, o sigui, per banda dreta d'Espanya.
7: No em sorprendria perquè... que Lamine intentés una sotana, eh? Però és molt no, de Lamine,
6: sí,
7: eh?
6: No,
7: en
6: aquestes primeres. Això és molt de crac, és a dir, la primera
7: tira una sotana... Perquè i Lamine ha recordat moltes vegades que el millor defensor que ha tingut mai és precisament el de Nuno Mendes en aquella final de la Nations.
4: Sí. De fet, també parlàvem l'altre dia amb Dani Olmo, també ens destacava a Nuno, és a dir, que és un jugador que hi ha diversos jugadors al Barça que destaquen, és a dir, que els agrada, que és el que destacarien d'aquesta selecció portuguesa.
8: De fet, en aquest partit segurament s'estiguin enfrontant, doncs, si no els dos millors laterals de l'actualitat, doncs dos dels millors, no? Com Nuno Mendes i Cucurella. I pel que fa al guió del partit que podem esperar, jo crec que Espanya tindrà molt més la possessió d'inici. Crec que a Portugal l'alçada del seu bloc doncs per ara és prou alta. El que és veritat és que el que dèiem abans, amb Cristiano al davant de tot, doncs aquesta primera línia de pressió no generarà grans problemes a la sortida d'Espanya. I jo crec que Espanya, si està bé movent la pilota, acabarà empenyent cap enrere a poc a Portugal a defensar més a prop de la seva àrea.
9: Compte la conversa animada, sí, eh? Sí. Fernando Hierro, Carles Puyol, eh?
6: I Salgado mirarà el mòbil com si no estigués...
8: I Fernando Llorente també està d'acord. Sí, sí.
10: Fernando Llorente es conserva molt bé, eh?
8: Sí. Està com quan jugava.
4: Hauran dinat bé, no?
6: Sempre va ser fucker,
8: sí,
6: la categoria...
8: Sí, home, i tant.
10: Sí, sí. Sí, sí.

0: va firmar per la Juve, recordo una portada de la Gazzetta dello Sport.
1: Home, Itàlia hauria triomfat bastant.
0: Després de 4 o 5 mesos que no va fer cap gol, i la portada era «Es solo bello», és només guapo.
2: Oh, dura, dura,
0: va ser, la recordo dura.
2: Caramba, sí, portada dura.
3: Mira, amb això jo, ara fa relativament poc, una entrevista a Javi Moreno, que explicava la seva entrada al vestidor del Milan, quan va anar la diferència de vestuari seu amb els jugadors que anaven entrant allà, i se'n diu, allò semblava una desfilada de models, i jo anava allà amb el meu xandall.
1: Amb calçotets Gucci, calçotets de 300 euros.
0: Que va començar a veure tots els calçotets Calvin Klein i tot, sí, i anàvem els de Nadal,
2: sí,
0: què
2: faig del Papa Noel. És tremendo. Sí, sí, i explicant que havia arribat en xandall, no sé quina marca el patrocinava, la marca espanyola, sí, típica d'aquesta, sí, jo crec, aquest meu...
1: Per com explicava, era horrible, que portava.
2: Sí. Una Kelme Home, alguna d'aquestes, crec.
1: Completament,
2: sí,
1: és antisexi del món, no?
2: Doncs primers minuts d'aquest Espanya-Portugal, de moment, amb Espanya, que deia el Naveira, sí, amb aquest guió, sí, no? Espanya intentant agafar la pilota, tot i que Portugal també intentant fent-se un lloc, intentant obrir forat per aquí.
4: Hi ha hagut un xut d'Oyarzabal, molt centrat, que ha aturat el porter Diego Jota, Diego Costa, el porter de Portugal, i després... hi ha hagut l'acció de Lamine. Primera acció que ha intentat encarar. És cert que ja tenia uns quants metres d'avantatge i amb velocitat ha acabat fent la centrada cap enrere i no ha trobat rematador, però ha estat la primera acció ofensiva activa de Lamine Yamal.
5: No sé com acabaran a nivell de regats, però de moment porten un mal control cadascun. Sí,
1: els dos, a més, molt semblant.
5: O sigui, sí, sí, Nuno Mendes i Lamine Yamal, de moment, amb això, estan igualats. I ahir que ens fixàvem tant en la poca possessió de Brasil, Rocamora, a veure avui qui allarga més les possessions, no? Perquè en la línia del que deia en Naveira, jo crec que qui tingui més possessió, si és la selecció espanyola com a puntavell, jo crec que aquí l'equip de La Fuente té guanyat respecte a Portugal.
3: Si us sembla bé, com veiem una jugada d'estratègia ben feta, li direm la jugada Nissan.
2: Sí, no?
3: Tan bonica, que és, perquè és tan bona que fins a final de mes et pots endur el teu Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no començar a pagar-lo fins al setembre. Una jugada magistral de pissarra, d'aquelles que sempre surten bé. Consulta les condicions a Nissan.es.
2: No, ben poques, jugades Nissan aquí, amb aquests dos mal controls i una aproximació amb Oyarzabal, sí, però poqueta cosa més, és molt d'hora. Són tot just que, Albert, quan portem...
4: Sí, 5 minuts, però és que els últims enfrontaments entre Espanya i Portugal han estat igualadíssims, molts empats.
5: Pocs gols,
4: és a dir, que aquí l'escenari de la pròrroga és molt factible.
3: Com li agrada.
4: No, clar, jo no faria pròrroga, jo aniria a la tanda de penals. Imaginem un Cristiano Lamine a la tanda de penals.
0: L'última el va fallar Lamine, recordem a la Nations, no? Crec que va fallar el penal.
5: I Cristiano té una tanda que es va esperar el cinquè per decidir i no va poder xutar perquè l'havia perdut.
2: Semifinals de l'Eurocopa 2012, que és quan diu allò de que injustícia.
5: Sí.
2: Perquè no va tenir temps de xutar el seu penal.
3: Però és bona persona, Marma.
0: Sí, no, amb això...
1: Ara ja el té, ja l'ha guanyat.
0: Estic en el vaixell, Cristiano. No, però amb això de que el crac xuti el cinquè penal, està canviant últimament.
1: Sí, és veritat.
0: Ara, moltes vegades, el crac o el jugador que s'espera, xuta molt el tercer perquè...
1: Salah va xutar el tercer l'altre dia.
0: Modric va xutar el tercer l'altre dia. I jo crec que, o sigui, és una percepció que tinc, que és que el tercer marca molt la tanda. Llavors, si tu vas malament perquè els dos primers potser has fallat un, el tercer té molta autoritat. Recordo un tercer d'Andrea Pirlo en el seu moment que el tira de Panenka i canvia absolutament la tanda i li dona molta confiança als dos jugadors que falten, i al revés també. Vull dir, si tu estàs bé, el tercer pot marcar que gairebé t'encamini.
2: I estic veient molt... Pot ser. El Panenka aquest de Pirlo amb Anglaterra.
0: El Panenka de Pirlo amb Anglaterra.
2: Sí, sí. I el 2012 també.
0: Sí, falla, crec que falla els dos primers Itàlia, i Pirlo tira Panenka... i canvia la tanda i acaba guanyant
1: L'equip de RAC1 seria Marbà, no?
3: Tu eres xutador
2: de la taula, segur.
3: Sí, tots els equips,
0: m'agrada molt sempre xutar
2: Marbà. Marbà és el crac, evidentment.
1: Home, per favor. Això deia.
2: Hores llum de qualsevol altre, et diria. Com a mínim meu, segur.
0: Això dels penals que diria no té.
1: Jo no sé xutar, jo no li dono la pilota. Hi ha un problema psicomotriu.
2: Xutes a l'aire, no?
1: Sí,
2: psicomotriu.
0: Hi ha una part de confiança, no?
1: De moviment estrany, no
0: cal saber xutar, és un tema a vegades mental i de confiança. Sí,
1: tampoc, la teva mental tampoc.
2: I saber xutar també ajuda,
1: Evidentment.
5: Parlant de xutar, Cancelo s'ha animat, no?
4: Sí, bon xut. Una bona gardera per sobre del travesser, demana la corna, però no la toca Unai Simón. una de les primeres, o la primera incorporació del lateral, ara ho prova la selecció espanyola, es planta solo Oyarzabal, crec que és ja fora de joc bastant clar, per el si xut cas, massa creuat, fora...
5: Doncs jo no ho tinc clar.
1: No ho era, no.
4: Jo no ho havia aixecat.
3: Pel seu bé que sigui fora de joc.
5: Doncs jo crec que no ho era, eh?
4: Perquè era molt clara, eh?
3: L'ha enviat on va enviar Messi aquell penal amb Argentina.
4: Ui, no ho és. Era claríssima. Era claríssima davant del porter i ha creuat massa el seu xut.
5: Quina errada.
4: Sí.
6: Pot ser que xuti amb la manca d'atenció de saber si estava habilitat o no.
5: Perquè... Sí, però ho havia fet molt bé Dani Olmo amb la passada al primer toc, perquè l'habilita això.
6: No, però és que la passada de Dani Olmo és tan bona que jo crec que fins i tot sorprèn una mica Oyarzabal, que igual jo crec que ell pensa que pot estar fora de joc.
1: Jo també crec que ell està convençut que està fora de joc i diu...
4: Doncs
6: és pitjor que et pensis que...
1: Totalment,
6: I no la lluito aquesta perquè, com que estic fora de joc, doncs no em valdrà.
4: Jo, Fèlix, titular, en un partit de vuitens de final d'un Mundial i que intenta encarar a Pedro Porro. De moment no han encaixat gols la selecció espanyola. De moment porteria a zero. De fet, diria que ni hem vist el porter. Xuts a porteria que han exigit a Unai Simón.
0: L'altre dia ho comptàvem. Crec que són tres xuts a porteria en tot el Mundial.
4: Però aturades que diguis, home, ha salvat un gol.
0: És un amb Cap Verd, un amb Aràbia Saudita i un amb Àustria.
6: Amb Uruguai perquè Àustria no li va xutar a porteria. O sigui, de fet, Àustria ho explicàvem l'altre dia a la Transmi, que
0: no hi ha xuts, no?
6: Que era el primer equip que no xutava a porta en unes eliminatòries de Mundial des del 2014.
3: Que així, evidentment, pots destacar, però és que realment...
6: I la de Camper és a l'últim minut, l'afegit de la segona part.
0: Sí, és al final.
3: La remata de cap.
5: Sí, el córner, sí. Que aquella era perillosa. El que passa és que remata fatal el capverdià.
3: Home, avui hem de preveure que sí, no? Que tindrà una mica més de feina a tenir avui Unai Simón.
5: Sí, home, i tant.
4: Sí.
5: Vull dir...
1: Si no malament, per...
3: Clar, també... No, que a vegades és la bona funció dels centrals, que Barcín l'estan lluant, està rebent tot d'elogis en aquest Mundial, també amb el Barça, evidentment, però dic que en aquest Mundial també pot ser part del per què no ha rebut. Una és el nivell de les seleccions rivals, d'acord, però també ha de ser el mèrit de la teva defensa.
5: De fet, avui llegia que Cobercí són fins ara 12 titularitats amb Espanya, 8 porteries a 0. Vull dir que, de moment, aquesta parella que està fent amb l'aport la majoria de dies, diguéssim que està funcionant bastant bé, en la línia de quan funcionava el Barça amb Íñigo. Vull dir que ell li va bé tenir un jugador així amb experiència, no?
1: En el seu moment preferia Huijsen, no?
5: Sí.
6: És el que anava a dir.
3: Totalment. Però el preferia o li deien que el preferís? És a dir, era polític o era realment esportiu, això?
1: Les dues.
3: Les dues,
0: És a dir, quan jugava Huijsen, també jugava més Lenormand, no? Huijsen jugava per l'esquerra, amb Lenormand per la dreta, i jo crec que aquest binomi, Laporte, Cobercí, és que és molt bo. I els números, fins i tot, d'Espanya, crec que són 13 partits en què ha guanyat, o sigui, en què no perd, i 10 que no encaixa gol.
3: Que és moltíssim.
0: Si tu mires aquests números i parlessis de França o de Portugal, parlaries d'una selecció molt difícil de batre amb aquests números. I, en canvi, Espanya... Aquest tema és com secundari, es parla més de l'atac, de si combina bé, si juga atractiu, Rodri i horitzontal, que li deien i tal. Bueno, però Espanya té una solidesa defensiva, a través de tenir la pilota, i dos, a través dels centrals, molt important.
4: Compte Cristiano, que recupera Portugal en zona de tres quarts, té un contra un, el xut, atura Unai Simón, però la sensació de perill de Portugal no té res a veure amb la d'Àustria, per exemple. Ha començat bé el partit, Portugal. És cert que Espanya ha tingut... la d'Oyarzabal claríssima i un parell de centrades, però els últims minuts són de domini i el conjunt espanyol ha de moment limitar-se a defensar.
6: Sí, aquí hi ha una pèrdua a Pedri perquè el ve apretar a Bruno Fernández i li roba la pilota i ràpidament Bruno mira on és Cristiano, no? per fer-li la passada. Simplement recordar que Espanya és ja l'única selecció que no ha rebut gol de tot el Mundial perquè quedaven Espanya i Mèxic, i Mèxic ahir, evidentment, rep els primers tres gols del Mundial i queda eliminada.
3: S'emparella Rodri amb Cristiano en els corners.
5: Sí, vaja, a nivell de centímetres, ell i Laporte, no? Són els més alts, segurament. I sobre això d'aquesta diferència de nivell entre Portugal i Àustria, de fet, a les últimes hores, a l'entorn de la selecció espanyola, hi havia una mica aquesta por de dir, a veure com reaccionarà l'equip de la Fuente, que fins ara no ha jugat amb cap selecció allò amb un atac amb cara i ulls, i avui es trobarà, vaja, una de les millors seleccions del Mundial. Potser no ho estan fent molt bé en aquest torneig, però que tenen molta pólvora.
4: Però t'he de dir que la primera mitja hora contra Croàcia de Portugal és bona, és molt bona. Després es desinfla i va acabar patint, però...
0: I després que potser no has vist el millor Portugal, no? Jo crec que també la sensació de... Espanya contra Àustria es comença a apropar al millor nivell que li pots exigir a Espanya, però amb l'atac, entre cometes, que ho va fer amb una selecció contra una selecció menor. I jo tinc... O sigui, abans del partit d'avui pensava a veure avui com surt Portugal, però sí que de moment l'estem veient arreplegada, l'estem veient això, s'ha d'indir tot el protagonisme en pilota, però quan recupera, ja hem vist que recupera ràpid, aquesta recuperació que ha fet Bruno i connecta ràpidament amb Cristiano.
3: Mm-hmm. Ah, heu cantat abans les alineacions, però és que clar, les has cantat, però te'n faltava una.
2: Sí, malament, ho he fet
3: malament. L'11 de gala de l'Espanyola. Sí, l'Espanyola, amb el número 4, Jalapeño. Amb el 22, Saitó. Amb el 7, Les Gildas. I amb el número 1, el nou fitxatge que arriba per revolucionar els aperitius, l'anxova de l'escala. Ja ho saps, els dies de futbol no poden faltar els amics, i ara que ve el bon temps... Tampoc poden faltar les olives, l'Espanyola. Sense l'Espanyola no hi ha aperitiu. Ens falta l'Edu per anar identificant els personatges que van enfocant al públic.
2: Sí, perquè avui...
6: No ho posen fàcil, eh?
5: No.
2: Ningú, eh? Ningú a la sala. Teníem...
1: No, és que juraria que era un jugador de bàsquet, però és jo... que va tan tapat amb les ulleres i la gorra...
6: Sí, clar, aquí l'opció és que sigui el jugador dels de les Mavericks o dels de les Cowboys, no? Perquè es juga el partit de... Però...
2: Ara confiarem que l'Edu Abad estigui escoltant-nos i que ens pugui explicar qui era.
0: Que sigui, no?
2: Sí, ja. Sí, que ens pugui explicar ara qui era, perquè jo ara mateix vaig perdut, també ho estic, no... com ahir, més o menys.
5: Perquè seria molt Rocamora demanar un Cairon a la realització
2: és
5: quan
2: massa,
5: enfoca
2: és massa.
5: Una celebrity.
6: I de fet, Jaume, és que ells la FIFA, efectivament, o sigui, la FIFA fa pública la llista de VIPs, o sigui, que un cop que els enfoquessin, doncs no passaria res, però...
5: No.
2: Doncs a veure si l'Edu té a bé d'obrir-nos una mica de llum i saber qui hi ha avui en aquest estadi de Dallas per veure aquest Espanya-Portugal i a qui enfocaven. Sí que apunta maneres que sigui un jugador de bàsquet o un jugador de futbol americà, un dels dos. Però si és de futbol americà, no estaríem parlant d'un center back, és a dir, estaríem parlant d'una cosa, d'un running back, potser, no? Una cosa més estilitzada. Sí, un quarterback, fins i tot.
5: La veritat és que la sensació era més de bàsquet que de futbol. Ara serà un cantant, òbviament, però...
2: O actor, efectivament.
1: Ara serà la mega estrella i ningú l'haurà vist, perquè, a veure, també s'ha dit que anava amb una gorra. Sí. Ulleres de sol.
0: Ulleres grosses, eh?
1: Sí, vull dir que...
3: Potser era Antonio Resines,
1: eh? Podria ser Antonio Resines.
0: No, tatuat. Això
2: fent d'Antonio Resines, no?
0: Podem confirmar que anava tatuat.
1: Sí, quan va fer de rapper als Goya, no?
2: Oh, ostres. Te volia oblidar aquella imatge.
1: No, és un dels grans moments de la història.
2: S'ha de mantenir, oi? S'ha de deixar gravada.
1: No l'oblidis mai. Ui.
2: Com li van les coses a Portugal i a Espanya?
6: Com de la passada entrava com un coet. Nuno Mendes venint des del lateral i ha estat a punt de connectar aquesta centrada o fins i tot que Cubarsí, que s'ha llançat per fer una xilena, li fes penal. Mira Lamine, aprofitant la pujada de Nuno Mendes, el xut, treu el porter, però ha aprofitat que Nuno Mendes ha marxat a l'atac per trobar-se absolutament sol, l'ha buscat a Espanya i tenia molts metres per endavant, ha fet la típica de Lamin de retallar cap a dins i buscar la rosca, ha aturat Costa i a la segona rematada una altra vegada el porter, que va fer una exhibició contra Croàcia, ha tornat a fer una bona intervenció al xut de Baena.
2: Uf, sí. Baena
6: és una
2: turmissima.
0: I això que ha passat ara, a la segona acció, Nuno Mendes s'ho pensarà. És a dir, pujo, però si pujo i perdo pilota o no acabo jugada i la jugada no l'acabem bé, Lamine m'està guanyant l'esquena i em crea ocasió de gol.
6: Però algú ha d'anar allà, no? Vull dir, és que estava sol. No és que un del mig del camp ha anat a tapar la pujada en un home. No, és que estava sol, Lamine.
0: Sí, ha rebut a l'esquena i en el contraatac.
5: En general, li està costant el replegament a la selecció portuguesa. Una mica en línia del que comentàvem abans, de la pressió que no la fan bé. La veritat és que els està costant bastant.
1: Bona, aquesta.
0: Boníssim.
6: Sí, una bona passada cap a Cucurella, que l'ha tornat a ficar dins de l'àrea. És un dels momentums de la selecció espanyola, la penja Lamin, però Rubén Díaz la treu amb el cap. Ara és un setge, però Lamin la deixa passar perquè estava en fora d'això.
1: Però Lamin se'l veu bé, com a mínim amb ganes i...
6: Home, sap que és un dels partits del Mundial per lluir-se i per dir, aquí estic jo...
2: Sí. Oi, i teòricament ara arriba el moment Lamin. Viscut les primeres tres jornades, les de la fase de grups, que evidentment no podia estar al 100% perquè encara estava convalescent de la lesió o recuperant-se, agafant el millor to. Ara és un altre Lamin, ara ja fa dies que sabem que està al 100% i a més en els rivals que a ell li agraden, no?
0: El dia d'Àustria va estar molt bé.
2: MVP del partit.
0: Sí, va ser MVP. I a mi el que em va agradar fins i tot de la seva ambició és que va sortir a recollir el Premi MVP i a les declaracions de zona mixta mig enfadadot, sí. Saps? Mm. Que era la, tota la sensació que li hauria agradat marcar o donar alguna assistència. Si jo hagués estat a l'equip amb ell, m'hauria encantat veure'l així. Clar. És a dir, avui s'ha sortit, però li ha faltat el que a ell més li agrada, aquest pinso, entre cometes, que necessiten els supercracks, i encara estarà més motivat per al següent partit, i de moment ha sortit com va sortir el dia d'Àustria.
5: Sí, ha provat un xut que no... Vaja, que l'ha tret bé el porter, i no ha tingut cap un contra un encara amb Nuno Mendes, de moment.
3: No. Hem vist Deco en una de les llotges d'aquest estadi.
6: Amb Pepe i Nuno Gómez, els tres junts mirant el partit.
5: Clar, Deco s'ha de controlar, tan acostumat que està a celebrar els gols del Barça quan està en un estadi.
6: Avui...
1: Està difícil, això.
5: Clar, vull dir...
3: Tampoc no sembla l'home més efusiu, a la llotja.
5: No,
6: que no caldrà avisar-lo. Però voleu dir que no li interessa que marxin cap a casa. Escolta, que guanyi Portugal i cap a casa.
1: Bueno, és un win-win, no?
5: D'acord, sí.
1: Guanya Portugal,
3: Que si guanya Portugal, què quedaria? Cancelo?
6: Gordon?
3: Algun
7: més, no?
3: Para de comptar, no?
7: Sí? No en queda algun altre?
3: Ah, i Koundé. Ah, clar, Koundé.
6: En França.
5: Clar, clar.
6: I almenys un hauria d'arribar a les semis per jugar la segona jornada directament, no?
7: Això mateix. Mm. Si hi ha un jugador només a semifinals, que és el que li passa al Real Madrid, com que un dels quarts de final és Marroc-França, s'asseguren que ja un serà a semifinals.
5: En el cas de Cancelo, acabava contracte el 30 de juny amb el Barça, per tant... legalment,
7: ara no
5: és jugador del Barça.
7: Veritat, sí.
5: O sigui, el contem perquè, a més, donem bastant per fet, no?, que la intenció, com a mínim, del Barça és que segueixi. Però...
7: Ell i Seba.
5: I Seba.
7: Cancelo també ha dit obertament que vol continuar o que vol tornar a fitxar pel Barça.
0: Qui té més ganes és ell.
5: Sí.
1: Però Deco no ha anat, no?, a la concentració argentina, no? No.
7: En principi,
1: no. On la tenim?
7: Ah, clar, és que van canviant. Perquè...
1: Sí, no, clar, però sí, queda a prop, no?
7: L'últim on va jugar a Argentina va ser Miami.
0: Miami. Sí, però no era l'estadi de l'Inter Miami, sinó que era un...
6: El Hard Rock Stadium.
7: Crec que era Atlanta, no?
6: L'estadi dels Miami Dolphins.
3: Ah, això. El següent partit d'Argentina, pot ser Molló, que fos Atlanta.
5: Sí, però entre els meus 302 papers, en principi ho hauria de tenir confirmat, això.
7: Això ho hem de gravar algun dia, Molló, jo crec. Això hem de fer un vídeo i penjar-ho així.
1: És impossible trobar res.
3: Te'ls has de grapar, te'ls has de grapar,
5: Molló. No, si ja els porto grapats, el que passa és que els porto per temes i ara no trobo...
0: El gravo?
5: No gravis.
1: Sembla la declaració trimestral dels IVA.
6: Però sembla de molts trimestres, eh?
5: Sí.
0: No, veu com un trimestre...
5: Argentina, Egipte, Atlanta. Si no sé per què dubteu.
1: Si està Xavi Puig, perquè volem...
7: Però ho hem confirmat.
3: Aquest piquet no el pots passar, eh? La tele aquesta que t'has comprat per casa...
1: Aquest tindrà 800 euros,
6: no. Això no desgrava, eh?
1: No.
7: Ai, senyor. Doncs Espanya i Portugal, minut 20 ja, i continua l'empat a 0. N'ha tingut una a Portugal, però era fora de joc, oi, Albert?
6: Sí, combinació de Cancelo amb Cristiano i el xut del Blaugrana o ex-Blaugrana, per sobre el travesser. Va arribant també la selecció portuguesa, però és cert que les millors oportunitats de moment són del conjunt espanyol.
3: El que ha arribat és el Nissan Micra Romauto, ja el tenen allà, no només volen que el miris, volen que el toquis, que el provis, que te n'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners, i a romautonissan.com.
5: Doncs escolta'm, tornant al tema... que Marroc elimini França i Noruega Anglaterra, home, tampoc és la cosa més descabellada del món, eh?
1: No.
5: Vull dir que si avui Espanya caigués contra Portugal, potser el Barça jugaria el primer... la primera jornada de Lliga, el 14-15.
7: Faltaria Koundé. Deia si Marroc elimina França, d'acord?
5: Sí.
7: No queda cap més, eh? Perquè és que, clar, és que eren 15. 15 són 8 d'Espanya.
5: Ha caigut Rafinha, ha caigut De Jong, ha caigut Araujo...
1: Clar, una bona neteja, eh?
7: Sí. 8 i 3 són 11 ja, més Gordon 12, Koundé 13 i...
5: Em
7: falten dos. Un el teníem controlat, l'altre no. Cancelo, en deu falta un, eh?
1: Cancelo en Portugal.
7: Cancelo en Portugal, sí. Clar, que és el que hauríem de ser pendents, de Cancelo, aquest... però és el que deia el Jaume, ara mateix...
1: Clar.
7: Està en el limbo de...
1: Sacrificable, no?
7: No és...
1: De... Vull dir que no.
7: Vull dir que... Sí, ja t'entenc. Sí, sona malament, però t'entens perfectament. Sí, em referia a que ara mateix està en el limbo de que no és jugador del Barça.
1: Clar.
7: I aleshores, doncs, no sé què voldria fer el senyor Tebas, també. Tampoc no sé quan donaran els horaris.
5: Aquesta és una altra. Si s'esperen a que s'acabi el Mundial... O sigui, a que sapiguem quins jugadors juguen a les semifinals dels equips de la Lliga Espanyola... Clar, si després un d'aquests jugadors, com Cancelo, el fitxa al Barça i ha arribat a les semifinals, llavors això, què, s'aplica el caràcter retroactiu i...
7: Clar, no ho sé.
0: Ja, és que, també, quan fitxes a Julián...
5: És que hi ha buits legals, eh?
3: Deixem a Hamza, però clar, no té fitxa del primer equip. Que és,
0: Hamza del Karim, no? D'Egipte.
1: Sí. Sí. És possible que Tebas això ni ho hagi contemplat, eh? O sigui, aquest escenari que està plantejant Molló, Tebas no
7: ho dubtis en cap moment.
1: No, o sigui, ha pensat que...
6: Però si ho pensem, o sigui, té sentit que encara que el fitxis a posteriori, no?
1: Mantingui els mateixos.
6: Sí, jo suposo que sí, no? Sí.
5: Per tant, hauries...
6: O sigui, al final, vull dir, si la norma, o sigui, si l'esperit de la norma és permetre-li més descans al jugador perquè ha arribat a una certa instància al Mundial, doncs, a veure, la instància a la qual ha arribat al Mundial és invariable segons si arriba abans o després. Jo crec que el que tindria sentit és que si això passa, doncs llavors...
7: Sí, és a la plantilla. Sí, sí. El tema que pot passar és que amb Cancelo no arribis a l'acord fins al 30 d'agost.
6: Ja, ja, ja. Si tu anuncies els horaris, a partir d'aquí, i el partit s'ha de jugar.
7: Sí, clar.
5: Sí, però vam posar allò, sujeto modificaciones, ja, por no sé quantos...
6: A mitjans d'agost és una bona data perquè tu, com a rival fins i tot, o qui vulgui, pugui viatjar i anar al partit. Ja. Llavors, home... Sí.
7: No, clar, entenc que igual també aquí hi ha un termini, no? O sigui, si has de jugar el dia 15 d'agost i a Cancelo el tanques el 13, doncs, clar, imagino que no suspendrà el partit.
0: És que una vegada has fet servir el terme l'esperit de la norma, que en clau la Lliga, l'esperit de la norma, no va...
1: De la mà no va gaire. És un concepte molt, no? Sí, eteri, no?
6: Imagina't amb Trump.
0: Sí, és un
6: esperit i norma no...
0: Esperit i norma...
1: Trump i Teva serien molt...
7: Trump i Teva serien... Ungla i carn serien.
6: Farien negocis. Sí.
1: Me'ls imagino amb un lloc de marisc, no? Un restaurant de marisc.
6: Ui. Jan, sí, amb l'Endoiro.
1: Sí. Amb...
7: O un hot dog, allà a Central Park, vull dir que...
1: També, també.
7: Jo crec que tots dos s'habituen ràpid a qualsevol cosa.
1: Trump és molt
0: de... Amb un llençolet a sobre la gespa.
7: I tant, i tant. De quadres, vermells, a més, i blancs. Com la bandera nord-americana, iau. I allà estarien la mar de bé, sota l'ombra.
1: Javier, no? Javier. I els dos temes ja
7: parlant castellà perfecte.
6: Sí.
5: Una imatge, realment, aquesta del pícnic.
7: Colpidora.
6: Colpidora, sí. Exacte, és l'adjectiu que volia utilitzar, sí.
7: Infantino, evidentment, portant les aigües, el que calgués.
1: Sí,
7: un poquito más, senyor.
1: Infantino sempre de majordom.
6: Totalment.
7: Un poquito más de vino.
5: Florentino boicotejant-los. Vull dir...
7: Està bé.
5: Intentant, portant l'aigua en verí que hi parlàvem, aquella, suposadament, de l'Argentina-Brasil del Mundial 90.
6: Sí, la Branco.
5: Doncs la portaria Florentino.
7: Ara és el moment de fer-ho, això, perquè és la pausa, no? Tenim la pausa d'hidratació.
6: Sí. Publicitat, per tant... sí. Per cert, crec que no hem dit que és Anthony Taylor, l'àrbitre.
7: És veritat.
6: Dels amics de Miquel Agut. Sí. I al bar hi ha Bastian Dankert, un alemany.
7: Avui algú deia una dada d'Anthony Taylor amb els partits entre Espanya i Portugal esfereïdora. Em sembla que era que Portugal amb Anthony Taylor jugant contra Espanya sempre ha guanyat Portugal. Avui la sentia que algú la deia a la redacció. I en canvi el percentatge d'Espanya no arriba al 50% de victòries amb Taylor com a àrbitre. Per tant, avui veurem si es trenca una estadística o si continua ampliant el seu palmarès, que no està gens malament, el palmarès amb
6: Portugal. També llegia que és l'àrbitre que no va assenyalar la mà de Cucurella a l'Eurocopa.
1: Sí.
0: Mm-hmm. Molt polèmica, aquella.
6: Però, en canvi, va assenyalar, o va donar per bo el gol Mbappé, aquell gol polèmic...
0: Ah, sí,
6: d'Eric García. No, García.
7: No, final de el del fora de joc, era aquell.
5: Sí, que va canviar la norma a partir d'aquell moment.
7: Exacte. Sí.
5: Bé, a partir d'aquell moment no, a partir de la temporada següent que els senyors de... l'International Board van intervenir.
0: Però, jo no ho havia vist encara, no sé, n'havia vist més partits del Mundial que jo, però durant l'Hydration Break, la pausa aquesta d'hidratació, amb iPad, a Bob Martínez, ensenyant imatges i vídeos en els seus jugadors.
7: Sí, sí. És a dir, com un temps mort, no?
0: Sí. Un temps mort 100%.
1: De partit.
0: Sí, ara, durant el partit, Bob Martínez ha aparegut amb un iPad i els estava ensenyant imatges que segurament li deuen enviar des de dalt.
6: Clips.
0: Que estigui gravant. Vull dir que, a banda de la farsa, que ja sabem tots el que és la pausa d'hidratació, com...
6: És el temps mort de televisió.
0: Sí, però com s'estan actualitzant superràpid els entrenadors per ja donar-los moltíssimes eines als jugadors amb aquests 2 minuts, perquè ja tenen imatges en directe de on... Perquè els jugadors, si tu veus una imatge des de dalt del que tu estàs vivint, et canvia totalment la percepció d'un partit, perquè tu veus... el mateix plano, i quan ho veus des de dalt et canvia molt, veus molt més on tens els espais, veus molt més on ho pots atacar, i ho he trobat superinteressant.
7: Però això fan tots els seleccionadors? És a dir, De La Fuente també va amb l'iPad?
0: No, jo no n'he vist a cap.
1: Compte, eh?
0: No,
1: De La Fuente amb l'iPad, eh?
0: No, jo no n'he vist a cap aquest Mundial. És la primera vegada que ho veig, que per si ho destaco, no sé si...
6: Jo crec que les pauses d'hidratació, jo crec que es permet que això passi, eh? O sigui, no hi ha cap tipus de problema. No, jo crec que en altres moments del partit, si hi ha alguna aturada, doncs, per alguna tensió... Jo crec que allà sí que normalment el quart àrbitre intenta estar una mica més al cas del que està passant, però la pausa d'hidratació... Vaja, i l'altre dia vam veure aquella imatge, que no era la pausa d'hidratació, sinó que era abans de la tanda de penals, on a un jugador d'Egipte, o als jugadors d'Egipte, els hi ensenyen penals d'Mbappé contra Matthew Ryan en partits de la Lliga, que això va sortir fins i tot a la televisió. Sí, que va ser curiós.
1: Bueno, per exemple, a l'NBA, quan han de reclamar un challenge, tenen ja un tio que es dedica, té un iPad a la banqueta, que té 3 segons per analitzar la jugada per veure si val la pena demanar el challenge, perquè si no el perds. Aleshores, hi ha un tio que està allà només fixat en això. I aleshores,
5: poca pressió, bro?
1: No.
0: I se'l miren i li diuen, i si aquest fa així, posa'm un pam.
1: El mira i li diu, la demano o no? I li diu que sí, i aleshores el guanyen en funció del que veu el tio a la jugada. Que és una
3: mica Primera Federació també passa, no tenen una persona exclusivament per això, perquè els staffs són reduïts, però sí que hi ha algú que va mirant a veure si val la pena o no demanar... aquesta revisió a l'àrbitre.
6: I, de fet, veus algun jugador que es llença a terra...
3: I si està una estona.
6: Clar, si està una estona per deixar que la banqueta tingui temps, perquè la imatge et ve tard i...
1: Sí.
7: Per cert, deixa'm que canviï d'esport, però és una última hora que acaba en Sat Catalunya Ràdio, que podem confirmar aquí a RAC1, relacionada amb el bàsquet, amb el Barça de bàsquet, de fet. Com bé sabeu, hem anat explicant els últims dies, el Barça volia Galbiati, el tècnic de Baskonia.
6: Volia, no?
7: Volia, sí. Parlo sempre en passat. Com hem pogut parlar en passat d'altres opcions que hi ha hagut durant l'estiu i que
6: no s'han anat caient?
7: Doncs bé, insisteixo, avançava a Catalunya Ràdio, ja no és opció per la banqueta del Barça, descartada, aquesta opció de Galbiati, per entrenar el Barça a partir de la temporada que ve, es busquen altres opcions. És a dir, una altra vegada torna a passar que un jugador, fins ara era el cas, que estava pràcticament lligat o que estava pràcticament tancat, que cau, doncs ara passa amb el tècnic que a priori buscava el Barça per la propera temporada.
1: Panorama és esfereïble.
7: Sí.
1: O sigui, 4 o 5 jugadors sense entrenador.
6: 5 jugadors ara mateix.
1: I a veure quin entrenador vol venir.
7: A veure,
6: Dani Aguilà, no?
7: Xavi Pascual continua sent, segons el Barça, l'entrenador del Barça, perquè evidentment no haurà pagat la clàusula, suposo.
1: No, ja.
7: Sí. Ara tens 5 jugadors i un entrenador que no sé si vindria al partit, també et dic a l'entrenador, perquè Xavi Pascual ja no està pensant.
1: Evidentment, Xavi Pascual té un prestigi que ha de defensar.
7: La situació és aquesta, a hores d'ara.
5: I la sort, Rocamora, és que la competició en el bàsquet comença bastant més tard que en el futbol. Vull dir que l'estatge és l'agost, perquè clar, si fos en el...
7: A veure, els equips es van reforçant tots, és a dir...
5: Sí, això sí.
7: Vas esperar el mes d'agost.
1: A Madrid no para.
6: 12 jugadors per completar plantilla, els tindràs.
7: Quins, va.
6: No, és que potser per tercer any torna fol. Compte, la selecció espanyola, Dani Olmo amb el cap ha tingut el gol.
1: Claríssim.
6: I poca precisió. Era la frontal de la petita i s'ha llançat de cap. I, home, era un gol mig fet.
0: Sí, la centrada
6: de
0: Pedri.
6: Ah, fora de joc.
5: Aixecar la bandera, jo crec, l'assistent.
7: Per poc, mig cos potser, però...
5: Sí, però clar, la pilota no la toca ell en primera instància, per tant, en la segona està habilitada perquè la toca el porter, no?
6: Clar.
7: Sí, jo això ho desconec.
5: Sí.
7: No és com si fos un pal, doncs, eh?
5: No, un cop la toca el porter, està habilitat Olmo. Per tant...
1: De fet, no ha aixecat la bandera.
5: No, jo tenia dubtes perquè l'han enfocat després a la tele i no m'havia quedat molt clar si havia aixecat o no la bandera, però vaja, que no era fora de joc, no? Doncs segona oportunitat claríssima que perdona... Aquesta potser no se l'esperava, no?
6: Perquè ara més revisant la jugada, o sigui, el que va a buscar la rematada és Cubarsí i no és Olmo, o sigui, que realment tampoc podria xiular fora el joc interpretant que Olmo no arriba a tocar la pilota però molesta el porter, o sigui, no és el cas.
7: Cristiano per terra, però res, no? Falta...
6: Sí, és un altre partit de Cristiano d'aquest Mundial que ha passat bastant desapercebut, ha xutat una vegada, això sí.
1: No, Palmar va estar sent el millor Cristiano de la història.
0: La millor ocasió del partit, i ara bé l'ha fet Cristiano.
4: Bé, ell no, serà per si hi ha un penal. No? Si hi ha un penal...
1: Doncs... Sí, home, sí, no, no, que la pot tenir per marcar gol. Vull dir, això està claríssim. Sí.
5: O sigui, aquest matí m'arriben a dir que tindríem un cristianista allò, eh?
7: Sí, doncs, no, i menys que fos Marbà, que no me l'imaginava, aquesta. Sí, aquesta no l'he vist a venir en absolut, però vaja. Escolta, ell ha sigut futbolista.
5: Sí, home.
7: És l'únic que pot canviar d'opinió. Jo crec que és l'únic que té dret aquí a canviar d'opinió.
1: Efectivament.
7: Perquè Marbà, evidentment, és un, està parlant d'un col·lega seu. És
4: el del col·lega
7: de protecció.
1: Sí, tant, de fet, van coincidir, home, no? Van coincidir en algun...
7: Sí, el canvi de led.
4: A los belenenses.
7: Los belenenses. Ostres, per cert, eh? L'altre dia. Com
0: les capibares,
7: eh? Com et van donar les capibares a tu, aquell dia em van fer feliç, t'he de dir.
0: Increïble, eh?
7: El Josep Lluís era, sí, sí, que te les va durar.
0: Sí, sí, sí.
1: Hosti, sí.
7: No, no, recordes?
0: O sigui, parlem el dia següent i em dius, has sentit les capibares? Jo no sé què m'estàs
7: em va fer mal perquè em vas dir que no estaves escoltant el programa, aquell home, però és igual.
1: Tu, eh?
7: T'ho vaig perdonar, sí, t'ho vaig perdonar, però a mi em va fer il·lusió que algú truqués i et donés a tu lot de capibares, el lot de Mr. Wonderful.
0: Quan vaig saber que va ser un aficionat del canvi de led, encara em va fer més il·lusió, home, sincerament. Clar, perquè...
7: clar. Quan anys fa que no jugues al canvi de led, tu, ara?
0: Fa 5 anys.
7: Imagina't, sí. Com et recorden, sí, sí, encara, sí. Eh?
5: Quina patxada,
0: vaig estar-hi 10 temporades.
1: Ah, això record, no?
4: Per quan, per quan
0: 10 anys, 10 anys.
7: 10 anys, eh? Home, clar, són molts anys, 10 anys.
1: Sí, sí, no, sí, perquè sí, nosaltres sí. Recordem jugadors pel sentit dolent, és a dir, que
7: sí,
1: també,
7: sí.
1: També hem recordat...
0: També podria ser,
7: que no és el cas, no?
0: No, no, no, podria no, ser, no, no, no és el cas.
3: Les primeres connexions que vaig fer en la meva vida, en un carrusel d'aquests de matí, va ser el municipal al Molí, a canvi de
7: net.
1: Ja hi era, el Marbà, no?
0: Allà ja estava.
3: Crec que encara no.
0: Camp hostil, eh? T'he de dir.
1: Sí?
3: Quan el telèfon estava en un despatx, llavors em perdia ocasions quan anava a cantar el gol.
7: Perfecte.
1: Sembla que estiguem parlant de 1955, eh?
4: Això recordo que el Jordi Evole ho explicava també, que ell als seus inicis, no sé si al camp, no recordo si era al camp del Cornellà o de l'Hospitalet, que havia d'anar a un bar al costat de l'estadi a informar els gols i et perdia gols.
3: Nosaltres havíem d'anar a un despatx que hi havia dins de les oficines i llavors allà et perdies i sorties i potser ja n'havien marcat un altre.
0: Oficines de canvi de led? Des d'allà, des de l'oficina, canvi de led.
3: Sí, sí, home, entraves hi telèfon... i hi havia ja un despatxet i allà hi havia el telèfon i llavors allà
4: el trucava. Oh, és molt
7: el Nieto afegeix i havies d'anar segons com amb monedes, perquè segons com havies d'anar a la cabina de
0: fa
7: uns quants anys, eh? Però
5: sí,
7: evidentment...
5: Sí, però, clar, els telèfons mòbils estem 2000. Parlant de mitjans dels 90, no?
7: Que no, any 2000. No, no.
4: Sí. 2000
7: sí. Any 2000 comença.
5: Però bé, jo recordo haver trucat un, no diré l'equip, però per trobar un entrenador per fer-li allò una entrevista, unes declaracions, trucar al bar del costat del camp, perquè sabies que estava allà doncs, fent el tallat.
7: Exacte.
5: O...
7: fixa que toqués.
5: Fent temps abans de l'entrenament.
1: Hi ha gent que saps que sempre està al bar, també t'ho dic, eh?
7: Sí, sí.
1: Tu
7: estàs
1: que si truques no fallaràs, eh?
5: Veus com t'ho havia dit el nom del club?
1: Sigui l'hora que sigui, estàs jugant? Sí,
5: sí. Sí, sí, trucaves al bar i no, em pots passar amb tal? Sí, sí, un moment, i tu ja...
7: Avui ha vingut, mira.
5: Sí, sí, sí, quina casualitat.
7: Avui, que casualitat.
1: Avui sí, eh? Segons l'hora, el to de veu era diferent, veritat? Segons l'hora que trucaves...
5: I amb aquell soroll de fons, eh, de la cafetera i tal, doncs què, el partit de demà i tal...
0: També t'he de dir, és que ara que heu dit això... va haver-hi un treballador del Barça, ja parlem del Barça, que sempre el podies trobar també en el bar de la ciutat esportiva.
1: Tota oficina?
0: Sí, bar de la ciutat...
1: Tota oficina té un o dos?
7: Reunions, has de fer reunions tots els dies, has d'anar a un lloc on et puguin reunir, asseure tranquil·lament.
1: Baixo.
4: El que ara li diuen networking, no?
7: Això mateix. Com va això, Albert? Com va el partit?
4: Doncs 35 de la primera part, Portugal 0, Espanya 0, ara m'ho ha passat a conversar directament cap a Diogo Costa, que bloca, i començarà a jugar Portugal des del darrere amb Renato Veiga i pressionant la selecció espanyola. De moment, amb millors oportunitats per a Espanya, dues sobretot de molt clares, i Portugal amb algun xut també ha generat una mica de perill, però de moment, si miréssim això dels expected goals, clarament a favor de la selecció espanyola.
3: Explicaré un secret, a fora han electrificat els seus icones, podeu descobrir el nou Ford Capri, sentir l'aventura sense límits del Ford Explorer o moure's per la ciutat amb tota l'agilitat del Ford Puma Geni. Gaudiu de tota la gamma elèctrica de Ford Motor Company, ara amb el carregador i la seva instal·lació gratis, i a més sumen 4.500 euros a les ajudes del Pla Auto Plus. No sé què espereu, demaneu ja la vostra prova a Ford Punès o a la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
5: Mira, els desitjos de l'Albert són ordres, gols esperats, 0,06 Portugal, 0,96 Espanya.
0: Que el contra Udo i Arzaba l'ha sigut claríssim.
7: Sí, claríssim. Sí.
0: El Baena ha tingut un altre que ha tret molt bé Diogo i...
5: I la Dolmo.
0: La Dolmo, i la Dolmo. Que són tres.
4: Bé, i el xut de la Min. Que no
0: sí,
4: no
0: la doble...
7: Sí. Sí. És la mateixa de Baena, sí.
5: Set rematades de l'equip de la Fuente, tres entre pals i 3 rematades de l'equip de Robert Martínez, una entre pals, que per cert, vull llegir que cap seleccionador ha guanyat quan s'enfrontava a la selecció del seu país.
4: Compte, Joao Félix, Cristiano, Unai Simón.
5: I un diàling que
4: Cristiano,
5: gairebé...
4: Cristiano, Unai Simón. Sí. Jo crec que aquesta pilota, si no l'atrapa Unai Simón, la treu el jugador que és a la línia, perquè anava molt bombada i no, jo crec que no tenia potència la de Cristiano, però com ha saltat Joao Félix al segon pal per despenjar-la i Cristiano, de forma acrobàtica, rematat, l'hagués tret la port.
5: Sí.
7: Home, aquesta té mèrit, eh? Aquesta d'Unai, doncs, la primera, sobretot, bona, no? En què sí. La segona sí que...
4: Sí, perquè la toca amb l'espatlla, no? Quan la posa Joao Félix.
1: Sí, crispetera, no?
7: Sí.
1: No? No hi ha una mica de...
7: La segona, no?
4: Una mica de crispeta.
7: La que bloca.
1: Sí.
7: No? Sí, la primera, dic, és la que
1: pot tenir foto, més mèrit.
4: Buscar la foto, no? Una mica... Sí. Estan revisant alguna cosa?
3: En principi.
4: I què està passant?
5: No, s'ha fet mal Joao Félix, no?
4: Ah.
5: Sí, calla, que ara agafa la pilota al sastre.
7: Ai, el sastre, eh?
5: Taylor, sí.
7: Oh, doncs avui una estadística es trencarà, ja sigui la de Robert Martínez.
4: Ah, mira, Taylor.
6: Es queixa...
4: Que no revisin una possible expulsió. No sé. Pedri està obrint de braços dient, escolta, què? Com és que hem parat?
5: Si el realitzador ens ofereix alguna repetició.
7: Potser s'ha lesionat.
1: No estaria malament.
4: Potser només s'ha lesionat.
0: Sí. Té pinta que s'ha lesionat.
5: També podria ser.
0: No, en alguna acció. I jo, Félix, s'ha fet mal, perquè ara els jugadors que porten això de les pulsacions i tot això, que et medeixen ara, en comptes de portar-ho en el pit, porten molts en el braç, que és molt més còmode.
7: És que la castanya és guapa.
0: El caure s'ho ha clavat en el braç, aquesta pulsera que porten aquí en el bíceps.
5: Sí, sí. Bona topada amb la tanca de publicitat.
4: Sí. Ho està reclamant, Pedro Neto, no?
7: És que no sé què li ha passat encara a Pedro Neto.
1: No l'han més trepitjat, no? Segurament.
0: Jo està fent lo de la primera federació, que és guanyar temps per veure si el VAR ha vist la trepitjada.
7: Sí.
0: No, això és un clàssic, eh?
3: No han entrat a atendre'l, clar, no. Perquè no. Això hauria d'haver sortit.
5: Exacte.
3: Solo entès ben bé què li ha passat, llavors.
1: Perquè el servei de lingüistes de la ràdio accepta...
4: Ui, però mira la boia, com la té, eh?
7: Segur.
4: Té trencada.
7: Sí? Segur. De crispeta, sí.
5: Crispetera és bona.
7: I si no, potser has contribuït al diccionari.
1: No, és per saber per si l'ha pogut, no?, anar fent servir habitualment, perquè...
7: Però quant t'ha preocupat, ara? A veure, un moment. O sigui...
0: El tema... No, perquè si dius palomitera...
7: De l'1 al 10...
1: Sona molt malament,
7: però crispetera. De fet, és més correcte que palomitera.
1: Sí, efectivament.
7: Perquè per la foto,
1: per la foto.
7: No té tant de... No...
1: El concepte no el capta tan perfectament.
7: Tens raó.
4: Tenim l'entrada ara de Pedro Porro.
5: Per mi, de groga clara.
0: Sí. Espanya ha deixat anar 3 o 4 patades, per mi ja importants. Eh? Una a Lamin, una a Laport, ara aquesta de Pedro Porro, i jo crec que està fet... O sigui, buscat en fer aquesta falta ràpida perquè Portugal no et corri en els contraatacs. I la veritat és que, bé, reparteixen.
3: Patada o admet?
0: Cosa
3: o no?
0: Cosa?
1: A veure, tampoc ara faré la tasca de...
5: No, si no...
1: Això es factura...
5: Clar. Això és extra, vull dir.
1: Jo, si voleu, us faig de...
7: L'entenc pel primer. Pitjor,
1: eh? El trimestre. Pitjor català de la història, però...
7: Va, que hi ha córner per... És córner o no?
4: Sí, l'ha forçat Cancelo.
5: De moment cap targeta i de possessió 44-56 per l'equip de De La Fuente, però prou equilibrada també, eh?
3: Mira, i li canviant la bota, eh?
4: Però que no ens ensenyi una imatge, em sembla increïble. No? Aquest home ha rebut una entrada, s'ha hagut de canviar les botes.
5: Sí, li hem fet malbé la bota, és evident que algú li ha trepitjat per darrere.
1: Però aquí hi ha un realitzador que considera que no.
5: Que no, no?
7: Segurament és Donald Trump.
4: No
7: entén el joc.
4: Per Trump és un massatge.
7: Tira. Ell va punxant imatges al Leo Torrement sense saber exactament què passa. Vull dir que... Endavant. No, però sí que pot passar. Bueno, no, espero que no.
4: Però
7: que el realitzador no estigui acostumat a partits de futbol. Jo vull pensar que no, que la FIFA ha posat realitzadors.
1: Vull dir que... Diable, jo crec, vaja.
3: Però aquesta que estava acordant estava trencada.
4: Segueix jugant amb la bota trencada.
0: Totalment.
4: Potser és...
5: Transpirarà, no? Sí, amb el forat que té.
0: Taló trencat.
4: Compte, Nuno Mendes, el travesser, el xut de Portugal. Hi ha hagut un rebot. El xut anava més centrat, però la rematada lateral ha tocat un jugador espanyol i ha picat el travesser. Aquesta era clara, de Portugal.
7: La més clara, de Portugal, de moment. De l'estil d'Oyarzabal, potser no, perquè allò era un 1 contra 1, però déu-n'hi-do si era clara aquesta de Nuno Mendes, que ha rebutjat qui era?
5: Porro.
3: No gaire ben defensat, no, aquest corna, per part de la selecció espanyola.
6: No, perquè fan el 2 contra 1 amb el jugador que treu el córner i Nuno Mendes, i llavors, doncs, descarrega la pilota cap a la frontal de l'àrea i Nuno treu el xut completament sol.
4: Cucurella ha anat a terra i haurà de tornar a repetir.
3: Portem uns minuts una mica encallats.
4: Sí, quin servei de Nuno Mendes, que fa de banda, que sembla un corna.
1: Escàndol de jugador.
4: És molt tensa la pilota, gairebé al vèrtex de la patita.
1: Però aquest paio, quan comença, la veïna, ningú veu? És a dir...
4: Home, sí.
1: No, però vull dir...
4: Però clar, si arriba el PSG...
1: Parlo de la Barça, eh? O sigui, ningú veu que aquest tio serà un crac.
6: Home, jo crec que ja, quan estava a l'Sporting de Portugal, ja, jo crec sí, que no? tot el món del futbol el coneixia, eh?
4: I... Ui, bona acció de la Mine, ara, marxant de tres jugadors, acabat caient a terra, demanant falta. S'ha aturat el contraatac, però ha estat una acció d'habilitat de la Mine.
7: Quan ha estat la d'Olmo? Ha sigut abans o després de la pausa?
5: Després.
7: Ara no, intentava veure a qui li havia anat millor la pausa, perquè possiblement sigui Portugal que ara estigui millor, però sí que és cert que l'ocasió d'Olmo havia estat després d'aquesta pausa d'hidratació.
0: Sí. Jo crec que Espanya té el partit, entre cometes, bastant controlat. O sigui, s'està jugant, no, allò, s'està jugant més a el que ha volgut Espanya o Portugal aquesta primera part. Jo crec que molt més a el que ha volgut Espanya, però... Portugal ha tingut aquesta ocasió una pilota aturada amb Nuno Mendes, la rematada de Cristiano i la despenjada de João Félix, però Espanya, tant en ocasions com després quan té pilota en el mig del camp, ajunta Àlex Baena, ajuntant els quatre, Rodri, Pedri, Olmo i Àlex Baena, i està costant a Portugal poder robar pilotes.
3: El Mundial ha sigut més intensitat amb poc, aquest Mundial que ens deixa partits inoblidables, inoblidable també el sabor de poc. Poc, el formatge anyenc 100% d'ovella elaborat amb llet crua i una recepta artesanal de més de 100 anys, que és reconegut amb la medalla d'or en els World Cheese Awards. Poc ve de gust a totes hores, poc a l'aperitiu, poc al descans, poc a acabar el partit. Troba poc en el teu supermercat habitual i descobreix per què cada vegada més amants del formatge d'ovella trien poc. Poc. El formatge d'ovella anyenc que mai falla.
1: Però, perdoneu, però si és d'ovella, això no és més de gallina? O sigui, aquest poc? Poc, poc. Sí.
4: Què fem bé?
7: Ara ens has enfonsat.
1: No, clar. És que ara estava pensant, dic, no hauria de ser més un
3: poc. Ara aquesta ja no sé si la cobrem. Ho faríem, ho faríem. Aquesta ja te la facturarem a tu, si no la que David.
1: Com faria l'ovella, no?
5: Com el faries?
1: No sé. No em dedico a la imitació d'animals, eh?
4: Va prendre pel sac la falca, ja.
6: També va part, no? Va part, no? Els animals.
1: Això directament, o sigui...
5: Seria poc.
7: Per cert, parlant del World Cheese Awards, recolliràs el guant que et va llançar l'altre dia a la Niguilà o què?
3: Ostres, sí. Faríem el superesforç, no?
7: Transmetre un World Cheese Awards.
3: Home, jo soc molt amant del cheese, eh?
4: A qui enviaràs, Puig?
5: Home, Aguilar es va oferir.
1: Aguilar
3: té feina a fitxar jugadors.
4: Sí, perquè no el signi ell, no el signa ningú.
1: Tindrà un estiu interessant, eh?
7: De moment, anunciar-los no té gaire feina, anunciar-los. Per tant, que s'hi posi a fitxar, sí, perquè potser així que...
4: Xixi Creus està lliure, Xixi Creus, ho dic per si volen.
5: Sí.
7: Últims minuts, Albert, de la primera part.
4: Pendents de l'afegit, Molló, què? Ara? Falten 10 segons.
5: A veure, així. 3... Compte. 4.
1: Ui. Compte.
4: Compte l'acció d'Oyarzabal buscant el xut.
7: Hi ha hagut la bota, també.
5: Sí, 5. 5, 5,
7: pot ser. Okay.
5: Sí, 5,
1: eh?
7: 5 minuts. 6 minuts.
4: 6 minuts. Ui.
5: Ui. Ja anaves bé, Rocamora.
6: Russant el pal.
4: Per cert... Mira, quin aficionat està content que ha blocat la pilota al xut al... a la graderia directament de Rodri.
6: No, sobre el que deia abans el Broc, ara he mirat quant li va costar Nuno Mendes al Paris Saint-Germain. És veritat que el signen amb 19 anys, però van pagar només... només 45 milions, que ho penses a nivell d'inversió històrica, i jo crec que quan Nuno Mendes acabi la seva vinculació amb el Paris Saint-Germain, pensarà tothom, ostres, el vam pagar per 4 duros, pràcticament.
3: És una mica un... un Cas Alves amb el Barça.
6: Sí, una mica sí.
3: Que
6: jo el més conegut.
3: Jo crec 30 que jo... i escaig 40, 36, però que després sí. dius...
0: Hosti, vas amortitzar ràpid.
3: Com si n'hagués pagat 70, totalment. No?
6: Sí, podries debatre sobre... A veure, al final l'Alves estava més fet, no? Que el que està en un Mendes, però igualment paga 7 de cessió, un primer any al Paris Saint-Germain i després 38, total de 45, ja dic, quan tenia 19 anys, però vaja, crec que el Paris Saint-Germain va fer la inversió molt segur del que estava fent.
1: Totalment, sí.
5: Bé, ara suposo que tots esteu esperant saber, no?, quan es faran els...
1: Sí,
5: sí. D'entrada farem una prèvia, un preàmbul, que és que l'any passat es van fer a Berna, Suïssa, que es van presentar 5.200 formatges de 46 països.
7: 5.200?
5: Són molts formatges.
7: Sí.
6: Ui.
5: I que va guanyar un formatge suís madurat durant 18 mesos.
6: Sí. Història local, no?
0: Jo m'ho faré, això,
5: per dir-ho. L'anfitriona...
6: Maracanazo,
1: En aquest cas.
6: Una mica... Una travessa.
5: I atenció, ara ve el que compta. Jo crec que és una inversió que, bé, és factible, Perquè els World Cheese Awards 2026 es faran del 12 al 15 de novembre a Còrdoba.
3: Un potser coincideix amb l'aturada de seleccions i tot,
5: Veus?
3: Que ens anirà bé.
5: Sí. És un desplaçament assequible.
7: Quan ha dit? Novembre?
3: Quina és l'altra?
6: És l'aturada llarga o no?
5: Del 12 al 15 de novembre.
0: És la curta.
6: Doncs compte que igual sí que és aturada.
7: Potser és la curta.
3: Però ens carreguem la de novembre?
7: És el que no sé.
5: No. La d'octubre.
7: És la d'octubre. Sí, la
0: d'octubre la junta.
6: S'unifiquen setembre i octubre, les dues aturades en una sola.
3: Però novembre sí que n'hi ha.
6: El novembre n'hi ha,
7: doncs potser encara tindràs sort,
5: Sí.
7: I el Dani més, el Dani Aguilar.
6: No, perquè hi ha bàsquet. Aquell cap de setmana hi haurà bàsquet.
7: Mira com es postula ja,
1: Atenció a la rata,
5: La pregunta.
1: La rata formatge. El moviment ha estat rapidíssim.
6: Estic esperant a Parking Pizza, vull dir que...
0: La pregunta de qui ho farà no era en va,
5: No. Pels interessats, el termini d'inscripcions per participar, diguéssim, acaba el 15 de setembre. O sigui, sou a temps encara
7: de fer un formatge.
5: Per participar al World Cheese Awards.
1: Demà ens hi posem,
7: Sí, però... 18 mesos de curació, ha dit. Falten 2 mesos per setembre, vull dir que no.
6: Però seria un formatge...
1: Un formatge jove.
6: Es podrà falsejar d'alguna manera. Si Trump presenta qualsevol cosa, guanya Trump.
7: Això és veritat.
0: No, però si algú presenta formatge, que ho faci saber, no? I anirem...
7: I anirem igualment. Per tant,
0: allà ja trobarem... Unes ovelles allà a la Cerdanya i pam, presenta formatge.
7: Còrdoba és lloc de formatges?
3: És d'ovella i també n'hi ha ovella...
5: De tot. Home, 5.200, vull dir.
3: Vaca, no?
1: Formatge de tot.
7: Sí. No, però mira, jo ara Còrdoba no l'hagués situat com una terra de formatges.
5: No, jo tampoc.
7: D'oli, sí.
3: És Còrdoba, Espanya,
6: Sí. Còrdoba, Argentina.
1: Ben jugat aquí,
5: Cuidado. Entre parèntesis.
3: Si no, se'ns en va el pressupost.
5: Sí, no, arribem.
7: No, hi podrem anar. Ho descartaria ara mateix.
5: Hi ha una altra opció.
1: Evidentment, no hi ha res per pagar.
7: No anirem a Argentina.
5: Però hi ha una altra opció, però, que seria intentar ser jurat, d'alguna manera, no? Subornar algú, no?
1: Això ja has de tenir una espècie de paladar ja entrenat, cosa que el Dani Aguilar no té, evidentment.
6: Ostres! Però pal, genoll!
1: Vull dir... Dani Aguilar, el que menja aquí, no...
6: Pal!
3: Si haguéssim de triar algú de la reacció, segurament seria l'últim.
5: Sí.
0: Abans n'hi ha hagut,
6: No seria el Sibarit a la reacció.
7: Potser hi ha un Còrdoba-Girona aquell cap de setmana. I mira, escolta...
5: Estem trobant la via ja,
7: Ara mirarem. Demanem a Tebas que...
6: Vaig a comprovar-ho.
3: Vaig a mirar el calendari.
1: Si hi ha Còrdoba, Girona...
0: O Sabadell. O Sabadell,
7: Que ho mogui, que Tebas ho mogui, no?
6: No, el que seria més greu és que hi hagués un Girona-Còrdoba i algun se n'és a Còrdoba pel formatge. Això seria el que realment...
1: Però fem veure que està així, que és de Girona.
7: Hem d'evitar, això.
5: Sí.
7: Un minut, Albert.
6: Un minut, i s'arriba al final de la primera part. Arribaríem a la final dels primers 51 minuts, sense gols, Portugal 0, Espanya 0. No hi ha hagut sort. El cap de setmana del 15 de novembre, el Còrdoba va jugar a Son Moix, al Mallorca.
1: No podem.
6: No hi ha manera.
5: I el Girona on juga?
1: Mira el calendari de la Lliga de Bàsquet.
6: Ara.
5: Que no jugui per allà a prop.
6: Sí.
0: El Sabadell també.
6: Hem de mirar de tots els esports existents. A veure si hi ha algun
7: futbol
6: a casa.
7: Futbol sala. Mira, futbol sala.
3: No hi ha sort, Oviedo-Girona, el Denc Sabadell.
6: Ui. Agafa tot molt lluny,
7: No. És que Oviedo...
5: Per aquí no rasquem res.
7: L'altre punt
6: massa lluny.
7: No
1: cada cop més difícil de justificar.
3: Això només ens ho salva... que el Granada va baixar, no?, de l'ACB.
6: Sí. Sí. El Granada, sí, perquè es va salvar el Saragossa, no?
8: Caja, no?
6: I el Sabadell on juga aquest cap de setmana?
3: El Denc. No tenim calendari.
6: Escolta, que no pot ser.
8: Ah, no, clar, no tenim calendari.
1: Però
8: no,
1: no.
7: Aquí podem anar expressament, no passa res.
6: Per no haver-hi no hi ha ni jugadors en certs candidats al títol, no? De la CB, sí, imagina't.
1: Què és aquesta desconfiança en la casa?
6: Clar,
1: és a dir... La casa posarà els calés i
6: per què buscar excuses quan es pot fer un World Cheese Awards?
1: Efectivament.
6: No cal donar-hi més voltes.
3: El que és increïble és que no hi haguem anat fins a aquesta temporada.
6: Ara. Aquesta és la història.
1: No, però és buscar un sponsor, no?, relacionat amb el món de format.
6: I el tenim, i el tenim.
3: Poc, segurament.
6: Poc, que poc.
3: Poc, no sé si...
6: És que tot ve d'aquí.
3: Poc,
6: poc. Poc. Descansa, Dallas. 0-0, sense gols. Al final de la primera meitat, Espanya continua sense encaixar en aquest Mundial, però de moment aquest partit, si s'acaba així, aniríem a la pròrroga.
7: A veure, què t'ha semblat la primera part, Naveira?
6: No, estic prou d'acord amb el que deia el Marvà abans. Crec que si s'ha jugat més alguna cosa és el que volia Espanya, tot i que Portugal també ha tingut una certa dosi de amenaça, sobretot amb el xut de Nuno Mendes, que ha desviat Pedro Porro al travesser, però bé, pas que crec que en els últims 10-15 minuts de la primera part crec que s'ha igualat una mica més el partit, hi ha hagut més migcampisme, segurament cap dels dos equips ha estat capaç d'imposar el seu relat, però jo crec que l'inici d'Espanya havia estat prou bo i bé, ara mateix està el partit en un punt on potser és més difícil pronosticar cap a on pot anar, però crec que en el còmput global doncs Espanya ha estat millor.
7: Marvà.
0: Jo crec que era el partit una mica que podíem esperar, no? No hi veig cap gran sorpresa, no hi ha cap jugador que estigui sobresortint. Potser Lamine Yamal ha començat bé, però amb aquesta línia que diu el Naveira crec que s'ha anat apagant a mesura que ha anat avançant la primera part i s'ha jugat més el que volia Espanya que el que volia Portugal. Quins són els perills de Portugal per mi? Que en aquesta sortida de pilota que intenta Espanya a través de Rodri, a través de Pedri, perdre, perquè Portugal et deixa fer les dues primeres passades, però quan la pilota arriba a Pedri i Rodri és quan mosseguen i després un cop roben intenten connectar ràpidament amb Cristiano, amb João Félix, amb Pedro Neto, i en canvi a Espanya, si té aquesta paciència, és capaç d'enllaçar aquestes passades amb Rodri, Pedri, Olmo, Baena, és capaç de fer avançar el bloc i en el tram final a dins de l'àrea es necessita una mica de precisió. Oyarzabal no ha estat encertat, Olmo no ha estat encertat. Bé, a veure si hi ha els canvis a la segona part. Parlàvem de Ferran Torres abans feien broma, però el partit està sincerament perquè al minut 65-60 entre Ferran Torres o jugadors amb una mica més de clarividència davant de porteria.
7: És igual, eh? També et dic com estigui el partit, entrarà i punt. És a dir, minut 65 entrarà Ferran Torres, estigui com estigui.
1: Guanyi 5-0 o perdis 8-9.
7: Això està escrit, està escrit a la seva llibreta des del 2022, més o menys.
1: Efectivament.
7: Tres quarts i mig de 10, farem una petita pausa i quan tornem actualitzarem la situació amb els incendis, amb el Pep Torres i els companys d'informatius pendents també de la compareixença de la consellera Núria Parlon. Per tant, estarem pendents un cop tornem de publicitat de com està la situació al nostre país. Ara venim.
9: Tu diràs amb Xavi Rocamora.
10: Amb el número 4, Jalapeño. Amb el 22, Saitó. Amb el 7, Gildas. I amb el número 1, el nou fitxatge...

0: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
1: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
0: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Huez, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
1: Amb RAC1 i RAC 105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
2: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
3: És passar corrent davant la Sagrada Família.
2: És sentir la brisa del Mediterrani.
3: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
2: És monumental.
3: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
2: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
3: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: Tu digues, amb Xavi Rocamora.
6: Ara falten 5 minuts perquè siguin les 10, el que dèiem abans de la pausa. Estem pendents d'aquests 4 focs que ara mateix cremen a Catalunya. Són dies complicats amb aquestes calors intensíssimes que estem vivint i, lògicament, hem d'estar pendents de tot el que està passant. De fet, d'aquí a pocs minuts està prevista una compareixença de la consellera Núria Parlon. De moment, Pep Tormos, com estàs?
7: Bona Hola, nit. Bona nit.
6: Actualitzem com tenim la situació, de moment.
7: Sí, bàsicament, pendents d'aquesta compareixença que estava prevista per 3:15, d'ara fa 11 minuts, per actualitzar aquesta situació d'incendis simultanis que tenim a diversos punts de Catalunya que cremen a aquesta hora. Informació d'última hora. Per una banda, l'incendi que crema a la Noguera, Artesa de Segre, està controlat. Els bombers han donat per controlat ara fa només uns minuts. Aquest se suma als altres tres que també tenim actius. Per una banda, el de Sant Manet, al Vallès Occidental. Els agents rurals en els últims minuts han actualitzat la situació. Aquest incendi ja ha cremat fins a 90 hectàrees. Hi ha 7.000 persones confinades en aquest foc que crema al Vallès Occidental. I l'altre incendi que també preocupa i força és el de Carme, a l'Anoia. En aquest cas ha cremat més de 200 hectàrees i també hi ha més de 30.000 persones confinades. I acabem amb el quart, que és el que crema ja des de divendres passat, el de les Gavarres a l'Empordà. En aquest cas, els bombers el van donar per estabilitzat. Estem pendents si a veure en aquesta compareixença ja el poden donar per controlat. Era la previsió que en les properes hores el poguessin donar per controlat. Mira, si et sembla, Xavi, ara sí. Sembla que apareix la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar aquesta informació d'aquests 4 incendis. L'escoltem.
8: Incendis que durant aquesta tarda s'han donat al conjunt de Catalunya amb simultanietat. En aquesta compareixença m'acompanya la directora de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, el cap del cos de bombers i...

0: instruccions que ha donat el cos de bombers. Per altra banda, com a bona notícia, l'incendi d'Artesa de Segre, Coll de Comiols, ha quedat controlat aquesta tarda, a 9:15, i això doncs, també permet doncs, que l'operativa de bombers no estigui tan tensionada davant d'un escenari de molta simultanietat. Insisteixo que avui, a part d'aquest tres grans incendis, hem tingut un total de 65 incendis al conjunt de Catalunya, de diferents tipologies, agrícoles, forestals i urbans. I finalment, doncs, l'incendi de Carme, al igual que el de Sentmenat, encara ens donarà feina durant tota la nit. És veritat que Bombers està treballant amb una estratègia clara, protegir persones per una banda, especialment protegir persones i controlar els flancs de l'incendi, el flanc esquerre i flanc dret, que no s'escapi. En el cas de l'incendi de Carme, preocupa especialment que pugui saltar la C15 i per tant tenir un combustible per córrer que pogués doncs, arribar a tota la zona de Montserrat, i això ens preocupa i es treballarà intensament en aquesta direcció. Agrair recursos, per exemple, de bombers de Barcelona, que han vingut a ajudar a les tasques d'extinció de les naus industrials que s'han vist afectades. I per altra banda, doncs, també apuntar que hem demanat la UME, estem treballant en un nivell de comandament de 6,5, comandament del cos al capdavant de l'operativa. Ja hem dit abans que hem mobilitzat tots els recursos a través de la M2, és a dir, tots els recursos a parts i tots els comandaments activats. Agrair la tasca, l'acompanyament dels alcaldes i les policies locals i el conjunt dels serveis d'emergències. Precaució, prudència, properes hores deixem treballar els servidors i servidores públiques al cos de bombers, confiem en la seva feina, qualsevol situació que ens trobem que ens pugui preocupar, que ens generi inquietud, trucar al 112, i esperem que en les properes hores doncs, els incendis avancin en la bona direcció, els puguem anar estabilitzant i que puguem doncs, comunicar bones notícies. Insistir molt, i és important que la ciutadania tingui present que estem en una onada de calor extrema, amb un risc d'incendi molt gran al conjunt del territori, amb un pla alfa 4 que cada cop incorporarà més municipis, i tota prudència en les activitats tant de treball com mecàniques, de la sega, tota prudència és bona, evitar doncs, a determinades hores fer determinades activitats personals, activitats esportives en segons quines zones, activitats motoritzades en zones que són de risc. És molt important tenir aquesta precaució, aquesta prudència, perquè pensin que simultaneïtat d'incendis tensiona molt l'operativa del cos de bombers i, òbviament, cada cop doncs, anem més tensionats. Aquest és un missatge important que compartim amb la ciutadania, apel·lant a aquesta necessària responsabilitat i corresponsabilitat.
1: Les declaracions de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i ara també qui actualitza la situació és l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell. L'escoltem.
2: Simultaneïtat de grans incendis. Teníem l'incendi de les Gavarres, que encara no està controlat, el tenim estabilitzat. Ens han aparegut tres incendis més. Un a Comiols, que a hores d'ara ja està controlat, però que ens ha lastrat més de 100 efectius treballant intensament per aconseguir el control d'aquest incendi, i dos incendis més que a hores d'ara estan actius, que és un incendi a la comarca de l'Anoia i un incendi a Sentmenat, que ha anat, diguéssim, amb direcció cap al nord. Ara mateix el que hem establert és, com comentava la consellera, doncs, estem en una situació de 6,5 per simultaneïtat de grans incendis, sobretot amb una estratègia molt clara a nivell de tot el país, que és evitar el col·lapse operatiu, protegir les persones i, a més, doncs, evitar que cap nou incendi se'ns faci gran. Això sobretot és per intentar doncs, que el nombre d'efectius que tenim doncs, no és infinit, el nombre de mitjans aeris no és infinit. Estem doncs, seleccionant molt bé quina és la prioritat de cadascun dels incendis que tenim actius. Ara mateix tant l'incendi de Sentmenat com l'incendi d'Igualada, l'objectiu és el flanc dret. En el cas de Sentmenat, a més tenim associat una dificultat que és l'impacte en una urbanització, en el cas de Sentmenat del Farell, que és una urbanització doncs, que està molt disseminada, que no té franja, diguéssim, perimetral de protecció, que a més, diguéssim, està literalment les cases dins el bosc, algunes de fusta, allà la protecció, diguéssim, del que són les cases és molt difícil. Ara ha perdut, també és cert que ara ha perdut molta inèrcia, és a dir, amb l'haver marxat el sol, haver afluixat la marina,

0: nada, doncs la situació és diferent, però fa molta pendent també, i per tant doncs no podem descartar l'afectació de les cases. El que sí que les persones estan segures, les hem concentrat totes en un confinament, diguéssim, agrupat amb tres vehicles de bombers que estan permanentment doncs ballant per elles. Per tant, hem d'estar tranquils per la seva seguretat, però sí que tenim aquesta dificultat, i a més intentar evitar doncs que el flanc dret se'ns pugui obrir. Tenim finestra aquesta nit per poder treballar, veurem com avança la nit. No podem anunciar si hi ha finestra doncs per poder estabilitzar o no, veurem a les properes hores, però en tot cas diguéssim que som allò, com a mínim no som pessimistes davant de les properes hores. En l'altre incendi, l'incendi d'Igualada, el que tenia més sobretot evitar que l'incendi, un incendi que estava diguéssim entre el que és el polígon de la Pobla de Claramunt i el poble de la Pobla de Claramunt, per la seva part nord-est, es pogués colar cap a la banda de Castellolí, cap a la banda de Montserrat, perquè ens entenguem, i evitar, diguéssim, doncs, tenir un incendi de molts dies amb una superfície doncs, que podia superar perfectament les 4.000 hectàrees de potencial, i per tant allò s'havia, sobretot, de garantir. Ho estem aconseguint, tenim algun focus secundari encara actiu, hem estat patint molt durant tota la tarda, però ara mateix doncs, s'ha treballat bé, s'està contenint, i som optimistes de cara doncs, que puguem fer alguna maniobra d'estabilització d'aquesta part, diguéssim, nord-est, que és la que més ens amoïna. També dir-vos que el cap d'aquest incendi ha impactat en zona industrial i ha afectat doncs, a tres naus industrials que estaven en la trajectòria del cap de l'incendi, i que també estem actuant sobre aquestes naus industrials, igual com una deixalleria, una activitat que era una deixalleria en el proper a la Pobla també de Claramunt, que també hi estem treballant.
1: Acaben d'enviar un missatge. Tenim un moment que diu que ha estat cap a les 15 anys.
2: Li pregunten sobre l'enviament d'algun missatge de protecció civil a l'inspector dels bombers.
0: Qui l'ha vist, i que de moment teníem un focus secundari que el teníem, ja us dic, ara fa 3 minuts el teníem, diguéssim, estabilitzat, i per tant no et puc dir res més. Sí que em sorprèn que tinguis el telegram de bombers.
3: I per un càmping que hi ha a la zona de Caldes, que ens deien que havien marxat els campistes, no per recomanació de bombers, entenc que han fet la consulta i els han dit que si volien podien marxar, no sé si n'esteu al corrent.
0: Sí, això ha succeït al llarg d'aquesta tarda. Era un càmping que estava a la zona de confinament, tot i que no era, diguéssim, a la trajectòria de l'incendi, sí que preventivament, molt marge, doncs estava dins d'aquesta zona de confinament afectada, tenien una molt bona sortida cap al sud. Lògicament un càmping no són edificis sòlids, i per tant han preguntat de dir, hi havia l'opció de confinar-se dins d'algun edifici del càmping, o ens han demanat de si podien marxar, i era un desplaçament segur, en una zona segura, i ha marxat.
3: Quanta gent està afectada, o quanta gent heu mobilitzat o heu concentrat i a on?
0: El cens que tenim a nivell d'IDESCAT, diguéssim, a nivell d'informació geogràfica, era d'un centenar de persones. Exactament la gent que hi havia en aquell moment a casa, ara mateix no us ho sé dir.
4: S'ha habilitat algun punt per poder tenir tota aquesta gent concentrada? S'havia tot un balneari o un pavelló esportiu? Hi ha algun lloc habilitat per si cal?
0: No, estan a dins en aquesta urbanització, que com us comentava és una urbanització disseminada. Heu d'entendre que són, diguéssim, cases a dins el bosc, més que una urbanització com a tal, perquè, diguéssim, gràficament s'entengui, i per tant no hi ha cap zona tipus poliesportiu o amb condicions, diguéssim, sinó que s'ha buscat una zona més o menys segura on l'impacte doncs es pugui aturar i estiguin ben protegits amb els bombers que hi ha allà. S'està bé, però exactament, diguéssim, no és una zona... No imaginem un poliesportiu.
2: Aquesta, doncs, és l'última hora sobre aquests incendis forestals que cremen a Catalunya. Com hem sentit tant de la consellera d'Interior, Núria Parlon, com de l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, encara continuen actius aquests quatre incendis. La bona notícia és que n'hi ha dos, el d'Artesa de Segre, la Noguera, que ja està controlat, i el de les Gavarres, que també en les últimes hores es va estabilitzar. La mala notícia, doncs, que preocupen aquests dos incendis que encara cremen de forma activa, tant a Sant Manat, al Vallès Occidental, més de 60 hectàrees, hi ha 7.000 persones confinades i treballen 200 bombers en aquesta zona del Vallès Occidental. I l'altre punt que també preocupa és a Carme, a l'Anoia, on ja s'han cremat 400 hectàrees, hi ha més de 30.000 persones confinades. La consellera explicava que preocupa especialment que el foc pugui saltar a la carretera C15 i passar a la zona de Montserrat. Per tot plegat, davant aquesta situació tan complexa, la consellera Núria Parlon també ha explicat que han demanat el suport de l'UME, de l'exèrcit espanyol, com ja va passar també ara fa uns dies enrere amb l'incendi de les Gavarres. Ha fet una crida a la prudència, a extremar les precaucions, i l'inspector en cap dels bombers també ha explicat que aquesta simultaneïtat d'incendis, el que ara treballen per intentar evitar el col·lapse operatiu, perquè tenir tants focs actius a diferents zones del territori, recorda que els mitjans no són infinits. Per tant, la preocupació ara mateix són aquests dos incendis, per una banda el de Sant Manat, al Vallès Occidental, i per l'altra el de Carme, a l'Anoia, que és un dels que més preocupa. Ha començat a Carme, però de fet afecta diverses poblacions. Podem connectar a aquesta hora amb el centre de comandament d'aquest segon incendi, a la Torre de Claramunt. Allà hi tenim el Jordi Claret. Jordi, bona nit.
5: Hola, bona nit. Doncs sí, la prioritat a aquesta hora del vespre, a aquesta hora de la nit, és que els bombers intentin evitar que aquestes flames, com bé sentíem, creuin aquesta carretera C15, que és la que connecta Vilafranca amb Igualada, direcció Castellolí, cap al Bruc, als peus del Parc Natural de Montserrat. Ara mateix hi segueixen treballant els bombers intensament, amb desenes i desenes de dotacions, ja sense mitjans aeris, que amb la posta de sol han hagut d'anar aterrant. El que veiem des d'aquí, des del centre de comandament de la Torre de Claramunt, és una gran columna de fum sobre la serra que queda entre la Pobla de Claramunt i Carme. També veiem algunes flames, però el que seria la part més activa de l'incendi ara quedaria es veuria més des de la zona de la Conca d'Òdena, des de Vilanova del Camí, des d'Igualada, des d'allà és on es veurien ara mateix aquestes flames que estan cremant amb intensitat, insistir, però des d'aquí gran columna de fum en alguns punts negre és sobretot la zona que queda per sobre del polígon de Plans d'Arau, on ens han confirmat des d'aquí que s'han cremat almenys 3 naus industrials. Encara es desconeix l'origen d'aquest foc, que ha començat prop de la carretera que connecta Carme i la Pobla de Claramunt, i s'ha llançat aquesta ordre de confinament en diverses zones, diversos nuclis de població. Alguns veïns de la zona s'han pogut tancar a casa seva, però n'hi ha d'altres que s'han hagut de desallotjar. De fet, l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres, ens ha explicat que han atès el nucli del poble a tota aquesta gent i que els han explicat que no podran tornar a casa fins a pròxim avís.
6: Les ordres són de confinament, per tant, els que han hagut de marxar de casa seva per desallotjament de part de barri de les Garrigues, no? Doncs hem activat veïns i veïnes del municipi per tal de tenir-los a casa seva fins al moment que es activi, doncs, el confinament. Aquesta gent que ha anat fora els hem ubicat en diferents cases del municipi i ara són allà. Què passa? Que al moment en el que s'activi i puguin trobar a casa seva ja se'ls informarà.
5: Els veïns d'aquesta urbanització, precisament de les Garrigues, hem pogut parlar amb alguns d'ells, ens han confirmat els micròfons de RAC1 que han vist abans que els fessin marxar com les flames sí que han arribat en algunes d'aquestes cases. L'alcalde, però, no ens ho ha volgut confirmar. A més, també ha quedat totalment calcinat tot el que és el turó del castell de Claramunt, un dels llocs patrimonials i un bé cultural de més importància d'aquí, de la zona de la Pobla de Claramunt. Insistim, el foc encara actiu, veiem la columna de fum, algunes flames en unes hores que són clau per mirar d'estar aquest incendi de l'Anoia.
2: Gràcies, Jordi. Des d'aquest centre de comandament a la Torre de Claramunt, és important, doncs, saber les condicions meteorològiques en aquests dos punts, tant a l'Anoia com al Vallès, per saber com treballaran els bombers aquesta nit. Nil Ferrés, bona nit.
7: Bona nit.
2: Què es trobaran?
7: Doncs mira, ara mateix a la zona de l'incendi de Sentmenat tenim 27 graus de temperatura i una humitat del 70%. Ha anat pujant al llarg de les darreres hores i, en canvi, a la zona de l'incendi de l'Anoia tenim 29 graus i al voltant d'un 30% d'humitat, per tant, una humitat més baixa. En els dos casos, la marinada sí que ha anat disminuint i ho seguirà fent al llarg de les properes hores i això doncs, farà que els incendis no es puguin propagar amb tanta facilitat. Demà la temperatura s'enfilarà uns graus més que avui, on pujarà més és a Ponent. De fet, al Pla de Lleida es poden arribar a fregar els 42 graus i fins i tot superar els 40 graus a punts de la Vall de l'Ebre. Per tant, calor intensa que seguirà i persistirà al llarg dels propers dies, amb un pic de l'onada de calor, que serà dimecres, amb temperatures entre 8 i 9 graus per sobre del que tocaria per l'època.
2: Gràcies, Nil. Doncs, Xavi, això seria tot per ara. Pendents, òbviament, d'aquests quatre incendis, especialment aquests dos, dels quals ara n'estàvem pendents, el de l'Anoia, que ha començat a Carme, i el de Sentmenat, al Vallès Occidental, per saber l'evolució de les properes hores, sobretot en aquesta nit, que serà clau.
8: Doncs pendents, i evidentment qualsevol novetat l'explicarem aquí a RAC1. Pep, gràcies.
2: A vosaltres, fins ara.
8: Ara és pràcticament un quart d'11 de la nit. Tornem a posar-nos el vestit, a tu diràs.

0: Ho diràs, amb Xavi Rocamora. Let's make it
1: happen. Avui un dia més amb el Mundial com a protagonista, amb un partit en dansa, el que juga la selecció espanyola contra Portugal. Albert, ha començat fa escassament 7 minuts la segona part.
2: Sí, 0-0, tot i que diria que Portugal ha sortit una mica millor. És cert que Lamine Yamal acaba de guanyar el seu primer duel a camp obert amb Nuno Mendes, que això ja és un èxit. Ha marxat en solitari, el que passa és que quan ha aixecat el cap estava sol. Ell contra tres defenses i ningú l'ha acompanyat. Abans Nuno Mendes li havia guanyat la partida 2 minuts abans, però el que té Lamine Yamal, que ell ho intenta, i ara sí que l'ha superat i ha estat a punt de crear perill. Arriben al 8 de la segona, moment sense gol, 0-0, resultat que ens duria directament a la pròrroga.
3: Ja té mèrit que pugueu parlar, perquè us esteu endrapant aquí les pizzas de sí. Parking Pizza, com Boníssimes. Si no hi hagués un de mala, de sobrassada, de Mallorca.
4: Sí.
3: Aquesta de botifarra, Molló,
4: sí.
3: Que t'ha encantat.
4: Ha entrat bé, aquesta, mira.
5: Aquesta no l'ha tastat jo,
4: està aquí, Rocamora.
3: No en quedarà, la de formatges i sàlvia. Increïbles, les pizzas de Parking Pizza que hem demanat, i si vosaltres també les voleu tastar, les trobareu a l'app de Globo.
4: No en queda cap, no, ja?
6: Sí,
4: encara.
6: Gent menjant com si li anés la vida.
4: Sí, és
6: que la gent és així,
4: Menjant
6: o mort,
2: Menjant projectant la pròrroga.
4: Sí.
2: S'han d'agafar energies, home.
4: És una inversió, ja.
2: He pensat tant en tu, Albert, perquè tu la tens fixada, la pròrroga, des que hem començat el programa.
1: T'he de dir que la selecció espanyola ha jugat la pròrroga dels últims 2 vuitens de final.
3: Ai.
2: Compte, Compte, Nuno Mendes, que es queixa d'una lesió muscular.
6: Sí. Doncs aquesta sí que és una...
4: En la jugada amb Lamine, jo crec que ha sigut...
2: Ha sentit l'estrabada allà?
6: Podria ser.
2: És possible, sí.
4: És a dir, han sigut 2 jugades consecutives. A la primera, Nuno Mendes, i les dues amb exigència per part dels 2 jugadors. En la primera, Nuno Mendes li ha guanyat la partida a Lamine, clarament, li ha robat la pilota i a sobre Lamine ha acabat fent falta, però a la segona, Lamine sí que se n'ha anat bé, ha acabat centrant, i quan es tira Nuno Mendes al terra, jo crec que és quan es lesiona.
2: Doncs atenció amb aquesta, perquè és una de les lesions més importants que pot tenir avui en dia a Portugal.
1: Sí. No, totalment. I, de fet, no sé si anirà unit o no, en un sol canvi, però si Nuno Mendes ha de marxar, no té cap opció que estigui ni a prop del seu nivell. De fet, és que l'altre jugador que podria entrar en aquesta posició és Diogo Dalot, que a més és dretà, o sigui que no està... O sigui, és un jugador que ha jugat molt de lateral esquerre, però que no t'oferirà la mateixa capacitat de pujada i amenaça que Nuno Mendes, i en tal cas, jo crec que... per això dic que no sé si estarà unit o no, però jo crec que seria context ideal, ja perquè n'és preparant-se a Rafael Leao per tenir...
6: No, fa pinta.
1: Sí, o sigui, que marxarà segur, sí. però que jo crec que si entra Dalot, a canvi també has de ficar Leao i no triga gaire, eh? Ah, mira, Semedo. Bé, Semedo. Però és una mica el mateix, si és un dretà.
4: No. Potser pot posar Cancelo a la serra.
3: Pot ser també, la banda.
1: Sí,
3: no?
1: Però déu-n'hi-do, doncs sí. Jo crec que Lamine amb Cancelo...
6: És un regal, per anar bé.
2: La part es coneixen perfectament.
1: Es coneixen bé.
2: Lamine sap perfectament què li ha de fer Cancelo.
7: Home, jo si fos Robert Martínez posaria Semedo a l'esquerra.
6: Cancelo
1: I sembla que serà així.
4: Semedo per cobrir Lamine.
6: Sí,
7: Semedo per cobrir Lamine, exacte. Sí.
2: Com a mínim, aquest sí. No saps com sortirà. L'altre saps que sortirà malament. És a dir,
6: No, tal qual. Cancelo.
2: Saps que no pararà a Lamine Yamal.
4: Ostres, és que jo sóc molt de Cancelo,
1: Però ho ets segurament no tant per la seva part defensiva.
4: No, per aturar Lamine, clar... Potser millor Semedo, no ho sé.
1: Sí. A més...
6: A veure... Marbà té una espècie de síndrome d'Estocolm, estrany. Sí, en Portugal.
2: Està bé. Home, jo li puc arribar a compartir la síndrome d'Estocolm amb Cancelo.
6: En atac.
2: La que no li compartiré és la síndrome
4: de Cristiano.
6: No.
4: Aquí no hi entraré. Ha fet una jugada, Cristiano, que ha acabat amb...
7: Mira.
2: Tu no pots prou.
3: En tot cas, Semedo...
2: Semedo
3: ha anat a l'esquerra.
6: A l'esquerra, perquè ni el seu entrenador confia en Cancelo.
1: És un jugador ràpid, Semedo, això sí. El que passa que ara l'estat espanyol el que hauria de fer és buscar molt a Lamine, ja
6: totes les pilotes a Lamine, clar.
1: Bé, i aquí hi ha una cosa que a veure el Marbà què n'opina, però, clar, Semedo és dretà i Lamine Yamal tendirà a anar cap a dins. O sigui, no sé si això a Semedo el pot ajudar en certa manera a defensar-lo.
4: Sí, amb això hi ha vegades fins i tot que... Ara no recordo aquí, amb això que dius, Naveira, que algun entrenador havia arribat a canviar els laterals.
2: Eder Sarabia,
4: no? Sí. Canvia els laterals... per igual que els extrems, no? Els posaves canviats per atacar millor, d'alguna manera canvies els laterals per poder defensar millor, perquè si el teu peu dominant, com el de Semedo, és el dret, quan Lamine vagi cap a dins, Doncs, però sí que jo crec que és veritat que a la segona, per exemple, quan Lamin finti aquest xut i se'n vagi cap a fora, aquesta cama de recolzament de Semedo, que és la dèbil, és on pot patir. Però vaja, sí que d'alguna manera el podria ajudar per tapar aquests xuts, sobretot amb rusqueta, amb la cama dreta de Semedo.
3: I això de Cristiano Ronaldo, que sí que té gol, però ja vull dir la broma.
7: Sí, broma.
3: Jo crec que potser Robert Martínez també veu que s'ha d'acabar.
6: A tu no t'ha convençut, no?
3: Aquesta hora, avui, aquesta primera hora de Cristiano Ronaldo...
1: Jo crec que avui el torna a canviar.
3: Sí. Home...
1: O sigui, no sé quan trigarà, crec que pel bé de Portugal no hauria de trigar més de 15 o 20 minuts, la veritat. I igual ja estic dient molt, però bé, sabent que és Cristiano, jo crec que apurarà el canvi, però l'acabarà traient, em fa l'efecte a mi.
5: Com a mínim...
1: És que et condiciona massa.
5: Clar, Gonçalo Ramos, com a mínim saps que si li llences una pilota aèria te la pot rematar, però és que Cristiano o se la troba d'un rebot a l'àrea o difícil.
1: I que Gonçalo Ramos té 11... bé, no sé quants anys menys té que Cristiano, té, no sé, 15 anys menys que Cristiano, i al final és un jugador que per una qüestió merament física i d'edat és que... et pot córrer molt més a les contres, et pot pressionar, és que al final amb un jugador que no és, o sigui, no és ni una desena part del que ha estat Cristiano a la història del futbol, però és evident que l'actualitat és la que és, no? I per una qüestió de forma i de cames, és que Gonçalo Ramos jo crec que et dona més perquè el bloc funcioni de manera més orgànica.
6: Compte que esteu invocant un gol de Cristiano.
7: Sí, clarament. Doncs mira, jo acabo de passar la segadora i Joao Félix ha tingut una opció, però vaja, també la broma de Joao Félix, a mi, per Portugal, crec que s'està allargant.
3: Mira, centrada de Joao Félix, la rematada de Cristiano.
4: És que era assistència de Joao Félix i gol de Cristiano.
7: Era increïble.
6: Era el moment. Fent bruixeria,
7: era el moment.
6: Sí,
7: era el moment.
3: Era perfecta aquesta. Aquesta sí que realment era...
4: Assistència de Joao i gol de Cristiano.
3: Era diàleg.
6: El timing era clavat.
3: T'he de dir que aquesta, el Cristiano de fa 10 anys, fins i tot pot marcar.
7: Sí, aquí estic d'acord, ho ha fet millor Joao Félix que Cristiano, però ho dic sobretot des del punt de vista que té Leao a la banqueta.
3: Sí, sí.
7: I que...
6: I ja va estar fent bon mundial.
7: Leao em sembla bastant més perillós per la selecció espanyola des del punt de vista de Portugal que no per Joao Félix.
3: Per cert, abans que parlàvem de Cubarsí, de la bona feina de Cubarsí en defensa durant el Mundial i en definitiva les últimes convocatòries amb Espanya, com la esteu veient avui? Què tal els centrals d'Espanya avui?
4: A mi el que més m'està agradant de Cubarsí fins ara, perquè sí que és veritat que Cristiano de manera natural s'està emparellant molt més amb Aymeric Laporte i Cubarsí de moment no ha tingut grans duels, no? A vegades que li recordem grans duels en Champions, amb 1 contra 1 o fins i tot amb el Madrid aquesta temporada, Cristiano s'està emparellant més amb Aymeric. Però, en canvi, si ens hi fixem tota l'estona, Cristiano està sobre Laporte i és Cubarsí qui està duent la batuta a la pilota, i des d'aquí Cubarsí sí que està dominant el partit en la sortida de pilota d'Espanya. No entenc, m'agradaria en roda de premsa preguntar-li a Robert
3: per què
4: Martínez
3: estan anant a tapar,
4: per què
3: no?
4: Estan tapant la porta tot el partit i estan lliberant a Cubarsí. No sé si és que volen evitar el desplaçament en diagonal de la porta de Lamin, per exemple, que el fa bastant, però és Cubarsí està entrant, està conduint, està aconseguint jugar i no està perdent pilotes, i a més està jugant moltes pilotes de Cubarsí a Olmo, estan entrant molt en aquest partit.
6: Jo l'altre dia pensava en Cubarsí, que estem veient una forma de jugar que no coneixíem de Cubarsí. Cubarsí el tenim associat a Barça de Flick,
3: sí,
6: que és un tipus de defensa molt diferent, o diferent que el que fa De La Fuente, clar, i s'ha adaptat bé perquè també sap jugar d'aquesta manera, és a dir, que estem descobrint un perfil potser diferent de Cubarsí.
3: És un tros de central, Cubarsí,
6: clar,
3: i ha crescut una barbaritat. Clar, és que a sobre és superjove, perquè és que Cubarsí té ara 19 anys, en farà 20, no?
7: Si
3: no
7: m'equivoco. Sí, és el tercer central més jove en un partit de 8 anys de final de Mundial.
3: Ell aquest any.
4: Aquest any ha fet 19.
3: Sí, aquest any ha fet 19.
1: En farà 20 el gener del 27.
6: Un escàndol.
3: Imagina't. Espanya, xut desviat, però arribant.
5: Sí, amb una ocasió clara des del balcó, el córner, el refús a la selecció portuguesa. Està mirant els números de Joao Félix defensius, és que jo l'he vist ja recuperar algunes pilotes i robar-li fins i tot una a Lamin, i és qui ha guanyat més duels defensius, 7 de 12, ha recuperat dues pilotes, vaja, que a nivell defensiu sí que està fent un bon partit, l'estem veient ajudant ara a Semedo, per tant, també es justifica des d'aquest punt de vista que segurament està ajudant més defensivament que el que podria fer-ho Leao.
6: Pot ser que avui hagi recuperat més boles que tot el Barça?
3: Que sí, és bastant probable.
5: Quan jugava contra l'Atlético encara recuperava.
1: És prou probable. Sí, és prou probable, sí. I tant.
6: Bueno,
3: Corner sense conseqüències a les mans del porter de Portugal, per tant, sense cuidado, que bé.
2: Buscarem la màgia, sí, no? Sí, perquè el partit necessita una mica de màgia, la màgia de Panini, el col·lecció oficial de cromos del Mundial.
6: Compte, eh? Compte que treu.
2: 2026, l'única oficial, l'única cromos de les 48 seleccions, l'últim cromo de Cristiano Ronaldo com a mundialista, o el primer de Lamine Yamal. Però aquí tenim per aquí. Mira, el Bono, el porter de...
1: Molt bon cromo, eh?
2: Ja li guardarem per l'agut, pels seus records gironins. Saka, mira, assistent ahir per Anglaterra.
1: Bon sobre, eh?
5: Per la Saka.
2: Bé, bon sobre fins aquí.
3: Segurament. A veure,
4: espera, que no, aviré a treure temes.
2: Ah, no, mira, Kubo.
1: Molt bé.
6: Respecte.
2: Bon nivell, ja. Aquest te'l deixo tu perquè el diguis, Rocamora.
3: Li passa a Jaume.
2: Bell, de Nova Zelanda, vale. Svensson, de Suècia, i Budiaf, jugador de la selecció de Qatar.
1: Home, Karim Budiaf,
2: també,
1: un històric.
2: Aquest últim.
1: Passa com aquest, jo, és partit, mira, aquest és Morteza Puraliganji, central històric d'Iran.
3: Puraliganji, eh? Sí,
4: històric, bro.
1: Històric, no, històric.
6: És una vergonya.
1: 34 anys.
6: Una presa de pèl.
2: La màgia de Panini.
3: I tan històric, 34 anys, bé. Puraliganji, eh?
1: Puraliganji, sí. Morteza Puraliganji, però crec que Puraliganji diria que no ha estat finalment a la convocatòria del Mundial.
4: De col·leccionista.
1: Estava projectat per entrar, però crec que al final no entra.
3: I de què juga, dius, aquest home?
1: Central.
3: Central, o sigui, sí, que de pura elegància i poca, no? Segurament, vull dir que deu ser més aviat...
1: No és Covarsí.
3: No, deu ser més aviat d'Estraler. Una mica d'Estraler sí que deu ser.
6: No, avui hi havia una columna de Sergi Pàmies que parlava dels cromos.
3: Ah? Perquè ell... La bogeria dels cromos, o què?
6: Sí, va anar, això que fa, de fer una espècie de reporterisme de carrer, i va anar al Mercat de Sant Antoni.
3: Oh,
6: i es va posar en un bar mític de la zona, no cal dir el nom, i aleshores es va posar a observar una mica la gent. I diu en l'article que Tunísia és la selecció més buscada a nivell de cromos.
3: Ah, sí? Que és la que menys hauran
6: suposo
3: fet?
6: Suposo que els que menys deuen haver sortit. I aleshores que en els senyors que anaven allà amb les llistes de cromos que faltaven i tal, Tunísia era com...
3: Anaven com a bojos buscant cromos.
6: Sí, era la més buscada.
1: Curiós, eh? Curiós, perquè ha estat la pitjor selecció del
6: totalment.
1: Sí, totalment.
6: Sí. Clar, potser de Panini en fa menys perquè, no sé, perquè és una selecció menys popular. No sé com funciona això dels cromos, però...
3: Com va això, ho saps tu, o Xavi, o Molló? Com va això de fer menys cromos?
2: No, en principi no? Panini defensa que els cromos hi ha els mateixos de tots els jugadors.
6: Mateix número?
2: Ah, sí, eh? Sí.
3: Potser a la distribució, doncs. A la distribució, potser hi ha països
2: que... Però és que els sobres que van a un lloc i van a l'altre... Doncs,
6: potser Jerez és Suïssa, no?, la més buscada, i a Madrid és Bòsnia.
1: Deixeu-me dir sobre Tunísia, que ara ja la tenim una mica al fons de la memòria pel que fa a la seva actuació al Mundial. Bé, com d'acabar a Espanya.
5: Sí, es va anar a la frontal, res.
1: No, que hi ha 8 jugadors que van donar positiu en controls antidòping i que, a més, ja han dut a terme el 8è canvi de seleccionador en els últims 3 anys i mig. O sigui, és que va acabar el Mundial de Qatar i va iniciar-se el cicle mundialista de cara a aquest Mundial del 2026. Han canviat 8 vegades ja de seleccionador.
6: Clar, 8 jugadors doping, diguéssim, que ja no és casualitat, no?
3: No,
1: 8 jugadors,
6: és una barbaritat. No, clar, els que no s'han dopat...
1: 8 jugadors, un terç de la convocatòria.
6: Som idiotes. Sí, aquí anava dopat fins i tot l'entrenador.
4: Sí, a part Clem Buterol, no? Em sembla que era.
1: Sí, Clem Buterol. Sí,
3: però això a Qatar va ser. Els 8 positius van ser a Qatar.
1: No, ara, al Mundial.
6: Ara.
1: Sí, en aquest Mundial, sí.
4: Sí, doncs, jo, es va fer públic l'altre dia al partit d'Argentina-Cap Verd, és a dir, ja estaven eliminats.
3: Un dia que falto i passen les millors coses, també trobo,
1: sí,
3: eh?
1: Ja. Es veu...
7: Escolta, sort que anaven dopats, perquè si no perden 10-0 cada partit.
3: Sí, clar. 8 és que ho trobo una barbaritat, 8 positius.
6: Això
3: demostra
6: que el doping a vegades no serveix per...
1: Hi ha la hipòtesi, com hi havia en el seu dia també amb un altre cèlebre dopatge amb Clem Buterol, com va ser el de Contador, de que era per culpa de carn contaminada. Però està en procés d'esclarir-se encara aquesta qüestió.
7: És un cas a seguir, Broc, clarament.
6: Sí, no, a veure, jo aquí acostumo a pensar malament sempre.
3: Va. Aquí, en particular.
6: En tots els casos, però vaja...
3: Va, minut.
6: Deixa-ho aquí, perquè no volem que legalitzis.
2: Ho sabia. Sí. Era un crecepelo.
6: Sí. Me pusieron droga de Colacao. No, és igual.
3: Senyor.
6: Prefereixo no saber-ho, tu.
3: Com anem, Albert, a quin minut?
5: Doncs falten 25 minuts pel final. Diria que és una mica més ensupida, no? La segona, menys oportunitats. Jo crec que com més ens apropem al 90, més... Claríssim. Potser els equips a reserva, tot i que recordem que la selecció espanyola ve de jugar dues pròrrogues el 2018 a les vuitens de final i el 2022 a vuitens de final, i les dues les va perdre als penals.
1: Sí, sí.
5: Contra Rússia i contra Marroc. Per tant, estàs va canviar una altra
2: obsessió,
5: pròrroga.
2: Amb la pròrroga. Està avui, hi ha una obsessió amb la pròrroga.
5: No, hi ha una obsessió, hi ha una... però ara mateix,
2: clara, avui,
5: si
2: avui
5: tu ara tinguessis calés, vull dir, què faria?
2: Sí,
5: doncs?
2: Bastant... Sí. També et dic una cosa, falta la pausa, que aquesta pausa no sé com anirà,
5: veritat,
2: ni què pot passar. Sí, sí. D'aquí no gaire, més a més, no? D'aquí 3 minuts.
7: Sí, no menyspreis els canvis de De La Fuente.
2: Ah, evidentment.
4: Home, 65 home. No està per Torres.
3: Que esteu esperant la pausa, no? Potser.
5: Sí. El mestre de cerimònia. I Portugal també, no? Vull dir, Leao...
3: No com ahir, que vam fer els canvis just abans de la pausa.
4: Ancelotti.
3: Neymar, va entrar Neymar just abans de la pausa. Dius, noi.
7: I va donar pistes a Salva Kengla.
2: Com plorava, per cert, ahir Neymar, després del partit i l'eliminació del Brasil, el que més enfonsat estava, déu-n'hi-do Casemiro també, que lògicament haurà dit adéu probablement a la selecció, i si no, poc li faltarà, però als Mundials segur.
5: Ja ho tenim, la pausa.
2: Ara ve Ferran.
1: I un altre que es va responsabilitzar prou també és Marquinhos. O sigui, jo crec que el missatge que han enviat els veterans de la selecció brasilera és que per ells doncs, aquest Mundial ha estat el seu punt final amb la selecció, que hauran de deixar lloc a una nova generació, veient el talent que... o la manca de talent que ve traient Brasil els últims anys, a veure com és la següent generació, realment.
2: Sí, però amb Ancelotti?
5: Sí, un mil·límetre, Ancelotti? Escolta.
1: Bé, i de fet, el van renovar fa poc fins
2: abans
1: al Mundial del 2030, sí.
7: No, clar. Ell diu, si em voleu fer fora, ja direu vosaltres. Sí, sí.
2: Jo no plegaré.
5: El finiquito no es perdona, no?
7: No, clar.
5: De fet, abans d'Ancelotti havia sonat Guardiola, no?
7: Sí.
5: Ara mateix Guardiola sense equip. Hi ha moltes seleccions que, escolta, després del Mundial...
2: Se'l poden rifar.
7: Home, ara amb Klopp de seleccionador alemany, vaja, que tot apunta que ho acabarà sent... Guardiola de ser seleccionador...
6: Ha trigat, Klopp?
5: Parlem-ne de Jürgen Klopp, perquè...
2: Hi ha Itàlia, hi ha Països Baixos, no?
6: S'ha cobert de glòria, no?
1: No, o sigui, a veure, Jürgen Klopp a la televisió alemanya, que tenia els drets del Mundial... Arrajat, però com un boig de Nagelsmann. Ell i Thomas Müller, que a més sembla que anirà dins del seu cas de la selecció.
2: Déu-n'hi-do.
1: O sigui, han estat els que han liderat la crítica a Nagelsmann durant tot el Mundial, i de cop i volta s'acaba el Mundial, queda fora Alemanya a 700 de final, busquen un altre seleccionador i és Klopp. O sigui, lleig, realment.
6: A més, dius, espera't uns dies.
1: Sí.
6: El tercer dia.
1: No, escolta.
6: No, sí, vull entrar a Alemanya.
1: I a veure, i l'actuació, vull dir, l'actuació mereix tota crítica, però no sé, és que sembla, saps, com si fos un pla pràcticament preestablert, no?
6: Sí,
1: o sigui, crec que Klopp, amb això, i amb també quan va decidir integrar-se a l'estructura de Red Bull per dirigir doncs el que és el futbol de Red Bull o la branca de futbol de Red Bull, ja són dues coses amb les quals crec que s'haurà guanyat més detractors que admiradors. A Alemanya són molt puristes del que és la història i sobretot doncs, molt... o sigui, odien Red Bull pel que representa, doncs, perquè crec que és una afició que sol tirar molt doncs, del que dic, de tradició, i de que aquests equips de plàstic que li diuen ells doncs, no els hi tenen cap apreci, i el primer club es va aliar amb Red Bull, cosa que ja li va fer perdre alguns admiradors, i ara amb això jo crec que igual n'ha perdut també. Ara, clar, si porta a Alemanya a guanyar una Eurocopa Mundial, tothom se n'oblidarà, però no ha estat una maniobra neta.
2: Lletja, sí. Més no...
7: Sí, normalment són més prudents els seleccionadors o els jugadors en actiu.
1: Sí, sí,
7: no?
1: Totalment.
6: A nivell de tele agraeixes que el club de sobte comenci a rajar com si
2: n'hi hagués... Sí, home, evidentment.
6: Tot, sí. Ja, estaria aplaudint, però clar...
2: De cara als teus companys, de cara a la professió...
6: Queda malament, no?
3: Em veig Nagelsmann al Mundial 2030 com a comentarista.
2: Evidentment. Jo seria el primer que trucaria.
1: Escolta, si un directiu de la tele alemanya té visió... O sigui,
2: ja l'ha de lligar, ja.
1: Exactament, no?
2: Sí, sí.
7: Siguis a l'equip que siguis, tu el 2030 a comentar el Mundial amb nosaltres.
4: Però és que no passa gaire, eh? Jo crec que ni jugadors ni entrenadors, no? Tots són normalment... corporativistes, no? Perquè
1: totalment.
4: Mai saps a on aniràs. Això del món del futbol dona bastantes voltes i costa trobar-ne un que parli sense embuts, i si Klopp ho va fer desconeixem si amb segones intencions o no. Ja, jo ja crec que hi ara notícia. Quan ara sobrepassar ser seleccionador, la notícia és bastant impactant.
3: 575 quilòmetres d'autonomia urbana sona bé, oi? Molt, carregar molt el 15%, bé. El 80% en només 30 minuts.
7: Home, ràpid.
3: Doncs sona el nou micro, el 0% TAE. Sona que estrenem Nissan, aprofita els incentius del Pla Auto Plus i el CAE amb fins a 5.000 euros d'ajuts. Estrena el nou Nissan Micra 100% elèctric, 100% irresistible a la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: Mentre faig el 14-15 podria carregar el cotxe. 30 minuts, dius, no?
6: Sí.
8: Doncs mira, va, acabat, el temps de fer els esports, Albert? Yeah. I carregues el cotxe i 575 quilòmetres d'autonomia tu en ciutat. Buah.
6: Pitjors coses hauràs fet, no?
8: Vull dir, I tant. Millors poques, però pitjors...
1: Totes les que vulguis.
8: Les que vulguis. Sí, no? S'ha ressemblat el joc?
1: Sí, té una falta perillosa a Espanya, al vèrtex, de l'àrea rival.
5: I amb doble canvi de Portugal,
1: sí. De fet... Espanya encara no ha fet cap canvi. Tampoc està fent un partit tan meravellós com
5: no.
1: Canvis. Fem la falta i expliquem els
8: potser
1: canvis.
8: Potser no és l'únic perquè... que se'n suma a la pròrroga. Potser de la Fuente també està...
1: Bé, ara té una oportunitat clara, perquè aquesta falta pot xutar-la o pot penjar-la a la min. Fa cara de... Vaig a provar-ho,
4: Està amb la fletxa verda, S'ha anat de Semedo un parell de cops.
1: A veure, la min xuta, Costa, corna. Els canvis de Portugal. Ha marxat els dos, ara mateix ex-blaugrana, Joao Félix i Cancelo. I el seu lloc d'Alot, que se situa a la dreta, a lateral dret, i Rafa Leao, la velocitat de Rafa Leao contra Pedro Porro.
5: Ja estava clar que Leao havia d'entrar sí o sí, perquè per la banda esquerra Portugal no tenia amenaça, o sigui, Joao Félix no és un futbolista com per jugar d'extrem i Semedo no et pujarà a l'atac, o sigui que estava clar que Leao havia de sortir ja a la gespa.
7: A Robert Martínez li queda una finestra, veurem si és la que utilitza per canviar Cristiano Ronaldo o el continua deixant.
8: I per si entra Bernardo Silva, que continua a la banqueta, no, sí. Bernardo Silva, és a dir, que continua desaparegut des d'aquell canvi al descans del primer partit, és...
5: Sí, contra el Congo. I jo crec que igual ha jugat algun minut més, perquè no sé si va sortir el d'Uzbekistan els últims minuts.
1: Ferran Torres.
5: Però o sigui, va arrencar titular i ha perdut moltíssim.
1: Pot ser que Croàcia també participés contra Croàcia?
4: Mira, ho tinc aquí. Va jugar 28 minuts contra Croàcia... Mm-hmm. 14 contra Uzbekistan i el dia del Congo, que va ser titular, primer partit, el van canviar al 45.
5: I no va jugar, contra Colòmbia.
4: No, contra Colòmbia, 0, inèdit.
8: 14 contra Uzbekistan és el més flagrant que trobo. És a dir, si és un jugador que no utilitzes...
5: És que en aquell moment Portugal ja guanyaria 5-0.
6: Clar.
8: Ostres, noi.
7: Sí. Però no, paper absolutament secundari des d'aquella substitució, com deies, en el primer partit.
8: Que vam atribuir-la a la groga que va veure i perquè no hi hagués una segona i, per tant, la possible expulsió. Aleshores ho atribuïm a això, però que potser hi ha alguna cosa més.
1: Compte que ha trobat l'espai Lamine, arribarà a l'àrea rival davant seu, Semedo fa l'assistència. Ui, s'ha equivocat Lamine, tenia l'opció. S'ha esperat que arribés Semedo i ha volgut fer un canvi de joc de dreta a esquerra, buscant la incorporació de Baena. I a tallar la defensa.
4: És el moment Lamine del partit, O sigui, tinc la sensació que...
6: Semedo no...
4: La intentarà en breu i tindrà alguna ocasió.
7: Sí, per mi la idea era bona, en aquesta última. Compte.
1: De Lot, veurem si estaven fora de joc o no. No ha aixecat el banderó.
5: Mai és fàcil jugar al lateral que no estàs acostumat a jugar, però Semedo és d'aquells laterals que...
4: És igual,
5: no esperes que faci res extremadament bé, la veritat, sobre el camp. O sigui, ni atacar ni defensar, certament.
8: Aquest Semedo quin és? Perquè n'hi ha uns quants, també.
5: No, Nelson.
6: El nostre Semedo.
8: Però n'hi ha més de Semedos.
3: El que vam gaudir a Barcelona.
8: Perquè havia un al Llevant, també.
6: Era més bo que el del Barça.
1: La primera acció de Rafa.
8: Aquell va tenir...
7: Sí, el de les pistoles.
1: No, Rubén Semedo, aquest era del Bascay del Villarreal. Junta Bruno Fernández. Hi havia un parell de posicions dubtoses durant la jugada. Sí. Crec que no ha aixecat el banderó. I la rematada amb poc angle al lateral de la xarxa.
5: I va haver
1: la primera acció de Leao marxant de dos,
5: I va haver un Alfa Semedo a l'Espanyol.
8: Sí, Alfa Semedo,
5: va ser fluixíssim.
7: Perquè no ho recordava ara, imagina't. Sí. Ser fluix.
1: Jo recordo l'Edu Rajan, amb perdó.
5: No m'estranya.
1: El dit, però...
5: Sí, en català correcte no, però... Sí. I bé, hi ha un altre Semedo a Cap Verd, que va quedar eliminat fa un parell de dies.
8: Imagina't si n'hi ha.
5: N'hi ha molts, sí.
6: És un González, no?
8: Sí, deu ser-ho.
6: Ha entrat Ferran, eh?
1: Sí, el Ferran.
8: Ja estava previst.
6: Ferran, que és del club del Sol, de Marcos Llorente.
9: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
8: Mala idea. N'hi ha un altre, de fet, són tres ara.
6: Sí, Cubill. Això, Cubill. Cubill. Això.
1: Qui ho ha pensat, no? La imatge de la mentalitat de Tauró, no?
3: Dels tres prenent el sol abans de l'entrenament és per expulsar-los de la selecció directament.
6: No, però perquè sembla com una secta, que estan allà fent algun tipus de...
4: El Bart Farran també fa el dejú.
6: Sí. Vull dir que
4: no sé si es posa ulleretes, també, però...
6: Tota la pinta.
8: Si no se les posa, li queden dos partits per posar-se-les, perquè si van junts a tot arreu, tots tres, clar, aniran imbuint-se de tot el que és aquesta història, que no sé com definir-la, tampoc, jo.
6: Encara acabi parlant dels... No? De coses com les que parla Llorente.
4: Però m'explicaven que Marcos Llorente no és un tema al seu amb les seves rutines que hagi baixat. Ell, perquè un dia es va llevar, i això, el seu pare, que és exjugador, Paco Llorente, ja tenia totes aquestes creences a darrere. I, de fet, m'explicava un exjugador que va jugar amb Paco Llorente, que Paco Llorente, quan es retira del futbol, se'n va anar a viure a Galícia i es va comprar un mas i tenia vaques. Aquest home, l'home anava a comprar Paco Llorente, no sé si ho deu fer encara el dia d'avui.
6: De Madrid, que va jugar a Madrid, o no?
4: Va jugar al Gijón, no? Després va jugar al Madrid, no?
3: Contra el Barça normalment li fotia la guinta.
4: Sí, eh? Doncs era el pare de Marcos Llorente.
3: Compte que al final de la història té pinta de ser bo.
4: No,
6: per això he fet un...
4: Per això,
6: encara escafar-ho més.
4: Perquè veieu la cultura, fins i tot, d'alimentació que té Marcos Llorente a casa amb el seu pare. Tenia les seves vaques, comprava un menjar molt determinat a un lloc específic de Madrid per alimentar-les, i després l'home menjava d'aquest menjar de la vaca que ell mateix cuidava i cultivava.
8: Ell menjava...
4: Després matava la vaca i es menjava la vedella de la vaca, clar.
8: Cuidado.
4: Vull dir, no, clar.
1: No menjava l'herba.
8: Vegetarià no era, eh?
6: La vaca. Mestre i mantel, no?
4: Ell alimentava la vaca...
6: No li parlava. Está bueno esto, ¿no?
8: No, camps de colza de no, ahí. Que yo también vull, ¿no? Sí, sí.
6: Que me estás comiendo mi hierba.
1: Me soy mal.
4: Explicaba en el babador, ¿no?
6: La vaca no deixava, ¿eh?
4: No, lo explicas malament. Ell matava la vaca i menjava aquella vedella. No ho sé, això. Però que sabia perfectament de quin aliment, doncs, aquella vaca havia crescut i tot.
6: És com aquests que li dona a la vaca cervesa de no sé què, perquè després surt una carn...
8: Bueno,
6: i fa massatge.
8: La carn de Kobe no és amb cervesa.
4: Diuen, això. Aquest és el nivell, diguéssim, del pare de Marcos Llorente, de Paco Llorente, al voltant de l'alimentació.
1: Compte, Ferran Torres, què fa? Era Semedo, aquest cas?
8: Sí,
6: abans.
1: Ha posat la pilota dins.
8: Era Semedo, sí.
1: Mare de Déu.
8: Refús acadèmic, de Semedo, sens dubte.
1: A més, venim d'una... Però és que és una maca va baix, no?, de recolzament.
7: Bé, no la tinc tan clara, que sigui... No, és que no li toca.
1: No li toca.
7: Ferran, el sol d'ahir l'ha deixat.
1: Abans, una bona acció de Dani Olmo, que ha quedat habilitat dins de l'àrea, el xut, l'ha salvat Rubén Díaz llançant-se a terra i serà una altra vegada servei de cantonada i va a la minya mal.
7: I ara mateix sembla més a prop el gol d'Espanya que el de Portugal.
8: Sí, sí. Portugal.
7: És que Portugal ha desaparegut del tot.
1: Sí, ha fet uns 10 primers minuts prou bons de la segona part i després res.
3: Mans.
1: D'errores.
3: Sí. Si esteu pensant en comprar-vos un Volkswagen T-Roc, segur que ja us heu fixat en el disseny, les prestacions i el seu baix consum. I on l'heu de comprar? A Sarsa Volkswagen, per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen, troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
7: Mira, Bernardo.
1: Consell Sau i Bernardo Silva.
7: Doncs...
1: L'última finestra. I...
7: No tinc clar que tregui Cristiano, eh?
1: No.
3: Potser s'espera la pròrroga.
1: És possible que...
3: Vaja, sí, la pròrroga llavors tirant pels penals i al final acabarà jugant-ho tot.
8: Sí, exacte.
1: És possible que vagin fora Pedro Neto i Bruno Fernández, no? Per les posicions.
4: Sí, tenim una mica de pilota. És que Portugal...
8: No hi és, ara mateix, no hi és.
4: Des de la pausa d'hidratació és que no té la pilota ni la veu. Jo crec que Ferran li està donant molt, a Espanya. Pilotes que ha rebut en profunditat, que també està venint a rebre... És un bon moment ara, jo crec, per Espanya i per Lamine i Ferran.
1: Paret de Lamine amb Ferran, curta, i ara corre a Portugal, que surt de la cova, la rep Cristiano, aixeca el cap...
8: frena tot.
5: Frena.
8: Sí, sí. Ho frena absolutament tot, és a dir, para el temps.
1: Sí, sí, sí. Sí.
8: I torna enrere.
7: Clar, és que si allà ha de fer la passada de gol...
6: No, no.
1: Bona, bona contra, eh?
8: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí,
1: sí.
7: L'acadèmica.
6: Perfectament executada, eh?
1: Podíssim, per enrere, sí. Realment, s'estudiarà les escoles de futbol, eh? Sí,
2: aquest contra... és l'home. És Leao, que posa la moto, sí, sí. Mira com corre Leao, posa la centrada. Llàstima és que no, no sigui un jugador especialment fi en la centrada. És a dir, corre molt... Aquí no, ni, li ha tret ni... a Porro, li ha tret, què? 4 o 5 metres en, sí, sí. En, sí, sí. En 20.
1: Ni, sí. ni en la presa de decisions seria tampoc el jugador més pulcre, tot i que és veritat que al final per mera condició física i per tirar-se a la llarga i treure-li un parell de metres o tres a la cursa lateral, doncs moltes vegades s'imposa, no?
7: Que no hagi de posar l'amic Llorente, per tapar Leao.
1: És que perquè... ara ho estava pensant. Sí, sí. És que a mi em sembla un canvi que podria succeir perfectament.
6: Mira, ara busquen a Lamin.
2: Sí, Lamin, que combina dins de l'àrea, està ben tancada la defensa de Portugal.
1: Sí, home, però...
6: Avui Arzabal...
1: Ha passat avui Arzabal.
2: És que mira, és que Leao és l'únic, eh?
7: Sí, sí.
2: Leao.
7: Se l'està fent cada vegada, Porro.
2: Amb Fernández, que força un servei de banda.
4: O compta Eric, eh? Eric no ha tingut ni un minut.
1: Ni el tindrà.
4: Però no
1: el
4: en tot el Mundial.
6: No està la plàtica.
1: Gràcies, Naveira.
7: La bola.
2: No, no, jo crec... Sí, però no,
1: no, perquè sí,
2: no, no, perquè, no perquè cregui que no l'hagi de jugar, sinó perquè... Neto.
1: És que jo crec que de la Fuente...
8: Perquè és de la Fuente i les seves idees fixes, sí. Perquè, de fet, n'hi va haver 6 o 7 ara de jugadors que encara no han tingut minuts en aquesta selecció. Perquè l'altre dia el que no...
7: Pubill, no va debutar?
8: Sí, Pubill, exacte.
4: Li va donar...
8: En Pubill eren 8. Per tant, en deuen ser 7 encara.
4: Mira, David Raya, Joan García, Eric, no? Grimaldo, Víctor,
3: el Panda
2: i Víctor Muñoz, no?
4: Clar. Grimaldo, Víctor i Borja. I Borja. Sí, sí.
7: Torna a treure Vitinha.
2: Sí, sí. És que el
1: normal.
2: Sí, sí.
3: Cristiano continua, eh?
8: Ostres, Déu-n'hi-do, eh?
4: Però mira, us ho dic de bo, eh? Sembla broma amb Cristiano i tal. Crec que ha fet més bon partit Cristiano que Vitinha. Us ho dic de bo.
8: No, realment, Vitinha, crec que ja... que ni l'hem anomenat avui.
4: És a dir, del que li pot donar Cristiano a Portugal, ha descarregat pilotes, ha tingut els seus moments, ha tingut una ocasió, Vitinha no li ha donat continuïtat a...
6: Té més delicte que sigui Vitinha, no?
4: No?
6: Evidentment no té quasi 40 anys.
1: Sessió...
2: Semedo, no?
1: Sessió una mica a Paco Gullo, eh?
2: S'ha de dir... Li ha xulat falta. Sí.
3: Però
2: s'ha de dir que Cristiano, amb 41 anys, tampoc s'ha exigit físicament al partit d'avui, és a dir... No s'ha cansat, no ha pressionat, no ha rebut pilotes, vull dir que està podent aguantar el partit.
3: Però jo insistiré amb el que deia al principi, té mèrit, és a dir, que fer que Vitinha passi desapercebut, vull dir que el, segurament el millor, en el top 3 de millors migcampistes del món, aconseguir que passi desapercebut en un partit tan gros com aquest, en un Portugal-Espanya.
4: Que potser està relacionat, eh? És a dir,
8: i no només avui,
4: en Navera,
8: no, tot el Mundial.
4: Sí, que... Tenir Cristiano et condiciona, si ets Vitinha, haver de fer molts més metres, haver de fer moltes més ajudes, haver de saltar pressions quan potser no et toca perquè Cristiano... I aleshores després et condicionen en el teu joc. Però...
3: És això li passava a De La Fuente en Pedri al principi, que tenia aquesta obsessió en fer-lo jugar més avançat, més a prop de l'àrea, i perdia moltes qualitats de Pedri. Vaja, tocava molt poca bola a Pedri. Al final va entendre que segurament a la base, més a prop de Rodri en aquest cas, li donaria més
4: el dia de Cap Verd, no? El dia de Cap Verd.
3: Sí, però ja al principi, no en aquest Mundial, sinó al principi, quan ell aterra la selecció... Sí. Pedri, ell el veu, ha pensat que el Barça jugava ja més endarrerit i ell no, ell però insistia en jugar...
6: Ell no canvia quan s'ha sonat Rodri? O sigui, no canvia una mica per circumstàncies i aleshores és com que s'ho troba una mica?
8: Doncs mira, justament...
2: Dos del Barça marxa, cap a la banqueta. Sí, Pedri i Olmo ja no jugaran més i al seu lloc Fabiani i Miquel Merino.
8: La cara de Pedri no era de bons amics, em sembla, eh?
1: No, no.
8: Em sembla que estava bastant emprenyat amb aquest,
6: tampoc
8: amb
6: està,
8: aquest canvi.
6: Tampoc està fi, Pedri.
8: No, no, no. Ja, no. No, que també vull saber fins a quin punt és culpa seva i culpa del dibuix o culpa de com juga Espanya, que això ho sabreu, evidentment, molt millor vosaltres que no pas jo.
7: I Olmo, per mi, tampoc estava de canvi, eh?
1: No sé que ell hagués dit alguna cosa a la banqueta que estava molt cansat, o, jo crec que no era per canviar-lo, el partit que havia fet, però...
6: Ara va Lamin.
2: Doncs Lamin, que està fent gairebé un coast-to-coast... arribant a l'àrea rival, combinant amb Oyarzabal i ve ja col·locada la defensa de Portugal.
4: I a veure, tinc curiositat, en principi de ser Merino, no? Qui faci de mitja punta en el lloc d'Olmo, i Fabián de Pedri, i Rodri segueix fent aquesta posició de mig centre. Jo diria que el Pedri i Rodri, el millor partit que han fet va ser contra Àustria, però, ostres, del que poden ser una parella de mig centres, Pedri i Rodri, el que ens han demostrat aquest Mundial...
6: Hi ha un món, eh?
4: Sí, hi ha una distància molt, molt gran.
8: Però aleshores és perquè no s'entenen? És perquè està malament? És a dir, és qüestió física o qüestió de moments?
6: Rodri està malament.
8: Rodri està malament? Oh, això és una evidència, sí.
6: No,
8: des de la lesió, que no és el mateix, evidentment. Però Pedri no ho sé, perquè Pedri hem vist possiblement la millor versió de Pedri aquesta temporada amb el Barça, o una de les millors.
4: Sí, sí, jo crec que hi ha una part en la que Pedri físicament està arribant una mica no? en moments de final de temporada, potser també a l'estil de Vitinha, i alhora després hi ha contextos de partit, el dia, per exemple, de Cap Verd, en què va jugar fora de la seva posició, per exemple, molta estona. Recordo allò, els famosos mapes de calor, en què Pedri era tota la mitja punta quan ell... I després aquesta societat amb Rodri, per exemple, per comparar-lo amb qui juga Pedri al Barça, Pedri amb el Barça juga amb De Jong, que és un jugador molt més mòbil, que se te n'anirà de la zona, apareix Pedri és l'amo i senyor, i De Jong al final li fa quilòmetres, entre cometes, que Pedri pot fer servir molt, i Rodri és molt més estat, i llavors a vegades Pedri jo crec que no xoca amb ell, però sí que el binomi és diferent que el que té amb el Barça.
7: Sí, crec que en Solsona això també ho comentava, un partit, en Feu Diquín, de la selecció espanyola en aquest Mundial, que ell no el veia l'acompanyant ideal a Rodri.
5: Compte la selecció espanyola dins de l'àrea, és Ferran Torres, que filtra cap a la Min, cap al porter. Us agrada aquest gràfic del momentum?
4: Que és una jo encara no l'he entès.
5: No? És una de les novetats del Mundial, aquest gràfic...
6: Sembla perfil d'una etapa, no?
5: Sí.
8: Jo tampoc l'he entès. Estic amb el...
3: Prescindible.
4: Sí, jo no l'he entès.
5: No és perquè visualment vegis...
6: Sí, a veure, il·lustra'ns una mica.
1: No, és un gràfic que està inspirat, jo crec, en SofaScore, que el fa, també. I, bàsicament, serveix per mostrar una mica la dinàmica o les dinàmiques d'atac dels equips, i quan la muntanyeta és més pronunciada, doncs hi ha hagut un moment on les arribades han estat més clares, i quan no, doncs al contrari, no? Bàsicament, o sigui, l'explicació és aquesta. Ara, és una cosa que tampoc crec que haguem de creure-la com si fos un acte de fe, una mica com pot passar amb els... O sigui, és una cosa que et pot ajudar una mica a entendre un partit, però que tampoc l'hem d'agafar com un, no? Com un fonament.
5: Mira, Bernardo Silva, groga.
7: Ui, s'ha emprenyat ara el sastre.
3: Fent una bona patacada, sí, eh? No sé qui és que se l'ha emportat.
8: Acaba de sortir, eh?
3: Era mèrit, no?
8: Té mèrit.
7: Ui, Bernardo Silva.
5: Ui,
7: Déu-n'hi-do, eh?
8: Mira. Acaba de sortir i 3 minuts porta a la gespa.
7: Practicant, eh? Perquè estigui Mourinho, eh?
8: Ja el té agafat.
6: Fixa't que és del Madrid, ja? I que li canvia la... O sigui...
8: Es reformula
4: aquesta mirada.
8: Ja tenen el xip.
4: Ja te'l mires diferent, eh?
6: Però és una setmana, eh? Vull dir...
3: Ja és aquí l'estiu i Fort ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita. Quins dies tenim, Albert, ara que és l'estiu?
5: Summer
3: Day. Sí, senyor. Summer Days de Ford Pro, amb condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials. Aquesta promoció vàlida fins al 15 de juliol. Per tant, afanyeu-vos. Moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Ves al teu concessionari Ford Pro més proper i no deixis escapar aquesta oportunitat. Tens fins al 15 de juliol a la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
8: Un missatge per Marc Guillén i per Fernando Polo. No correu.
5: Espera.
8: Molt em sembla que aquí, efectivament, ens calcen una pròrroga avui, com si no hi hagués un demà.
4: Però roguin, però roguin, eh?
8: Sí.
6: Tu creus que Guillem i Polo estan ara mateix? Sí, no?
8: Estan venint, suposo.
6: Estan de camí.
8: Sí. Teòricament, sí.
3: Bueno, Polo deu estar baix, potser.
8: No, és que Marc Guillem, que no sé qui, mira què et dic.
6: És que jo...
8: Marc Guillem és aquí.
3: A baix, no, a dalt. Clar, Polín, ara. Ja.
8: Exacte, sí. Polín és a dalt. Sí.
7: Ah, clar, Polín és a dalt.
8: Polín és a dalt. Ara... I lluny el tenim, a més a més.
5: L'afegit, què, Molló? Si no et dono gaire temps,
7: pum, pum, pum, pum. Sí, mira, direm 6, com a la primera part.
6: 6?
7: Vinga. Ara serà menys, ja veuràs.
3: Jo home, la sensació que que l'Espanya...
5: 6 minuts, no?
8: No, ara has clavat, ara sí.
6: Quina finó, eh?
5: Sí. Mira, que pot marcar Espanya la rematada i gol.
6: Mira el gol.
5: Ho ha tornat a fer Rocamora, ho ha tornat a fer.
8: Vine cap aquí.
5: Increïble, quin Mundial s'està marcant Xavi Rocamora. La passada filtrada és boníssima, deixa sola Miquel Merino davant del porter i ha definit bé. Espectacular, la veritat, ajustant el xut i, vaja, 6 minuts d'afegit i Espanya serà equip de quarta
6: final. Fernando Polo baixant les escales de 10 en 10, eh?
8: Fernando espavila't, vull dir que és el que et deia abans, espavila perquè això està a punt d'acabar.
6: Era això que t'estaven dient, no era que no vinguessis.
8: Està a punt d'arribar al 96, ja, o sigui que tu
4: Miquel Merino, eh?
9: La flor de Luis de la Fuente, eh?
4: Sí.
9: No portava ni 5 minuts al camp, Merino.
8: Qui li fa la passada?
4: Ferran. Bueno, ho dic de memòria, però jo crec que ha sigut
8: dos Ferran, dels canvis són els protagonistes del gol que ara mateix situa Espanya als quarts de final del Mundial.
4: Sí, és Ferran.
8: Sí, és Ferran.
4: La passada és brutal. I Merino, que ja va fer el gol de classificació d'Espanya a l'Eurocopa...
1: Contra Alemanya,
4: sí, no? A quarts? És a quarts, oi?
8: Sí. I qui li fa la passada a Ferran? Perquè ja seria rizar el rizo, això.
4: Fabián, et diria.
8: Patapam. És a dir, tens els tres canvis actuant en la jugada del gol de la selecció espanyola.
6: De la Fuente va a la sala de premsa com si fos Déu. Ah. És que, vull dir, en certa manera...
8: Aquí, mira, aquí li donen la raó, perquè són els tres tios que has posat...
1: Fabián inicia la jugada, però el que fa la preassistència, diguem, és Rodri.
4: És Rodri,
1: El toc de primeres, que amb el qual rep la pilota...
4: Habilita Ferran.
1: ...entre línies Ferran, és de Rodri.
9: Els tres participen.
8: Sí.
6: Cucurella no participa.
1: No, en principi no.
8: Avui poca cosa, de Cucurella. Avui no podran dir, el millor del partit. Avui costa més.
6: Avui l'MVP queda lluny.
4: És d'aquells dies, però que ara el seleccionador de la Fuente, Broc, va a la banqueta i que Pedri està així cap baix, li fa dos copets a l'esquena, com dient.
6: No
4: és xato que t'havia de canviar, però no li diu res,
6: eh? No posis mala cara.
4: Li pica així,
8: perquè no cal,
4: vinga, ànims.
6: Perquè de la Fuente és d'aquests.
4: Jo crec que sí, té aquesta pinta. Saps?
8: Amb aquell bracet que té de la Fuente també, que fa dos copets i segons... A mi m'enfonsa l'estat, no, però vaja.
5: I pobre Robert Martínez, que crec que li cauran unes crítiques importants per haver deixat Cristiano tot el partit.
3: Vale, pel joc.
5: Bueno, pel joc en si, però com que ara hi ha
3: aquesta selecció...
5: Però allà hi ha l'obsessió amb Cristiano.
3: L'Espanya fina de l'Eurocopa de fa dos anys...
6: Li fot 4.
3: Avui, en aquesta Portugal.
1: Sí, totalment. I perquè, a més, fa dos anys, jo crec que... O sigui, avui jo crec que hem vist un bon Lamine, però jo crec que estava encara més inspirat i encara més exuberant físicament del que estava. I t'imagina't, un Nico Williams... Avui contra Diogo Dalot, els últims 30 minuts de partit...
9: O amb Cancelo abans.
1: És que no fotem. Sí.
4: Amb això ahir, per exemple, amb els dos seleccionadors per posar l'aparador, per mi, són Ancelotti i Bo Martínez. És a dir, allò que et mires una selecció i dius el que podria fer i el que fa. No? Amb aquests jugadors i ahir amb Noruega era increïble.
3: Morirem unes espanyoles, l'espanyola tenim de Jalapeño, Saitó, Gildas i el fitxatge que arriba per revolucionar els aperitius, l'anxova de l'escala, dies de futbol, dies d'amics, de compartir olives l'espanyola, perquè sense l'espanyola no hi ha aperitiu. Sabrosa, sempre farcida del
8: millor. Menys de 3 minuts, teòricament, per arribar al final d'aquest Portugal-Espanya, de moment amb victòria espanyola, 0-1, gràcies al gol de Merino de fa tot just 3 minutets.
5: Ja dius de moment per no...
8: No, perquè ara no vull arriscar.
4: Per no agafar-ho.
8: Ara m'he cansat d'arriscar.
5: Quina ratxa de Xavi Rocamora, increïble.
8: Però mira, està bé.
5: Sí,
8: perquè així...
5: S'ha d'arriscar, home.
8: Sí, per
6: no,
8: això...
6: No, però funciona, d'alguna manera... És a dir, sigui no? Al contrari, no funciona.
8: Pensa que així ho podrem fer tot.
6: Clar.
8: Si no, pobre David Llorenç, avui no teníem final, final feliç, ens l'haguéssim perdut, ja, per tant, ara el podrem tenir.
9: Seria greu fer esperar en Guillem. Ja,
8: exacte.
4: Ai, fins al final.
5: El segon pal, a veure...
9: No, clar, atacaran, vull
5: cap a Rafa Leao, queden 2 minuts.
8: Sí, atacaran, però és que porten 4 minuts que han de marcar i aquí no s'han acostat ni un xut a Unai Simón, ha fet Portugal.
1: I ara ja això és pràcticament Leao sistema, eh? O sigui, que l'agafi ell,
5: però no situaries,
1: que marxi de 3... Ja, i...
5: no situaries algun central de davanter? Perquè sí, hi ha Dalot, es va movent Dalot per allà dins, però...
1: Sí, hi ha Cristiano també, que no n'enganxa una.
4: Estem vivint últims minuts de Cristiano en un mundial, eh?
5: Sí.
8: Ja estàs neguitós, oi?
4: Estic nerviós.
6: Fins i tot trist.
8: És que ho ha dit amb un to de veu que dius, ostres...
4: No, per la gent a casa que no és conscient,
8: nervis, saps? Avises, és un avís de vegades.
6: Gairebé trencat, eh? O sigui, la veu tremolosa.
4: L'últim mundial de Cristiano, de Neymar, s'acaba una generació futbolística.
8: No, realment sí.
5: De Messi també.
8: De Messi.
1: Bé, jo...
4: Jo el de Messi no ho tinc tan clar.
1: No ho asseguraria tant, eh?
8: Home, o sigui, crec que és...
1: El voleu veure
8: és,
1: jugar
8: és
1: al Camp Nou,
8: difícil,
1: no?
8: És molt difícil...
1: El 2030 jugant al Camp Nou.
8: O sigui, corre menys del que fa Messi ja amb 39
1: no, anys. No, això d'acord.
8: És impossible.
3: Però 43 o sigui, anys? És que
4: jo no ho dono
3: mundial.
4: Per fet.
1: Escolta,
8: el Camp Nou?
1: Ja dic, jo,
9: home, Roger Milla va ser 42, no?
1: Suplent amb l'Argentina i sortir al 85, no?
3: Sí, suplent. Suplent amb l'Argentina.
1: Jo crec...
8: No ho veig viable.
1: Ui, mira, debuta, oi?
8: Sí, primers minuts de Borja.
6: Compte que n'arriba, eh?
8: Sí, arriba a temps.
6: No arriba. Però... Compte que n'arriba.
9: És un canvi estrany perquè això obligarà a afegir més temps a l'àrbitre.
1: Jo crec que la celebració està llarga, també, el canvi...
9: Sí, deu haver-hi algú tocat, potser, eh?
8: No, bueno... De fet, primers minuts de Borja en un Mundial, perquè als 33 anys debuta en un Mundial,
6: Borja. Jo crec que no surt, eh?
8: Ostres,
4: no, és bona, és bona, eh? És bona,
1: no, no, aquesta, eh? No sé si és pitjor no sortir o sortir i que et xiuli just al final del partit, eh? No,
8: bé, pots dir que has debutat.
1: Però almenys has debutat.
6: Sí, no crec que no surti.
8: Seria gros.
1: Contra la central rematada, per sobre el travesser, claríssima.

0: traurà de porteria sí, sí. I efectivament...
1: No, jo crec que et deixarà una, no?
2: Sí, sí, demanava un minut Bob Martínez, demanava un minut a la
3: mare. Borja el demana, també.
0: La pentina.
1: Tocarà alguna pilota?
0: Sí, la pentinarà ara, ja ho veurà.
4: Sempre podrà dir que ha debutat en un Mundial, però ara pensava en la càbala mítica del Jorge.
1: Mira, ha tocat, ja ha perdut.
2: Mira. Potser n'ha tocat més que Oyarzábal, perquè avui Oyarzábal...
0: Sí. La que ha fallat.
3: La que ha tocat, no.
0: La que ha fallat,
1: doncs,
0: enviant la fora.
1: Anirem al vuitè d'afegit.
4: Doncs encara que sigui per la càbala, fer sortir el tio que t'ha fet passar de ronda a setzents, com és Gonzalo Ramos, hosti, no ha tret?
0: Totalment.
4: És que és al·lucinant.
1: No.
5: Totalment, l'altre dia va fer una exhibició amb el gol i l'estona que surt i tot.
4: Sí, sí. No. Encara que no hi creguis, vull dir, no sé, per buscar la potra, no? Vull dir, que torni a marcar. No sé,
3: sí, hi ha coses
1: queden 15 segons, no? O s'espavilen amb penjada de pilota o s'acaba, 15 segons queden.
2: No s'entén.
0: Els editorials...
1: A veure, com si Sao, jugada individual, cau a terra, falta. Serà l'últim.
4: Ai, que no l'expulsi,
1: eh? Sí, sí. I costa a pujar a rematar el porter.
5: Home, no.
4: Han bugit, eh?
5: Sí. Jo crec que toca pilota, eh?
1: Uix, no, aixeca l'esca.
4: És que entra molt passat.
2: Falta, sí.
0: Doncs és l'última. Aquesta sí que serà l'última, segurament, de Portugal. Sí.
4: Pujarà el porter, segur.
3: Compte Cristianazo, ara.
1: Home!
5: Ostres, seria gros.
3: Compte Cristianazo.
4: Vital!
0: Mira.
1: Diogo Costa ha de pujar, perquè si no... Això s'acaba. Però és que hauria pujat tothom. Perquè és que segurament, si hi ha un reforç, s'acabi el partit. A veure.
5: 8:34, eh?
1: La centrada al punt de penal, la pentina fora! La pentina, Joao Neves, s'acaba el partit, ho celebra Miquel Merino, Cristiano diu adeu als Mundials, Espanya 1, Portugal 0.
0: Doncs Espanya classificada pels quarts de final divendres a les 9 del vespre i veurem si contra Estats Units o contra Bèlgica. Dic veurem per no dir contra Estats Units, però vaja, en qualsevol cas avui ho sabrem a partir de les 2 de la matinada amb comentaris de Donald Trump, veurem què és capaç de fer la selecció nord-americana, que d'altra banda... ha fet un molt bon Mundial fins ara, les coses com són, és a dir, una cosa amb l'altra.
4: Ells no tenen culpa que la FIFA hagi fet cas a Trump, diguéssim.
0: I Ronaldo, evidentment les càmeres van cap allà perquè, possiblement, per no dir segur, és el seu últim Mundial amb 41 anys, els seus últims minuts en un terreny de joc per disputar aquesta màxima competició de seleccions.
4: S'haurà quedat sense el Mundial Cristiano Ronaldo, és veritat que Portugal mai n'ha guanyat cap, per tant... Tampoc segurament li podien reclamar, o sí, no sé ben bé què pensen a Portugal, i això sí, l'Eurocopa del 2016, que és veritat que ell no va ser a la final, que és aquella mítica que està lesionat i dona més instruccions que l'entrenador des de la banda.
1: I dues Nations League.
2: Diu en Sabe que en Merino ha cridat a la càmera viva Sant Fermín.
0: Ah. Oh, molt bé.
1: Home, clar.
0: Avui Chupinazo i hem tingut.
1: Avui era dia Chupinazo.
3: Demà primer encierro.
0: Primer encierro, sí.
1: Home...
0: Saps aquell dia que t'agrada a tu d'informatius?
3: Sí. No,
0: tots volcats.
3: Tot l'equip de Basté.
0: Sí, sí, abocats amb una televisió.
3: Abandona Basté, que queda aquí sol parlant, i aleshores se'n va a veure 2 minuts d'encierro. A veure si... Van a veure si mor algú. O sigui, una cosa com...
4: Per favor.
3: No, sí, vull dir, es posen davant de la tele a veure si hi ha alguna...
5: És que és l'atracció, eh?
3: Sí, sí. Que mori, no?
1: Sí, ja. Segur que has clapat amb una paret.
3: Sí, sí, no? Algú amb la samarreta del València, no? Aquells que van corrents amb la samarreta
1: del València.
4: Per favor.
3: Sí, o del Betis, no? Habitualment és o València o Betis. Són les dues samarretes que triomfen.
4: Els que van amb samarreta d'equip de futbol, llepen.
0: Per proximitat,
3: no, aquests mereixen caure a terra i que el toro passi per sobre. O sigui...
0: És lògic que les relliscades són bones.
3: Qualsevol aficionat d'allà et dirà anar amb samarreta de futbol a l'encierro, o sigui, és delicte.
0: Sí, és correcte. És correcte. Però em fa gràcia que triomfin les del València.
3: Sí, sí, jo els veig cada any. València-Betis, en diferència, eh?
0: Sí, perquè estan un al costat de l'altre, no? València.
4: Home, de l'època de Bordalàs i Setién.
0: Sí, eh? Pot ser això. 11 i 4 de la nit. I ja estem en el postpartit de la selecció espanyola, que, insistim, s'ha classificat pels quarts de final. Torna, doncs, a... Em sembla que aquí és on tenien la prima, no? Ho llegia l'altre dia, que aquí és on s'asseguren la prima, la selecció espanyola. És a dir, aquí ja cobren. A partir d'aquí, anar pujant.
4: I recordo que en els 3 últims mundials no havia arribat als quarts de final la selecció espanyola, a la fase de grups del 2014. i eliminats a vuitens el 2018 i el 2022. I per allò de la càbala, el 2010, Espanya elimina Portugal a vuitens, a més 1-0, sí, i acaba sent campiona a Sud-àfrica.
1: Encara no han encaixat gols.

0: Sí. Acaba-la.
1: No sí, però han queixat ara... gols i Unai Simón encara no ha fet una aturada d'aquelles que diguis, acaba de salvar un gol.
2: Però ara queden, ara queden quarts contra l'anfitrió com a Corea-Japó 2002, és una altra barrera que s'ha de superar,
3: Però el Molló està molt cabalero, O sigui, molta càbala i molta
0: història. Està veient senyals, sí. Va jugar a Argentina i en sap, ja m'ho ha... M'ho ha transmès. Igual posen el fill de l'Algandur a xiular demà.
4: Ai, als quarts de final de l'Espanya-Estats Units.
5: On es juga, això, a l'Espanya-Estats Units?
2: A Los Angeles. Sí, ara... És de les Los Angeles els partits d'Espanya de vuitens, quarts i semifinals i la final ja sé que és de
0: noia.
2: Sí.
0: Per tant, camp cobert, Rocamora, com avui.
1: Perfecte,
0: tranquil.
1: És el que volíem.
0: Los Angeles també és cobert.
2: Sí.
3: Ah, val.
1: I a Seattle, aquesta... que ens és igual, però per preguntar.
0: Juraria que no.
2: No, Seattle és descobert.
1: És descobert.
0: Sí, però he mirat, perquè com que ja...
1: No, i a mi m'interessa perquè és aquell partit que ens va perfecte arribar a casa a les dues de la matinada.
0: Sí.
3: Andrà passat el que trobes a la nevera,
1: efectivament,
3: no?
1: Efectivament. La pizza que hagi sobrat.
3: Compulsivament.
1: Aniré recollint-la pel terra de RAC1, que algun engrun haurà deixat per allà escampada, i amb això anirem fent i superem.
5: I amb palmes amb l'encierro,
0: gairebé. Doncs això, si ja té res, no passarà res.
1: I el veurem la sabretada del Betis.
2: Del Betis. A València.
3: València.
2: És la bona.
0: Cristiano plorant, com ahir Neymar.
1: Com ahir Neymar, sí.
5: L'equilibri perfecte existeix, no sé si ho sabíeu, el nou mode 5S, ja no has de triar, tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites pel teu dia a dia, SUV amb etiqueta ECO, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. El nou mode 5S, que és el millor dels dos mons, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris o mode Jaeco de Catalunya.
1: 6 minuts passen de les 11, triarem el millor del partit, no? Sí. Va, som-hi.
6: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
1: Va, Albert Ferran.
7: Avui és difícil, eh?
2: Sí,
7: Jo diré... No. Dani Olmo.
1: Dani Olmo, molt bé. Marc.
8: Estava dubtant amb Lamin. Ostres, però és que en un partit de 0-1 no Di Merino se'm feia estrany, però diré Lamin Yamal.
1: Lamin?
8: Sí.
1: Xavi.
5: Ferran Torres.
1: Ferran Torres. Sí. Jaume.
0: Lamin Yamal.
1: Dos Lamins.
3: Ferran.
1: Dos i dos, eh? Ah, desempatarà o no, Naveira?
2: Sí, perquè jo votaré Ferran Torres.
1: Perfecte. Sí, però no, perquè no ha votat Lamin, però també votaré Ferran. Ferran Torres, tu, va. Ferran Torres, el millor del partit d'avui, en aquest cas amb la selecció espanyola.
9: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
10: És el selecte Reina, ara està en moda funky sorra.
9: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
10: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
1: 7 minuts passen de les 11, anirem tancant ja aquesta primera tertúlia, de seguida rebrem també el Marc Guillén i Fernando Polo, que deu estar evidentment enfrescat, sí, clar. Acabant la crònica i tot plegat, per tant potser l'esperem d'aquí una estoneta. En qualsevol cas, abans de tancar, Naveira, de cara a divendres, què li va millor a Espanya, Bèlgica o Estats Units?
2: Jo crec que Bèlgica, sincerament, perquè als Estats Units doncs és com que juga amb 12, no? Jo ara crec seriosament que jugar contra els Estats Units en aquest mundial, a més de que l'equip està jugant a bon nivell, ja veient el que s'ha fet amb la decisió de Balogun, jo crec que ja són capaços de tot. O sigui, jo crec que pot haver-hi àrbitres que se sentin veritablement condicionats a l'hora de dirigir els seus partits, i crec que per Espanya no seria una bona notícia jugar contra Estats Units. Crec que Espanya és millor que Estats Units, i tant. Que podria guanyar fins i tot encara que l'àrbitre li doni una maneta a Estats Units, també. Però jo preferiria trobar-me a Bèlgica perquè la veig una selecció que està en un cicle esgotat, la veritat. I crec que Espanya està molt més vigent, crec que Bèlgica té més jugadors doncs segurament en una edat avançada que són importants, que segurament doncs, no et diré que no poden seguir el ritme d'un gran partit, però que sí que crec que no estan ja en un gran moment de carrera. Si jo realment crec que per Espanya igual li pot anar millor Bèlgica. Crec que els Estats Units té una forma de jugar expansiva, d'anar a buscar el rival, i que potser aquí a Espanya també pot fer mal o que pot sentir-se certament còmode, però jo desconfio molt del context extern, la veritat.
1: Sí.
3: És fort, que estic pensant.
1: No, és que t'hi porten, que ens hi han portat.
2: Les proves ens ho confirmen.
1: Més bèstia que això...
3: La idea de no vull aquest rival perquè... el més probable és que l'àrbitre surti ja...
2: I que Espanya, és que ja té un, és que ja té un precedent que està absolutament implantat a la ment de...
3: Clar,
2: de o sigui, a Corea i Japó és que va ser així.
3: Sí, sí,
2: que,
3: sí,
2: que
3: sí,
2: realment, qual, però, pensar que es pugui tornar a repetir... I, vaja,
8: sí que és veritat que amb el VAR...
4: Sí, però escolta, és difícil, però és que, a veure, en un Mundial on es diu que no hi haurà apel·lació per vermelles... Clar, han tret una vermella.
3: Sí, sí, sí,
4: és que,
3: increïble.
4: Clar, però és que, vull dir, més bèstia que això...
1: No hi ha res.
8: Però en el directe, és a dir, en el partit en directe amb el VAR, hi ha eines ara que són més objectives que els dos gols anul·lats de Corea i Japó.
4: Sí, ho han de dissimular millor.
3: Però hem vist atracaments amb VAR, eh?
8: O sigui, sí, no, no, no.
3: Sense
8: no,
3: passar muntanyes.
8: Sí, sí. Estic d'acord. Sí, i... n'hem vist amb el Barça, recordo,
3: que
8: el,
3: no,
8: amb Van Boekel, amb l'Inter i tal.
4: Bé, l'Atlético però... aquest any, la jugada aquella del servei de porteria, de l'Atlético.
8: Sí, sí, sí, sí.
4: No, no em surt el nom del porter, ara, de l'Atlético.
8: Musso.
4: De Musso.
8: Sí, sí, sí.
1: Però ja no és només el VAR, és el permetre entrades dures, aturar el joc... El
3: pots condicionar de moltes maneres.
1: Clar, sí, sí, dir, no és només una manera, sinó que n'hi ha diverses. Sí. A tu què et sembla que li podria anar millor a la selecció espanyola divendres, Marvà?
8: O sigui, intentant-nos extreure d'això,
1: sí,
8: crec que el model de joc d'Estats Units, que es podria semblar al d'Àustria de l'altre dia, que és una pressió alta, és un... Això jo crec que a Espanya li va bé, un equip que et vingui sense por. En canvi, Bèlgica crec que seria més conservadora, es vindria a fer una mica l'estil que ha fet avui Portugal, no? Mm-hmm. Que et pressiona circumstancialment, intenta apretar-te dins, però si no s'acaba mig replegant, i això li costa més a Espanya perquè li falta un jugador determinant a dalt que sigui també golejador, si no ho està sent Lamin. Llavors, que Pochettino, a part, és un equip que amb altres equips ho hem vist, i ara ho veiem amb la selecció, ve a dalt, et mossega, t'intentarà robar, i jo crec que això a Espanya li va bé. Ara, és veritat que el que diu el Naveira et condiciona una mica, però per estil de joc, jo crec que als Estats Units li faria treure a Espanya el millor que té, i ja ho vam veure contra Àustria, també.
1: Veurem què passa aquesta matinada entre Bèlgica i Estats Units. Recordo, a les dues es juga aquest partit que tancarà una part del quadre, perquè ara mateix ja tenim de quarts de final França contra Marroc, Espanya, que s'enfrontarà a una d'aquestes dues. L'altra banda del quadre sí que tenim només un dels partits de quarts de final, que és
4: el
1: que
4: disputarà, no?
1: Exacte, Anglaterra contra Noruega. Falta saber si passarà Egipte o Argentina d'una banda, o Suïssa o Colòmbia de l'altra. Aquests dos enfrontaments són els que jugaran o es creuaran també als quarts de final per l'altra banda del quadre. Naveira, avui et sentim a les dues o...?
2: No, m'escoltareu demà el Suïssa-Colòmbia.
1: A les 10,
2: a les 10, perfecte.
3: Però no dorms igualment, no? Sense dormir...
2: Avui
8: toca.
2: Avui sí. No, però jo crec que una estona em quedaré.
3: Sí,
2: però dormirem... Dormirem de...
3: Els encierros?
2: Sí. No, jo els encierro. O sigui, a cap moment de l'any són el meu fuso horari. No, o sigui, ni en Mundial ni posa el Mundial.
1: Vas molt bé.
2: No.
3: Cascú!
2: No, avui dormirem, no sé, de 4 a 11, suposo.
1: Corai, tu. Bona petjada.
3: Però amb el marquès de Naveira, eh?
4: Sí. Mira, el MVP, per cert, per Rodri, que he vist que estadísticament també és el jugador més ben valorat. Sí, estadísticament també l'havien donat.
3: El senyor que dona l'MVP d'aquest Mundial, jo vull conèixer. O sigui, em coneix el seu camell.
1: No, deu ser un especialista en futbol americà, potser. I l'han trot aquí, saps, allò? I vinga, tria cada dia. Millor. És molt estrany. David Broc, que vagi bé.
3: Vinga, que vagi bé.
1: Divendres ens veiem, segurament, no?
3: Sí, aquí estarem.
1: Aquí estarem.
3: Vindrem.
1: Vinga, doncs.
3: No sé com, però vindrem.
1: Jaume Molló, moltes gràcies.
8: Que vagi bé.
1: Gràcies, Marvà.
8: A vosaltres.
1: Ens veiem dimecres, amb tu, em sembla.
8: Dimecres, aquí estic.
1: I tu no marxis gaire lluny, Albert, que després parlarem del tour. Per cert, demà quina etapa hi ha?
7: Doncs mira, no t'ho sabria
1: quarta dir etapa, però
7: no,
1: el perfil...
7: Sí, no, és mitja muntanya.
1: Bé,
7: sí.
1: Bé. O sigui, interessant, no?
7: No, però demà, en principi, no... Bueno,
1: segona victòria de Pogacar, demà, ja, no?
7: Vull dir... És que amb Pogacar tot pot passar.
1: Clar, per això, demà anem comptant.
3: Home, si anava a fer 10, ja toca.
1: Anem comptant palets.
5: Compte el concurs que tenim en marxa, gràcies a Vueling, que us convida a gaudir en directe de l'última etapa del Tour de França.
1: Perdona?
5: En directe des de París.
1: Oh!
5: El perfil d'Instagram d'Esports RAC1, trobareu tots els detalls perquè podeu participar i guanyar un vol doble per dues persones, directe d'anada i tornada operat per Vueling per viatjar de Barcelona a París el diumenge 26 de juliol, tot perquè podeu gaudir d'aquesta última etapa del Tour de França. I això no és tot, perquè el premi inclou un passi doble per la zona Gabriel Stand dels Camps Elisis de París. Uau, aquest bé. El diumenge 26 de juliol. Entreu ja a l'Instagram d'Esports RAC1, @esportsrac1, perquè París us espera gràcies a Vueling.
1: Gràcies, i tant que sí, gràcies a Vueling. Doncs, Xavi Puig, gràcies també a tu.
5: Gràcies.
1: Que vagi bé fins la propera. Un quart de 12, farem una petita pausa i ja saludarem a Marc Guillén i a Fernando Polo.
11: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
12: Da igual donde estés.
13: Da igual cómo lo vivas.
14: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
15: En la misma jugada.
16: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
17: Cuando todo eso llega.
16: Entonces sí. Entonces somos una.
18: Somos una.
19: Somos un
20: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
21: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
22: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
23: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes.
24: Citroën.
23: Consulta citroën.es.
25: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
26: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
27: Fa 20 minuts que mires destinacions i 0 minuts que treballes. Recorre Itàlia, França, descobrir la Selva Negra o fer un creuer fluvial per Europa. Atrapa-lo, tens viatges per Europa fins a un 35% de descompte. L'estiu comença quan el reserves. Atrapa-lo.
28: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
29: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus. Ben.
30: La malaltia pulmonar obstructiva crònica provoca crisis respiratòries que poden deixar empremta per sempre. Cada exacerbació pot comportar deteriorament, menys autonomia i més pressió assistencial. Avui existeixen solucions innovadores que ofereixen noves respostes i esperança als pacients. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
31: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
32: 544-00544.
31: Sèrie
32: 18018.
31: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari al sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
33: RAC1 presenta Els Taloners, amb Guillem Estadella i Alba Segarra en directe des del passeig marítim de la Nova Icària al restaurant Xiroi. El dimarts 7 de juliol, de 3 a 4 de la tarda, Els Taloners se'n van a la platja. Un programa ben especial al Xiroi, un dels restaurants de la família Nuri a tocar de la sorra.
34: Guillem!
35: Però mira què faig, mira com vola!
34: Va! Que l'arròs és a taula, ja, nen, i si es cove això no valdrà res.
35: Però has vist que he fet un forat sencer i que hi quepo a dins?
34: Sí, que et veig, però vine, home, va, que ha vingut el Mar Llibre i el públic, que han vingut tots en banyador perquè després mos banyarem junts al mar.
35: Ja vinc. Un moment, que acabo de mirar i vinc, que hi ha un munt de peixets per aquí.
33: El dimarts 7 de juliol, a les 3 de la tarda, Els Taloners us esperen al restaurant Xiroi del passeig marítim de la Nova Icària de Barcelona.
34: Guillem, surt de l'aigua! Ràpid, que hi ha un taurà!
35: On és Ferran Torres? On? Treu-me'l!
31: RAC 1. Tots som un milió.
34: Era l'única manera que tenia que sortís de l'aigua.
11: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: Ara passen 5 minuts d'un quart de 12 de la nit. Acabem de veure la classificació de la selecció espanyola pels quarts de final del Mundial, després de derrotar Portugal per 1-0 amb gol de Merino. Ara també ho repassarem o debatrem amb la nova tertúlia que obrim ara mateix amb el Marc. Guillem, com estàs, Marc? Bona nit.
1: Hola, molt bona nit.
0: Què t'ha semblat, això?
1: Bé, doncs, que ha anat de poquet. M'ha semblat dos equips apagadots, la veritat. Jo crec que Espanya sí que ha sigut superior a Portugal, o ha sigut a la primera part, o ha sigut a la segona. Ha jugat més, ha tingut més pilota i ha tingut més ocasions. Vull dir que al final la victòria és merescuda, però la veritat és que Espanya tampoc no s'acaba d'enlairar, no acaba de ser aquella Espanya que agradava, que tenia molta profunditat per les bandes, la circulació estones, però sobretot avui Pedri estava molt apagat, molt imprecís, molt estrany en ell que perdi tantes pilotes, i Lamine Yamal no està en plena forma, és evident, i avui, a més, doncs, tenint bons marcadors al davant, no ha acabat de desequilibrar com ell és capaç. Però és que al davant tenia una Portugal que encara ha decepcionat més.
0: Sí,
1: és que Espanya, en Portugal ha fet un campionat horrorós i ha seguit seguint Bon Martínez sempre amb el mateix, mantenint a Cristiano fins al final, cosa que és, la veritat és que és molt, molt, molt poc justificable, i que en cap moment ha acabat de jugar bé. Això que per plantilla, jo crec que a pes els posa una balança, i la de Portugal et segueix donant com a, per mi, millor plantilla. Però al final el joc no hi ha sigut durant tot el campionat, i avui doncs podien haver tingut aquella sort, aquell encert de cara a porteria, i es van decidir els partits per l'encert de cara a porteria. Avui no, avui s'ha decidit perquè ha jugat millor i al final ha sigut Espanya.
0: És el suc també que li pugui treure un seleccionador, i realment a Portugal tot el suc que li podies treure, perquè té un equipàs Portugal. De fet, molts la situaven com una de les favorites, fins i tot a endur-se el títol, i ha acabat eliminada, no a les primeres de canvi, però pràcticament en aquesta ronda de vuitens de final. Fernando Polo, bona nit.
2: Bona nit.
0: Què dius tu? Què t'ha semblat?
2: Doncs una mica com el Marc, la veritat que són dues seleccions que tu mires nom per nom i home per home i fa patxoca i dius, ostres, tu, quin partides em trobaré. I han arribat baixes de forma, baixes de revolucions, amb jugadors destacats fora de forma, per motius X. Cristiano és la gran estrella de Portugal, però està per lo que està. Al final és un jugador que et treu més que et dona, perquè ja pràcticament n'intimida. Jo crec que els centrals d'Espanya han viscut més o menys tranquils amb ell. I en el cas d'Espanya, doncs, per exemple, Lamine i Pedri, que són dos jugadors capdals, doncs no estan, o almenys Pedri avui, en altres partits se li ha vist més, avui no se li ha vist bé, i Lamine jo crec que està acusant aquesta inactivitat, perquè fins i tot quan ha marxat Nuno Mendes per lesió, que és una bèstia, tampoc acaba de fer-se a l'home, crec que era Semedo, que han posat per allà.
0: Sí, exacte.
2: Tampoc ha acabat de fer-se, no? És veritat que Semedo és un tio molt físic, no? I és veritat que aquest Merino té una cosa, que és que té oportunisme. I no oblidem a Ferran, denostadíssim en partits anteriors, en el partit contra Àustria, que va sortir al final, no va encertar ni una, i aquí, en canvi, gairebé moltes de les que ha tocat ho ha fet bé, en les descàrregues i donant la pilota als companys, i ha fet la passada de gol a Miquel Merino, que l'ha deixat sol davant d'un porter molt bo, com és aquest Costa, i era molt difícil batre'l, i Merino ho ha fet molt bé. Jo he trobat a faltar, doncs, més desequilibri, òbviament, però fins i tot he trobat a faltar que avui Oyarzabal és un jugador que és veritat que és combinatiu, però no l'he vist al punt de penal, perquè ha hagut alguna pilota posada des de la línia de fons, per exemple, alguna de Pedro Porro, o de Lamine, o d'Olmo, i no hi havia davant de centre, estava molt fora, no? Suposo que és que volien combinar i entrar de darrere per sorprendre, no? Per no fer un embut allà. Però, bueno, crec que el millor que hi ha per Espanya és que guanya temps, perquè crec que no juguen fins divendres.
0: Sí, divendres a les 9.
2: Clar, aquesta gent que no està massa fina, doncs perquè encara agafi una mica més de força, i sí que crec que hauria d'oxigenar l'11 de la Fuente i posar jugadors que per mèrits... Aquest Merino, per exemple, ha de ser titular. Si un tio que fa un gol decisiu no juga el següent partit, doncs crec que seria injust.
0: Va, que anirem cap a Dallas, que connectarem amb el Damià López, pendent de les reaccions postpartit que hi hagi a partir d'ara, sobretot, lògicament, de la selecció espanyola i d'aquests 8 blaugranes, alguns dels quals avui han tingut minuts. Damià, com estàs? Bona nit.
3: Hola, Xavi. Molt bona nit des de la zona mixta.
0: Què has vist tu? Pots parlar ara o et trobo un mal moment o què?
3: No, sí, sí, podem parlar. Sí, és important, però bueno, uno cuando va siendo mayor empieza
4: a valorar las cosas realmente importantes. Yo siempre he confiado en mí, siempre, bueno, había un poco de ruido, como es normal, ¿no? Porque uno siempre quiere aspirar a lo que ha visto antes, y yo tenía claro que con tranquilidad las cosas van a salir, con trabajo, y eso es lo que he hecho, el mantenerme tranquilo. Pero para mí lo más importante no es el rendimiento individual mío, para mí lo más importante es la capacidad que ha tenido esta selección de demostrar nuevamente que tenemos la intención de ganar este Mundial, de ganar a los mejores rivales como Portugal, y sobre todo la madurez que ha enseñado la selección ahí.
5: Robi, ¿qué tal? José Luis Ari de Marca. Ayer te preguntaba si tu mejor versión estaba todavía por llegar. Hoy MVP, 7 recuperaciones, has fallado 6 pases, la mitad de ellos en campo contrario, 95% de acierto. ¿Qué te dicen todos esos números de tu partido?
4: Bueno, que siempre se puede mejorar. Evidentemente que yo soy una persona, un jugador inconformista. Entiendo muchas veces cómo funciona, las críticas, intento siempre coger lo bueno de ellas y mejorar, y es siempre lo que he hecho desde que empecé mi carrera deportiva. Hoy me he encontrado muy bien a nivel físico, a nivel con balón, así que contento a seguir e intentar seguir creciendo, que creo que es la clave para ganar este torneo.
6: Rodri, aquí Juan Fesanz, ha sido una liberación auténtica el gol de Mikel Merino. Del 1 al 10, aquí a tu izquierda, del 1 al 10, ¿cuánto catalogarías de sufrimiento esta victoria?
4: Bueno, sufrimiento. Si alguien piensa que vamos a ganar un Mundial sin sufrir, está equivocado. Todos los partidos vamos a sufrir. Son las mejores selecciones del mundo y hay momentos en los que te tienes que juntar, hay momentos en los que ellos tienen ocasiones y otros momentos en los que tienes que threat, ¿no? Como se dice en inglés, amenazarles a ellos. Y ya te digo que el equipo ha demostrado para mí una madurez muy importante para ganar este torneo.
7: Rodri, aquí Elena Condis de la COPE.
0: Últimas preguntas para Rodri.
7: Habéis mostrado una madurez muy importante. Hoy era casi una final, un clásico europeo frente a Portugal. Nos decía ayer Luis de la Fuente que con el nivel mostrado hasta el momento no alcanzaba para ganar la Copa del Mundo. ¿Hoy crees que sí? Y si me permites, ¿qué ha pasado hoy con Bernardo Silva? Gracias.
4: Bueno, en cuanto al nivel, creo que para ganar la Copa del Mundo tienes que ir en línea ascendente y no te puedes conformar. Tienes que seguir creciendo. Creo que todavía hay aspectos del juego que podemos mejorar. Creo que podemos darle un poquito más de fluidez en algunas situaciones. Creo que tenemos jugadores que se giran muy bien y podemos hacer más daño, y bueno, eso se encargan los entrenadores de analizarlo. Y bueno, y con Bernardo, creo que ya lo he dicho anteriormente, me he equivocado porque lo he celebrado cuando él había fallado. Le he pedido disculpas inmediatamente, pero bueno, se queda ahí porque la confianza que tenemos y ya está.
0: Doncs deixem aquí de moment aquestes respostes de Rodri. Recordem, MVP del partit, i sí que se comentava aquesta última acció, pràcticament última o una de les últimes accions en què s'ha encarat amb el seu excompany d'equip, recordem-ho, perquè tots dos eren companys al Manchester City i ara han sabut per què. Ell ha celebrat, potser quan no tocava, que fallés Bernardo Silva, i l'altre, doncs, que estava calent com una moto, doncs, se li ha regirat, evidentment, que és el que acostuma a passar. Deia, o parlava d'aquest moment increixendo d'Espanya, i esteu d'acord? Veieu avui que Espanya ha fet un pas més, per exemple, que el dia d'Àustria, o més o menys el mateix?
1: Home, potser sí. Sempre, jo crec que sempre que passés una fase en un Mundial, en un campionat d'aquests que són curts, els equips van creixent. Es van pujant de confiança, van pujant de cert coneixement. En el fons, tot i que juguin bastants partits, i ara cada vegada més les eliminatòries, els seleccionadors intenten agafar sempre o gairebé els mateixos jugadors perquè vagin agafant certs automatismes, en el fons els jugadors estan molt desconnectats, i en aquests campionats al principi doncs els hi costa una mica jugar col·lectivament. A mesura que vas passant batalles, jo crec que hi ha equips que van creixent i van pujant. Van tenint petites certeses, com aquesta mateixa, doncs, de que pugui entrar Merino i Ferran Torres i funcioni. Fins ara no estaven funcionant. Jo mateix el canvi de Merino l'hagués discutit, i fins i tot el discuteixo. No he entès per què entrava, per un Olmo que per mi estava sent el millor de l'equip, que estava fluint molt, i se l'estava jugant molt a la rematada. Havia entrat rematadors com Ferran, havia entrat Merino, que també era un rematador, estaves perdent la combinació de Pedri, estaves perdent molta combinació, però li ha sortit bé al seleccionador, i aquestes coses, doncs, vulguis que no, reforcen el grup, els fan créixer, perquè doncs, la propera eliminatòria, si estan en una d'aquestes, saben que poden treure Merino i pujarà amb aquella confiança i el buscaran més en la rematada. A poc a poc sí que van creixent, i especialment jo crec que interpreto el que deia Rodri, perquè ell sí que avui ha crescut. Avui fins ara havia estat doncs molt imprecís, molt fred, molt lent, I avui jo crec que hem vist una bona versió de Rodri. Sí que ha recuperat moltes pilotes, ha donat més fluïdesa, n'ha perdut molt poquetes. Jo crec que avui Rodri doncs, ha començat a agafar una mica de color i, per tant, segur que ell, en el fons, individualment, no ens veu el partit com a molt positiu, no?
0: Tan bona versió de Rodri com no gaire de Pedri, que continua sense donar, ni molt menys sense donar el que ens té acostumats aquí a Can Barça.
2: No, la veritat que Pedri, com que és tan bo, i com que ens té acostumats a exhibicions amb la pilota, habitualment amb el Barça, i ser el tio que domina el partit, el que marca el tempo, i a més, un jugador que s'havia acostumat a ser molt regular en el seu rendiment, ara se l'està veient per sota d'això. Fins i tot en pèrdua de pilotes d'aquelles senzilles, que dius, és difícil que tingui una imprecisió Pedri en la passada o en el control, però crec que és que també els jugadors acaben la temporada gastats, consumits, i la pressió i la tensió també juga. Jo l'equip d'Espanya el veig que està creixent des de darrere, perquè és veritat que a nivell defensiu se'ls veu molt segurs. Pedro Porro és un jugador que s'ha consolidat al lateral, el porter, que hi havia cert debat amb Joan García, que ho hem parlat aquí, doncs també està segur, i els centrals, la parella de centrals de Laporte i de Cubarsí, tenen una química molt bona, i Cucurella, doncs, al nivell de sempre, defensivament molt bo i amb alguna aparició ofensiva interessant. Rodri ha millorat molt, perquè Rodri, el primer partit aquell de Cabo Verde, jo el vaig veure molt.
0: Sí, molt fluix.
2: I a partir d'aquí, Olmo, per exemple, hi ha gent que el criticava, per mi Olmo coincideix amb el Marc. A mi Olmo pot fallar alguna pilota perquè arrisca, però és un jugador que en aquella mitja lluna de l'àrea, en aquella zona calenta, és un tio que com li donguis un pam és perillosíssim. La passada a Oyarzabal, que l'ha deixat sol davant del porter, és d'Olmo, i això és un gol. Pot fallar, no? Però és sol mano a mano davant del porter, i amb la qualitat d'Oyarzabal el que tothom veia és que aniria dintre, no? Després, Lamin, creixerà a mesura que no tingui cap molèstia i acumuli minuts i confiança. Jo aquella que s'ha fet una, que s'ha fet a Nuno Mendes...
0: A Nuno Mendes, al primer,
2: que s'ha lesionat, dic, hòstia, torneu-li, perquè és la forma de que agafi confiança. Torneu-li la bola, perquè ara té un input positiu, no? Però crec que la resta de jugadors... estan sense massa espurna. Per això, Miquel Merino, sense ser un jugador combinatiu, perquè és veritat que no és tan combinatiu, és més finalitzador, sí que veig que aquest equip, que en defensa és sòlid, li manca allò pegada, li manca cau davant. Llavors, si acostumes a defensar bé i tens algun jugador que acabi jugades i que les acabi bé, crec que aquesta selecció té opcions, com a mínim, de plantar-se a semis, si el rival és Bèlgica o és Estats Units.
0: Ara parlarem d'aquesta eliminatòria d'avui, de les dues de la matinada, i tot el que la precedeix, perquè l'escàndol que ve d'aquestes últimes 24 hores, amb tot el cas Balogun, doncs, evidentment, ara ens hi aturarem i ho repassarem al detall. Abans, però, torno cap a Dallas amb el Dami, que ens ha enganxat a mitja compareixença de Rodri, i ara així suposo que tindrem uns minutets per poder-ho parlar amb ell calmadament i tranquil·lament. Dami, ets per aquí, oi que sí?
8: Sí, Xavi, què tal? Bona nit de nou.
0: Bé, explica'ns què estàs vivint, quin ambient respira ara mateix a la zona mixta de Dallas després d'aquesta victòria de la selecció espanyola.
8: Bé, doncs hi ha hagut moments de molta tensió al llarg del partit, perquè era la típica situació en un gran torneig, no?, pels dos equips, i en aquest cas doncs, per Espanya, que qualsevol gol, en aquest cas de Portugal, podia decantar la balança i enviar Espanya cap a casa. Ben bé podria haver passat, això és esport, i en aquest cas li ha caigut a Portugal. La sensació aquí és que Espanya ha passat merescudament, eh? O sigui, no ha tingut la seva actuació més brillant dels últims anys, però sí que per tendència en el partit, encara que, com deia el Fernando, no?, li faltava pegada. També és veritat que ni l'Espanya el 2010 era una selecció de pegada, era una selecció de 1-0, 1-0, de molta combinació. Insisteixo, avui tampoc ha estat el seu partit més brillant, li ha faltat espurna a alguns jugadors, el propi Lamin, fins i tot quan Nuno Mendes ha marxat lesionat, doncs tampoc ha acabat de marxar, el propi Pedri, avui ha mostrat un nivell sí que més notable, ha hagut de ser Ferran Torres qui desencallés, però en general la situació és de justícia i de que Espanya doncs, continua endavant, que és el que ha vingut mereixent, també una mica el resultat del que hem vist en aquest Mundial, no? Portugal ha vingut rebut resultada després d'haver estat segona al grup, i qui ha mostrat més autoritat, no en tots els partits, però sí el dia d'Aràbia 4-0, el dia d'Àustria 3-0, és Espanya, que a poc es va trobant alguns futbolistes, i digue-li sort, digue-li encert, doncs al final, quan ha marxat Olmo i quan ha marxat Pedri, doncs ja l'ombra de la sospita planava sobre De La Fuente, perquè la sensació que feia en aquell moment és que feia canvis per sobreviure, no? Per d'alguna manera plegar línies a la pròrroga i repensar-se quin seria el plantejament, però perdia talent. Però de vegades aquesta flor, no?, que tenen alguns entrenadors, doncs ha posat jugar ciment industrial, per dir-ho així, no?
0: Sí,
8: ficat a Miquel Merino, ficat a Fabián, i l'arribada de Merino, que hem de dir, Xavi, recordaràs, va ser l'home que li va donar el pas a les semifinals de l'Eurocopa 2024, i això que Oyarzabal va fer el gol de la final, però el gol més recordat, a banda del de Lamine, és el de Miquel Merino a la pròrroga contra Alemanya Stuttgart, i avui demostra que bé, hi ha jugadors d'aquestes característiques, que és un home de gols màgics, i potser de vegades en un context molt, molt concret, potser no tant en club, però a nivell de selecció espanyola Miquel Merino doncs li torna a donar el pas, i bé, doncs ara pendents, molt pendents, doncs ara el viatge a Los Angeles, on Espanya ja va guanyar Àustria, una seu ja coneguda, i molt pendents del que passa, de si els belgues juguen, de si no juguen, si Bèlgica guanyés seria la revenja 40 anys després dels quarts de final de Mèxic 86, el penal que falla Eloy Olaya, i si guanya Estats Units, doncs és un duel increïble, un duel gairebé geopolític, no?
0: Sí.
8: Tot el que representa la rivalitat, sinó l'enfrontament polític, i ara mateix entre Donald Trump i Pedro Sánchez, es pot dir així, entre Estats Units i Espanya, i vés a saber tu el que dirà Donald Trump d'Espanya si ara mateix aquest duel, però bé, primer pendents de què fan els belgues, si finalment Estats Units alinea a Balogun.
0: Mira, justament ara tornaré cap a Dallas perquè m'expliquis com esteu vivint des dels Estats Units tota aquesta polèmica prèvia a l'enfrontament d'aquesta matinada entre els nord-americans i Bèlgica, però abans faré una petita pausa de 3 minuts i tornem de seguida.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Ara són 11:45. De seguida expliquem tot l'enrenou generat les últimes 24 hores arran d'aquest perdó de la FIFA a Balogun i la vermella que va veure contra Bòsnia. Ho repassarem amb el Roger Saperes. Roger, com estàs?
2: Bona nit. Bona nit, Rocamora.
1: Abans, però, et volia dir, o advertir,
2: sí,
1: recordar, és la paraula, que ja és aquí l'estiu, això d'una banda.
2: Gràcies.
1: I Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita els Summer Days de Ford Pro, amb condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials. Però afanya't, això sí, perquè aquesta promoció només és vàlida fins al 15 de juliol.
2: 15 de juliol?
1: Sí, sí, sí. Només fins al 15 de juliol és el moment de fer créixer el teu negoci, sape, amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper i no deixis escapar aquesta oportunitat. Tens temps només, insisteixo, fins al 15 de juliol. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. I ara sí, anem a una de les polèmiques del dia i del Mundial, el document de Trump i la decisió de la FIFA de permetre el davanter dels Estats Units, Folarin, no sé com pronunciar-ho, perquè Balogun el tinc bastant...
2: Balogun, sí, tot i que també hi ha qui diu que el cognom és d'origen nigerià i que llavors la pronunciació
1: seria... Hauria de ser Balogun.
2: Seria... Sí, però vaja, és que no
1: és... Folarin Balogun. No
2: sí,
1: I ja està, ens entenem...
2: Deia que en la traducció anglosaxona és Balogun.
1: Perfecte, doncs ja està.
2: L'adaptació que s'ha fet del seu cognom.
1: Doncs la polèmica al voltant de Balogun i de jugar el partit contra Bèlgica avui mateix, a les dues de la matinada, aquests vuitens de final, tot i haver vist la vermella en el partit de 700 contra Bòsnia.
2: Sí, és un dels documents de l'any, com deies, amb el president dels Estats Units, Donald Trump, admetent que ha parlat amb Gianni Infantino, el president també de la FIFA, per demanar que el davanter nord-americà pogués jugar aquesta matinada el partit contra Bèlgica.
3: So I saw the play.
4: Vaig veure la jugada i sóc una persona que estima els esports, que va ser un bon atleta i entenc els esports molt, molt bé. I allò no va ser falta, allò ni tan sols va ser falta. Allò van ser dos jugadors corrent a tota velocitat que van xocar l'un contra l'altre. L'àrbitre és una mica sospitós si comproves el seu passat. No vull dir això perquè no m'agrada crear controvèrsia, però molt sospitós. Va prendre una decisió que ningú es podia creure. Fins i tot els rivals deien, no, hem tingut sort. Uau, això és molt interessant. Mostren les imatges a càmera lenta i mai m'havia donat d'això. A càmera lenta és molt diferent perquè agafes un petit quart de segon i veus que una mà toca un coll o veus alguna cosa. Mentre que quan ho veus a velocitat normal, semblen dos nois que van xocar, que és realment el que va passar. No va fer res de dolent i és el nostre millor jugador o un dels nostres millors jugadors, un jugador clau. I li va ensenyar targeta vermella. No sabia què significava, no pensava que signifiqués gran cosa. Després vaig començar a sentir que això vol dir que no pot jugar al pròxim partit. Vaig dir, caram, et treuen el teu millor jugador o gairebé? Et diuen que no pots jugar. Això és molt injust. Una cosa és sancionar algú pel partit, però com el sanciones per un partit que encara no s'ha jugat? És molt injust. Això no es pot fer. Així que sí, vaig demanar una revisió a la FIFA.
5: Yes, I asked for a review by FIFA.
2: Doncs déu-n'hi-do amb el resum, eh? Un àrbitre sospitós, molt sospitós, no hi vull entrar, però és un àrbitre sospitós, desconeixement del reglament, que així
1: que
2: és una infracció, com pot ser que no puguis jugar en un altre partit, que t'afecti la sanció a un altre partit, i finalment reconeixent, admetent, que va trucar a Gianni Infantino. La FIFA, que s'ha acollit a l'article 27 del seu codi disciplinari per suspendre temporalment la sanció a Balogun, anteriorment s'havia utilitzat per rebaixar una sanció de 3 partits a Cristiano i permetre que precisament pogués jugar als primers d'aquest Mundial i abans, per trobar un antecedent similar a aquest, hauríem d'anar fins al 1962 per recordar, com deia, una cosa similar quan la FIFA, quan encara no existien les targetes en els partits, va permetre a Garrincha jugar a la final del Mundial contra Txecoslovàquia després d'haver estat expulsat per l'àrbitre a les semifinals contra Xile. En aquella ocasió, el primer ministre del Brasil, Tancredo Neves, també va fer arribar un telegrama a la FIFA demanant que el davanter pogués disputar la final. Brasil no podia comptar llavors amb Pelé lesionat i va acabar jugant Garrincha aquella final. Però vaja, era un altre futbol, un altre món.
1: Sí.
2: Estem parlant de 1962. S'expulsava els jugadors del terreny de joc per una indicació dels àrbitres i no per una targeta que no va entrar en vigor fins anys després d'aquesta normativa. Tot plegat després que el seleccionador belga Rudi Garcia digués que va haver de mirar el calendari per comprovar que no era el dia dels innocents i que la Federació Belga anunciés la seva intenció d'impugnar l'elegibilitat de Balogun si el davanter acaba disputant el partit, com sembla que així serà. Pochettino, no cal dir-ho, s'ha felicitat per aquesta decisió perquè diu el 99% de la gent estava convençuda que no era expulsió del seu davanter. No cal dir que la decisió ha aixecat tanta polseguera que ha obligat també el president de la FIFA, Gianni Infantino, a posicionar-se, a manifestar-se públicament. Infantino ha admès la conversa amb Donald Trump, però com una més, diu, de les que manté amb diferents personalitats polítiques i de l'esport durant el Mundial, però deixant clar també que aquesta conversa no ha influït en la decisió de l'estament responsable de perdonar a Balogun. A tot això, la UEFA també ha fet un comunicat al respecte, denunciant que amb aquesta decisió s'han creuat línies vermelles. Diu al màxim organisme continental que la decisió és inaudita, incomprensible i injustificable, ja que la sanció d'un partit per una expulsió és una decisió que no requereix d'un òrgan per aplicar-se. Ho remata dient, quan la certesa de les regles ja no està garantida pels seus guardians, es posa en perill la integritat del joc. Insisteixo, això, un comunicat de UEFA sobre aquesta decisió de permetre que Balogun pugui jugar. Per acabar-ho d'adobar, el parlamentari laborista Noah Lowe, laborista anglès, ha demanat a la FIFA, a través d'una carta, que si vol promoure la igualtat, faci el mateix amb el jugador de la selecció anglesa, Jarrell Kwanza, expulsat contra Mèxic, perquè pugui estar disponible pel partit de quarts contra Noruega, insistim, en pro de la igualtat. Si ha passat amb un jugador, perquè no pot passar amb aquest de la selecció anglesa? I per rematar-ho, en aquest reguitzell de reaccions, la Confederació Brasilera de Futbol també ha fet un comunicat, en aquest cas, defensant la integritat de l'àrbitre Rafael Claus, que és qui va expulsar Balogun en el famós partit contra Bòsnia.
1: Són les reaccions immediates, les directes, les que parlen del fet en si de perdonar un jugador o una expulsió d'un jugador perquè pugui jugar als vuitens de final. Ara caldrà veure les reaccions més a mig termini, és a dir, com queda la figura d'Infantino, que amb aquesta decisió es carrega tot el que podia haver fabricat en els últims anys al capdavant del màxim organisme del futbol mundial. Però això, evidentment, són capítols que no podem veure ara, que haurem d'esperar a veure'ls, però ja veieu per on va la història. Tothom carrega contra la FIFA, contra Infantino, excepte, evidentment, els agraciats, que són Estats Units, amb Donald Trump al capdavant, seguit a roda pel seleccionador Pochettino en la roda de premsa d'ahir.
6: És una cosa que em sembla que és una vergonya, em sembla inacceptable i em sembla la demostració més grollera del que ve passant des de fa dies. Aquestes aturades que per hidratació quan són pauses publicitàries i no s'ha preguntat a ningú si realment es volien fer o no, o si canvia l'esport en si. Un àrbitre que havia d'estar arbitrant i que no ha arbitrat doncs perquè no el van deixar entrar en el país i la FIFA no hi ha dit res. Una selecció classificada amb ple dret com Iran doncs que no podia jugar als Estats Units o no el deixaven estar-hi allà ni un dia. No sé, són moltes i moltes coses. Jo estic molt d'acord amb el que diu la UEFA, em sembla molt perillós, perquè en aquest esport, si alguna cosa queda, és la igualtat de condicions un cop comences el partit i que les normes han de ser per tothom iguals. Sé que moltes vegades jo sento que no és així, que l'àrbitre ve condicionat, que si hi ha trampes, que aquest afavoreix aquest. Jo, si realment comencem a creure'ns això o realment això passa, jo baixo d'aquest esport i plego. Vull dir, me'n vaig a buscar, no sé, alguna altra distracció. I clar, és que avui és palmatori, no? Vull dir, és que ho han explicat.
1: Sí, ho
6: ha explicat i Gianni Infantino amb el comunicat ha intentat desmarcar-se d'això i quan m'està dient que ja han parlat...
2: Que a vegades ho intuïm, com ara estàs parlant aquí, a vegades s'intueix o sospitem que ha pogut passar, però és que
6: ens en expliquen alguna...
2: Trump a dir què és el que ha passat, clar, el que ha fet i el que ha aconseguit.
6: Sí, sí. Però és que, bé, no hauríem d'acceptar... O sigui, és que el partit d'avui ja ni s'hauria de jugar. Aquest d'Espanya i Portugal, dir, no, nois, amb aquestes normes no juguem. És que... I aviam què farà Bèlgica, i suposo que acabarà jugant. I així les anem passant. No hi ha per on agafar-ho, i em sembla molt gruixut.
7: Bueno, això és... gent d'aquesta catadura moral, com Trump o com Milei, gent d'aquesta que a sobre de que se senten superiors als altres, els hi han de fer veure i ho han de escenificar per humiliar. Perquè tu, o sigui, feina de despatxos, d'influències, sempre s'ha fet. Aquest nivell jo no recordo, perquè una targeta vermella, també et dic una cosa, ell que sap tant d'esport, una targeta vermella que el jugador abandona el camp, has de saber que ha de comportar algun càstig. Més o menys... No cal ser allò l'inventor de les regles del futbol per saber que això comporta que el següent partit potser te'l perds, vale? Perquè t'han expulsat.
2: No passa des d'aquest Mundial.
7: No, clar, no, és una cosa que crec que porta temps que està succeint, no? Llavors, aquest senyor que sap de tot i que ha estat atleta i que sap tant del món de l'espectacle, no només es mou per ajudar a la seva selecció i perjudicar a la de Bèlgica de forma indirecta, o directa, perquè és un jugador que podrà ser-hi, sinó que a sobre, després de que li fan cas, ho ha de verbalitzar, ho ha d'explicar per dir, escolta, no només sí que li he demanat, sinó que a sobre m'ha fet cas. Com deixa Infantino? Que ja estava una miqueta a l'alçada del batut,
1: sí,
7: perquè
1: sí,
7: Infantino,
1: sí, sí.
7: Si us en recordeu, es va inventar un succedani del Premi Nobel de la Pau.
1: El Premi FIFA de la Pau.
7: Per regalar-li a la Casa Blanca, quan el va rebre, el Premi FIFA de la Pau, que jo crec que no existeix.
1: No, clar que no existeix.
7: Existeix des d'ara.
1: Ara. I clar. No, i segurament amb caducitat per ara també, és a dir, que no es torna a donar.
7: Perquè Trump es vanagloriava que ell havia aturat 8 guerres, crec. El que no diu és que abans les provocava ell, també, com per exemple aquesta de que va passar amb Israel, Gaza i això d'Iran, també. La de gent que ha deixat pel camí morta. O sigui, és que aquí s'està parlant ja de vides humanes, no? Doncs aquest senyor amb aquesta catadura moral, doncs t'ha d'humiliar. Llavors jo crec que la reflexió que han de fer els governants o la gent que té poder en les institucions és que si amb aquesta gent tragues el primer cop, ja tragues sempre. I a sobre del que tragues, a sobre se't pixen a sobre, t'humilien. Llavors, és una lliçó. És una lliçó. Suposo que tothom vol estar bé amb aquest senyor, perquè és un senyor de la guerra, és un dictador, entre cometes, del segle XXI... saps? És un tio que el dia del seu aniversari ho celebra amb una allò, una batllada de UFC amb tios sagnant a l'octògono aquell.
1: Sí, sí, sí.
7: Imagina
1: sí.
7: Quin espectacle a la Casa Blanca. Bueno, però jo crec que això és un punt d'inflexió perquè no val tot. No pot ser que una persona, perquè tingui més míssils que ningú, et canviï les regles d'un esport universal en la competició més important que celebra a nivell internacional cada 4 anys. Per molt que sigui l'anfitrió.
2: Al final també és una mica allò de gaudeixin de l'elecció, eh?
1: Sí. No, clar, del que han votat.
2: Els Estats Units, sabent que hi era el senyor Trump, doncs sí, això però, és el que comporta però, una elecció com aquesta.
7: Però ells contents, perquè al final el seu jugador jugarà.
1: En surten malaficiats.
7: És el problema.
2: Sí, però dic de cara a la FIFA i d'Infantino, és a dir, que no és gratuït triar
7: clar,
2: una cosa així.
7: Sí,
2: aquest és el preu a pagar.
7: Si ella ha decidit anar al llit amb aquesta persona...
2: El tema dels registres dels futbolistes a peu d'aeroport...
1: L'àrbitre somalià que va haver de tornar-se'n cap al seu país.
2: I ara faltava l'aparició triomfal, perquè ella encara no havia aparegut en aquest Mundial, que diem, Trump, pam, quan fa l'aparició, és per dir, mireu el que ha aconseguit, un jugador que no hi havia de ser, ara hi serà.
1: I podem sospitar que no ha acabat, que no és l'última aparició que farà en aquest Mundial, a mida si és que Estats Units va passant rondes.
2: I el més preocupant per mi és imaginar quina és la contrapartida perquè Gianni Infantino s'estigui empassant tot això, que podies dir, posarà el crit al cel, i perquè ell ho vagi justificant cada una d'aquestes situacions.
7: Però
2: i al final crec que també el tema dels calés, perquè, evidentment, podies pensar, és que Bèlgica, doncs, per què no... Segurament és un tema econòmic, de dir, el fet de retirar-te, de plantar-te, la sanció que suposa, també potser és inassumible i t'acaba condicionant també el que ho ha provocat, que són els calés, i els calés frenant, que pugui haver una reacció encara segurament més gran.
7: Però a mi és el sorprès que aquesta gent, a sobre és que li agrada emmerdar-ho tot. Perquè si ell no diu res, s'hagués protestat, era una injustícia...
2: però no queda ell com el protagonista i el guanyador de la situació, i és el que vol.
7: I arriba el partit, es juga, potser Bèlgica elimina els Estats Units, o al revés, però una polèmica hagués tapat una altra. Ell l'ha amplificat.
1: Sí, sí.
7: Ell l'ha amplificat perquè ell volia penjar-se la malla i dir, escolta, aquest senyor l'he fet canviar la regla del joc jo mateix. El vostre president, perquè sapigueu la força que tenim a nivell internacional. Clar,
1: i ara aquí hi ha un senyor que es diu Adam Mahatme, que és l'àrbitre jordà que avui xiularà al Bèlgica als Estats Units, que té tots els ulls allà posats a sobre seu per veure quin tarannà tindrà l'arbitratge d'aquest partit de matinada. Deixa'm tornar cap a Dallas. Dami, ets per aquí, que sí?
8: Sí, continuem per aquí pendents de la zona mixta.
1: Explica'm com s'ha viscut aquestes últimes, o com s'han viscut aquestes últimes 24 hores al voltant de tot l'afer Estats Units i la vermella retirada, etc.
8: Bé, aviam, sorprèn tot el que ha passat, però fins a cert punt també, perquè el Mundial, a mesura que van passant els dies, es va enredant, de manera progressiva vas veient coses, però també una miqueta tal com està organitzat el Mundial, el Mundial ja va agafant un to que recorda a altres copes del món. Per exemple, a mi aquest Mundial m'ha anat recordant el de Corea 2002, una miqueta pels favors que va rebre Corea, no? Que me'n recordo a la primera fase del partit contra Portugal, a vuitens de final contra Itàlia i als quarts de final contra Espanya, que van ser robatoris esportius totals, no? Però ja no parlo d'Estats Units, me'n vaig també cap al que ha passat amb Mèxic, que ha tingut uns avantatges pel fet de jugar a l'Azteca, els anglesos han hagut de viatjar, tothom ha hagut de viatjar, o sigui, hi ha hagut uns avantatges que han tingut Estats Units, Mèxic i Canadà perquè ha quedat segona de grup, que tampoc són normals, tenint en compte els desplaçaments, els canvis de fusos horaris, les temperatures, etc. I després això que ha passat és ja no inacceptable, és que és històric, perquè ja no te n'has d'anar a Corea. O sigui, jo ho compararia, mira, el Mundial va començar l'any 1930, jo crec que te n'has d'anar a dictadures dures per trobar un punt de comparació. O sigui, jo crec que te n'has d'anar a Videla, Argentina 78, quan els peruans estaven absolutament amenaçats per deixar-se golejar perquè Argentina arribés a la final, o, i sense exagerar, te n'has d'anar a la Itàlia 34 de Mussolini, quan Mussolini manegava i amenaçava els rivals, i bé, doncs Itàlia va guanyar sota amenaça dels seus propis jugadors i el rival. És que, aviam, per trobar una interferència d'un cap d'estat amb els resultats, amb el fet de poder retirar-li una targeta a un futbolista, és que això és una ingerència total, però ja no, però és que a sobre no es tapa. És que el més meravellós de tot, per dir-ho així, és que no es tapa,
1: sí.
8: Perquè si s'hagués tapat almenys, doncs el món no se n'hagués assabentat. I clar, i això deixa Xavi els belgues en una posició molt complicada, en una posició horrible, perquè si es retiren, que és el més normal, és a dir, que no surtin a jugar, s'exposen a sancions de la FIFA de no jugar potser al pròxim Mundial o de no disputar les pròximes competicions durant molt temps. Si surten a jugar, d'alguna manera, si Balogun és alineat i surten a jugar, estan acceptant el desenllaç final de tota la trama. Ja per no dir que, evidentment, avui surten a lluitar contra tots els elements i contra l'arbitratge d'aquest àrbitre Jordà, que, per cert, va ser el que va xiular l'Espanya Capverd en el debut. No? Per tant,
1: sí, senyor,
8: fa molt mala pinta i fa molta farum, i la sensació que tot això s'està enredant molt.
1: Clar, sí. un parell de punts sobre això que deies. El primer, la norma s'ha endurit per aquelles seleccions que decideixin abandonar el terreny de joc arran, precisament, de la final de la Copa d'Àfrica, en què Senegal va sortir del terreny de joc precisament per protestar contra les decisions arbitrals, va tornar i tots sabem què va passar, que va acabar guanyant la Copa d'Àfrica davant del Marroc. Doncs perquè això no torni a passar, la FIFA ha endurit el càstig per a aquelles seleccions que facin coses similars, és a dir, que abandonin el terreny de joc en senyal de protesta per qualsevol cosa. Entre altres coses, sense deixar-lo competir en edicions futures d'aquesta competició. Ara parlem de...
7: No, i li van returar el trofeig.
1: Sí, sí, que encara
7: no l'han tornat,
1: encara és allà, però vaja.
2: Està pendent de la resolució del TAS ara mateix.
6: Bé, per això deia jo abans que ja sé que és molt utòpic, però que amb aquestes coses, deia, el partit d'ara no s'hauria de jugar del d'Espanya i Portugal, o sigui, amb aquestes coses o t'hi poses tots junts.
1: Exacte.
6: O si en deixes només un sol, clar, Bèlgica no pot fer més que queixar-se una mica. O hi anem tots plegats i diem, nois, és que això no hi ha per on agafar-ho, perquè ho deia ara el Sape, els anglesos què? El seu defensa que està expulsat i després serà un altre i després...
2: I la sensació quan jugui als Estats Units de que l'àrbitre...
6: Home!
2: Com
1: xiula. Clar, és que això, és que tu ara vas...
2: Xiula, ara.
6: Evidentment.
1: I encara que faci un arbitratge més o menys bo, tu sempre vas amb l'ombra de la sospita ja ara per analitzar l'actuació d'aquest senyor d'avui.
6: Sí, jo jugués amb la samarreta dels Estats Units, jo avui sabria, o jo com a mínim tindria la sensació que puc anar una mica més fort del que normalment vaig.
1: Evident,
6: perquè,
1: evident.
6: Perquè l'hauria de fer molt grossa perquè em treguin avui una vermella. Per tant, a la que allò... No,
7: I si te la treuen...
1: Cap problema.
7: Després igual te la retires.
6: Sí, sí. Jo crec que seran dues vegades.
1: Sí, sí. Ara estem pendents, també... lògicament, de l'11 d'Estats Units, que el sabrem, suposo, que d'aquí a mitja horeta, aproximadament, és a les dues, per tant, d'aquí mitja hora, tres quarts, ja podrem tenir l'11 de la selecció nord-americana i, per tant, saber si Balogun, que és d'esperar que hi sigui, és efectivament en aquest 11 inicial.
2: Si no hi era sobre la presó,
1: no, és que llavors el que potser no comença és Pochettino el partit, no? Perquè llavors Trump baixarà vestidor i dirà, mira, noi, vine amb mi que tinc una porta per mostrar-te, que és aquella que posa sortida, èxit, concretament aquí posa.
6: I a sobre com marqui, imagina't que marca.
1: Clar.
7: Tu t'imagines que passa...
2: Estats Units amb un gol seu.
7: Tu t'imagines que passa Estats Units i li toca contra Espanya, no? I que diu Pedro Sánchez, anirà a veure el partit.
1: No crec que s'atreveixi, mira què et dic.
7: Home, i Trump, com reaccionaria? I l'àrbitre d'aquell partit?
1: Clar, és que
7: havia calentet, no, l'ambient?
1: Que és l'altra lectura a fer ara. Ara Trump ja ha començat el seu Mundial. És a dir, Trump comença el seu Mundial ara. Vaja, el va començar al principi, quan tota aquella parafernàlia del premi de la FIFA de la Pau i tot plegat. Però ara han vist que ha caigut en gràcia. Per ell, això és caure en gràcia, és a dir, que li fan cas. Ara Trump té els micròfons del món enfocant a la seva boca. Perfecte, doncs ara aquest senyor és capaç de qualsevol cosa. Deies alguna cosa de mi?
8: No, que estava el comentari que Pedro Sánchez, per exemple, el rei d'Espanya va ser-hi a Guadalajara, a l'Espanya-Uruguai, però que Pedro Sánchez, doncs, com a president espanyol, pot anar al partit de Los Angeles. Donald Trump ha confirmat la seva presència de moment a la final. Que, escolta, que per tots els que hem d'assistir a aquell partit, és el pitjor que pot passar, perquè els que van ser a la final del Mundial de Clubs van haver d'anar al partit 8 hores abans, i no exagero, perquè, clar, es va aturar tot el trànsit, va ser un autèntic caos, un desastre, la presència de Donald Trump. O sigui, que quan Trump vagi al partit de Los Angeles, el partit és a les 12, ja et dic jo, Xavi, que a les 5 del matí, com un clau, ja sóc al SoFi Stadium. Però clar, es pot donar perfectament que Trump i Pedro Sánchez coincideixin a l'estadi, la qual cosa li donaria una dimensió absolutament bèstia. Jo ja et dic, per mi és un partit que, si es dona, va molt més enllà del que té a veure amb el vessant esportiu. És un duel geopolític, que també dic que per això ens agrada tant el futbol de seleccions moltes vegades. En aquest cas potser és un punt desagradable el duel, però que té a veure molt més amb la política que amb el futbol.

0: per anar trucant. El primer que truqui, el 902-47-700, primer o primera persona que truqui, doncs s'endurà, si ho fa bé, que ho farà.
1: No pot ser per mi aquest, no?
0: No, no. Oients, la col·lecció Wonder Goal, sap bé, ja saps que és pels oients. No,
1: jo ho intento cada dia.
0: Ja ho sé, ja ho sé. Ara venim.
2: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora. Aquest any, el Movistar Team surt des de casa. Perquè per primer cop en la història, el Tour de França comença a Barcelona. Els seus carrers i la seva gent, el nostre impuls principal.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: Viu en directe el Tour de França del 4 al 26 de juliol.
5: El Gran Depart es donarà des de Barcelona, on els corredors iniciaran una aventura de 21 etapes.
4: Des de les carreteres catalanes fins a l'Alt d'Oest, passant pels Pirineus i fins a l'arribada final als Camps Elisis de París.
5: Amb RAC1 i RAC105, mitjans oficials del Tour de França Gran Depart 2026.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
7: Sona bé.
6: 4,3 litres de consum al 100.
7: Sona a Qashqai e-Power.
6: I el 0% TAE.
7: Sona que estrena un Nissan.
6: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
10: 4 de gener de 1933.
9: I el número de la sort, el...
10: 6.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: Aquest any, el Movistar Team surt des de casa. Perquè per primer cop en la història, el Tour de França comença a Barcelona. Els seus carrers i la seva gent, el nostre impuls principal.
11: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
12: És el selector rei, ara està en moda funky sorra.
11: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
12: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
13: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus. Ben.
6: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
7: Sona bé.
6: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
7: Sona el nou Micra.
6: I el 0% TAE.
7: Sona que estreno Nissan.
6: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Cinc minuts, passen de les 12 de la nit, ja la sentiu. Ja està aquí la musiqueta dels capibares que han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Goal, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, és el teu moment. I qui s'endurà avui aquest pack Wonder Goal? Doncs em sembla que es diu Guillem, ja el tenim connectat. Guillem, com estàs? Bona nit.
14: Bona nit, què tal?
0: D'on truques?
1: De Sabadell.
0: Molt bé, doncs ja saps com funciona, no? Perfectament. M'has de dir qui es mereix i qui creus que o no se'l mereix o li hem de robar aquest

0: Pac Wondergol.
1: Doncs vinga, pues el mereix. Hòstia, em va fer molt feliç ahir Haaland.
0: Molt bé.
1: Ostres, vaig gaudir molt del partit i m'agrada que una selecció petita tiri endavant i no se'l mereix. Avui ha perdut l'última ocasió de guanyar un Mundial. Doncs li... un Cristiano, que és un clàssic, també.
0: Bé, ara, mira, però també et dic que hi ha gent que s'ha mig reconvertit. No et diré del tot, però sí que s'ha mig reconvertit amb la roda de premsa d'ahir.
2: Marvà,
0: per exemple. Veig que tu no estàs en aquest sac, oi?
1: Ostres, s'han fet molts anys d'aguantar-lo.
2: Com perquè per un sol dia ara canviem d'opinió. Tota la raó.
0: Perfecte.
1: Si en 41 anys encara has d'estar... Sí, però ja va tard.
0: Perfecte.
1: No té redempció per mi.
0: Queda entès perfectament. Doncs, Guillem, no pengis, que t'agafarem les dades. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i felicitats, que per tu és aquesta col·lecció Wondergol. Que vagi molt bé.
1: Fantàstic, moltes gràcies. Adéu, bona nit.
0: Doncs el Guillem de Sabadell, aquests capibares, se sap, cap a Sabadell.
2: Que és el mateix Mundial on no ha volgut respondre quan li preguntaven per Messi, eh? És el mateix Mundial, eh?
0: Per Messi, a més a més, aquesta acritud que ha mostrat amb molts periodistes durant bona part de les rodes de premsa o zones mixtes en què ha participat, una mica de tot.
3: Sí, però és veritat que la roda de premsa a mi em va fer gràcia.
0: Tu estàs al sac, doncs, de Marvel.
3: No, a veure... És com és, no? Però ahir va tenir un dia bo, no sé, va tenir un dia que tenia certa gràcia. No ha estat tan xungo com altres cops o tan prepotent, no? Una miqueta més.
2: Un palomo?
3: No hace verano.
0: Ara ha sigut Cristiano, avui ha sigut Cristiano, però, o millor dit, ahir van ser dos més, perquè un clarament, que ja ho ha anunciat públicament que ho deixarà, que és Neymar Junior, a més amb la plorera postpartit a la gespa, i Casemiro també podrien posar-lo en aquesta bossa, vaja, perquè ja no serà possible un altre Mundial. En tot cas, Brasil, què us va semblar aquesta derrota de Brasil?
3: Avui he llegit, crec que ha estat a X, unes declaracions, no sé si són reals, d'un exjugador brasiler, no me'n recordo el nom, no sé si era Silas, un d'aquells històrics, que diu, escolta'm, això de portar un entrenador italià per entrenar al Brasil és com si per comprar una pizza bona li demanes a un brasiler. Escolta, les pizzas bones te les fan els italians i per jugar bé a futbol, doncs un brasiler.
0: Sí.
3: O sigui, un Brasil, la veritat, que jo va haver moments del partit que el vaig veure al seu propi camp, en un bloc baix d'aquells de mig del camp. De dir, ostres, no sé... Brasil jo crec que triomfa quan arrisca, quan vol el jogo bonito. Potser no té jugadors per fer-ho, però tampoc té jugadors tan dolents. I el vaig veure amb unes prevencions molt bèsties i et diré que amb la pilota em va agradar més Noruega que Brasil. Entre Odegaard, Berg, aquell Oscar Bob i la sortida de pilota que tenien de darrere amb els centrals i el mig centre, clar, les expectatives en Brasil eren més altes que en Noruega, però a mi em va agradar més en pilota Noruega que Brasil, que ja és molt dir això amb una selecció com la brasilera. Llavors, crec que està en una crisi similar de producció de futbolistes a la que està travessant Alemanya o a la que està travessant Itàlia, que fa que seleccions amb molt de nom, amb molta història i molts campionats, doncs caiguin de forma prematura en els Mundials. Mm-hmm. O no arribin, perquè Itàlia n'hi arriba.
0: Sí, exacte. Tres Mundials porta a Itàlia.
4: Sí, la veritat és que els amants del futbol fa anys que estem morfes del que hauria de ser la gran selecció, aquella selecció que realment encara recordem que era... l'alegria dels mundials i que sempre te'n portava doncs, aquells jugadors tan vistosos. Fa anys que els jugadors vistosos queden al davant i cada vegada queden més aïllats. I això va en augment. Cada campionat és segurament pitjor. Sempre té algunes estrelles al davant. Aquesta temporada, o aquest mundial, també ho era. Segurament menys estrelles, perquè ahir que els davanters centres siguin Cunha i després et surti Hendrik i que et falli aquella que et falla, clar, pobre, és una jugada només. Però aquell control que fa, ostres, noi, els grans talents de Brasil, per joves que fossin, aquell control no te'l feien.
3: Hi ha gent que diu, Ronaldo amb 200 quilos no fa aquell control,
4: no, segur.
3: Te'l fa molt millor i acaba en gol.
4: De les coses més xules que hi ha de veure de futbol, tu posa't els gols de Ronaldo l'última època, quan se'n va a Brasil, i realment, sí, realment sí, sí, està
3: he
4: gordo.
3: Vist, he vist un vídeo i no. fa gols guau.
4: No, no, és així, sí, que no corre, o sigui, no pot córrer, però marca una de gols que és al·lucinant. Sí, és un espectacle com marca des de fora de l'àrea, fent vaselines, fent de tot. O sigui, que el talent que tenien és una altra cosa, però realment s'han quedat orfes de tot el que fa el joc. O sigui, davanters encara en segueixen tenint. I ara tenen defenses i fins i tot porters, però no tenen migcampistes. Jo no sé si és d'entrenador o no és d'entrenador, jo crec que un bon entrenador hi ajudaria perquè la proposta col·lectiva tingui algun sentit més enllà de ens defensem, que saben defensar prou bé, i al davant els cracs ja la faran. Ahir no la van fer, van fallar el penal, no van tenir l'encert que sí que va tenir, doncs una Noruega que tampoc és que ho fes molt millor que jo crec que Brasil, però va tenir un davanter centre que sí que les va ficar dins les que va tenir.
0: Quina bèstia és Haaland. De fet, és jo crec que un xoc de sensacions ahir entre aquesta deixadesa, decadència, digue-li com vulguis, del Brasil, amb la il·lusió d'un Mundial de Noruega després de fa molts anys, des del 98, que era l'anterior cita mundialista que va jugar la selecció noruega, amb un jugador estrella que està cridat a ser un dels grans dominadors de futbol dels propers anys. Ja ho està sent, però no a nivell de seleccions, perquè encara no havia pogut jugar cap gran competició, ni Eurocopa ni Mundial. I aquesta comunió entre afició i selecció, que amb el tambor amunt i avall, a remar tots a una i endavant.
4: Això també pesa, això és veritat que això també pesa, aquesta efervescència, aquesta alegria enorme, aquesta il·lusió, sempre s'ha de jugar a futbol amb alegria, i quan ja tens una samarreta que pesa tant com la canarinha i després de tants mals doncs records en els últims anys, jo crec que això ha de pesar, ha de costar arrossegar aquesta samarreta i a la de Brasil. En canvi, la Noruega, doncs clar, tot era il·lusió, amb un Haaland al davant que la veritat és que és contundència, és contundència pura, perquè es passa el partit molta estona que dius, però on és? O sigui, es desmarcarà en algun moment, jugarà, participarà, aquest és el bo. O sigui, si no haguessis vist o no t'haguessin dit qui és Haaland, et passes la majoria del partit pensant, aquest? Però si aquest no juga, és molt alt i no fa res més. Ara, noi, quan li arriba davant, és que té una contundència.
0: És una
4: bèstia. És brutal.
3: Jo, un amic avui m'ha dit, escolta, digueu-li al Deco que es deixi de Julián i que... A les preus que s'està parlant...
2: Això, ara, això està al carrer.
3: Això està al carrer. I
2: fora Julián i Haaland.
3: Fora Julián i
0: que vingui
3: Haaland,
0: demà.
2: Total, sí, final, res més
3: et demanaran 150 quilos, tal.
2: Però... Que voler l'estrella del Mundial.
0: Sí, home, sí.
2: Això és l'esport de l'estiu, de Mundial.
0: Però aquesta no és de la Mundial, ja. Aquesta ja és una estrella consolidadíssima.
3: Si és cert que el Barça el que vol és un davanter combinatiu, precisament molt combinatiu, Haaland no és que sigui.
4: No, no.
3: És un rematador, és un martell. El segon gol que fa, perquè el primer és boníssim.
0: Però una pregunta,
3: cap, però
0: el portaríeu? El portaríeu a Haaland al Barça demà mateix?
3: És que, com sempre, el pot portar el Barça?
0: D'acord, no, ara vaig a la segona part. Clar. La primera part és el portaríeu al
3: Si el Barça necessita un davanter centre, i vens d'un davanter centre de llegenda com Lewandowski, jo crec que el millor davanter centre avui dia... prototípic és Haaland.
0: És Haaland.
3: És Haaland. Ara, crec que cobra comissió el pare, la mare, el germà, sí, el cosí, i per respirar.
0: I els del Rems,
3: a part
0: també.
3: Del Haaland, a part del Haaland, a part de la comissió i després el traspàs i la fitxa.
0: Aquesta és l'altra part.
3: Tot
2: cobra.
3: Fins i tot alguns que estan morts.
0: Però el tema és que potser tampoc és el davanter que es busca.
4: Exacte.
0: Aquesta és l'altra.
3: En teoria no es busca això. Ara, el que passa que veus el que fa ahir i dius, home, potser has de canviar, no?, de parer. El segon gol que fa, jo et dic, el primer és l'hòstia, però és de Haaland, que fa 1,90 i pico, no? I supera el central aquell que és de l'Arsenal, no?
4: Sí, Gabriel Magallanes.
3: Amb una suficiència que dius, hòstia, se l'ha fet, però vamos, com ha volgut. Però el segon gol que fa, a peu parat...
0: És insultant, aquell.
3: M'aturo, miro, pam, i li fot amb una precisió i força...
0: I ni el celebro. És un pogatxer. Ahir fa un pogatxer.
3: Sobrat.
0: Sí.
3: I m'agrada, saps que em va agradar? No sé com serà internament, però sembla que la selecció és un líder d'aquells que està bé, que no és un xulo, que ho sembla, perquè l'abracen molt i el petonegen i tal.
0: L'escena del tambor és la millor imatge de que és un jugador estimat, estimat, i que és un líder no silenciós. Jo crec que és un líder que porta la veu.
3: Sembla un tio també, sembla un xungo també, perquè fa por.
4: El camp no s'expressa gaire, però sí que el vestidor em sembla que és molt carinyós, també el City també se l'estimen moltíssim. Evidentment que el portaríem. Jo crec que evidentment que el voldríem amb la samarreta al Barça. Ara, si pots escollir, si pots és allò de jugar i escollir el que em doni la gana, jo preferiria algun altre davant de centre, algun que sigui, doncs això, més jugador, més combinatiu, que et pugui portar més passada, més mobilitat. Haaland es passa molts partits i moltes estones que no hi és, yeah. que no hi és, que només està allà entre centrals i dius, però que no té ganes de jugar. I s'ha passat partits i partits amb el City sense, sense ser-hi. En grans partits, a la Lliga de Campions, no se l'ha vist. Ara, les xifres estan allà i, evidentment, que té una contundència que tu no li pots dir que no a Haaland, però si pots escollir, no. Jo crec que pel Barça, si podem, doncs millor un altre.
2: No, sí, si em permet, Rocamora, canviar una mica de terç perquè hi ha un comunicat del president del Comitè de Disciplina de la FIFA donant explicacions del perquè d'aquest canvi de parer.
0: El president que avui cita Infantino en el sí. seu comunicat, dient que no és ni qüestió d'ell.
2: Bàsicament, el que fa, primer hi ha una cronologia de com ha anat tot, de que hi ha la infracció, de que hi ha la sanció d'un partit que se li aplica, més enllà d'una sanció de $40,000, que es considera que s'haurà de complir en el següent partit i finalment se li aplica aquest atenuant de l'article 27 per suspendre de moment aquesta sanció. Hi ha, més enllà de tota aquesta explicació, que són molts paràgrafs, hi ha un moment on intenta o comença a explicar una mica el perquè d'aquest gir de guió que hi ha hagut en aquesta sanció. Diu, de conformitat amb l'article 27 del Codi Disciplinari de la FIFA, la comissió disciplinària va decidir suspendre per un període de prova d'un any l'execució de la suspensió automàtica d'un partit imposada en virtut de l'article 66.4 del Codi Disciplinari de la FIFA i de l'article 10.5 del reglament. Aquesta suspensió de l'execució es va decidir tenint en compte totes les circumstàncies específiques de l'incident i les proves disponibles. I a partir d'aquí, diu, en virtut de l'article 27 del Codi Disciplinari de la FIFA, la comissió disciplinària té la facultat discrecional de suspendre l'execució de qualsevol mesura disciplinària sempre que no estigui relacionada amb la manipulació de partits, circumstància que, per descomptat, no es va presentar en aquest cas. Cal afegir que l'aplicació de l'article 27 del Codi Disciplinari de la FIFA no constitueix un precedent inèdit, ja que decisions similars s'han adoptat anteriorment durant les eliminatòries de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hem comentat el cas de Cristiano, que se li va imposar una sanció de 3 partits, es va reduir a una.
0: Però en va fer un.
2: Es va complir en aquella fase i va arribar a poder disputar des de l'inici aquest Mundial. Hi ha també un paràgraf on respon també a les paraules de la UEFA. Diu, revisar les conseqüències jurídiques de les targetes vermelles al futbol no és una cosa nova al futbol modern. Per exemple, la majoria de les lligues de la màxima categoria pertanyents a associacions membres afiliades a la UEFA, la revocació de targetes vermelles és una mesura disciplinària habitual i això mai ha suscitat preocupació per haver creuat alguna línia vermella. Per tant, referència aquí directa al comunicat de la UEFA. A més, cal reiterar que la decisió objecte d'anàlisi, la targeta vermella, no va ser revocada. Suspendre els efectes d'una targeta vermella sobre la base d'una disposició expressa de la normativa aplicable constitueix una mesura molt més equilibrada. Conclou d'aquesta manera el comunicat.
0: Jo crec que, sincerament, podrien callar tots ja. És a dir, mira, ja està. O dir, ho hem fet perquè efectivament em van trucar i m'ha sortit d'allà i s'ha acabat. I seria molt millor que donar voltes, primer amb Infantino, ara amb el president de la Comissió de Disciplina, ver a saber qui sortirà, si val algun avui marcar un gol i classifica als Estats Units. Vull dir que jo crec que ja és moment de deixar el tema per part de la FIFA o directament presentar una dimissió d'algú altre, de dir, mira, sí, m'he equivocat, m'aixeco la mà, culpa meva, i s'acaba la història.
4: Sí, no, perquè aviam, el Saper ha intentat fer un exercici de síntesi i destacar-nos allà realment on diuen que, per què ho han fet. Moltes paraules, però
0: no,
4: jo no he entès. O sigui, per és allò, anem a buscar totes aquelles paraules que no acabin de dir massa res, que simplement que doncs, hem mirat l'acció, no sé què, tal, tal, i, però no acabes d'entendre.
2: Tenim la possibilitat de fer-ho, però per mi la qüestió de fons continua sent quan i per què decideix la FIFA fer servir no?
0: Però no t'ho explicaràs.
2: Aquest punt del reglament.
4: L'acció...
2: En quines situacions la FIFA farà
3: hi ha una
2: servir,
3: concreta,
2: si no...
3: que és quan et truca el president dels Estats Units i vés a veure, com sí. diu el Roger, que tu, amb què t'amenaça o què t'ofereix.
2: Que tenen la potestat, sí, que el reglament ho diu, sí, però en quin supòsit s'ha de fer servir aquest punt del reglament disciplinari?
4: L'acció no és aquest allò, no és una protesta, no és una cosa massa
2: dubtosa.
4: No,
2: mira, l'estem veient ara, mira.
4: Li torça el turmell d'una manera, l'enganxa una trepitjada.
0: Una entrada per darrere, trepitjada.
2: És perfectament,
0: ja està.
2: Pot ser perfectament perfectament una vermella.
0: Ja està. Però vaja, donarem voltes i voltes i voltes. En qualsevol cas, a les dues veurem quines són les conclusions finals amb aquest partit i com es trasllada també a la gespa de Seattle, que és on es juga avui aquest Estats Units a
2: Però
0: Bèlgica.
2: Interessant, perquè ara ja la cosa va FIFA-UEFA.
0: Clar, clar. Sí,
2: clar, ja clar. Aquí, els trets i abans...
0: La guerra. És que ara ve ara ve la marxa, perquè clar, és que ara venen les conseqüències a mig termini, que és aquest enfrontament Infantino amb tothom, perquè no hi ha una sola persona més enllà dels Estats Units que el defensin. Parlàvem de Noruega, que és una de les triomfadores d'ahir. L'altra triomfadora, i serà precisament el rival de la selecció nòrdica, és Anglaterra, que es va desfer d'una de les anfitriones de Mèxic una altra vegada a l'estadi Azteca. Janir Gallut, com estàs? Bona nit.
5: Bona nit, molt bé. Sí, van guanyar 2-3 els anglesos als mexicans, amb una gran versió del blaugrana Gordon, possiblement en el partit més complet que li hem vist en aquest Mundial, perquè Gordon, que venia de ser clau als setzens amb dues assistències, doncs va recuperar la titularitat després de dues suplències consecutives, va disputar els 90 minuts, va forçar un penal que va transformar Harry Kane, va guanyar 10 dels 11 duels en què va participar i va recuperar fins a 4 pilotes, demostrant el potencial en pressió i desplegament físic que té. El marcador el va completar un doblet de Bellingham i per tercer mundial consecutiu Anglaterra es classifica per uns quarts de final. Per la seva banda, dues errades van deixar fora de la competició a Mèxic després d'haver fet un molt bon mundial. Fins ahir havien guanyat els 4 partits i no havien encaixat cap gol, un privilegi que, per cert, i amb la victòria d'avui d'Espanya, només manté el combinat de la Fuente. Tot i l'eliminació, Aguirre es desfeia en elogis cap al mundial que han fet els seus futbolistes.
6: És molt doloroso porque soñamos, nos ilusionamos y caer de esta manera duele mucho. Yo te diría que los 26 me hicieron muy feliz. Dos meses cumplidos mañana juntos. Deben de irse con la cabeza en alto. Si hay una mira, una crítica, tiene que ser al entrenador, porque ellos, como bien dices, se dejaron la piel en el campo y pueden mirar de frente.
5: L'eliminació suposa, doncs, la marxa de Javier Aguirre de la selecció, que deixa el càrrec i a qui fins ara era el seu ajudant, el ex-blaugrana Rafa Márquez.
6: Hablé con él porque somos dos personas de fútbol mexicano, nos hemos estado fuera del país 15, 20 años, lo tuve de jugador, lo tuve hoy de compañero y creo que está más que capacitado.
5: De cara al partit de quarts de final, Tuchel tindrà la baixa de Jarel Cuansa després de ser expulsat, tot i que, com comentàveu ara, hores d'ara i amb tot l'enrenou de les targetes vermelles i de Donald Trump, la Federació Anglesa s'està plantejant apel·lar la targeta vermella que va veure el central anglès i qui segur que no estarà disponible és Jordan Henderson, que va caure en saltar una tanca en la celebració final i que es va trencar el canell, haurà de passar per quiròfan i es perdrà el que queda de Mundial. Déu-n'hi-do. Unes celebracions que, per cert, van deixar el capità Harry Kane amb aquesta veu.
7: We had to fight. We had to find something. I've just been singing there, I can't really talk, but...
5: No és un episodi de Barry Sesam.
0: L'he vist aquí, em feia patir tant avui Harry Kane i la periodista preguntant. Quatre preguntes. No, home, prou, que no el veus, que pobre no... I a més ell s'anava apartant del micròfon sense poder, amb aquest filet de veu que ara sentíem, amb Harry Kane intentant treure alguna paraula. Què dius, Harry, a veure?
7: No.
0: We had, doncs, i així durant ben bé 3 minutets de conversa.
5: Sí, parlava de com, tot i ser un partit duríssim, l'equip confiava en que arribaria el seu moment gràcies als seguidors i al suport a rebombant.
0: Doncs Anglaterra, Déu-n'hi-do, 3 quarts de final consecutius a Mundials, no era conscient. Sí que l'últim el tenia present, que va ser una molt bona selecció anglesa, però no tenia present aquesta ratxa, aquesta... i aquesta vegada pot ser una miqueta més renqueante, no?, que dirien en castellà.
2: Que té un punt, no?, cada ronda que passa Anglaterra amb les decisions que va prendre Tuchel, jo crec que el reforcen cada vegada més, no? De veure que va deixar fora tants jugadors importants com Foden i d'altres.
3: Cole Palmer.
2: I Cole Palmer, per exemple, sí. I que la selecció va avançant i que va tenint un bon rendiment, jo crec que reforça també la figura de Tuchel, que va ser valent.
3: Sí. Jo crec que estan fent les coses bé, perquè, sí. a més, jugant la final de la darrera Eurocopa, i Espanya li crec que li guanya ja als minuts 80 i pico.
0: Sí.
3: I al final tenen una que crec que treu Olmo sota pals. És a dir, jo crec que han fet una molt bona selecció, tenen jugadors de qualitat i fins i tot es permeten el luxe de deixar aquests futbolistes fora, com a, que, que, que hem citat. El que, no sé si tenen massa dependència de Harry Kane. I com a mínim vam veure alguna cosa bona del nostre, entre cometes, Gordon.
0: Gordon, ahir va fer un molt bon partit. Sí, sí. Per cert, partidàs, en general. El Mèxic, Anglaterra, va ser un partidàs de futbol ahir, les coses com són. I Gordon, Déu-n'hi-do.
4: Bé, en el que és el que ha fitxat el Barça, que molta gent s'ho pregunta, com a mínim jo me'n trobo molta, però escolta'm, aquest què? Però què? Però de veritat, aquest és bo o no? Bé, doncs és el que va fer ahir, jo crec, no? A desmarcar-se, a ser profund per banda esquerra, sobretot en velocitat, és dretà i per tant li agrada anar sent cap a dins, però també pot centrar amb l'esquerra, té una bona centrada, pressiona i et recupera pilotes. És el que estem veient en aquests dos últims partits. No és el jugador més virtuós, no és el jugador més vistós, però sí que és un jugador que doncs s'arremanga i que treballa al davant i al darrere. Quan Anglaterra tenia 10 jugadors i va haver de defensar, doncs ell estava allà, si calia, de carriler, de lateral, i s'hi va deixar fins l'última gota de suor. Jo crec que és un jugador molt, molt competitiu, com ho està sent aquesta Anglaterra, sobretot si té espais. Si jo crec que Anglaterra pateix quan té rivals tancats, si juga contra ara, que jugarà a quarts de final contra Noruega, serà una anada i tornada, jo crec que Anglaterra és favorita, perquè realment jo crec que amb Tuchel ho està treballant molt bé, amb Saka per la dreta, amb Gordon per l'esquerra, amb Kane, que juga de tot, amb Bellingham, que és el Bellingham de rematar, no de jugar, sinó que de rematar, jo crec que Anglaterra és favorita contra Noruega. Després veurem contra un rival tancat, a priori, Argentina, aquí se li pot atravessar un altre cop, perquè quan té rivals tancats i ell ha de jugar i proposar, aquí és on li costa més.
2: Ens obrirem, joc alegre.
0: Com ha de ser.
3: Arran d'això que comenta el Marc, el meu dubte amb Gordon és que a camp obert jo crec que és un tio que dona un rendiment brutal, perquè amb espais crec que ha estat el tio del partit que ha notat la punta de velocitat més elevada, amb 35,7 km/h.
2: Totalment.
3: Està bé, està bé. Clar, el tema és quants partits i quantes situacions el Barça està a camp obert i no té rivals tancats. Potser és que Flick el que vol és també aprofitar aquella transició que quan ataca l'equip rival, tu, en lloc de madurar la jugada, vols sortir ràpid i tens un jugador com aquest, o com el Rafinha, quan està bé i està platòric, per provocar aquest perill, perquè també és veritat que el Barça de Flick, sobretot el primer any, ens va acostumar a situacions d'aquestes del no-res, al camp del Benfica, us en recordeu? D'aquells gols de recollir la pilota, ràpid al porter, treure i acabar la jugada amb un gol, o aquella batedora que va sotmetre el Madrid a Montjuïc, que anava perdent 0-2 i en qüestió amb la pressió avançada
2: va remuntar.
3: Potser vol recuperar aquestes essències, i aquest futbolista, donat que Rafinha està patint físicament, doncs creu que és important per poder tornar a això.
2: Mm-hmm. No, i que segurament Rashford no tenia cap d'aquestes virtuts, en tenia d'altres, també molt bones, però no aquestes.
3: Això que dius jo crec que és la clau del fitxatge. És a dir, perquè es fa la comparació amb Rashford, perquè no quedes amb Rashford?
0: Perquè és diferent.
3: Diuen que aquest és més ràpid,
0: clar,
3: que pressiona més, i un detall que a mi m'ha sorprès, entre cometes, però diuen que té més capacitat associativa quan s'apropa a la part central de l'àrea. Ell surt de banda, però... I em posen l'exemple, perquè dona dos passades de gol a Kane contra el Congo. Una és una centrada i una altra és una jugada que va progressant sobre la línia de l'àrea i li dona una pilota. No és que li doni el gol fet, però sí que diuen que és un tio que té bona predisposició per fer combinacions amb els altres companys. I en la línia del que parlàvem del nou, crec que el que busquen és això. Que sigui un equip que no tingui, jo què sé, com Ferran o Lewandowski, que són més finalitzadors, sinó que tingui jugadors que puguin tornar una mica boig al rival combinant.
2: De Rashford el que explicaven és que tenia problemes per entendre una mica la manera de jugar del Barça, que feia el seu partit, que tenia xut, que tenia coses que evidentment sumaven, però que a l'hora d'entendre la manera de jugar...
0: Li costava més.
2: Era un futbolista que li costava.
0: Un minut i dos quarts d'una, pausa, i tornem amb alguna veu del Brasil per acabar de sanificar com està sent o com ha estat aquesta matinada passada al Brasil i el que ha de ser el futur de la Carioca, però també per parlar d'Argentina, que juga demà a les 6 de la tarda. Tindrem pocs minuts, ja t'aviso,
2: Sape? No, però anem fins a les 3 avui.
0: No, al final no. I atenció amb Portugal, i Robert Martínez ha anunciat que deixa la selecció portuguesa. Ara venim.

0: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: 2 minuts, passen de 1:15 de la matinada. Havíem parlat de les triomfadores d'ahir. Anglaterra i Noruega s'enfrontaran en un dels partits de quarts de final. Ara parlem de la gran decepció d'ahir. De fet, ahir abans mig esmentàvem ja el tema, que és l'eliminació del Brasil. Sentim alguna veu. Joan Ferrer, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit, Xavi. Sí, la canarinha que, com comentava abans, es va quedar fora del Mundial després de perdre ahir per 1-2 davant la Noruega de Haaland, que amb el seu doblet va certificar la classificació de la seva selecció. El Brasil, doncs, que s'acomiada del Mundial, un Mundial que ha estat l'últim de Neymar, així ho va confirmar l'ex del Barça ahir al final del partit, el jugador del Santos, que va dir que fins aquí havia arribat la seva trajectòria amb la selecció del Brasil. Neymar es retira a la canarinha al MetLife Stadium de Nova Jersey, al mateix estadi que el va veure debutar amb l'absoluta del Brasil un 10 d'agost del 2010, en un amistós contra els Estats Units. Neymar, que va acabar molt afectat, igual que Casemiro, sentim l'ex del Real Madrid només uns minuts després de l'eliminació.
3: És difícil, això en paraules. É difícil achar palavras nesses momentos, né? Porque sempre é um sonho, né?
2: Ja ho veieu, Casemiro sense paraules i absolutament desconsolat després de la derrota d'ahir. Per cert, que tot i l'eliminació de la canarinha, tot apunta que Carlo Ancelotti seguirà sent el seleccionador. De fet, el mateix Carleto, només acabar el partit, va afirmar que això no és la fi, és l'inici d'un nou cicle. Recordem que només un mes abans de l'inici del Mundial, el tècnic italià va renovar fins al 2030 amb la pentacampiona del món i quedava el dubte de saber si es precipitaria una possible destitució després de caure als vuitens. Doncs bé, sembla que almenys de moment no serà així.
1: De moment continua, que també és una altra de les, no sé, coses inexplicables d'aquesta Confederació Brasilera de
4: també
1: Futbol.
4: També pot ser una partida de dir, a veure si plega, i l'altra de no, i de dir, jo no plegaré, a veure si els altres...
1: A veure si volen fotre fora, sí.
4: Perquè, clar, el contracte fins al 2030, la calarada que has de posar...
1: No, no, és que per mi l'inexplicable és signar aquest contracte just abans del Mundial amb la incertesa de com anirà tot plegat, no?
5: Sí, en descàrrec d'Ancelotti també, clar, tampoc ha tingut tant temps amb la selecció brasilera. O sigui que, clar, si has de canviar una mica el to tot plegat, entenc que donguin uns quants anys. Potser fins i tot s'hauria d'esperar, no? Perquè, clar, realment un Mundial et crema molt i després d'haver-te quedat fora els vuitens serà difícil, no? Els 4 anys següents serà difícil, però bé. Ancelotti, en el fons, té molt cartell i suposo que potser ho aguantarà, tot i que em sembla que allà a Brasil la pressió és molt bèstia.
6: Però va ser divertit perquè, clar, a la que perden, i a més perden bé, no sé jo, saps? Noruega et posa 0-2. Bueno, després m'ho maquillen, però va ser divertit perquè jo crec que el Brasil, per lo que mirava a xarxa, ja ho estaven cremant tot, rajant tothom a diestro i siniestro, i surt ell i diu, escolta, que jo tinc contracte, que això no és el final, és l'inici. Tu imagina't aquella gent que estaven cremats que li digui a aquest home tal com van jugar i de dir, escolta, que us queden 4 anys encara, Bueno, devia ser alguns per cremar la samarreta i la seu de la CBF. Tu pots firmar 2 anys, abans d'un Mundial, però 4? Ostres.
1: És una bestiesa. Per mi és una bestiesa.
6: Tal com es viu el futbol en aquests països.
1: Clar, clar. No, i perquè t'exposes a que passi una cosa com la que ha passat, clar. Perquè tu no pots, jo crec, vaja, que no pots... D'acord que és donar-li rèdit, tranquil·litat, seguretat al seleccionador. Primera, que no crec que li calgui. Ancelotti, si alguna cosa ha demostrat, és que li rellisca bastant tot, sí. Aquestes alçades que està de la seva vida professional. I de l'altre, que tu com a Confederació Brasilera de Futbol, ostres, donar-li 4 anys i posar-te en una possibilitat que podia passar perfectament, i és que Brasil quedi eliminada i, a més, donant molt mala imatge.
5: És molt difícil. Mira, Luis Enrique, no, em sembla que hi havia el pacte tàcit, em sembla, ara ho parlo de no perquè m'hagi explicat mai res ell, però no em sembla que quan fa l'últim Mundial... No estava signat, però ja estava mig emparaulat, o semblava que seguiria, perquè estaven molt contents. Al final, caus aviat, i la pressió mateix, la federació, doncs no renovem, no? I per molt contents que hi estiguessis. Selecció, o entrenadors que estan esperant entrar en el tema de la selecció, i grans entrenadors s'esperen a que s'acabi el Mundial. No agafaran ara una selecció per 4 dies, no tindràs temps de treballar res, i saps que un cop s'acabi el Mundial, bé, si t'ha anat bé, sí, perquè si arriba Ancelotti a fer unes semifinals o una final, segur que l'haguessin volgut 4 anys més. Però si no et va bé, quedes molt assenyalat, no?
6: Sí, és un cas com el del Xavi Alonso amb el Madrid l'any passat, que agafa pel Mundial de Clubs...
1: Sí.
6: i no et va bé al Mundial de Clubs, et foten 4 i t'eliminen, ja vas arrossegar tota la temporada. Sí, sí. I mira com va acabar, llavors.
5: Ja pots dir, i Xabi Alonso va dir el mateix, eh? No, això és l'inici, eh? No,
6: sí, exacte. No, més o menys va dir el mateix, sí.
1: Doncs, mira, i fèiem conya amb l'Irigoyen, però realment és més o menys així. Brasil eliminat, Argentina té mig mundial a la butxaca ja, perquè ara, faci el que faci Argentina, no? Vull dir, pitjor que el Brasil no li anirà.
4: Si no estava desllibrada, ben guanyat el de l'any passat.
1: Exacte, ara
4: sobre,
1: encara
4: a sobre, no tenir Brasil, clar, encara et dona un punt més de...
1: Però a veure què és capaç de fer Argentina, perquè té una banda del quadre bastant amable, o bastant més amable que la que trobem a la banda esquerra d'aquest quadre. Veurem què és capaç de fer i on és capaç d'arribar Argentina. Argentina, que juga demà a les 6, recordem-ho.
4: Sí, i amb aires de canvi a l'albiceleste després de la patida victòria contra Cap Verde a la matinada de divendres. A la roda de premsa, Scaloni ja va deixar entreveure que podia fer canvis a l'11 i avui el que tots els mitjans destaquen és una xerrada del tècnic a l'entrenament amb els jugadors més importants de la plantilla encara sobre la gespa. Un dels més ben informats, sobretot el que té a veure amb Argentina i l'albiceleste, és Gastón Edul, que avui apuntava a 3 possibles canvis a l'11. Tagliafico per Facundo Medina, a lateral esquerre, Almada, que podria sortir per deixar el seu lloc a Nico González o Leandro Paredes, i al davant podria entrar Julián Álvarez per Lautaro. Per tant, un canvi per línia, el que podria fer Scaloni, basant-se sobretot en què havia dit després del partit, arribava als 100 partits dirigint a l'albiceleste i que era el partit on havia après més coses d'aquesta etapa, i intueixen que hi ha jugadors que creu que no va estar a l'alçada i que per això podria introduir aquests canvis. Egipte, per la seva part, està pendent de Salah, que en el darrer partit de la fase de grups va tenir problemes disquiotibials i va jugar tot el partit de setzens contra Austràlia. Per tant, fins a quin punt està desgastat el davanter. A més, els faraons tenen els dubtes del central Abdelmonem i al lateral esquerre Fatoum. A nivell de números, Salah és a un gol de convertir-se en el màxim golejador històric d'Egipte, superant Hossam Hassan, que és precisament el seu seleccionador, i Messi, per la seva part, pot superar el rècord d'assistències en un Mundial si arriba a les 11. Recordem que el corna de l'altre dia no va comptar perquè va ser gol en pròpia porta i la FIFA no li va comptar aquesta assistència. Per tant, pendents de si ho aconsegueixen el partit de demà.
1: A les 6, doncs, Argentina-Egipte, qui guanyi s'enfrontarà al vencedor del Suïssa-Colòmbia, que jugarà a les 10 de la nit. Demà, per tant, es tanca tota la ronda de quarts de final, tindrem el quadre ja dibuixat i a partir de dijous comencen a jugar-se aquests quarts de final. El dijous a les 10, el França-Marroc, i divendres torn de l'Espanya de l'Espanya...
4: Veurem
1: contra qui, no? Exacte, Espanya o Estats Units o Bèlgica, clar, evidentment, que és el que falta per tancar-se avui, i lògicament estarem pendents del que jo crec que és la banda del quadre més atractiva, no? Aquesta on hi ha Espanya, França, Marroc, d'aquí possiblement pugui sortir la campiona del món.
5: Això sembla. Realment ara mateix jo crec que la que brilla més, la que més contundent és França. Té una davantera que és espectacular, que marca moltíssimes diferències i que en el joc col·lectiu amb Deschamps en altres campionats havia deixat molt, molt fred, i aquest any tampoc no és l'alegria del futbol, però és que té jugadors de davant que estan tan endollats i que proposen tant, que la veritat és que costa imaginar qui pot eliminar aquesta França. Costa imaginar, doncs, quin serà el dia que realment se li paguin les llums a tots els jugadors del davant perquè no pugui generar perill. França, per mi, és la gran favorita. Veurem contra el Marroc, serà divertidíssim, o vaja, Marroc és l'equip potser més apassionant dels que hi ha hagut i dels petits, i després a sobre es trobaria contra, suposo que contra Espanya. Vull dir que és una banda del quadre, evidentment, molt, molt complicada. Per l'altra, doncs, Argentina, Anglaterra, sembla que se'n puguin en sortir, no?
6: Sí, sí, moltes ganes de veure aquest partit de França amb el Marroc,
1: dijous,
6: perquè el Marroc també proposa. Tenen el Saibari lesionat, no? Que és un, això és un cop potent, però segur que serà un partit molt, molt maco. I Argentina, jo crec que amb Messi aspiren a la final, però que s'ho facin mirar, perquè van patir molt amb Cap Verde, però molt, molt.
1: Han patit tots, però amb Cap Verde al final, Fernando, perquè han de ser tan incòmodes.
6: Potser al final Unai Simón, que vam riure d'ell, se'n recordeu el primer dia, que hi va dir, bueno, escolta, que hem empatat, però estem contents perquè han generat molt poc perill, i era un equip molt perillós davant, i la gent va dir, però aquest tio ha begut alguna cosa, o s'ha fumat alguna cosa. I és veritat que en atac, al final, els altres partits...
1: Mira, 4 gols, no?, en total, han fet.
6: Sí, han anat fent coses, i eren un equip que, dintre de tot, tenia un bon tracte de pilota. I sobre el tema de Messi, ho comentava abans el Roger, com li dongui per arribar a la final i no et dic guanyar-la...
1: Uf, buf.
6: Pilota d'or al canto, eh?
1: Sí, sí. I sape a 3 minuts de vacances, jo crec.
4: Sí, sí. Va,
1: entre celebra, que clar. Celebra, es recupera i fa les vacances que li toca, perquè això seria baixa, clar, la celebració.
4: I esperar que arribi el proper Mundial, jugui la final, es jugui al Camp Nou la final i l'acabi aixecant també aquí i guanyi el tercer Mundial al Camp Nou.
7: Llavors, no ha descartat estar al següent Mundial, eh?
1: No ho ha dit encara, no ho ha dit.
4: Si però passa això, sí que ja no em veieu més. Ja
1: mira, està. Jo et dic una cosa, si hagués de jugar-ho al Mundial, no sé si Messi és capaç d'aguantar 4 anys en competició de clubs abans que arribi aquest Mundial. El Mundial, si fos només pel Mundial, et diria, mira, encara, però aguantar 4 anys fins aleshores a la MLS amb l'Inter... Sí, ostres.
4: Allà, a l'Inter, anem fent i desfent una mica... No.
1: Ostres, tu.
7: És l'amo, allà.
1: Estires molt. Deixa'm tancar línies ja amb Dallas, amb el Dami. Abans sentíem alguna veu per part de la selecció espanyola. De fet, sentíem Rodri, l'MVP del partit d'avui. Ens falta sentir que han dit des de Portugal. Dami, què destaquem?
8: Xavi, perdona, sobre això que deia de Messi jugant al Mundial 2030, em deixes fer un apunt molt, molt ràpid, i que tant. Jo crec que alimentarà encara més les ganes del Sape. Tu saps on va jugar Argentina els seus partits l'any 82, no? A quines ciutats els va jugar?
6: A Barcelona, sí, sí.
8: A Barcelona. A Barcelona. T'imagines Messi jugant amb Argentina els seus partits a Barcelona? Bueno. És que ja m'ho estic imaginant.
4: Que és tard, va. Que un comença a
8: Barcelona amb Argentina.
1: Va, mira, fem una baixada ràpida. Parla Cristiano, oi? Que sí. Dami...
8: Sí, aquest sí que no s'emportarà la pilota d'or.
1: No.
8: Cada dia se'n va una llegenda. Era el Mundial dels Last Dance i efectivament ho està sent. Cada dia se'n va una llegenda.
1: Sí.
8: O com a mínim dels Mundials. Ahir se'n va Neymar, avui Cristiano, que acaba de confirmar fa uns pocs minuts aquí a la zona mixta que aquest ha estat el seu últim Mundial de totes. Ha dit que sobre de deixar el futbol, que encara ha de parlar amb la família i que ha d'acabar de prendre decisions. Però anem a escoltar les últimes paraules de Cristiano Ronaldo aquí a Dallas, como futbolista de la selección portuguesa. Así se ha comiado.
9: Bueno, fue un partido muy calibrado, podía dar para cualquier uno, en mi opinión. España ha tenido esa puntita de suerte, marcar ahí ya en los momentos finales, pero es el fútbol. Yo creo que en el general fue un partido bien disputado.
10: Cristiano, aquí Elena Condis de la cadena COPE, en directo para el partidazo. Ha sido tu último Mundial, tu Last Dance. ¿Cómo lo has vivido? Porque te hemos visto muy emocionado al final del partido, que te venían a consolar algunos compañeros. ¿Y cómo estás ahora?
9: Bueno, normal, triste por salir así del Mundial. Pero como ha dicho ayer en la conferencia de prensa, ha dado todo, pues ha dado mi mejor. Y salgo de conciencia tranquila. No, este es el fútbol, esta es la vida de un futbolista. A veces se gana, a veces se pierde. Y hay que seguir. La verdad que fue mi último Mundial, sí, pero lo demás, tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente y seguir la vida.
11: ¿Qué tal, Cristiano? Aquí Pablo Cánovas para Babel, aquí.
9: Ah.
11: ¿Qué tal? Yo te quería preguntar, está claro que tu carrera es intachable, este Mundial realmente podría haber sido un broche de oro para tu carrera, pero tu carrera es intachable, insisto. ¿Cómo se va a levantar mañana Cristiano Ronaldo? Gracias.
9: ¿Cómo me levanté hoy? Igual, con la conciencia tranquila, ha dado mi mejor, ha ganado 3 títulos por Portugal, antes de Cristiano Portugal no tenía ganado ningún título, pues contento, la verdad que... El mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
1: Declaracions, doncs, de Cristiano Ronaldo acomiadant-se de la selecció portuguesa després d'aquests 8 anys de final contra Espanya, amb la derrota 1-0, diu, per detalls, una mica de sort, diu Cristiano, que ha tingut la selecció espanyola avui, vaja, sort o no, que no hi entro, però molt poqueta cosa. L'hem vist a Portugal, com hem anat comentant al llarg de la nit d'avui. Per cert, novetat, tenim ja l'11 inicial de la selecció nord-americana i, efectivament, juga qui ha de jugar.
6: Balogun.
1: Exacte. Balogun és entre aquests 11 jugadors nord-americans que avui s'enfrontaran a Bèlgica. que no és una sorpresa perquè tothom ho esperava, eh? Vull dir que...
4: Xiulets
1: a l'estudi de RAC1.
5: Si un helicòpter a Pochettino i s'anava ja directament amb l'helicòpter.
1: Sí. Li diuen que... Mauricio, ven conmigo un momento, que t'he d'explicar que hi ha una habitació que no has vist encara, de l'estadi de Seattle, que ara te l'ensenyaré jo. Dami, el que també s'ha acomiadat és Robert Martínez, oi? El tècnic de la selecció portuguesa.
8: Sí, era un secret a veus que només podia haver tingut un, diguem, un canvi a aquesta situació si Portugal doncs hagués tingut un gran èxit en aquest Mundial i hagués intentat retenir-lo, però després de la derrota Robert Martínez acaba d'anunciar en roda de premsa que el d'avui ha estat el seu últim partit dirigint a Portugal. Robert Martínez deixa la selecció portuguesa, és la seva segona aventura, el seu segon periple com a seleccionador després d'haver dirigit a Bèlgica, a la qual va portar a la semifinal del Mundial de Rússia. Ha estat campió de la Nations League amb Portugal i bé, doncs no ha pogut avançar més en la selecció portuguesa en aquest Mundial, però bé, en qualsevol cas notable el pas de Bon Martínez per la selecció de Portugal. Es parla que podrien entrar a la Lliga d'Aràbia, està estudiant diverses ofertes i veurem quin és el futur que li depara el tècnic català després d'haver entrenat a Bèlgica i a Portugal. Va acabar d'anunciar fa uns minuts en roda de premsa.
1: Perfecte. Dami, doncs moltes gràcies. Demà hi tornem. Demà te'n vas cap a Los Angeles ja o com tens el planning?
8: Sí, demà la situació és que demà marxem tots cap a Los Angeles. Espanya s'entrenarà al matí aquí a Dallas, abans de sortir, entrenament a Dallas, al Cotton Bowl, i a continuació doncs, ja vol cap a Los Angeles, on s'hi quedaran instal·lats, entrenaments dimecres, dijous, el dia de la prèvia, i divendres el partit al SoFi Stadium, a la mateixa hora que l'altre dia, a les 12 del migdia, a les 9 hora local, contra Estats Units o contra Bèlgica, avui ja ho sabran, per poder preparar el partit, sense baixes, tots bé. Bé, ja veníem comentant durant la setmana, però en principi, tot i que Miquel Merino reivindica el lloc amb el gol, però De La Fuente sembla que no té motius per fer canvis, però sí, aquest és el pla. Demà entrenament a Dallas i viatge cap a Los Angeles.
1: Perfecte, Dami. Fins demà, doncs. Abraçada.
8: Igualment, fins demà.
1: 4 minuts passant de 3 quarts d'una, tancarem tertúlia. Marc Guillén, moltíssimes gràcies.
5: A tu.
1: A veure què passa aquesta matinada, és per veure aquest partit, eh?
5: Sí.
1: Avui sí que és per quedar-se i fer l'esforç.
5: Sí,
1: ni que sigui els primers minuts. A veure per on pinta l'arbitratge i tot plegat, no? A veure sí. Què fem.
5: Mala pinta té.
1: Gràcies, Marc. I Fernando Polo, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
7: A veure si arribem desperts a aquella hora.
1: Sí, home, sí. Si és tot, si tens entrenament. Potser no te'n recordes, però entrenament hi és.
7: Sí, sí. Bueno, però fa molts anys.
1: Sape, gràcies.
4: Que vagi bé, bona nit.
1: El que deia, 4 minuts passant de 3 quarts d'una, una petita pausa i parlem altres històries.
12: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
13: Da igual donde estés.
14: Da igual cómo lo vivas.
15: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
16: En la misma jugada.
17: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
18: Cuando todo eso llega.
17: Entonces sí. Entonces somos uno.
19: Somos uno.
20: Somos uno.
21: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
22: No, no es un atasco. Son 7 millones de personas que posiblemente pagaron de más por su coche entre 2006 y 2013. Y tú podrías ser una de ellas. Entra en cartel.es y comprueba si puedes reclamar. Revisar, responder y resolver en cartel.es.
23: Consulta términos y condiciones en la web de cartel.es.
24: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
25: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
26: Arriba el nou Moda Set SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda Set SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
12: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Ara són 3:15 de la matinada. De seguida parlem del Tour, però si us digués que l'equilibri perfecte existeix, doncs ara, amb el nou Omoda 5SQS, ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites per al teu dia a dia. Un SUV amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. Nou Omoda 5SQS, el millor dels dos mons. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Anem al Tour.
0: I una cançó que arribi quan no arriba l'aire.
3: Amb Willings.
0: Ens ajudi a anar endavant.
3: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: Nosaltres, la vida és maca.
1: I l'actualitat, com passa sovint en el món del ciclisme, com passa sovint en el Tour de França, doncs es diu Tadej Pogačar, que ja és líder del Tour després de guanyar la tercera etapa en final a la Catalunya del Nord. És cert que és líder empatat amb Jonas Vingegaard, però avui ha demostrat, si hi havia algun dubte, Albert Ferran, que està un graó, com a mínim, per sobre de la resta.
14: Sí, ahir ja va tenir la victòria a l'abast, però podríem dir que la va regalar Del Toro, i avui s'han intercanviat els papers. Ha estat el mexicà Del Toro qui ha treballat per Pogačar, i l'eslové ha rematat amb la seva habitual explosivitat. En una etapa de mitja muntanya, que ha sortit, recordem-ho, de Granollers i ha acabat als Angles, amb restricció de públic en territori francès. Ahir explicàvem que, com a conseqüència d'un incendi als Pirineus Orientals, l'organització havia demanat als aficionats que no es desplacessin per veure els últims quilòmetres de l'etapa. És cert que hem vist menys gent, però, com que la jornada acabava als Angles, sí que els habitants de la població, que no s'han hagut de desplaçar, han omplert bona part del recorregut final. L'UAE ha controlat en tot moment l'etapa, sense ensurts, deixant l'escapada a una distància prudencial. A l'hora de la veritat ha accelerat el ritme i en l'última pujada, l'últim quilòmetre i mig, diríem que l'UAE s'ha exhibit amb Del Toro llançant-ne a Pogačar, fent la feina bruta, i l'eslové aconseguint la victòria final. Pogačar agraeix la feina de l'equip i, sobretot, al mexicà Del Toro.
16: It's because of Isaac today. I get some extra power, I think, in the final.
18: Avui és gràcies a l'Isaac, que tenia un extra de potència al final. Ell s'ha entregat més del 100% en l'última pujada. De fet, tot l'equip. A la meitat de l'etapa hem decidit que era possible guanyar. Estic molt content que hagin començat el Tour així. Gran final avui.
16: Really happy that we start the Tour like this and incredible finish today.
14: 22 victòries de Pogačar al Tour i es va apropant poc a poc a les 35 de Mark Cavendish, que té el rècord. Preguntat per la fam de victòries, de guanyar etapes i més etapes, l'eslové fins i tot feia broma.
16: Not so hungry, I eat every 30 minutes one gel, so it's not...
18: No tinc tanta fam, cada mitja hora menys un gel. No tinc tanta gana. Fora bromes, si l'equip té bones sensacions i visualitzem que podem guanyar, no hem de deixar perdre l'oportunitat. Ho hem intentat, ens hem esforçat al màxim i hem guanyat.
16: We tried and we give it all and we win.
14: Pogačar ha arribat primer a la línia de meta, ha aconseguit la bonificació i a més ha picat un parell de segons als rivals. Això fa que empati a la general amb Vingegaard, però l'eslové és qui lluirà el mallot groc de líder per la suma de les posicions en aquestes tres primeres etapes. Pogačar i Vingegaard empatats al capdavant de la general, Evenepoel és tercer a 23 segons, Del Toro quart a 24, Ayuso cinquè a 27 i el jove Seixas, l'esperança francesa, a 48 segons.
1: I qui ha perdut el mallot de la muntanya, Albert, és el catalano-neerlandès Alex Molinar.
14: Sí, previsible, sí. Era difícil poder-lo mantenir. S'ha fet veure en els primers metres intentant colar-se una altra vegada a l'escapada, no ho ha aconseguit i al final li ha passat factura la fatiga d'ahir diumenge i ha arribat a la meta a més de 36 minuts de Pogačar. Però avui ja ha tingut un premi. Lluir aquest mallot de punts vermells a prop de casa seva, a d'Olot, davant de familiars i amics, i és un premi que, evidentment, mai oblidaran el seu Tour de debut.
1: I demà, deies, etapa de mitja muntanya,
14: sí,
1: oi?
14: Sí, Carcassona i Foix, de 184 quilòmetres, amb dos ports de segona, un de tercera i un de quarta. Diríem que és la jornada ideal perquè l'escapada pugui arribar a la meta, però ja sabem que amb aquests animals mai se sap.
1: Perfecte, Albert Ferran, moltes gràcies.
14: Bona nit.
3: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
1: I parlant de grans esdeveniments esportius, hem parlat del Tour de França, ara ens fixem també en el tennis, en Wimbledon, com ha acabat la jornada, Janire, avui amb els últims partits a vuitens.
2: Sí, amb l'italià Flavio Cobolli, que ha superat de Mignor en 3-7, 7-5, 7-6 i 6-3, i que s'enfrontarà a l'anglès Arthur Ferri dimecres a la següent ronda. Fritz també ha eliminat Bublik per la via ràpida en 3-7 i s'enfrontarà al guanyador de l'Esberev Lejeca, que s'ha suspès quan l'alemany guanyava per 2-7-0 i empataven el tercer a tres jocs. Demà serà el torn de Yannick Sinner a les 2 de la tarda, que s'enfrontarà a l'alemany Struff per un lloc a les semifinals, i a partir de 3:15:45 a la pista central, Auger Aliassime disputarà aquests quarts de final davant ni més ni menys que de Novak Djokovic. I en el quadre femení, amb les 3 caps de sèrie eliminades, a partir de 3:15, Jessica Pegula disputarà els quarts contra Coco Gauff, mentre que 3:15:45 ho farà Naomi Osaka després d'eliminar Sabalenka contra la txeca Muchova.

0: També de posar en ordre la informació del bàsquet, de fet amb el nom que traiem sobre la taula ara fa unes quantes hores, quan començàvem el Tu diràs d'avui, que és el de Paolo Galbiati i aquesta possibilitat, en passat, d'acabar al Barça, Joan Ferrer.
1: Sí, el Barça li ha comunicat a Paolo Galbiati que a hores d'ara l'opció d'incorporar-lo està descartada i es treballa en altres escenaris. És una informació que ha avançat Catalunya Ràdio i que ha pogut confirmar a RAC1 de fons de la negociació. A RAC1 ens consta que a l'entorn del tècnic italià hi ha força malestar amb la situació i ara que el que ens falta per saber és quins són els escenaris que contempla el Barça com a alternativa. Tot això veurem com es desenvolupa en les pròximes hores i els pròxims dies. N'haurem d'estar atents perquè a hores d'ara efectes oficials, el Barça no té ni entrenador ni tampoc director esportiu, amb l'operació Xavi Pujol encara sense confirmar-se. I també dia de moviment al Madrid amb l'anunci oficial de Pedro Martínez, el tècnic badaloní ha estat anunciat oficialment com a nou entrenador del Real Madrid, firma per les properes tres temporades després que el club blanc es decidís per destituir Sergio Scariolo. Més marcat, el Joventut de Badalona ha anunciat el seu primer fitxatge oficial per la temporada 26-27, es tracta d'Àlex Reyes, fins a aquest últim curs al bàsquet Manresa, firma per 2 anys i un tercer d'opció. I precisament el Manresa ha anunciat el fitxatge de Nick Ongenda. Es tracta d'un pivot sud-africà de 2,11 i 25 anys que s'incorpora al club del Bages per la propera temporada. Encara en clau dels equips catalans, el Lleida ha anunciat la sortida del pivot hongarès Georgi Goloman després d'una temporada. I un últim apunt a l'NBA, els Miami Heat han fet oficial l'arribada de Giannis Antetokounmpo, el grec que d'aquesta manera posa el punt final a 13 temporades als Milwaukee Bucks.
0: Gràcies, Joan.
1: A tu.
0: És dilluns, som ja a la recta final del Tu diràs, per tant, és moment de final feliç. David Llorenç, com estàs?
2: En aquests moments...
0: Bé.
2: Bueno, gelat, perquè teniu...
0: T'entenc.
2: O sigui, teniu a menys 75 graus l'aire condicionat.
0: És el contrast,
2: no,
0: és el contrast.
2: Tinc els mugrons que podries penjar al Guernica, ja t'ho dic ara.
0: Perfecte. Gràcies per la imatge, per aquest regal que has decidit donar-me aquesta última hora del dilluns.
2: No està, la molèstia no està en el fred, com que els pingüins m'estan picotejant les pilotes. No entenc com podeu sobreviure, m'estic quedant com Walt
0: Disney. Vaja, vaja, doble regal, doble imatge que m'enduca el cervell amb pingüins i mugrons. Dit tot això,
2: a
0: què has tingut a bé a portar-nos avui de història?
2: Doncs mira, avui et portaré la història d'un senyor que es deia, perquè ja no està entre nosaltres, Les Costello.
0: Sí.
2: I el primer que vull és posar-te en situació. Tu imagina't l'escena. Tu ets l'entrenador d'un equip professional esportiu, en aquest cas dels Toronto Maple Leafs, de la NHL, de la Lliga Professional d'Hockey Gel Americana, i et ve un jugador de 22 anys, que ja ha guanyat un Stanley.

0: que allò està molt bé, però que no és el seu tema.
1: Opa.
0: I llavors ell, que és un tio, un canadenc, com la majoria dels jugadors de la NHL, que havia estudiat al St. Michael's College de Toronto, que és la pedrera per antonomàcia de la NHL, perquè més de 100 i pico jugadors han acabat sent professionals sortits d'aquest col·legi, i bueno, la seva carrera va ser molt efímera, com has vist, i es va apuntar al seminari de Sant Agustí de Toronto.
1: No ho puc creure.
0: Sí, sí, i bueno, i el tio, clar, és un tio que tot s'ha d'entendre, ve d'una localitat canadenca que es diu South Porcupine, és a dir, Puerco Espín del Sur. Entenc que South Porcupine molta activitat lúdica no hi ha.
1: Així pel nom no fa pinta. Clar, no fa pinta.
0: Sí, clar, despallajaosos a l'hivern, i, bueno, però poca cosa més. I arrencar-li les banyes als alces.
1: Clar.
0: I, clar, llavors s'ha d'entendre d'on ve, vull dir. I el tio, sí, està 7 anys en el seminari i surt d'allà ordenat com a sacerdot de l'Església Catòlica. I...
1: És molt bèstia, aquesta.
0: Molt bèstia. I el tio es dedica, bueno, es converteix en el parrac resident de l'Església de Sant Alfons a la ciutat de Schumacher, que no és South Porcupine, però se li deu semblar bastant.
1: Hòstia, tu.
0: I el tio, bueno, es dedica això, però què passa? Que, hòstia, que el tema de no jugar a hoquei, doncs el tio li tocava molt i deia, hòstia, jo he de buscar una fórmula per poder compaginar la passió que tinc amb l'hoquei gel amb la meva passió per seguir el camí del senyor, no? I... El tio és d'una família de jugadors. El seu germà va jugar 162 partits a l'NHL. Déu-n'hi-do.
1: Una família
0: ja molt marcada per l'hoquei gel. I el tio, per solucionar-ho, se li acut, juntament amb un altre cura, que es deia Brian McKee, crear l'any 1962 un equip que es diuen els Flying Fathers, els pares voladors.
1: Bé, tots.
0: Són cures catòlics, tots, que juguen a hoquei gel. I,
1: tots canadencs.
0: Tots canadencs, i ho fan per bones causes. És a dir, tot això, el detonant és un nen de la parròquia que perd un ull per un accident i la família no pot costejar els serveis mèdics, i els tios diuen, hòstia, hem de fer alguna cosa, i pam. I llavors es dediquen a fer partits benèfics, però això s'acaba convertint en una mena de globetrotters.
1: D'acord, clar. Mira, justament anava a fer-te aquest exemple ara.
0: Correcte.
1: Perquè, sí.
0: S'acaba convertint en una mena de globetrotters que acaben girant per Canadà primer, després per als Estats Units i fins i tot van girar per Europa. O sigui, creats l'any 1962 i van durar fins a l'any 2009. És a dir...
1: Ostres, doncs, portar la NHL, o sigui, la NHL no, però sí, l'hoquei gel d'Estats Units a Europa al 62 no està gens malament,
0: no,
1: eh?
0: No està gens malament.
1: Perquè no eren anys en què hi havia aquest tipus de gires, tampoc.
0: Sí, no, evidentment, i els tios ho fan amb molt d'èxit,
1: sí,
0: perquè,
1: sí.
0: Vull dir, van recaptar en tota la seva trajectòria més de 4 milions de dòlars per obres de benèfiques i de caritat, que està molt bé. I a més eren com molt peculiars, és el que et dic, uns globetrotters. O sigui, abans del partit es resava. Després de cada gol es resava també, es posaven tots de genolls i resaven.
1: No m'ho puc creure.
0: Sí, sí, i a l'àrbitre, que estava en el ajo, com els del Globetrotters igual, abans de cada partit preguntava als rivals quina religió professaven, i si deien que no eren catòlics, que eren protestants, els hi treia una targeta.
1: O sigui, que era mitja en conya, clar, evidentment.
0: Bueno, eren uns Globetrotters, no?
1: Exhibició pura i dura.
0: Si mires el balanç de partits, 900 partits guanyats, un empatat i 6 perduts en tots aquests anys, clar.
1: Contra Washington sempre no, però no, com els Globetrotters no eren sempre el mateix a arribar.
0: Washington Diplomats, els Globetrotters, correcte. No, aquests anaven fent, però bueno, clar, tot era un show, eh?
1: Clar,
0: pensa
1: clar.
0: Que els jugadors eren entre 20 i 74 anys, els jugadors Flying Fathers.
1: Mm-hmm.
0: Vull dir que la cosa va estar molt bé. Ell va jugar,
1: el nom m'agrada molt, eh?
0: Sí, Flying Fathers està molt bé. I ell va jugar allà fins que tenia 74 anys, i de fet entrenant abans d'un partit es va tropeçar amb un puc, va caure de cap en el gel, va jugar aquell partit, però poc després entrava en coma i ja no va sortir d'allà. Va morir el 10 dies després. El seu enterrament va ser multitudinari en el pavelló esportiu del seu poble, i van assistir 2.000 persones, era una persona super reconeguda. I hi ha una cosa curiosa, perquè era un tio molt divertit, amb una història personal, moltes anècdotes i tal, i hi ha una anècdota especialment curiosa, que és que ell era caçador, com no si ets de South Porcupine, i a l'any 1979, sortint a caçar, es va perdre i va estar 28 hores perdut en ple hivern a Canadà.
1: Hòstia.
0: No és molt recomanable.
1: No, és com aquí.
0: Correcte.
1: És com estar a la seguida de RAC1, més o menys.
0: Correcte. A conseqüència d'això, li van haver d'amputar 7 dels 10 dits del peu, i els 3 que li quedaven, ell es referia a ells com a el pare, el fill i l'esperit sant. Vull dir que el tio tenia molta conya marinera. Aquesta història, juntament amb la dels Flying Fathers, va arribar a oïdes de Francis Ford Coppola, el director de cinema,

0: El tio es va entusiasmar i li va comprar els drets per fer una pel·lícula de la seva història per 15.000 dòlars, que evidentment van anar destinats a caritat, però aquella pel·lícula no es va fer mai, perquè el protagonista havia de ser Wayne Gretzky, que és el millor jugador de la història de l'hoquei, també canadenc com ell, però Wayne Gretzky va fer la prova de pantalla però no la va passar. Era un tio que sabia patinar molt bé però no era capaç de...
1: I no la pot fer ningú altre.
0: La podien haver fet, però el projecte finalment va quedar guardat en un armari. Però bueno, escolta, ole Les Costello i,
1: no,
0: i ole els Flying Fathers.
1: Està clar. Vull dir. Però ostres, però és una gran pel·lícula, és una gran història.
0: Seria una molt bona història, sí. Però no la van arribar a fer mai. Sempre i quan la facis bé, però clar, en mans de Coppola
1: evidentment
0: ha de sortir bé.
1: És, mira, de fet, que ell ja vulgui fer-la amb qui la vol fer ja és una mica explicació de qui és Coppola. Escolta, en gran història, t'he de dir.
0: Molt xula. Molt aquests personatges així que se surten del guió són xulíssims.
1: És un salir por la puerta grande, això que has fet avui, perquè te'n vas a vacances, no ara?
0: De vacances el dilluns de setmana que ve, si arribo viu, que
1: arribaràs.
0: Que tinc dubtes.
1: No, arribaràs.
0: Entre el Mundial i el fred que fot aquí, no ho tinc molt clar.
1: Primera, d'aquí surts ara. Per tant, això ja t'ho he superat. El Mundial...
0: Com Walt Disney.
1: Ja no està a les meves mans, el Mundial. David, moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
1: Bones vacances.
0: Gràcies.
1: 1:07, anem a l'últim minut. Què ens el porta el Joan Ferrer?
2: El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, ha confirmat que no seguirà al capdavant de la selecció africana. El València ha anunciat la renovació de Carlos Corberán fins al 2028. L'Espanyol femení ha fet oficial el fitxatge de la davantera Yara Lacosta. A la plana poliesportiva, el Barça d'hoquei ha anunciat el fitxatge de Martí Casas, procedent del Reus Deportiu. I en motor, avui s'ha fet oficial que el català Àlex Márquez correrà a Red Bull KTM a partir de 2027.
1: Perfecte, Joan, bona nit.
2: Bona nit.
3: Són 8:99.
4: Això és un fals nou.
3: Amb targeta?
4: Però si no he fet res.
5: A veure si ens movem.
4: Vaja, aquí juguen amb la pressió alta, eh?
6: Cada 4 anys apareixen nous experts mundials. Si tu també n'ets un, vine a Codere i et donem fins a 200 euros. Per experiència, Codere.
7: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
1: És d'hora avui. 1:08 de la matinada, ho anirem deixant aquí. Anirem acomiadant-nos, com sempre, però agraint a la part tècnica, la Laia Biorrun i també l'Oriol Montfort, que han fet possible el programa juntament amb la redacció d'Esports de RAC1. Demà hi tornem, a partir de 10:45. Tu diràs gràcies per ser un dia més, que vagi bé. Bona nit.
8: Tu diràs.
9: RAC1 Notícies. Pol Prats.
10: Bona nit, passant 9 minuts de la una. Els bombers afronten una nit i una matinada complicadíssimes amb simultaneïtat de 2 incendis fora de control, un a l'Anoia i l'altre al Vallès Occidental. Comencem pel de l'Anoia perquè aquesta hora és el que més preocupa. Ja ha cremat 400 hectàrees, però té un potencial de calcinar-ne fins a 4.000 més. Les flames han començat entre el Carme i la Pobla de Claramunt, al marge d'una carretera, i ja han afectat com a mínim 4 indústries i també una deixalleria. Les flames són tan a prop de les cases que el govern ja ha ordenat el confinament de 33.000 persones. Són els veïns de Santa Margarida, de Montbui, Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, l'oest de Capellades, la urbanització de les Garrigues, també Castellolí, la Torre de Claramunt i el sud d'Igualada. Durant tota la nit i matinada els bombers hi treballaran amb més de 220 agents i l'objectiu principal, com ha sigut aquest dilluns, és evitar que les flames saltin la carretera C15 i, per tant, evitar que entrin al massís de Montserrat. L'altre foc que més preocupa, com dèiem, és el de Sentmenat. El Vallès ja ha calcinat un centenar d'hectàrees i té un potencial de cremar-ne 2.000 més. Les flames han començat, en aquest cas, a prop del polígon industrial Mas d'Encisa i ara amenacen Caldes de Montbui i també al nord de Castellà del Vallès. A causa d'aquest foc hi ha 7.000 persones confinades. També s'ha desallotjat un càmping de Caldes i hi ha una vintena de persones que passaran la nit en un balneari d'aquest municipi. Ara mateix hi ha més de 220 bombers treballant-hi, tot i que ja admeten que hi ha cases de fusta ubicades al mig del bosc que és molt possible que no es puguin salvar. Tot i aquest panorama, els bombers confien que la millora de les condicions durant tota la matinada permeti avançar en les tasques per estabilitzar-los aviat, com a mínim, pel que fa al foc de l'Anoia, que, com deia, és el que més preocupa ara mateix. N'ha parlat Aquesta nit, el cap de bombers David Borrell.
5: Ho estem aconseguint, tenim algun focus secundari encara actiu, hem estat patint molt durant tota la tarda, però ara mateix s'ha treballat bé, s'està contenint i som optimistes de cara que puguem fer alguna maniobra d'estabilització d'aquesta part, diguéssim, nord-est, que és la que més ens amoïna.
10: Durant la nit, per tant, seran claus les condicions meteorològiques, com deia el cap dels bombers. Repassem què ens espera en les properes hores, tant a l'Anoia com al Vallès, amb el Nil Ferrés.
11: A hores d'ara el vent ja és feble a les dues zones dels incendis actius que tenim actualment, a Sant Manat i a l'Anoia, i a més a més la humitat ha anat pujant al llarg de les darreres hores i el que farà és que els incendis no es puguin propagar tan fàcilment al llarg de la nit. Demà la temperatura s'enfilarà uns quants graus més que avui i on pujarà més serà precisament a Ponent. De fet, al Pla de Lleida es poden fregar els 42 graus i també es poden superar els 40 graus a punts de la Vall de l'Ebre i de l'Empordà. De cara a la tarda reforçarà el vent de sud amb cops que a la meitat oest del país poden ser d'entre 40 i 50 quilòmetres per hora. El pic de l'onada de calor serà dimecres, amb temperatures entre 8 i 9 graus per sobre del que tocaria.
10: I més enllà d'aquests dos incendis actius, el del Vallès i el de l'Anoia, aquest dilluns els bombers han treballat en 65 incendis diferents, entre ells el de les Gavarres, al Baix Empordà, que està estabilitzat des d'aquest cap de setmana, però que continua sense estar controlat. Preocupa, sobretot, el flanc més proper al massís de les Gavarres i els bombers i continuen treballant amb una vintena de dotacions per evitar que el foc es reactivi en aquest espai natural. Per acabar, aquesta nit els bombers ja han donat per controlat, bones notícies, per tant, un quart foc, en aquest cas Artesa de Segre, que ha cremat una trentena d'hectàrees. Tot plegat serà a les portes d'un dimarts en què es duplica el nombre de municipis amb un risc extrem d'incendi, que és el més alt de tots. Són més d'un centenar de municipis d'una vintena de comarques, concentrades sobretot a Ponent, a la Catalunya Central i a l'Empordà. A causa d'això, atenció, perquè aquest dimarts queda restringit l'accés a 6 espais naturals d'arreu del país. Són el massís de les Gavarres, el de Montserrat, tot i que en aquest cas es podrà accedir al monestir, també el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i, per acabar, la Baronia de Rialp. Per tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat aquesta nit màxima precaució a tothom i, en cas de veure una columna de fum, trucar immediatament al 112.
12: Estem en una onada de calor extrema, amb un risc d'incendi molt gran al conjunt del territori i tota prudència en les activitats tant de treball com mecàniques, de la sega, tota prudència és bona. Evitar, a determinades hores, fer determinades activitats personals, activitats esportives en segons quines zones, activitats motoritzades en zones que són de risc.
10: A banda d'aquestes zones on dèiem que el risc d'incendi és extrem, a la resta del país aquest dimarts tot Catalunya està en perill per risc d'incendi. El mapa del Pla Alfa dels agents rurals està pràcticament tot tenyit de vermell, que indica un perill molt alt d'incendi forestal. I ara, els esports. Amb Jaume Molló.
13: La selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final del Mundial de Futbol després de guanyar per 1-0 Portugal amb gol de Miquel Merino, minut 89, a passada del blaugrana Ferran Torres. El tècnic català Robert Martínez ha confirmat que ha estat el seu últim partit com a seleccionador portuguès. Espanya s'enfrontarà a quarts amb el guanyador del partit Bèlgica-Estats Units, que començarà d'aquí a menys d'una hora, un partit en què finalment serà titular el davanter nord-americà Balogun, expulsat a setzens de final gràcies a l'inexplicable perdó de la FIFA. Aquest dimarts quedarà definit l'últim creuament de quarts de final del Mundial, que enfrontarà el guanyador dels partits Argentina-Egipte i Suïssa-Colòmbia. El ciclista eslové Tadej Pogacar és el nou líder del Tour de França després de guanyar la tercera etapa que ha començat a Granollers i ha acabat als Angles. La quarta jornada, íntegrament a territori francès, serà un recorregut de mitja muntanya. I a Wimbledon aquest dimarts, Novak Djokovic i Jannik Sinner lluitaran per passar a les semifinals en què el serbi i l'italià es veurien les cares. Sinner jugarà contra l'alemany Struff i Djokovic ho farà contra el canadenc Oger Aliassim.
10: Doncs és tot per ara. Actualitzem tota la informació d'aquests incendis actius, tant el de l'Anoia com el del Vallès, a partir de les 6 del matí al món a RAC1 i a tota hora, com sempre, a RAC1.cat.
9: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
3: a RAC1.cat.
9: El portal de RAC1.
14: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
15: Ciutadans de Catalunya.
14: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
15: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
16: Sants!
17: Sí!
16: Terrassa!
17: Sí!
16: Sant Cugat!
17: Sí!
16: Vallcarca!
17: Sí!
16: Girona!
17: Sí!
16: Sant Benat!
17: Sí!
16: Sabadell!
17: Sí!
16: Mia de Mar!
17: Sí!
16: Ferró!
17: Sí!
16: Francàs del Vallès!
17: Sí!
16: Sarrià!
17: Sí!
16: Sant Antoni!
17: Sí!
16: El Puiget!
17: Sí!
16: I Vic! Olé! Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fet real.
15: Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
1: Bon dia, Òscar Dalmau.
15: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
1: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
15: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
1: Heu de saber, entre altres coses, que la selecció del Brasil ha quedat eliminada del Mundial de Futbol.
15: Hombre, la selecció canarita, eh?
1: Canarinha. Canarita, no. Els brasilers han perdut davant Noruega amb un joc realment descafeinat, tractant-se del Brasil pot semblar contradictori, però no, descafeinat, i amb Neymar al camp.
15: Home, Neymar. Ojo Neymar, eh?
1: Ojo Neymar, sí.
15: Ja no fot brot, aquest tio, eh?
1: Bueno, no fot brot. És gran.
18: Ha marcat de penal, avui, eh?
1: Sí, bueno, un penal que ja no valia per res, però... Sí.
15: No heu sentit l'expresident o el president?
18: Aquest
15: no l'han fotre a la presó, el Lula de Silva?
1: Sí, però després va tornar amb força.
18: I ara han picat a la presó a l'altre. És com un canvi de futbol.
16: Bueno, són les seves tradicions i s'han de respectar.
15: Sí, una mica
16: com a Catalunya, quan no li foten un tret a un, se n'ha d'anar a Brussel·les...
15: Escolta'm, el president del Brasil, sí. El mateix president del Brasil, ha parlat de Neymar.
18: Lula de Silva.
1: Sí.
15: I diu que Neymar Júnior és l'únic jugador de la selecció que teletreballa.
1: Bueno...
15: Ojo, quina manera més elegant de dir que no fot brot, eh?
1: Bueno, no fot brot.
15: No pinta res,
1: no, és que no pinti res, és que tenen els jugadors que tenen i Neymar, Messi també és gran i, miri, està fent una bona feina.
15: Escolta, que els hi ha guanyat Noruega, que no saben jugar ni a petanca.
1: No és veritat, a Noruega mai havien arribat tan lluny i, a més, ho fan amb un Haaland en estat de gràcia, porta 7 gols i això que hi ha un partit que no l'ha jugat.
15: Haaland, eh?
1: Sí, Haaland.
15: Haaland.
1: Sí, Haaland.
18: Què n'ha de dir?
15: Crec que és moment de sentir un dels talls de veu de Deports, que pitjor han envellit de la història.
1: Què diu ara?
15: Jo no sé si us en recordeu, de Josep Maria Minguella.
1: Home, sí.
15: Aquell ex, no sé què era, agent de jugadors.
1: Agent de jugadors.
15: Em va colar uns quants al Barça.
1: Cristo Stoikov, entre d'altres.
15: Sí, per exemple. Pues Josep Maria Minguella parlava a TV3 sobre el fitxatge hipotètic de Haaland pel Barça fa molts anys.
1: Sí.
15: Ojo el que deia del Haaland.
19: I el Haaland, atenció amb el Haaland.
1: Què?
19: On fa gols el Haaland?
1: Sí. Bueno.
19: Del Haaland, que no teniu ni idea, home. On fa gols el Haaland?
15: On fa gols?
19: On fa gols el Haaland?
15: On fa gols?
18: No t'agradaria.
19: On fa gols el Haaland? On fa gols el Haaland?
18: Al Dortmund?
19: Del Dortmund, Alemanya.
15: Alemanya.
19: Molt bé. Quants davanters... Quants davanters alemans que facin gols a Alemanya han triomfat al món? Quants? Digue'm-ne un.
15: Cap.
19: Jugadors que hagin triomfat a Alemanya. El Werner, que era el crac, no juga el d'això.
15: No,
19: el Alcácer va fer gols a Alemanya i està de suplent al Villarreal. No us entereu, home.
15: No us entereu.
18: No hi puc ser idea.
1: Bueno, per començar, no és...
15: Minguella, que és un tio que domina de futbol, deia que el Haaland no fotria res en la seva vida.
1: Sí, també deia que...
15: Perquè, clar, on fa gols? A la Lliga Alemana.
1: No,
15: a la Lliga Alemana faig gols d'estar jo.
18: No, però deia, quan jugadors alemans fan gols a Alemanya, i Haaland...
1: És noruec.
18: És noruec, és ros, això és veritat.
15: Però té un apellido alemany.
1: Sí, home,
15: Haaland.
1: Cal dir que aleshores Haaland jugava efectivament al Borussia Dortmund, que feia molts gols i que Minguella defensava que els jugadors que fan molts gols a la Lliga Alemanya després no rendeixen fora.
15: Això ho haguessis hagut d'explicar-te.
1: Ja ho ha explicat vostè i ho ha explicat ell.
15: Home.
1: I vostè, Manel,
20: jo, té alguna opinió? Gràcies per tractar-me de vostè per primera vegada a la nostra vida. Bé, la temporada següent, Haaland fitxa pel Manchester City, fa 52 gols en 53 partits.
1: Vull dir que...
20: I aquella mateixa temporada guanya la Copa, la Lliga, la Champions i és votador europeu.
19: On fa gols el Haaland?
1: Doncs a la Lliga d'Alemanya i també a la Lliga anglesa. Un altre jugador que marcava molts gols a Alemanya, en aquest cas era Lewandowski, que era polonès, i marcava moltíssims gols a la Lliga.
20: Sí, ja havia estat també el Borussia Dortmund, després va anar al Bayern de Múnich, i la seva última temporada al Bayern de Múnich marca 50 gols en 46 partits.
1: Sí, i quan el fitxa al Barça, doncs on marca gols el Lewandowski?
20: D'aquella temporada fa 33 gols i és el pitxitxí de la Lliga espanyola.
19: On fa gols el Haaland?
1: Sí.
19: El Haaland, no teniu ni idea, home. On fa gols el Haaland?
1: No en teniu ni idea. Bueno, no sé si ho heu vist, però l'exèrcit noruec
0: celebrat la victòria del seu equip contra el Brasil
21: i
0: en un vídeo on es veuen soldats d'infanteria, de terra, mar, de l'aire, fent el gest aquell de remar que han popularitzat, no sé si l'heu vist, els jugadors de la selecció, que fan com que remen, com si
21: fossin
0: són vikings, no?
21: Sí, ja veieu, fa molta gràcia.
0: Ja veieu que l'exèrcit fent aquest vídeo de suport, esport i nacionalisme van de la mà, i més en els tornejos de selecció.
21: No, prou ja, sisplau.
0: Cosa que no és necessàriament dolenta. Està molt bé que la gent faci aquestes coses, mentre fas això no t'estàs matant pel carrer.
21: No, sigui com sigui. No barregeu, no barregeu. No barregeu política i esport, sisplau,
0: Bueno, què vols
21: dir? Centrem-nos en l'esport que no és nacionalista.
0: Què és?
21: La selecció espanyola.
0: Home!
21: A veure, la selecció espanyola és la de tots.
0: No, la de tots.
22: Bon dia a tothom, perdoni.
21: Bon dia, Mohamed.
22: Me estava mossegant la llengua i ja està. Ja no vull mossegar més la llengua. Perquè hauria jo d'animar la selecció de tots, podent animar la selecció catalana, que és la meva.
21: Però que la selecció catalana no existeix.
22: No existeix per culpa vostra, terroristes.
21: I a més l'espanyol és de tots, perquè hi ha molts catalans.
22: Bueno, home, clar, segrestats tots.
21: Hi ha bascos, hi ha un canari.
22: Bueno, un canari.
21: Fins i tot n'hi ha un de Terrassa.
22: I què? És català, el de Terrassa.
21: Vinga, va, alegria, que avui juguem contra Portugal i guanyarem.
22: No, no, avui la selecció del meu país tampoc juga al Mundial, per culpa de la selecció del seu país.
21: Va, escolti, no sigui nacionalista, home. Escolta, donem suport a la selecció de Lamine Yamal, de Cubarsí, d'Eric García, de Salvador Illa...
20: A on fa gols?
21: Salvador Illa, de davanter centre.
22: Ara que diu Salvador Illa, us imagineu el president de la Generalitat? Ara se m'ha acudit una cosa, no sé si tenim previst aquell tall del Lendakari.
21: Sí.
22: Ara us ho explico.
21: Què?
22: Fa unes setmanes, una setmana, van entrevistar el Lendakari, el president Bas, en un programa d'aquests de televisió espanyola, de Primer Cafè o de no sé què, d'un senyor, o d'Agència F, no sé què.
21: Sí.
22: Total, que li fan una pregunta al Lendakari, li fa un periodista
21: de televisió espanyola.
22: Sí. Posem el tall, sisplau.
23: Li gustaría que España jugase en Euskadi?
24: Contra Euskadi, sí, por supuesto.
23: No, contra Euskadi, no, en Euskadi, porque Euskadi me parece que no va a jugar el próximo Mundial, me parece a mí, algo
22: me parece.
23: Igual que con los presupuestos, pero me parece que no va a haber presupuestos de que Euskadi no va a jugar el próximo Mundial. Entonces le pregunto, ¿le gustaría que España jugase en San Mamés?
24: A mí me gustaría que jugara en San Mamés contra Euskadi, de verdad.
22: Ja està. Us imagineu el president de Catalunya contestant això?
21: És que esteu barrejant política i esport, i això no és bo.
22: Sí, m'agradaria veure Espanya jugant a Catalunya contra Catalunya, imagineu?
21: No, no es pot dir això.
22: Per què no es pot dir?
21: Perquè això és sedició.
22: No, home, no, però com ha de ser sedició?
21: I segons com tingui el dia el jutge Marchena, pot ser terrorisme, també.
22: Vagi a cagar la via. Bueno, en fi...
21: Jo només demano una mica de respecte pel molt honorable runner Salvador Illa, que avui ha vingut a aquest estudi. No ho ensumeu? Fa olor de victòria. I també d'un senyor que es lleva molt d'hora per córrer. Espero que s'hagi dutxat després.
0: Home,
21: perquè
0: sí, segur.
21: S'ha assegut aquí a la cadira on sec jo.
22: I divendres va venir Collboni, avui Salvador Illa.
21: Sí.
22: Aquí ve a la tarda Zapatero a tassar unes joies. Què passa aquí? Gabriel Rufián, a dir que hi de lo mío. Què passa?
0: La socialista Gabriel Rufián.
21: Va, escolta'm.
22: Ho sap ell?
0: No ho sé.
21: Estiguem contents que avui ha vingut el president de la Generalitat. Obrim un nou capítol de

0: ens es transforma en Ràdio Illa.
1: Sí, bueno, a veure, un moment.
0: Ràdio Illa és la ràdio de tothom.
1: No, la ràdio de tothom ja és...
0: Tenim el butlletí informatiu d'un quart d'una...
1: Un quart d'una? Ara, però si el butlletí ja...
0: Amb el titular del dia. Aviam. Salvador Illa ha fet a RAC1 una entrevista magnífica.
1: Això és un titular?
0: Fins aquí el titular del dia. Gràcies per venir, president.
1: No, home, no, però això no és un titular, això és una llapada.
0: Més notícies. Hey! I després de l'entrevista, Salvador Illa ha donat la mà a Jordi Basté, s'ha acordat les bambes i se n'ha anat corrents per perseguir el pelotón del Tour.
1: Illa ha fet això?
0: Sí, a hores ara Illa ja els ha atrapat, ha saludat tots els corredors un per un sense deixar de córrer i ha fet una escapada que li permetrà guanyar l'etapa. No li ha calgut ni bicicleta.
1: No.
0: Fins aquí les notícies sobre el protagonista de l'actualitat, Salvador Illa.
1: Molt bé, doncs fins aquí les notícies de Ràdio Illa. Avui a la competència també hem de parlar de la segona onada de calor en només 15 dies d'estiu.
0: Vaja, vaja, torna el calor, eh? Torna. Però, nenes,
2: calor, sí.
0: Ep! Què? Aquest any, una bona notícia, que es veu que aquest any hi haurà menys meduses.
2: Sí, ja està bé.
0: No n'hi ha tantes, eh?
1: Sí, i al final una cosa per l'altra, tu.
0: Oh, quina por les meduses, no, nenes?
1: Li fan por les meduses?
0: Va, per la mort de Déu, a totes ens fan por, quan entres que poses els peus a l'aigua de la platja.
1: És veritat.
0: I toca alguna cosa al peu... Oh!
1: Sí, normalment...
0: Oi, que és una alga?
1: És una alga.
3: O una compresa.
0: O un tampó, o qualsevol cosa, però bueno.
1: Exacte.
0: Però és que et penses que és una medusa.
1: Sí.
0: Saltes, però
1: bueno,
0: vamos.
1: Doncs això, ha baixat el nombre de... O sigui, venen menys les meduses. Per saber fins quan haurem de suportar l'onada de calor, ens acompanya la cap de meteorologia de RAC1, Mònica Usart.
0: Bravo. Mònica, tu també et fan por les meduses?
4: Sí, molta.
0: Oi que sí?
4: Sí,
0: ojo, eh? Però escolta'm, per què no hi ha tantes meduses aquest any? Què passa aquí?
4: Doncs es veu que ha sigut gràcies a les pluges que han venit durant l'hivern i la primavera. Que
0: però
4: han fet que...
0: les meduses, que això que afecta les meduses, no, la pluja, doncs no noten que plou,
1: no,
0: les meduses.
1: No tenen paraigua, les meduses. No.
0: Les meduses, bueno, ja és un paraigua en si, la medusa. Vull dir, no... No,
4: ha portat això molta aigua dolça al mar, i llavors, com a primera línia de mar, tens aquesta aigua dolça que fa la barrera d'aquestes meduses que vindrien de mar endins i estan millor amb l'aigua salada que amb aquesta aigua dolça.
5: Puc donar un consell per si et pica una medusa, malgrat tot?
0: Sí.
5: No feu conyo, que jo me vaig equivocar, que jo havia llegit a internet que si te...
6: No has de llegir a internet.
1: A internet en general, eh?
5: No, en diagonal. Jo llegeixo
6: internet
5: en diagonal. Aleshores, s'havia comentat molt que la urea va molt bé per la picada de medusa.
1: Sí, que porta amoníac.
5: És que urea és pipi, vale?
6: Sí, urea és pipi.
5: Jo me vaig equivocar i en un moment donat el meu cervell no va enregistrar pipi, sinó caca, me vaig equivocar de la cosa i me vaig cagar a la cama d'un cosí.
6: D'un cosí.
5: I es veu que, bueno, ja no m'ha tornat a trucar.
6: Bueno, ojo, que hi ha gent a qui li agrada això, saps? No. Sí, és una parafília com qualsevol altra.
1: A tirar una cosa,
5: no, cosí, no, eh?
1: A tirar una cosa igualment. No va bé, la urea.
5: No,
1: o sigui, això, els experts,
5: no.
1: Cada estiu hi ha un article on s'explica que el que va bé és fregar el lloc de la picada amb aigua de mar.
5: No, però abans has de passar una targeta de crèdit.
6: Què
5: dius? Has de passar una targeta de crèdit. Sí, per on és la zona de la picada, si passes la targeta de crèdit...
6: Perquè és una picada, no un datàfon.
5: No.
6: Què collons has de passar una targeta de crèdit?
5: T'ho cobra Neptú.
6: Sí.
5: No,
6: sí, ho cobraràs.
5: Deixa'm un moment. No, amb la picada te queden com unes restes de medusa,
6: restes
5: picona,
6: de medusa.
5: Picona,
6: sí?
5: Que tu passes per sobre
1: les restes del verí.
5: Les restes... No, i tu fas així, passes per sobre, ho estic fent per la ràdio molt fort perquè es noti,
6: sí.
5: I aleshores tu arrossegues tot això. I després amb aigua natural d'ampolla, per exemple...
1: No, ha de ser aigua de mar.
6: Ha de ser molt salada, vale. Jo vaig sentir l'altre dia. Bueno, ens ho dirà la Mònica, ho sap.
1: La Mònica això no ho sap. Això no ho sap,
5: física, no fisiològica.
1: Però el que heu de fer, sobretot, sí, amb la targeta de crèdit aneu fent pilonet amb la... Amb...
5: No us ho fiqueu pel nas.
1: No us ho fiqueu d'estat pel nas. Pica molt, es veu.
6: Sí.
1: Bueno, anem al tema, sisplau. Això de les meduses ja està... Ja sabem per què. Ha plogut molt i a les meduses no els agrada sortir.
0: La calorada, Mònica, la calorada. A veure.
1: Jo estic en fase gelat de xocolata que ha caigut a terra en ple sol, eh? Això, aquestes boles, que ja no, el segon dos ja no és una bola.
6: Sí.
1: Jo m'estic desfent. Fins quan ha de durar això, és la meva pregunta.
4: Pràcticament tota la setmana. setmana...
1: Pensa que anaves a dir tot l'estiu.
4: Bueno, a veure, eh? Amb aquest pic màxim, entre dimecres i dijous seran els dos dies més càlids.
0: Encara no hem arribat al màxim?
4: No, encara no.
0: Quin serà el pic?
4: De l'onada de calor.
0: Avi, no s'adormi.
4: Dimecres i dijous.
1: Vols veure el pic màxim?
0: Va, home!
3: Digues, Mònica.
0: No li riguis això, Mònica, perquè no.
4: No, és que no m'ho esperava. Doncs mira...
1: Tu es fa 17 temporades, eh? Bueno, no li havia fet mai... Bueno, se m'ha escapat, perdoneu.
4: Doncs dimecres i dijous serà quan farà més calor. Podríem tenir valors de 43, 44 graus, fins i tot cap a la zona més càlida del país, comarques de...
1: Teresa Nú.
4: I després baixa, però tampoc baixa gaire, eh? 2-3 graus baixa la temperatura.
1: Això es nota, 2-3 graus?
4: La setmana... jo crec que...
1: Que no, eh?
4: Sensiblement costa. Ja. De fet, portem molts dies que tot i no tenim...
1: Costa molt. És que m'està interessant saber-ho, però...
0: És que m'estic imaginant. És que m'estic esglaiant.
1: Bueno, normal.
0: No, per l'amor de Déu, però 40 i pico graus el dimecres.
1: Sí.
0: Jo que tinc pelo. El dimecres, que només falta que em fotin a sota el secador.
4: On la tens, la pelo?
0: La pelo la tinc?
4: Sí.
0: A tu t'ho diré, sí, home, sí. A tu t'ho diré.
1: Vol dir si és a Barcelona?
0: Sí.
1: A la Segarra.
4: Seria 35.
0: 35?
4: Però amb xafogó, amb humitat i xafogó, eh?
0: Ah, ara li diré a la Leonor, que és la peluquera.
6: Si la té el Pallars Sobirà, cap problema.
0: Sí, no, és aquí l'Eixample.
1: I tenen aire condicionat?
0: Sí.
1: Llavors
0: sí,
1: ja està.
0: Sí. No passa que l'aire condicionat, després et foten a sota el secador, doncs no notes res.
5: Amb humitat, què és? Que t'avomiten a sobre? Com
1: no, amb humitat, no.
0: Amb humitat.
5: Ah, perdoneu, com que jo vaig tenir...
4: Molt vapor d'aigua que t'envolta i fa que encara costi més suar.
5: Ah, això és la temperatura de sensació de xafogó.
0: No repeteixis el que digui.
5: Era el que volia dir, el que passa que ella és més ràpida perquè és més ràpida.
6: És el seu tema, sí.
5: És el seu tema i ha estudiat física, però jo he estudiat química també i mateix dos d'estadística.
0: Bueno, escolta, Mònica, anem a el més important, a el que li preocupa a la gent preocupada pel canvi climàtic, la pobresa mundial i la justícia social. Tota aquesta gent podrà anar a la casa de la Cerdanya? Això és el que... És allà farà fresqueta, vull dir.
4: Bueno, de nit encara s'està prou bé, de dia no. Clar, és que a Barcelona, per exemple, no baixarem dels 25 graus.
0: No és un horror!
5: Hi ha l'efecte Illa d'escalfor.
4: Exacte.
3: És l'efecte Salvador Illa.
4: Si te'n vas d'aquí...
5: Explica-li aquesta púrria.
4: Si te'n vas de zones molt poblades i molt urbanitzades, doncs és millor, perquè les nits està millor. Però tot i això, de dia farà molta calor, també.
0: Sí. Mare de Déu.
4: I sol.
0: I quan s'acaba, això, m'has dit?
4: Acabar?
1: Mai,
0: no. Ja no acaba.
1: Mai més, eh? Què vol dir acabar? Defineix acabar.
0: Home, acabar, doncs bueno, s'acaba l'ona de calor quan s'acaba.
4: L'onada de calor, amb aquestes temperatures tan extremes, és probable que divendres s'acabi, però tot i això no baixa molt la temperatura. Continuem uns 5 graus per sobre del que seria habitual, per tant, amb calor intensa. No tan extrema, però sí que intensa.
1: Sembla una rata que s'ha quedat... O sigui, que li han enganxat la cua...
0: Rata tu, eh?
1: No, és que...
0: Rata tu!
1: Rata tu.
0: Has vist? És que hi ha una pel·lícula de dibuixos animats que es diu Ratatou, i ara ha fet pues, Ratatou, no? Cal el llenguatge?
1: Molt bé, doncs que s'acabarà l'onada, però no ho notarem gaire perquè
4: continuarem amb molta calor. Sí, almenys fins a mitjans de mes.
1: Ha de ploure?
4: No,
0: res.
1: És una pregunta absurda, no?
0: Dutxa't. Fes el favor de dutxar-te.
1: Ja, em dutxo de tant en tant. Doncs, Mònica Usart, moltes gràcies.
0: Bravo. Bravo. Va, avui a la competència també hem de parlar dels musclos zebra.
5: Sí, compte
0: aquí, eh?
5: Que és una història d'amor molt complexa, no? Entre un musclo i una zebra... No,
6: calla un moment, Jean-Paul.
5: Qui munta aquí? O sigui, en el moment, si no és que és proveta, si no és que un dels dos fa una... En una proveta fa la... Com es diu lo dels homes de...
0: Com es diu lo dels homes?
5: Que té un cap i una cua molt llarga.
1: Espermatozou.
5: Exacte, és que no els he vist mai.
1: El cap gros. O espermatozou o Haaland.
5: No. On marco jo?
1: Sí. Bueno, en fi, la notícia és que fa 15 dies una plaga d'aquesta espècie dels musclos zebra va deixar sense aigua el municipi d'Aitona.
0: Aitona? Aquesta és la que juga al Barça femení de futbol?
1: No.
0: Sí, l'Aitona bon matí.
1: No té res a veure.
0: Com que no?
1: Aitana.
0: Ara ve un home a dir-li que no, que estàs parlant de futbol femení.
1: Sí.
0: I què?
1: Doncs l'Aitana és prou coneguda com perquè jo sàpiga que és Aitana i no Aitona.
0: Ah, Aitona, calla, és veritat, que l'Aitona és la cantant.
1: No.
0: Sí, que canta aquella cançó.
1: La cantant també es diu Aitana, no? No hi to... No
7: hi... Com fa aquella de la... De la de... Ah, això és aquella, eh? Él me dice que se quiere divertirse.
1: Aquesta volia dir.
7: Yo le digo que los ratones vuelan.
0: Algú s'haurà fumat perquè los ratones vuelan.
7: Él me dice que no me importa estar en una superestreta.
1: No, no, superestreta.
0: Una superestreta perquè ja es veu que l'Aitana aquesta... Antes estàvem amb aquell, el Sebastián Yatra. Sí. Sebastián Yatra, que cantava allò de mi pedazo de sal, la niña de mis ojos tiene una colección de cartones rojos. Se pone a gustar, se pone a gustar.
1: Això em sona Café Quijano, ja, però em sona Café Quijano i a Tam Tango.
0: Ah, Café Quijano, pues és el que estava més amb l'Aitona, eh?
1: I després, Aitana. I
0: després, el Sebastián Yatra.
3: I després sí. Tenia un McDonald's.
5: Sí, ah, sí. Exacte, Sebastián Yatra se va inventar una hamburguesa.
1: No se la va inventar. Va fer una promoció que diria que era de McDonald's,
5: sí,
1: on hi havia una hamburguesa amb el seu nom.
5: Ah, sí.
1: Però era ell que la feia, l'hamburguesa.
5: No tens ni idea, no trenquis la màgia. Per la meva generació, el màxim d'haver-ho petat, el pic màxim, és que vingui McDonald's i digui, fa,
8: hem fet una hamburguesa amb el teu nom. Queda molt bé el currículum.
5: Tu imagina't, t'imagines una hamburguesa d'esgrava?
0: Mac d'esgrava.
5: L'hamburguesa d'esgrava, l'hamburguesa més especial.
0: No, molt, molt especial, sí. Va, que parlem d'aquesta plaga de musclos zebra i tona al Segrià.
1: Sí,
0: què ha passat?
1: És una espècie invasora, perdona, sí, que m'ofego, que s'ha estès ràpidament a la Conca de l'Ebre i les seves closques taponen o fan tap a les, sí, a les canonades.
0: Mare de Déu, senyor.
1: I tona, com dèiem, la presència d'aquest mol·lusc va deixar el poble sense aigua durant un dia sencer i sembla que pot passar en altres llocs.
5: Mare. És que per mi, jo quan dius musclo zebra, per mi és com un ésser mitològic, és com un centaure, però sí, com si el toro fos una zebra i de cintura cap amunt en lloc d'un home musculat fos un musclo llefiscós.
0: Doncs
5: el qual no té gaire sentit, però
0: no.
5: És un malson increïble.
0: El musclo zebra és, sí, petit i, sí, si t'hi fixes lleugerament se li veuen ratlles clares i fosques. D'aquí el nom.
5: Que no sigui el pare mosquit tigre. M'entens?
1: No, sí, és una altra cosa. No.
5: Vale.
0: Pensava que ho sabries, això del musclo zebra, perquè tu normalment t'interessen aquestes coses de friquis relacionades amb animals i tot això.
5: És que els musclos zebra són mol·luscs bivalves provenients de la mar Càspia que es nodreixen de plàncton de les filtracions aquàtiques. A mi, de tots els mol·luscs bivalves, els que més m'interessen són les escopinyes de llauna, que són boníssimes amb la seva germana, la salsa espinalera.
0: Sí. Va,
1: va, va. Conrad Consum, va. L'Agència Catalana de Consum, bon dia i bona hora.
9: Bon dia, deu ser per tu.
1: Sí.
9: Que no t'has de passar al matí contestant les queixes de la gent. Gent d'Aitona.
1: Què?
9: Que no té aigua corrent a casa perquè els musclos li han embussat les canonades.
1: I li truquen...
9: Que em diràs quin drama.
1: No, ha pujat molt amunt el musclo, eh? Vull dir que Aitona...
9: Truquen... Escolta, que han estat 24 hores sense aigua.
1: Hòstia. Home, hòstia.
9: Sense aigua de l'aixeta. Doncs pues beu aigua mineral.
1: No, a veure, un moment. I li truquen a vostè per queixar-se d'això?
9: Sí, senyor. S'ho truquen a l'Agència Catalana de Consum de dir, hòstia, això no és competència meva, collons.
1: No m'ho crec.
9: Una colla d'exagerats. Ah. I és que el meu fill s'estava dutxant i les canonades s'han embussat i l'aigua ha sortit del plat de dutxa i ha provocat un mullader i ara el veí de baix m'ha denunciat perquè té goteres i tot pels musclos zebra. Miri, senyora, la culpa de tot aquest sidral no és del musclo zebra. És del seu fill adolescent que té tanta ronya acumulada que l'aigua és negra i ha embussat les canonades perquè allò sembla el vessament del Prestige. Unos hilillos de plastilina, de la ronya que té el seu fill. Posi una mica de bicarbonat al plat de dutxa i a funcionar.
1: Ja funciona. Bueno, el cas és que hi ha molts motius per ser pessimista amb aquesta plaga. Sí, hi ha un expert en musclo zebra que es diu Antoni Palau, que assegura a 3CAT que per la capacitat d'adaptació que té aquesta espècie, la plaga ja no es pot revertir i que, per tant, ens haurem d'acostumar-hi a conviure-hi.
0: Perdona un moment, eh? Qui ho ha dit, això?
10: Antoni Palau.
0: Antoni Palau.
10: Sí, un especialista en musclo zebra, que jo no coneixia.
0: A veure, un moment. Especialista?
10: Sí.
0: O sigui, aquest senyor té una targeta de visita que diu, soc Antoni Palau. Així com hi havia Bond, James Bond, soc 007, soc Espida, de la policia.
1: Espida
0: de la policia.
1: De la MI6.
0: Bueno, de lo que sigui, és igual, entrarem en lletres. Ara no juguem a barcos.
1: On te marca gols, James Bond?
0: Exacte. Escolta'm, hi ha un senyor, m'esteu dient, que es diu Antoni Palau, amb una targeta de visita que posa sota especialista en musclo zebra.
1: Sí, però deu ser un biòleg, Maria, o biòleg, o una persona que els coneix.
0: Especialista en musclo zebra, de què estem parlant? Això quina branca de FP s'estudia?
1: No, això deu ser...
0: Especialista en musclo zebra. Mira, a mi me surt un fill expert en musclos,
1: sí,
0: i penso, bueno, musclos és normal, li agrada menjar closca.
1: Sí.
0: Però jo m'imagino anant amb la meva dona al paritori i a l'hora de treure la criatura, la llevadura,
6: Ai, la llevadora, perdó. La llevadora.
1: Quan el paritori va al forn, no? I la llevadora, el llevat.
6: La llevadora em diu, senyor Cabestany, me sap greu comunicar-li que li ha sortit un fill expert en musclogebre.
1: Però vostè és imbècil.
6: A mi me diuen això, jo desapareixo tan ràpid a l'hospital que no queda de mi ni l'olor del puro que m'estava fumant a la sala de part. Ara, en fi. Això ja tampoc es pot fer, ja no pots fumar a la sala de part. No. A la sala de parts, el primer que et diuen, miri, i te fan una senyal, hi ha una senyal allà de prohibit fumar, que diuen, no, escoltem.
1: On arribarem al walkisme,
2: no? Ni vostè ni la llevadora, que està allà esperant. I
6: sí. La llevadora?
2: La llevadora.
1: Sí. Parlant d'espècies invasores, sort d'aquesta gent que, si més no, domina del tema.
2: Estic veient que aquest senyor té coses publicades sobre musclozebra des de fa 20 anys, vull dir que...
6: Ara, això t'ho fa el xat GPT, eh?
1: Sí, home, sí.
6: Fa 20 anys no.
1: Avui parlarem també de turistes a Catalunya, concretament a Barcelona.
6: Turistes espècies invasores d'aquestes?
1: Sí. La qüestió és...
6: Bé, perquè hi ha tants turistes que els barris que s'allunyen del centre també s'omplen de pisos turístics.
5: Va, home, turista està passant el mateix que les paneroles a Barcelona, que al principi eren al centre, però ara ja les veus al metro pillant-se línia blava fins al final.
6: Sí,
5: amb
2: la té casual.
6: A tot arreu, sí.
11: Bon dia, Itali.
6: Bon dia, nani.
11: Sí, bueno, cridis. Una cosa...
6: Si no et crido, t'he dit bon dia.
11: Fa molta pena aquesta gent amb pocs recursos que viu a l'Eixample o a Sarrià Sant Gervasi.
6: Bueno, també, però no, ens referim a barris que s'allunyen tant del centre de Barcelona que fins i tot pertanyen a altres localitats.
11: No sé de què em parla.
6: Pues que els turistes arriben a barris com la mina de Sant Adrià de Besòs.
11: Hi ha una mina? O sigui, traieu carbó encara?
6: No. El barri es diu la mina.
11: El barri es diu la mina.
6: Allà hi ha 83 pisos turístics.
11: A la mina?
6: A la mina, sí senyor. I a la zona nord de l'Hospitalet de Llobregat... Què?
11: Perdona?
6: A la zona nord de l'Hospitalet de Llobregat, a barris com Collblanc, Pubilla Cases o la Florida, n'hi ha més de 300 de pisos turístics.
11: Sí, però una cosa, que m'he quedat en una casoneta. Hospitalet no és un lloc inventat?
6: No, existeix.
11: Ah, jo em pensava que l'Hospitalet era un lloc inventat que servia per amenaçar els nens quan no mengen la verdura. Si no menges la verdura, aniràs a l'Hospitalet i el nen es menja el plat, el nen.
6: Però què dius?
11: Us he de confessar una cosa.
6: El què?
11: A mi els turistes també em fan fàstic, per motius diferents a vosaltres, però em fan fàstic.
6: A tu per què? Fan fàstic?
11: Viatjar, el concepte de viatjar ja és de pobres, no? De gent que se t'acosta i et diu, hem marxat 10 dies a Maurici. Ja té nom de persona que té un hostal a Aitona. Maurici. Hem marxat a Maurici 2 dies en avió, 4 dies cagant pel canvi d'aigües i 3 dies convalescent per la picadura d'un animal desconegut.
6: Ja,
11: no? Ens ho hem passat molt bé.
6: Sí, per tu viatjar és de pobre.
11: O a Nova York, no? Gent que va a l'estiu a Nova York o al Japó. Ens ho hem passat molt bé. A 40 graus. A 40 graus a les 9 del vespre.
6: Ara, 40 graus, ja no t'has de moure aquí, ja ho estem a 40 graus.
11: Exacte. Si vols veure l'Empire State, doncs te'l construeixes a casa. Jo, per exemple, us diré una cosa que no l'hauria de dir, però la diré perquè tant me fa. Jo tinc la Mona Lisa original penjada a la paret.
6: Ah, sí?
11: Sí, concretament a la paret del lavabo del servei. No? Perquè a mi m'agrada que la gent que treballa amb mi estigui contenta.
6: Ja,
11: eh?
6: ja.
11: Tothom contenta.
6: O sigui, la que hi ha al Louvre és una còpia.
11: No sé el que és el Louvre. Museu de París i tal. El servei... a casa tothom està content. El servei perquè pot veure a algú que et mira als ulls i somriu, no? No estan gaire acostumats i tu tens el quadre...
6: Quan van al lavabo, veuen la Mona Lisa, sí.
11: I segueix amb la mirada, perquè jo, òbviament, això no ho faig. O sigui, la Mona Lisa, que se sent com a París...
6: La Mona Lisa també està contenta.
11: Perquè se sent com a París, no? Amb una olor de pixat que tomba, i aleshores això és un win-win, no? Mira, la senyora ho entès perfectament. Que hi ha senyores de Sarrià per aquí, no? Sí o no?
6: Sí.
11: Mira, la senyora, és la que ve vestida.
6: Bueno.
2: Per cert, sí que existeix l'hostal Sant Maurici, en aquest cas, està al Berguedà. Vull dir que ja has encertat, nani, que hi havia un hostal que Maurici no nom d'hostal.
11: Em sap greu, no sé ni el que és el Berguedà.
6: Bé, avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
12: Tot seguit la repassem.
13: No cal moure el carrer per escoltar La Competència.
6: Va, que continuem a La Competència parlant de la justícia espanyola.
5: Doncs costarà una mica.
6: Per què?
5: Perquè o justícia o espanyola, les dues coses alhora no poden ser. És com dir elegància alemanya. No, tenen altres coses els alemanys, però elegància. O sobrietat italiana. No, sobrietat italiana tampoc.
6: Que sí.
5: O autoestima catalana. No.
6: Ja.
5: Autoestima la tenen altres pobles, per exemple, els que ens han trepitjat com els castellans.
6: Bé, parlem d'una enquesta del diari El País que assegura bàsicament que els espanyols ja no confien en la pròpia justícia.
5: Ah, Ahora, no? Sí, home.
12: Segons aquesta enquesta del País, només un de cada tres espanyols creu que la seva justícia és imparcial.
5: No, els espanyols diuen que la justícia espanyola no és justa. O sigui, doncs imagina't què dirien si fossin catalans o bascos, eh? Tu imagina't, eh?
12: Sí.
5: Ara es veu que els espanyols diuen que la seva justícia no acaba de funcionar bé. No fot! És com si una guineu entra en una granja i li diu a la gallina: alerta, que aquí es veu que no hi està segura, eh? Què passa?
12: Sí.
5: M'entens?
12: Sí, sí, sí, sí. Segons sempre aquesta enquesta del País, també un de cada tres espanyols considera que hi ha lawfare i que els jutges tendeixen a afavorir els partits de dretes.
6: Home, disculpeu que intervingui, però és que ara sí que heu tocat el meu tema.
1: La canarita, no? També.
6: Sí, home, sí.
1: Quin se suposa ara que és el seu tema?
6: Bueno, els judicis, els jutges, els juzgats.
1: Els juzgats.
6: La lawfare, no?
1: Lawfare. Sí, lawfare.
6: Ja sabeu que en justícia sempre hi ha termes en llatí, no?
1: Sí.
6: Lawfare, no?
1: No, lawfare no, lawfare no, és, no és en llatí.
6: Lawfare.
1: Sí. No,
6: no interrompis, que jo no t'he interromput.
1: Home, però vostè acaba de dir que és llatí, no és llatí.
6: Escolta, lawfare.
1: Sí.
6: També et podria dir guerra judicial.
1: La guerra judicial,
6: laufare, sí. Perquè els que en sabem, diem laufare.
1: Vale.
6: Guerra judicial contra els adversaris polítics.
1: Exacte.
6: I és un terme que ve del llatí. Lau vol dir pels meus pebrots.
1: I fare?
6: Fare vol dir morenos.
1: Calli d'una vegada, és molt pesat. Fem una cosa, trucarem al Consejo General del Poder Judicial per saber com viuen els jutges aquest descrèdit que sembla que pateix la justícia espanyola per part dels espanyols. Àlex Arbiol, no sé si estem en condicions de marcar el número del CGPJ.
2: Em sembla que el tens amb el 2. Em prendes el número 2 i ja directament ja truca.
1: Doncs això, els espanyols ara han descobert que hi ha molt de laufare o que tenen aquesta sensació. Truquem al Consell General del Poder Judicial. Hola?
14: Sí, hola, buenos días. Gracias por llamar al Consejo General del Poder Judicial. Si quiere ser atendido en castellano, pulse la tecla 1. Si quiere ser atendido en catalán, espere.
1: ¿Perdone? ¿Perdone?
14: Sí, dígame.
1: Vull ser atès en català.
14: Sí, sí.
12: De moment...
1: Oiga,
14: mire, le comunico que en los próximos días recibirá una citación judicial en su domicilio.
1: Bueno, una citación judicial, ¿por qué?
14: Hombre, ¿por qué va a ser? Por catalán.
1: No, ma, no, a ver.
14: Ya sabe que los jueces no aplicamos el código penal, aquí aplicamos el código postal.
1: Bueno, s'agraeix honestedat. No creo que haurien de dissimular una mica, com a mínim, quan truco.
14: Sí, tiene usted razón. Volvamos a empezar.
1: Va, però...
14: Sí, hola, buenos días. Gracias por llamar al Consejo General del Poder Judicial. ¿Le atiende Sorada en qué puedo imputarle?
1: No dissimula gaire. Bueno, truco per comentar aquesta enquesta del País que diu que els espanyols no creuen gaire en la justícia i per preguntar-los si els preocupa des d'aquí, des del
14: Consejo. Lo siento, pero no sé de qué me habla. En el Consejo General del Poder Judicial no leemos el País. No nos gusta leer tebeos.
1: ¿Podem parlar d'aquesta enquesta? Que parla del descrèdit de la justícia espanyola o no?
14: Sí, por supuesto, pero no será conmigo. Le paso con mi compañero del Departamento de Encuestas y Opiniones Externas. No se retire, por favor.
1: A veure.
15: Rojo amarillo, colores que brillan.
1: Pell de gallina, rojo amarillo, colores... De la senyera.
2: La amarilla de la verta espanyola.
16: Hola, buenos días. Gracias por llamar al Departamento de Encuestas y Opiniones Externas del Consejo General del Poder Judicial.
1: Sí.
16: Le atiende Nelson con mucho gusto. Dígame, ¿qué coño le pasa?
1: A veure, un moment. Crec que aquest no és el to més adequat.
16: Vaya, parece que tenemos al típico chico sensible.
1: No, home, no.
16: Jodida generación de cristal.
1: A veure, un moment.
16: Mire, tengo trabajo que hacer como irme a comer. No se retire, procederemos a hacerle una pequeña encuesta de satisfacción.
1: Però si no han contestat... No han contestat res.
14: Hola, gracias por llamar al Consejo General del Poder Judicial. Por favor, valore del 1 al 5 la atención telefónica recibida.
1: 1.
14: Perfecto. Anoto, pues, un 5 de...
1: No. He dit 1.
14: Sí, ya, pero esto es como la encuesta del País. Ustedes pueden decir lo que quieran, que el Poder Judicial hará lo que crea conveniente.
1: Bueno, es una idea no gaire democrática de la justicia, pero bueno, ya lo sabía.
14: Si quiere democracia, puse la tecla número 5.
1: Sí,
14: Perfecto, ahora sí, anoto un 5 de valoración de la...
1: No.
14: Muchísimas gracias.
1: Va, Àlex, pengem la trucada, moltes gràcies.
14: Lo siento, pero no tiene permiso para colgar.
1: ¿Por qué?
14: Porque les vamos a colgar nosotros.
1: Sí, dona, la mare que...
14: Ahora sí, a joderse.
1: Bueno, fem una cosa, anirem a publicitat i tornarem de seguida amb en Juli Pijuli i altres personatges divertits. Adéu!

0: sí.
1: Tía, perdona que te mande audio, es que llevo tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. ¿Nos vamos? Ya me dices.
2: Abierta la nueva convocatoria de Campus Rural. Gobierno de España.
3: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
4: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
5: Amb estiu Citroën canvia et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
6: Si et pares a pensar, en realitat només necessites dues coses per fer quilòmetres aquest estiu. Quatre rodes i combustible. Per això, a mides, quan canvies els pneumàtics per uns Continental, t'emportaràs una targeta de combustible de fins a 100 euros. I és que a mides tens tot el que necessites per rodar i rodar. Demana cita a mides.es.
7: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar en Super Número 1 en fruta y verdura.
8: Tria el malaupell de Gripavo a 0,89 al quilo i estalvia't un 31%. I tria un quilo de nectarines a 1,99 i estalvia't un 31% amb Lidl Plus. Lidl, val la pena.
9: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
10: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
11: És l'Espanyola una aceituna como ninguna. Como ninguna.
12: Si no hi ha l'Espanyola... No hi ha aperitiu.
13: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
14: Kia, movement that inspires.
15: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
16: Sí.
15: I després a cala meva mare, Olot.
16: Mm-hmm.
15: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
16: Molt bé.
15: Arribarem a tot?
16: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
17: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
18: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
19: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris O Moda i Jaeco de Catalunya.
20: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
19: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, al millor preu, expocasio.cat, el nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasio.cat.
21: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
22: Verisure.
23: Nosaltres som la competència.

0: Tornem a ser aquí, 1:03 del migdia. Més qüestions, més actualitat. Avui també hem de parlar dels kits antiressaca, que es veu que es venen a les farmàcies i per internet.
1: Bueno, també. Perdona, però aquí t'he de parar.
0: Li passa, hòstia.
1: Parlareu de la ressaca de veritat?
0: No,
1: però... La dels homes com jo, que tanco a les 7 del matí la meva whiskerida de confiança, que ja sabeu que és la Xona Franca.
0: Sí,
1: no sé si heu anat, però escolta'm, déu-n'hi-do.
0: Parlem de ressaca.
1: Parleu de la ressaca emocional, perquè ojo que també hi ha molta xusma que avui en dia es queixa que té ressaca emocional.
2: Va,
1: per favor, eh?
2: Quan acabes una sèrie, eh?
1: Sí. No, és que ahir vaig anar a un concert amb els meus amics i vaig estar 5 hores fora de casa sense els crios, però tinc 46 anys i vaig ballar unes cançons d'esto i Melendi amb els col·legues. Hòstia. I ara de tornar a la feina a omplir Excels i tinc una ressaca emocional que no em deixa viure.
0: Un moment, parlem de kits antiressaca que s'han posat de moda perquè resulta que diuen els farmacèutics que no són gaire efectius.
3: Exacte, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de València alerta que no existeix cap cura per la ressaca i que l'única manera de prevenir-la és o moderar o evitar el consum d'alcohol.
1: Sí, clar, això t'ho dic jo sense ser farmacèutic. És que toca't els ous també. Molt bé, els farmacèutics valencians.
4: Si voleu evitar accidents de cotxe, no agafeu el
1: cotxe. No, escolta'm, però el Col·legi Oficial de Farmacèutics de València.
2: Home, a València alguna cosa saben de ressaca.
4: Sí,
2: vull dir que...
4: de farmacèutics. Sí,
1: però què n'ha dit? No n'ha dit res el Col·legi Oficial de Farmacèutics d'Hostalric?
0: No,
1: per exemple.
0: Hostalric prou de feina tenien fins ara amb les mosques, com que ara vinguin els de la ressaca. En fi.
1: Bé, els farmacèutics insisteixen que no es pot acabar amb la ressaca prenent complements alimentaris o vitamines o altres productes que es venen com a antiressaca.
3: I a més, també adverteixen que els beneficis d'aquests kits no tenen l'evidència científica que tocaria i que fins i tot poden comportar riscos per la salut.
5: Quina hora és? És l'hora de comptar diners.
1: És l'hora de comptar diners, és l'hora de donar la benvinguda a Juli Pijuli, el president de la FEBARIL, la Federació de Bars Il·legals. Bon dia, Juli.
5: Bon dia de quin any? Sí.
1: Del 2026, som al 2026.
5: Va, només volia confirmar.
1: Molt bé.
5: L'última vegada que vaig mirar l'hora del mòbil estava al 1995 del segle passat.
1: Hòstia.
5: Ei, no era l'hora del mòbil. Havia obert la calculadora. 1995 eren els euros que li devia en Dani Coca. I 1995 euros. Dani
1: Coca, un amic.
5: Eh?
1: O són dos conceptes separats, Dani Coca.
5: No, Dani Coca... No, Dani Coca no és, no és el que sembla.
1: Ah, no?
2: Era forner.
5: Eh?
2: Era forner.
5: Una persona que tenia diners no calia que treballés mai més. Sí. Dani Coca
1: Juli, no t'acceleris.
5: Dani Coca.
1: Sí, Dani Coca.
5: Era el meu millor amic de l'institut.
1: De l'institut.
5: De l'institut. Sempre comprava ell les pipes per anar a menjar al banc del pati.
1: Molt bé.
5: I no vaig pagar-li mai les pipes, ara volia pagar amb IPC, no? Amb IPC repercutit. No? Com es diu? En diferit. L'IPC en diferit?
1: Sí.
5: En diferit?
1: En diferit?
5: Sí.
1: Retroactiu? Com, què vols dir?
5: Retroactiu és quan aprens... No. I tot torna. No és el que sembla. Perdona la pregunta.
1: Què?
5: No us passa que a vegades heu de fer càlculs molt bàsics amb la calculadora perquè de cop no recordeu la taula del 7?
1: No la recordo ni la del 2.
5: Ni la del 2. El 2 és el doble. 2 per 2, 6.
1: Ni tant, ni tant que és el doble.
5: I us fan molta vergonya, baixeu la brillantor de la pantalla del mòbil perquè ningú s'enxampi fent aquests càlculs. Jo sempre he sigut més de química que de matemàtiques, no?
1: Ja.
5: Bueno, escolta'm... De la física una miqueta.
1: Centra't una mica, Juli, que parlem dels kits antiressaca.
5: Antiressaca,
1: no? Tu n'has tastat, n'has provat, que no són realment efectius,
5: que
1: diuen.
5: Que si en tinc o que si en vull.
1: No, que dic... Que si els has provat, sí.
5: Això es passa per ignorar el coneixement popular, o sigui, no són efectius. Jo no sé si ho provo, jo crec que no. El que he tastat és la saviesa del poble, no? Ja sabeu què diu sobre la ressaca, la saviesa del poble? La
1: vera de
5: Demos, diu. La ressaca es cura amb més alcohol, no?
1: Ah, sí?
5: Si sempre estàs borratxo, no tens temps de tenir ressaca. És que aquí va, t'esperes, eh?
1: Molt bé. Doncs escolta'm, ho deixarem aquí. Gràcies.
5: No, ara vull trencar el personatge totalment. No, vull trencar una llança en contra de l'alcoholisme.
1: Com? Molt bé.
5: Sí,
2: en
5: sí.
2: Contra de l'alcoholisme?
5: No, volem fer broma, això. No. Si el poli augmenta, si està pixant tot el dia.
1: Molt bé.
5: Si el té, una mica, però no gaire, perquè jo em vaig confiar un dia.
1: Bueno, té molta teïna.
5: I em vaig fer mal a la mandíbula. Me la vaig trencar per 4 cantons.
1: Per què?
5: Vaig apretar molt fort.
2: Però de la teïna?
5: De la teïna, perquè me menjava les bossetes mastegades.
2: No, home, clar, però és per infusionar.
5: No, infusionar, doncs pel cul no s'infusiona.
1: No, home, no. Bueno, deixem-ho aquí. Nosaltres tornem de seguida a la competència.
6: Nosaltres som...
5: Fé broma.
6: No, a les drogues.
7: està basat en fets reals. Amb els Oscars.
8: Hola, assistent virtual. Compara les millors opcions per fer un màster 100% online.
9: La teva millor opció és la UOC. Especialitza't en un títol oficial i continguts enfocats al mercat laboral. Aprofita els últims dies per matricular-t'hi.
10: Informa-te'n a UOC.edu.
11: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
12: No ho comparteixo.
11: El que he dit?
12: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
11: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
13: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
14: Sí, digui'm.
13: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens, adrenalina i jo, que els hi agradi a tots.
14: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
15: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
16: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
19: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.

0: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
1: Melons Brutal!
2: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
3: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
4: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
5: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
6: Però si aquesta hora la platja està buida.
5: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
6: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
5: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Val més que en busquem un altre.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
10: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en